0: Aleshores, el contracte social o el pacte econòmic que Europa està oferint a l'Àfrica sempre és: jo vindré a casa teva, m'emportaré tots els recursos i el que espero és que tu, líder, controlis a la teva gent i es quedin aquí. Que és exactament el que ha passat al Marroc, realment. El Marroc simplement el que ha fet és obrir l'aixeta. Hi ha aquesta mena de contracte de tu has de vigilar la teva gent o has de vigilar la gent que hi hagi al teu país, i de tant en tant alguns països aprofiten aquesta dinàmica per dir: d'acord, doncs jo sóc el teu porter a discoteca i de tant en tant vull que...
1: Que hi bulla.
0: Vull que s'actualitzi el contracte amb termes més beneficiosos per mi, no? Ho comparo també amb la situació del lloguer. Igual que cada 5 anys et renoven i normalment renoven a l'alça, doncs els porters que Europa està intentant posar a tot el nord d'Àfrica i a tota l'Àfrica occidental cada vegada voldran cobrar més, i això és el que demostra que aquest tipus de gestió no és sostenible en el futur. O es parla seriosament d'un canvi en els termes econòmics a l'hora de relacionar-nos amb l'Àfrica, o és que d'aquí 10 anys seguirem parlant d'això. I per això deia que...
1: I cada cop pitjor, no? Diguéssim, cada cop.
0: Cada cop pitjor, i cada cop les posicions d'Europa són més dures, també. Mm. Per això les posicions humanes, progressistes, es veuen com naïf, no? Però jo fins a cert punt les critico, perquè dic, cada vegada que tu poses el focus en els europeus blancs que acullen els pobres africans, realment el que estàs és tapant tot això que estem comentant ara. Estàs tapant que tu ets un beneficiari de tota aquesta explotació.
1: Dues coses alhora, perquè jo també crec que amb totes les persones, un cop tens, això ho explico perfecte, Òscar Camps, un cop tu tens tot això, tot aquest trajecte, diguéssim, i totes les conseqüències, perquè aquestes persones decideixen saltar a Ceuta, bueno, saltar les ratlles, o la tanca, etcètera, etcètera, o venir nedant, arriscant la vida, perquè molts d'ells tampoc, europeus no volen ser, sinó que volen, pues això, efectivament, recursos, una millor vida, estan desesperats, surt fugint d'una dictadura, jo què sé. Però un cop tens a les persones en territori espanyol, a la millor s'haurà de, fixa't el que diré, hauran de repassar quina és la Constitució espanyola, quina és la llei d'estrangeria, quines són les lleis internacionals, perquè jo crec que Espanya actualment està fent, amb les persones que té per allà, s'està saltant la llei per començar l'estrangeria, diguéssim, la mal anomenada llei d'estrangeria.
0: Totalment.
1: Estem saltant la llei, perquè les persones tenen una sèrie de drets, en el moment en què estàs a la persona que arriba a Espanya.
2: I els menors d'edat.
1: I els menors d'edat, i les dones, i distintes casuístiques, hi ha moltes casuístiques, però dic, Espanya està flagrantment saltant-se la llei.
0: Totalment. Tipo,
1: després diem de Donald Trump, després fent xistes de Donald Trump.
0: Totalment.
1: Els primers que els estem saltant som nosaltres.
0: Quan
1: ho
0: Trump...
1: dic des de la qüestió humanitària, diguéssim, perquè jo sí que crec que cal insistir en la qüestió, bueno, que tot això que ens has explicat tu és tal,
2: queda
1: fonamental,
2: sí.
1: Queda claríssim, però després un cop tens a la gent aquí, aquesta gent se l'ha d'atendre a ells i a les persones espanyoles que viuen, que resideixen a Ceuta, que també tenen uns drets que també s'estan vulnerant, diguéssim, que estàs otra.
0: Totalment, això ho explica molt bé la Dilara Eichmann, que un dia va venir aquí al programa amb mi. La qüestió dels refugiats, cada vegada Europa està retrocedint més a l'hora de reconèixer els drets de les persones. Bàsicament,
1: que hi són.
0: Hi són, i està venint cada cop una separació més gran entre allò que és legal, que figura que ens creiem, i allò que és més popular i allò que la gent demana, i no sempre coincideixen. I aleshores aquí és on els governs intenten fer aquests equilibris entre allò que és legal i allò que la gent demana, perquè el que molta gent demana ara mateix és dir: tirem-los al Marroc. Però jo per això dic, és que encara que els llancis al Marroc, realment la situació segueix sent la que és. Per exemple, quan demanaven que la gent tornés al Marroc després de creuar la frontera a finals de juliol, em vaig fixar molt, fixeu-vos que la majoria dels que es van quedar eren negres.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè els negres no tenen país on tornar, perquè el Marroc no és el seu país. Clar. I a part, al Marroc molts pateixen situacions de racisme, precisament també, primer perquè al món àrab hi ha molt de racisme contra els negres, però també perquè el Marroc cobra per fer aquest control migratori. Aleshores, no és estrany que els que es quedessin a Ceuta, molts fossin negres, perquè diuen, primer, no tenim país on tornar, perquè el nostre país és Sudan, o el nostre país és Senegal o Gàmbia, i després perquè si ja hem arribat fins aquí, només ens queda l'últim pas.
1: Això hi ha declaracions que ho diuen, persones migrants que diuen, escolta, jo és que he arribat fins aquí i prefereixo morir abans de tornar.
0: I mentre hi hagi, i perquè a part he conegut gent que quan tornes és molt humiliant. si tornes i no has aconseguit l'objectiu, és molt humiliant. Jo he conegut gent que ha estat anys vivint al Senegal i que no ha tornat a casa perquè no volien tornar al seu poble i que la seva mare ho sapigués. I que només han acabat tornant quan en algun cas li han dit, escolta, que la teva mare es pensa que estàs mort.
1: Ja,
0: i aleshores agafen i diuen, bé, abans que pensi que estic mort, prefereixo tornar. Però és molt humiliant tornar. I per això dic que si no posem el focus en aquestes qüestions estructurals, sempre estarem discutint.
1: Però hi ha alguna acció, perdona, estic molt fora de temps, però hi ha alguna cosa, haurem de tornar a seguir parlant, però hi ha alguna... Tot això s'està parlant, diguéssim, això que s'està explicant
2: tu. Hi ha algun organisme internacional
1: que estigui... posant la fila a l'agulla, perquè crec que tot va a la contra, o sigui, aquest problema, no veig jo que tots aquests 5 punts que ens has explicat hi hagi ningú, cap institució a nivell internacional, no hi ha cap política que vagi en aquesta direcció.
0: I tothom vol cobrar. Ara mateix tots els bancs, els països africans estan en una crisi de deute i tots els bancs volen cobrar, i volen cobrar fins l'últim euro. Aleshores, jo per això dic que hem de posar el focus quan hi ha pensionistes, per exemple, que potser diuen, no tinc res a veure amb el que passa a l'Àfrica, a mi no m'expliquis res. Potser el teu fons de pensions està invertint en deute d'Angola. Aleshores, hi ha gent a Angola que s'està quedant sense hospital perquè tu puguis cobrar la teva petita rendibilitat de la pensió. Aleshores, potser sí que tens a veure amb el que està passant a l'Àfrica.
1: Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, Jaume Portell, periodista obsessionat en el continent d'Àfrica i, sobretot, també en les pràctiques neocolonials. Seguirem parlant, company. Moltíssimes gràcies. Després de la publicitat, Anna Barratxina.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: El món està ben podrit.
4: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
5: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
4: Bona fórmula, eh?
5: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
1: Doncs escolta, seguim aquí, falten 10 minuts per les 2 de la tarda. Això és una cosa que és meravellosa, vostè primer, RAC1. Estem de super bon humor perquè hem tornat de vacances. Nosaltres ens encanta treballar, som de la casa treballadora, això ens defineix. Igual que vostès, possiblement. Nosaltres tenim l'honor de rebre un cop més en aquest programa, nosaltres som uns fans d'ella increïbles, a la senyora Anna Barratxina.
2: Ja sí que sóc fan.
1: Per favor, Anna.
2: Sóc
1: molt fan. Guapa, a veure quan us remuntes això, tot aquesta anàlisi internacional que ens ha fet.
2: No, el món està ben podret, El món està molt podret.
1: Però menys mal que hi ha encara actrius que puja a l'escenari com fas tu, joder.
2: Menys mal que hi ha entreteniment perquè la gent i el públic s'oblidi del que passa al món.
1: Sí, però s'han oblidit molt perquè espera que moltes vegades la gent s'entreté molt,
2: Una estoneta va bé.
1: Bueno, a veure un moment. Tu, és veritat que... Què posa aquí, Esther? La primera vegada del vostè primer?
2: Jo crec que és la primera vegada que estàs a vostè.
1: No, la tercera, guapa.
2: Sí, la segona.
1: Ui, Esther, sí que aquestes vacances estan sentant superbé.
2: Jo no hi era.
1: Diu al Joel que hi era.
2: Ah, doncs no tenia...
1: No, perquè tu, Esther, has tingut unes vacances que dius que no, però has tingut unes vacances boníssimes. T'has relaxat total.
6: T'has oblidat de tot.
1: A veure, em dèiem que no has pogut fer, Anna Barratxina, massa vacances, no? Perquè has estat treballant, no?
2: Sí.
1: Des del 20 d'agost, a més, al Teatre Gaudí de Barcelona, amb la comèdia My Only Fans.
2: My Only Fans, escrita per l'Agustí Franc. No estic sola a l'escenari, amb la Míriam Tortosa, l'Elias Torrecilla i l'Isidre Montserrat.
1: Tu prefereixes a vegades estar sola a l'escenari? Has preferit a vegades estar sola a l'escenari?
2: No,
1: No t'ha passat mai estar una companya d'imam?
2: No, ja he fet monòleg, però m'encanta poder jugar amb la gent.
1: Sí, sí, però no t'estic preguntant això, Barratxina. Però hi ha hagut vegades que has dit, me'n cago la mala puta aquesta.
2: No, és molt difícil fer monòlegs, I estar sola a l'escenari. Que ja tinc una edat.
1: Ja ho sabem, jo també. Però et dic una cara, però no has tingut mai allò que diguis, per favor.
2: No.
1: Algú que ho digui. Hi ha alguna actriu catalana que no la puguis suportar?
2: Bueno, varias. Però bueno, forma part del nostre...
6: Ets professional, no?
2: Sí. I a més, jo jugo, és que el teatre és jugar, i m'ho passo bé. I a la gent que tinc al voltant intento passar-m'ho bé.
1: Clar.
2: És que si no...
1: Si no, no hi ha manera.
2: Claro.
1: Això passa amb la ràdio, també, com no t'ho passis bé, l'escardada. A veure, tu ets de Sitges, que això és genial.
2: Jo soc de Sitges, que hi ha hagut aquests altercaos.
1: Quins altercaos? Home, a veure, explica'ns, explica'ns, perquè estic completament desconnectat.
2: Mira, hi ha hagut... A la nit del 23, bastants altercaus a Sitges.
1: Aquest policia municipal dient maricones, corret, corret?
2: Sí, sí.
1: I els maricones que han fet? Han corregut
2: jo,
1: un cop
2: jo més? Jo la veritat és que l'extrema dreta ho porto molt malament.
1: Ho poso molt malament, no?
2: Molt malament.
1: Sí, nosaltres també.
2: Sí.
6: Però que això s'havia de remuntar, eh?
1: Ara, també dic una cosa, eh? Els has de tenir malament. Quadriculats per ser un policia municipal de Sitges i dir-li a Sitges, sí, maricones, sí. Corret, perquè clar, se't fot a córrer tot el poble, tot, perquè tot, allà sí. Serà per maricons, diguéssim.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Què? És a mi, és a mi, saps? Uau, ets mi. Clar, ara sí, gent diu, maricó, corrent, claro. La gent diria, però bueno, aquest senyor... ¿Podría especificar cuál es de nosotros? ¿Qué grupito? Claro. Ya lo haremos, ¿eh? Pero digues... ¿Saps? Sí o no?
0: Mare de Déu.
2: I estic Escolta. Molt bé al teatre fent això, hipnotitzant a la gent...
1: Anem a parlar d'això.
6: A veure, anem a explicar primer de què va.
1: Això és una, allò que en diem en català una comèdia d'enredos.
2: És una comèdia,
1: exacte,
2: que la gent...
1: Que fa riure.
2: Sí.
1: Que efectivament, com tu dius, una comèdia d'entreteniment.
2: Sí.
1: Deia que no s'esperin aquí un rotllo patatero.
2: No.
1: No,
2: no però sí que dir la veritat pot ser molt
1: Home,
2: perillós.
1: Home, sempre pot ser perillós.
2: Molt.
1: I, sí. Què podem explicar sense fer spoiler de tot això? A veure.
2: Jo crec que My Only Fans fa riure. Sí. Hi ha aire condicionat, que
6: També.
2: Això és molt bon, que deixi viure aquí, l'aire condicionat.
6: Sí. Aquí és millor. Sí, fa més fred.
2: I a més, hi ha una parella que el meu paper, que és una hipnotitzadora, o sigui, que té poder, els hi treu les veritats. I a les parelles i als amics, jo crec que la moralina d'aquesta obra és no cal dir la veritat,
1: no.
2: Perquè si dius la veritat...
6: La cosa s'enreda...
2: Clar, però el meu personatge
1: és que és
2: va...
1: És la veritat, no? Mare
2: clar,
1: de Déu!
2: Vol que les parelles i els amics diguin els secrets... I els secrets són de cadascú.
1: Clar, una cosa és la veritat i l'altra els secrets. Que, clar, queda gran diferència. Perquè tu tens un centre de teràpies, el teu personatge.
2: El
1: no?
2: meu personatge té un centre de teràpies i la moralina de l'obra és la mentira més gran ens la diem a nosaltres mateixos.
1: Ja t'entenc. I de vegades convé, perquè si no... No, tires a mi, no? De vegades, si jo no em mentís a mi mateix, t'asseguro que no aixecaria cap. Hi ha dies que dic, mare de Déu, no trobes, no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Jo de vegades la veig venir, la veritat sobre mi, dic, això és la veritat, la cosa que et mentiràs, perquè si no, aquí no tires endavant això ni amb
2: totalment,
1: broma.
2: Totalment,
1: no trobes,
2: sí, sí, Marc, estic d'acord.
1: Com a teràpia alternativa
2: I
1: ho proposo.
2: Estem dirigits per la Xènia Reguant.
1: Ah, sí, és clar, que això ens ho hem deixat.
2: Que això...
1: Escolta, i es diu My Only Fan,
2: sí,
1: però això, sí. Only Fan, no és allò guarro?
2: Sí,
1: hi ha guarramenta, no?
6: Però...
1: Sí. Hi ha tetes, hi ha guarro?
6: No expliquem més.
1: Per què?
6: Hi apareix.
1: És que, Esther, cada vegada que...
6: Ens... OnlyFans, sí, és aquest lloc on
1: sí,
6: tu, les dones i els homes, et vens fotografies.
2: Exacte.
1: Sí, és per les fotografies.
6: Amb vídeos i
1: vídeos i el que demanin. La gent està fent una pasta. Clar.
2: Clar.
6: Però per aquí també surt, però jo no explicaria res més.
2: Jo tampoc explicaria res
1: bueno,
2: més.
1: Però aneu a veure.
6: Andem a la
1: veure. Però hi ha guarramenta sí. o no hi ha guarramenta? Hi ha guarraderies o no hi ha guarraderies?
6: Sí, hi ha algú.
1: Va, però sí. per aquí.
6: MyOnlyFans.
1: Escolta, tu que en el teu personatge dirigeix un centre de teràpies alternatives, tu ets de teràpia alternativa
2: sí.
1: o del cap? O d'anar al cap? Què fas de teràpia alternativa? A veure.
2: Bueno, jo vaig al cap també.
1: També has de fer tot, eh?
2: Tot. I també soc de teràpia alternativa.
1: Però tipus què?
2: Ja t'he vist que veus una cosa que et mantens molt
1: no,
2: bé.
1: No, això
2: sé.
1: És aigua.
2: Això és aigua.
1: Aigua.
2: Amb jo gotes.
1: De... Qual és? Aigua res, ni gotes ni res.
2: Aigua del Carme.
1: T'ho juro que és aigua de la xeta d'aquí de la RACU.
6: Telefon.
1: T'ho juro.
6: Tu què prens?
1: Tu prens coses? Prens cosetes?
2: No.
1: Prens
2: cosetes?
1: Ah.
2: No.
6: Quina cosa? No. Vitamines o suplements?
1: És molt científica.
2: Soc molt científica sí. i també soc molt de teràpies alternatives.
6: Quines? Però no ens les diràs. La cosa més
2: no.
6: estranya.
2: Que això és un secret.
1: No,
6: no ens les diràs.
1: Però fas ioga.
6: Fas ioga?
1: Sí. Veus? Clar, com el Joel. Joel, si és que esteu de moda, joder, que feu ioga.
2: I nedo, el Joel nedo.
1: També. Ai, nedes. Sí, m'agrada molt l'aigua. Nedes a la piscina.
2: M'agrada molt l'aigua. A tot arreu. M'agrada molt l'aigua. Molt.
1: Ja t'entenc.
2: És
1: ja
2: un problema, però m'agrada molt l'aigua.
1: Per què, no, home?
2: Perquè soc peixos. I m'encanta l'aigua.
1: Clar.
6: Fas teràpia alternativa a introducció d'aigua a algun lloc?
1: Això?
2: No.
1: Què? Tipo què? Lavatives?
2: No.
6: Bueno, allò que es fa hidro... no sé què.
1: Ah, hidromassatges?
6: No, no, que poden aigua per l'anus.
1: Li estàs preguntant aquesta solució? Bueno, anem a fer la pregunta ben feta.
6: És que té un nom,
1: has ficat
6: això,
1: alguna vegada aigua per l'anus, et xorro?
2: Amb cafè.
1: Ho has fet?
6: No, això ho
1: no.
6: fa.
2: De veritat? Diuen que és l'aspirina. Diuen que és l'aspirina. Ja no faig, eh?
6: Hòstia.
1: Clar. Quantes vegades t'ho has fet? Però com amb cafè? I descafeïnat?
2: Ja estava fent funció.
6: Per desintoxicar.
2: Estava fent funció.
7: I com? per quina causa vas haver de fer això, perdona?
2: Tenia molta febre. I vaig haver de fer funció. Clar, és que els actors i actrius, quan tenim febre, hem de fer funció.
1: Però, clar. Però una cosa...
2: A Helocatil no em funcionava. No.
1: Vas anar al cap, Helocatil no, llavors vas dir, vas a l'alternatiu.
2: No,
1: vaig... O l'alternativa, no, hi havia una alternativa abans de ficar-se un tubo pel cul amb cafè amb llet? Amb cafè amb llet o de soja o d'entera?
2: Cafè amb llet, no.
1: I com tu fas això? Home, jo la lavativa és més fet. Si has quedat amb algun senyor que preveus tenir sexe anal, doncs pues ja jo, estem. Vas amb una lavativa, sí, home, clar, vas impecable per no tenir sorpreses ni meteòrics, no? Perfecte, saps de què parlo, no? Te llevats impecable, però amb cafè no.
2: Això fa molts anys, amb cafè, és una
1: aspirina. Vegada ho vas fer?
2: Una vegada.
6: I et va baixar la febre?
2: Clar. Sí.
1: Home, del susto el cos, diu, bueno, aquesta senyora li va ser la febre, perquè si no, com seguim per aquí...
2: És que els actors i actrius hem d'actuar...
1: Perdona, i això?
2: Estiguem malalts, es mori algú, ja, de la família, hem d'actuar, hem d'estallar.
1: Home, Anna, això ja ho entenc, però d'aquí, a ficar-se cafè...
2: De tot. És igual.
1: Però el cafè
2: I
1: era...
2: I vaig posar
1: era
2: en una banyera, sí. amb una febre que tenia, amb aigua freda.
1: Oh, més el cafè.
2: Per treure...
1: Ostres, però sí que tenies febre.
2: La febre.
1: I després va tornar la febre de la funció. No, ja mai més. No has tingut mai febre en la teva vida, no? Sí, mai més he tingut tornat a tenir febre, sí, perquè sí, no té el teu organisme...
2: He tingut. Bueno, heu de venir a veure el Gaudí.
1: Sí, perdona, això. Mallorca fans...
0: El cafè ha contraprogramat l'obra.
2: Encara ho provareu.
1: Escolta una cosa.
2: Feien allò de les pedres. A la cubana es venien pedres.
1: Com es venien pedres?
2: A la primera cubana...
1: Has de tornar, perdona, perquè veig...
2: Del carrer es venien pedres.
1: Però com pedres?
2: I la gent, i clar, hi havia gent que ho sabia i gent que no ho sabia.
1: Però no ho entenc, això. A la cubana al principi veníeu pedres,
2: clar,
1: però pedres d'aquestes curatòries.
2: No.
1: Com no ho entenc?
2: Hi havia gent que comprava pedres i hi havia gent que sabia que era la cubana. La gent que no ho sabia comprava pedres i ho feia a casa.
1: Però quines pedres?
2: Pedres horroroses. Pedres...
1: Però ho feia a casa el què?
2: Feia a casa, les havia de bullir. La Vicky ho explica, que era una actriu de la cubana. Al principi, clar, és que jo... Farà 41 anys que em dedico
1: ja,
2: a això.
1: Ja, filla meva. Tens molt bon humor per tants anys que fa treball.
2: I hi havia gent que comprava pedres.
1: Això de les pedres a mi no m'ha quedat clar, perquè no sé si era pedra de Xina o quin tipus de pedra era. La cubana traficanta. Bueno, a veure una cosa, Mariana.
6: My Only Fans,
1: al Teatre Gaudí. Aquesta senyora està fent un projecte a la sala B, que t'has de venir tot el que tu vagis fent, has de venir tota l'estona.
2: Vale.
1: Lo de la B, aquest què és?
2: La Ludwig van.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a Anna Barratxina.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que té el truc perquè se t'acabi la febre de cop.
2: Veniu al Gaudí, avançant. Per favor.
8: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
9: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Gràcies. Moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
11: Santa Coloma de Gramenet!
12: Ei!
11: Castellnou de Bages!
12: Ei!
11: Badalona!
12: Ei!
11: Valls!
12: Ei!
11: Sant Abel és el Tru!
12: Ei!
11: Gràcia!
12: Ei!
11: Sarrià Sant Gervasi!
12: Ei!
11: Sant Esteve per la Tordera!
12: Ei!
11: Horta!
12: Ei!
11: Eixample Esquerra!
12: Ei!
11: Cabril!
12: Ei!
11: La Verneda!
12: Ei!
11: L'Ampolla!
12: Ei!
11: Sant Sadurní!
12: Ei!
11: I Pado, Baitat!
1: Benvinguts a la competència en directe, un programa d'humor basat en fets reals.
10: Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
13: Bon dia, Òscar Dalmau.
10: Avui amb Oriol de Balançó, Noelia Caranetzi, Bru Esteve...
13: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
10: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
13: Avui encetem la 18a temporada de la competència...
10: Hòstia, Déu-n'hi-do, no?
13: Sí,
10: 18 anys, ja?
13: 18 anys, efectivament,
10: I encara us guanyeu la vida fent veuetes?
13: Home...
10: A la vostra edat?
13: A la nostra... És una mica reduccionista, això, però...
10: Esteu tocant la jubilació, ja?
13: Bueno, tocant...
10: Què els dieu als vostres fills quan arribeu a casa?
13: Que treballem a la caixa.
10: Home, sí, per l'amor de Déu.
13: Sí, com sí, escolti, és el que ens ha tocat...
10: Vosaltres vau estudiar una carrera...
13: Sí.
10: Universitària.
13: Sí.
10: per acabar fent de Mari Carmen i seus muñecos? Perquè bueno, és el que fan. Que sou ventrílocos?
13: Bueno, som ventrílocos. Vostè no parli gaire, això per començar. I per altra banda, què li passa? El veig molt excitat. Per
10: bueno,
13: ser
10: és que suposo que estareu contents, no?
13: Per?
10: Home, portem 20 minuts de programa.
13: Portem un minut.
10: Se m'està fent molt llarg.
13: A mi m'està passant amb aquesta temporada, imagini.
10: I no heu dit encara el titular.
13: Què és?
10: Que serà de l'any, el titular de l'any.
13: Què és?
10: Espanya.
13: Sí?
10: Ha mort.
13: Ah, no! No.
10: Que no mireu les notícies.
13: Ja aplaudim.
7: Ha aplaudit.
13: Un moment, crec que no sabeu on sou.
10: Sí, bueno, això es fa a l'Índia, perquè per ells, quan mori algú, pues és un motiu d'alegria.
13: És que són cultures diferents. Bueno,
12: a l'Índia, bon dia a tothom, a l'Índia o a Irlanda també. A Irlanda aprofiten per emborratxar-se, que és un dimarts qualsevol a Irlanda.
10: Escolteu una cosa, que no mireu les notícies o què?
13: Aviam, què hem de mirar de les notícies, segons vostè?
10: Bueno, que es veu que 80.000 nanos d'africans...
1: No, 80.000, no.
10: Han envaït Ceuta. Han enderrocat el govern de Pedro Sánchez.
13: Sí, ara.
10: Han pujat de president un camell de 3 jeps.
13: Què dius?
10: I mentrestant, vosaltres aquí fem-vos promoció dient que porteu 128 anys fotent el programa i bla, bla, bla, bla, bla, bla.
13: Una cosa, nosaltres ho expliquem tot i quan parlem de la pàgina internacional parlarem també d'això. De tota manera, si Espanya, com diu vostè, hagués mort o hagués desaparegut, n'hauríem parlat el
10: sí,
13: primer minut.
10: Sí, per celebrar-ho, no?
13: No? Bueno, ni confirmo ni desmenteixo. Ho deixo tot en mans d'aquest senyor que ha començat a aplaudir.
10: No, ara de debò.
13: No.
10: Ara en sèrio.
13: No, en sèrio ja portem, en sèrio ja portem 18 temporades.
10: Què passa aquí? Repeteixo. Aquí què passa?
13: Que ja s'entès la primera
10: vegada. Ho he repetit, però desordenadament.
13: No.
10: Per què el govern de Pedro Sánchez no mobilitza l'exèrcit i declara la guerra al Marroc?
13: Bueno, escolti, això ja...
10: Perquè, que jo sàpiga, Ceuta és territori europeu.
13: Sí, bueno,
10: que Ceuta estigui a l'Àfrica és casualitat.
13: Sí, bueno, s'han anat movent, no?, per les,
10: bueno,
13: plaques tectòniques.
10: Les plaques tectòniques, sí. I tot això, jo no entenc gaire de geologia, però...
13: Però dues ciutats
10: de
13: geologia.
10: Antes ja estava, era el poble al costat del Algeciras.
13: No, clar, ells van anar... Només un poble es va anar movent, no?, i sí. va connectar amb Àfrica.
1: Dos, perquè sí, ja amb l'illa, també.
13: Sí.
10: Però, escolta, amb Ceuta, per Espanya, és com Llívia per Catalunya.
13: Eh?
10: És que vull dir estar allà a part.
13: Sí, a part és un enclavament, o vés a saber, no sé... Sí.
10: Ceuta és Llívia. Sí. L'únic que... amb desert i sense farmàcia, no? Però...
13: Alguna farmàcia deuen tenir.
12: Perdoneu una cosa. Bon dia a tothom. Bon dia, Catalunya.
10: Mohamed Jordi, ben tornat.
12: Bon dia, ben tornat. No, ja aplaudirem quan siguem independents, d'acord? De moment això no és la feria d'abril, d'acord? Aquí tothom arsa i ole, m'entens?
10: Però què dius?
12: Me dius, tornat d'on?
10: De vacances, home.
12: Vacances?
10: Sí, què?
12: Jo no he fet vacances.
10: Ah, no?
12: Fer vacances és espanyol, que has de fer vacances. Per això els catalans no som independents, perquè no hem aprofitat que els espanyols miraven un altre lloc per marxar. I no vull dir marxar de vacances, vull dir marxar d'Espanya. I quan dic marxar d'Espanya, dic fer fora els castellans de Catalunya, els que no estiguin a favor de la independència de Catalunya. Les veritables vacances són la independència. Volem vacances indefinides d'Espanya. T'imagines aquest cartell, posar-lo a totes les botigues?
10: Vacances indefinides.
12: Fins i tot aquí. Vacances indefinides d'Espanya.
10: Com veus tu això de Ceuta?
12: Doncs jo el que he vist és germans africans passant d'un territori africà a un altre territori africà. L'anomalia no és gent movent-se per l'Àfrica. L'anomalia és que Espanya encara tingui colònies, Ceuta, Melilla, les Canàries, Catalunya.
10: Bueno, ja tindrem temps aquest de parlar-ne, no?
1: Sí. El senyor ha tornat a aplaudir, però...
10: Bueno, aquí hi ha una persona que li tallarem les mans.
13: Un moment. Esperem que hagueu passat un bon estiu. Això,
10: Pues sí, a mi que m'ho preguntes, l'estiu molt bé.
13: Sí.
10: Una miqueta de fred, això sí, però...
13: Una mica de fred, sí. No sé l'únic català que ha passat fred. Hem encadenat com 4 onades de calor seguides.
10: Calor?
13: Sí, home, sí.
10: He dormit amb manteta cada dia, eh?
13: Però on ha anat vostè? A alta muntanya, a l'Himàlaia?
10: No, jo he anat a Ceuta, precisament.
13: Home...
10: Però he estat tot el dia amb l'aire condicionat.
13: Ah, val, d'acord.
10: Recordeu que l'aire s'ha de pujar a una temperatura normal.
13: Molt bé, segons vostè, temperatura normal, què vol dir?
10: És la temperatura que fa que no calgui ni posar les cerveses a la nevera perquè estiguin fredes.
13: El menjador ja és, sí, el menjador ja és nevera. És el primer calaix de la nevera.
10: Sí, home, sí. L'aire sempre a 7 graus.
13: Però com ha de posar l'aire a 7 graus?
10: I quan tu obres el mòbil,
13: sí,
10: i sigui la pàgina que sigui,
13: sí,
10: l'aplicació que sigui,
13: sí,
10: Bueno, quan obres el mòbil, a mi sempre me surt el Gerard Romero tancat en una habitació explicant coses del Mercato.
13: Molt bé.
10: Però vamos.
13: Això és el seu...
10: Sí, ja, ja. A vegades, després que vaig a la web del Mundo Deportivo,
13: sí,
10: a 7 graus fa tant de fred que la pàgina web es refresca sola.
13: Ah,
10: saps què t'ho vull dir?
13: Ho recomanem. Però una cosa, què hi ha anat a fer a Ceuta? Potser ha anat com...
10: A mirar aquest... pisos.
13: Eh? A mirar pisos?
10: He anat a mirar pisos, ara que han baixat molt els preus.
13: Però,
10: sí,
13: moment,
10: no, home, ara és no moment sigui, de comprar.
13: No siguis rata.
10: Jo formo part d'aquest col·lectiu de persones...
13: Sí.
10: Que cada cop en som més.
13: Sí.
10: Que davant de les desgràcies fem negoci, tu.
13: Hòstia, quin terrible.
10: Sí, home, sí.
13: Bueno, molt bé, doncs ja s'ho pot quedar per vostè. Avui encetem aquesta 18a temporada, com dèiem. Doncs...
14: 18 anys, ja?
13: Aquella senyora se li han entelat les ulleres. Ha fotut un crit i la senyora...
14: Bueno, pues culpa d'ella. Per venir amb ulleres a la ràdio.
13: No, què diu
14: ara? Home, per la mar de Déu.
13: Què?
14: Les dones que portem ulleres, sí, que jo en porto, quan sortim de casa, que anem a un lloc, allò que s'ha d'anar ben mudada, ben arreglada, ens traiem les ulleres.
13: Però això és tan...
14: En una boda, per exemple.
13: Què?
14: Fem amb totes cara de sortir de la piscina.
13: Sí, per què?
14: Però amb lentilles. Encara que t'hagin de plorar els ulls tot el dia.
13: Però això és molt antic. Ara tothom pot portar...
14: I arracades. Nena, vas amb arracades o no? Menys
13: també,
14: mal.
13: També.
14: Menys mal perquè l'anava a fer fora.
15: Cabells curts, eh?
14: Bueno, és que, claro, el cabells curts, bueno. Sí.
13: Deia que encetem una 18a temporada, sí, vostè ha fotut un crit...
14: Què ha passat?
13: Què ha passat de què?
14: Home, nenes, com esteu?
13: Bé.
14: Esteu bé o com jo? Esteu esparverades?
13: Esparverades, per què?
14: Home, per la mort de Déu.
13: Eh? Que, com...
14: Esteu fent com si res hagués passat?
13: És que, bueno, no...
14: Però
13: no.
14: Jo veig una cara nova aquí a l'estudi.
13: Sí, ja...
14: No em refereixo a la teva cara.
13: No, la meva cara no.
14: Que ja
13: la...
14: hem vist totes que has aprofitat l'estiu per fer-te un parell de punxadetes de bota.
13: Jo no...
14: Us heu fixat o no? Que quan riu no mou la cara. No té expressió. No mou les celles.
15: Diuen que sí, aquelles, eh?
13: No, a veure, un moment.
14: No mou les celles, no.
13: Que no m'he punxat...
14: Algú s'ha fet, eh?
13: No.
14: T'has estirat d'aquí?
13: No m'he estirat res.
14: S'ha deixat barba, a veure, li veiem les costures d'aquí, de la papada.
13: Les costures.
14: És la papada que te l'han grapat, eh?
13: Que m'he de grapar, ni m'he de grapar. No m'he fet res, al contrari, és que avui ni m'he pogut afaitar, perquè...
14: Sí, l'edat,
13: eh?
14: L'edat no perdona, eh?
13: Però què diu l'edat?
14: Què prens, pastilles de creatina?
13: No, jo no...
14: Nena, és creatina, eh?
13: No, jo no prenc...
14: Això heu descobert aquest estiu? Pastilles, però per un tubo, eh?
13: No, jo m'he pensat a fer una mica d'exercici, que és el que recomanaria a tothom.
14: Omega 3?
13: Eh?
14: Pastilles d'omega 3?
13: Omega 3.
15: Exercici, diu que està fent exercici.
14: Transfusions de sang?
13: No, què m'ha de fer transfusions de sang?
14: Sí, home, com el Mick Jagger.
13: No, home, no, sí, jo veig una agulla i ja em mereixo passar una mica com el meu soci, com l'Òscar Dalmau.
10: Sí, jo em mereixo.
13: Doncs això, no, jo no m'he
14: fet res. Bueno, la cosa és que vull dir que totes ens hem adonat, oi, nenes, que en aquesta taula de l'estudi hi ha un nou guionista.
13: Ah, sí, és veritat.
14: Com és que heu fitxat aquest nen de 12 anys?
13: No tinc 12 anys, Angelina.
14: Ah, no?
13: És que avui m'he afaitat. I llavors es nota una mica. Que t'afaites cada 4 pisos.
14: Bueno, ja.
13: M'he comprat la primera, avui, fulla d'afaitar.
14: No tens 12 anys?
13: No, una mica més.
14: 14?
13: Un moment, és major d'edat. No explotem cap menor en aquest programa.
14: Sí?
13: És el nou guionista de la competència. Ja li heu sentit la veu.
14: Però i què ha passat amb l'altre guionista que teníeu? Aquell noi alt,
13: sí,
14: de veu greu i calvo.
13: Sí.
14: El Miquel Vidal.
13: Manel, es diu Manel Vidal. I
14: no em diguis que s'ha mort.
13: No, home, no. No ho sabem.
15: Ara sí que ho sabem, perquè aquest matí jo he enviat totes les notícies del dia al grup que teníem amb el Miquel Vidal.
13: I s'ha posat a treballar, que això és el pitjor. No, ja vam explicar que el Manel Vidal...
14: El deu fer fora.
13: No, va plegar a finals de temporada perquè té altres projectes, com per exemple quedar-se a casa seva.
15: Bàsicament.
14: Està plegant tothom, eh?
13: No, tothom.
14: La gent fuig d'aquest programa, jo no vull dir res, però bueno, en fi.
13: Hi ha molta inseguretat.
14: Sí, hi ha molta inseguretat, és que és veritat.
15: Inseguretat laboral.
14: Inseguretat laboral, la principal.
13: També hi ha l'Oriol de Balanzó, o la Noelia, que porten amb nosaltres. La Noelia tenia 12 anys.
7: Sí, jo sí que tenia 12 anys.
13: I ara en té 22.
14: Bueno, però l'Oriol i la Noelia estan aquí treballant amb vosaltres perquè són treballadors d'aquests que a finals d'any us desgraven.
13: No, home, no, que han de desgravar.
7: Ho podríem mirar.
13: No cal mirar-ho. La notícia és que aquesta temporada s'incorpora al programa amb Bru Esteve. Ja li hem dit benvingut.
14: Et dius com el dolent dels Minions?
13: No.
14: Bru!
13: No,
14: el Bru, que no l'heu vist?
13: No, el dolent dels Minions es diu Gru.
14: Pues això que he dit, Bru.
13: No, Gru.
10: Ai, mira, no entenc res.
13: Home, no, Bru, pots saludar, de fet... Yes.
16: Sí, hola a tothom, hola a tothom. Hola, gràcies.
10: Ui, quina veu.
16: És un somni ser a menys 7 graus sota 0 en aquest estudi.
13: Exacte, és l'única persona treballant ara mateix al Principat, amb màniga llarga. Sí, sí. Bueno, tu i els que deuen estar a l'escorxador, allà a Olot, on sigui...
10: Vaya, vaya, ets fredolí, Bru.
15: No, a veure, s'ha posat una separata de màniga llarga, que és la típica samarreta que guardes una miqueta per al dia que pintes, eh? Vull dir que... Sí, bueno,
16: el primer dia de feina s'ha d'anar, doncs, que no sembli que m'ho prenc massa seriosament.
10: Sí, sí, escolta'm, Bru, ets tan dolent com el Bru dels Minions?
13: Veure, un moment.
10: Perquè a mi m'agrada que em facin dolenteries.
16: Sí, fa un moment tens... deia que tenia 12 anys.
10: Tens més de 18 anys? Què diu el bar?
13: El bar...
10: Fem la revisió del bar, allò que fan al futbol?
13: Què ponen tu DNI?
10: Què ponen tu DNI?
13: No, bueno, no té res a veure amb els Minions, això per començar, no. És major d'edat, això ho podries confirmar.
16: Bueno, confirmar, sí. Jo confirmo.
10: I és veritat que no, és veritat, això és de no té res a veure amb els Minions, perquè aquest estiu he vist l'última pel·lícula dels Minions, bueno, i no hi surt el Bru.
13: No.
10: Ara van els Minions sols, que l'heu vist, l'última. Ja, oh, que anava a veure el Bru i diu, no, ja no hi surt.
13: S'han independitzat com el Manel
10: sí,
13: Vidal.
10: Sí, des de luego, ara van els Minions sols.
13: Sí.
10: Són tan divertits, els Minions. Sí. Jo també veuria pel·lícules dels Minions.
2: A mi m'encanten.
10: Vols creure?
2: A mi m'encanten.
10: No, m'encanten les seves pel·lícules, però sobretot els seus discos.
13: Els discos?
16: Quins discos?
10: Home, per la mort de Déu, però que... Spotify.
13: I què vol dir, per què?
10: Que no heu sentit els Minions cantant versions de cançons conegudes.
2: Va, és increïble.
10: M'ho va descobrir la Conchitín, que li va posar el seu nebot de 6 anyets. I ara estem totes enganxades.
13: Sí.
10: Mira, escolta.
13: Miro o escolto.
10: No siguis imbècil. A veure. Àlex, posa'm els Minions cantant la cançó de la panícola del Missió Impossible.
13: Banana. Uau.
10: Sí. Ells diuen banana tota l'estona. Sí.
13: Perquè... Ho diu com a cosa bona, com a cosa dolenta.
10: No, molt bona. És el que vols.
15: És una sintonia boníssima per parlar sobre.
13: Bueno, jo ho agraeixo, perquè si és una sola paraula me'n recordo de la cançó.
10: Se'm recorda de la lletra,
13: sí,
10: eh?
13: Si són més de dues paraules...
10: Ja no, eh?
13: Jo, a mi em costa recordar...
10: Hòstia, diu bé.
15: Taladra molt, això.
13: Sí. Bueno, escolta, una cosa, perdoneu. Els Minions, és que és una...
10: Els Minions canten?
13: És que...
10: No l'havia sentit mai, tu.
13: Però jo m'acabo d'afegir a la meva llista de favorites a l'Spotify.
10: Pues no tindràs feina perquè hi ha un munt de cançons aquestes, eh?
13: Ara ho veig, ho he vist. Els Minions cantant la música de Super Mario Bros.
10: No, però ara no cal que... Va.
13: Mira.
10: Pell de gallina, ja.
13: Són brutals, els Minions. Són les úniques persones que han aconseguit crear un llenguatge que entén tothom. Parlen una llengua universal.
10: Entén tothom.
13: Una mica com la Rosalia, no?, que és de Sant Esteve Sesrovires i parla com si fos de Puerto Rico. Ja t'ho sabe, mi amor. Bueno, sí. Pren totes les llengües de Llatinoamèrica alhora i una mica de guaraní, també.
10: Va, escolta'm, que avui tenim més notícies.
13: Per cert, bro.
10: Bueno, escolta...
16: No, bro.
10: Bro.
15: Bueno, podries dir les dues coses.
13: Sí. Sí, per edat, al final, bro.
10: Sí, no. Si la O no és tònica, és bro.
16: És bru. Ah, no.
13: Bueno,
16: no, és que és tònica,
15: però una
16: és bru,
15: cosa.
16: També.
15: Molt bé. És una paraula amb una sola...
13: Què t'ha passat a la meva?
15: Que m'estic ofegant.
13: Buah, s'està morint, tio. Al final, 18 anys no passen en va, no?
15: No, però que en Sirici diu si la O no és tònica, però és que només hi ha una vocal. O sigui, ha de ser la tònica per...
10: Clar, és monosíl·lab.
15: És que, clar, ha de ser tònica per nassos. Perdoneu que interrompí, eh? Sí.
10: Avi, no s'adormi, sisplau. Va.
13: És tònica o és ginebra? Va, perdoneu una cosa.
10: Què vols dir, Jean-Paul?
13: No, el bro, tio.
16: No, bro. I, de fet, potser per tu, senyor Esteve, si vols.
13: Senyor Esteve.
15: L'auca del senyor Esteve.
13: És que té nom de medicament per anar al lavabo, eh?
10: Quin medicament?
13: No hi ha uns supositoris.
10: No, hi ha uns laboratoris, Esteve.
16: Res a veure, si no, no seria aquí fent d'aquí.
15: Potser ho confons amb les pastilles del doctor Andreu, que tampoc són per anar al lavabo, vull dir que no.
10: Del laboratori Esteve és l'odamida, allò per glopejar per les llagues, per les aftes de la boca. És el laboratori Esteve? Nenes, alguna? No feu servir l'odamida?
7: Aquí està sola.
10: Mare de Déu, senyor.
13: Ningú controla això.
17: Bueno, pot ser
10: bueno, escolta, Jean-Paul, bueno, perdona, arrenquem perdó, una mica sí, el programa.
17: Perdona,
10: no, anem...
17: Sí, perdona, bro, que si necessites sí, alguna cosa...
10: Deixa'm
17: si
10: pau al
17: bro. No, bro, si necessites alguna cosa, saber com va l'ordinador, una mica de les dinàmiques internes de l'equip,
10: sí,
17: la màquina del cafè, què és el que menja la Noelia...
7: només... Res, es respon ràpid.
17: Res, per exemple, només que li preguntis a l'Oriol. Moltes gràcies. Sí,
13: bueno, en fi...
10: La qüestió és que ara que tornem de l'estiu, tot continua igual.
13: Sí, ahir avaria important dels trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per culpa d'un tall elèctric.
14: Sí, però ja està tot solucionat, tampoc, sí. Eh? No fiqueu, eh? No, dit a la Nafra,
13: però,
14: eh?
13: Però ho hem d'explicar, hi ha moltíssima gent que esperava sí, venir...
14: Però sempre esteu igual,
13: eh? El que abans era l'alta velocitat...
14: Bueno, doneu bones notícies.
13: El que abans era alta velocitat, que sí, ara ja fa uns anys que ja no és velocitat a seques sí, i hi ha dies que no és ni velocitat...
14: Sí, però aquesta notícia es pot donar de dues maneres. Es pot començar el programa dient els trens d'alta velocitat funcionen tots perfectament! És que tothom aplaudiria...
13: És que perfectament...
14: És que... Però no, ahir... No avui, ahir anàvem sí, malament. Sí. Els informatius es fan de les notícies d'ara, d'ara.
13: Sí, però és veritat. Però és que ahir no teníem... Ahir no vam fer programa.
14: Doncs fota't. Perquè... Si no ho vas poder dir ahir i avui, ara, la notícia és que tot funciona correctament...
13: Hi ha molta gent que esperava tornar...
14: I jo no sóc ni dels uns ni dels altres, eh? No, home, no, que a mi no m'hi va pa aquí, eh? Jo no sóc ni de la Renfe ni de Ferrocarrils Catalans.
13: Vostè és de DIF, eh? Bueno, sigui com sigui. De què parlàvem? Ah, sí, de coses que... No han canviat gaire. Tenim vaga de professors i de mestres convocades pel primer dia de curs.
14: Bueno, va, serà escolta, hi ha temps, hi ha temps per negociar encara.
13: Han tingut tot l'estiu.
14: Això es convocarà.
10: I evidentment tenim la crisi humanitària de Ceuta, un tema complex que sí, portarà cua amb l'extrema dreta ficant-hi cullerada. En principi... El...
14: Jean-Paul!
17: Se m'ha disparat, perdona.
10: Ja sento.
17: Però aquesta és bona, eh? Aquesta eren d'aquells de...
14: Para l'Spotify, aquest.
17: A mi m'agrada quan es van separar i va fer Smile.
14: Para!
17: Para, un moment.
10: Atura això.
17: És que no sé... Un moment. Para. Però era guai, eh? Pell de gallina,
10: escolta,
17: també.
10: Escolta, que estàvem parlant ara de coses serioses i saltes amb
17: aquests
10: això.
17: Aquests són els de Surfing Safari.
10: Que...
17: De...
10: Els Beach Boys.
17: Eren germans, com els Bee Gees...
18: Yeah. I algun cosí, també, hi havia, sí.
17: Bueno, perquè al final passa el que passa, que... Mira...
14: Escolta'm una cosa, ara que no teniu música de fondo,
17: sí?
14: Posa'm música de por.
13: Ara perquè vol música de
14: bueno,
13: por?
14: Bueno, de misteri.
13: Por o misteri?
14: De misteri.
13: Perquè l'Àlex també és el primer dia i ja l'estem fent parar boig.
14: Bueno, és el tècnic.
13: Àlex Arbiol, sí, bueno, sí, què? Que està justificat que estigui boig, o?
14: Està justificat que soni era una música de
13: per què?
14: De por, perquè encara no n'heu dit res, eh?
13: Uh-huh.
14: Però, nenes... Què us en dic?
13: Que... No. Què us en dic?
14: La pregunta és, avui, què en dic? Què en dic del
13: cas en dic? El cas en dic. El que no farem
14: què?
13: És frivolitzar amb el cas en dic...
17: Perdona un moment.
13: Jean-Paul!
17: Se m'ha disparat una altra cosa.
10: Doncs prou, atura-ho. Et agafaré el mòbil.
17: És barbaren, però és banana.
10: Que sí, que sí.
13: Clar, és banana, sí.
14: Bueno, escolta, per favor, seriosos, posem-nos seriosos.
13: Sí.
14: Maica Navarro. Avui, a La Vanguardia, que és el diari que us paga els sous a tots, eh?
13: Sí, bueno.
14: Vull dir, hauríeu d'haver-lo portat llegit.
13: El diari, La Vanguardia...
14: Home, per la mort de Déu. Què n'ha dit de l'Andic? La Maica Navarro. Expliqueu.
13: Doncs la Maica...
14: Explica, que és molt fort.
13: Sí.
14: És fortíssim, ja
13: sí, la Maica... La
14: perquè hi ha coses que penses que són d'una cosa i al final,
13: Sí,
14: són d'una altra,
13: Sí, es diu Gira
14: Ojo,
13: aquí. Sí. Dic que la Maica...
14: La terapeuta, Ojo,
13: Un moment. La Maica...
14: No estem dient psicòloga,
13: No.
14: Psicòloga. És psicòloga? Sí? No. M'ensenya el títol? No lo tiene?
7: Què pone en su título?
14: No és psicòloga.
13: No és psicòloga. No.
14: És terapeuta. Bueno, ara s'han inventat, això és del terapeuta. Vinga, vinga. Què passa amb la terapeuta? Sí. No, jo no tinc res a... No, que a mi que me preguntin al jutge.
13: Sí.
14: No tenia res a veure, però... Va sortir un ajudant. Un ajudant.
13: Jo m'he perdut ja fa dos minuts,
14: Antes de les vacances d'estiu va sortir una ajudanta, que es veu que aquesta senyora la feia servir de traductora per no parlar de la germana.
13: No sé
14: si
13: però
14: la germana era l'ajudanta. Sí. No, ara no me'n recordo.
13: No obri tant.
14: Però hi ha noves informacions.
13: Hi ha noves informacions.
14: Sobre la terapeuta.
13: I vostè m'ha dit, expliqui.
14: Bueno, jo, és molt fort.
13: Sí, jo estic intentant explicar...
14: No, va, doncs vinga.
13: Va.
14: És el que explica La Vanguardia.
13: El que
14: no ho explica ell, Això ho explica La Vanguardia.
13: La Maica Navarro.
14: Maica Navarro, vinga.
13: El que explica... Maica Navarro.
14: Sí.
13: El que explica Maica Navarro...
14: És que la terapeuta de la família arrenca una mica, perquè és que si no, no has explicat res.
13: La terapeuta,
14: Ojo, no l'ajudanta.
13: No, la terapeuta.
14: Aquesta sí que és la titular.
13: I una col·laboradora de la
14: terapeuta. Ja ha sortit. Aquesta és l'ajudanta.
13: sí, la col·laboradora, haurien recorregut prèviament la ruta de Collbató.
14: Ojo!
13: Això ho acabo de dir jo, el primer cop.
15: Estàs flipant, eh?
13: Sí, bueno, al final...
14: Mira, he tirat tota l'aigua.
13: No! El teclat.
14: No, però això amb un secador...
13: No, ara dispararà tot.
14: Sisplau. Ja, podeu portar...
17: No, la Noelia, que no hi vagi, que és masclisme.
14: Expliquem que ha caigut l'aigua... Ha caigut una ampolla d'aigua damunt del teclat.
15: No, perdona, perdona, no ha caigut, l'has tirat.
13: No, no, no l'ha tirat ell.
14: Ha estat involuntàriament.
13: És un estudi nou, eh?
14: Què ha sigut, ja?
17: Bueno, al final no passa res, perquè...
14: Això
17: no ha...
14: després agafeu el teclat i el poseu en una bossa d'arròs. Sí,
15: això es fa un sac d'arròs de 18 quilos.
13: Ha vingut algú de pals, algú de l'octubre? Algú que hagi portat alguna cosa,
14: algú que tingui un sac d'arròs.
13: Ja ho solucionarem.
15: Sí.
13: Okay, sí. No, deixa sonant la cançó dels Minions
14: i se'n va.
13: Mateix,
11: Àlex Serviol!
15: Ara mateix... ara mateix això és un camió sense conductor, però en marxa. Però
14: pues ja
13: ara,
14: teniu,
13: ara mateix.
14: Ja ho acabeu de veure pel que serveix un tècnic de sola ràdio. Noelia, per portar paper de vàter.
13: No, home, no, sort d'ell. Sort d'ell perquè la Noelia ha marxat fa també dos
15: minuts. Que ha marxat de la ràdio, eh?
13: Mira, ara, un altre aplaudiment.
14: Bravo!
7: Gràcies per aquesta humiliació pública.
13: Home, dona, és que...
7: Deixa sí que desgravo final de mes, perquè he entrat al lavabo a buscar paper de cuina, per tant, confirmem.
17: Hi havia algú fent caca?
7: No, per sort no.
17: T'imagines? Que fa caca aquesta hora, eh?
13: Bueno, un moment, ens estem centrant, estem en el cas Andic, i ara hi ha quatre persones intentant netejar la taula.
14: Ja està.
13: Jo entenc
14: ja
13: que tornareu...
14: Podeu, ja està, ja funciona tot.
13: Sí,
14: hi ha hagut algun micròfon que s'hagi fet malbé? No?
13: Un moment, que estan fent gestos, des del públic estan fent gestos molt estranys. A terra hi ha un bassal, crec que hi ha...
15: Ja m'ajupo jo.
13: Un moment, això...
14: Ah, ja deia jo. Per l'aigua que ha caigut, l'hem assecat massa ràpid. Ah, que hi ha forats a la taula.
13: Hi ha forats a la taula.
14: Sí, home, per aquí van els cables per forats.
15: Sí, anava a dir, ara he posat la mà per aquí sota i no veus que hi ha 17 cables de corrent que estan molt bé combinats amb un litre d'aigua.
13: Angelines, aquests forats que hi ha a la taula, aquests forats tenen un nom, es diu endoll, d'acord? Aquests forats on ha caigut l'aigua, és a dir, que d'un moment a l'altre pot passar que us quedeu sense la competència que hagin estat 18 temporades, no?
14: 18ena i última, eh?
13: 18ena i última. Mira, aquell dia va ser el primer dia de la 18ena i es van quedar com ninos, tu. Van ficar els dits en un endoll.
15: I així petarem seguint ja sent líders d'audiència, eh?
13: Home, sí, bueno, de qualsevol manera.
14: Bueno, ara que ja està tot set, posa música del misteri, per favor.
13: Aviam, música del misteri.
14: I repetim el que explica La Vanguardia, que és molt seriós, això, eh? Ojo, eh? Preneu notes, eh?
13: L'explica a La Vanguardia.
14: Sí. La terapeuta de la família, això ja ho has dit tant.
13: I una col·laboradora.
14: Sí.
13: Haurien recorregut prèviament la ruta de Collbató, sí, on Isaac Andic va acabar caient per un assegat.
14: No, no, perdona. Va acabar caient...
13: No.
14: Va acabar caient, és ell...
13: Sí,
14: no, bueno, no, aquí hi ha algú que el va fer caure, eh?
13: Bueno, no se sap, perquè encara... No,
15: com l'aigua, de fet.
13: Sí, no, un moment.
15: No és pel forat i els cables, eh?
14: Però... Gràcies al Bru, que és el d'abogat, és l'abogat defensor.
13: No, sí. No.
15: El que explica això, la Maica... No, anaves a dir que encara no s'ha fet el judici, exacte, per tant no se sap...
14: Perdona, el judici s'està fent cada dia.
15: Bueno, però no s'ha fet...
14: El xat nostre, amb les amigues, no, bueno, ja tenim el judici ja fet.
13: Però això
14: ja
13: és un judici paral·lel. No, però és que això és un judici paral·lel, que és precisament el que no és un judici.
14: En mans del jurat popular.
13: No sé si al final això es fa en jurat.
14: Sí. Home, ja t'ho dic jo. Si va a judici,
13: sí?
14: Un jurat popular. Tant de bo ens toquin tots nosaltres, eh?
15: Jo us llegeixo el resum d'aquest article de la Maica Navarro.
17: Perdona una cosa, si te criden de jutjat popular, de jutgis...
14: De jurat, com a membre popular, del jurat popular.
17: Tu, això ho cobres o què? O
14: sigui, sí, suposo que has de cobrar, perquè tu has de faltar diverses jornades a la feina...
17: Ja, o sigui, te fan un justificant conforme el meu fill no pot venir perquè té fimosi, per exemple. No?
13: Per dir alguna cosa.
14: Per dir alguna cosa, no? Mira, va, que hi ha coses i motius. Per...
17: I què has de fer? Quines proves, quins estudis has de tenir... No, quantes pel·lis has d'haver vist de...
14: No, cap. De judicis, cap. O sigui, no t'ho exigeixen, això.
17: No.
15: A veure, es cobra 67 euros per dia d'assistència efectiva a les sessions.
17: Fuà, 67 euros més del que cobro jo.
13: I a més, podria ser popular per primer cop a la vida.
15: Clar, però seria jurat popular.
14: Jurat popular.
15: T'agrada més per la part de popular que per la part de jurat.
17: Ei, bro, molt heavy.
14: Sí, molt heavy, sí.
13: Ah, ja entenc què vols dir. Quan dius bro, molt heavy, jo que sóc jove entenc què vols dir.
17: Exacte, bro.
14: Va, escolta'm, ja en parlarem del tema perquè avui hem passat més coses, però potser no són tan importants.
13: Tot seguit, les repassem.
19: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
15: Perdoneu que interrompi, però és que estava llegint aquest resum. És que jo a Fernández se li interessarà sobre el tema del cas Endic. Només hi ha una cosa...
1: Què han dit alguna cosa més?
15: Llegeixo l'article que n'hem fet a RAC1, de resum de l'article de la Meca Navarro, diu que...
1: Aquí el que passa és que la terapeuta va dir que la seva ajudanta...
15: Sí, la seva ajudanta que és professora d'anglès. Escolta,
1: vés a buscar alguna ruta, perquè la terapeuta li va dir al fill que s'havia de posar en una situació perillosa per veure si t'has de posar mentalment en una situació com de perill. A veure com reaccionaries tu, no?
17: Això és tant de Jean Freud es grava.
1: Llavors va dir, escolta, tu t'has de posar com en una mena de penya-segat, no? Llavors va enviar l'ajudanta, va dir ella, la terapeuta. Diu, no, jo he enviat a la meva ajudanta a mirar, aviam, una ruta on hi hagi un penya-segat maco, que sigui una cosa guapa.
15: Però aquí hi ha un problema. Una cosa és una metàfora i una altra cosa és la realitat. Una metàfora és una metàfora.
1: I una altra cosa és una mentida. Perquè ara resulta que la Maica Navarro sap que la terapeuta també va anar a fer aquesta ruta quan havia dit que no en sabia res.
15: Ells diuen que no és exactament la mateixa ruta, sinó que estaven buscant una ruta amb penya-segats per Montserrat, amb l'objectiu que pare i fill poguessin viure una experiència extrema com a teràpia de confrontació.
1: Home, pues experiència extrema com a teràpia de confrontació, pues ja ho tens.
17: Jo la teràpia més...
1: No cal ni jurat popular, nenes. És així o no és així?
15: No.
1: Per la mort de Déu.
17: Jo la teràpia més extrema que he vist amb el meu pare és que vaig obrir la porta a l'habitació.
1: Sí?
17: No. I, bueno...
7: També hi havia un penya-segat.
17: La meva mare. M'entens?
10: Bueno, escolta,
17: i això és una teràpia que jo ja, des d'aleshores, pues ja no el vaig poder mirar mai més als ulls, i me van fer fora de casa i me'n vaig anar d'Erasmus a...
15: A on?
17: A Montornès.
10: Sí, gran Erasmus, sí.
15: Bueno, perdoneu que hagi interromput.
1: No, s'havia d'interrompre.
15: Que havíem tancat aquest tema, però és això. Bàsicament, aquesta col·laboradora, que és professora d'anglès, és la col·laboradora de la terapeuta, que no és psicòloga.
16: També s'han de guanyar la vida.
1: Bueno, perquè és que es veu que la terapeuta, que està a una zona rica, de gent benestant, doncs hi venia gent de tot arreu, gent estrangera.
15: De tot arreu, del Raval, de Nou Barris, de Vallcarca...
1: I tenia l'ajudanta, que parlava anglès, que li deia, escolta, digue-li tu que s'ha de posar en una situació extrema. Doncs, bueno, extreme, situation. Heu fet Duolingo? Duolingo, veieu pel que serveix anar pel món? S'ha de saber llengües per anar pel món.
15: Aquesta terapeuta entenc que parlava català, o com a mínim castellà, i tenia una professora d'anglès que li traduïa. A l'anglès els en dic que parlen català i castellà. No,
1: aquesta ajudanta li feia feines.
15: Ah, d'acord.
1: De dir, escolta, ara necessito que vagis a fer una ruta. Fes una ruta. Ara necessito que vinguis, que me tradueixis a l'anglès, que ve un rus...
15: Qualsevol cosa que pugui fer internet.
17: Va, és una barreja de Wikiloca i Duolingo.
10: I ChatGPT una mica, també.
15: Vinga, va, perdoneu-me. Altres qüestions. Avui, 31 d'agost, hem de parlar de l'11 de setembre, d'acord?
1: Que fort, l'11-S,
15: Sí.
1: On éreu vosaltres quan van caure les Torres Bessones?
15: No. Quan parlem de l'11-S, per una qüestió d'autocentrament, si no ho especifiquem, estem parlant...
1: Ah, parleu de la mort de Salvador Allende, no? L'11 de setembre, va ser un 11 de setembre, jo recordo.
15: Sí, home, sí. No parlem de la mort d'Allende, ni de l'atac a les Torres Bessones, parlem de la Diada.
1: No, sisplau, no.
15: Què?
1: Home, encara queden 11 dies per la Diada i ja voleu fer una crida a la divisió?
15: La Diada no és divisió.
1: No sigueu supremacista, sisplau.
15: Li recordo que fem un programa d'actualitat i que en aquest cas el titular que volem explicar té a veure amb la Diada Nacional.
1: No diguis la paraula nacional.
15: Per què?
1: Perquè hi ha nens que ens escolten. Hi ha menors d'edat.
17: A veure...
1: Estan traumatitzats, ja.
17: No estan traumatitzats.
1: Sí.
17: Traumatitzats esteu vosaltres.
1: No.
17: Hi ha nens que ens escolten efectivament. Tots amb la samarreta blanca del Barça on es pot llegir Hansi Flick. Sí, aquests nens.
1: No.
17: Sí, a tornar els cops.
1: No, per favor.
17: No a cagar-se sobre les cases.
1: No, per favor.
17: No a dir, hem fet la independència, torneu a casa, aneu al teatre. No.
1: No, ja sé que usted está muy enfadado porque le han quemado el neceser en Ceuta, pero... España también es hermandad, España también es fraterna, tenemos a Ana Belén, al Víctor Manuel, la cadena SER...
17: A veure, un moment!
1: Prou! Parlem de la Diada.
15: Sí, parlem de la Diada.
7: Perquè el president Salvador Illa ha anunciat que enguany, l'11 de setembre, també se celebrarà a Extremadura.
1: Visca! Sembla un titular... Jo me l'he hagut de llegir 3 vegades, perquè em pensava que era un titular d'aquests de broma.
15: No, jo no.
1: Que era una fake news.
15: No,
1: però sí, diu, l'11 de setembre, la Diada també... de Catalunya se celebrarà a Extremadura, també.
15: La pregunta és, ho saben a Extremadura, això?
1: No sé.
15: Algú els ha preguntat? Algú els ha donat permís?
1: Salvador Illa ho ha tornat a fer, eh?
15: Sí, el què?
1: Catalans i extremins, extremins, i catalans com més amics, més endins.
15: Bueno, molt bé.
1: Així tots anem germans.
15: Sí, molt bé.
1: Els germans Roca.
15: Sí, però els germans Roca no són...
1: Els Estopa.
15: Sí, els Estopa no són...
1: Els germans Gallagher, dels Oasis.
15: Bueno, els Gallagher precisament no han sigut els germans més benvinguts de la història.
1: Bueno, és igual, escolta'm molt bé, Salvador Illa. El molt honorable Runner reconciliarà els catalans i els espanyols, valgui la redundància.
15: Molt bé, molt bé.
1: Jesús...
16: Salut.
20: Jesús va morir, va morir a la creu.
15: Jesús va morir a la creu.
20: Perquè Salvador Illa pogués córrer.
16: A veure, un moment. No, no, no. Hòstia, cada cop
20: ho fem més gros, això. S'ha de ser greu.
16: Sí.
20: Sabeu que ja no són ni dels uns i els altres,
16: home,
20: eh?
16: No, no.
20: Compte, perquè de vegades se'm titlla, se'm pengen etiquetes.
16: Sí, de...
20: Que jo, és que no sé.
16: No ho sé, va,
20: no, no sé, no sé, la gent com arriba a conclusions, hi ha molt, gent molt lenta.
16: Però vostè és un defensor
15: de l'obra de Salvador Illa.
20: De la, també
15: no, de
20: no,
15: Lápez,
20: no, no, soc defensor de la vida.
16: Àlex, treu la música.
20: Vostè... Ni d'esquerres ni de dretes, ja ho
16: sí,
20: sabeu.
16: Ja, ja, ja, ja. Vostè sap alguna cosa?
20: Ni masclista no, ni feminista.
16: No, no, no, no.
20: Jo soc neutral.
16: No, però és que en situacions...
20: Equidistant.
16: No, però és que equidistant i neutral en situacions on un és el que domina l'altre, sí, és que vostè està a favor del dominador, però no passa res.
20: Què?
16: Val. Vostè sap alguna cosa d'Extremadura?
20: D'Extremadura?
16: Sí.
20: Home, i tant. Per exemple, d'Extremadura van venir milers de catalans a aixecar Catalunya.
12: Sí, clar, perquè Catalunya era una senyora de 87 anys que havia caigut per les escales sola a casa. S'estava dutxant i va caure per les escales, Catalunya.
20: Ojo, ojo, poseu-vos, poseu-vos plat de dutxa.
16: A veure, un moment.
20: Traieu, traieu banyeres. Sí. De debò, de debò. Això s'ho feia la Conchitín, que m'ho va dir. Dic, escolta, doncs jo també ho faré.
15: Plat de dutxa enrasat, no? Ha d'estar
20: enrasat amb el... Te la recullen, la banyera? Te posen el plat de dutxa i s'emporta la banyera.
16: S'emporta la banyera.
20: Perquè dic, i ara què faré jo amb una banyera? I la posen al menjador i em van dir, senyora, ens l'emportem. A mi? Dic, una mica picarona, dic. Diu, senyora, ens l'emportem. I jo,
16: I
20: jo, amb el vaig mirar, dic, a mi...
12: A mi em va passar.
15: Què et va passar?
12: Sabeu que jo vaig estar a punt de relliscar el plat de la dutxa.
20: Sí.
12: I el que vaig fer és que allà hauré d'anar a comprar el Cofac o altres marques que no se poden dir.
20: Sí.
12: D'una...
20: Una catifa.
12: Una catifa.
20: D'aquelles enventoses.
12: Exacte.
20: Que s'enganxa.
12: Sí. Perquè
15: dius, sí.
12: La vaig posar al revés.
15: I se t'han enganxat els peus.
20: No era qüestió d'enganxar-t'hi tu els peus.
15: Vas fer surf.
12: Exacte.
20: La ventosa va contra la banyera.
12: Vaig sortir de la dutxa pel menjador. Vaig creuar, estava la porta oberta de casa.
20: És això, les escales?
12: Vaig baixar 6 pisos i em vaig quedar al carrer.
20: Molt bé.
12: Despullat.
20: Molt bé, molt bé.
12: Amb els cabells ensabonats.
20: M'hagués agradat veure-ho. O sigui, el problema no és que anessis despullat enmig del carrer, sinó que portessis els cabells encara per esbandir, eh?
12: Exacte.
15: Vas fer surf com els Beach Boys, bàsicament.
12: Mira.
20: Jean Paul.
12: Perdona, és que se m'ha disparat. No. És que tinc el cervell.
20: Tens el cervell a un altre lloc.
12: El servidor. És que no. Si tu dius, per exemple...
20: Para-ho.
12: És que no sé... Vale. Vale.
20: Sí.
12: Bueno, doncs ja està, Extremadura, no? Que hem d'anar a Extremadura. Tots els catalans a Extremadura, aixecar Extremadura.
20: No va així.
7: El govern de la Generalitat vol portar la Diada a Extremadura per homenatjar els milers d'extremenys que van emigrar a Catalunya el segle passat i els catalans amb arrels extremenyes.
20: Molt bé. Per fer-nos perdonar, podem enviar a Extremadura els catalans més ben preparats.
16: Per fer-nos perdonar el què?
20: Home, lo de ser... catalans.
16: Però qui considera vostè que són els catalans més ben preparats, per exemple? Aquí
20: Pau envia... Cobercí.
16: Hem d'enviar Pau Cobercí.
20: Pau Cobercí a Extremadura, enviem-lo a Extremadura.
16: A fer de funcionari.
20: I per caure els millor, també els podríem enviar un carregament d'ampolles d'oli de Siurana, ben bo, llonganisses de Vic, i camions plens de tàpers de fricandó.
16: Tot això que
20: passa... Això no ho coneixen els nostrements.
16: No sé, per carrer amb suc, sí, com sigui...
20: Jo tindria problemes... No dir-los-hi, no, esto es Mocharnón.
15: És Mocharnón, que sembla una marca de cava, no?
16: Això ja havia passat l'any passat, que van externalitzar una mica la Diada a Madrid, i enguany toca a Extremadura. En parlarem de tot plegat després de la publicitat i ho farem amb en Justo, aquí, a la competència.
21: Ei, què passa amb els sarcacats?
22: Què fa avui la competència?
21: No, nostre!
23: Piqueu, veieu!
21: A mi no em vingueu a molestar!
23: És hora de comprar diners.
22: Amb els Oscars. A RAC1.
16: Tornem a ser aquí 3 minuts i 3 quarts d'una. La competència que tant ja ho veieu, pauses més curtetes, perquè el que vol la gent és contingut.
20: Bueno, i ara, perquè escolta, tots són anuncis, aquest programa.
16: No, és veritat.
20: Sí, la competència, tothom ho diu, és allò que fan entre els anuncis, aquells 5 minuts.
16: Bueno, això forma part també de ser líders i de tot plegat. El programa funciona, la gent pot posar publicitat i és com funciona, al final és el que heu votat. Sigui com sigui, abans de publicitat parlàvem de la Diada de Catalunya.
20: Efectivament, que enguany també se celebrarà a Extremadura.
16: Lo nuestro!
20: Home, Justo, bon dia. Aplaudiment pel nostre Justo.
16: Bon dia, Tudolón. Bon dia, Òscar Dermán.
20: Bon dia, Justo.
16: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, ja és dilluns, torno a la feina.
13: Com pot ser que l'Homo sapiens veiés l'estany de Sant Maurici i decidís inventar el full de càrcul de l'Eiffel?
20: Pues la veritat és que no tinc resposta.
13: Doncs jo sí, vam allà.
20: Bueno, portes bé que s'hagin acabat les vacances, Justo.
13: Ho porto perfectament. Sí? Si em disculpes un moment...
20: Sí, què passa?
0: La mare que em va parir!
20: Pues sí, que segur que ho portes bé.
13: Ja està, ja ha passat. Donem la gràcia sí. a Salvador Illa, el pròxim Premi Nobel de la Pau. Gràcies per portar la Festa Nacional de Catalunya a Extremadura. Clar. La fina línia entre el ridícul i el supremacisme. Vam allà!

0: felicidad fins que descobreixen que por la noche estás a más de 40 grados. Gent que no tornarà mai més a Espanya.
1: Si no hi posen aire condicionat exterior.
0: Perde gallina.
1: Perde gallina, sí.
0: Los Minions li han canviat la veu. Vamos allá. Quisieran imitar. Qui no té un pare, qui no té una mare, un àvia, un besavi que en algun moment va venir a Catalunya, sí, em posarem a fer homenatge a totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol i a los 199 països del món mundial d'on ha sortit la gent que va venir a Catalunya.
1: Ja, també tens raó. Sí,
0: vol ser que Salvador Illa s'estigui marcant un i para cuando el dia de l'hombre? Jo dic que sí, vamos allá.
2: Vivo en Catalunya, sí señor, y me gusta el carácter catalán.
0: Pero...

0: Té res per declarar?
1: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prebenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxada als de seguretat, com ara.
2: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prebenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Moda?
7: Què?
6: Endavant. Vinga, vinga, és el primer programa, no passa res.
8: O sigui, per dir que una cosa està de moda, ha d'estar de moda? Aquesta és la pregunta. No sé si te la puc tornar...
6: A partir de la una de la matinada, la filosofia...
9: Crec que no era una pregunta.
6: Ah, no. Jo, la filosofia, si voleu, en parlem. Però, de moment, per dir que està de moda, només cal que vulguis que estigui de moda una cosa.
10: Però és que no està de... Com pot estar de moda una deixalleria?
6: Siendo performativo.
10: Com?
6: Fixa't en el pantaló de cintura baixa. Els plats de menjar ple de festus, per exemple, o el feixisme. Abans que estiguessin de moda, només hi havia gent dient que posarien de moda.
8: Bueno, sí, clar, però què té a veure... O sigui, què té d'especial la deixalleria d'Espertaferro?
6: El més especial de la deixalleria d'Espertaferro són els seus treballadors, tots ells en proceso de regularització.
8: Escolta, no, però a veure una cosa, però no estan regularitzats.
6: Passa palabra. Vamos allá. Tu nom es truca i pregunta per Brossa. Joan Brossa, el James Bond de la deixalla. I recorda, deixalleria d'Espertaferro, tu pa negra... I ells li treuen el ferro a l'assumpte, literal i metafòricament.
8: Gràcies, Justo.
6: Gràcies a vosaltres. Va, que avui també hem de parlar d'altres qüestions. A banda de la diada, hem de parlar de la roba de segona mà.
10: Ah, perquè... mira, parlant de deixalles.
6: Perquè... No, home, no, deixalles no. Sí, recordem les tres R's. Jo la recordo perfectament.
11: Quines són les 3 R's?
6: Ah, però les 3 R's són...
8: Però està, perdona, estàvem parlant amb l'avi, eh?
6: Perdoni?
8: Que diu vostè que recordava que... quines eren les 3 R's.
6: És que jo no ho recordo res.
10: Ah, per això he saltat en Jean Paul.
6: Per això m'ha dit el nano, l'amic del bro.
8: Sí, del bro.
6: Vale, doncs les 3 R's són...
8: Sí. Reciclar.
6: Reciclar.
8: Sí.
6: Reconduir?
8: No.
6: Reutilitzar? Recuit?
8: No, recuit. Home, te porta R, recuit.
6: Porta R, sí. Compro una bocada.
8: Deixa-ho bueno, estar, va.
6: Això que dèiem...
10: Per què parleu de la roba de segona
6: mà? La roba de segona mà, perquè Catalunya és un negoci que no para de creix.
8: Bueno, és que és molt cuqui la roba de segona mà.
6: Una cosa que creix a Catalunya, mira, ja era hora, la roba de segona mà.
8: La roba de segona mà, les enteses en diem la roba bondage, no?
6: No, vintage, bondage pues és una altra cosa.
8: El que he dit, sí. Bueno, és ben bé com comprar roba normal. Això de la roba de segona mà, amb l'única diferència, nenes, que això totes ho sabem, que després d'emprovar-te un crop top moníssim,
6: sí,
8: després has de fer un tractament per les puces...
6: No, home, no, què dius?
8: I per les xinxes i la gonorrea.
6: No és veritat, això, aquesta roba normalment ja la tracten...
8: Jo em vaig comprar un crop top moníssim.
6: Crop top, sí.
8: L'únic, però, és que té unes taques com d'humitat que no marxen. Però n'hi ha amb catxa 7, eh? Saps aquell color de les taques d'humitat?
6: Però on compra...
8: Saps aquell color?
6: Sí.
8: Com t'ho diria? Un color... Bueno, totes ho sabeu, nenes, aquest color. El que passa que li estic dient a l'home que no... Sí. Vosaltres de cromatisme no aneu bé. Color de taca d'humitat, és un color.
6: És un color.
8: És un color de taca d'humitat, un color com d'estofat de l'Europa de l'Est.
6: Per què diu ara?
8: Bueno. Saps aquells guisats que fan que et taquen?
6: Totes les sopes és la mateixa. Segons un informe de la Fundació Humana, Catalunya és terra de roba de segona.
8: Fundació Humana tenen a veure amb la roba humana, amb les botigues?
6: Sí, sembla que sí. Té força pinta que estiguin parlant de si mateixos. S'estan fent promoció.
12: A tot el país hi ha més de 180 negocis registrats, la meitat a Barcelona, i la capital catalana ja és la setena ciutat d'Europa amb més botigues de segona mà.
8: Bueno, però això...
13: Un moment, però som quedant, no? No hem fet la independència i ens estem convertint aquí...
8: En botiga de segona mà.
13: En una botiga de segona mà. Què quiere? Una senyora vieja de 87 anys que habla en català, llévatela.
11: També n'hi ha moltíssimes a Londres o a Berlín.
13: A Londres, sí, bueno, però ells tenen una diferència, que són la capital d'un país. Aquí també som la capital d'un país, però ocupat.
8: Sí.
13: És que no sé quina, no sé quina és la pregunta, per la resposta sempre a l'ocupació.
8: No, aquí teníem un titular.
13: Aquí teníem un titular. El que teniu és una barra. Cada cop més socialistes.
8: Bru, recorda'ns el titular.
12: Que Barcelona és la setena ciutat d'Europa amb més botigues de segona mà.
8: Bueno, això no és cap novetat, eh? De fet, a mi se m'ha dit que hi ha gent... Bueno, se m'ha comentat, eh?
6: Es
8: rumoreja que hi ha

0: en lo de la venda de roba de sí. segona mà, sí. hi ha unes pàgines sí. a internet.
1: Sí.
0: Ara sí. no us les diré, eh? Pues després, si voleu, pues, jo us les passo.
1: Bueno, però ja ho pot dir.
0: Hi ha unes pàgines a l'internet, pues, bueno, on hi ha dones que, bueno, que ja fa anys que venen sí. roba usada, no?
1: Sí, a Vinted, per exemple.
0: No, a Vinted no. No? No, no. Quan dic roba usada, vull dir calces.
1: Bueno, sí, ja la...
0: Que això es veu que els japonesets... Els japonesets es veu que els japonesets ho compren, eh?
1: Començo a pensar que és un mite que ens hem inventat els catalans, no, això de les calces usades.
0: Sí, però no compren i, bueno, no sé què deuen fer amb elles.
1: Bueno, no sé, posar-se-les o que les deuen penjar a la paret com qui penja un diploma.
0: Si ara no estem parlant d'això, Angelina.
2: Perdoneu una cosa perquè he unit.
0: Bon dia, nani. I bona reentrada a la feina, eh?
1: La què?
0: Clar, no res, la feina, però no, ja.
2: Sí, una cosa, si heu parlant d'un concepte nou, per mi és que jo moltes vegades vinc perquè aquí aprens moltes
0: aprens coses,
2: no?
0: Sí.
2: Coses que no les he fet en cap cas. En tot cas, a veure si he sentit bé. Heu dit roba usada.
0: Sí, roba usada, sí.
2: O sigui, gent que es posa una roba i després se la torna a posar.
0: O sigui, una gent... Sí. Però sense gent que compra roba...
2: Perdona?
0: I aquesta roba ja l'ha dut altra gent. No, home...
2: Perdona, però no és gent que es posa l'endemà la mateixa roba.
3: No és la seva pròpia roba.
0: No és la seva roba.
2: Cosa que em fa fàstic, ja.
3: Tu mai t'has posat una roba que ja t'hagis posat abans.
2: Per què? Ho hauria de fer. O sigui, per què hauria de ser un tio tan excèntric?
0: Però amb la roba d'avui, què en faràs?
2: No ho sé, jo la deixo allà i ja no hi se l'endun d'aquestes. Una d'aquelles persones que entra per la porta.
0: Una d'aquelles persones vol dir el servei, gent que tens tot el servei.
2: Sí, jo és que no vull perdre temps.
0: Memoritzant noms de treballadors que tens tu, no?
2: Jo més o menys...
3: La noia.
2: Jo pel Pantone ja sé si són servidors.
0: Bueno, escolta, parlem de roba de segona mà.
2: És que sí, hi ha massa conceptes alhora. O sigui, segona mà.
0: Segona mà, sí.
2: O sigui, hauríem d'inventar una paraula nova perquè, pobres, és massa sofisticat per vosaltres. O sigui, hi ha gent que paga diners per comprar calçotets que s'ha posat una altra persona.
0: Bueno, calçotets o calces, eh?
2: Que sí.
0: Que els he dit que hi ha unes d'allòs per internet es ven... Sí. Gru!
3: Ja, no, jo aquí no tinc
0: com res
3: a
0: veure. Com es fa una pàgina web?
3: Com es fa una pàgina web? Té un minut, per explicar-li.
1: Ha buscat algú jove i com es fa una pàgina web?
0: Que es digui, Angelines calcetines segona mà.
2: No.
0: Calcetes.
2: No,
0: poseta,
2: sí. No la poses.
0: @hotmail.com.
2: Una cosa... Però què és el pròxim que inventareu? O sigui, menjar de segona mà? O sigui, un bocata de llom amb formatge que una persona ja hagi mastegat abans, tot trituradet i que us el posa directament a la boca com ocells.
0: Escolta'm.
2: No, de dir, bueno, és que això ho fan els ocells.
0: Perdona.
2: Ho fan els ocells. Mira quan viuen els ocells, 3 setmanes.
0: Nani, de fet, hi ha aplicacions per comprar els excedents de menjar dels restaurants o dels supermercats, que encara no han caducat.
2: Sí.
0: Què?
2: És increïble. No, i diu, no, la intel·ligència artificial acabarà amb el món. El que està acabant amb el món és les persones, que s'ha de ser cutre. Us recordo que si jo vaig mai a casa d'algú em faig portar la meva tassa del vàter, d'acord? O sigui, ja, com a respecte...
0: Portes el teu propi vàter
2: a
0: la casa dels altres?
2: Home, s'ha de ser molt pobre per ser la tassa d'una altra persona. Allà, bueno, allà, altres cuixes han tocat allò.
0: Bueno, escolta'm.
2: Això ja em fa mania... Si em fa mania... Imagina posar-me els pantalons d'algú altre.
0: Ja.
2: No? Si em fa mania posar-me els meus del dia d'abans, que ja no sóc ni la mateixa persona. Sóc més ric. Demà m'estic posant els pantalons a algú més pobre.
0: Mira, nani, deixa-ho aquí perquè m'he cansat ja d'escoltar-te, em canses.
2: Bueno,
0: i
2: normal,
0: això és només el primer dia, ja.
2: Feu el que feu els pobres per agafar energia.
0: Què fem?
2: Anar a un vivari i prendre un cafè.
0: Ara tornem.

0: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Si vols fer la compra bé a Tanacar...
5: Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
6: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
7: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
8: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
9: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
10: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
9: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure. Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat!
11: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé!
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Per fi a casa.
19: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
18: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Consulta les condicions a la botiga o al web.
20: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
21: Però si a aquesta hora la platja està buida.
20: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
21: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
20: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: Val més que en busquem un altre.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
10: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
9: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
9: Estàs escoltant La Competència.
24: Efectivament!
9: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
25: Un parell de borinots.
26: Hola, bon dia. És la ràdio.
9: RAC 1.
27: Doncs bé, escolteu, fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà. Benvinguts a la nova temporada de La Competència, la 18a. Demà ens hi tornem a posar a les 12 del migdia. Fins demà. Adéu-siau.
9: La competència.
28: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
29: Hola, hi ha gorilles.
9: Un programa basat en fets reals.
30: Mala farina.
9: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Josep, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ben retrobat. Bueno, anem amb la píndola que ens ha generat molt d'interès aquest matí. És una píndola que en principi és un fàrmac que... no sé si podem dir que substitueix o simula a l'efecte de l'exercici físic.
1: No, encara. No, encara no hi hem arribat.
0: Bueno, però doncs gràcies, Josep Corbella. I... fins quan arribi el moment.
1: Però deixa'm explicar l'origen d'aquesta història, perquè el vam explicar aquí al Versió, quan es va descobrir...
2: Fixa't.
1: Sí, fixa't. Precisament recordo que el senyor Marcelí va ser molt escèptic.
0: Ah, mira.
1: Fa 4 anys es va descobrir una molècula que el cos genera quan fem activitat física i que tenia un efecte de inhibir la gana i de baixar pes en ratolins. I el senyor Marcelí va dir, recordo, va dir...
0: a mi l'activitat física,
1: quan faig exercici, no tinc menys gana, sinó més.
2: Exacte.
1: Bé,
2: exacte.
1: Han passat 4 anys. En aquell moment ja vam dir que els investigadors ens ho van explicar, ens van dir, esperem a partir d'aquesta molècula poder crear un fàrmac, però encara no estem a punt perquè és una molècula que en el cos s'elimina molt ràpidament. Han passat 4 anys,
0: sí.
1: Ho han convertit en una píndola que dura més estona al cos, que es pot prendre un cop al dia, i ara les primeres 88 persones voluntaris l'han pres en un assaig clínic del que es diu de fase 1. Què vol dir fase 1? Vol dir que l'objectiu principal d'aquest assaig clínic era analitzar dosis, mirar que no tingui efectes adversos, i encara no s'ha mirat que sigui eficaç. No s'ha avaluat l'eficàcia, perquè no era l'objectiu d'aquesta fase. Això arribarà més endavant.
2: Estan per més tant... grassos que abans.
1: No. Això no.
2: Ah,
1: oida. Tampoc.
2: Oida.
1: Tampoc, tampoc. Per tant, arribarem a tenir una píndola basada que simuli els efectes de l'activitat física. Si aquesta recerca continua i va bé, sí. Però encara no hi ha. Encara no,
3: bueno, hi ha la pastilla del Fairy que treu la grassa. Treu el Fairy, la pastilla aquesta és antigrassa milagrosa, ho diu la Nutzi.
0: Sí, però és per la vaixella, eh? Sí. És per,
4: no és pel cos,
0: no,
4: eh?
0: No és pel cos, no,
3: la Letícia,
0: eh?
3: És el que s'ho fot cada dia, la Letícia. Sí? La Letícia del Llonces. Cada dia s'ho fot i cada dia
4: està més. Home, del Llonces és que és la reina d'Espanya,
3: vol dir. Sí, sí, sí. Vale. Ho entès o no ho entès?
4: No, no,
3: però s'ho fot una cada dia i està...
2: Però com està? Però si dutxa...
3: No, se l'aprèn, que passa que surten bombolles, això sí. No dic, però surten, però...
0: Bueno,
2: a veure... Mare de Déu.
0: No, dic, si queda alguna cosa més a comentar de la... De la...
1: O sigui,
0: de
1: aleshores, el que deies de... Ens convertirem en Hulk.
0: Home, no, però vull dir, sí, amb exercici físic... Bueno, què aporta aquesta... Què aportaria? O sigui, fins a quin nivell generaria...
2: Què venen a buscar?
0: No, vull dir, fins a quin nivell generaria esforç físic? És a dir... Què generaria? Més musculatura?
1: No,
0: però bueno, al gimnàs... Hi ha gent que va al gimnàs... Gent que va al gimnàs...
2: Xerrar.
0: A xerrar, a mirar-se el...
2: Foto de...
0: Per exemple, no?
2: A colgar foto en Instagram.
0: I hi ha gent que va, bàsicament, a mantenir una mica el to físic, cosa que està molt bé. Aleshores, què? Fins on...
1: En aquest cas concret, mira, pensa que quan fem activitat física, el nostre cos genera un munt de molècules, no només aquesta. Aquesta, concretament, l'efecte principal que s'espera que tingui, el que s'ha observat en ratolins fins ara, és que redueix la gana, redueix el pes sense reduir l'activitat, o sigui, no és que estiguin més ensupits. Mantenen el mateix nivell d'activitat, però menjant menys, amb menys pes i amb menys greix corporal. Per tant, aquest és l'efecte positiu que s'espera simular i obtenir també.
0: Però s'espera per quan? Ho dic perquè, clar, abans, en el seu dia, vàrem parlar de medicaments com, per exemple, l'Ozempic, que ara mateix...
1: Que ja ha arribat, aquest ja està.
0: Que ja hi és, sí. Amb els seus efectes secundaris, que, per cert, trobo que se'n parla molt poc. És un tema que
2: després de què fa, de
0: sembla que no interessa. Fa, bueno, ho vam parlar un dia amb el Josep Corbella. Això tu has d'injectar l'Ozempic indefinidament. Perquè, clar, en el moment que te'l deixes de... Si te l'has estat posant durant molt de temps, sí, i te'l deixes de posar... que, bueno, hi ha l'efecte rebot. D'això en vàrem parlar.
1: En vam parlar, sí.
0: I després n'hi ha d'altres que també, si fa no fa, són de la...
1: N'hi ha un altre, que és la tirzepatida. O sigui, això és la semaglutida i la tirzepatida, que són els dos...
0: Però aquests són els que primen, que aquests és el... són els que estan ara mateix...
1: Ja estan aprovats, s'estan utilitzant.
0: I que s'apliquen.
1: I tenen...
0: Aquest, en el... digues, perdona.
1: No, són fàrmacs que tenen... Són extraordinaris si s'utilitzen per allò pel qual s'han d'utilitzar. Però tenen, com tots els fàrmacs, efectes adversos. O sigui, van molt bé, per exemple, per diabetis, que va ser el primer...
4: Era per això,
1: la primera
4: crear,
1: indicació
4: no?
1: que es va Exacte. Crear. Aleshores es va veure que persones que ho prenien per diabetis perdien pes. I es va provar per obesitat i va anar bé per persones amb obesitat. S'ha vist que tenen efectes positius per persones amb malaltia cardiovascular, per persones amb malaltia renal, s'està mirant si per addiccions, s'està investigant com a tractament possible d'alcoholisme, encara no hi ha resultats.
4: Però no per estètica, diguéssim. No, jo vull ara primar-me 5 quilos.
1: És que una cosa és un fàrmac i una altra cosa és un producte de cosmètica.
4: Uh-huh.
1: Aleshores, efectes secundaris que deia, efectes adversos que deia el Toni, en té.
0: Uh-huh.
1: El més evident és persones que comencen a prendre, n'hi ha moltes que tenen problemes gastrointestinals.
0: Ah,
1: tenen
0: nàusees,
1: vòmits, diarrees, durant unes setmanes, durant un temps, i hi ha algunes persones que fins i tot deixen de prendre'n per això. No tots, hi ha altres persones que ho toleren molt millor. Després, l'efecte rebot, hi és, efectivament. Per tant, sí que tenen un seguit d'inconvenients. Però en conjunt són uns grans fàrmacs per aquelles patologies pels quals estan indicats. Llavors, aquest altre, que s'està començant a investigar i que encara no ha arribat, per tant, va uns anys més enrere, que també s'espera que sigui per pèrdua de pes, per tractament d'obesitat i sobrepès, fins ara el gran avantatge que sembla tenir respecte a l'Ozempic, i s'ha d'advertir que només s'ha provat amb 88 voluntaris fins ara, que l'han pres durant 4 setmanes només, per tant no hi ha encara gaire perspectiva, és que no s'ha registrat cap efecte advers, cap problema,
0: veus?
1: Ni nàusees, ni vòmits, ni diarrees, ni estrenyiment, res del que afecta l'Ozempic i la semaglutida i la tirzepatida no s'ha observat.
3: Però si no vomites, t'aprimes més lentament, no? Perquè, clar,
1: això està ben vist. I, per tant, el que s'espera és que pugui ser una alternativa.
4: Està parlant d'efectes secundaris, que no ho està entenent.
3: Bueno, ja estic dient que...
4: Però un efecte secundari
3: si tu vols aprimar i vomitar
4: no és
3: un efecte secundari, va a favor del que tu vols.
4: No, va a favor, perquè ho estàs
1: l'objectiu seria que fos una alternativa al Ozempic per les persones que no toleren bé l'Ozempic.
0: Bueno, doncs,
1: és el punt on som.
0: Però de quina previsió, o sigui, de quant de temps estem parlant?
1: El desenvolupament de fàrmacs requereix els seus temps.
2: Bueno, però portem 4 anys més, ja has dit.
0: No, sí, perquè amb les vacunes de la Covid bé que van anar ràpids,
1: I prou bé que ens va anar. Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: per
1: van
0: dic,
1: córrer molt.
0: No, per això ho dic, sí.
1: Normalment.
0: Bueno, van córrer molt, però tampoc... Que ens va salvar... va salvar la situació i vam poder sortir de la Covid i de la pandèmia, cosa que de la qual crec que la gran majoria ni ens en recordem. Curiós, perquè...
2: No sé com entrar-lo.
0: Bueno, jo crec que és un passatge que jo crec que la gran majoria hem esborrat de la nostra memòria. Però, clar, a dia d'avui tampoc sabem quins efectes secundaris ens troben d'aquí uns anys.
1: De què?
2: Ara.
0: Pues amb les vacunes.
1: Amb les vacunes. Home, portem 5 anys de vacunes.
0: Bueno.
1: Hi ha prou perspectiva per estar tranquils.
0: No ho sé. Però vull dir, però... en el cas del medicament que ens ocupa...
1: Normalment hi ha 3 fases de desenvolupament de medicaments, 3 fases d'assajos clínics abans no s'aprova. La primera és la que s'ha fet ara, que és per mirar sobretot seguretat i dosis i com la dinàmica del fàrmac dins del cos, com volum, en quins teixits es troba i com s'excreta i tal. La segona, que és la que es començarà ara a la tardor, ja es comença a mirar eficàcia, es diu fase 2, però es fa amb grups no gaire grans de gent, i si això va bé es passa a la fase 3, que és la que realment aporta la prova amb grans volums de població, de voluntaris, sobre la seva eficàcia. Tot aquest procés requereix uns anys. En el millor dels... I després hi ha el procés d'aprovació i que arribi a cada país i en el cas concret d'Espanya, que arribi a cada comunitat. En el millor dels casos, ens anem d'aquí 5 anys per tenir-lo disponible.
2: D'aquí 5 anys, mare de Déu.
0: Bueno, però vostè hi serà d'aquí 5 anys.
1: Jo sí. I tant.
0: Ah, per això li dic. Nosaltres no ho sabem, però ja vostè podem. Segur. Vostè segur.
2: Jo tinc una pregunta sí, pel senyor Corbella.
0: És que he d'anar a un altre tema que ens afecta a tots també. I
2: si
0: ara,
2: vostè
0: a
2: sap si el senyor Oriol Junqueras pren això de l'Ozempic...
0: Però vostè
2: perquè últimament l'he vist més prim que mai.
0: Enxupat.
4: Escolti, primera, xupat. Que vostè no té per què preguntar coses privades d'una altra persona.
2: O l'oceán aquest que dieu, o aquesta pastilla nova.
4: Escolti,
2: que no sigui un dels 88
4: que
2: té la prova.
4: Primera, que es fixa massa amb els cossos dels altres. Això ja, vull dir...
2: Bueno, que no l'has vist a la tele.
4: No, però és la seva vida privada, això. És el seu cos.
2: Prim, que jo...
4: Però no ha de preguntar, primera, que...
2: Anys que no veia tan prim.
4: El Josep Corbella no ho sap, i si ho sabés tampoc li diria.
0: I el Puigdemont... El que ha perdut el Junqueras ho ha guanyat el Puigdemont.
2: Sí, està més grassó.
0: Sí.
2: Està més grassonet.
4: Va, per favor, que això...
0: Anem amb un estudi que avui ens ha cridat l'atenció, perquè més de la meitat dels adults espanyols, més de la meitat, tenen les artèries danyades...
2: Fixa't.
0: I no en són conscients. Això, de ben segur. La pregunta és... aquest estudi està relacionat amb la aterosclerosi. És fàcil de dir.
4: I no és amb la hipertensió, que també...
0: Bueno, ara li preguntarem al Josep. Aquest estudi, per començar, com s'ha calculat això? És a dir, que més de la meitat dels adults espanyols tenen les artèries danyades.
1: Això, d'entrada, aportarà beneficis abans de 5 anys. Molt abans. I per molta més gent.
0: Però com ho saben, això?
1: Mira, el...
0: Bueno, o sigui, no han fet, diguéssim, una consulta...
1: No, t'explico. Aquest és un projecte que l'ha impulsat el Valentí Fuster. El Valentí Fuster fa uns anys, el cardiòleg, va...
3: Sí, no el Fuster, sinó el cardiòleg, no?
0: A veure, si poguessin callar i poguéssim acabar, jo els hi agrairia. Perquè és que si no, no hi ha manera d'acabar.
3: Com que no ha fet ell el xiste...
2: Ja estàs de mal humor, el primer dia.
0: No, és que estem amb el tema... Un estudi que ha fet Valentí Fuster. Vale, ja hem fet l'acudit de si era Fuster o cardiòleg. Va, vinga, a veure si podem seguir.
1: Doncs va arribar... Va pensar que ell estava tractant a persones que tenien infarts, que els li arribaven ja malalts, i va pensar que potser convindria prevenir, convindria actuar abans que es produís l'infart. Aleshores va veure que el procés que porta l'infart s'inicia abans. Com quant d'abans? I es va trobar que no tenia cap tecnologia que li permetés examinar l'estat de les artèries, perquè l'infart és una malaltia la conseqüència d'una malaltia de les artèries, d'una manera que fos senzilla, inocua i assequible per grans volums de població. I aleshores va desenvolupar una tècnica d'ecografia específica per artèries, i ara la va començar a provar primer en persones de 60 anys, de 40, i ara ha fet un estudi, el més gran que s'ha fet mai al món, sobre l'evolució de l'aterosclerosi al llarg de la vida, amb 16.000, gairebé 17.000 persones d'Espanya i de Dinamarca, meitat homes, meitat dones, de 18 a 70 anys. I el que ha vist és que un gran volum de població, aproximadament la meitat dels adults i algunes persones abans dels 40 anys i fins i tot abans dels 30, ja tenen aterosclerosi, que és aquesta malaltia que amb el temps és la causa principal d'infarts i d'ictus. Aleshores, aquesta és la part, diguem, la mala notícia de l'estudi. La bona notícia és que amb una ecografia només de les artèries caròtides que estan al coll i de les femorals, els angonals, ja diu el que està passant a les coronàries, que és on passen les coses greus amb l'infart i que són molt més difícils de mirar. Per tant, això ens porta a un futur en què si es fan anàlisis d'ecografia de caròtides i femorals, de les artèries caròtides i femorals, a persones joves, que serà senzill i serà barat, i ho podrà fer qualsevol centre mèdic amb la tecnologia que s'està desenvolupant, es podrà detectar l'aterosclerosi abans que doni problemes i, per tant, intervenir. I si s'intervé quan al començament, és reversible. I, per tant, el tractament que es donaria no tindria per què ser per tota la vida.
0: Per tant, però, hauria d'entrar en el... Clar, no sé, com pot entrar això en el sistema públic a dia d'avui o el sistema igual privat, aquest control del que dius tu, de les caròtides i de les
2: femorals.
0: Home, femorals, no?
1: I entrarà en la mesura que millori el que tenim actualment i sigui assequible.
2: Perquè saps,
1: ara li explico. El que tenim actualment es medeix la tensió arterial, es medeixen els nivells de colesterol, es medeixen, es mira si una persona com és fumadora, es miren un seguit de variables que són factors de risc, i es fa una estimació estadística del risc que té una persona a 10 anys vista. L'ecografia de les artèries no fa una estimació estadística.
0: No, no et dona
1: mira directament si hi ha o no hi ha malaltia.
0: Sí, però clar, això té, té un cost que tal com està la sanitat pública i no sé si la privada estarà basada a fer aquest tipus de...
1: Tema cost.
0: De proves.
1: L'ecografia amb la qual s'ha fet aquest estudi requereix personal especialitzat. I, per tant, té unes limitacions de cara a implantar-ho. Però el mateix equip del doctor Fuster i el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars a Madrid està desenvolupant un sistema d'ecografia més senzill, ajudat per intel·ligència artificial, que es podrà utilitzar, diuen, a qualsevol ambulatori, qualsevol farmàcia o qualsevol centre de salut, inclús d'empreses, perquè no requerirà el personal especialitzat i que es començarà a assajar, a utilitzar ara a Espanya, a la Índia i a Mèxic, perquè volen que arribi no només a països rics, sinó també a països pobres. Per tant, el cost no hauria de ser en el futur un problema.
2: I a les farmàcies, a les farmàcies,
1: Això és el que em van dir, que es podrà fer a les farmàcies, no vol dir necessàriament...
2: Ja ho tenen.
1: No, encara no han començat.
0: No, és que no està distribuït.
1: Encara no han començat. L'estan desenvolupant el sistema més senzill i més barat perquè es pugui aplicar a tot arreu.
2: Jo estic bé.
0: Tant, quins terminis...
1: Mira, vaig parlar amb el Valentí Fuster el divendres i em va dir que ell calcula uns 5 anys perquè això estigui...
0: Ui, 5 anys a la pastilla i són 5 anys.
2: Sempre són 5 anys.
1: No, però el sistema es començarà a aplicar ara, aquest mateix any, aquesta tardor, a Espanya. Aquesta és la previsió. Però d'aquí a que no s'escali i estigui aplicat a gran escala, no és que arribi, sinó que estigui ja disponible a gran escala, em va dir que ell calcula uns 5 anys.
2: Jo estic bé, gràcies a Déu.
0: Vostè com ho sap?
2: No.
0: Miri,
2: me noto bé.
0: Jo el veig bé. Sí. Jo pensava que durant l'estiu hauria quedat com un escarbat boca amunt, però veig que ha aguantat.
4: Sí, noi.
1: Doncs jo després de veure aquest estudi vaig pensar...
2: No he sortit de casa.
0: No, és que, és que no es podia sortir. No,
4: home,
0: és que no
4: està blanc sortir. Com un paper.
0: No, però ha fet bé amb això, eh?
4: No sé, que li toquis una mica de sol, també.
2: I no m'he mogut del costat del ventilador.
0: No.
2: Que per això avui he fet cloc i piu, el ventilador.
0: És espatllat.
2: Avui, el ventilador.
4: No l'ha parat en tot l'estiu.
2: Ha dit... No, és que no he
0: parat. Avui ha mort el ventilador. Bueno, marejat, no? És curiós perquè fins i tot ja mata ventiladors.
4: Caram, noi.
0: O sigui, en lloc de morir vostè, moren els ventiladors.
4: Li puc fer una pregunta ràpida d'un oient que només vol saber la teva opinió?
1: Digues.
4: Josep, es diu Marc i vol saber què n'opines de la creatina, que s'ha posat molt de moda.
5: Ja, vestete pa gimnasio, vestete, es lo puto máximo.
1: Mira, no en sé prou i no voldria donar una
0: què
1: opinió.
0: Què vol dir? Què vol dir?
5: Que estoy preguntando, tete loco. Es aura. És aura el que estic fent. Estic farmeando aura.
1: No ho conec prou bé.
4: D'acord.
0: Va, molt bé. Doncs...
5: Jo tinc una morena al cul i el millor és rebentar-te-la.
4: Ai, home, però què...
5: Sangres com un pollastre.
0: Va, Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer,
0: com
1: sempre.
0: Fem una pausa i Rocco Eisenhauser, que ja el tenim per aquí. Què tal?
6: Doncs mira, contentíssim de tornar-nos a veure tots vosaltres. Claro. Fas molt bona cara, la Montserrat també.
0: Tu també.
4: Tu estàs més ros que abans.
6: I més pelo que Jordi Dan.
0: Tu estàs estupendíssim.
6: Que porto una exclusiva important.
0: De TV3, eh?
6: De
0: TV3.
4: Sembles el Ken de la Barbie.
6: No pareix Heino, el cantant alemany.
0: No sé si és un gaire... Bueno, anem amb el últim cas que abordarem, avui, això sí, amb la col·laboració del Marc Serra. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda,
0: què tal? Benvingut a una nova temporada.
7: Gràcies, ben trobats.
0: A veure, anem amb un succés que ha generat perplexitat a molts, i és el de la mort d'un matrimoni a partir d'una succió d'un jacuzzi. Això ha estat a una urbanització de Cullera, a València. A veure, què podem explicar d'aquest cas?
7: Doncs mira, demà farà una setmana d'aquesta estranya mort d'aquest matrimoni que eren residents a Irlanda. El marit era de Nova Zelanda, la dona era irlandesa. El marit es deia Patrick Joseph Tobin, de 48 anys, i la seva dona es deia Thomasina Tobin, de 51 anys, i que van ser trobats pels seus dos fills, de 16 i 15 anys, dins del jacuzzi, morts en una urbanització de luxe que es diu Cap Blanc, a Cullera. Aleshores, a partir d'aquí, doncs es va iniciar una investigació. La Policia Nacional va començar a intentar veure si hi havia indicis de criminalitat, signes de violència, i van concloure que es tractava d'una mort accidental. Clar, aquí El dubte era com algú, no? Quin tipus d'accident es pot produir en un jacuzzi. És a dir, era un xalet de luxe, de quatre plantes, els pares estaven al jacuzzi i quan van els seus fills a veure'ls, se'ls troben morts. Aleshores, segons el diari El Levante, que va informar molt bé sobre aquest succés, sí, que ha generat, diguéssim...
8: Sí,
7: doncs molt de misteri, no? De dir, ostres, com algú pot morir succionat per un jacuzzi?
8: Jo és que no... Bueno, jo...
2: No, ara aquest matí ho hem estat discutint...
8: Bueno, no sé, ho aclarirem, però ho preguntarem.
7: Sí, doncs clar, tot apunta que aquí es tracta d'un fenomen conegut com atrapament per succió en un jacuzzi. I ara, doncs, el Marc Serra que ens il·lustra.
8: A veure, Marc... Jo, a veure, no és que sigui usuari habitual de jacuzzi, però crec que tant el tema que estem comentant com la gent que habitualment hi va, perquè vagi un balneari o un espai que sigui...
2: És que aquest matí...
8: Hem d'intentar entendre què ha passat. El concepte de succió... Com pot provocar la mort?
2: És que per començar, dels jacuzzis que jo he estat... No m'han provocat mai una succió. És més, el jacuzzi et genera bombolles i expulsa aigua, no succiona.
7: Ja, però hi ha un moviment que jo crec que tots fem, o hem fet alguna vegada, que és col·locar-te al costat... O,
4: a l'esquena, no?
7: Taponar els xorritos d'aigua perquè et succioni l'esquena o la part que vulguis, no?
8: No ho he fet mai.
2: Jo no ho he fet mai.
7: No ho he fet mai.
2: Una altra cosa és posar-me...
8: Un altre tipus de xorro.
2: Moment, una altra cosa és posar-me...
8: Dirigir el xorro.
2: El xorro de les piscines...
8: Sí.
2: Perquè jo és jacuzzi, però hi ha el de la piscina... I sí que et poses a les... Intentes buscar a la lumbar...
8: Sí.
2: I aleshores sí que amb el xorro de la lumbar...
9: I detenir la contractura.
2: Bueno, et fa com un cert massatge, però succionar...
8: L'aigua surt.
2: L'aigua surt,
8: no succiona.
2: És el que no entenc, no xucla.
8: I jo he llegit... Ara ho aclarirem.
2: És que
8: no ho
2: entenc, aquest cas no l'entenc.
8: Clar, diu que el marit va quedar succionat i en el moment en què aquesta persona va quedar succionada pel jacuzzi, la seva dona va fer l'esforç per intentar rescatar-lo i aquí és on va morir ella, que és una altra història que tampoc no acaba de tenir clara.
4: Van morir per esforç, s'entén, els dos?
8: Això diuen, per esforç d'intentar la dona rescatar el marit d'aquesta succió.
2: Però tanta força...
8: Bueno, ara ho preguntarem.
2: Jacuzzi domèstic.
8: Mira, jo he fet una miqueta d'investigació sobre accidents a jacuzzis. Només fixant-nos en l'any passat a Espanya, hi va haver dues víctimes en menys d'un mes. I també hi ha altres...
2: Amb jacuzzi?
8: Sí, altres accidents relacionats amb una mala utilització o un mal manteniment dels jacuzzis. Això no vol dir que els jacuzzis no siguin segurs, Són, en fi, coses que han passat. Per exemple, el desembre de l'any passat, Antena 3 reproduïa el testimoni d'una dona que va perdre el coneixement a causa d'una enrampada en un jacuzzi.
2: Hòstia.
8: Va passar...
4: Amb un jacuzzi?
8: Sí, sí. En un hotel...
2: Una cosa... O sigui, això fins i tot ho puc entendre. Que hi hagi una... Els jacuzzis, alguns fins i tot tenen llum.
8: Hi ha electricitat.
2: Aleshores,
8: però és evident que no funciona bé. Si t'enrampes, passa que la cosa
7: no
8: està
7: clar. Però t'enrampes d'electricitat, vols
8: dir? Sí,
7: però per succió... No, t'agafa una
8: arma. No. Jo us estic explicant coses que han passat amb els jacuzzis.
2: Jo hasta les piscines amb llum...
4: Li fan por, no?
8: Bueno, això explicava si Antena 3
4: banya,
8: del que va passar en aquest hotel de Màlaga.
10: Estábamos dentro del agua las dos juntas y mi madre se quitó las gafas. Yo me quedé en el agua, pulsé un botón y sentí un calambre muy grande. Ya no me acuerdo de nada más. Escucho un ruido raro y era mi hija. Me dice, mamá, que me ha dado la corriente. Se soltó del botón, se vino hacia mí, a los primeros escalones. Como pude, la saqué del agua a tirones. La encargada me ayudó a ponerla más en medio y llamó a otro muchacho para reanimarla.
8: A veure, l'Artur Déu és gerent de l'empresa Aquavia Spa, que és un dels fabricants i comercialitzadors líders d'Europa. També és vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina. Artur, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
8: Gràcies per entendre'ns. Ets la persona clau.
2: Jo crec que t'entendrà,
8: Sí, per entendre'ns, volia dir. I entendre'ns també. Gràcies per entendre'ns. Ets la persona clau en aquesta història, perquè aquí, si busques qualsevol titular relacionat amb aquest tema, a tot arreu posa succió, mort per succió. A veure, com se succiona i què pot arribar a passar en aquesta succió en un jacuzzi?
11: Molt bé, bueno, intento explicar-ho. Primer de tot, moltes felicitats pel programa,
2: Doncs, a veure... Doncs moltes gràcies.
11: També dèieu...
2: No, dic moltes gràcies per atendre'ns.
11: En primer lloc, com bé dèieu, en els spas, els torrets d'aquests que parlàveu, per allà només surt aigua. allà mai succiona aigua. Per allà sempre s'impulsa aigua, que és el que fa l'hidromassatge, no? I el, llavors, el que ha passat aquí és força estrany, no? I trist, evidentment, però la qüestió no ve pel xorret, sinó que perquè pels xorros de l'aigua sortir aigua, per algun lloc l'estem succionant. Va. Llavors, als espais, habitualment tenim unes, el que se'n diu unes succions, uns dispositius que agafen l'aigua, la porten cap a una bomba i la impulsa a través del jet. No?
8: Però és un tub, això? O sigui, la succió és un tub?
11: No és un tub. Bé, bueno, a darrere de l'instal·lació hi ha un tub, però el que hi ha a l'espais són doncs, unes reixes. Igual que a les piscines, quan buidem la piscina hi ha una reixa, doncs hi ha unes reixes que succionen. El tema aquí, clau, és que si les coses es fan ben fetes no hi ha d'haver-hi cap problema. Si l'espai està ben fabricat i ben instal·lat no hi ha d'haver-hi cap problema perquè nosaltres fabriquem conforme a normatives. Evidentment, quan tens electricitat, quan tens mecanismes, com a tots els aparells, aquí a Europa tenim normatives. Llavors, si es compleixen les normatives, doncs no, jo podria dir que en un spa fabricat a casa nostra, perdoneu que ho digui així, això no podria passar, perquè està tot dimensionat i els elements que utilitzem estan homologats per complir les normatives. I un dels punts claus és que no hi pot haver-hi un atrapament. I per no haver-hi un atrapament, doncs es dimensionen aquests accessoris per evitar que no hi hagi una força, no?, que pugui succionar les persones i, a més, es disposen de certa manera que no puguis tenir un atrapament, no? Allò, aquí és tot molt estrany, perquè hi ha dues persones que quedin atrapades, sí. Després s'ha parlat de que la segona persona pues, potser no ha estat atrapada, no?, que ha mort per estrès, sí. Però, bueno, aquí s'ha de clarificar tot molt, no? I ja suposo que la informació és molt... Ara jo només tinc la informació que ha sortit a la premsa, no? I és bastant estrany, no? Però jo el que podria dir també és que en aquest sector, igual que de piscines i espais, pues, n'hi ha moltíssims. Jo calculo que a Europa hi haurà més d'un milió d'espais instal·lats i aquí a Espanya potser hi ha més de 60.000 i problemes no n'hi ha habitualment.
8: Per tant, tu creus que aquest espai, aquest jacuzzi, podria estar fabricat a fora d'Europa, per exemple?
11: Aquest spa, per les imatges que hem vist així, sí. Nosaltres, jo crec que és un spa fabricat a Àsia o així, que... però fabricants europeus, jo diria que nosaltres tenim molta consciència de complir les normatives i de fabricar conforme s'ha de fer.
0: Però, disculpa, en el cas que ens ocupa, és a dir, un jacuzzi pot tenir tanta potència de xuclar que la persona quedi atrapada dins el jacuzzi i que després vingui una segona persona i intenti estirar o treure-la del jacuzzi i no la pugui treure? I després una segona qüestió... com és que no van anar a tocar el botó d'aturar el jacuzzi?
11: Aquest seria el tema clau, no? El primer que pensem, tots els que coneixem el sector, dius, coi, pares la bomba i s'ha acabat, no? Però clar, en moments d'estrès, potser. Llavors, a la pregunta, pot quedar-se atrapat? Home, si està mal dimensionat, sí. Sí, nosaltres tenim una única succió que els pot tapar i no està en cap sistema de prevenció d'atrapament que obliga la llei, pues, podria quedar-se atrapat.
8: Quina força té aquest atrapament?
11: No, depèn de la superfície i de la bomba que hi hagi al darrere. És a dir, aquí la casuística és ampla. Si tens una bomba molt petita que succiona, pues, tindràs una força, no sé, de 20 newtons o de 20 quilos, i si tens una de més gran i una superfície més gran pots tenir una força més gran, però no s'hauria de calcular. No
8: és que Telecinco avui apuntava a una força de succió de 200 quilos. Això és possible?
11: Depenent de la superfície que tingui i depenent de la bomba, podria ser possible.
0: Això vol dir que la bomba xucla 200 quilos.
11: Això podria dir que la bomba pot generar una força de succió de 200 quilos, sí, podria fer, però o de 10 o de 5, però tot això és molt relatiu, això s'ha de calcular, dic, aquests titulars explicats així sense saber quina bomba hi ha darrere, no és el mateix una bomba d'un cavall de potència que una bomba de 5 cavalls o 3 cavalls, no.
7: Clar, però jo aquí tenia...
11: Jo el que puc dir és per posar tranquil·litat, perquè...
0: No, però... Clar.
11: Moltíssimes instal·lacions, totes les piscines tenen aspiracions, totes les piscines tenen circuits de filtració i des de fa molts anys que hi ha unes normatives que s'han desenvolupat amb rigor, no?, i que tots tant els fabricants com els instal·ladors han de complir, no? Ara, si hi ha productes que passen sense control i que venen de que no compleixen normatives, doncs, bueno, potser és el cas, no? Però jo també esperaria veure que acabin el peritatge i tot i de... Es venien que ha passat perquè és molt estrany.
7: Passa, aquí jo tinc un dubte, disculpi, i és que aquesta xarxa on hi ha aquesta per un, en fi, on hi ha aquesta bomba, aquesta bomba de succió, no? Aquesta xarxa, uh-huh. L'hem d'entendre que està al terra, diguéssim, del jacuzzi o a les parets del jacuzzi.
11: Pot estar als dos llocs. Normalment està al fons de l'espa, però està connectat, pot estar connectat amb un...
7: És a dir, en aquest cas, imaginem que el jacuzzi està ple, no, d'aigua i aquest senyor queda succionat per aquesta xarxa, doncs es podia haver ofegat, és a dir, podia haver quedat l'aigua per sobre del cap, diguéssim, no? O no?
11: Sí, sí, però no és habitual, perquè en un espai normalment la gent està sentada o estirada i sempre té el cap fora de l'aigua,
7: això,
11: no?
8: Perquè quina profunditat hi ha, des del terra fins a dalt de tot, quina profunditat hi ha?
11: Un espai normalment hi ha 40-60 centímetres, no 70, amb algun que pugui ser més fondo, no hi ha més.
8: Per tant, fins i tot assegut podies tenir el cap a fora.
7: No, clar, el dubte
11: sí,
7: és...
11: Sí, normalment, si estàs succionat, assegut, no, el cap està a fora.
7: Podies haver tret el cap i bueno, a tocar...
2: No sé, és que hi ha molts misteris.
7: Sí, és...
11: Aquí la clau no és... Perdoneu, la clau no és si estava sentat o no estava sentat. És a dir, l'espa ha d'estar dimensionat i dissenyat perquè ningú es pugui quedar atrapat. I això es pot fer. Això, hi ha la tecnologia, hi ha les solucions, hi ha els aparells homologats, i per això els professionals ho fem d'aquesta manera, no? Vull dir, si després l'usuari vol fer submarinisme, que no és el lloc per fer-lo, pues no hauria de tenir cap risc, no?
8: Bueno, anirem a preguntar sobre les males pràctiques. És cert que és perillós portar el cabell llarg en un jacuzzi? Això també ens l'han colat.
11: No és perillós. Si a l'espa estic dimensionat, una de les proves que s'ha d'homologar i es passa és una prova de succió amb els cabells. I si l'espa està dimensionat, no ha de ser perillós pels cabells. Perquè les succions estan doblades, no? I es fa una prova...
8: Ep. Senyor Tura ha quedat succionat també per la tecnologia.
4: Doncs jo tenia entès, Marc, que sí que era un perill si et succionava el cabell, perquè
8: sí,
4: clar,
8: per això,
4: estira,
8: és que ho he llegit, estava repassant diverses normatives, a veure si es diu el podies portar el cabell llarg o no, però...
2: És el que dius?
8: Ha quedat succionat.
4: No.
8: Jo havia llegit que sí que...
2: En aquest cas, a través de la tecnologia.
6: Sí. Doncs, no sé si a mi no m'hi veureu.
8: El podem recuperar. I ens escolta, Artur, digues, t'estava preguntant sobre el tema del cabell. Artur?
9: Hola.
8: Doncs no. Doncs crec que no.
2: Doncs el que
8: crec
2: deies.
8: Que no. Crec bon, que no.
2: Doncs,
8: en tot cas,
2: ho hem de deixar aquí.
8: La succió, diguem-ne, està en una zona protegida, és el que ens ha dit l'Artur.
2: Calla, que...
11: Ara? Sí?
8: Ara. Amb certa dificultat, però sí.
2: No, ara, vinga, anem a la tercera. Perdona, ara. És que hem perdut...
11: Sí? Hola?
2: Ara t'escolta. Et preguntava el Marc sobre...
8: Els cabells
2: llargs.
4: Crec que no ens
8: es poden portar, Artur, els cabells llargs?
4: És que sembla que no ens senti.
11: Hola?
8: Sí, Artur, ens sents?
11: Sí, però no tinc bona comunicació.
8: Bueno, hola. Som aquí nosaltres, i tu?
2: No. Bueno, jo no, crec
11: ara
2: que...
11: Sí? No
8: ara sent. Sí? Hola, Artur. També. Artur, ens sents ara?
11: Em sentiu?
8: Sí, et sentim. Ets en un jacuzzi, Artur, sí. o no?
2: Sembla, aterriza como puedas.
4: El jacuzzi.
8: Ara, Artur!
2: Bueno, escolta, és que no hi ha cobertura, no se sent bé. Deixem-ho. No.
8: Ara, calla. Sí. Va, última.
2: Ràpid.
8: Artur, la meva pregunta és... Artur, canvio.
2: Torneu a trucar, home, a trucar. És que per no gastar el dit...
6: Agafeu el telèfon normal, que és el que anava bé.
8: Em queden tres preguntes, ja, però vaja...
2: Sí, és que era terrible que m'ho podia... I el dialecte de demà del món a recollir...
8: No costa res, generar feina pels companys.
2: Bueno, escolta...
12: Solicito a Vector, cambio.
13: ¿Qué?
12: Vuelo 209 despejado para Vector 324.
13: Ya tenemos autorización, cambio.
12: Bien, ¿cuál es nuestro Vector, Víctor?
13: Recibida autorización. Cambio.
12: Me llamo Clarence Campion. Cambio.
13: Bien.
2: Bueno.
13: ¿Qué?
2: Doncs això ¿quién? És el que hem generat. Bueno, escolta, que podem acomiadar-nos, això sí, per telèfon de l'Artur Déu.
8: Artur, ens escoltes
2: que
8: ara?
2: Ens queda l'última pregunta sobre el cabell.
8: Artur.
14: Hola, em sentiu?
8: Ara, la cosa convencional. Sí. No, que t'estava preguntant...
14: La comunicació no és massa bona, però jo, em preguntau pel cabell.
8: Sí, digues.
14: Dic, pel cabell no ha de ser un problema, igual mateix. De quan dissenyem un spa, una de les proves específiques que fem és evitar que pugui haver-hi un atrapament de cabells. Llavors es dissenyen totes les succions i tots els elements perquè els cabells no puguin quedar atrapats. I sí, i la poca força que pugui fer, una persona es pugui retirar sense problemes.
0: Perfecte. Doncs almenys tenim algunes...
14: dissenyat, hey. No hi ha problemes.
8: Val. Dic, almenys tenim algunes respostes, que no totes, sobre aquest cas, però, sobre el funcionament dels
0: executius. Però si és possible, allò que jo em preguntava aquest matí, és possible que quedis que et succioni un jacuzzi?
8: En una mala instal·lació,
0: si està mal instal·lat i mal pensat i mal dissenyat, doncs sí. Sembla ser que sí.
2: A mi no m'hi veureu.
8: No, és que no volem
0: veure. És que vostè, quan el veiem amb un jacuzzi, serà el de Formol al Clínic.
8: I una cosa, Artur, ara ho deixem, però allò que fa la gent que vol una cita romàntica, posa uns pètals damunt del jacuzzi i tal, això parlant de succió, això no deu ser bo pel motor, no? No podem anar succionant coses.
14: Si els pètals arriben al motor, pues baixarà el caudal, però bueno, escolta, els espais estan pensats perquè la gent es relaxi. Això és molt trist el que ha passat, però normalment és un espai agradable on compartir sensacions i la calidesa de l'aigua. Vull dir que no, nosaltres els que venem això ho fem per relaxar la gent. No per
0: Escolta, parlant de relax, és cert que l'espa baixa la pressió?
2: Mira,
5: mereixi.
4: Bueno, l'aigua calenta, no?
0: Mereix. Pregunto amb ells.
14: Sí, l'aigua, home, depèn de la temperatura, però si es fa amb la temperatura adequada... És un entorn relaxant, llavors sí que et pot baixar la pressió si t'hi estàs massa hores, però...
0: Va, no ho dic perquè a vegades t'ho aconsellen quan vas a un balneari... Sí, diuen que no es diguis... Més de?
14: 20-30 minuts. Depèn de la temperatura de l'aigua. Amb el canvi climàtic també pot ser un problema ara, també.
0: Ja, vols dir que a més temperatura més et baixa la pressió?
14: Sí.
0: Val, no, ho dic per mira, que tot això que a vegades passa, que surts, que la feina que tens...
8: Bueno,
0: perquè t'hi passes una hora.
14: No.
8: El que heu d'inventar, Artur, és un sistema perquè no et toquis amb les cametes.
4: Si
8: han desconeguts a l'espa, això sí que és un tema que s'ha de tractar, perquè a mi em fa molta angúnia, Vas tocant palets i ungletes al tal de l'altra banda,
14: Ja en fem de grans.
0: Val, molt bé.
8: Artur, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
14: Vosaltres.
8: Adéu-siau, bona tarda.
4: Gràcies.
8: Gerent de l'empresa Aquavia Spa i vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina.
2: A mi no m'hi veureu.
0: No, ja ho ha dit abans.
3: I el xorro aquell, he vist gent esclafada, El xorro que surt allò dels spas.
0: Jo vaig estar en un balneari aquest estiu i una de les piscines era que no hi havia estat mai.
9: El circuit d'aigua, de corrientes, no?
0: Sí.
9: Que se t'emporta.
0: Sí, un riu
4: de que passa
0: tot... Bueno, però jo vaig perdre la meva dona. Va anar a parar al riu. Jo no sé, va desaparèixer. Dic, hòstia.
2: Com amb un remolí.
0: I de cop i volta em van dir, hi ha una mujer que ha aparecido com una baldufa surando en el riu.
8: Allà vas rodolant,
0: Allà vas rodolant. Jo té una força.
2: Però què és això?
0: No sé, no li
4: t'has de deixar portar? No vaig acabar...
0: Però la teràpia quina és? Bueno, t'has de deixar portar. És que jo no podia sortir tampoc,
3: Relax.
0: Jo vaig agafar-me amb una corda,
4: Has de fer el mort i deixar-te portar.
0: És que si no surt, semblava...
8: Se'n diu un riu lent, això.
0: És un remolí d'aigua. Com una turbulència, no podia sortir.
2: Què dius?
0: Havia de lluitar contra els elements.
4: Penso que n'hi ha una caldea, Andorra n'hi ha una.
8: Sí, que fas una part interior i una part exterior.
0: Jo no podia sortir del remolino. Però era atrapado.
8: No, perquè està pensat perquè no surti.
0: Està
8: perquè
0: pensat,
8: facis tot el recorregut
0: però si el recorregut era poc,
8: Què vols dir, que vas a fer voltes?
0: Bueno, clar, vas donant voltes com un tio vivo.
8: I tu veies la teva dona passar?
0: Sí, la meva dona va desaparèixer. Però que era com una rentadora. Sí, com una rentadora. Jo no li donava cap sentit.
4: Una centrifugadora.
0: I ella va dir, prova, que t'agradarà. Podia sortir d'allà. A més, em vaig fotre un cop a la cama que encara tinc el blau. Sortir, perquè havia d'anar a enganxar a algun lloc.
2: Però com és possible?
0: Hi havia un munt de senyores allà que anaven donant voltes com galets. Com els galets...
4: Com nyoquis, saps? Quan flotes.
0: Igual, eren nyoquis.
4: Són nyoquis.
0: Nyoquis de gent, amb uns banyadors horrorosos.
2: allà donant voltes.
0: I clar, ningú es treia, perquè a més el tio que vigilava només sí. estava mirant pel mòbil, que li se li infotia, sí. i llavors trigaven 6 o 7.
8: Perdona, per treure's que van amb una canya, com els aneguets
0: no
8: de les tires.
0: No hi vaig veure cap mena d'interès per la gent que s'hi banyava. O sigui, el que vigilava
4: com un caça
0: papallones.
4: Caça papallones.
0: I després molt, molt usuari d'una altra piscina amb els xorros al cul. Això també ho vaig veure. Bueno, això...
8: Hi ha molta tirada.
0: Hi ha molta gent que ho fa.
4: Això li agrada el Toni Muñoz, que sí. ho acaba de dir. Que
0: hi ha molt...
8: No, però el Toni va dir l'esquena.
7: A m'agrada l'esquena.
0: Però allà hi havia molt que es fotia el xorro al cul.
8: Hi ha gent que ho busca, això.
0: I els hi sortia per la boca, l'aigua.
8: No, no, no, no, no. T'equivoques. T'equivoques.
2: A què?
8: Jo...
0: A mi, el món del balneari, no...
8: L'any passat, que vaig fer massa estona de xorro al cul, el vaig anar a buscar, també s'ha de dir, eh?
2: Ai,
8: vaig anar a buscar perquè em va semblar que allò era terapèutic. La diarrea que em va provocar...
4: Ai, calla, què passa? Què dius?
8: Jo vaig pensar, si això ha entrat, sí, és clar, evident que ha de sortir clar. Per un altre cantó.
4: Però tu també t'agraden aquelles dutxes com militars, no?
8: Això m'ho vam fer una vegada. Mai a la vida he patit tant com aquell dia que vaig quedar aixafat contra la paret amb uns calçotets que em van posar.
2: Això és com, semblaves
0: el Correcaminos.
8: Aixafat a la paret amb una dutxa que jo no podia avançar ni un peu perquè ella tira enrere.
2: Això que dieu, expliqueu, del xorro.
8: Del xorro.
2: Això és com un enema que et poses a dins.
8: Sí, sí, sí.
4: Sempre està amb el mateix,
2: vostè. La lavativa de tota la vida.
4: Sempre.
8: Però jo vaig pensar per mitja hora...
2: Mitja hora de lavativa?
8: Sí, mitja hora, no passarà res.
2: Home, com, si devies quedar net per dins.
8: Vaig sortir...
2: Més net per dins que per fora.
8: Vaig fer una depuració...
7: Que està bé és la sauna, perquè sues sense haver de fer esport, saps?
8: Això sí.
7: Jo ho faig jo així. Està suant com un esportista d'elit.
0: La sauna em fa fàstic.
7: No té de morbo.
0: Fa fàstic.
4: A mi m'agrada la humida.
0: Tancar-me amb tot de gent i comencen a suar i fer el cervícola amb gent que sua al meu costat, no m'interessa.
2: No, tampoc no
0: m'interessa mai. I després la farsa de que hi ha gent que se'n va a la sauna pensant que s'aprima 3 quilos, no t'aprimes res. A la que sí. surts, tornes a veure, recuperes
4: treus
0: del cas.
4: Treus toxines.
0: I treus toxines que te les vas menjant a la sauna dels altres. Un tio s'ha fotut un plat de llardons i aquest tio comença a tossinar allà a la sauna i el respires tu, els llardons. I la tossinada del tio aquest. S'ha fotut chorizo con
2: grelos.
0: I te'l vas menjant tu. Però el tio surt amb una panxa que acabamos, que sembla els bombos del dia de Sant Ildefonso, i se'n van a la dutxa fria pel contraste. A veure si et mores, home.
4: Home, això no ho pots dir, home, això, ara que has dit.
0: Jo no hi entro a les saunes,
2: però
0: no m'interessa.
2: Però on aneu? Per quins postos aneu?
0: Pues coño, les saunes,
4: els espais, els balnearis...
0: I tot això.
9: ¿Podemos hacer un final de temporada o media temporada en un spa?
4: Jo sí.
0: A mi no m'hi veuràs.
4: Jo sí.
0: Al bar sí, però d'allà no passo. Bueno, ara tornem. Que tenim el Josep Corbella.
8: Ah, sí, home.
0: Que ens ve a animar a la tarda. Perquè
8: no, que hi ha un invent extraordinari.
0: Perquè diu que amb una pastilla...
4: Sí, què?
0: Bueno, que tornes Hulk.
2: Què dices, tete?
0: Tornes Rocky.
2: Ciclao.
0: Ara ho abordem.
2: Fua, logo.
15: Versió RAC1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
0: Són les 5 de la tarda, 11 minuts. És un dels serials que cada un cert temps ens deixa sorpresos. Avui donem, primer de tot, la benvinguda al nostre col·laborador de successos i tribunals del diari La Vanguardia, periodista especialitzat en aquesta matèria i col·laborador de RAC1, el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Ben retrobat.
7: Moltes gràcies.
0: Primer dia de feina, i mai millor dit, se t'ha girat feina.
7: Sí, sí, sí.
0: Perquè, clar, hem quedat novament sorpresos del que avui publica la Vanguardia. Perquè ho fem amb novetat sobre aquest cas que, certament, és més propi de ficció, d'una sèrie de ficció, que no de realitat. Ho dic, per què ho dic, això? Doncs perquè avui el Toni Muñoz i la Maica Navarro publiquen el diari La Vanguardia que els Mossos d'Esquadra han aprofitat tot el mes d'agost per reconstruir científicament la ruta que dies abans de la mort d'Isaac Andic van fer a Montserrat la terapeuta de la família i una col·laboradora que avui Toni Muñoz ens donarà més detalls. Una col·laboradora de la consulta d'aquesta terapeuta que, recordem, no té el títol oficial. Sinó que té el títol oficiós. Va, dit això, la policia, Toni, per entrar en matèria, sospita que totes dues van recórrer el mateix camí però en aquest cas el mateix camí, però un poc, pocs dies més tard va caure el fundador de Mango.
7: Sí,
0: en què basen aquesta sospita?
7: Doncs en la reconstrucció que estan fent dels telèfons mòbils, el buidatge dels missatges de totes dues dones, tant la terapeuta com aquesta col·laboradora. Per la gent que hagi aterrat avui, igual que jo, i que es va perdre els últims episodis d'aquesta investigació del cas Endic, hem d'explicar doncs, que el passat 29 de juny va aparèixer a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell, que porten la investigació de la mort del fundador de Mango, una persona, un testimoni inesperat i sorprenent. I és el d'una persona que és professora d'anglès, que viu aquí a Barcelona, que porta uns quants anys vivint aquí i que treballa com a professora d'anglès i al mateix temps, de tant en tant, col·labora amb la terapeuta de Jonathan Endic i Isaac Endic. Recordem que aquesta famosa terapeuta doncs, ja va anar declarant seu judicial
0: sí.
7: I, segons la jutgessa, en una interlocutòria que vam llegir també en aquest programa, explicava que podia tenir alguna certa influència en el comportament de Jonathan Endic i l'assenyalava, la posava en el focus, no? I és quan aleshores vam començar doncs, a intentar saber qui era aquesta terapeuta, que es diu Maria Júlia, que és d'origen equatorià i viu a cavall entre Barcelona i Berlín, i que suposadament doncs, hauria fet alguna mena de teràpies estranyes amb Jonathan Endic. Teràpies estranyes com, per exemple, que va intercedir o va pressionar o va fer xantatge al pare, a Isaac

0: Té res per declarar?
1: Quin concertàs ahir! Vaig aconseguir entrades gràcies a la prebenda de CaixaBank i el vaig veure a primera fila, ben enganxada als de seguretat, com ara.
2: Viure una experience en un concert és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives amb Experience CaixaBank. Prebenda, sortejos, descomptes i més. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Busca'm una ruta per un pacient. Finalment, aquella ruta amb aquest pacient no la va poder fer i li va dir, bueno, doncs aprofita aquesta mateixa ruta per un altre pacient. I aquest segon pacient era Jonathan Andic. Mm. La ruta triada és el camí de les Feixades de Montserrat. Aleshores, aquesta senyora, per indicació de Maria Júlia, busca aquesta ruta a Montserrat. I aleshores, aquesta senyora, en els Mossos d'Esquadra, els hi ensenya uns missatges que són les indicacions que li va donar Maria Júlia a ella per quan estigués amb Jonathan Andic pel camí de les Feixades. I una d'aquestes indicacions era porta'l allà, a la muntanya, situa'l a prop d'un barranc, porta'l a una situació límit i fes veure que el tires dalt a baix. Aquest missatge consta ara mateix a les diligències dels Mossos d'Esquadra i és un dels missatges que va aportar aquesta professora d'anglès als Mossos d'Esquadra i que... Bé, un cop va saber doncs, quin havia estat tot el desenllaç, doncs portava un any i mig sense dormir. I per això doncs, va anar a col·laborar amb la policia. Això doncs, ho vam conèixer la setmana després doncs, que marxéssim la majoria de vacances. Ho vam explicar a La Vanguardia. I ara tenim un nou capítol. El nou capítol és doncs, que el passat 1 de desembre, o això és la sospita que tenen els Mossos i una de les hipòtesis en les quals estan treballant, el passat 1 de desembre, bueno, el passat, l'1 de desembre del 2024, és a dir, 14 dies abans de l'accident d'Isaac Andic, doncs sembla ser que Maria Júlia i la seva companya, la professora d'anglès, van fer la mateixa ruta del camí de les Feixades de Collbató, on dies després acabaria caient Isaac Andic.
6: Però això va ser abans o després de fer-ho amb...
5: Això va ser abans. Aleshores, jo li poso la cronologia perquè ho entenguem. Uh-huh. Dia 1 de desembre... La terapeuta i la seva col·laboradora, suposadament, fan el camí de les Feixades de Collbató.
7: La seva col·laboradora no és la professora d'anglès.
5: Sí, la professora d'anglès.
6: Ah, sí.
5: I la professora d'anglès.
7: O sigui, la professora d'anglès li ensenya a Maria Júlia el recorregut per veure si li va bé.
5: Exacte.
7: Per anar a fer teràpia.
5: Per anar a fer teràpia. Per posar-lo en una situació límit.
7: Però tot és... Sí, fosc.
8: Però per què l'han de posar en una situació límit?
5: Bueno, perquè formava part d'aquesta teràpia emocional, aquesta teràpia de xoc. Doncs...
7: No, i tant xoc.
5: El dia, com dèiem, 1 de desembre del 2024, aquesta senyora, la professora d'anglès, juntament amb Maria Júlia, recorren el camí de les Feixades de Collbató.
7: 15 dies abans.
5: Exacte. Dia 7 de desembre, la professora d'anglès va amb Jonathan Andic al camí de les Feixades, a Montserrat. Recordeu que Jonathan Andic havia anat 3 vegades abans del dia de l'accident a caminar per Montserrat, no? Que era un dels indicis incriminatoris. Recordem, eren el 7, el 8 i el 10 de desembre, i el 14 és quan es produeix la mort d'Isaac
7: Andic. Però ells es coneixien, o no? La professora d'anglès i Jonathan Andic es coneixien d'alguna cosa, o tampoc?
5: Jo crec que no.
7: O sigui, queden per ensenyar-li el recorregut.
5: Per indicacions.
7: Perquè li ha dit la Maria Júlia.
5: Clar, diu, bueno, la Maria Júlia...
7: No, dic per anar lligant, perquè si no aquí em perdo el fil.
5: La Maria Júlia m'ha dit que et porti aquí i anem a fer aquest camí per la muntanya.
7: Val, ja està, val. Perfecte.
5: I les indicacions que li havia donat la terapeuta és posa-la a la vora d'un precipici i fes veure que el llarg...
7: Per generar un moment de tensió.
5: Exacte. Una situació límit.
7: De situació límit.
5: Exacte. El dia 7, com dèiem, van juntament Jonathan Andic amb la professora d'anglès. El dia 8, suposadament, Jonathan Andic intenta anar a Collbató, però com que està plovent, gira
7: cua. No hi va.
5: El dia 10, sí que hi torna. I el dia 14, torna juntament amb el seu pare, que és el dia que es produeix la fatídica caiguda d'alta baix per un terraplen de 100 metres. Per tant, ara mateix tenim aquesta aparició d'aquest testimoni, no?, que és qui va ensenyar aquesta ruta de Montserrat del Camí de les Feixades, i... Doncs pròximament serà citada a declarar en seu judicial.

0: ja veurem si és aquest setembre o el mes que ve, l'octubre, i res, haurà de donar explicacions. Ara mateix els Mossos d'Esquadra estan treballant amb tots els missatges i tot el contingut d'aquest telèfon mòbil que aquesta dona va aportar als Mossos d'Esquadra. Aquesta senyora va declarar el 29 de juny, per voluntat pròpia, deia que es va posar en mans d'un advocat, va concertar una cita a Martorell, va donar tots els detalls aquests que hem conegut, i després els Mossos d'Esquadra, una mica sorpresos per tot el que havien escoltat, van dir, ostres, aquesta informació és molt valuosa per la nostra investigació, i la van tornar a citar per una setmana després, on va declarar aproximadament durant 3 hores. Un altre dels missatges que també vam publicar a La Vanguardia i que són cridaners, sorprenents o, en fi, cadascú els qualifiqui com vulgui, és que després de conèixer la mort d'Isaac Andic, sí, aquesta professora d'anglès, li va enviar un missatge a la terapeuta Maria Júlia per dir, ostres, què ha passat, no? És a dir, quan tothom doncs, es va fer ressò de la mort del fundador de Mango, no?, que havia caigut doncs, per aquest terraplèn a Montserrat, aquesta col·laboradora li va escriure a la terapeuta i va dir, escolta, saps què ha passat? I la resposta va ser casi mejor no lo quiero saber, no vaya a ser que la siguiente sea yo. Això és un missatge doncs, que va... Una de les respostes, no sabem si de forma irònica o no, doncs va respondre aquesta Maria Júlia.
1: Sí, sí.
0: I això, doncs, en fi, haurem de veure doncs, quina és la interpretació que li donen, perquè, òbviament, aquest és un missatge, però n'hi ha molts més als quals no hem tingut accés i no coneixem el contingut. El que sí sabem, de fons dels Mossos d'Esquadra, és que consideren que tota aquesta informació i tot aquest missatges que estaven en els telèfons mòbils és una informació molt valuosa per la seva investigació per esclarir el que va passar aquell 14 de desembre del 2024.
1: Però sembla dir que tant Maria Júlia com aquesta col·laboradora, em sembla que es diu Johanna, no? Han negat que la ruta que van mostrar a Jonathan Andic fos la mateixa que van fer pare i fill.
0: Sí, van dir que no sabien exactament quina era. De fet, a la Johanna, que és aquesta professora d'anglès, la van apretar molt per saber si era capaç de
1: recordar si era la mateixa
0: ruta, i va dir, ostres, jo no ho recordo. Li van mostrar fotografies, li van dir, vostè sap si van passar per aquí, si van passar pel punt fatídic on va caure el fundador de Mango, i ella va dir doncs, que era incapaç de recordar-ho. De fet, van estar a punt de portar-la al lloc dels fets, de conduir-la fins allà i fer la mateixa ruta i que els indiqués exactament quina és la ruta que havia fet. No ho van fer. I, en principi, doncs, ella es va negar o va dir que no recordava això. I Maria Júlia sí que havia dit doncs, que ella no sabia quina era aquesta ruta.
1: I Maria Júlia també havia dit en la seva declaració que ella mai havia estat a Montserrat abans de...
0: Sí, això va dir, que no ho recordava. Clar, segons aquestes noves informacions... Doncs,
1: sí.
0: Hi hauria estat.
1: Clar, per això ho dic. Doncs aquest és el... Tot això en quin punt està, aquest cas?
0: Doncs mira, aquest cas se segueix investigant, sí. Ara s'haurà de citar a declarar aquesta nova testimoni que ha aparegut doncs, per sorpresa en seu judicial. També estem a l'espera doncs, que l'Audiència de Barcelona doni una resposta al recurs que va presentar Jonathan Andic, perquè recordeu doncs, que aquí tenim un interlocutor... ell va ser detingut, el van deixar en presó provisional eludible amb una fiança d'un milió d'euros que van pagar en 5 minuts, recordem, i la defensa de Jonathan Andic va presentar un recurs contradient tots aquells indicis incriminatoris que hi havia contra Jonathan Andic. I ara, doncs, l'Audiència de Barcelona haurà de donar una resposta, haurà de dir, doncs, si aquella presó eludible amb una fiança d'un milió d'euros està ben dictada o no està ben dictada. I si els arguments els consideren aquests magistrats prou sòlids, o no. Aquí tindrem, diguéssim, una tercera opinió sobre un cas en el qual ara hi ha dues posicions contraposades, no? És a dir, el de l'acusació, fiscalia, que considera que si hi ha indicis incriminatoris per considerar doncs, que Jonathan Andic va acabar amb la vida del seu pare, i per altra banda, doncs, el de la defensa, que considera doncs, que aquests indicis són febles i que es va tractar tot plegat d'un accident.
2: Jesús.
1: Aquest és el seu comentari de qualitat, no?
2: Bueno, ara hauríem de dir
1: Gabriel
2: Jesús. Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús. Potser sí que ho reformuli i ho deixi així. Bé, anem amb un dels casos que ens han impactat aquest cap de setmana i és el cas d'un un individu que aquí ara ens aclarirà si era un kamikaze o no, que fugia dels Mossos, que va causar un accident múltiple amb 9 ferits a l'AP7. Quan diem kamikaze, és a dir, és, a vegades es fan aquest tipus d'apostes d'anar en contra de la circulació de la resta, però pel que sembla de la investigació, era un delinqüent que fugia d'un robatori.
0: Sí,
1: era per tant, no és una aposta de, de...
0: No, diguéssim, va ser una maniobra que va fer doncs, per intentar fugir i no tant una maniobra volguda expressament d'anar en contradirecció. És a dir, va ser un error a l'hora de fugir. Tot apunta que és això el que va passar. Això va ser dissabte sobre les 4 de la tarda. Un cotxe que, com bé deies, fugia dels Mossos d'Esquadra, que l'havien enxampat doncs, a l'altura de Vilafranca i que l'anaven perseguint i que van arribar doncs, a perseguir-lo doncs, fins a l'altura del Papiol, a l'autopista AP7, quan aquest cotxe va fer una maniobra doncs, per intentar fugir. En l'enllaç amb la B23 doncs, va girar per allà i es va col·locar en contradirecció amb altres cotxes que circulaven en direcció sud. I va ser aleshores doncs, quan va topar amb dos vehicles, als pocs metres, només fer aquesta maniobra doncs, va embestir dos vehicles que circulaven correctament i va provocar doncs, que 9 persones quedessin ferides, una d'elles en estat crític, que va haver de ser evacuada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb helicòpter. I en un dels vehicles hi viatjaven 3 persones, 3 adults, i en l'altre un matrimoni amb els seus 2 fills. Per tant, en fi...
1: Bueno, imagina l'ensurt, no?
0: Imagina't l'ensurt.
1: Estàs en la trajectòria que et correspon i de cop i volta et trobes un vehicle a tota velocitat contra la teva direcció i te'l menges.
0: Sí, sí. Aquestes persones que van provocar aquest accident eren 3 delinqüents que venien de robar a una casa al municipi de l'Aldea, al Baix Ebre, que els havien enxampat, que van començar a fugir, que els van seguir els Mossos d'Esquadra a partir doncs, de Vilafranca, i que un cop es va produir aquest xoc, el conductor va quedar atrapat al vehicle, va haver de ser excarcerat, i els altres 2 acompanyants van aconseguir baixar del vehicle, sí. A un d'ells el van poder detenir mentre intentava fugir per una zona boscosa que hi havia a la zona, i el tercer ocupant encara no l'han localitzat i va aconseguir escapolir-se. L'AP7 va estar tallada més de 3 hores el dissabte, i, en fi, doncs hem d'explicar doncs, aquest cas que realment quin ensurt o quina tragèdia no?, que acabis xocant quan estàs circulant correctament perquè hi ha un lladre doncs, que s'ha col·locat.
2: Com ho explico?
1: Deixa l'Aldea.
2: A l'Aldea robar bé.
1: Sí,
2: que el bar de l'estació està tancat per jubilació. Si tu vas a bar de l'estació a l'Aldea,
1: mateix,
2: tancat per jubilació.
1: A mi aquest punt, la veritat és que no...
3: Que no és l'Aldea en posta.
2: Tancat per jubilació.
1: No, anava a dir, no, si em permeteu, si em permeten, deixant de banda aquesta tertúlia que no arriba ni... És que és tertúlia de banc. De banc del carrer, del banc del carrer, és que no arriba ni a bar.
4: Veient les obres, eh?
1: Sí, veient les obres allà...
3: Tenen... No, però l'estació és el D Amposta, em sembla.
2: Sí, vale, el bar està tancat per jubilació.
1: No, anava a dir que al fil del que explicava el Toni Muñoz, avui s'ha produït a Barcelona un fet d'un conductor que ha, podríem dir, atropellat a un motorista de 38 anys, i concretament a la Cruïlla d'Aribau, a Mallorca, i el vehicle ha embestit el motorista i ha tocat el dos.
0: I ha fugit.
1: Malauradament, aquest motorista ha mort i el qui ha provocat aquest accident ha mort. I finalment ha estat detingut i podríem dir que 3 de 3.
0: Sí, sí.
1: 3 de 3 em refereixo. No ha fet auxili, sembla que ha donat positiu amb...
0: Bueno, s'ha negat a fer-se les proves d'alcoholèmia i de drogues, ha abandonat el lloc dels fets i ha provocat la mort d'aquest motorista. Per tant, s'enfronta a una llarga llista de delictes. Això, com deies, ha passat a la Cruïlla entre Aribau i Mallorca i ha fugit i ha estat interceptat a la Cruïlla entre Bruc i el carrer Aragó.
1: Tu imagina't
0: Aragó.
1: Com deu haver estat aquesta topada per Barcelona, perquè, clar, per la ciutat, que el trànsit... Mira, sempre és... Vull dir, hi ha molt trànsit, però la velocitat normalment, i més al matí, no és excessiva.
0: Doncs no, però hi ha molts cotxes,
1: segurament. Sí, sí, però vull dir que imagina com deu haver estat aquest accident per provocar la mort d'aquesta persona. Bueno, anem amb l'últim cas que abordarem, avui, això sí, amb la col·laboració del Marc Serra. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda,
1: què tal? Benvingut a una nova temporada.
5: Gràcies, ben trobats.
1: A veure, anem amb un succés que ha generat perplexitat a molts, i és el de la mort d'un matrimoni a partir d'una succió d'un jacuzzi. Això ha estat a una urbanització de Cullera, a València. A veure, què podem explicar d'aquest cas, Toni?
0: Doncs mira, demà farà una setmana d'aquesta estranya mort d'aquest matrimoni que eren residents a Irlanda. El marit era de Nova Zelanda, la dona era irlandesa. El marit es deia Patrick Joseph Tobin, de 48 anys, i la seva dona es deia Thomasina Tobin, de 51 anys, i que van ser trobats pels seus dos fills, de 16 i 15 anys, dins del jacuzzi, morts en una urbanització de luxe que es diu Cap Blanc, a Cullera. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, es va iniciar una investigació. La Policia Nacional va començar, doncs, a intentar veure si hi havia indicis de criminalitat, signes de violència, i van concloure que es tractava d'una mort accidental. Clar, aquí el dubte era com algú, no?, quin tipus d'accident es pot produir en un jacuzzi. És a dir, era un xalet de luxe de quatre plantes. Els pares estaven al jacuzzi i quan van els seus fills a veure'ls, se'ls troben morts. Aleshores, segons el diari El Levante, que va informar molt bé sobre aquest succés, que ha generat, diguéssim,
1: sí,
0: doncs molt de misteri, no?, de dir, ostres, com algú pot morir succionat per un jacuzzi?
1: Jo és que no ho entenc. Bueno,
2: jo... aquest matí ho hem estat
1: discutint.
4: Bueno, no sé, ho aclarirem, però ho preguntarem.
0: Sí, sí, doncs clar, tot apunta que aquí es tracta d'un fenomen conegut com atrapament per succió en un jacuzzi. I ara, doncs, el Marc Serra, que ens il·lustra.
1: A veure, Marc...
4: Jo, a veure, no és que sigui usuari habitual de jacuzzi, però crec que tant el tema que estem comentant com la gent que habitualment hi va, perquè vagi al balneari o un espai que sigui...
1: És que aquest matí...
4: Hem d'intentar entendre què ha passat. El concepte de succió... Com pot provocar la mort?
1: És que per començar, dels jacuzzis que jo he estat... No m'han provocat mai una succió. És més, el jacuzzi et genera bombolles, sí.
6: I
1: expulsa aigua, no succiona.
0: Ja, però hi ha un moviment que jo crec que tots fem, o hem fet alguna vegada, que és col·locar-te al costat...
6: A l'esquena, no?
0: Taponar els xurritos d'aigua perquè et succioni l'esquena o la part que vulguis, no?
1: No ho he fet mai. Jo no ho he fet mai.
0: No ho he fet mai.
1: Una altra cosa és posar-me...
4: Dirigir el xorro.
1: El xorro de les piscines...
0: Sí.
1: Perquè jo ja cotxi, mira, sí. El de la piscina... I sí que et poses a les... Intentes buscar a la lumbar...
0: Sí.
1: I aleshores sí que amb el xorro de la lumbar...
6: I de treure la contractura.
1: Bueno, et fa com un cert massatge, però succionar...
2: L'aigua surt.
1: L'aigua surt, no succiona.
2: No xucla.
1: És el que no entenc, clar, no xucla.
4: I jo he llegit... Ara ho aclarirem.
1: És que no ho entenc. Aquest cas no l'entenc.
4: Clar, diu que el marit va quedar succionat i en el moment en què aquesta persona va quedar succionada pel jacuzzi, la seva dona va fer l'esforç per intentar rescatar-lo,
2: sí.
4: I aquí és on va morir ella, que és una altra història que tampoc no acaba de tenir clara.
6: Van morir per esforç, s'entén, els dos?
4: Això diuen, per esforç d'intentar la dona rescatar el marit d'aquesta succió.
1: Però tanta força...
4: Bueno, ara ho preguntarem.
1: Jacuzzi domèstic.
4: Mira, jo he fet una miqueta d'investigació sobre accidents a jacuzzis. Només fixant-nos en l'any passat a Espanya, hi va haver dues víctimes en menys d'un mes. I també hi ha altres... altres accidents relacionats amb una mala utilització o un mal manteniment dels jacuzzis. Això no vol dir que els jacuzzis no siguin segurs, eh? Són, en fi, coses que han passat. Per exemple, el desembre de l'any passat, Antena 3 reproduïa el testimoni d'una dona que va perdre el coneixement a causa d'una enrampada en un jacuzzi.
1: Hòstia.
4: Va passar...
6: Enrampa en un jacuzzi?
4: Sí, sí. En un hotel...
1: Una cosa... O sigui, això fins i tot ho puc entendre. Que hi hagi una... Els jacuzzis, alguns fins i tot tenen llum.
4: Hi ha electricitat.
1: Aleshores, bueno...
4: Sí. Però és evident que no funciona bé. Si t'enrampes, passa que la cosa
0: no està clar. Però t'enrampes d'electricitat.
1: Sí, sí, sí.
0: No t'agafa una arcada.
4: Jo us estic explicant coses que han passat amb els jacuzzis.
2: Jo hasta les piscines amb llum...
6: Li fan por, no?
4: Bueno, això explicava Antena 3...
6: Si vostè no
4: es
6: banya, vull dir...
4: Del que va passar en aquest hotel de Màlaga.
7: Estábamos dentro del agua las dos juntas y mi madre se quitó las gafas. Yo me quedé en el agua, pulsé un botón y sentí un calambre muy grande. Ya no me acuerdo de nada más. Escucho un ruido raro y era mi hija. Me dice, mamá, que me ha dado la corriente. Se soltó del botón. Se vino hacia mí, a los primeros escalones. Como pude, la saqué del agua a tirones. La encargada me ayudó a ponerla más en medio y llamó a otro muchacho para reanimarla.
4: A veure, l'Artur Déu és gerent de l'empresa Aquavia Spa, que és un dels fabricants i comercialitzadors líders d'Europa. També és vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina. Artur, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
4: Gràcies per entendre'ns. Ets la persona clau.
0: Jo crec que t'entendrà, eh?
4: Sí, per entendre'ns, volia dir. I entendre'ns també. Dic, gràcies per entendre'ns. Dic, ets la persona clau en aquesta història, perquè aquí, si busques qualsevol titular relacionat amb aquest tema, a tot arreu posa succió, mor per succió. A veure, com se succiona i què pot arribar a passar en aquesta succió en un jacuzzi?
8: Molt bé, bueno, intento explicar-ho. Primer de tot, moltes felicitats pel programa, eh?
0: Doncs, a veure, doncs moltes gràcies.
8: També dèieu...
0: Sí. No, dic moltes gràcies per atendre'ns.
8: Molt bé, en primer lloc, com bé dèieu, en els espais, els torrets que d'aquests que parlàveu, per allà només surt aigua. Allà mai succiona aigua. Clar. Per allà sempre s'impulsa aigua, que és el que fa l'hidromassatge, no? I llavors, el que ha passat aquí és força estrany, no? I trist, evidentment, sí. però la qüestió no ve pels xorrets, sinó que perquè pels xorros de l'aigua, sortir aigua, per algun lloc l'estem succionant. Val. Llavors, els espais, habitualment tenim unes, el que se'n diu unes succions, uns dispositius, que agafen l'aigua, la porten cap a una bomba i la impulsa a través dels jets. No?
4: Però és un tub, això? O sigui, la succió és un tub?
8: No, és un tub. Bueno, a darrere de l'instal·lació hi ha un tub, però el que hi ha a l'espai són unes reixes. Igual que les piscines, quan buidem la piscina hi ha una reixa, doncs hi ha unes reixes que succionen. El tema aquí, clau, és que si les coses es fan ben fetes, no hi ha d'haver-hi cap problema. Si l'espai està ben fabricat i ben instal·lat, no hi ha d'haver-hi cap problema perquè nosaltres fabriquem conforme a normatives. Evidentment, quan tens electricitat, quan tens mecanismes, com a tots els aparells, aquí a Europa tenim normatives. Llavors, si es compleixen les normatives... Doncs no, jo podria dir que en un spa fabricat a casa nostra, perdoneu que ho digui així, això no podria passar, perquè està tot dimensionat i els elements que utilitzem estan homologats per complir les normatives. I un dels punts claus és que no hi pot haver-hi un atrapament. I per no haver-hi un atrapament, doncs es dimensionen aquests accessoris per evitar que no hi hagi una força, no?, que pugui succionar les persones i, a més, es disposen de certa manera que no puguis tenir un atrapament, no. Vaja, aquí és tot molt estrany, eh?, perquè hi ha dues persones que quedin atrapades, sí. Després s'ha parlat de que la segona persona pues, potser no ha estat atrapada, no?, que mor per estrès, sí. Però, bueno, aquí s'ha de clarificar tot molt, no?, i ja suposo que la informació és molt... Ara jo només tinc la informació que ha sortit a la premsa, no? I és bastant estrany, no? Però jo el que podria dir també és que, home, aquest sector, igual que de piscines i espais, doncs n'hi ha moltíssims. Jo calculo que a Europa hi haurà més d'un milió d'espais instal·lats i aquí a Espanya potser hi ha més de 60.000 i problemes no n'hi ha habitualment.
4: Per tant, tu creus que aquest espai, aquest jacuzzi, podria estar fabricat a fora d'Europa, per exemple?
8: Aquest spa, per les imatges que hem vist així, sí. Nosaltres, jo crec que és un spa fabricat a Àsia o així, que... però fabricants europeus, jo diria que nosaltres tenim molta consciència de complir les normatives i de fabricar conforme s'ha de fer.
1: Però, disculpa, en el cas que ens ocupa, és a dir, un jacuzzi pot tenir tanta potència de xuclar que la persona quedi atrapada dins el jacuzzi i que després vingui una segona persona i intenti estirar o treure-la del jacuzzi i no la pugui treure? I després una segona qüestió... com és que no van anar a tocar el botó d'aturar el jacuzzi?
8: Aquest seria el tema clau, no? El primer que pensem, tots els que coneixem el sector, dius que pares la bomba i s'ha acabat, no? Però clar, en moments d'estrès, potser. Llavors, a la pregunta, pot quedar-se atrapat? Home, si està mal dimensionat, sí. Sí, nosaltres tenim una única succió que els pot tapar i no està en cap sistema de prevenció d'atrapament que obliga la llei. Pues podria quedar-se atrapat.
4: Quina força té aquest atrapament?
8: No, depèn de la superfície i de la bomba que hi hagi al darrere. És a dir, aquí la casuística és ampla. Si tens una bomba molt petita que succiona, pues tindràs una força, no sé, de 20 newtons o de 20 quilos, i si tens una de més gran i una superfície més gran, pots tenir una força més gran, però no s'hauria de calcular. No
4: és que Telecinco avui apuntava a una força de succió de 200 quilos. Això és possible?
8: Depenent de la superfície que tingui i depenent de la bomba, podria ser possible.
1: Això vol dir que la bomba xucla 200 quilos.
8: Això podria dir que la bomba pot generar una força de succió de 200 quilos, sí, podria fer, però... O de 10 o de 5, però tot això és molt relatiu, dic, això s'ha de calcular, dic, aquests titulars explicats així sense saber quina bomba hi ha darrere, no és el mateix una bomba d'un cavall de potència que d'una bomba de 5 cavalls o 3 cavalls, no... no.
0: Clar, però jo aquí tenia...
8: Jo el que puc dir és per posar tranquil·litat, perquè...
1: No, però...
8: Moltíssimes instal·lacions, totes les piscines tenen aspiracions, totes les piscines tenen circuits de filtració i des de fa molts anys que hi ha unes normatives que s'han desenvolupat amb rigor, no?, i que tots els, tant els fabricants com els instal·ladors han de complir, no? Ara, si hi ha productes que passen sense control i que venen que no compleixen normatives, doncs, bueno, potser és el cas, no? Però jo també esperaria veure que acabin el peritatge i tot es veient què ha passat, perquè és molt estrany.
0: Passa, aquí jo tinc un dubte, disculpi, i és que aquesta xarxa on hi ha aquesta bomba, aquesta bomba de succió, no?, aquesta xarxa, l'hem d'entendre que està al terra, diguéssim, del jacuzzi o a les parets del jacuzzi?
8: Pot estar als dos llocs. Normalment està al fons de l'espa, però està connectat, pot estar connectat amb un...
0: És a dir, en aquest cas, imaginem que el jacuzzi està ple, no, d'aigua i aquest senyor queda succionat per aquesta xarxa, doncs es podia haver ofegat, és a dir, podia haver quedat l'aigua per sobre del cap, diguéssim, no? O no?
8: Sí, però no és habitual, perquè en un espai normalment la gent està sentada o estirada i sempre té el cap fora de l'aigua, no?
0: Perquè quina profunditat hi ha des del terra fins a dalt de tot? Quina profunditat hi ha?
8: Un espai normalment hi ha 40, 60 centímetres, no 70, amb algun que pugui ser més fondo, no hi ha més.
0: Per tant, fins i tot assegut podies tenir el cap a fora.
1: No, clar, el dubte
8: és... Sí, normalment, si estàs assegut, no, el cap està fora.
0: No, podies haver tret el cap i bueno, a
1: tocar... No sé, és que hi ha molts misteris. Sí, és...
8: Però aquí la clau no és... Perdoneu, la clau no és si estava assentat o no estava assentat. És a dir, l'espa ha d'estar dimensionat i dissenyat perquè ningú es pugui quedar atrapat. I això es pot fer. Això, hi ha la tecnologia, hi ha les solucions, hi ha els aparells homologats, i per això els professionals ho fem d'aquesta manera, no? Dir, sí, després l'usuari vol fer submarinisme, que no és el lloc per fer-lo, doncs no hauria de tenir cap risc, no?
0: Bueno, anirà a preguntar sobre les males pràctiques. És cert que és perillós portar el cabell llarg en un jacuzzi? Això també ens l'han colat.
8: No és perillós. Si a l'espa estic dimensionat, una de les proves que s'ha d'homologar i es passa és una prova de succió amb els cabells. I si l'espa està ben dimensionat, no ha de ser perillós pels cabells, perquè les succions estan doblades, no? I es fa una prova...
0: Ep. Senyor Artur ha quedat succionat també per la tecnologia.
6: Doncs jo tenia entès, Marc, que sí que era un perill si et succionava el cabell, perquè
0: sí,
6: és clar,
0: per això,
6: t'estira avall.
0: És que ho he llegit, estava repassant diverses normatives a veure si podies portar el cabell llarg o no, però...
1: És el que dius?
0: Ha quedat succionat. Bé, jo havia llegit que sí que...
1: En aquest cas, a través de la tecnologia.
3: Sí. Doncs, no sé si a mi no m'hi veureu.
0: El podem recuperar. I ens escolta, Artur, digues, t'estava preguntant sobre el tema del cabell. Artur?
9: Hola.
0: Doncs crec que no.
1: Doncs el que deies.
0: Crec que no. En tot cas,
1: ho haurem de deixar aquí.
0: La succió, diguem-ne, està en una zona protegida, és el que ens ha dit l'Artur.
8: Ara,
0: amb certa dificultat, però sí.
1: No, ara, vinga, anem a la tercera. Perdona, és que hem perdut...
8: Sí, hola.
1: Ara t'escolta. Et preguntava el Marc sobre...
0: Els cabells
1: llargs.
6: Crec que no ens
0: es poden portar, Artur, els cabells llargs?
6: És que sembla que no ens sentis.
8: Hola?
0: Sí, Artur, ens sents?
8: No tinc bona comunicació.
0: Bueno, hola. Som aquí nosaltres, i tu?
1: No. Bueno, jo
8: ara sí?
0: Ara sí? Hola, Artur. Artur, ens sents ara?
8: Em sentiu?
0: Sí, et sentim. Ets en un jacuzzi, Artur, o no?
1: Sembla aterrissa com ho puedes.
6: El jacuzzi.
0: Ara, Artur!
1: Bueno, escolta, és que no hi ha cobertura, no se sent bé. Deixem-ho. No.
0: Ara, calla. Sí. Va, última.
1: Ràpid.
0: Artur, la meva pregunta és... Artur, canvio.
9: a trucar.
4: No pateix.
1: Sí, torneu a trucar, home, és que per no gastar el dit...
3: Agafeu el telèfon normal, que és el que anava bé.
4: A veure, em queden tres preguntes, ja, però vaja...
1: Sí, sí, és que era terrífic, m'ho poden... I el diàleg de demà del món a recollir...
4: No costa res, no costa res generar feina pels companys.
1: Bueno, escolta...
10: Solicito a Vector, cambio.
11: ¿Qué? Vuelo 209 despejado para Vector 324.
10: Ya tenemos autorización, cambio.
11: Bien, bien. ¿Cuál es nuestro Vector, Víctor?
10: Recibida autorización, cambio.
11: Me llamo Clarence Cambion.
10: Cambio.
1: Bien. Bueno.
11: ¿Qué?
1: Doncs, doncs això és el que hem generat. Bueno, escolta, que podem acomiadar-nos, això sí, per telèfon de l'Artur Déu.
4: Artur, ens escoltes
1: que
4: ara?
1: Ens queda l'última pregunta sobre el cabell.
4: Artur.
12: Hola, em sentiu?
4: Ara, sí, sí, ara, sí, la cosa convencional. Sí. No, que t'estava preguntant...
12: La comunicació no és massa bona, però jo, em preguntau pel cabell.
4: Sí, sí, digues, digues.
12: Dic, pel cabell no ha de ser un problema, és el mateix. De quan dissenyem un spa, una de les proves específiques que fem és evitar que pugui haver-hi un atrapament de cabells. Llavors es dissenyen totes les succions i tots els elements perquè els cabells no puguin quedar atrapats. I sí, i la poca força, la força que pugui fer... una persona es pugui retirar sense problemes.
4: Perfecte. Doncs almenys tenim algunes...
12: Si dissenyat, hey. No hi ha problemes.
4: Val, val. Dic, almenys tenim algunes respostes, que no totes, sobre aquest
1: bueno,
4: cas,
1: però,
4: sobre el funcionament dels
1: ecotis. Però si és possible, allò que, tu, que jo em preguntava aquest matí, és possible que quedis o sigui, que et succioni un jacuzzi?
4: En una mala instal·lació,
1: si està
4: sí.
1: mal instal·lat sí, i mal pensat sí, sí. i mal dissenyat, sí. doncs sí. Doncs
4: sembla
1: sí.
4: ser que sí.
3: A mi no m'hi veureu.
4: No, és que no volem, no volem no, veure
1: és una vostè, quan el veiem amb un jacuzzi serà el de Formol al Clínic.
4: I una cosa, Artur, ara ho deixem, però allò que fa la gent que vol una cita romàntica i posa uns pètals damunt del jacuzzi i tal, això parlant de succió, això no deu ser bo pel motor, no? No, no podem anar succionant
12: home,
4: coses.
12: Si els pètals arriben al motor, pues, baixarà el caudal, però bueno, escolta, els espais estan pensats perquè la gent es relaxi. Ja. Això és molt trist el que ha passat, però normalment és un espai agradable on compartir sensacions i la caliresa de l'aigua. Vull dir que no, nosaltres els que venem això ho fem per relaxar la gent. No per
1: escolta, parlant de relax, és cert que l'espa baixa la pressió?
4: Mira,
2: mereja.
6: Bueno, l'aigua calenta, no?
1: Pregunto amb ell, segur.
12: Sí, l'aigua, home, sí, depèn de la temperatura, però si es fa amb la temperatura adequada... És un entorn relaxant, llavors sí que et pot baixar la pressió si t'hi estàs massa hores, però...
1: Ja. Va, no ho dic perquè a vegades t'ho aconsellen quan vas a un balneari... Sí, sí, et diuen que no estiguis... Més de?
12: 20-30 minuts. Depèn de la temperatura de l'aigua. Amb el canvi climàtic també pot ser un problema ara, també.
1: Ja, vols dir que a més temperatura, més et baixa la pressió?
12: Sí.
1: Val, no, ho dic per mira, que tot això que a vegades passa, que surts, que la feina que tens...
4: Bueno,
1: perquè t'hi passes una hora.
12: No.
4: El que heu d'inventar, Artur, és un sistema perquè no et toquis amb les cametes.
6: Si han gent desconeguda.
4: Si han desconeguts a l'espa, això sí que és un tema que s'ha de tractar, perquè a mi em fa molta angúnia, eh? Vas tocant palets i ungletes del tal d'altra banda, eh?
12: Ja en fem de grans.
4: Val, val, molt bé. Artur, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
12: Vosaltres.
4: Adéu-siau, bona tarda.
6: Gràcies.
4: Gerent de l'empresa Aquavia Spa i vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina.
3: A mi no m'hi veureu.
4: No, ja ho ha dit abans. Que no.
13: I el xorro aquell, he vist gent esclafada, eh? El xorro que surt allò dels espas.
1: Jo vaig estar en un balneari aquest estiu i una de les piscines era que no hi havia estat mai.
14: El circuit d'aigua, de corrientes, no?
1: Sí.
14: Que se t'emporta.
1: Sí, un circuit.
4: Un riu de
1: que passa tot... Bueno, però jo vaig perdre la meva dona. Va anar a parar al riu. Jo no sé, va desaparèixer. Dic, hòstia.
3: Com un remolí.
1: I de cop i volta em van dir, hi ha una mujer que ha aparecido com una baldufa surando en el río.
4: Allà vas rodolant, eh?
1: Allà vas rodolant. Jo té una força.
3: Però què és això?
1: No sé, no li
6: t'has de deixar portar.
1: No vaig acabar... Però la teràpia, quina és? Bueno, t'has de deixar portar. És que jo no podia sortir tampoc, eh?
4: És relax.
1: Jo vaig agafar-me amb una corda, eh?
6: Sí, és tremendo. Has de fer el mort i deixar-te portar.
1: No t'has de deixar... És que si no surt, semblava...
4: Se'n diu un riu lent, això. És un riu lent.
1: No, era tremendo. És un remolí d'aigua.
4: Com una turbulència, no podia sortir.
1: Què dius?
4: Havia de lluitar contra els elements.
6: Penso que n'hi ha una caldea a Andorra, n'hi ha una.
4: Sí, que fas una part interior i una part exterior.
6: Vas a fora,
4: això veus el canvi de temperatura.
1: No, no vas a fora, no podia sortir del remolino.
9: Però és que està atrapado.
4: No, perquè està pensat perquè no surtis. Està perquè pensat, facis tot el recorregut
9: no, però si
4: i tornis
9: a arribar. Però si el recorregut era poc, eh?
4: Què vols dir, que vas a fent voltes?
9: Bueno, clar, vas donant voltes com un tio vivo.
4: I no tu veies la teva dona passar?
9: No, la meva dona pot desaparèixer. Però que era com una rentadora.
4: Sí, com una rentadora. Que
9: jo no hi trobava cap sentit.
6: Una centrifugadora.
9: I ella va dir, prova, que t'agradarà. Podia sortir d'allà. A més, em vaig fotre un cop a la cama que encara tinc el blau. Per sortir, perquè havia d'enganxar algun lloc.
2: Però com és possible?
9: Hi havia un munt de senyores allà que anaven donant voltes com galets. Com els galets...
6: Com gnocchis, saps? Quan flotes.
9: Igual, eren gnocchis.
6: Són gnocchis.
9: Gnocchis de gent. Amb uns banyadors horrorosos, allà donant voltes. I clar, ningú es treia, perquè a més el tio que vigilava només sí. Estava mirant pel mòbil, i el se li infotia, sí. I llavors... trigaven 6 o 7.
4: Perdona, per treure's que van amb una canya, com els aneguets
9: no
4: de les tires.
9: No hi vaig veure cap mena d'interès per la gent que s'hi banyava. O sigui, el que vigilava,
6: com
9: tant se li infotia
6: tot. Caça papallones,
9: i després, molt usuari d'una altra piscina, amb els xorros al cul. Això també ho vaig veure. Bueno, això...
4: Hi ha molta tirada.
9: Hi ha molta gent que ho fa.
6: Això li agrada al Toni Muñoz, que ho acaba de dir. Que
9: hi ha molt...
4: No, però el Toni va dir l'esquena.
9: A mi m'agrada l'esquena. Però allà hi havia molt que es fotia el xorro al cul.
4: Hi ha gent que ho busca, això.
9: Com? I els hi sortia per la boca, l'aigua.
4: No, t'equivoques. T'equivoques.
9: A què?
4: Jo...
9: A mi, el món del balneari no...
4: L'any passat, que vaig fer massa estona de xorro al cul... El vaig anar a buscar, també s'ha de dir, eh?
9: Ui,
4: vaig anar a buscar perquè em va semblar que allò era terapèutic. La diarrea que em va provocar...
6: Ai, calla, què et passa? Què dius?
4: Jo vaig pensar, si això ha entrat, és evident que ha de sortir per un altre cantó.
6: Però tu també t'agraden aquelles dutxes com militars, no?
4: Això m'ho van fer una vegada. Mai a la vida he patit tant com aquell dia que vaig quedar aixafat contra la paret amb uns calçotets que em van posar.
9: Això és com un
4: anem. El Correcaminos. Aixafat a la paret amb una dutxa que jo no podia avançar ni un peu perquè ella tira enrere.
2: Això que dieu, que expliqueu, del xorro.
4: Del xorro.
2: Això és com un anema que et poses a dins.
6: Sempre està amb el mateix.
13: La lavativa
2: de tota la vida.
6: Sempre.
4: Però jo vaig pensar per mitja hora...
2: Mitja hora de lavativa,
4: mitja hora no passarà res.
2: Home, si devies quedar net per dins.
4: Quan vaig sortir...
2: Més net per dins que per fora.
4: Vaig fer una depuració...
13: Que està bé la sauna, perquè sua sense haver de fer esport, saps?
4: Això sí.
13: Jo ho faig jo així. Està suant com un esportista d'elit.
9: La sauna em fa fàstic.
13: No té de morbo.
9: Fa fàstic.
6: A mi m'agrada la humida.
9: Tancar-me amb tot de gent i comencen a suar i fer el cerdícola amb gent que sua al meu costat. No m'interessa.
2: Tampoc no
9: m'interessa mai. I després la farsa de que hi ha gent que se'n va a la sauna pensant que s'aprima 3 quilos, no t'aprimes res. O la que surt, tornes a veure, recuperes el cas.
6: Treus toxines.
9: I treus toxines que te les vas menjant a la sauna dels altres. Un tio s'ha fotut un plat de llardons i aquest tio comença a tossinar allà a la sauna i el respires tu, els llardons. I la tossinada del tio aquest. S'ha fotut chorizo con
13: cantimpalos.
9: I te'l vas menjant tu. Però és el tio surt amb una panxa que acabamos, que sembla els bombos del dia de Sant Ildefonso, i se'n van a la dutxa fria pel contraste. A veure si et mores, home.
6: Home, això no ho pots dir, home, això, ara que has dit.
9: Jo no hi entro a les saunes, no m'interessa.
2: Però on aneu? Per quins costos aneu?
9: Doncs conya, això, les saunes, les...
6: Els spas, els balnearis...
9: I tot això...
14: Podemos hacer un final de temporada o media temporada en un spa?
6: Jo sí.
9: A mi no m'hi veuràs.
6: Jo sí.
9: Al bar sí, però d'allà no passo. Bueno, ara tornem. Que tenim el Josep Corbella...
4: Ah, sí, home.
9: Que ens ve a animar a la tarda... Perquè diu
4: que... No, que hi ha un invent extraordinari.
9: Perquè diu que amb una pastilla...
6: Sí, què?
9: Bueno, que tornes Hulk.
2: Què dices?
9: Tornes Rocky.
2: Ciclao.
9: Ara ho abordem.
2: Fua, logo.
15: Versió RAC 1.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 12 i 8 minuts, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1, després del Barça 5, Rayo Vallecano 2, amb la tertúlia del Tu diràs.
2: Bé, Xavi espera el primer toc per Rafinha, el drible de Rafinha, la rematada de gol. Mirar l'acció al VAR, perquè les mans són claríssimes, com de la Vinya Mal. La rosca! Gol! Gol! La dimonieta Rocafonda!
3: Recuperació de pilota Bernal amb Xavi Espar. Mola, adéu. Xavi Espar, una altra vegada, amb Bernal, Bernal, Olmo, Olmo, aprofitat per Gordon, Gordon a l'interior de l'àrea, Gordon la dona, el rebot en el defensa. Gol! Gol! Gordon entra a l'àrea, a veure Gordon, encara Gordon, continua Gordon, se la posa a la dreta, oh! La dona perfecta per Rafinha, la batalla! Oh!

0: amb la mínia mal a la banda dreta. Aguanta la pilota la mínia mal, la dona Xavi Espar. Xavi Espar a la frontal de l'àrea. Xavi Espar la deixa anar per Dayemi. Dayemi, la mínia, la rematada, gol!
1: Així hem viscut els 5 gols que ha fet el Barça avui al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Un altre partidàs del Barça, un mes en aquest inici de temporada. I això que el gol inicial del Rayo doncs ha posat una mica la por al cos a alguns. Per mi ha estat un accident, perquè Koundé ha estat un pèl tou en aquesta acció. La sensació, però, que feia en els primers minuts és que això acabaria en golejada. I així ha estat, eh? El Barça ha remuntat aquest gol inicial del Rayo en 1 minut i 40 segons. Ho hem estat comptant a la redacció. És una remuntada espectacular, express, en tota regla. Rafinha ha fet l'1-1 al minut 18 en 39 segons. L'ha celebrat ràpidament, ha agafat la pilota per portar-la al cercle central i només servir de centre, el Rayo ha perdut la pilota, ha forçat la pèrdua al Barça, i Lamine ha fet el 2-1 al minut 20 en 19 segons. O sigui, del 18-39 al 20 en 19. És 1 minut i 40 segons de diferència entre un gol i un altre per capgirar el marcador. Un golaç de Lamine que per fi avui s'ha estrenat, s'ha tret la mala sensació que tenia en aquests primers partits de Lliga, i de fet a la segona part n'ha fet un altre molt bonic també per tancar aquesta golejada. Un segon temps en què el Barça ha arrodonit la golejada, tot i un altre ensurt pel segon gol del Rayo Vallecano. En alguns minuts el Rayo ha estat 3-2 a prop de l'empat, però el Barça era molt superior i ha acabat golejant per 5-2. Aquest Barça de Flick és encara més trepidant del que recordava, i ens encanta que sigui així en la tercera temporada. I Rafinha continua on fire, porta 5 gols en 3 jornades de Lliga i és pitxitxi per davant d'Mbappé. Quin davanter centre que ha descobert Hansi Flick. M'han tornat a encantar Gordon, s'està guanyant el Camp Nou, l'anglès, Xavi Espart, Bernal. Estan posant les coses molt difícils a Hansi Flick per sortir de l'11 titular. I això que en principi ha de jugar Rodri, hauria de jugar Cancelo i potser hauria de jugar a Dayemi. Ja ho veurem, però de moment Gordon, Xavi Espar i Bernal s'estan guanyant amb tots els mèrits ser titulars en aquest Barça. Un Barça que continua líder amb 9-9, igual que el Madrid, són els dos únics equips que han guanyat les tres primeres jornades, però el Barça té millor gol a baràs i per tant és líder. El Barça porta 12 gols a favor en 3 jornades. És una mitjana de 4 gols per partit. Una barbaritat. És molt difícil mantenir aquest ritme, però de moment ho està fent el Barça de Flick. I Gabriel Jesús, doncs, ho ha gaudit des de la grada del Camp Nou. Avui ha vist com el seu nou equip golejava el Rayo i tornava a ser líder de la Lliga. Demà s'espera que es presenti oficialment al brasiler. Pròxim partit de Lliga, diumenge a Mestalla a 4:45 de la tarda contra el València, que no ha arrencat gens bé la temporada. Veurem si el Barça continua amb aquesta moda apiconadora golejant a tots els rivals que es va trobant en aquest inici de Lliga. Tot plegat ho comentarem des d'ara i fins a 2:15 de la matinada en un Tudiràs de butxaca amb el Roger Saperes, que ja el tenim per aquí. Hola, Sape.
2: Hola, què tal, París? Bona nit.
1: Escolta, i moltes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Ja fa 13 minuts que ets més gran. Ets...
2: Sí, 45.
1: Sí? Molt bé. Sí. Els portes molt bé, t'he de dir.
2: Gràcies.
1: Sí. I ho celebres, són els que tinc. I ho celebres aquí. Vull dir que ens encanta que ho celebres aquí. Javi Muñoz, company de Movistar, què tal?
3: Què tal? Molt bona nit.
1: Bona nit. Carlos Martínez, analista de la Champions del Madrid i del que faci falta aquí a RAC1. Hola, bona nit.
4: Bona nit.
1: Bona nit. Què us sembla? 45 tacos.
4: Qui arribés com està ell, eh?
1: Ara, aquesta és la bona, aquesta és la bona.
2: Lamine i tots ho han fet per això.
1: 45, per això han fet 5 gols, no? Pel 5, no?
2: Ah, per això que em falta un mica, va, apreteu.
1: Estem pendents de Hansi Flick amb la Marta Ramon al Camp Nou, a la sala de premsa. Hola, Marta, bona nit, ets per aquí, eh?
5: Hola, bona nit.
1: Està parlant el tècnic del Rayo, encara?
5: Sí, encara està parlant, estem ja en el tram final de la roda de premsa.
1: Perfecte, Benyat San José, doncs, acaba la roda de premsa a l'Auditori 1899 del Camp Nou, de seguida sentirem Hansi Flick en directe. Us demano, mentrestant, una opinió molt ràpida, Carlos, què et sembla aquest Barça?
4: Em sembla que, o sigui, em canso de veure el ritme que tenen en aquestes alçades de la temporada. O sigui, em sorprèn molt això. Més enllà de rendiments individuals, em sorprèn la capacitat que té l'equip de sostenir un ritme tan alt durant tanta estona al mes d'agost, perquè avui, bueno, encara estàvem a 31 d'agost quan ha jugat el Barça. Per tant, això no acostuma a ser habitual, veure un equip tan fluid i tan dinàmic i tan agressiu en aquestes alçades de temporada, no? Llavors jo, clar, el tema és, seran capaços de sostindre-ho? Jo crec que sí, amb la profunditat de plantilla aquella aquest any, jo crec que seran capaços de sostindre-ho. Però em dona la sensació d'això, de molta fluïdesa, de molt jugar de memòria, de trobar-se molt fàcil. I si haig de posar alguna pega, perquè alguna n'hem de posar sempre, crec que una és l'efectivitat, que crec que ho ha comentat el Marc Guillén en antena durant la Transmi, que crec que el Barça n'ha fet 5 i en podia haver fet 10, però sense despentinar-se gaire.
1: Això
4: perquè
1: li ha passat a les 3 jornades. Sí. A ells, contra l'Atlètic de Bilbao i avui.
4: Sí, crec que el Barça ha fallat ocasions relativament clares durant el partit. I aquesta és una que dius, bueno, el dia... Jo espero que se les estiguin guardant pel dia que faci falta. I la segona és aquests dos gols que et fan gairebé del no-res. Sí, el primer per mi és una errada molt greu de Koundé, que està mal perfilat, que va tard al duel, que quan decideix anar al final no fica la cama i dona una sortida molt fàcil, i crec que és millorable. I el segon, el marcatge de Xavi Espart, una errada de joventut, que estàs més pendent del duel que no pas de la pilota, llavors estàs més pendent de bloquejar el jugador que no salti, que no tal, no veus arribar la pilota, i en canvi Camello sí que la veu, i la veritat és que remata molt bé Camello, que això sí que ho té, que és un té gol amb facilitat.
1: Però en general, escolta, fa por aquest Barça de moment, no, Javi?
3: Jo, si l'hagués de definir una paraula, diria engrescador. Jo sóc dels que li costa o que no li agrada treure massa conclusions de les primeres jornades, perquè moltes vegades ens precipitem tant per les bones com per les dolentes, però tot i això, tot i aquestes reserves, em fa la sensació que és un equip que està engrescant moltíssim a la culerada i amb raó. Et diria que el que més em crida l'atenció és com fa una altra vegada una pressió intensíssima que no permet que el rival surti del seu propi camp i com crec que en això Rafinha des de la posició de nou sempre secundat per Gordon, que també sabem que és un jugador que treballa moltíssim en això i que crec que alhora encomanen a Lamine, que veu que els dos hi van i que ell sent certa obligació a anar i pot ser una mica més del que el seu tarannà o del que la seva naturalesa de com a futbolista li demanaria, i alhora Bernal, que sempre fa la passa endavant, i Pedri, que ja sabem que ho fa. És a dir, és un equip que té una pressió, que fica una pressió a la sortida de pilota del rival, que per fer-ho al mes d'agost i mantenir-ho durant tot el partit té molt mèrit. Em sembla molt engrescador, com dic, el que està plantejant Flick, i em fa la sensació, veig els partits i em trasllada més que la temporada passada al primer any de Flick. Em sembla que és un equip que s'està semblant més al del primer any de Flick que al de la temporada passada, i crec que l'entrenador alemany va detectar unes carències, unes mancances la temporada passada, que ha corregit en el mercat de fitxatges i que ha corregit en el joc i que li estan donant al Barça un plus extra, que si és capaç de mantenir-ho, i això és molt difícil perquè és molt llarg, estem veient, ja dic, per mi un equip tan engrescador com el del primer any de Flick.
2: I això que dius es nota molt, com dius, en el mercat de fitxatges i en quin perfil de jugador ha anat a buscar el Barça, no? Ja sigui Gabriel Jesús, ja sigui Gordon, ja sigui Adeyemi, que encaixa precisament en això, en recuperar aquella pressió tan bèstia que veiem en el primer any. Jo tenia apuntades tres coses. La primera, una mica també la línia del que deia el Carlos. Avui picava també la crònica del partit i deia: costa creure's que ets a 31 d'agost veient un partit del Barça, perquè diries que amb aquesta intensitat no es correspon a l'edat en la que estem. Per tant, la intensitat que demostra l'equip en aquest moment. L'altra per mi també és la capacitat o la sensació de superioritat que transmet el Barça, perquè fins i tot quan han encaixat un gol o el segon del Rayo, jo crec que no hi ha hagut una sensació al Camp Nou, com si hem vist a vegades de ai, ai, ai, que el rival pot empatar, com si l'hem tingut en altres èpoques més recents, i ara en canvi és el Barça, això ho solucionarà, perquè és molt superior a la resta de rivals fins ara. I després destacaria també l'encaix de les noves posicions i dels nous fitxatges o dels nous...
1: noves aparicions,
2: sí,
1: no?
2: Perquè noves aparicions
1: per ficar Xavi Espart allà i no només els fitxatges.
2: I tenia apuntat aquí el cas de Xavi Espart, que està sorprenent a tothom en aquest lateral esquerre, el cas de Gordon, que sembla que ha caigut de peu aquí al Camp Nou i que té enamorat a tota l'afició, o la de Rafinha com a nou, que jo pensava que podia marcar, però no que comencés a rendir i encaixar d'una manera tan ràpida, no sé.
1: Ara anem als noms propis, per exemple el de Rafinha o el de Lamin, no? Que avui per fi s'ha estrenat, sí, i ha fet dos golaços, però clar, és que sobre el que dèieu, fixeu-vos que avui al Barça, a la banqueta hi entren a la segona part Rodri, pilota d'or, millor jugador del Mundial, un futbolista espectacular, que hauria de ser el titular, Fermín, que està en un estat de gràcia increïble, Adeyemi, que és un fitxatge, diguem, estrella, no?, d'aquest mercat de fitxatges, Cancelo, que hauria de ser el titular, i Hamza Abdelkarim, que el nano també ha tingut avui els seus primers minuts. Però és que, a més, es queden sense jugar Gerard Martín, Eric García, que haurien de ser dos titulars de la defensa, i Valde, que al final s'ha acabat quedant i també podria tenir Minius. Vull dir, imagina't la profunditat de plantilla que té el Barça i com pot canviar els partits, no?, a la segona part.
3: De fet, jo crec que hi ha un moment que és molt definitiu o molt definitori del que pot ser el Barça aquesta temporada, que és quan et fan el 3-2, quan Camello et fa el gol de córner, i és el moment en què crec que estàs patint una mica sense sensació d'estar molt agobiat. Però sí que ells es posen un altre cop un gol al marcador i crec que aquí hi ha la gran mancança...
2: Altre, Camello, que ha pogut fer
3: sí, exacte. I crec que aquí és on hi ha la gran mancança del Barça, que torna a ser la de controlar els partits en pilota quan els tens guanyats, però per trobar-hi algun però. Però aquí hi ha un canvi de Hansi Flick que per mi, com dic, és definitori. El que pot ser aquesta temporada, que són l'entrada de Fermín i de Rodri, per Olmo i Bernal, perquè en aquell moment el partit que et demana? Tenir pilota, controlar, governar el partit amb la pilota, però sense perdre amenaça, sense perdre capacitat de ferir al rival. I tu aquí treus a Rodri, probablement juntament amb Pedri, el millor futbolista del món, per això, per tenir la pilota i per governar el partit amb la possessió, i a Fermín, potser el futbolista que millor ataque l'àrea des de segona línia. És a dir, tens una versatilitat, una complementarietat de perfils i una capacitat de dominar tots els registres, que si a 31 d'agost ho estàs fent així, si això manté aquesta línia, que insisteixo, és molt difícil i això és molt llarg i hi haurà entrebancs...
1: I si no es lesionen, que això també exacte. És important, no?, perquè pot passar
2: però,
1: la temporada.
2: Però llavors arribem al punt del que deies tu, que aquesta temporada és mira el que tens a la banqueta, no?, que a vegades el que passava és que tenies un equip base molt bo, però si fallava alguna peça...
4: Correcte.
2: Que hi ha una mica l'invent.
4: Jo crec que més enllà, tu deies, de tot el que estic super d'acord, només hi ha una cosa que és el que deies de Adeyemi, no? Fitxatge estrella. Sí, clar, d'entrada el que han fitxat... Jo crec que és més estrella Gordon que Adeyemi.
1: Sí, sí,
4: jo
1: ara
4: crec
1: mateix
4: que
1: sí.
4: Adeyemi te'l pots permetre per dues coses. Primer, perquè ve d'una època de baix rendiment a Dortmund i que li queda un any de contracte i el permet treure'l per un preu que fa un parell d'anys hagués sigut impossible. Mm. Llavors jo crec que... però al final ve a afegir això, fons d'armari. O sigui, ve a afegir el que tinguis la capacitat de que si demà es lesiona Gordon, que dius, ostres, aquest està com un tro, ha encaixat de l'hòstia, tal. Però si demà es lesiona i fiques a l'altre, que et doni un rendiment similar, que no hagis de fer un invent, que no hagis de dir, és que ara ets de fotre aquest en banda, però no és jugador de banda, però... Bueno, jo crec que el que et donen els fitxatges és això, és una versatilitat a l'hora de poder buscar alternatives i de moure els partits, de dir, avui no estem, i has de moure l'arbre, i has de sacsejar-lo una miqueta. Jo crec que ara tens la capacitat aquesta de dir, bueno, que quan el partit es torna una mica boig, perquè és veritat, jo he tingut pitjor sensació quan el Rayo ha fet el 3-2 que quan han fet el 0-1.
3: Sí,
4: jo
3: sí,
4: amb el 0-1,
3: clarament.
4: La sensació era, bueno, ara aquests...
3: sí, ha estat una cosa aïllada, una errada puntual.
4: Però amb el 3-2 sí que hi ha hagut aquests 3, 4, 5 minuts...
1: I aquí ha fet els canvis, crec.
4: Aquí ha fet els canvis, que és el que deia el Javi, que, clar, fica Rodri, que et dona... O sigui, et dona una presència i una jerarquia que, clar, només de veure'l... jo entenc que el rival ja diu...
1: I què fa si l'ho fa? Sembla que jugui caminant, sembla que sigui lent, però en tot moment sap qui hi ha darrere, a l'esquerra, a la dreta i al davant, i llavors, pum, es gira, pa, la toca, vull dir, és una cosa que descongestiona, és brutal veure-ho.
4: I ordena els companys, sí. I arriba a les ajudes, i amb pilota no s'apura gens, i clar, però a la vegada mantens aquesta capacitat de mossegar i de buscar-ho tot, que és la fam que té Fermín, que de vegades... Sí.
1: Va, ha fallat un gol que avui no pot fallar mai.
4: Bueno, això entra dins del que hem dit de l'efectivitat, però crec que Fermín, sí, de vegades aquesta hiperactivitat li juga molt a favor en la majoria de situacions, però és veritat que darrerament li ha jugat un pèl en contra. O sigui, jo veig el Fermín un pèl ansiós encara, però tot i això és un jugador que et genera tanta activitat al seu voltant que acaba rebentant a qualsevol, no? Però és veritat que per mi li està faltant aquest puntet de pausa, de veure's més tranquil, de dir, escolta, si t'acabarà sortint.
1: Aneu pensant en el professional de la jornada d'Obramat, hem de triar el millor jugador per vosaltres, el més professional de la mà d'Obramat, però apareix Hansi Flick a la sala de premsa. Marta.
6: Sí, Hansi Flick és a la sala de premsa, aquí a l'Auditori 1899, s'asseu Flick somrient, ha entrat a la sala i arrenca ja la roda de premsa, que ja aniria sent hora.
7: Indicar el nom al mitjà, avui serà una miqueta més curta del que és habitual. Gràcies. Comencem, Mireia.
8: Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Amb el d'avui, amb el 5 d'avui, el Barça ja ha marcat 12 gols des que ha començat la Lliga, una mitjana de 4 per partit. Com valores aquesta dada? Gràcies.
9: For me important is the 3 points.
10: Per mi el més important són els 3 punts.
9: Have a good start.
10: Hem tingut un bon començament de temporada, que era el que volíem,
11: I think the first half we played really.
12: Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part el rival ha estat més fort, han pressionat molt bé. També he parlat amb l'entrenador a fora i han pressionat molt bé i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
11: We also have,
12: i òbviament hem de millorar
11: in some moments in the game,
12: en alguns moments del partit per controlar millor el partit, perquè l'estil amb què juguem el futbol fa que sigui important que recuperis una mica també amb la pilota i sempre és més fàcil recuperar-se quan tens la pilota que quan no la tens, és a dir, que al cap i a la fi hem de millorar una mica en aquests moments.
13: Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Sortiré una mica del guió del partit per preguntar-te per la sorpresa del fitxatge de Gabriel Jesús, que avui ja estava aquí a l'estadi. Com i quan preneu la decisió d'apostar pel fitxatge de Gabriel Jesús i quina importància creus que tindrà per l'equip un jugador així, tenint en compte que aquesta última temporada a l'Arsenal doncs, no ha tingut gaire protagonisme?
11: Yes, of course, he came from injury, so.
12: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé.
11: I spoke with him,
12: i he parlat amb ell aquesta tarda.
11: Was also a little bit surprised that
12: i també
11: can have the opportunity to
12: estava una mica, em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil.
11: I think he can help us.
12: I crec que ens pot ajudar molt.
11: In the games,
12: també en els partits.
11: I think for us important.
12: I crec que per nosaltres és un fitxatge important.
11: Thanks to Deco, because
12: i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
14: Hola, Hansi, Santi Bañ en directo para el Larguero y para el que te jugas Barça a ser Cataluña. Mañana a esta hora, creo, sí, habrá cerrado el mercado. No sé si, como mañana no nos vamos a ver, si esperas algún movimiento mañana más, aparte de Gabriel Jesús, para reforzar la plantilla.
11: I don't know.
12: No ho crec. Però
11: we'll see.
12: Ja veurem.
11: See. I don't think so.
12: Ja veurem, però no crec.
15: Elena.
16: Hola, Hansi, Elena Condis, cadena COPE, partidazo de la COPE. Rafinha lleva 5 goles y ha superado a Kylian Mbappé. Es el 9 elegido de momento en estos 3 partidos. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas este rendimiento como delantero centro cuando se fue Lewandowski también de forma inesperada Ferran Torres? Gracias.
11: No, of course I expect this.
12: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip.
11: So,
12: I crec que també
11: the captain's situation is something also
12: la situació dels capitans, de ser capità també és molt positiva per ell i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
11: És a lot of things, a lot of things, you know, today I'm really, really happy.
12: Hi ha moltes coses realment avui que em fan content.
11: I say it again.
12: Perquè, ho repeteixo, no és fàcil per alguns jugadors que acaben de jugar, que acaben d'arribar i que estan jugant a aquest nivell, i és molt bé, és molt, m'agrada molt veure que juguen així i també com juguem com a equip, perquè això és el que compta i és el que busquem. Aquest esperit d'equip és increïble i òbviament hem de millorar una mica en algunes situacions encara.
17: Señor Flick, Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Le pregunto por Lamine Yamal, hoy al margen de los 2 goles, no sé si tiene la misma sensación, pero sí que me ha parecido verle con más chispa, con más electricidad, ¿no? Un Lamine más cercano a lo que nos tenía acostumbrados las últimas temporadas, si lo ve así, y en todo caso, ¿cuándo cree que volveremos a ver esta mejor versión de Lamine Yamal?
11: I think that he always wants to improve.
12: Jo crec que ell sempre vol millorar i jo puc dir que estic molt content amb ell, molt.

0: Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
1: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Different positions, of course, but...
5: En diferents posicions, és clar, però sí, sí, poden jugar en el mateix 11, no seria cap problema. Perquè Bernal, per exemple, també ha fet un gran partit avui i estic molt content amb ell.
6: Hola, Hansi. Juan Irigoyen, del Diario El País. Quería preguntarte cómo ves la adaptación de Gordon y si te sorprende que el Camp Nou en dos partidos ya lo coree su nombre.
4: What was the name?
6: Gordon.
4: Gordon. Gordon, okay. Anthony. Yes, of course, he has a lot of speed.
5: Sí, és clar, té molta velocitat.
4: Very clear with the ball.
5: I és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet dues passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo justament juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamin, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres i és genial i estic molt content amb ell.
7: Ho deixem aquí, gràcies, bona nit.
8: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick, content amb les primeres valoracions també de l'arribada de Gabriel Jesús, i diu que creu que demà doncs no hi haurà sorpreses ni més incorporacions.
7: Bueno, ja no.
8: Però que...
7: No sé què creure aviat.
8: We'll see. Ja no posem la mà al foc per res.
7: No.
8: A partir d'aquí, doncs demà, amb les orelles i els ulls tot ben obert, tots els sentits, els que tenim i els que no tenim, per seguir la jornada. Jornada de demà, però en tot cas Hansi Flick satisfet pel que està veient de l'equip en aquest inici de temporada, que té doncs, l'equip unes sensacions, transmet unes sensacions ben diferents a les de l'inici de la temporada passada, i Hansi Flick, només amb la gestualitat que té quan entra i surt de les rodes de premsa, ja veus que està molt content amb el que veu del seu equip.
7: Les dues pròximes jornades són fora de casa, Mestalla i Ciutat de València, a la Comunitat Valenciana, els dos partits, València-Barça, Llevant-Barça, i pel mig ja el Barça-Feyenoord, que és l'estrena de la Champions. O sigui que aquests són els tres pròxims partits del Barça en 7 dies, tot la setmana que ve. Marta, gràcies.
8: Bona nit, fins ara.
7: Adéu, a descansar. No, jo m'he quedat també, ho he notat, no crec que demà hi hagi més moviments, però veurem, queden 23 hores i mitja de mercat de fitxatges. Sorprès de poder fitxar Gabriel Jesús, ha dit, jo també em vaig quedar sorprès que poguessin fitxar Gabriel Jesús i per aquest preu i ara, no? Crec que està bé físicament i que podrà donar el rendiment al Barça que busca Flick. I després, sobre el partit, és que és tant de Flick que avui el Barça guanyi 5-2, sí, amb dos ensurts, però fent un futbol un altre cop que ha meravellat a la gent del Camp Nou, i digui, hem de millorar en alguns moments del partit. No? Ja el toc d'atenció de no pot ser que encaixem dos gols, i sempre...
9: Bé, posant... Ja diu el Carlos, hem de buscar alguna coseta també. És a dir, hem de destacar tot el que s'ha fet bé, però buscar...
10: És que jo no entenc el futbol professional d'una altra manera.
9: Clar.
10: O sigui, jo, el futbol professional, ens agrada o no, és exigència. I els equips que arriben a estar a dalt de tot i a batallar absolutament tots els títols és a base de talent i exigència. I jo no entenc el futbol d'èlit sense això. O sigui, tu pots tenir molt bons jugadors i vols jugar molt bé a futbol i tal, però aquí és un tema d'exigència diària, de que el jugador no es relaxi, de que l'equip segueixi pressionant, de que l'equip segueixi volant, perquè és que al final en un mal dia te'n vas. Llavors, o sigui, evidentment que això va de joc i de talent, però també va d'una exigència extrema, perquè els equips que no tenen això no guanyen la Champions. I dic la Champions perquè al final és el que tots tenim al cap, eh? O sigui, tothom està amb la Champions, perquè és evident que vens de dos anys molt bons en Lliga, tal, de guanyar títols, i dius, el que falta és la Champions. Llavors, si tu vols guanyar la Champions, l'exigència ha de ser aquesta.
11: I ha apuntat a una cosa, que és el que estava parlant ara, que si havíem de trobar-li algun però, alguna mancança al Barça, que jo crec que és denominador comú en els últims anys, era la de

0: governar, d'adormir els partits amb la pilota quan els tens guanyats, controlar el partit, no permetre al rival que creixi dins del partit, i ho ha dit, hem de saber controlar el partit perquè és més fàcil recuperar-se quan després dels esforços que fem, fa l'equip tants esforços sense pilota per recuperar en camp contrari, que un cop tens el partit guanyat has de saber recuperar i tenir moments on els jugadors puguin carregar una altra vegada les piles amb pilota, perquè és la manera de governar els partits, i ell sempre fa aquest diagnòstic, i a mi em crida l'atenció perquè sempre a sala de premsa, a les declaracions que fa quan acaben els partits, sempre apunta això, però després tu veus l'equip i fa la sensació que permanentment té la voluntat de córrer.
1: Sí, clar, a més, tenint el que tens davant, no? Ells et van buscant tant a l'espai que és temptador el fet de llançar-los pilotes i acabar imprimint aquest ritme al partit. No?
2: Això una, o sigui, primer que és difícil resistir-te a la tentació de poder atacar quan el partit està obert, no? I després, és que jo crec que aquest canvi de registre és una de les coses més difícils del futbol. O sigui, és a dir, quan tu estàs constantment apretant el gas, o sigui, i vas allò boig, és molt difícil de sobte dir, no, ara anem a parar el partit i anem a tenir-la. Perquè, perquè si tu estàs durant 3 setmanes seguides accelerant, el dia que t'has de parar és com...
3: Sí, però jo crec que Rodri i Pedri això t'ho donaran.
2: Sí,
3: en alguns moments de la temporada, en partits importants, són jugadors de dir, val, però frena't una mica.
1: Són aquells moments en què veiem a Pedri a vegades fent allò a la
3: Rodri,
1: quina,
3: i Rodri també t'ho donarà, per la jerarquia t'ho donarà.
2: És que jo crec, el Javi ho ha comentat abans, jo crec que ho ha donat avui.
3: Sí, per exemple.
2: Avui ha entrat ell i de sobte el Rayo ha deixat d'atacar, el Rayo ha deixat de pressionar bé, perquè et dona solucions, no s'equivoca amb la pilota, ordena els companys, troba sempre el punt adequat de quan accelerar, quan no, quan ha de jugar cap endavant i quan no.
0: Condiciona el rival, perquè el rival no apreta de la mateixa manera, perquè el davanter rival que ha d'anar a apretar a Rodri sap que per molt que hi vagi probablement no servirà de res aquella pressió, perquè Rodri el saltarà amb una passada i dubte si anar-hi o no anar-hi. És que jugadors d'aquest nivell, pilotador, MVP d'un mundial, tenen totes aquestes coses i més.
3: Clar, podria ser el professional del partit, de la mà d'Obramat. Doncs vinga, va, anem a triar el professional de la jornada amb Obramat. Carlos, tu tens clar, si t'anàs a quedar amunt, ja sé que avui en tria.
2: Jo ho tinc claríssim.
3: Què?
2: El més professional de tots. Per mi, l'exemple del que ha de ser un professional, Rafinha.
3: Rafinha. O sigui, ens ha sorprès a tots o no, Rafinha?
2: Sí, jo...
3: Jo,
2: sí.
3: Fent de nou, jo no m'esperava el que he vist. Vull dir, és un tio que es mou bé entre línies. Jo sabia que picava bé l'espai, que tenia velocitat, però que es mogués bé entre línies. Està fent uns driblings l'altre dia contra l'Atlètic de Bilbao. Avui, el primer gol que fa, és de 9-9.
2: Sí.
3: No sé, a mi m'ha sorprès.
2: Jo crec que si
1: el retall que aquell que fa...
3: Clar.
2: Jo crec que si algú diu que no l'ha sorprès mínimament, menteix. O sigui, sí, pots esperar de dir, és un jugador que pot donar rendiment en aquesta posició i que puntualment pot jugar i tal, però que et doni... O sigui, que la gent esperés que ell donés un rendiment sostingut en aquesta posició... Jo crec que no ho va esperar pràcticament ningú.
3: És que ara vendrà l'Oriol Jové amb la seva base de dades i, clar, o sigui, 5 gols en les 3 primeres jornades de Lliga... ho han fet molt pocs jugadors. N'hi ha un que avui ha anunciat que es retira de la selecció d'Argentina, que aquest ens ho podíem esperar, que fes una cosa així, però jo crec que la història del Barça n'hi ha molt pocs. Ara el Jové ens farà el repàs de la base de dades. I li està competint el Pichichi a Mbappé. De moment, ja sé que això és molt llarg i que Mbappé ha de fer molts més gols que Rafinha en principi i a priori, però li està competint, Javi, de moment.
0: Aquí la clau està en una paraula que deia el Carlos, que és fer això de forma sostinguda. De moment ho ha sostingut 3 jornades. La mostra és molt, molt, molt petita en una temporada de tants partits. Aquest és el gran dubte, si pot fer-ho o no pot fer-ho. A mi, evidentment, i com deia també el Carlos, m'està sorprenent, com crec que a tothom. Perquè crec que està entenent a la perfecció què ha de fer. És a dir, ell no ha deixat de fer les coses que feia bé per intentar ara jugar com un nou que no és. Ell està fent tot el que feia bé partint des de la banda... des de la banda esquerra, però ho està fent ara partint des de la posició de davanter centre. Però està entenent el joc, està tenint la mateixa concepció, està sabent venir a rebre quan ha de venir a rebre, està sabent atacar l'espai quan ha d'atacar l'espai, està sabent perfilar-se un moment a banda per intentar fer la desmarcada i entrar com un nou. És a dir, no està intentant imitar el rol del nou que ell no és, perquè no té aquestes condicions, sinó que està adaptant el seu joc a una nova posició, però alhora li està donant moltíssim, no només a ell, que està fent molt gols. Jo tenia el dubte de com li aniria a ell com a nou, de si trobaria aquesta relació amb el gol o no. Del que podia creure que sí podia funcionar és com li podia anar a l'equip amb Rafinha com a nou, perquè un jugador tan mòbil que sí o sí anava a crear espais i context per jugadors com Lamine i Gordon, però és que les dues coses estan funcionant. A Rafinha li està funcionant ser nou i a l'equip li està funcionant molt que Rafinha sigui
3: 9. El segon gol que fa és molt de nou, no? És a dir, li fa passa per darrere de Gordon quan Gordon té la pilota, fa una desmarcada, no? Per darrere del marcatge.
0: És el gran exemple de com està funcionant Rafinha.
3: També el votaries com a professional o no?
0: No. Dit això, no. Jo votaria Xavi Espart.
3: Home, mira, és bona.
0: Em sembla una barbaritat. La setmana passada vaig votar Gordon i em vaig quedar amb allò dins de dir, hauria de votar Xavi Espart? Voto Xavi Espart, perquè això és una barbaritat que un nano del planter, que a més de formació és migcampista o és interior, estigui reconvertit a ser lateral a cama canviada i ho estigui fent amb aquest nivell que crec que ho dèiem l'altre dia, parla de la comprensió que té del futbol. Entén també el joc i el joc posicional i el joc del Barça, que és igual a quin lloc del camp l'hagis d'ubicar perquè sap què ha de fer, perquè està entenent què passa en tota circumstància de partit.
3: Val, i quedes tu, va, Saperes.
1: Per rematar-ho, jo em quedo amb Gordon. Per això de com ha caigut de peu aquí al Camp Nou, per la seva entrega, per la seva intensitat. Avui l'esperó fins i tot el detall que ha tingut, la generositat que va tenir l'altre dia també a l'hora de donar el gol. M'està sorprenent també. Tenien bones referències, però vaja, que també s'adaptés tan ràpid. A mi sempre els anglesos em generen un punt de desconfiança que no s'acabin d'adaptar aquí, i en canvi, hosti, ho ha fet de manera express, és a dir que... Encantat també amb Gordon i per mi el jugador més professional.
3: Gordon, Xavi Espart i Rafinha, però podríem haver dit Lamin, per exemple, o qualsevol altre, perquè avui al Barça hi ha hagut molts professionals. Però pels que són professionals tot l'any, ja sabeu, Obramat. I per a ells ja és aquí la nova aplicació d'Obramat, la nova app d'Obramat per comprar més de pressa i treballar millor. Consulta preus i estoc, escanejant codis de barra, troba productes a l'instant i crea llistes per projectes. Descarrega't ja aquesta nova app d'Obramat. El teu aliat professional, ara també el mòbil. 20 anys construint junts Obramat. Heu dit un parell de noms. Ara anem a Xavi Espart, però de Gordon. No ha marcat, no? Encara amb la samarreta del Barça, si no vaig errat? No, sí, ha fet no, assistències.
0: No. Avui ha estat en pròpia, no? Ha estat el gol de la gent en pròpia, que ha sigut la seva passada. Sí. I diria que no
3: perquè
0: ha marcat, va fallar un penal.
3: No, ells són dos de Rafinha, dos de Fermín i un de Dellemi, a ells.
0: Sí.
3: I contra l'Atlètic de Bilbao també.
2: El que porta és tres assistències.
0: Sí, i el penal fallat és el Gamper, pot ser? O...
3: Sí. Sí, és el Gamper. Bé, li falta el golet, però és el de menys. Vull dir, el que està portant a l'equip. Saps aquella frase de ha nacido para jugar en el Real Madrid, doncs Gordon ha nacido para jugar con Flick.
0: Sí
3: o no? És el perfil prototip de tio que mossega, que pressiona, que és generós amb els companys, no? que no descansa en l'esforç i que, a més, en atac, avui guanya per velocitat
2: a Balliu.
3: A Balliu, sí. D'una manera, no? En el gol en pròpia porta.
1: De manera com s'imposa el defensa, és a dir, per velocitat acabaré passant jo.
2: No, en el gol en pròpia porta, sí, en el gol en pròpia porta és
0: guanya la posició, es fica per davant del defensa.
1: Però hi ha una cosa en cursa, però no, passaré jo només aquí.
2: Hi ha una acció de la primera part que se'n va amb una facilitat de Balliu, però que a més l'encara tal, o sigui, li surt per fora a línia de fons, que li treu en...
1: Sí, sí, fa una
2: 10-12 metres, li treu 3.
1: Sí, línia de fons.
2: Exacte, cap a línia de fons, que és... O sigui, és d'aquelles de dir... Puf, quina rebregada li ha fotut, perquè ja et dic, jo crec que és un jugador que... Bueno, que és això, que jo crec que és d'aquells jugadors que amb el que Flick es sent molt còmode. Sobretot per dues coses. Per l'esforç i per la capacitat per atacar la profunditat. A mi són les dues coses que això li donen que l'any passat només t'ho donava Rafinha.
3: Tu tenies clar que s'adaptaria bé aquí al Barça? Perquè és veritat, com deia el Sape, anglès, vés a saber, no?
2: Jo per aquesta banda podia tenir algun dubte, que es va esvair el dia que et vas donar compte, o sigui, el dia de la presentació, quan ell parla castellà. Llavors, allà se m'esvaeix el dubte de que... Perquè el gran problema dels jugadors anglesos aquí és que molts no parlen castellà i fan poc esforç per aprendre'n. I ell arriba aquí i parla castellà. Per tant, arriba... O sigui, no, el que estic dient no és que... No, o sigui, ens podem riure, però... Sí, recordo a un costat i a l'altre. Gareth Bale portava 4 anys al Madrid i encara no fa una entrevista en castellà. Sí.
3: Com era allò de golf...
2: I en podríem posar d'altres, d'exemples, però... O Woodgate, també del Madrid. Sí.
3: Jonathan,
2: Sí. Però jo crec que, en el seu cas, o sigui, el dubte que podia tenir per adaptació, per això que deia el Roger, se'ls van esvair el dia de la presentació que parla castellà. I en quant a joc sí que no en tenia dubtes, perquè jo, haver estat els dos últims anys a Anglaterra, m'ha permès veure molt de futbol anglès, en directe també, i és d'aquells jugadors que... Ostres, que està assenyalat, i l'any passat a Champions ja va estar bé.
0: Jo, pel que havia vist del Newcastle, especialment a Champions, la temporada passada, em semblava que era un jugador fet a mida per un equip de Flick. Però, sent sincer, he de confessar que al Mundial... Vaig acabar el Mundial amb molts dubtes. O sigui, va semblar unes actuacions molt pobres de Gordon que em van fer dubtar si tot allò que sabíem que tenien quan a la part física, el que deia el Carlos, la capacitat de repetir esforços, la pressió, l'entrega, la solidaritat, si tot això no es quedaria curt si no anava acompanyat d'un nivell tècnic i de més finor associativa en els últims metres. I el Mundial crec que no va tenir-ho i em va generar algun dubte. Ara bé, des de que s'ha posat la samarreta del Barça, sens dubte que ha demostrat tenir-ho.
2: Però això demostra la importància del que parlem sempre.
0: De l'equip.
2: Context i entrenador.
0: Quin
2: context d'equip tinc i quin entrenador
3: tinc. És que avui el Pou deia, diu, Gordon deu estar al·lucinant de com li arriben, a diferència del Newcastle, que li arriben al peu, li arriben precises, li arriben a les
1: clau precises. No sé si ho comentava si era la Marta, però que ell, quan juguen contra el Barça en aquella eliminatòria de bona, ell acaba el partit i més enllà que tu puguis dir, hosti, el Barça ha estat molt... Ell es desfan elogis cap a la manera de jugar, cap als migcampistes que tenia el Barça, que també crec que era un futbolista que tenia ganes d'enganxar.
0: Va ser
1: també la línia que diu, Carlos, que arribi aquí, que parli, que tinc ganes de viure aquesta experiència i de gaudir-ho, que després pot anar malament i que molts arriben amb aquesta il·lusió, però que ella especialment, aquelles declaracions a mi m'han
4: quedat. Allò va ser la primera jornada de la Champions, ara fa un any, va ser el setembre de l'any passat, que el Barça guanya 1-2 i recordem que sí, amb dos gols a
0: Rashford, després fa un gol
4: al 90 i pico, fa l'1-2 al Newcastle i el Barça fa 7 minuts de mantenir la pilota, tocar-la, li amaga el Newcastle, no?
0: Sí, ell, a l'entrevista postpartit, que recordo que estàvem en directe, ell parla de Pedri, de Frenkie de Jong, i ve a dir gairebé textualment que ell a la Premier League no està acostumat a trobar-se jugadors amb tant nivell tècnic, amb la pilota, amb tanta capacitat de matar un partit.
4: Però el mèrit va ser això, el 91, amb aquell ambient, 1-2, que et podien haver apretat, i el Barça arriba al 97, pum, tocant la pilota.
0: I ell és superexplícit, diu que no està acostumat a trobar-se la Premier League amb jugadors d'aquest nivell, es desfan elogis, és una barbaritat.
3: Que, mira, tenim un tècnic sensacional, que és l'Oriol Montfort, que ha buscat, a la base de dades de RAC1, aquest moment, fa un any, setembre del 2025, Gordon diu això després de perdre 1-2 amb el Barça.
5: La manera com mantenen la pilota ha estat un aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, almenys no a aquest nivell. He pensat que eren els millors, els que m'havia enfrontat en aquest sentit del joc. El que feien al mig del camp era molt top. Hem jugat contra grans equips com el Liverpool, el Chelsea o l'Arsenal, però la manera com es passaven la pilota als migcampistes, la manera com eren fluïts en el moviment i combinant entre ells, ens ha complicat molt pressionar.
3: Aquell dia va fitxar.
1: No és una declaració, és a dir, és una aclaració d'amor. Més que...
3: Però és al·lucinar.
2: Això et demostra això, context. Tu tens companys que te la donen rodona i la pilota doncs ja sembla una altra història. I després, clar, Tuchel i Flick només s'assemblen en que són alemanys. és així, o sigui, no, o sigui, algú ho vol veure d'una altra manera, perfecta, però ja dic, per mi només s'assemblen en això. Llavors, tu et trobes que la pilota, en comptes de donar-te-la X, te la dona Pedri, te la dona Rodri, te la dona Marc Bernal, te la dona Lamine, o te la dona Rafinha, i no té res a veure amb el que has vist anteriorment.
3: Mira, abans de fer passar el Jove amb les dades i llavors ja ens centrarem en Gabriel Jesús, dos noms molt ràpids. De Xavi Espar vols dir alguna cosa? L'ha elogiat molt al Javi Muñoz?
2: És que estic molt a la línia del que pensa el Javi. Si per mi aquest noi, si ell ha dit la paraula clau, per mi és comprensió del joc. O sigui, aquest noi és d'aquells que entén tan bé el joc que sempre està ben ubicat. Sempre dona la solució adequada, sempre està a l'alçada adequada, sempre dona la línia de passada, sempre busca la passada més adient. Llavors, això és molt difícil. Perquè això ho tens o no ho tens, i aquest noi ho té. Llavors, per mi és d'aquells nois que si està a aquest nivell ha de jugar 15 anys al primer equip del Barça, que potser no serà un titular indiscutible tota la seva carrera.
3: Sergi
2: no.
3: Roberto.
2: Però, sí, però que és un jugador, per ser el jugador 12, 13, 14 o 15 del Barça durant els propers 15 anys, doncs no tinc cap mena de dubte.
1: Li toca pujar en una posició que no és la seva. Sí, que l'estem veient de la terra esquerra i avui a l'inici del partit hi ha hagut una acció que ha anat al cos amb un jugador del Ràdio i he pensat, carai, també fins i tot en una acció defensiva, com deia abans el Carlos, ara hem de veure, no?, en partits més exigents, fins a quin punt Flick juga aquesta carta o no, però fins ara, hosti, ho està fent una personalitat.
3: A mi saps el que m'agrada? Que et transmet, al seguidor, suposo, sí. El periodista, tranquil·litat. Mm-hmm. Tu veies a Juan Miranda, que després ha estat un bon jugador, però tu el veies aquells dies i deies, buf, quin patiment. Tu veies a Cucurella en el seu debut, també recordo de dir, ui, potser no tant, però... Vull dir que hi ha jugadors del planter que tenen qualitat, però que en grans escenaris o en grans partits o jugant al primer equip del Barça, a vegades els hi passa factura als nervis, cosa que és normal. Vull dir, jo ho entendria perfectament. I en canvi aquest tio sembla que porti 50 anys jugant al primer equip
2: del Barça. Però això jo crec que és una cosa que ha passat tota la vida, que hi ha jugadors que no suporten l'atenció de jugar davant de 90 i pico mil persones i que et puguin xiular o que et puguin no anar bé i tal. I hi ha gent que s'angoixa moltíssim amb això. I en canvi hi ha gent doncs, que ho viu amb la naturalitat, que ho ha viscut ja no dic en Lamine, que sembla que hagi jugat allà tota la vida. vida. Ho dic amb el Pau Cubarsí, ho dic amb el Marc Bernal, que tu els veus i que no... O sigui, sembla que no sentin el fet d'estar jugant en aquesta pressió. Sí,
3: per
2: això,
3: Bernal, per exemple.
2: I no només passa al Camp Nou, o sigui, això passa al Barça, passa al Madrid, passa als grans equips, passa a l'Arsenal. O sigui, sortir allà i ser capaç de desenvolupar el que tu portes a dins no és senzill, perquè hi ha jugador que acusa la pressió i has de ser capaç de suportar aquesta tensió, o en un moment si et venen mal dades, xiulets, tal, el que sigui. I jo crec que amb això, doncs aquests nois, no sé què els hi han donat, però aquesta generació del 2007 és una cosa boja amb això, perquè juguen amb una neutralitat terrible.
0: Jo a la llista d'elogis a Xavi Espart hi sumaria que sempre tria l'acció tècnica adequada. És a dir, quan cal controlar d'interior amb la cama allunyada, encara que no sigui la cama hàbil, ho fa. Quan cal donar de primeres, dona de primeres. Quan cal aguantar una mica la pilota per lliurar el tercer home, aguanta una mica i aguanta la pressió de que li vinguin dos jugadors i trobe el company correcte. Sempre té l'acció tècnica adequada. És una barbaritat en la comprensió també de aquesta qüestió més individual. I després, la conclusió global de tenir un Xavi Espart, de que ara hagi sortit a Xavi Espart, o del que dèiem de la generació de 2007 amb Bernal, amb la Mina, amb Cubarsí, és que la Masia segueix sent no vull dir un regal, perquè un regal sembla que t'hagi caigut del cel i ja està.
3: Ho diu Ernest Folk, és Howards.
0: Clar, però és la feina de...
3: Demà torna Ernest Folk.
0: És la feina de tanta i tanta gent durant tants i tants anys que va donant resultats permanentment i ho és perquè és un futbolista que només pot rendir al primer equip del Barça sent jove i estant debutant en una posició que no és la seva perquè des que és petit li han ensenyat una concepció global, una concepció holística del futbol. És a dir, nosaltres al futbol juguem així i quan et toca ser lateral et toca...
3: Has de fer aquestes funcions, sí.
0: I quan et toca ser interior, aquestes, però tot en una idea global de joc que els nanos aprenen des de que, pues, aquesta generació del 2007, que la majoria estan a la Masia des de que tenen que 10 o 11 anys, l'aprenen des de que són petits i després poden tenir aquest rendiment.
3: Deixa'm sumar a la taula i ara obrirem la base de dades amb l'Oriol Jové. L'Albert Blaya. Hola, Blaya.
6: Bones.
3: Què tal? Bona nit. Benvingut també. Aquí estem amb el Carlos Martínez, amb el Javi Muñoz, amb el Roger Saperes, parlant d'aquesta gran victòria del Barça. T'hem trucat sobretot per Gabriel Jesús, que ara obrirem aquest meló, però ja que hi som, què t'ha semblat avui la victòria contra el Rayo?
6: Bé, per mi una exhibició, sobretot a la primera part, crec que hem vist un Barça que honestament jo no recordo la temporada passada que el Barça encadenés tres partits d'aquest nivell, més enllà dels rivals, que evidentment Elgi i aquest Rayo, que no té res a veure amb el Rayo de temporades anteriors, ha sigut un Barça que ofensivament ha generat moltíssim, amb molt de ritme, amb molta intenció en totes les fases del joc. Avui potser un pèl més descontrolat a la segona part, que s'ha obert una miqueta més, però un Barça que ha acabat amb més de 25 rematades, em sembla una dada bestial, amb un nivell individual d'algun dels jugadors altíssim, i el més important, amb futbolistes que encara no estan al 100%, amb un 11 encara per fer, i tot i així, doncs el rendiment de tots està sent molt alt, per tant molt satisfet amb el que de moment estem veient d'aquest Barça de Flick.
3: Que ara m'ho mirava, mira, són 26 rematades, 9 a porta, de les quals 5 gols, per tant és més d'un 50% d'efectivitat, 7 xuts bloquejats i 10 xuts fora. Per tant, el Barça avui sí, ha generat el que no està escrit contra el Rayo Vallecano. Hem parlat de molts noms propis i volia acabar el repàs parlant de Lamine. Clar, és que, Albert, el que ha fet Lamine, primer no havia marcat i avui per fi s'ha tret l'espineta, i primer ho ha fet amb un golaç, el primer, perquè xuta el pal curt i a l'escaire, i el segon és com els que feia Messi, no? D'aquests de posar la part interior i ajustar-la molt al pal, no? Avui ha fet bé de Lamine, no? Ha estat precís avui.
6: Sí, totalment. Jo crec que el primer gol em quedo amb el control que fa orientat al principi, sí. Per generar-se aquell espai. Després, en el segon, no només és aquesta definició que estic totalment d'acord amb tu de Messi, sinó que ell primer inicia la conducció també anant cap a dins i seguint la jugada. Jo el que li reclamava sempre és que Lamine tingués aquesta agressivitat per, una vegada condueix, continuar la jugada i acabar amb rematades a la frontal. És que avui ha firmat 7 regats, 7 passades que han generat una ocasió i 6 remats. Són dades bestials d'un huracà, no? Pràcticament jo crec que Lamine a la segona part contra l'Atlètic ja va estar a un nivell molt alt, i al final jo sempre he pensat, és qüestió de temps, un jugador que s'ha d'anar posant a to, però que evidentment doncs, quan està a aquest nivell és absolutament imparable, i amb un lateral que avui no hagués estat aquest Koundé tan erràtic, doncs jo crec que el Barça hagués pogut encara generar força més per aquell sector.
3: Mira, em passava al Molló una dada sobre això, de SofaScore, que diu, jugadors que han fet 7 passades clau, que han generat ocasió de gol, com avui Lamine, i 7 dribblings en un mateix partit, val? O sigui, en el mateix partit havies de fer 7 dribblings bons, vull dir que te'n vagis del rival, i 7 passades clau en el mateix partit. Això només ho havíem fet en els últims 10 anys a la Lliga. Jonathan Viera, el 2017 contra l'Sporting de Gijón, Jonathan Viera del Villarreal, no era?
0: De Las Palmas.
4: Ah, perdona, de Las Palmas, sí. Tens tota la raó. Ja, ara m'ha vingut la imatge de, que anava vestit de groc, tens raó. En un Las Palmas Sporting, el gener del 2017, Jonathan Viera. Leo Messi ho va fer el 2020 contra el Llevant, 7 passades clau i 7 driblings en el mateix partit. Àlex Berenguer, de l'Atlètic Club, sí, no? Contra l'Elx, el 2023. I després, Lamine Yamal, el 2026, contra la Real Societat, i Lamine Yamal avui contra el Rayo Vallecano. De fet, és el primer jugador de la Lliga que en els últims 10 anys, en dos partits diferents, fa 7 passades clau i 7 driblings. Lamine Yamal. Brutal, no, Carlos?
2: Déu-n'hi-do.
4: Aquest nano.
2: Jo crec que se'ns acaben els adjectius. I el millor és que encara només en té 19. Llavors em comença a recordar que...
1: Bueno, i la dada que deia l'Oriol també de ser el jugador més jove, que arriba als 50 gols amb la samarreta al Barça. És que comença a tenir una col·lecció de rècords, de precocitat.
4: Sí, que ja els tenia i els està ampliant encara.
1: És que tenim la sensació que és un jugador veterà. És que...
2: Bueno, és que, portem
1: que ha guanyat un Mundial, que ha guanyat 3 lligues, una Eurocopa... I té 19 anys, és que a vegades hem de pensar-hi, perquè si no... És que jo crec
2: moltes vegades, quan la gent fa valoracions de Lamine, i encara més quan fa valoracions fora del terreny exclusivament futbolístic, la gent se n'oblida d'això. O sigui, la gent se n'oblida que té 19 anys.
0: A mi el que més em crida l'atenció de Lamine és que quan està al seu millor nivell ja és un dels millors futbolistes del món, i tot i així se li veuen aspectes del joc on pot millorar. Li veig marge de millora. Per exemple, ara l'Albert en deia un, que crec que és molt clar, la capacitat de continuar les jugades un cop ell fa la conducció i la passada. Allò que feia sempre Messi, que continuava la jugada i molt cops arribava ell a segona línia i la tornava a acabar. A la mina, a vegades, quan deixen a la pilota, ells es deixen anar una mica i espera que potser els companys resolguin perquè els ha fet una molt bona passada. Però si continués aquella jugada, probablement molts cops o un rebot o el refús del porter o li tornarien la passada i acabaria ell. Hi ha aspectes del joc on veus que encara pot millorar, però si el marge de millora és gran, perquè el jugador és increïble amb l'edat que té i ja el nivell, tot i aquest marge de millora que encara el pot fer i el pot tenir perquè és ell, perquè és sensacional, perquè és un superdotat i un elegit, un escollit, el nivell és una barbaritat.
4: Avui ha arribat als 51 gols amb la samarreta del Barça. Hola, Oriol Jové.
7: Hola, bona nit.
8: Dada Jové.
4: Vinga, 2 minuts i la 1 de la matinada. Aquí seguim amb el Javi Muñoz, company de Movistar, el Carlos Martínez, analista de RAC1, i el Roger Saperes i l'Albert Blaya, també, comentant aquesta gran victòria del Barça. I hem obert la base de dades del Jové perquè avui, deies a la redacció, escolta, avui hi ha coses, no?, xules, interessants que he trobat.
7: Sí, avui, ostres, és d'aquells partits que, mira, deia el Carlos que es cansava seguint el ritme del joc del Barça, i un cansava buscant dades perquè realment no paraven de passar coses. Abans de centrar-me en jugadors... Una sobre Flick. És l'entrenador que ha necessitat menys partits per arribar a les 62 victòries a la Lliga, que són les que porta amb la d'avui. Ho ha aconseguit en 79 partits. És líder d'aquest rànquing. Segon, Luis Enrique amb 80 partits. Tercer, Guardiola, 81. Quart, Elenio Herrera, 86. I cinquè, Valverde, 88 partits va trigar en arribar a les 62 victòries a la Lliga. De mitjana, els entrenadors han trigat 96 partits en arribar a les 62 victòries.
4: I ell, 79.
7: Flick, 79.
1: Va, 79, 80 i 81 amb Luis Enrique i Guardiola.
4: Està a l'alçada dels entrenadors més grans que ha tingut el Barça, no, segurament al llarg de la història, segur que al segle XXI i al llarg de la història, sí. Què més?
7: Avui, però, sens dubte, el gran nom de la nit és Rafinha. Atenció, perquè només hi ha dos jugadors en tota la història del Barça que hagin fet més gols que Rafinha en els 3 primers partits d'una Lliga. Rafinha ha fet 5 gols en els primers 3 partits d'aquesta Lliga. Només hi ha dos...
4: És interessant el matís.
7: Jugadors que n'hagin fet més.
4: En els 3 primers partits d'una Lliga, que no vol dir les 3 primeres jornades, perquè hi ha hagut lligues que la jornada 1 s'ha ajornat i, per tant, els 3 primers partits de Lliga potser han estat la jornada 2, 3 i 4 o 3, 4 i 5, val? En els 3 primers partits d'una Lliga en una temporada que s'hagin jugat, som normalment a l'agost, no?, a principis de setembre. Qui són?
7: No és Messi, cap dels dos jugadors. Messi no va passar dels 5 gols en els 3 primers partits d'una Lliga, per tant, no va fer cap temporada amb més gols dels que ha fet Rafinha en els primers 3 partits d'una Lliga.
4: I Messi, com a molt, 5 gols en 3 partits de Lliga,
7: sí,
4: en els 3 primers partits
7: de Lliga. Ho va fer les temporades 2011-2012, 2013-2014 i 2017-2018, però no va passar d'aquí. Per tant, Rafinha ha igualat el millor registre golejador de Messi
4: en una arrencada
7: en els 3 primers partits d'una Lliga. Els dos únics jugadors que ho han superat són, de fa molts anys, César Rodríguez i Kubala. Home, per tant,
0: bons noms també, sí.
7: Més enllà dels anys 50...
1: Fins on hem d'anar...
4: Però era futbol diferent, no? Hi havia més gols...
0: Era més significatiu.
4: Era un futbol diferent, que hi havia més gols. Potser era més fàcil, entre cometes, fer tants gols, o no?
7: Bé, suposo que tenia també les seves dificultats. No sé, en qualsevol cas, des de la temporada 53-54, que ningú ha fet més gols en els primers tres partits d'una lliga que els que ha fet Rafinha, que a més, ha marcat en tots tres partits. En el segle XXI, només ell i Messi han marcat en els tres primers partits oficials d'una mateixa temporada. En totes les competicions. Tres primers partits oficials d'una temporada.
4: Clar, perquè abans hi havia la Supercopa d'Espanya a l'inici de la temporada.
7: Sí.
2: I la d'Europa.
4: I la d'Europa també, d'Europa. Moltes vegades.
7: Correcte.
4: L'agost, en raó.
7: I si ho agafem només en la competició de Lliga, Rafinha és el 13è jugador de la història del Barça que marca en tots tres primers partits d'una Lliga. L'últim havia estat Cesc Fàbregas, la temporada 2011-2012.
4: Oh.
7: Més noms, Xavi Espart, perquè més enllà dels minuts de qualitat, és el segon jugador, tot just, el segon jugador de la història del Barça que, havent sorgit de la Masia, juga els 90 minuts dels tres primers partits d'una lliga tenint menys de 20 anys.
4: Clar, és que no l'ha canviat Flick, les tres jornades.
7: Tres partits complets. Mm. Això, amb menys de 20 anys, només ho havia fet Lamin.
4: Lamin, eh?
7: Sí, sí. Cubarsí, per exemple, no ho ha aconseguit, jugar els tres primers partits complets d'una lliga amb menys de 20 anys, només ho han fet Lamin i Xavi Espart.
1: Sí, dir, que el missatge amb llums de neó cap a Valde em sembla significatiu, com a mínim en aquestes primeres...
4: Avui banqueta, avui jornades, ni un minut.
1: Banqueta,
4: avui.
1: banqueta. Han jugat Espart en aquesta posició i Cancelo ha arribat a sortir després.
0: De fet, ha rotat tota la defensa en aquestes tres jornades, menys Espart. Ha estat l'únic que s'ha mantingut com a titular dels tres partits.
4: Clar, és veritat, Covarsí no juga de titular el primer, en canvi sí, Christensen avui és titular, Koundé avui és titular i Eric no juga.
7: Missatge de fet, és el jugador amb més minuts de l'equip juntament amb Joan García.
4: Xavi Espart i Joan García, de moment.
7: Ara, de memòria, crec que són els únics que han jugat els tres tot, partits no? complets.
4: Sí, sí, pot ser perquè Fermín avui ha sortit, és correcte, i ja no ha estat
2: titular. Rafinha també.
4: Rafinha l'ha canviat moltes vegades.
2: I Pedri no va jugar d'inici...
4: A Elx, no? Sí, no? Té raó, té raó. Sí, sí, és bona.
7: Més noms. Hamzat Delkarim és el 50è jugador africà que debuta amb el Barça en partit oficial, el 50è africà, Hamzat Delkarim.
4: Touré era un,
7: De la història del Barça.
1: La iaia.
7: El que ha jugat més partits a africà és Migueli. El que ha marcat més gols és Samuel Eto'o. Però Hamza Abdelkarim té l'honor de ser el 50è africà de la història del Barça. El primer egipci. Egipte és el 61è país del món que aporta jugadors al Barça en tota la història.
4: Mai havia jugat un egipci al primer equip del Barça?
7: No.
4: Val. Avui deia el Molló, a la Lliga Espanyola, deia el Molló que és el segon egipci per darrere de Mido.
2: Davanter del Celta, el faraón.
4: Us acabo de desbloquejar un record, Mido, davanter del Celta, ex de l'Àjax, entre d'altres.
2: Més de l'Àjax que del Celta.
4: Ja, sí, crec que mira que va jugar 8 partits a la Lliga Espanyola.
2: Més de l'Àjax que del Celta.
1: La Roma,
4: a la Roma també i al Marsella. He vist, va tenir un final de carrera distret.
2: I si busqueu una foto actual d'ell, flipareu fort.
1: No està al mateix nivell.
4: Ha fet un Hazard en tota regla, no? Entre cometes.
2: No, però multiplicat per unes quantes unitats.
4: Va, no faltem, pobre.
2: No, que... No és cap faltada.
1: No, no, és una descripció, no? De com està.
4: No, ara que deia això de Hamza, deixa'm sentir-li res. Ha parlat un minutet amb Televisió de Catalunya. Ha dit això a l'egipci avui, després del seu debut.
9: Hamza, good night. Congratulations for your first minute.
10: Hola, bona nit, Hamza. Felicitats per aquests primers minuts de joc a la Lliga. Gràcies. Estic encantat d'haver-ho pogut fer i espero poder aconseguir més. Quines són les teves sensacions quan... has entrat al camp.
11: I was excited to come on.
10: Clar, hi havia una multitud de gent estava emocionat de poder sortir. Una sensació molt intensa.
9: Hamza,
10: i vull sentir-ho una i una altra vegada. Hamza, una altra victòria. El Barça és líder de la Lliga amb 9 punts, no? És una... interessant, és fantàstic. És on hem d'estar, com a líders. I ens hem de quedar allà, precisament. El Lewandowski no està aquí, però el Rafinha està on fire, no? És increïble. Sí, és una passada. És un nou natural. En Rafinha és una persona fantàstica. Tots sabem que qualsevol punt del camp ell dona el 100%. I els primers gols de la temporada de Lamin, com l'has vist? Òbviament, en Lamin és, ja ho sabeu, és un jugador màgic, té uns peus increïbles, que fa que el disfrutem, que el gaudim moltíssim. Ell juga per l'equip i per la gent.
12: What do you expect,
10: i permet que tots puguem fer el que volem fer. Què esperes d'aquesta temporada per tu? Ajudar l'equip al màxim possible.
12: Thank you.
3: Doncs això, gran Xavi Lorente, fent l'entrevista en anglès a Hamza i traduint-lo a la Televisió de Catalunya, que l'ha traduït per sobre, i hem pogut sentir-li la veu i també una mica les sensacions del nano.
7: Que, per cert, tercer jugador de la història del Barça que debuta havent nascut un 1 de gener. Hamza Abdelkarim va néixer l'1 de gener del 2008. És el tercer jugador de la història nascut un 1 de gener. Dels altres dos, un és Lilian Thuram i l'altre estava avui sobre el camp però jugant amb el Rayo, Ivan Balliu. També va debutar amb el Barça i és nascut un 1 de gener. No hi ha hagut cap gol encara marcat per un jugador nascut en un 1 de gener, per tant, quan Hamza marqui, que suposo que ho farà, doncs ja tindrem dada. I t'ho remato amb dos noms molt ràpidament, noms de culte, perquè el partit realment que han fet ha estat discret, per ser generós. Koundé, que s'ha convertit en el jugador número 100 que completa 100 partits de Lliga, per tant, centenari per partida doble. Amb els 100 partits complets de Koundé s'ha convertit en el jugador número 100 que aconsegueix fer-ho.
1: Gran partit per celebrar-ho, eh?
7: I un altre centenari, Christensen, ha jugat 100 partits amb el d'avui, 100 partits oficials amb el Barça, en totes les temporades que porta.
3: Tu porta el nom, perquè, Christensen, no?
7: Sí, acabó. Brutal.
1: Acabó.
7: Doncs és el jugador que s'ha perdut més partits per lesió abans d'arribar als 100 partits.
3: Jugats.
7: Com a mínim dels últims 20 anys, que són les dades que controlo, abans d'arribar als 100 partits, Christensen se n'ha perdut 93 per lesió. Líder del rànquing, seguit d'Ansu Fati, amb 86 partits, que s'ha perdut, es va perdre per lesió abans d'arribar als 100 partits. Tercer Dembélé, 82 partits. Quart Umtiti, 54. I cinquè tanca el top 5, Philippe Coutinho, amb 42.
1: Llista funesta, aquesta,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí, de jugadors funestes.
1: Dura, eh?
3: Sí, sí.
1: Dura.
2: Ens acabes de deixar ja... Sí.
3: Pobre Christensen.
1: Podem anar a dormir, Oriol.
3: Esperem que li vagi millor partida.
7: Però vull dir, com a mèrit, eh? Arribar als 100 partits després d'haver-te'n perdut tants...
3: Sí, sí, amb tantes lesions.
2: Mèrit.
3: Bé, mira, parlant de la... Gràcies, Jové, com sempre, magnífica aquesta base de dades que va fer durant la pandèmia, quan estava avorrit a casa. Sempre ho recordo, perquè és que
1: sí,
3: té molt mèrit que la fes ell artesanalment, no? I que encara funcioni i ens doni tantes dades i tant de joc, no? Parlant de lesions, mira, hem trucat a l'Albert Blaia precisament per parlar de Gabriel Jesús, que Saperes avui ha arribat a Barcelona, eh?
1: Sí, ho ha fet aquest migdia en un vol privat, que ha aterrat a la terminal corporativa a 3:45, mitja hora després l'hem pogut veure per primer cop, somrient, carregat de maletes i acompanyat de la seva família. No ha dit massa cosa abans de pujar a la furgoneta on l'esperaven els treballadors del Barça, que està molt feliç de fitxar i de ser aquí a Barcelona, i que el seu genoll està perfecte. Li han llançat la pregunta al vol: com està el genoll? Ha cridat: perfecte. És tot el que li hem pogut escoltar avui en aquesta terminal. El brasiler, recordem, es va trencar els lligaments del genoll esquerre l'any passat amb l'Arsenal. El 2022 es va lesionar el menisc del genoll dret al Mundial de Qatar, just després de fitxar pel conjunt Gunner. I el gener del 2018 va patir un esquinç al lligament també del genoll dret, sent llavors jugador del City. Són les lesions recents més importants que ha tingut Gabriel Jesús. Després ha marxat cap a l'hotel on s'allotjarà aquests primers dies i ha passat el reconeixement mèdic a l'Hospital de Barcelona i a la Ciutat Esportiva. Després l'han traslladat fins al Camp Nou, on ha estat avui a la llotja presenciant aquesta golejada del Barça contra el Rayo. Si no hi ha cap contratemps, com és d'esperar, el Barça farà oficial el seu fitxatge demà al migdia o a tot estirar demà a la tarda. Recordem que Gabriel Jesús signarà un contracte per les properes dues temporades amb opció a una tercera.
3: Et preocupen les seves lesions recents, Blaia, o què et sembla? Creus que ho pot revertir, que pot donar rendiment aquí a Barcelona?
13: Sí, a veure, és un motiu de preocupació, evidentment, perquè al final no només és la lesió important al genoll, sinó que també ha tingut altres contratemps musculars les darreres temporades, però crec que en el rol en el que arriba, doncs, no em sembla un factor totalment diferencial, perquè al final el Barça ho estem veient, té una davantera molt completa, tens molts jugadors, fins i tot Bissibu, doncs encara no està tampoc disputant minuts, que potser ni podria sumar. Crec que Olmo i Fermín els hem de comptar com a davanters també de facto, i per tant en aquest rol de davanter suplent, de jugador que et pot donar minuts de qualitat en determinats escenaris, doncs bé, crec que és un futbolista que et pot donar aquest rendiment, però clar, evidentment, si té una lesió de llarga durada una altra vegada, això sí que serà un problema important, creuem els dits perquè no sigui així.
3: No el veus com a titular, no? Vull dir que és un suplent de certes garanties, de renom, amb experiència, per quan no pugui jugar Rafinha o algú altre, no entenc?
13: Sí, jo no crec que vingui per ser titular. Al màxim nivell, Gabriel Jesús és un davanter que podria ser-ho perfectament, però crec que no pot arribar al nivell del Rafinha actual, ni per intenció, ni per agressivitat, capacitat de repetir esforços, però sí que és un jugador doncs, que en determinats escenaris, per ser titular en alguns partits de Lliga o en partits de Champions, l'any passat va jugar, per exemple, molt bé contra l'Inter de Milà, que era un rival molt dur, i sobretot entrenament determinats moments del partit. Un futbolista que et pot sumar dins l'àrea, que té molt bon joc en recolzaments lluny de l'àrea per donar continuïtat, que a nivell tècnic crec que està a l'alçada de la resta de jugadors de la primera plantilla, i per tant tot això doncs, em fa pensar que no és només aquest típic recurs d'últims minuts, sinó que pot també doncs, ser un futbolista que pugui tenir un impacte en altre tipus d'escenaris, que per això també arriba.
3: Llavors, què ens hem d'imaginar? Deies això, dins l'àrea habilidós, però també va a l'espai, vull dir, quin tipus de davanter és o què pot aportar aquí al Barça?
13: Per mi és un jugador amb molts recursos tècnics a l'hora de tant finalitzar, tot i que no ha tingut mai xifres espectaculars, és un jugador que té molta capacitat tècnica per finalitzar, però també li agrada molt donar continuïtat i fer l'última passada. Allà a l'Arsenal, quan a la primera temporada, que és quan està per mi a màxim nivell, o els últims anys al City, era un jugador que fora l'àrea marcava diferències amb la seva passada, un jugador que té molt bona capacitat tècnica per associar-se, per controlar la pilota pressionat i treure's doncs, el rival de sobre. Ara l'espai ho havia fet molt abans, crec que ara després de les lesions em costaria més veure'l, era un jugador que fins i tot amb el City, amb Guardiola, havia jugat molt per banda i queia per dins amb el Manchester City. Jo no m'imagino aquest rol al Barça actualment per les limitacions que pugui tenir a nivell físic i per tant no m'imagino un jugador que el Barça amb tant que genera, perquè crec que no tres a veure l'Arsenal d'Arteta amb aquest Barça que avui, ho dèiem abans, ha fet 26 xuts, doncs un jugador que pugui sumar-te a l'hora doncs, de tornar-te aquestes passades pels Fermín, els Olmos, Lamine, i que a la vegada pugui recollir doncs, tot el que generen els altres i sigui un bon finalitzador. Crec que té capacitat per sumar 10 gols o 12 si està bé i juga minuts. Per tant, sent xifres que serien les que ha anat fent a l'Arsenal.
3: Per tant, o sigui, en global, sabent, encara no l'hem vist jugar, però sabent d'on ve, el que ha costat i el que pot aportar, a tu t'agrada el moviment que ha fet el Barça?
13: Sí, crec que és un moviment amb cert risc, però que no hi havia massa res millor per un preu assequible, i al final 10 milions per Gabriel Jesús és una aposta molt interessant. Crec que estàs pagant un preu molt per sota, evidentment, del nivell i el talent i la jerarquia del jugador, marcat per les lesions i perquè ha tingut molt poc impacte darrerament, però que si et surt bé, doncs ens semblarà barat. I al final un contracte de dues temporades crec que és bo, no t'estàs lligant de peus i mans, i bé, és un jugador que sí que és veritat que pot tenir un salari més elevat, però crec que és assumible, i crec que al final doncs, et ve donar alguna cosa que no tenies, i és un perfil de jugador que crec que pot agradar no? a l'aficionat si està fi, té aquest ADN Barça que es diu, aquest llenguatge futbolístic, i per tant crec que és un futbolista que en aquest sentit doncs, jo crec que pot donar moltíssim a l'equip, però hi ha aquest asterisc enorme, que és aquest estat físic de Gabriel Jesús que s'haurà d'anar descobrint al llarg de la temporada.
3: Molt bé, gràcies per l'anàlisi. Escolta, per cert, felicitats, perquè recordo que a final de la temporada passada vam fer amb tu un joc de dir, escolta, digue'm davanters que puguin encaixar el Barça l'any que ve, i vas deixar anar un nom d'un tal Krupi, que jo el desconeixia, i ha sonat bastant, aquest estiu pel Barça, vull dir que bravo, per les causes
13: que vas fer. Espero que no t'hauries de demanar i els jugadors que diguis lesionin, perquè el pobre Krupi
3: pobre.
13: Doncs, acaba lesionat, i bé, sí que era un nom que m'hagués agradat, però ja sabem com se les gasta la Premier, l'Aleix, que evidentment doncs, no el treies per menys de 100 milions.
3: Ja, això sí, és així. Molt bé, gràcies, Blai, anem parlant.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: Adéu, una abraçada. Abans de deixar-vos marxar, Carlos Martínez, Jai Muñoz, de Gabriel Jesús, què n'espereu?
2: Jo vaig molt en la línia del que ha dit l'Albert, és a dir, jo no me l'imagino en cap cas amb un paper protagonista al 100% al Barça, o sigui, me l'imagino com una alternativa que et surt, evidentment, condicionat per un preu de mercat baix pel nivell de jugador que és, perquè ha tingut un rendiment baix les dues darreres temporades i va tindre aquella lesió greu del genoll, i crec que com a alternativa pel preu que surt bé, i ja anant-me'n a un futur més llunyà, crec que és un jugador que si aquest any té un rendiment, anem a dir, normal, que faci 10-12 golets entre totes les competicions, que surti i estigui més o menys bé, si l'any que ve tu fitxes un nou, sigui Julián o sigui el que sigui, i creus que no, que ell ja no t'encaixa la plantilla, és fàcil que li puguis treure com a mínim aquests diners que ha costat, no? Llavors jo crec que és una aposta de baix risc, o sigui, enteneu-me, que no crec que sí. O sigui, primer perquè és un jugador contrastat, segon perquè en teoria jo entenc que el Barça el revisarà a fons el tema del genoll, i si ells creuen que està bé, doncs endavant, i el preu pel nivell de jugador que és i venint d'on ve, és baix també. O sigui, perquè fitxar un jugador de la Premier per 10 quilos...
3: Bueno, és que ahir Joan Pazzi ens deia ahir, que el va descobrir ell, el va portar ell al City el 2016, diu, és que
4: ara mateix et surt més car un jugador que acabi contracte i et demani una prima de fitxatge, pagues més de 10 milions d'una prima de fitxatge, segur, perquè el tio surt gratis. I en canvi el Barça ha fet una operació excepcional pagant 10 milions per aquest tio, si el respecta a les lesions. Això va deixar-ho clar.
2: Sí, aquest és el dubte que té tothom. Llavors, això, jo dic, per mi, en el paper que jo imagino que tindrà en Flick, crec que està més que capacitat i crec que ho pot fer perfectament. Cosa que el respectin les lesions i quan entri tingui aquest punt d'encel que tothom necessita per estar bé, no?
0: Sí, jo deixant el gran interrogant de les lesions al marge, que és evident que és una cosa que sobrevolarà l'arribada i el rendiment de, i que condicionarà el rendiment de Gabriel Jesús al Barça, em fa la sensació de primeres que és un fitxatge a nivell futbolístic coherent amb la idea de Flick, perquè és un jugador que té capacitat. Bueno, veurem si les lesions li permeten, però sempre ha tingut la capacitat de repetir esforços en la pressió, sobretot de ser solidari, de ser sacrificat. Després és nou, que per mi sí és el perfil que li faltava a l'equip, és un jugador que és nou. Els nous no han de ser només Julio Salinas, també es pot ser davanter sense ser un davanter tanc, és a dir, Ronaldo Nazario, per anar a extrems que tothom coneix, era un nou i no era un davanter tanc. Gabriel Jesús no és Ronaldo Nazario, però és un nou, és un futbolista que coneix la posició i que coneix l'ofici. A mi em fa la sensació que és un perfil que li mancava al Barça, més enllà de que Hamza et pugui doncs sumar minuts i qui sap si aporta també gols. Crec que necessitava registres, tot i que és veritat que Gabriel Jesús no ha sigut un sumador, un futbolista que sumi molts números, però aportarà. I després em fa la sensació que ara que fa la sensació que t'ha funcionat l'invent Rafinha, que ja ho veurem, és encara aviat per treure conclusions, però fa la sensació que sí, que Rafinha et pot funcionar com a fals nou, crec que és un complement. És un futbolista que ve a cobrir d'alguna manera el que t'ha deixat Ferran. És a dir, un jugador que quan entri, quan li toqui ser titular, quan li toqui entrar com a suplent, o quan li toqui sumar minuts perquè hi hagi jugadors que es lesionen o per necessitats de la rotació, si està bé físicament, et dona la garantia de mantenir-te al nivell de l'equip. És a dir, crec que, evidentment, com deien el Carlos i l'Albert, ve a ser suplent, però que alhora és una bona alternativa per quan hagis de fer descansar Rafinha o per si en algun moment això has de donar-li rotació, tenir un nou que coneix l'ofici, que coneix la feina de davanter i que et pot sumar. Quin pot ser el gran problema? Més enllà de les lesions, que l'invent Rafinha com a fals nou, que ara em sembla que sí, no t'acabi de funcionar, que a mitja temporada diguem, hosti, no, Rafinha de fals nou va semblar que sí les 3-4 primeres jornades, però després hem vist que no, i que el nou que tinguis i necessitis sigui el teu nou titular i el teu nou de les nits grans de Champions i del dia a dia a la Lliga, sigui Gabriel Jesús. Aquí, bé,
4: em genera dubtes, això.
0: Em genera algun altre dubte, però és veritat que a nivell d'operació de mercat, és el que dèiem, pels diners que els has tret, és difícil trobar una cosa millor i que no et compromet a futur l'aposta per Julián Álvarez.
1: Sí, per mi és una aposta una mica estil Rashford, de dir, un jugador que venia aquí, que no sabies com et podia sortir, i l'any passat jo crec que l'aposta va ser prou bona. En aquest cas hi ha el dubte de com està físicament, però crec que et pot aportar tres coses. Una, és un jugador contrastat i amb experiència. La segona, com deia ara el Javi, et permet tenir un nou, que era un jugador i un perfil que no tenies, i jo crec que en determinades circumstàncies et pot ajudar. I tercer, et permet no tocar amb el preu que té la Guardiola que tu tens.
4: Sí, això és important.
1: Per comprar un nou, sigui Julián o sigui un altre, hi ha un nou de més garanties o un nou més, digue-li com vulguis, més top.
4: Què més volies?
2: A mi, no, voldria afegir dues coses per acabar només. Una, a mi l'única cosa que em sap greu del fitxatge de Gabriel Jesús és que crec que els minuts que podia tenir Hamza
4: seran menys, clar, potser.
2: Seran testimonials, crec. Això una, i després...
1: Però no creus, Carlos, que també és un perfil de nou diferent, el de...
2: No, sí, que és un perfil de nou diferent, segur, llavors... però que al final, si la teva primera opció és Rafinha, o sigui, no, jo no veig el Barça jugant amb dos nous, on de... llavors no... Eric, no crec que sigui... O sigui, crec que el paper de Hamza anirà a ser molt i molt testimonial. Sí. Però bueno, veurem, a veure com ho gestiona.
1: Jo m'imaginava dir, hosti, per un partit de Champions, Hamza no em veig jugant-te-la amb ell el dia que necessitis una mica de nou, i amb Gabriel Jesús sí, i en canvi un partit de Lliga... potser amb menys exigència i com un dia com avui, sí que veig que pugui tenir minuts i que es pugui anar...
2: Ja, però...
1: És a dir, jo que li pot treure una mica de pressió en el sentit que no sigui ell el perfil de nou que tens, hagi de ser un tio que acaba d'arribar i que el poses, que potser sí, que el poses i et surt i Flick tot el que toca, però que potser li permet entrar amb una mica més de...
2: Veurem.
1: De pausa.
0: Jo crec que està bé descarregar Hamza de la pressió de solucionar els partits, sí, que s'encallin. És a dir, fa la sensació que si creiem que Hamza és el jugador que, hosti, estàs al Sadar perdent o empatant 1-1 i ara què? I se'ns escapa el partit i queden 15 minuts, ficar allà Hamza, donar-li la responsabilitat de resoldre, em sembla que encara és una mica agosarat o una mica aviat. En canvi, Gabriel Jesús és un futbolista al que li has de poder exigir això.
2: I no sobre Gabriel Jesús, però sí relacionat amb una cosa que ha dit el Javi. A mi el que m'agradaria és que... O sigui, ara tots estem molt trempats amb el tema de Rafinha, no? De nou. Però, clar, o sigui, a mi el que m'agradaria és que la gent no el matés el dia que no li surti un bon partit jugant de nou. Perquè passarà. Això passarà. No sé si tardarà una setmana, un mes o tres, però passarà. Que hi haurà un dia que no farà un bon partit de nou perquè el rival estarà més tancat.
4: O potser hi haurà dos o tres partits seguits i
2: però
4: llavors...
2: Jo el que demano a la gent... No demano, però que cadascú que faci el que vulgui, però el que m'agradaria és que, ostres, que siguem una mica pacients amb aquest tema, perquè al final, o sigui, l'impacte que ha tingut no és el normal.
4: Sí, està per sobre de les expectatives.
1: I que de moment hem jugat els partits que hem jugat i contra qui els hem jugat.
2: Correcte.
1: S'ha fet molt el Barça, però s'han de veure en altres contextos i amb altres rivals.
2: Si resulta que aquest jugador fa 10 partits seguits horrorosos jugant de nou, doncs sí, clar, treu conclusions i que el club faci el que hagi de fer. Però que la gent no tregui conclusions perquè ara, no sé, movimento la setmana vinent contra el València, el Llevant, no li surten dos bons partits. És que...
4: Ja. Ho veurem.
0: Per apuntar només una idea més, crec que la cosa positiva que et dona el fitxatge Gabriel Jesús és que si et funciona, pensant que et funciona Rafinha com a nou, quan hagis de fer descansar Rafinha o no així, no has de fer altres invents. No has de veure si també et funciona Gordon com a nou o Adeyemi com a nou. No, tens un nou a l'equip.
4: Sí, és bona aquesta. A tot això... Avui Messi anuncia que se'n va de la selecció argentina, que es retira. A veure, que tots ho esperàvem, no?
0: Però segueix fent mal, saps allò? Quan...
4: Sí. Ho ha fet d'una forma molt original, he vist un post, no? Sí.
1: Ho ha fet a Instagram, ho ha publicat avui, però ha escrit, com ell mateix admet, 2 dies després aquest text de la final.
4: Ah, sí? Ho ha fet just després de perdre la final,
1: El que passa que no ha decidit no publicar-lo fins avui, que ha considerat que era el moment oportú, però està escrit 2 dies després de perdre aquella final, el 20 de juliol, per tant, uns 40 dies després d'aquell dia. De fet, la imatge que il·lustra el text d'aquest post són 3 fulls escrits a mà, en majúscules, pel mateix Messi, que a més referma que la mort del seu pare encara l'ajuda o el fa estar més convençut d'aquesta decisió que pren de deixar la selecció argentina. El text va directe al gra i el 10 comença anunciant que ho deixa i ho justifica així. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Així ho diu amb aquesta frase a l'estil Pep Guardiola. S'ha buidat.
4: M'he buidat.
1: Sí, després de tants anys ja a l'Albiceleste. A partir d'aquí reparteix agraïments a tothom, destaca l'orgull que sempre ha sentit per vestir la samarreta del seu país i la bogeria que ha estat poder guanyar tants títols com els que ha aconseguit aquests darrers anys quan semblava que no se le daria, com sempre havia dit el mateix Leo Messi. Ho remata l'argentí amb una sentència: gràcies, Déu, per fer-me argentí. Compta amb els números que deixa Messi amb la seva selecció: 207 partits disputats, 125 gols, 10 finals disputats, 8 amb l'absoluta, 2 amb les inferiors, 6 títols oficials, 1 Mundial, 2 Copes Amèrica, 1 finalíssima, 1 or olímpic i 1 Mundial sub-20. Recordar també que ara el seguirem veient si volem veure Leo Messi jugar a futbol a l'Inter Miami, té contracte fins al 2028.
4: Veurem si l'esgota o no. 5 Mundials, 3 finals. Això ho hem dimensionat poc. Aquest tio ha jugat 5 Mundials i ha disputat 3 finals. Amb només un títol, és cert, però té molt mèrit, jugar 5 mundials i arribar 3 vegades a una final d'un mundial.
0: És una barbaritat. Jo... Argentina durant molt temps no el van entendre, fins i tot et diria que no el van mereixer, i afortunadament ell, tot i així, va ser prou tossut per tenir el final de carrera amb la selecció i en general, que mereixia el millor jugador de la història.
2: Per mi és això, o sigui, que el resum és el millor jugador de la història.
4: Sens dubte. Sí. No, per mi no hi ha discussió.
2: Dades només a l'abast del millor jugador de la història. O sigui, 3 finals en 5 mundials, no ha tingut la sort de guanyar-les totes, però ja dic, per mi és... el millor amb diferència.
4: I potser la menja mal l'acaba superant, perquè de moment va a ritme de rebentar-ho tot aquest nano, amb el Barça i amb la selecció espanyola també. Bé, ho deixarem aquí, gràcies al Carlos Martínez i al Jaime Muñoz, també al Roger Saperes. Mira, us deixo amb el vídeo que ha penjat Messi de 2 minuts. És un vídeo emotiu, amb imatges d'ell des de petit jugant amb la selecció argentina, preciós. Val? Així tanquem la tertúlia d'avui. Moltes gràcies, de veritat, fins a la pròxima.
2: Gràcies.
4: Adéu.
12: ¿Cuál es tu sueño?
14: Jugar en la selecció argentina.

0: quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible, tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida.
1: És un vídeo preciós, que si no l'heu vist el podeu trobar a les xarxes socials oficials de Leo Messi. 5 minuts i 2:15. De seguida tanquem aquest Tu diràs que hem fet després de la victòria del Barça contra el Rayo Vallecano. Abans, quatre coses de la resta de l'actualitat esportiva amb el Pau Bombardó. Hola, Pau.
2: Què tal? Bona nit.
1: Què tal, Bruni? Què ens expliques?
2: Doncs mira, comencem, si et sembla, amb el Girona en futbol, que avui ha anunciat una arribada i una sortida. L'arribada és la de Mateu Morey, lateral dret que arriba del Mallorca i signa per dues temporades amb els gironins fins al 2028. L'objectiu el té clar.
3: Primer de tot és aportar tot de mi per l'equip, estic a disposició de l'equip des del dia 1 i sobretot crec que l'objectiu en la plantilla que tenim és molt clar i tornar al Girona on es mereix.
2: I a la carpeta de sortides, Misehoy, que no comptava pels plans de Quique Álvarez, marxa cedit al NAC Breda, de la segona divisió dels Països Baixos. I no marxem del futbol perquè ja és a punt de tancar-se el mercat de fitxatges i avui hi ha hagut un dels moviments més destacats de l'estiu, el fitxatge de Barcolà pel Liver, procedent del PSG a canvi de 140 milions d'euros. I en bàsquet, la selecció espanyola ha perdut contra Grècia per 108-106 a la pròrroga i es complica la classificació pel Mundial. És la tercera derrota consecutiva dels de Xus Mateo, que tot i això encara tenen marge de maniobra, 4 partits per certificar la classificació. I en tenis hem destacat les imatges que ens ha deixat Djokovic, que va ser eliminat en el US Open en la primera ronda, unes imatges on l'hem vist molt afectat.
1: Sí, plorant, fins i tot, i afectat plus físicament, no?, en el seu debut i comiat del US Open. Segurament és l'última vegada que jugui aquest Grand Slam i ha perdut a la primera ronda.
2: Probablement sí. Això explica aquestes imatges de Djokovic. I avui Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria en el Grand Slam del US Open per un triple 6-4 davant Safiulín, el número 99 del rànquing ATP. No ha tingut tan bon debut Arthur Fils, que és el guanyador de fa molt pocs dies del Master 1000 de Cincinnati, i ha perdut contra Tsitsipas també a primera ronda, per tant la primera gran sorpresa d'aquest US Open. I aquest dimarts serà el torn de Rafa Hoder, que debuta contra Kokkinakis. I acabem amb ciclisme perquè Tadej Pogacar ja ha estat operat de la fractura de la clavícula que el va fer abandonar la Vuelta, ha passat avui pel quiròfan a Barcelona i després de la jornada de descans d'avui de la Vuelta, aquest dimarts torna a la competició amb una etapa ondulada, 3 ports de tercera categoria, seran 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, amb un desnivell de 2.700 metres, tot plegat després, recordem-ho, que Enric Mas guanyés l'última etapa i consolidés el mallot de líder a 1 minut i 18 segons de Primoz Roglic, que és segon.
1: Això serà aquest dimarts, evidentment us ho explicarem al Tu diràs, a veure com va aquesta represa de la Vuelta en la segona setmana de competició. Gràcies, Pau. Doncs així hem arrencat una nova temporada de ràdio amb la victòria del Barça i amb aquest Tu diràs Express de butxaca i After Hours. Demà hi ha programació normal des de 11:15 i fins a la 1 de la matinada. Demà torna el trident dels dimarts. Màrius Carol, Ernest Folk i Lluís Carrasco, en un dia en què es tancarà el mercat de fitxatges. Per tant, serà també un programa intens. Veurem si amb algun moviment pel que fa al Barça o pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol, Girona i Sabadell, en aquestes últimes hores de la finestra del mercat de fitxatges. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva.

0: Tu diràs.
1: Fàcil, intuitiva i renovada.
2: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
3: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que ja és dimarts. I sobretot ja és setembre. 1 de setembre del 2026. D'aquí 4 mesos ja serem el 2027. El dia comença amb moltes temperatures d'entre 20 i 26 graus, amb alguns núvols que duran al matí. Podrien deixar alguna pluja a l'Ebre. A la tarda el sol es combinarà amb bandes de núvols prims i hi haurà algun xàfec al Pirineu. Les temperatures al migdia baixaran una mica, sobretot al sud i a l'interior de Catalunya. Per cert que la Casa Reial Espanyola ha desmentit que el rei Felip VI tingui previst visitar Ceuta a curt termini. Ahir el president del govern espanyol ho va donar per fet, però fons de la Zarzuela han explicat aquí a RAC1 que de moment no hi ha cap decisió presa. Això mentre continua la crispació pels carrers de Ceuta, on la policia ha hagut de disparar trets a l'aire per dispersar centenars de

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlleu origen.
3: Portar el tema Z, el cantant nord-americà ha ingressat voluntàriament a la UCI, on li estan fent diverses proves. Els metges sospiten que podria haver tingut un problema greu de deshidratació. A casa nostra, l'escàndol de les proves PISA ja té conseqüències. Educació ha destituït la secretària general del departament i ha obert 3 expedients, tot plegat en un moment en què el departament està sent qüestionat per la vaga de docents que encara està prevista per dimarts que ve. I qui també estan emprenyats com una mona són els bombers, que reclamen que es compleixin els acords laborals firmats el 2023. De moment, per protestar, aturen els cursos de caporals i de sergents i la preparació de 300 agents nous. En parlem a la tertúlia d'avui amb Ot Bou, Àngeles Ribes, Isabel García Pagán i Toni Aire, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Avui que ens llevem encara en xoc per la mort als 56 anys de Francesc Garrido, un nom dedicat i destacat al teatre i al cinema, i que va tenir papers rellevants en sèries de televisió. Va participar en pel·lícules com Mare d'Entra o Balandrà o Vent Salvatge, i en teatre El Mestre i Margarita o Glenn Glary i Glenn Rose. I el dia que avui, també a 11:15, continuarem parlant de futbol, però de futbol i transmissions. Commemorarem el 50è aniversari de la primera transmissió esportiva futbolística en català amb el Josep Maria Déu, que ens presentarà el llibre El Factor Puyal. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: Com puja la matinada? Bon dia.
5: Bon dia.
3: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
3: Albert Pedrol, bon dia.
7: Bon dia.
3: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
8: Sí, que els Reis d'Espanya han desmentit que tinguin previst anar a Ceuta, tot i que ahir Pedro Sánchez ho va donar per fet a l'entrevista a la cadena SER. Fons de la Casa del Rei han explicat a RAC1 que Felip VI no es planteja visitar la ciutat autònoma i que s'esperarà per prendre una decisió, sobretot perquè anar-hi es podria entendre com una provocació cap al monarca Mohamed VI. Fa gairebé 20 anys que cap representant de la zarzuela trepitja ni Ceuta ni tampoc Melilla, i ahir a la tarda, per cert, Pedro Sánchez i justament Felip VI es van reunir durant més de 3 hores en una trobada que, segons el govern espanyol, s'emmarca dins les reunions habituals que fan tots dos diversos cops cada mes.
3: A 3 hores i mitja és boca durada, Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí.
3: Déu-n'hi-do. Això mentre continua la crispació als carrers de Ceuta, on la policia ha hagut de carregar i disparar trets a l'aire per dispersar centenars de manifestants.
8: Avui la ciutat es lleva amb milers de migrants dormint al ras i amb els assentaments al límit, després que ahir la reubicació de migrants a una parcel·la cedida pel govern de Ceuta acabés com el Rosari de l'Aurora. Una munió de gent va intentar aconseguir un sostre abraonant-se cap a aquesta parcel·la, però la policia va haver d'actuar, com deies, per evitar una estampida.
3: I anem a l'última hora des de Ceuta amb l'enviat especial de RAC1, el Marc Seguís. Hola, Marc, bon dia.
9: Bon dia. L'anunci de la Moncloa té una cara. Els centenars de dones i nenes que ja dormen en un edifici estatal. I també els molts migrants que van poder entrar ahir al centre de l'Home Colmenar. Però també té una creu. Les places són insuficients i la policia ha forçat els milers de migrants que hi feien cua acampats a marxar d'allà. Aquesta nit s'han tornat a repartir per la perifèria de Ceuta i pels grans campaments improvisats de la ciutat, com la platja del Trampolín. Tot i l'enèsim cop de porta als nassos a les seves esperances de tenir un sostre i entrar al sistema d'acollida, els migrants es neguen a tornar al Marroc, tal com explica el Rashid a RAC1.
10: Al Marroc no hi ha feina ni res. El problema allà són els sous, que són molt baixos. El problema és que al Marroc hi ha molta corrupció a l'administració. El meu pla és fer alguns diners a Europa i tornar al Marroc per obrir algun negoci.
9: Mentrestant, els ceutins tenen la vista posada en la gran concentració que han convocat per dimecres, dia de Ceuta, per protestar contra la gestió migratòria. Sorprenentment, el PSOE de Ceuta va confirmar ahir que hi assistiria. Això sí, asseguren que en cap cas suposa una crítica a la Moncloa.
3: Gràcies, Marc, des de Ceuta. I el que també preocupa, i no t'explico com, als ciutadans de Ceuta, és la xifra d'agressions sexuals registrades aquests dies. La

0: Fiscalia de Ceuta n'ha comptat 23 en l'últim mes.
1: Sí, i d'aquestes 23, 9 han estat a noies menors d'edat. La fiscal en cap de Ceuta avisa avui al diari El País que estan molt amoïnats per aquestes dades que demostren que pràcticament hi ha una agressió sexual cada dia a la ciutat.
0: Déu-n'hi-do. Són les 6 i 7 minuts. Ceuta agafa molt protagonisme avui. També avui al programa parlem de futbol. El Barça és el nou líder de primera després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano aquesta nit al Camp Nou.
2: Sí, l'equip de Hansi Flick i el Real Madrid són els únics que han sumat els 9 punts possibles després de 3 jornades, però el Barça és líder perquè ha marcat 2 gols més, n'acumula 12, una mitjana de 4 per partit. Ahir el Rayo va avançar-se només començar, però l'alegria li va durar poc. Primer Rafinha i després Lamine Yamal amb un golaç van capgirar el marcador en menys de 2 minuts. El Rayo va fer-se el tercer en pròpia porteria després de l'enèsima aproximació de Gordon, que s'ha posat al Camp Nou a la butxaca, però l'equip va fer un pas enrere que Camello va tornar a marcar. Va ser un miratge perquè el Barça va posar una marxa més i va sentenciar amb un altre gol de Rafinha i un altre de Lamine Yamal. En acabar, Hansi Flick elogiava el rendiment de Rafinha com a fals nou.
3: Of course, I expect this.
4: Per descomptat que espero això. El Rafa és un jugador fantàstic, de classe mundial. Estic content de tenir-lo al meu equip. Crec que la situació dels capitans és molt positiva per ell. De moment està demostrant exactament el que necessitem d'ell i el que l'equip necessita.
3: So what the team is, needs...
2: Més noms propis, Xavi Espart va fer un altre partidàs i també va debutar Hamza Abdelkarim, el davanter egipci que ha brillat en aquesta pretemporada. Fora de la gespa, el Barça té previst presentar Gabriel Jesús aquesta tarda i a la mitjanit tanca el mercat de fitxatges. El gran somni de Deco continua sent Julián Álvarez, per bé que sembla impossible que l'Atlètic de Madrid s'ho repensi i el deixi marxar al Barça. D'aquesta manera, doncs, sembla que el més interessant en les últimes hores serà veure on va parar Marc Casador.
0: Ho seguirem també amb aquest programa especial que farem el Tu diràs aquesta nit a les 12. Jo després de Gabriel Jesús m'ho crec tot de Deco. M'ho crec tot, però no em costaria molt de creure. Però és que, és a dir, el que més em fascina de tot el que ha de venir és veure a Julián Álvarez. És a dir, Julián Álvarez, a mi de tot el que més m'interessa és Julián Álvarez a les 12 i un minut de la nit. O sigui, és el que vull veure. És a dir, Arsenal diu que no hi vol anar, quedar-se a l'Atlètic de Madrid és un estropici, anar al Barça sembla ara impensable, però això, si és un pols... És que de debò, no en tinc ni idea, eh? No en tinc ni idea. O sigui, allò que dius, no, a vegades sospito, aquí vaig dir-ho al Bernardo Silva, i el Bernardo Silva estava fet pel Barça, però fet vol dir fet, pactat. Pactat. Però que això no en tinc ni idea. És que després de lo Gabriel Jesús, que va aparèixer allà com ningú... És que no sé. En fi, ja en parlarem. Per cert, que més enllà del Barça, vull veure que Messi apareix a la gran majoria de diaris esportius i generalistes. El motiu és que s'ha retirat de la selecció argentina ara que té 39 anys i després de quedar subcampió del món ara fa un mes i mig.
2: L'exdavanter del Barça plega després de 20 anys i d'haver-ho guanyat tot amb el seu país, un Mundial, dues Copes Amèrica, un Oro Olímpic, a més de 6 participacions en Copes del Món i 6 més en Copes Amèrica. Messi marxa com un heroi nacional, però no sempre va ser així. El 2016 va plegar després de perdre 4 finals consecutives i de rebre crítiques duríssimes de part de l'afició argentina. Uns mesos després va tornar i el 2021 va aconseguir la primera Copa Amèrica de l'Argentina després de gairebé 30 anys i a continuació van arribar al Mundial de Qatar i una altra Copa Amèrica.
0: Si Argentina no està preparada per veure el futur d'Argentina sense Messi, a mi em passa tres quarts del mateix. És a dir, a mi tinc una sensació de quedar-me orfe de futbolista amb una gran selecció que és terrible. És terrible. Ara, és clar, tothom li arriba... A tothom ens arriba el nostre dia, i més aviat que tard, per 39 anys, ja, efectivament, i encara continua jugant a l'Inter de Miami. Alguna cosa més?
2: Sí, breu, que Carlos Alcaraz jugarà demà la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tennis contra Jaime Faria, el murcià. Va reaparèixer ahir després de gairebé 5 mesos lesionat i va guanyar per un triple 6-4, Roman Safuilin.
0: Esports a banda, avui estem molt pendents, també aquesta matinada hem sabut, aquesta nit hem sabut, estem pendents de l'estat de salut del cantant Lionel Richie, que ha ingressat voluntàriament a la UCI després de trobar-se malament.
1: Sí, mitjans com la revista People o ABC News apunten que Richie, que ara té 77 anys, va anar a un hospital de St. Louis, a Missouri, després del seu últim concert dissabte passat, perquè amb prou feines va poder interpretar l'última cançó. Per fer-ho va haver de seure en una cadira. Per això ara els metges li estan fent proves perquè sospiten que podria haver tingut una deshidratació. Malgrat tot, fonts pròximes al cantant asseguren que està estable i podria rebre l'alta avui mateix.
0: Els efectes de la mort de la Dolly Parton són terribles, perquè al cap d'unes hores veus algú que ingressa a la UCI, algun cantant, dius, ai, que és el pròxim. De moment sembla que està estable Lionel Richie. A Catalunya, mentrestant, i en clau política, avui el govern presentarà la nova número 2 d'educació després d'haver destituït la secretària general del departament, Teresa Sambola.
1: Sí, la substituirà la fins ara gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari. El relleu es va anunciar ahir, després que la conselleria assumís per primer cop el fiasco de les proves PISA a finals de juliol, quan es va descartar el 23% dels estudiants, quan el màxim que marcava l'OCDE era el 5%. La consellera Esther Niubó també ha anunciat que ha obert expedients per negligència a un alt càrrec i a dos funcionaris.
0: La consellera que va dir una cosa, que està un primer, que s'ha carregat la número 2, vull dir, no ha tingut cap... I que sobre la seva taula mai va haver-hi cap informe de que hi havia un merder amb el tema PISA. Que ella mai, ni un sol informe sobre la seva taula. És al·lucinant que ningú li enviés un informe a la consellera. Per això s'ha carregat la número 2. Aquests moviments coincideixen amb les negociacions entre professors i el departament per la vaga del primer dia de classe, que de moment es manté per d'avui en 8.
1: Sí, l'USTEC considera que la destitució de la secretaria general és un pedaç i demana a la conselleria que segui a negociar, perquè, segons ells, les mesures que van anunciar ahir per al nou curs no són noves. I la CGT va encara més enllà, demana el cap de la consellera. El departament creu que n'estan fent un gra massa, demana desconvocar la protesta perquè els estudiants no paguin els plats trencats d'un conflicte que se suma a altres polèmiques, com, per exemple, el pla per enviar Mossos als instituts o també la infiltració de policies en una assemblea de professors.
0: I qui també estan en peu de guerra són els bombers, que reclamen que es compleixin els acords laborals que es van firmar el 23.
1: Sí, han aturat diverses formacions previstes a l'Escola de Bombers per pressionar el Departament d'Interior. La mesura afectarà els cursos de caporals i de sergents, però també la preparació de 300 agents nous prevista pel novembre. Els sindicats apunten que les condicions amb què treballen són inacceptables i la conselleria admet que les aturades complicaran l'objectiu d'arribar als 7 bombers per torn, que és una xifra que es volia assolir de cara a l'any que ve.
0: Per cert, que avui... fa 5 anys, que es van desmantellar els peatges de l'AP7. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'autopista està molt més col·lapsada que no pas abans.
1: Tot i que va ser una decisió que ha aconseguit reduir un 20% la sinistralitat a les carreteres secundàries, l'augment de vehicles a l'AP7 ha provocat que els accidents hagin crescut en aquesta mateixa autopista. N'ha parlat a RAC1 el director de Trànsit, Ramon Lamiel.
5: Amb l'alliberament de peatges hem anat sumant increments de mobilitat. Per tant, ara estaríem entre un 45 i un 50% més de mobilitat que abans de l'alliberament de peatges. A més mobilitat, es produeix més sinistralitat. Són dues variables que es correlacionen.
1: Com que la P7 ja no té peatges, ara no hi ha qui pagui el manteniment de l'autopista i per tot això el govern estudiarà si cal tornar a pagar per circular-hi o no. I el format que més sona és el de la vinyeta, és a dir, identificar cada vehicle que entra i surt de la via i aplicar una tarifa en funció dels quilòmetres que recorri, del pes i també de les seves emissions.
0: Ja m'explico els de la secta de la 6 el que em va passar aquí a la redacció, que em vaig trobar amb la companya de la versió, amb la Xenia Lobo, que em va dir, mira, vaig llegir un article aquest estiu a La Vanguardia parlant de Montpeller, que vas anar un article parlant de Montpeller, i que efectivament amb ella li va passar el mateix que em va passar a mi, que és que ens queixem molt, amb raó, dels temes dels peatges d'aquí, però la Xenia pot confirmar-ho també, perquè a mi em va passar el mateix uns dies abans, que és a la frontera de França, de l'AP7, sortint cap a França, vaig estar aproximadament una hora per passar la frontera, però no pel tema de que hi havia els gendarmes, la gendarmeria o la policia espanyola, no, per agafar el tiquet del peatge, pràcticament una hora, i alguns més d'una hora, per agafar el tiquet hi havia una cua, però cua, per agafar el tiquet. Clar, i dius, hòstia, si hem de tornar... O sigui, a mi tornar o fer la vinyeta per poder anar més ràpids als llocs i que no hi hagi tants accidents, endavant. Si és per agafar el tiquet i estar el que et vam trigar per travessar la frontera francesa per culpa d'un peatge... En fi, 6:45 del matí, avui encara ens devem compungits per la mort als 56 anys de l'actor Francesc Garrido, un dels actors més estimats de casa nostra.
1: Sí, va participar en pel·lícules com Mar Adentro, Barcelona 1714 i La ciutat dels prodigis. Un dels seus últims projectes va ser Balandrau, Ben salvatge, on va interpretar l'Artur, un dels coordinadors del rescat a la muntanya. També el van poder veure en sèries com Estació d'enllaç, Cites o Dies de Navidad, però molta gent el recordarà sobretot pel seu pas pels escenaris, pel teatre, on destaca el seu paper a Glengarry Glen Ross, a la Heartbreak Hotel, i al Mestre i Margarida de Bulgakov al Teatre Lliure. Nascut a Barcelona, Francesc Garrido ha mort a causa d'un infart.
0: Avui en parlarem, un dels grans del teatre i del cinema i de l'art català, com era en Francesc Garrido, que hi va sorprendre tothom amb la notícia de la seva mort, i efectivament el record de la Glenn Gray i Glenn Rose, aquesta obra del David Mamet, on ell era un dels protagonistes. Més coses a partir d'ara, el...

0: ChatGPT i el videojoc Roblox hauran de seguir les normes més estrictes de la Llei Europea de Serveis Digitals.
1: Com que les dues plataformes arriben a més de 45 milions de persones cada mes, automàticament s'han d'adaptar a la normativa del continent, molt més severa, per exemple, que la dels Estats Units. Efectes pràctics, això vol dir que tant ChatGPT com Roblox, que tenen episodis de males praxis en el passat, s'hauran d'assegurar d'oferir contingut que no provoqui efectes negatius, per exemple, cap als menors d'edat i que no afecti la salut mental dels usuaris. En cas que hi hagi sospites d'una mala conducta, la Comissió Europea tindrà competències per investigar el funcionament de tots dos serveis i sancionar-los si detecta irregularitats.
0: I atenció, si aviat us caduca el DNI o el passaport... Algú a la sala?
2: No.
0: No,
1: El juny, que ara queda una mica.
0: Les llistes d'espera... per la renovació ja arriben als 2 mesos.
1: El periòdico apunta que el lloc web de la policia espanyola només ofereix cites a partir del novembre, tot i això, de tant en tant sí que apareix algun forat per la mateixa setmana, però en general desapareix en qüestió de minuts. La delegació del govern espanyol admet aquesta situació i assegura que estan treballant per agilitzar els tràmits.
0: I aquestes notícies que ara explicarem són d'aquelles notícies que en deixen un mal cos que no es pot aguantar. En successos, un conductor que fugia de la policia a Barcelona va atropellar un motorista... que va morir.
1: Sí, l'home que conduïa el cotxe, de 38 anys, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i la de drogues i va fugir a tota velocitat, i mentre escapava va atropellar un motorista que estava aturat on es creuen els carrers Aribau i Mallorca. La policia el va acabar interceptant i l'han detingut, acusat d'homicidi imprudent i d'abandonar el lloc de l'accident.
0: Tu t'imagines? Estàs amb una moto, dalt de la moto, parat, amb uns carrers a l'Eixample de Barcelona, Aribau, Mallorca, i de cop i volta... aquest malparit, i et fot... Bueno, en fi, imagina la família, tot, és que és terrible. És terrorífic, és terrorífic. Anem a la música, a les 6 i 18 minuts. Aquesta nit, nova temporada de concerts a Catalunya, la inaugura The Weeknd. Aquesta nit a l'estadi olímpic Lluís Companys, a 3:15 del vespre. Encara queden algunes entrades a la venda si algú vol escoltar i veure i viure en directe aquest concert de The Weeknd. I el cantant d'Oques Grasses, que agafa molt protagonisme aquest grup català al tram final d'aquest any 2026, amb el seu adeu definitiu, el líder, el Josep Montero, serà l'encarregat per part de l'Ajuntament de Barcelona de posar música al piromusical de la Mercè d'aquest any. Que en els dos últims anys, que recordem que n'hi va haver-hi, però menys, l'any passat a més Topa, i fa 2 anys qui va estrenar-ho va ser Rosalia. Aquest any ha tocat el Josep Montero d'Oques Grasses. I en cinema, això serà el dia 27, no?, de setembre,
1: sí,
0: Víctor?
1: Sí, a la platja de la Nova Icària, no a les Torres Venecianes, allà a Maria Cristina. Aquest any es canvia la ubicació del Piro Musical.
0: Ah, a la platja Nova Icària.
1: Sí.
0: Va.
1: Sí, senyor.
0: I en cinema, Naomi Watts serà qui rebrà el Premi Donostia al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Rebrà un dels màxims reconeixements del certamen en una gala el proper 19 de setembre, d'aquí pocs dies. Durant la gala també es projectarà, per cert, la seva última pel·lícula, que és La Esposa Perfecta.
0: I el temps, avui baixen una mica les temperatures?
2: Sí, però no a tot arreu, sobretot a les comarques del sud i punts de l'interior, on ahir es van enfilar més. Ahir encara van arribar els 36 graus a Vinebre, o 35, per exemple, al Carràs. Doncs en aquestes zones és on recularà aquesta temperatura, i en canvi la resta s'hi fa o no fa com ahir. Ara al matí amb alguns núvols a les comarques interiors, Pirineu, comarques del sud, que podrien deixar algun ruixat cap a les Terres de l'Ebre. Tot i això, durant el matí s'acabarà imposant el sol a moltes comarques, i després a la tarda nuvolades en punts de muntanya que poden deixar alguns xàfecs en sectors del Pirineu. I a partir de demà torna a pujar la temperatura, o anirà fent de manera progressiva aquesta setmana, i a finals de setmana s'intensificarà de nou la calor, amb temperatures que estaran uns 5 o 6 graus per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any. Fins i tot es podrien fregar els 40 de nou a finals de setmana a les comarques de Ponent, i amb un ambient més xafogós també la línia de la costa. Per tant, avui agafem una mica d'aire, perquè després a partir de demà comencen a pujar de nou aquestes temperatures. I ara mateix...
0: Hosti, tu, una altra vegada?
2: Sí.
0: Tornem amunt? I sí. La setmana que ve?
2: La començaríem també amb calor, però després a partir de dimecres, dijous, baixaria la temperatura. Tot i això per sobre de la mitjana, vull dir, sense cap de durada.
0: No, no,
2: una situació de pluja general, no. Demà algun ruixat al Pirineu
0: por?
2: I després...
0: Saps què em fot por? Que ara, al setembre o l'octubre, començarem a veure aiguats preocupants.
2: Els mapes mensuals ens mostren un setembre i un octubre plujosos. Sobretot al setembre, i on s'espera més pluja respecte a la mitjana és a la costa, que lligaria molt amb la temperatura de l'aigua del mar. Vull dir que com comença a entrar una mica d'aire fred, és probable que les pluges siguin importants.
0: Bueno, i ara què? Què deies ara?
2: Ah, sí, temperatures ara mateix. Entre els 22 i els 25 graus a Barcelona, 26 graus tenim a Tarragona, 21 a Lleida, 19 a Girona, 19 també a Olot i 21 a Berga.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: A les 6 i 22 minuts. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Doncs mira, francament, malament.
4: Sí?
0: Sí, perquè és que... Saps allò que dius la nit al lloro?
4: Una altra vegada, eh?
0: Sí. Sí. Però tu també?
4: Sí, sí.
0: La nit al lloro.
4: Jo he dormit molt millor que ahir.
0: No, res, res. O sigui, he dormit 3 hores, em sembla. Sí, sí, és que, escolta, amb el futbol... No, vaig dir, bueno, doncs mira, acabarà el futbol, res, futbol, seguim, escoltem, el tu diràs, agafo el llibre, poso a llegir-me, no, ara no, ara m'aixeco, ara vaig a una volta, ara torno, ara vinc, ara sés, quantos... La truita a la francesa, cap amunt, cap avall, truita a la francesa, vull dir que em giro cap amunt, cap avall, res, 3 hores.
4: Està mirada a aplicar-te una mica, anar a dormir aviat, sí, sí, melatonina a granel, però,
0: si
4: però a granel...
0: Ja me l'he fotut, ja. Però és igual, la melatonina, ja fotrem una meló ahir en lloc d'una melatonina.
4: Bueno, què? Poc a poc. Sí. Doncs mira, que tenim un company que aquest estiu ha fet les nits amb el Sergi Embudio, a la ràdio, vull dir, eh? Vaja, a la ràdio també. És el Pol Prats, a qui ja es coneix com el padrí de la ràdio.
5: Ai. Ferran Torres també ha dit que la gorra que duia durant les celebracions del Mundial, amb el lema Donald Trump maga, no tenia res a veure amb la política. Hem acatxat el Pol, que no passa res.
6: Perdoneu, que no tinc...
7: Ui! Que s'encarga de l'assumpto de mensa.
5: Sisplau, Pol, respira. Respira, tranquil. A veure, Pol, provem. Com estàs?
8: Hola, dilluns, dimarts, dimecres...
5: Home, sí. Ja torna a seguir.
8: Perdoneu,
5: Els aires condicionats,
9: Sí, claro.
8: Són punyeteros.
4: Sí, és l'aire condicionat aquest, que no va gens bé quan has sortit de festa i tens ressaca, Pol?
0: Toma. Són les 6 i 24 minuts. Avui és setembre. Avui ha començat setembre. I, per tant, avui posarem... Home, però hi ha un cantant que té... És un dels reis del gospel. Del gospel nord-americà. Però va aconseguir una cosa, sé que l'altre dia mirava que tenia... L'altre dia no, ahir. Mirava que tenia no sé quants Grammys. I és un personatge que mescla el gospel amb rhythm and blues, amb pop, i és una celebritat als Estats Units. Es diu Kirk Franklin. I atenció. I tu dius... Va, això és el September, There's Wear on Fire, ja ho sabem, això, no? Sí. Però aquí, dius, hosti, me va fotent aquí... Ai. I dius, gospel amb això? Gospel amb això? Doncs sí, gospel. 1 de setembre, ja hi som. 6 i 25, RAC 1.

0: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Love, love, love.
0: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati. Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins al 11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
5: 52.112, 52112.
4: Sèrie
5: 43.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que la Casa Reial contradiu la Moncloa i nega que els Reis tinguin previst anar a Ceuta en els propers dies.
2: Pedro Sánchez dona la visita per feta, però fons de la Zarzuela desmenteixen el president espanyol i expliquen a RAC1 que la decisió es prendrà més endavant.
0: Mentrestant, a Ceuta hi ha hagut càrregues policials i trets a l'aire, trets dissuasoris durant la reubicació de migrants.
2: S'ha obert un nou espai d'acollida, però s'ha omplert de seguida i la policia ha fet marxar els que no hi cabien. Mentrestant, la Fiscalia ha detectat 23 agressions sexuals en els últims 30 dies a la ciutat autònoma.
0: Als esports, el Barça es posa líder de primera després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou.
3: Rafinha i Lamin van fer dos gols cadascun i l'altre se'l va fer el Rayo en pròpia porteria. El Barça i el Madrid són els dos únics equips que han aconseguit els 9 punts de 9 possibles, però el Barça és líder perquè ha marcat dos gols més.
0: El club presentarà avui Gabriel Jesús abans del tancament del mercat de fitxatges.
3: Els clubs tenen fins a la mitjanit d'avui per tancar els últims fitxatges. El gran somni del Barça continua sent Julen Álvarez, però sembla impossible que l'Atlètic de Madrid s'ho repensi i el deixi marxar al Camp Nou.
0: I Leo Messi plega de la selecció argentina amb 39 anys.
3: L'ex davanter del Barça ho deixa després de dues dècades i d'haver-ho guanyat absolutament tot amb el seu país, un Mundial, dues Copes Amèrica, un or olímpic, a més de 6 participacions en Copes del Món i 6 més en Copes Amèrica.
0: Als Estats Units, Lionel Richie està ingressat a l'UCI després de trobar-se malament en un concert.
2: Ho ha avançat TMZ, fonts properes al cantant, que té 77 anys, explicant que li estan fent proves, però que està estable. De moment sospiten que podria ser una deshidratació.
0: Avui la Generalitat presentarà a Marta Clari com a nova secretària general d'Educació.
2: L'exgerent de l'Ajuntament de Barcelona substituirà Teresa Sambola, destituïda després del fiasco de les proves PISA. Per aquest nyap també s'han obert 3 expedients per negligència.
0: Trànsit avisa que 5 anys després de desmantellar els peatges, l'AP7 està més saturada que abans.
2: Els accidents han baixat un 20% a les carreteres secundàries, però han pujat a l'autopista. Mitja dècada després, el govern estudia ara si cal recuperar els peatges per pagar el manteniment.
0: I ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido.
2: Era un dels actors més estimats de Catalunya, destacant al cinema Balandrau, Ben Salvatge o Mar Adentro, a la televisió Cites o Sé quién eres i al teatre Glengarry i Glenn Ross o El mestre i Margarida. Garrido ha mort d'un infart.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui reculen els termòmetres, però a partir de demà tornen a pujar.
4: Sí, es tornen a disparar les temperatures i a finals de setmana s'intensifica clarament la calor i també la xafogor, però avui reculen aquests termòmetres, sobretot en punts de les comarques del sud i també sectors de l'interior. Ahir encara es van arribar als 35-36 graus a alguns punts del sud i també de Ponent. I comencem el dia amb alguns núvols, uns núvols que ara al matí podrien deixar algun ruixat a l'Ebre i després a tarda algun xàfec al Pirineu i en canvi la resta amb més estones de sol.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 22 i 25 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 21 a Lleida, 19 a Girona, 23 a Arenys de Mar, 20 a Cardedeu i 21 a Molins de Rei.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 1 de setembre del 2026.
5: RAC 1. Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extremebarcelona.com.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
7: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
8: La Zarzuela torna al Teatre Apolo de Barcelona. Del 27 d'agost al 12 de setembre, gaudeix del Festival de Zarzuela en tres grans títols. La Corte de Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i la del Manojo de Rosas.
9: Més de 60 artistes a l'escenari, orquestra en directe, cos de ball i les millors veus de la lírica actual en tres produccions guardonades als Premis Thalea.
8: La Zarzuela més autèntica es viu al Teatre Apolo.
9: Festival de Zarzuela, tres úniques setmanes. Entrades ja a la venda a teatreapolo.com.
1: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
10: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
1: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
10: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
1: Informació a revés95.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
12: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
13: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
14: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: 6:36, els reis d'Espanya contradiuen Pedro Sánchez i desmenteixen que tinguin previst visitar Ceuta en els propers dies.

0: Malgrat que els carrers de Ceuta estan plens de gent dormint al ras, malgrat les manifestacions que hi ha cada dia i per molt que la Fiscalia hagi enviat una alerta avisant de l'augment d'agressions sexuals que s'estan registrant a la ciutat cada setmana, els monarques espanyols han sortit al pas de les paraules d'ahir de Pedro Sánchez i han desmentit que tinguin previst anar a Ceuta de forma imminent, tot i que el president del govern espanyol ho va donar per fet a l'entrevista que va concedir ahir a la cadena SER. Felip VI no es planteja anar a cap de les dues ciutats autònomes, ni a Ceuta ni a Melilla, com a mínim a curt termini. Fonts de la Casa del Rei han explicat a RAC1 que de moment no hi haurà canvis i que s'esperaran per prendre una decisió, sobretot perquè la visita és molt complicada políticament. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
1: Bon dia, fonts de Zarzuela, el que expliquen a RAC1 que no hi ha cap plantejament nou, que no ha canviat res aquests últims dies per planificar la visita, tot i l'anunci i la petició expressa que ahir en va fer Pedro Sánchez. Les relacions amb Marroc són complicades, per més que Felip VI hagi anomenat germà al monarca lauita Mohamed VI, i una visita a Ceuta es pot interpretar com una provocació. Ara bé, sí que en cercles polítics ja fa dies que situa la visita al llarg d'aquest mes de setembre. Visita que podria ser doble, com en el seu dia van fer Joan Carles I i la reina Sofia, Ceuta i Melilla.
0: Pedro Sánchez i el rei Felip VI es van reunir ahir a la tarda. Va ser una trobada de més de 3 hores que, segons el govern espanyol, s'emmarca dins les reunions habituals que fan diversos cops cada mes i que un cop més es va desenvolupar, segons diuen, amb normalitat. La decisió de la Casa del Rei sorprèn, com dèiem, perquè el conflicte a Ceuta continua escalant cada dia que passa. Lluny d'estabilitzar la crispació, l'anunci de Pedro Sánchez, que hi va oferir milers de llits als migrants, ha atiat el foc i ha provocat que els manifestants que surten als carrers cada dia estiguin encara més furiosos. Aquest matí el municipi Ceuta es lleva amb milers de migrants dormint al ras i amb assentaments al límit, com el de la platja del Trampolín o les naus del Tarajal. Ahir la reubicació de migrants a la Loma Colmenar, que és una parcel·la cedida pel govern de Ceuta, va acabar amb càrregues policials i amb trets a l'aire. Quan els encarregats de gestionar el recinte van obrir les portes, es van trobar amb una onada de persones que van veure l'oportunitat ideal per aconseguir un sostre, ni que sigui de forma temporal, i d'aquesta manera fer un pas més en el seu procés d'asil. Es van abraonar damunt d'aquesta parcel·la, però finalment la majoria es van quedar a les portes i la policia els va acabar dispersant. Tot plegat torna a demostrar que els circuits d'acollida no estan funcionant i que el govern espanyol s'haurà de continuar romangant per intentar solucionar una crisi que de moment no veu la llum al final del túnel. En té més detalls l'enviat especial de RAC1 a Ceuta. Marc Segués, bon dia.
2: Bon dia. La resposta de la Moncloa ja es comença a notar a Ceuta, però continua quedant molt curta. La part bona és que els centenars de nenes i dones de l'assentament del Príncipe ja són a un centre, igual que molts migrants que ahir van aconseguir entrar al de Loma Colmenar. Ara bé, el sistema continua sense poder absorbir tothom. Falten milers de places i la policia va obligar ahir a abandonar la zona als migrants que no hi van cabre, tal com expliqui a RAC1 l'Ali.
3: Ens van dir que féssim cua i passéssim aquí la nit. Érem unes 200 persones i després ens van dispersar. Ens han deixat una setmana aquí dormint al ras, sense menjar ni dutxa, i després ens han fet fora de males maneres, amb cops, sense respectar els drets humans.
2: Això ha obligat amb centenars i milers d'aquests migrants a dispersar-se de nou aquesta nit per la perifèria de Ceuta i han tornat a grans assentaments improvisats com el de la platja del Trampolín. Tot i haver vist frustrades una vegada més les seves esperances d'aconseguir un sostre i entrar en aquest circuit d'acollida, la majoria rebutja tornar al Marroc, asseguren que allà no hi tenen cap futur.
0: I el que també preocupa i molt és la xifra de les agressions sexuals que està recollint la Fiscalia. Se n'han registrat almenys 23 des del 30 de juliol, quan milers de persones van entrar de forma irregular a la ciutat. I d'aquestes 23 violacions, 9 han estat a noies menors d'edat. La fiscal en cap de Ceuta avisa avui al diari El País que pràcticament hi ha una agressió sexual cada dia al municipi. I sobre aquesta qüestió, el Ministeri d'Igualtat ha anunciat una nova unitat especialitzada en violència contra les dones i les nenes que es posarà a treballar de seguida a Ceuta.
4: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: 19 minuts i arribarem a les 7 del matí. Avui el futbol torna a agafar protagonisme després que el Barça s'hagi posat líder de primera divisió. L'equip de Hansi Flick va golejar 5-2 al Rayo Vallecano i suma 9 punts de 9 possibles. Són els mateixos que el Real Madrid, però el Barça és líder perquè ha marcat 2 gols més. N'acumula 12, Pedrol, una mitjana de 4 per partit.
5: Sí, ahir el Rayo va avançar-se només començar, però l'alegria li va durar ben poc. Primer Rafinha i després la Minyamal amb un golaç per l'escaire van capgirar el marcador en menys de 2 minuts. El Rayo va fer saltar-se en pròpia porteria després de l'enèsima aproximació de Gordon, que ha caigut amb el peu dret al Camp Nou, però l'equip va fer un pas enrere i Camello del Rayo va tornar a marcar. Ara bé, va ser un miratge perquè el Barça va posar una marxa més i va sentenciar amb un altre gol de Rafinha i un altre de Lamine Yamal.
0: Va ser el Camp Nou la Clara Rodergas. Clara, bon dia.
6: Bon dia. Hansi Flick va dir que el Barça no estaria al 100% fins després de la primera aturada de seleccions, però l'equip ha arrencat la temporada a un nivell altíssim. Joc coral, agressivitat, jugadors mostrant la seva millor versió i fitxatges que encaixen. Ahir, nova golejada a casa contra el Rayo 5-2 després de remuntar el gol inicial d'Álvaro García. Però si Rafinha i Lamine Yamal volen agafar les regnes, el rival ja pot tremolar. En menys de 2 minuts, empat del brasiler i genialitat del de Rocafonda, que per fi va poder somriure i celebrar. Elogis de Hansi Flick. I think that he
7: always wants... Crec que sempre vol millorar i ho pot fer. Estic molt content amb ell, molt. El que està fent, com està jugant, com juga a futbol, és fantàstic veure-ho. Per mi està a un nivell impressionant. He's on an
6: unbelievable level. El 10 va completar l'actuació amb un segon gol, també Rafinha, assistència d'un Gordon, que té tot l'Spotify Camp Nou a la butxaca. 9 de 9, lideratge i sensació que serà una temporada divertida.
0: La golejada del Barça també ens va deixar un parell més de noms propis.
5: Sí, el primer és el de Xavi Espar, que va fer una altra partida des de la banda esquerra, i el segon és el de Hamza Abdelkarim. El davanter egipci ha brillat a la pretemporada i ahir va debutar en partit oficial amb el Barça.
0: Fora de la gespa, el Barça, que té previst també presentar Gabriel Jesús aquesta tarda.
5: El davanter brasiler va aterrar ahir a la capital catalana i va veure la golejada del seu nou equip des de la llotja del Camp Nou. El club encara no ha anunciat el seu fitxatge de manera oficial, però ho farà avui i just després el presentarà. L'acte està previst per la tarda. I més tard, a la mitjanit, tanca el mercat de fitxatges. El gran somni de Deco continua sent Julián Álvarez, per bé que sembla molt improbable que l'Atlètic de Madrid s'ho repensi i el deixi marxar al Barça. D'aquesta manera, sembla que el més interessant en les últimes hores a Can Barça serà veure on va parar Marc Caçador, que no entra en els plans de Hansi Flick. Ahir va ser dia de moviments al Girona, a segona. Finalment, el club ha pogut fitxar el lateral del Mallorca, Mateu Morey, fins al 2028, i alhora ha tancat la sessió de Misehoy al NAC Breda dels Països Baixos.
0: Més enllà del mercat de fitxatges, avui veureu que Leo Messi apareix a la gran majoria de diaris esportius i també dels generalistes. El motiu és que s'ha retirat de la selecció argentina, això sí, amb 39 anys i després de quedar subcampió del món fa un mes i mig.
5: L'exdavanter del Barça plega després de 2 dècades i d'haver guanyat tot amb el seu país, un Mundial, 2 Copes Amèrica, un or olímpic, a més de 6 participacions en Copes del Món i 6 més en Copes Amèrica. Messi marxa com un heroi nacional, però no sempre va ser així. El 2016 va plegar després de perdre 4 finals consecutives i de rebre crítiques duríssimes de part de la seva afició, l'Argentina. Uns mesos després va tornar, això sí, i el 2021 va aconseguir la primera Copa Amèrica de l'Argentina després de gairebé 30 anys. A continuació va guanyar el Mundial de Qatar i una altra Copa Amèrica.
0: I ja que hi som, Pedrol, en tenis, Carlos Alcaraz jugarà demà la segona ronda de l'Open dels Estats Units contra Jaime Faria.
5: El murcià va reaparèixer ahir després de gairebé 5 mesos lesionat i la veritat és que va ser una piconadora. Va guanyar per un triple 6-4 Roman Safiulin i va passar de ronda en l'últim gran slam del calendari tenístic.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent, és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
0: Ara són 3:15 del matí. Avui ens llevem molt pendents de l'estat de salut de Lionel Richie. Segons ha avançat el portal TMZ, el cantant nord-americà ha ingressat a l'UCI d'un hospital de Sant Louis, als Estats Units, on li estan fent diverses proves. Altres mitjans, com la revista People o ABC News, apunten que Richie, que ara té 77 anys, està estable, i afegeixen que va anar a l'hospital després de trobar-se malament durant el seu últim concert dissabte passat, Pol.
10: En el tram final de l'actuació, Richie es va començar a trobar malament i va haver d'interpretar l'última cançó assegut en una cadira. Per això ara els metges li estan fent proves perquè sospiten que podria haver tingut una deshidratació. És un episodi que recorda el del juny passat, quan Richie ja va haver d'interrompre un altre concert perquè estava marejat. Malgrat tot, fonts pròximes al cantant asseguren que està estable, com deies, i esperen que pugui rebre l'alta avui mateix.
0: Passa un minut de 3:45 del matí. A Catalunya, el govern presentarà avui la nova número 2 d'educació després d'haver destituït la secretària general del departament, Teresa Sambola. La substituirà la fins ara gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari. El relleu es va anunciar ahir, després que la conselleria assumís per primer cop el fiasco de les proves PISA. Recordem que Catalunya quedarà fora dels resultats perquè es van descartar el 23% dels estudiants, quan el màxim que marcava l'OCDE era del 5%. La consellera Esther Niubó va reconèixer que el Consell Superior d'Avaluació havia rebut fins a 7 avisos per corregir l'error, però que per motius que ara s'investiguen no es va actuar per solucionar-ho. Per tot plegat, la Generalitat també ha obert expedients per negligència a un alt càrrec i a 2 funcionaris més, Violeta Martos.
11: La investigació continua, però de moment s'ha expedientat 3 persones, 2 de greus i 1 de lleu per omissions i negligències, 2 funcionaris i 1 alt càrrec. També han destituït la secretària general del departament, la número 2 d'Esther Niubó, encara que la consellera ha assegurat que no té res a veure amb el cas PISA. Tot apunta que l'origen del desgavell seria una llarga i complexa cadena d'errors que va afectar totes les etapes del procés. La informació que es va proporcionar als centres era correcta i incompleta. Enlloc hi deia que l'exempció havia de ser del 5% i tampoc ningú va arribar a corregir-la en cap fase. Ho va explicar ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó.
12: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien.
11: L'Institut Espanyol d'Estadístiques Educatives va avisar fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació que s'estaven fent exempcions errònies. Les informacions sobre les incidències no van arribar a la conselleria ni tampoc als centres, tot i que el Consell assegurava que sí.
0: Tots aquests moviments coincideixen amb les negociacions entre els docents i el departament per la vaga del primer dia de classe, que de moment es manté. El sindicat majoritari, l'USTEC, considera que aquesta destitució és un pedaç i reclama a Esther Niubó que segui a negociar les millores laborals que reclamen des del curs passat.
10: Segons ells, les mesures anunciades ahir pel nou curs no són noves i en volen més. De moment, avui hi ha prevista una primera reunió entre el departament i els sindicats amb representació a la mesa sectorial i demà passat, dijous, serà el torn de l'USTEC i la CGT, que es mantenen encara en peu de guerra. La consellera creu que n'estan fent un gran massa i els demana desconvocar la protesta i l'inici de curs, per cert, també arriba escalfat per altres polèmiques del curs anterior, per exemple, el pla per enviar Mossos als instituts o també la infiltració de policies en una assemblea de professors.
0: I els qui tampoc enterren la destral de guerra són els bombers. Ara han aturat diverses formacions previstes a l'Escola de Bombers per reclamar al govern que compleixi els acords laborals signats al 2023.
10: La mesura afectarà els cursos de caporals i de sergents, però també l'acreditació de nous voluntaris o la preparació de 300 agents nous prevista pel novembre. El Departament d'Interior admet que el moviment farà alleugerir el calendari de trasllats i també que complicarà l'objectiu d'arribar a 7 bombers per torn, que és una xifra que es volia assolir de cara a l'any que ve.
0: 6:49, avui fa 5 anys que es van desmantellar els peatges de l'AP7, una decisió que ha provocat conseqüències de tota mena. Segons el Servei Català de Trànsit, la sinistralitat a les carreteres secundàries s'ha reduït un 20%, però això ha provocat que els accidents hagin crescut a la pròpia AP7. El motiu és l'augment de la mobilitat en aquesta carretera, que s'ha disparat entre un 45 i un 50% des del 2021. A més, com que l'AP7 ja no té peatges, ara no hi ha qui pagui el manteniment de l'autopista, que molta gent considera insuficient. Amb totes les dades damunt la taula, el govern estudiarà si cal tornar a pagar per circular-hi o no, Jordi Casals.
13: L'alliberament dels peatges ara fa 5 anys ha aconseguit buidar les carreteres secundàries com la Nacional 2 o l'N340 i reduir-ne la sinistralitat. De les 109 víctimes mortals que hi va haver el 2019, s'ha passat a les 85 de l'any passat. Això ha provocat un augment de la mobilitat a la P7 que ha crescut gairebé un 50% i ara mateix suporta pics de fins a 150.000 vehicles diaris i, de retruc, també han crescut les incidències.
14: Amb l'alliberament de peatges hem anat sumant increments de mobilitat. Per tant, ara estaríem entre un 45 i un 50% més de mobilitat que abans de l'alliberament de peatges. A més mobilitat es produeix més sinistralitat. Són dues variables que es correlacionen. A l'any 24 vam aconseguir 6 víctimes mortals, rebaixar-ho 6 víctimes mortals. I l'any passat vam tancar amb 17, dues víctimes mortals més que el que era abans del lliurament de peatges.
13: Per revertir aquestes xifres, Trànsit aplicarà mesures com el desplegament d'un sistema pioner de velocitat variable en un tram de 150 quilòmetres entre Maçanet i el Vendrell. També farà servir la intel·ligència artificial per preveure accidents en temps real.
0: 9 minuts i arribarem a les 7 del matí. Avui ens llevem encara en xoc per la mort als 56 anys de Francesc Garrido, un dels actors més estimats de casa nostra, a qui molts vam tenir el plaer de veure a l'actual cinema, a la televisió i al teatre. Un dels seus últims projectes va ser a Balandrau ben salvatge, on va interpretar l'Artur, un dels coordinadors del rescat de la muntanya.
15: Se'ns han unit bombers de tot Catalunya, de Madrid, d'Andorra, i estem fent tot el que està a les nostres mans en aquest moment.
16: No ho entenc.
0: Però Garrido també va destacar pels seus papers en altres pel·lícules, en sèries o fins i tot en obres de teatre.
10: Al cinema, per exemple, a Mar endins, Barcelona 1714 i La ciutat dels prodigis. També en sèries com Estació d'enllaç, Cites o Dies de Navidad. Però molta gent segur que el recordarà, sobretot pel seu pas pels escenaris, on destaca, per exemple, el seu paper a Glengarry Glen Ross a la Heartbreak Hotel i al Mestre i Margarida de Bulgakov al Lliure. Nascut a Barcelona, Francesc Garrido ha mort a causa d'un infart.
0: 8 minuts i les 7, més coses. A partir d'ara, ChatGPT i el videojoc Roblox hauran de seguir les normes més estrictes de la Llei Europea de Serveis Digitals. Com que les dues plataformes arriben a més de 45 milions de persones cada mes, automàticament s'han d'adaptar a la normativa del continent, que és molt més severa, per exemple, que la dels Estats Units. Efectes pràctics, això vol dir que tant ChatGPT com Roblox s'hauran d'assegurar d'oferir contingut que no provoqui efectes negatius, per exemple, cap als menors d'edat, i que no afecti la salut mental dels usuaris. En cas que hi hagi sospites d'una mala conducta, la Comissió Europea tindrà competències per investigar el funcionament de tots dos serveis i sancionar-los si detecta irregularitats. I de tornada a casa nostra, si aviat us caduca el DNI o el passaport, atenció, perquè les llistes d'espera per renovar-los ja arriben als 2 mesos. Ho llegim avui a El Periódico, que apunta que el web de la policia espanyola només ofereix cites de cara a finals d'octubre o més endavant.
10: De tant en tant, però, apareix algun forat per l'endemà o per les setmanes següents, però en general s'esfuma en qüestió de minuts. El diari també afegeix que les cites disponibles canvien força en funció de si es consulta al matí, a la tarda o a la nit. La delegació del govern espanyol admet aquesta situació i assegura que treballen per agilitzar aquests tràmits tant per renovar el DNI com del passaport.
0: I un últim apunt, a Barcelona han detingut un conductor acusat d'atropellar i matar un motorista de 38 anys després de l'accident. L'home va fugir i quan el van enxampar es va negar a fer les proves d'alcohol i de drogues.
10: Va passar ahir al matí a l'Eixample. Segons l'Ajuntament, el motorista estava aturat a la cruïlla entre els carrers Aribau i Mallorca quan un vehicle el va embestir. El conductor del cotxe va intentar fugir, però la policia el va interceptar un quilòmetre enllà entre els carrers del Bruc i d'Aragó. Ara l'acusen d'homicidi imprudent i d'abandonar el lloc de l'accident, també de conduir sota els efectes de l'alcohol i de les drogues per negar-se a fer les proves.
0: Sí, 6 minuts i les 7 del matí.
17: Bé, ja som a casa.
18: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
17: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
18: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
19: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Love, love, love.
21: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati... Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
22: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
23: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
22: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900 903 744.
24: Verisur. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25: L'11 de maig de 2011.
24: I el número de la sort, el...
25: 9.
24: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
26: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
1: El món de Debbie, una advocada que ha deixat la seva carrera en segon pla per acompanyar les ambicions polítiques del seu marit, s'ensorra quan descobreix que la seva millor amiga de tota la vida, la Judith, no és comptable forense, sinó una assassina a sou internacional. Aquesta és la premissa de la minissèrie de 8 episodis Còmplices hasta el final. Una comèdia d'acció molt divertida, ideal per evadir-se. La gran carta de la sèrie és la química de la parella protagonista, Octavia Spencer i Hannah Waddingham, dues dones ja als 50 que s'enfronten sense complexes a trets, persecucions, espies i criminals. És tan entretinguda com tendra quan tracta l'amistat femenina. Pots passar una bona estona i trobar Còmplices hasta el final a Prime.
0: I a 3 minuts per les 7, a aquesta hora recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, la primera vacuna.
2: L'any 1796, el metge Edward Jenner va observar que les dones que munyien vaques i havien passat una malaltia lleu, anomenada verola bovina, gairebé mai patien la verola humana, que era molt pitjor. Així que va agafar el líquid d'una petita butllofa d'una munyidora i, atenció, va demanar permís al jardiner per injectar-li la malaltia en qüestió al seu fill de 8 anys, el petit James. El nen va passar dies malalt, però feliçment es va recuperar. 2 mesos després van comprovar que ja estava protegit contra la verola. Vacuna ve de vaca, sí. És a dir, que gràcies a aquell possible sacrifici infantil es van salvar un munt de criatures, ens hem multiplicat, les hem perfeccionat, vivim molts més anys i gràcies a això avui tenim un munt de gent que aprofita qualsevol excusa per explicar-nos que les vacunes no salven vides.
0: I el diàling.
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia, Víctor Cullell. Fa uns dies ens va deixar Dolly Parton, a qui el Sergi Embudió va trobar connexions amb Catalunya.
7: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, Dolly Parton. Que va morir ahir als 80 anys.
4: Però a Catalunya Ràdio també la van catalanitzar.
16: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
7: Qui?
16: Dolly Parton, Parton.
26: Perdó, perdó!
16: Perquè Dolly Parton té un parc temàtic.
26: Demano!
4: I com aneu a treballar vosaltres? Amb cotxe, transport públic o aquest mitjà de transport del 3CAT Info?
27: No sé, una mica més tard del que és habitual, obrim àrea de servei. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic.
28: Però si són pelos de cor...
29: El teu servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Passi el que passi, ho tens a un clic amb...
32: RAC1.cat.
31: El portal de RAC1.
32: Escolta i descobreix.
31: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall.
33: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 1 de setembre de 2026. Comencem el setembre amb un dia dominat pel sol a pràcticament tot Catalunya, només amb alguns núvols al matí que poden deixar algun rossat a l'Ebre i nuvolades de tarda amb alguna pluja al Pirineu. Les temperatures al migdia baixaran, però a partir de demà tornen a pujar i a finals de setmana es torna a intensificar la calor. Mentrestant, la crisi migratòria a Ceuta tensa la relació entre Pedro Sánchez i el rei d'Espanya. Ahir, fonts de la Zarzuela van desmentir a RAC1 que el rei tingui previst visitar la ciutat autònoma a curt termini, tot i que el president espanyol hi havia obert la porta de bat a bat al matí en una entrevista a la SER. Sobre el terreny, la situació s'agreuja. La policia va haver de tornar a intervenir ahir al vespre per evitar que l'enèsima manifestació dels veïns degenerés en incidents greus. Els agents també tenen un altre mal de cap a aquesta hora, l'onada d'agressions sexuals contra les dones i les nenes migrants. La fiscal de Ceuta ha explicat al País que ja n'ha registrat 23 l'últim mes. 23. També ha identificat 8 agressors. 4 marroquins, 3 espanyols i un belga. Ara actualitzarem l'última hora amb l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Després, cap a un quart de 10, també en parlarem amb Melchor León, vicepresident de l'Assemblea de Ceuta i diputat del PSOE. Seran temps de tertúlia avui amb Ot Bou, Ángeles Ribes, Isabel García Pagán, Toni Aira i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Els esports, el Barça, nou líder de primera divisió, després de golejar 5-2 al Rayo, al Camp Nou, tot i que el Barça té els mateixos punts

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Li diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El llibre El factor Puyal. Amb ell, dues veus icòniques d'aquelles transmissions del Puyal. Després descobrirem qui. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
4: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
3: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
5: Sí, que la Casa Reial desmenteix que Felip VI tingui previst visitar Ceuta a curt termini. Ahir el president espanyol ho va donar per fet, però ara fonts de la Zarzuela han explicat a RAC1 que de moment el monarca no s'ho planteja i que no hi ha cap data prevista, sobretot perquè anar-hi, diuen, es podria entendre com una provocació cap al rei del Marroc, Mohamed VI. I és que fa gairebé 20 anys que cap representant de la Casa Reial a l'espanyola trepitja Ceuta. Per cert, que ahir a la tarda Pedro Sánchez i Felip VI sí que es van reunir durant més de 3 hores. Segons la Moncloa, la trobada s'emmarca dins les reunions habituals que fan tots dos diversos cops cada mes.
3: Això mentre continua la crispació als carrers de Ceuta, on la policia ha hagut de carregar i d'esperar trets a l'aire novament per dispersar centenars de manifestants. Milers de migrants continuen malvivint pels carrers de la ciutat autònoma. Té l'última hora, a les 7 i 5 minuts del matí, l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Marc, bon dia.
6: Bon dia. Sí, la resposta de la Moncloa comença a notar-se a Ceuta, però amb comptagotes i de forma insuficient, i aquesta és la clau. La notícia positiva de les últimes hores és que centenars de dones i nenes han deixat de dormir en assentaments temporals i ara ja són en recintes estatals, i ahir molts homes van poder entrar per fi al centre de Loma Colmenar, que ho explicàvem aquí al Món a RAC1. Però després hi ha l'altra cara, la que no s'ha resolt. Ahir van quedar sense plaça milers de migrants, molts dels quals feien cua campant des de feia dies a les portes del centre per poder-hi entrar. Els agents els van dispersar i aquesta nit s'han tornat a repartir per la perifèria de Ceuta i pels grans campaments improvisats de la ciutat. I malgrat aquest nou cop de porta, la majoria, com el Rashid, continua descartant tornar al Marroc.
7: Al Marroc no hi ha feina ni res. El problema allà són els sous, que són molt baixos. El problema és que al Marroc hi ha molta corrupció a l'administració. El meu pla és fer alguns diners a Europa i tornar al Marroc per obrir algun negoci.
6: I mentrestant, els veïns segueixen el límit i ja tenen la mirada fixada en la cita de demà. És dia de Ceuta i ha convocada una gran manifestació contra la gestió de la crisi migratòria. I atenció, perquè hi ha novetat política. El PSOE de Ceuta també hi serà. Ara bé, els socialistes insisteixen que no és una protesta en contra de la Moncloa. Això, tot i que cada marxa ha acabat igual, demanant la dimissió del delegat a Ceuta i la de Pedro Sánchez.
3: Gràcies, Marc. Sobre el terreny, cal sumar-hi una altra preocupació. La xifra d'agressions sexuals registrades aquests dies. La Fiscalia de Ceuta n'ha comptat 23 només en l'últim mes.
5: Sí, totes les víctimes són dones migrants i 9 d'elles són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys. També hi ha un home que forma part del col·lectiu LGTBI que ha estat agredit. De moment, hi ha 8 homes investigats com a presumptes autors d'aquestes agressions sexuals. Són 4 marroquins, 3 espanyols i un belga. L'any passat a Ceuta, perquè us en feu una idea de l'abast de la situació actual, només hi va haver 4 agressions sexuals.
3: Sí, l'any passat 4 i en un mes 23. Mm. De tot plegat en parlarem avui aquí al Món a RAC1, la tertúlia, i també més tard parlarem amb una segona tertúlia de futbol, perquè el Barça s'ha posat líder de primera després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou.
8: Sí, el Barça té els mateixos punts que el Real Madrid, 9, però és líder perquè ha marcat 2 gols més, n'acumula 12, una mitjana de 4 per partit, i gairebé la meitat, 5, són de Rafinha, que hi va marcar 2 més en la seva nova posició de fals 9. El Rayo va avançar-se només començar, però l'alegria li va durar ben poc. Rafinha i Lamine Yamal van cap

0: girar el marcador en menys de 2 minuts. El Rayo va fer-se el tercer en pròpia porteria, però després va retallar distàncies. Ara bé, va ser un miratge, perquè quan el Barça s'hi va tornar a posar, va sentenciar amb un altre gol de Rafinha i un altre de Lamine Yamal. Precisament, Hansi Flick es fregava les mans amb el gran nivell de Lamine en aquest començament de temporada.
1: I think that he always wants
2: crec que sempre vol millorar i ho pot fer. Estic molt content amb ell, molt. El que està fent, com està jugant, com juga a futbol, és fantàstic veure-ho. Per mi està a un nivell impressionant.
0: Anthony Gordon va tornar-se a posar el Camp Nou a la butxaca. Xavi Espar va fer un altre partidàs i va debutar Hamza Abdelkarim, el davanter egipci que ha brillat a la pretemporada.
3: Anthony Gordon em va entusiasmar.
0: Sí.
3: I després una altra cosa. Xavi Espar. Xavi Espar. Recomano, de debò, recomano fefaentment a tots els oients culers o no culers i que els agrada el futbol que escoltin els 2 minuts que la mitja part del partit Marc Guillén, a la transmissió del Barça Juga a RAC1, li va dedicar a Xavi Espar. Per què li agrada tant Xavi Espar? És que és allò. És allò on no arriba segurament amb el físic, arriba amb el talent, amb la classe i amb aquesta cosa de deixar-se anar. És bestial. Bestial. I Anthony Gordon, que tothom deia, hòstia, ha costat una pasta, tio, és una piula de nassos. I després una altra. Hi ha gent que quan li dones el braçalet es transforma. Saber-se líder el transforma. Rafinha està començant la temporada d'una manera... Hi ha una cosa que fa molta por. Li envia un missatge ahir amb el Pou, però estava al mig de la transmissió, no el vaig voler emprenyar. Crec que Rafinha té el pitjor viatge de tots... ara que s'atura quan s'aturi la lliga, crec que se'n va o a Austràlia o a Nova Zelanda, un partit de costellada d'aquells que dius, ha d'anar-hi? Que potser se li ha de dir, escolta'm, tampoc caldria. Per cert, que avui Gabriel Jesús serà presentat i a la mitjanit, a les 23:59:59, tanca el mercat de fitxatges.
0: Sí, i tots pendents, o almenys el Barça, el gran somni de Deco continua sent el de Julián Álvarez, bueno, per bé que sembla impossible. Sí, es quedarà en somni segurament, perquè l'Atlètic de Madrid no fa pinta que s'ho repensi i el deixi marxar el Barça després de totes les negatives de les últimes setmanes. D'aquesta manera, doncs, sembla que el més interessant en les últimes hores pel que fa al mercat del Barça serà veure on va parar Marc Casado, que no entra en els plans de Hansi Flick.
3: I més enllà del Barça, avui veureu Leo Messi a pràcticament tots els diaris. El motiu és que s'ha retirat de la selecció de l'Argentina amb 39 anys i després de quedar subcampió mundial ara fa més i mig.
0: Sí, l'exdavanter del Barça plega després de 2 dècades, de 21 anys concretament, i d'haver guanyat absolutament tot amb el seu país, mundial, 2 Copes Amèrica i un or olímpic. Messi marxa com un heroi nacional. Però no sempre va ser així. El 2016 va plegar després de perdre 4 finals consecutives i de rebre crítiques duríssimes de part de la seva afició, l'Argentina. Uns mesos després va tornar i és veritat que el 2021 va aconseguir la primera Copa Amèrica de l'Argentina després de gairebé 30 anys i després van venir el Mundial de Qatar i una altra Copa Amèrica.
3: Alguna cosa més?
0: Sí, que Carlos Alcaraz jugarà demà la segona ronda de l'Open dels Estats Units contra Jaime Faria. El murcià va reaparèixer ahir, després de gairebé 5 mesos lesionat. Va ser una piconadora i va guanyar per un triple 6-4 Roman Safuilin.
3: I avui ens hem llevat pendents. Clar, tenim l'efecte Dolly Parton. Després de la mort de Dolly Parton dius, ai, ai, ai, l'estat de salut del cantant nord-americà Lionel Richie. Quin tot.
4: Sí.
3: Les cançons de Lionel Richie. Richie ha ingressat voluntàriament per sotmetre's a proves mèdiques, segons ha informat aquesta matinada el portal TMZ.
5: Sí, tot plegat després que dissabte l'artista de 77 anys va tenir dificultats per mantenir-se dret al concert que feia aquella mateixa nit. De fet, amb prou feines va poder interpretar l'última cançó i per fer-ho va haver de seure en una cadira. Els metges, però, sospiten que hauria patit una deshidratació i confien que avui mateix podria rebre l'alta mèdica.
3: Esperem que sigui.
5: I tant.
3: A casa nostra, avui el govern presentarà la nova número 2 d'educació després d'haver destituït la secretària general del departament, Teresa Sambola.
5: La substituirà la Marta Clari, fins ara gerent de la 5a tinença d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona. El relleu es va anunciar ahir, després que la conselleria assumís per primer cop el fiasco de les proves PISA a finals de juliol. Tot i això, la consellera Niubó s'espolsa la responsabilitat política de l'escàndol i diu que mai li va arribar cap advertiment d'errors en aquestes proves.
3: Déu-n'hi-do, eh? Que no arribi cap advertiment a la consellera sobre la taula. És molt bèstia. Per cert, veurem si d'aquí d'avui en 8 hi ha nova vaga de mestres o no.
5: De moment la conselleria fa mans i mànigues per evitar-la, però els sindicats mantenen la protesta per dimarts que ve, coincidint, com deies, amb el primer dia d'escola, escoles i instituts. El sindicat majoritari, la USTEC, demana a la conselleria que segui a negociar, i la CGT va encara més enllà i demana el cap de la consellera Niubó. El departament creu que n'estan fent un gramassa i els demana que desconvoquin la vaga perquè els estudiants no paguin els plats trencats.
3: Per cert, que avui fa 5 anys que es va desmantellar els peatges de l'AP7. El servei català de trànsit reconeix que l'autopista està molt més col·lapsada que no pas abans.
5: Tot i que va ser una decisió que ha aconseguit reduir un 20% la sinistralitat a les carreteres secundàries, l'augment de vehicles a l'AP7 ha provocat que els accidents hagin crescut en aquesta mateixa autopista. N'ha parlat a RAC1 el director de trànsit, Ramon Lamiel.
4: Amb l'alliberament de peatges hem anat sumant increments de mobilitat. Per tant, ara estaríem entre un 45 i un 50% més de mobilitat que abans de l'alliberament de peatges. A més mobilitat, es produeix més sinistralitat. Són dues variables que es correlacionen.
5: Com que l'AP7 ja no té peatges, ara no hi ha qui pagui el manteniment de l'autopista. Per tot això, el govern estudiarà si cal tornar a pagar per circular-hi o no. I el format que més sona ara mateix és el de la vinyeta, és a dir, identificar cada vehicle que entra i surt de la via i aplicar una tarifa en funció dels quilòmetres que recorri, del pes i també de les seves emissions.
3: He de dir, estimada Mònica Hernández,
5: digue'm,
3: que ahir em vaig... Ho explicava els de la secta a les 6, ahir per la redacció em vaig trobar la Xènia Lobo del versió RAC1, i que, perquè diu que li va passar el mateix, perquè va llegir una cosa que vaig escriure, un article que vaig escriure a La Vanguardia sobre quan vaig anar a Montpeller aquest estiu, i en cotxe. I li va passar el mateix, en dies diferents, que és que parlem molt de la vinyeta, però l'entrada a França per l'AP7, hi ha unes cues, es munten unes cues espantoses, almenys aquest estiu s'hi van muntar, però vaig estar jo clavat una hora al cotxe, però clavat, anava avançant, però no... No per la frontera, no per la gendarmeria o per la policia espanyola, no! Per agafar el tíquet del peatge de França. O sigui que, si es torna a fer la vinyeta o es fa la vinyeta o es torna a fer el viatge, fem-ho bé perquè no tinguem ara... O sigui,
5: cues per això.
3: Cues per treure el tíquet. O sigui que...
5: Vaya tela.
3: Pues sí. Bueno, avui ens llevem compungits per la mort, per la joventut del Francesc Garrido, 56 anys, una figura destacadíssima al cinema, a la tele i sobretot al teatre.
5: Sí, va participar en pel·lícules com Mar Adentro, Barcelona 1714 i La ciutat dels prodigis, i un dels seus últims projectes va ser Balandrau, vent salvatge, on va interpretar l'Artur, un dels coordinadors del rescat a la muntanya. També el vam poder veure en sèries com Estació d'enllaç, Cites o Dies de Navidad. Però molta gent segur que el recorda, sobretot pel seu pas pels escenaris, on destaquen papers com, per exemple, El mestre i Margarida, de Bulgakov, El lliure. Nascut a Barcelona, Garrido, com deies, ha mort a causa d'un infart als 56 anys.
3: Ho parlarem després aquí al món a RAC1. I als Estats Units, un jurat de Las Vegas ha declarat culpable Dwayne Cassidy Davis per l'assassinat del raper Tupac Shakur.
5: Sí, se l'acusa de ser l'autor intel·lectual del tiroteig que va acabar amb la vida del llegendari raper el 1996. Davis té ara 63 anys i és exmembre de la banda californiana Crips, que va ser acusat d'un càrrec d'assassinat amb arma mortal, del qual ell s'havia declarat innocent. Ara, després de la decisió del jurat popular, el procés judicial queda vist per a sentència a l'espera que sigui el jutge qui apliqui la pena definitiva el 13 d'octubre. Davis continuarà, doncs, arrestat i s'enfronta a una pena màxima de cadena perpètua.
3: De la crònica de successos hi ha una notícia que deixa, que també comentàvem a les 6 a la secta. És terrible, de debò és terrible. Perquè és allò que ben bé hem de viure la vida, l'hem de viure en present, que no pensem en demà, no pensem en, ni d'aquí 3 hores pensem. Perquè és terrible, és terrible. Hi ha un conductor que hi fugia de la policia a la ciutat de Barcelona, que va atropellar un motorista que estava aturat amb la moto a mig de l'Eixample i l'ha matat.
5: Sí, l'home que conduïa el cotxe va embestir, com deies, el motorista a la cruïlla dels carrers Aribau i Mallorca. Després de l'accident va fugir. Quan el van enxampar, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i també la de drogues. Ara l'acusen d'homicidi imprudent, d'abandonar el lloc de l'accident i de conduir sota els efectes de l'alcohol i de les drogues, ja que, com dèiem, es va negar a fer-se aquestes proves.
3: El motorista que estava aturat aquí... Vaja, és a dir, és que et passa al costat de casa. Això era el carrer Aribau i Mallorca de la ciutat de Barcelona. En fi, disfruteu de la vida i, per cert, disfruteu els que aquesta nit aneu a l'Estadi Olímpic a veure The Weeknd. Ara queda una mica. entrada a la venda a 3:15 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I per cert que el Josep Montero, el cantant Toques Grasses, serà l'encarregat de posar música al piromusical de la Mercè d'enguany. Vull petar-ho davant del mirall. Però que no la tingui, la música que no la tingui un paper important, serà el diumenge 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. I el temps, avui baixant una mica les temperatures, eh? Opa, un moment.
6: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
3: Baixen les temperatures.
7: Sí, però no a tot arreu, sobretot comarques del sud, comarques de Ponent, on ahir encara vam tenir valors de 35 i 36 graus, doncs en aquestes zones és on baixen les temperatures i a la resta es mantindran sense grans canvis, entre els 29 i els 33 graus de màxima. Hem començat el dia amb alguns núvols, en punts de l'interior, Pirineu, també comarques del sud, i no es descarta alguna gota ara al matí cap a les Terres de l'Ebre. La resta, en canvi, més estones de sol. I a la tarda, algunes nuvolades en punts del Pirineu que podrien deixar algun xàfec i a la resta sol i bandes de núvols prims. I atenció perquè a partir de demà comencen a pujar de nou les temperatures i a finals de setmana podríem tenir valors de 39-40 graus de nou cap a les comarques de Ponent, cap a les zones més càlides del país i a la resta també ambient càlid i xafogós. Per tant, tornem a un ambient de ple estiu amb unes temperatures que estaran uns 5 o 6 graus per sobre de la mitjana i de moment amb poca pluja. I ara mateix entre 22 i 25 graus a Barcelona, 25 també a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 20 a Banyoles i 21 graus a Granollers.
8: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
9: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: I el trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
3: A comptar cotxes des del RAC, allà com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, amb força tranquil·litat en general a la xarxa viària catalana. De moment, no hi ha incidències, ni accidents, ni avaries. Només destacaríem, doncs, algunes retencions habituals ja ben formades, sobretot a les dues rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat per la C58. Tot plegat seria amb intensitat en sentit Llobregat. A la ronda de dalt es fan fins a 6 quilòmetres de cues des de la Trinitat fins a Montbau i 7 quilòmetres també, en aquest cas, a la ronda litoral, a la B10, des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Per últim, pel que fa al vessant Llobregat, també tenim lentitud a la circulació, sobretot a l'A2 en direcció Barcelona, des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
9: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
3: I el diàling. 7:20. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Vinga, que deixem enrere l'agost, que és el millor mes per podar els ametllers, segons deia el jardiner i passatgista Carles Herrera, el tot és possible.
15: Ens anem primer per l'ametller, la poda,
16: sí,
15: de l'ametller...
16: La poda de l'ametller... La poda de l'ametller, la poda de l'ametller, la millor època per fer-ho és el mes d'agost, diguéssim.
17: I si queda tan panxo.
16: El que passa que moltes vegades, doncs, la fem a l'hivern, si és molt dràstica, llavors el...
18: De què te ries tu?
15: A Carles riu perquè, clar, aquí en aquest equip, doncs, estem a la guai de tot i, clar, a vegades un volant és ràpid i, sí, i diu coses que sí, no són...
16: La polla a l'ametller
15: i
16: tinc dues senyores al davant, sí, que sí, miren amb una cara i...
15: No, però tu hauries no de veure més la cara de l'Ernest, que és el més tremendo.
7: Està, de... ja...
3: I atenció, perquè el pitjor està per venir. Endavant, Joan Ferrer.
14: No, no, no, que es va despistar, devia estar mirant a Conca, també.
3: 7:21.
10: RAC 1.
19: A Basic Fit tots som diferents, però som aquí pel mateix motiu, per sentir-nos millor. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
20: Un embús de cotxes ple de seients buits no té gaire sentit. Wise t'ajuda a compartir els teus trajectes diaris amb persones que fan una ruta similar. Entra ara a Wise.es, WAIIS, Wise.es, i descobreix com de fàcil és arribar a lloc. Primera, segunda, punto muerto.
17: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
18: Ara pots viure la Pedrera d'una manera nova. Al capvespre, amb la llum de la posta de sol i Barcelona als teus peus.
21: Descobreix la nova visita, la Pedrera Sunset, i puja un dels terrats més icònics de la ciutat.
18: A més, si vius a Catalunya, ara tens una entrada especial per només 12,50 euros. I els nens i nenes fins a 12 anys hi entren gratis.
21: La Pedrera Sunset. Reserva ara a lapedrera.com.
22: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.
23: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
24: Torna al despertador. Torna al mama, no trobo l'estoig. Torna al cor, agafa la motxilla, que arribaràs tard. Però aquest any, que la rutina no t'agafi a mitges.
25: A Servei Estació tens tot el que necessites per preparar la tornada a l'escola. Llibretes, estoig, colors, motxilles, carmanyoles, ampolles, carpetes...
24: Si tens el val escolar, a Servei Estació val més. Tens un 15% de descompte extra en les teves compres complementàries.
25: Servei Estació. El curs comença aquí.
26: Entrena de...

0: online gratis. DIR, la comunitat de fitness més important de Barcelona i Sant Cugat.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: Pràcticament les 7 i 25.
3: Cada dia, una idea.
4: Aviam què li passa pel cap avui al Xavi Puig.
5: Els japeruts tindran entrada gratuïta a les torres de Notre Dame.
6: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Aviam la proposta d'avui dimarts del Pep Prieto.
7: La sanitat pública sempre és un tema d'actualitat i la producció suïssa Torn de Guàrdia permet fer una mirada molt acurada al seu funcionament. La seva protagonista és una infermera molt metòdica que afronta les emergències amb serenitat i empatia. Però durant un torn de nit, la sala d'urgències es desborda i la pressió es torna irrespirable. En menys de 90 minuts, aquest drama denuncia el col·lapse del sistema i la falta de mitjans dels seus professionals. Té un ritme frenètic, una actriu extraordinària i una mitja hora final plena de dramatisme. L'acció transcorre a Suïssa, però sabem que també passa aquí. Trobareu Torn de Guàrdia a Movistar.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Hi ha 3 minuts i mig per arribar i clavar 8:15 del matí. Anem a obrir com cada matí el Santify i hem d'escoltar la cançó que ens proposa com cada matí el líder de Love of Lesbian i col·laborador diari del món a RAC1, Santi Balmes. Santi, bon dia i bona hora.
11: Molt bon dia, Catalunya. Potser de tant veure Instagram ens passarà com a les ostres. I dic això perquè l'ull d'una ostra és més gran que el seu propi cervell. El Santify d'avui és Don't Fear, dels Blue Oyster Cult.

0: RAC 1. RAC 1.
1: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
2: Ui, no.
1: Des de Madrid i, a més a més, el farem en castellà i punt.
3: S'ha
1: acabat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
3: A mí se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
4: Yo hablo fatal en l'espanyol.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau, pescau.
0: RAC 1. Tots som un milió. Notícies, contingut exclusiu.
5: Podcast, RAC més 1.
0: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
6: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia, que fons de la Zarzuela han desmentit a RAC1 que Felip VI tingui previst visitar Ceuta, això mentre la Fiscalia ja ha registrat 23 agressions sexuals a la ciutat en l'últim mes.
7: El Barça es posa el líder de primera després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. Té els mateixos punts que el Real Madrid, 9, però el Barça és líder perquè ha marcat 2 gols més, 12. El club presentarà avui Gabriel Jesús abans del tancament del mercat de fitxatges, que és aquesta mitjanit. El somni del Barça continua sent Julián Álvarez, però sembla impossible que l'Atlètic de Madrid el deixi marxar al Camp Nou. I Leo Messi plega de la selecció argentina amb 39 anys. L'exdavanter del Barça deixa la seva selecció nacional després de dues dècades i d'haver-ho guanyat tot amb el seu país.
9: El cantant Lionel Richie està ingressat a l'UCI després que amb prou feines pogués acabar un concert per fatiga. Tot i això, fonts properes apunten que està estable i que podria rebre l'alta en les pròximes hores.
8: Avui el govern presentarà Marta Clari com a nova secretària general d'Educació, això després que el departament hagi destituït Teresa Sambolà després de la crisi de les proves PISA a finals de juliol.
9: Avui que fa 5 anys que es van aixecar els peatges a l'AP7, l'autopista està més saturada que abans. El govern estudia si cal recuperar les barreres per pagar el manteniment d'aquesta via.
8: I ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido. Va aparèixer a pel·lícules com Mar Adentro i Balandrau, Vent Salvatge, i va formar part d'obres com Glengarry Glen Rose, el Heartbreak Hotel o El Mestre i Margarida, El Lliurà.
10: I el temps. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Mònica Usar, bon dia.
11: Bon dia. Avui comencem la jornada amb alguns núvols en punts de l'interior, sectors del Pirineu i també comarques del sud, i no es descarta que ara al matí s'escapi algun ruixat feble cap a les Terres de l'Ebre. Tot i això, a mesura que avancin les hores, s'imposarà el sol a tot arreu i després a la tarda no es descarta també algun ruixat al Pirineu. Avui afluixa la calor, sobretot a les comarques del sud, també punts de l'interior, moltes màximes d'entre 29 i 33 graus, però a partir de demà torna a pujar la temperatura.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
11: Doncs avui tenim dos semàfors grocs amb qualitat regular a Manresa i també al Montsec. A la resta, la qualitat és bona.
15: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
16: Senyora rentadora.
17: Dim, dim, dim.
16: Què fa?
17: Jo res.
16: Se'n riu de mi?
17: Mai.
18: Crec que està fent servir el mode eco.
17: Clar, així estalvia un 33%.
15: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
19: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
6: El trànsit.
10: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Apunta cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
20: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense accidents ni avaries a les carreteres catalanes. A hores d'ara destaquem algunes retencions habituals ja ben formades, sobretot als voltants de Barcelona. Coes en tot el nus de la Trinitat, sobretot en l'últim tram de la C-58 en direcció a la capital catalana. També a la Ronda de Dalt ja es fan 6 quilòmetres de coes des del nus de la Trinitat fins a Montbau, en sentit sud. També en direcció a Llobregat hi ha retencions a la Ronda Litoral amb coes des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Per últim, al vessant Llobregat, també en direcció a Barcelona, tenim lentitud en la circulació a la A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6: Són les 7:34 minuts. A aquesta hora obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
6: Marina Arbós, bon dia.
21: Bon dia.
6: Sergi Ambudio, bon dia.
4: Bon dia.
6: Les primeres paraules de Pedro Sánchez sobre Ceuta a la SER són el gran tema del dia avui als diaris. La majoria són molt crítics amb el president i se centren en allò que va dir sobre el rei i en la poca responsabilitat que va donar al Marroc de tot plegat.
4: El faro de Ceuta, Juan José Contreras, escriu: la inoperància, la desídia, la ineptitud, la incapacitat i la negligència sembla que no té límits en el govern espanyol. I es pregunta, on acaba la incompetència i comença la intencionalitat?
21: A l'editorial del Pueblo de Ceuta carreguen de valent contra l'executiu per mirar, diuen, cap a una altra banda. Creuen que Sánchez no va parlar del que realment preocupa els ceutins i que només està preocupat per justificar el seu relat. I afegeixen, va tornar a defensar el Marroc amb una contundència que resulta ofensiva per molts dels habitants de la ciutat, que van veure amb els nostres propis ulls l'estampida que es va produir a la frontera.
4: Al Marroc, la versió digital del diari El Massae destaca en portada precisament que Pedro Sánchez nega qualsevol paper marroquí en la invasió de Ceuta i que acusa la dreta i Israel, però no parla de la hipotètica visita de Felip VI.
22: I l'E360 tampoc en parla i se centra en els migrants que busquen refugi a Ceuta i també en el fet que Sánchez exculpi el Marroc.
21: A casa nostra, La Vanguardia, Míriam González creu que la crisi de Ceuta ha fet saltar a la vista la ineptitud del PSOE i lamenta que la població de la ciutat autònoma continuï al límit per culpa d'una mala gestió. I el mateix diari Joaquín Luna no entén que el govern espanyol intenti fer-nos creure que el Marroc és aliè a tot el que ha passat.
4: El periòdico Pilar Rahola critica que Pedro Sánchez continuï sense fer autocrítica i també lamenta que hagi posat sobre la taula un escenari de conspiració. Assegura que el fet que es presenti com l'única salvació per l'esquerra i per l'Estat, doncs no és una bona notícia, i afegeix, es creu un Masies, quan en realitat només és un polític incapaç d'assumir els errors que comet. I el mateix diari, Rosa Paz, també toca el crostó a Sánchez i tampoc s'acaba de creure que el Marroc no tingués res a veure amb l'arribada massiva de migrants.
22: El País, Carlos Cué, escriu que la crisi a Ceuta no té fi i fa un mes que ha desbordat el govern espanyol en tots els aspectes, com la humanitària, la social o la política. I Joan Serra Carné afegeix que la crisi s'ha gestionat tard i amb dubtes i que això crearà un fangar polític de cara a la tardor.
21: El Mundo titula Desídia, distopia i confrontació i afirma que Sánchez, lluny de reconèixer el mínim error en la seva gestió, es va mostrar com un president aliè a la realitat. I sobre la possible visita de Felip VI, el diari afirma que Sánchez vol fer ostentació del seu control sobre l'agenda del rei.
4: L'ABC també diu en portada que el president espanyol assenyala Felip VI per desviar el seu desastre a Ceuta i a l'editorial afegeix que Sánchez utilitza el rei.
22: En la mateixa línia, La Razón escriu que Sánchez accelera el seu pla per desgastar el rei per la crisi de Ceuta i també el qualifica del més deslleial amb la corona. De fet, el diari descriu l'entrevista que va oferir ahir com un al·legat sense honradesa d'una presidència esgotada.
21: A l'Espanyol, Ferrer Molina titula La bogeria del rei Sánchez, mentides i disbarats en una entrevista inaudita, i defensa que la seva conversa va arribar a nivells surrealistes, com per exemple quan es va comparar amb el monarca.
4: A la mateixa línia, el diari Ara, Aleix Moldes titula el seu article amb un Pedro Sánchez posa Felip VI a la diana i assegura que després de les paraules d'ahir del president espanyol s'han fet evidents les tensions que hi ha entre la Moncloa i la Zarzuela en la gestió de tot plegat.
22: I el nacional José Antic creu que Sánchez va ser deslleial deixant el rei als peus dels cavalls per no haver anat mai a Ceuta durant el seu regnat. I creu que tot plegat té molt d'irreverent i de superb.
6: Per cert, es pot parlar de Ceuta i del procés independentista a la vegada?
21: Doncs sí, i la prova és l'article que signa avui Pablo Pombo al Confidencial. Es titula Crisi d'Estat i impotència de Sánchez. Això és més greu que el procés.
6: Ah, doncs ja pot tornar a Puigdemont. No, sí, ja, escolta. Ceuta a banda, avui els diaris també s'acomiaden de l'actor Francesc Garrido, que recordem va morir amb només 56 anys per culpa d'un infart.
4: A La Vanguardia, l'Àlex Rigola creu que Garrido ens ha donat una intensa lliçó interpretativa i de vida, destaca la seva humanitat i la seva presència magnètica i escriu: amb tu tot passava de veritat, quin plaer veure't actuar i quin plaer deuria ser actuar amb un actor com tu. Quanta generositat amb els altres. I acaba: la professió t'estimava i és normal sent tan bona gent.
22: I a l'ara Xavier Cervantes l'eleva a un dels imprescindibles, un dels grans noms del cinema i del teatre catalans, i afegeix que era un d'aquells actors que tothom volia tenir al costat perquè prestigiava repartiments i garantia una feina meticulosa.
6: 21 minuts i les 8 del matí. Com m'agrada la primera pedra.
1: Ah, que sí.
6: I com m'agrada escoltar la Noemí Polls. Ai, hola, Polls, bon
1: hola,
6: dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, avui et porto una pel·lícula.
6: Ah?
1: Veus? Mira, aquest divendres 4 de setembre arriba als cinemes Cronos.
6: Bé.
1: La pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Enrique Auqué, Mònica López i Diana Gómez protagonitzen la investigació contrarrellotge després dels atemptats que van posar a tot un país en xoc. Cronos, a partir del 4 de setembre, als cinemes, així que no us la perdeu.
6: No. 21 minuts i les 8.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa Recarga en Casa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Quin golaç!
5: L'estadi es posa dempeus i, espera, mira en el cel, què passa?
4: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
6: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
7: Moeve. Comprant Aldi menys bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien 1, 2, 3...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat!
7: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé!
9: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
10: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
9: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
13: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
15: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se l'entrevessarà aquest matí, el Xuxu?
16: Aquest matí els madrilenys s'hi llegeixen la carta al director del País que signa Pilar Peña. Lamenta que la Gran Via i la majoria de Madrid estiguin plegades de bastides amb lones espantoses, de marquesines cada 5 metres amb publicitat abusiva, de pantalles gegants amb anuncis que repeteixen cada 10 segons i de cotxes, molts cotxes.
15: La premsa mundial es fa ressò avui, evidentment, de l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina.
17: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
18: Al diari argentí Olé li dedica tota la portada. Veiem una fotografia de Messi d'esquena i un títol amb un joc de paraules. Diu, adiós. El diari afegeix que la immensa gratitud pel que el jugador ha fet gaudir l'afició supera el buit que deixa la seva decisió de plegar.
19: El francès L'Equip també recull a portada que l'Argentina perd Messi. Destaca, ha estat el màxim golejador de tots els temps, el jugador amb més internacionalitats i deixa la selecció nacional amb un títol mundial al seu nom.
16: L'Italia Corriere dello Sport parlar del final d'una era i observa que la carta de comiat de Messi té un toc de nostàlgia que encara fa més impactant la decisió.
18: El New York Times també es fa ressò de la notícia dient que els argentins havien esperat que es quedés per sempre, però que quan Messi va anunciar ahir la seva retirada de la selecció va desencadenar una profunda pena i incredulitat que poques vegades es veia en un esdeveniment que tothom sabia que s'acostava.
19: I el britànic The Guardian ens dona un consell a tots plegats, diu, la retirada internacional de Messi serveix com a recordatori. Mireu-lo ara que encara podeu.
20: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
15: Marc Margarit, bon dia.
0: Bon dia.
15: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
0: Que Mercadona ha denunciat la compra de materials per fabricar explosius al seu supermercat de Ceuta. Segons diverses publicacions a les xarxes, els immigrants s'estarien preparant per cometre algun acte violent amb aquestes compres, però la notícia és falsa, ni Mercadona ha denunciat res, ni s'ha registrat cap compra d'aquestes característiques. Ho llegim a RTV Verifica.
15: El problema és que quan ho repeteixes 100 cops, ja es converteix en veritat. I molta gent s'ho creu. I hi ha molta gent que no s'ho creu, però s'ho acaba creient. Hi ha molta gent que sap que és mentida, però fa números perquè la gent es creia que és veritat. No amb aquesta, amb totes les notícies d'aquestes, de les notícies falses. Mònica Usar, bon dia.
21: Bon dia.
15: Ja tenim la llista de noms. Hombre, per sí. Les borrasques i les danes de gran impacte d'aquesta temporada.
21: Aviam. Sí, just avui comença aquesta nova temporada i el primer nom és Adam i el segueixen Bruna i Charles. La llista està formada per 21 noms i s'alternen masculins i femenins. Per batejar una borrasca cal que s'activin avisos taronges o vermells per vents forts o els mateixos avisos per neu o pluja combinats amb avisos grocs de vent. En el cas de danes no cal que hi hagi avisos per ventades, tot plegat amb la intenció d'afavorir la comunicació.
15: Aviam, Adam és un nom internacional i Charles també. Bruna... Em sorprèn molt.
21: Ja, és que està format, aquesta llista la formen diversos centres meteorològics del sud d'Europa especialment, i aleshores entre tots pacten aquesta llista.
15: O sigui, pot ser que a Catalunya hi ha sortit algú dient, posem el nom de Bruna.
21: Podria ser, tot i que crec que és la EMET qui forma part d'això, però intenten trobar noms que més o menys en tots aquests idiomes es puguin detectar o anomenar sense problemes.
15: Esperem que la borrasca i Dana Bruna sigui tan maco com el seu nom.
21: Sí.
15: I que no sigui bèstia. Atenció a la contrasenya més piratejada, que tampoc s'ha de ser cap Einstein per descobrir-ho.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
15: Això també. La segona?
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
15: I la tercera més piratejada?
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
15: La conclusió dels experts?
19: Doncs que deixem de posar-li les coses tan fàcils als pirates informàtics i que, si us plau, descartem aquestes contrasenyes d'una vegada per totes.
15: Que clar.
19: Que
15: clar. Ai, Déu. Marc, quina és la nova tendència en viatges?
0: Fer les mateixes activitats que les àvies. Segons un estudi d'una empresa de guies turístiques, els viatgers prefereixen fer activitats tradicionals quan visiten un lloc, com per exemple aprendre a fer pasta amb àvies italianes o contractar àvies japoneses com a guies de monuments. Aquesta mena d'oci s'ha fet viral a TikTok i cada cop n'hi ha més oferta. Ho llegim a la BBC.
15: Amb qui ha tingut un gest, Jan Laporta?
22: Amb Luis Huerta, un jove aficionat mexicà, sí, que va viatjar des del seu país per celebrar el seu aniversari veient el partit de la setmana passada contra l'Atlètic de Bilbao, però l'avió va arribar amb 3 hores de retard i ja no va poder accedir al Camp Nou. La història es va fer viral i ahir el Barça el va convidar a la llotja i el president es va fer una foto amb ell. Ho explica el Forat en Pall, el pany de La Vanguardia.
15: I qui ha tornat a néixer?
16: El conductor d'una moto que va saltar-se un stop i va xocar tota velocitat contra un autobús a Colòmbia. Va tenir la fortuna que el bus circulava amb la porta oberta i en el moment del xoc va entrar per la porta anant a parar a l'interior del vehicle i esmorteint l'impacte just per salvar-se. Ho llegim a The Independent.
15: I el rebut de la llum continua encarint-se.
23: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
0: Aquest agost s'ha enfilat fins als 97 euros de mitjana. Ha estat, de fet, l'agost amb el preu d'electricitat més car dels últims 4 anys. Però no tot són males notícies. Des d'avui recuperem la rebaixa de 20 cèntims al litre en el cas del gasoil i de 5 cèntims en el cas de la benzina.
24: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
25: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
26: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
15: Anem a les xarxes.
27: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
15: Llanterres, bon dia.
28: Bon dia. Les batalles de Farmejaura han arribat a Catalunya. Potser primer cal explicar què vol dir Farmejaura. A les xarxes, l'aura és el carisma, la presència, aquella actitud que fa que algú destaqui sense esforçar-s'hi aparentment. I farmejar ve dels videojocs i vol dir acumular punts. Per tant, Farmejaura és fer coses que et facin guanyar magnetisme o admiració davant dels altres. L'expressió es va popularitzar a TikTok i ara ha saltat al carrer en forma de batalles. Dos participants envoltats de públic competeixen fent postures, balls, piruetes o reproduint gestos virals. Guanya qui exalta més el públic i el premi és tenir més aura que el contrincant. Ja se n'han fet a l'Arc de Triomf de Barcelona, al Prat i, per exemple, aquest passat dissabte a Sabadell, on es van reunir gairebé 500 joves, molts d'ells menors d'edat. Ahir eren les trobades del Cerian. Avui, les batalles de Farmajà Aura. Veurem què serà demà.
1: A Xocolata Geolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geolong, la xocolata, xocolata.
15: Obrim les pàgines d'esports. Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
15: Els diaris aplaudeixen el Barça després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano i posar-se líder.
2: Santi Noll escriu al Mundo Deportivo que el Barça està oferint espectacle amb jugadors màgics, ràpids i eficaços, i elogia Anthony Gordon, de qui diu que va brillar i va donar mostres de rapidesa envejable, de combinació i d'una capacitat de pressió molt difícil d'igualar. El diari Esport, Joan Vells, assegura que el nou trident del Barça, format per Lamine Yamal, Rafinha i Gordon, espanta i està convençut que si el Barça manté el nivell i corregeix els errors defensius, pot convertir la Lliga en un territori de domini gairebé absolut. Carles González diu a l'Esportiu que al Barça no hi ha panxes plenes i que l'equip de Flick ho vol tot aquesta temporada. Joan Jopallàs escriu a La Vanguardia que l'aparença del Barça és la dels equips ben cuinats, practica un futbol d'una modernitat aclaparadora, diu, i és una màquina en què totes les peces sumen. I el País, Ramon Besa, destaca que Lamine va sumar-se a l'onada ofensiva del Barça alhora que Rafinha confirmava la seva condició de líder i de golejador.
15: La notícia freak.
3: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
15: Bon dia, Jordi Saumell.
4: Bon dia. Ara que el Guillem Tarrés parlava de batalles d'aura, l'Argentina n'han fet una fa poc i entrevisten el noi que va quedar segon. I es va trobar amb un problema, diguem, laboral.
5: Yo salí del trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado, porque encima quedé en segundo puesto. Y me quiere descontar el sueldo de este día, pero si me llega a hacer eso, la verdad que le voy a hacer tremendo juicio, porque me parece que es una falta de respeto y nada.
15: Aviam una duda. O és fake, o és fake, no, no, o és fake, no, no, no. O aquest noi...
4: No hi ha un meteorit prou gran com per acabar-ho amb tot, eh? És a dir, falta la feina per anar a fer una batalla d'aura...
15: Escolta'm
4: I
15: una
4: li
15: cosa.
4: Volen descomptar el sou del dia i diu que està en contra i que vol posar un judici. Està bé, això.
15: Escolta'm una cosa. Això de Laura...
4: Sí.
15: Amb Laura. Això de Laura és posar-se... aviam qui fa més bestieses entre dues sí. persones, no?
4: Sí, sí. Carrega d'energia, diu el Guillem Tarrés.
15: I aquest, perquè vol fotre un judici a l'empresa perquè el perquè vol descomptar el dia, clar, perquè clar. Va estar fent Laura. Hosti, tu. De debò, eh? On ja salmó aquest matí?
4: De diversos mitjans que es fan ressò que Mel Gibson ha hagut de demanar disculpes per fer befa d'un intèrpret de llengua de signes. L'actor participava en una convenció de cinema al Canadà i quan entrava a l'escenari va veure l'intèrpret de signes presentant-lo i la va imitar en un intent de fer broma. Però el gest ha fet riure a poca gent i n'ha molestat a molta més, fins al punt que l'ha obligat a demanar perdó per un gest que ell mateix ha qualificat d'idiotesa espontània i irreflexiva.
15: I avui que és Sant Gil, és l'aniversari de...
4: L'actriu Zendaya, Spider-Man Brand New Day, l'Odissea, que fa 30 anys, l'exjugador d'handbol Enric Macit, 57, la cantant Gloria Estefan, Con los años que me quedan, Yo viviré por darte amor, 69 anys, i el cantant Barry Gibb, dels Bee Gees, More than a woman to me, fa 80 anys.
15: Carai, 80 anys, Barry Gibb, déu-n'hi-do.
6: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
7: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
15: Tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui amb la contraportada, Marc.
0: Sí, tanquem amb la contraportada de La Vanguardia, que entrevista l'expert en intel·ligència artificial i supercomputació, José Ignacio Latorre. Aquest físic quàntic català reflexiona sobre el futur i la tecnologia al llibre Un nuevo contrato social. Ara bé, a diferència d'altres, Latorre es considera un tecnooptimista i ens anima a aprendre les noves eines que tenim i espera que millorin el món. Finalment, tampoc creu que ens substitueixin, diu. Amb la IA desapareixerà el metge, però no la infermera.
8: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
15: 6 minuts i les 8 en punt del matí, i aquesta hora del matí... anem a desbloquejar el telèfon mòbil, com cada matí aquesta temporada, aquesta hora del matí, amb el Víctor Endrino.
11: Què, la festa major del teu poble aquest estiu també ha fet un cartell amb ChatGPT, eh? Tots eren iguals. Doncs si tu has estat un d'aquests que ha fet un cartell amb ChatGPT, potser no saps que aquests cartells poden ser editables i tu pots canviar els elements del lloc. El que passa és que ho has de saber. En primer lloc, el que has de fer és instal·lar el complement de Canva al ChatGPT. Vas a complements i busques Canva i afegiràs les capacitats de Canva a ChatGPT. Quan facis un cartell de festa major de Villarriba i Villabajo per als dies tal, amb aquestes activitats i tot això, quan ChatGPT t'hagi fet el cartell, després el que li has de posar és @Canva, fes aquest cartell editable com una plantilla de Canva. I màgicament se t'obrirà una pantalla amb les eines de Canva i tu podràs agafar el títol, canviar-lo de mida, tots els elements, els dibuixos, les dates, les hores i tot, absolutament tot, ho podràs editar amb Canva després que ChatGPT t'hagi fet aquell preciós cartell de la festa major, que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
15: I sabeu que aquesta temporada, des d'ahir, cada dia hem decidit descobrir paraules i conceptes massa acostumats a dir-les de moltes maneres, menys a la nostra llengua, menys en català. L'Abel Espinosa avui ens explicarà quin nou terme podem dir avui en català.
12: Vesprets, en comptes de tardeo, un autèntic clàssic dels nostres dies, gairebé estructura d'estat. Com ja sabeu, ens referim a aquella modalitat lúdica que consisteix a allargar el vermut i alhora poder llevar-se l'endemà sense mal de cap i amb la capacitat d'anar a comprar al mercat, per exemple. És un gran invent per a aquells que tenim una certa edat. A molta gent, però, dir vesprets encara els sembla ridícul. I jo pregunto, no és tan ridícul dir vesprets com tardeo? O potser qui opina de la ridiculesa de segons quins termes en català, en realitat el que creu és que la nostra llengua és ridícula. En qualsevol cas, sempre hi ha un primer cop per canviar tardeo per vesprets.
15: Bona, doncs sí, vesprets. I arribarem a les 8?
13: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
15: La cançó del dia que ens porta cada matí la Isabel Vinaixa.
14: A finals dels anys 50, tres germans van fer un pacte. Serem un grup pop molt famós i res ens aturarà. Dit i fet, van ser i són un dels trios més famosos i coneguts del món. Avui la veu, la tofa, el falset, més de la música. Fa 80 anys seria una tragèdia no felicitar Barry Gibb amb Tragedy, un dels èxits dels Bee Gees.

0: Soc el Jaume Gallar, responsable de les finques d'en Batller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet en Batller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: A Batller Origen, el gust és nostre.
2: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: D'aquí uns moments parlem de Ceuta i totes les seves conseqüències. D'aquí uns instants parlem també de la victòria del Barça ahir contra el Rayo i de l'adeu de Leo Messi a la selecció argentina de futbol. Parlarem de l'ensenyament, parlarem dels bombers, parlarem avui també de la peste porcina, de la mort, malauradament, de Francesc Garrido. Però permeteu-me una llicència a aquesta hora del matí. Aquest pròxim dissabte farà 50 anys, un 5 de setembre de 1976, que un jove periodista, amb 8 anys d'ofici, es va seure davant d'un micròfon de Ràdio Barcelona amb un repte que sonava molt senzill i que no ho era gens, que era explicar un partit de futbol en català. Feia només un any de la mort del dictador. El català no es podia sentir, evidentment, ni la parla de megafonia dels estadis. I aquell dia, en un Barça a Les Palmes, que els blaugrana van acabar guanyant per 4-0 amb gols del Milonguita Heredia i dos de Johan Cruyff, Joaquim Maria Puyol va trencar 40 anys de silenci. No ho va fer per política, deia ell, sinó per guanyar-se la vida i per una convicció històrica, però molt senzilla. No ens han d'escoltar perquè ho fem en català, sinó perquè ho fem bé.
1: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició...
0: Però en Puyol, aquest 5 de setembre del 76, aquest àudio, el Puyol no ho va fer sol. Al seu costat tenia a prop un home importantíssim en les seves transmissions, en Jordi Mir, el lingüista que li va polir cada paraula, que li va posar nom català a jugades i gestos que fins llavors només s'havien dit en castellà, que ser la gardela, el flequi, que escapolir-se de l'escomesa, i que va convertir aquell primer partit en una lliçó de llengua que encara avui recordem. Un altre home imponent en aquella llarga història va ser en Joan Granados, secretari general del Barça, que va donar la cobertura institucional necessària perquè aquella aposta arribés a bon port i que anys després el va acompanyar en el Sala Catalunya Ràdio quan Joan Granados era el cap de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: És directe d'una manera de fer que va canviar el país. És un llibre que us surt avui a la venda, perquè 50 anys després un fet queda molt clar. Aquell 5 de setembre de 1976 no es va limitar el Puyal a narrar un partit. No va ser un simple partit de futbol. Es va posar la primera pedra d'un país que des de llavors sap explicar-se a si mateix en la seva pròpia llengua. I no només el futbol. I per cert, 50 anys després haurien de lluitar perquè el català no es perdi. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
4: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, dimarts 1 de setembre del 2026.
5: I avui s'espera un dia de força estones de sol, ara al matí només amb alguna gota a l'Ebre i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu i baixen les temperatures al sud i a ponent.
6: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a hores d'ara destaquem que tenim un vehicle avariat a la C-17 a l'altura de la Garriga, que en direcció Ripoll, en sentit nord, obliga a tallar un carril de circulació i tot plegat provoca fins a 3 quilòmetres de retencions.
3: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La crisi migratòria a Ceuta s'embolica encara més. A les últimes hores, la fiscal en cap de la ciutat autònoma ha fet pública una xifra sagnant que demostra fins a quin punt el caos s'ha apoderat dels carrers. Pareu bé l'orella, en l'últim mes, almenys 23 dones i nenes migrants han patit agressions sexuals, 23. Dit d'una altra manera, Ceuta registra pràcticament una violació al dia. Per acabar-ho d'adobar, 9 de les víctimes són noies menors d'edat. La policia espanyola s'ha fet càrrec de la investigació de tots aquests casos i ja ha aconseguit enxampar 8 agressors. La meitat són migrants provenients del Marroc, 3 espanyols i el 8è és belga. Per posar fi a aquesta xacra, ahir la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, anunciava al Congrés que desplegarà immediatament a Ceuta una nova unitat multidisciplinària especialitzada en violència masclista. Ana Redondo es compromet a protegir les dones i nenes que han arribat a Espanya per escapolir-se dels seus maltractadors.
7: Vienen fundamentalmente huyendo de la violencia machista, vienen huyendo de la falta de oportunidades, de las desigualdades radicales, vienen huyendo de matrimonios forzados, de esclavitud, de trata, y vienen a España. Nuestro país en este momento es el cuarto país según el Índice Europeo de Igualdad en materia de igualdad.
3: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, va encara més enllà i avisava que l'única manera de protegir les 500 nenes i adolescents que van entrar irregularment a Ceuta el 30 de juliol passat és traslladar-les a la península. Encara no ha avançat ni a quines comunitats autònomes les enviarà, ni tampoc quan. Però en una altra compareixença ahir al Congrés, la ministra subratllava que no es poden quedar de cap de les maneres a Ceuta.
8: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible. Porque Ceuta, como les decía, es España exactamente igual que lo es Albacete, Valladolid o Zaragoza o cualquier otra comunidad o territorio de nuestro país. Que la frontera geográfica esté allí no significa que la responsabilidad sea solo de los ceutíes. Es una responsabilidad y un asunto de país.
3: Cira Rego sí que va obrir la porta a retornar als seus països d'origen al miler de nois menors d'edat que han arribat a Ceuta irregularment, però també va advertir que molts s'hauran de quedar a Espanya perquè les famílies es neguen a reclamar-los. Molts d'ells ara deambulen pels carrers de la ciutat autònoma. El govern espanyol ha promès que habilitarà 6.000 llits per acollir tant els menors com els migrants majors d'edat, però de moment els campaments que hi ha improvisats per la Moncloa només tenen capacitat per 3.000 persones, és a dir, la meitat. Les que encara no han aconseguit un llit estan cada vegada més desesperades, com que l'únic que tenen clar és que no pensen tornar als seus països d'origen, ara opten per dormir al ras, arrasarades allà on poden. Ahir moltes d'elles van veure la llum al final del túnel quan a mig matí va córrer

0: la brama que el govern d'Espanya havia posat en marxa un campament en una parcel·la de l'Home Colmenar, a prop de la platja del Trampolín, però en molt pocs minuts s'hi havia plegat tanta gent que la policia va acabar dispersant els migrants amb càrregues i amb trets a l'aire. Ho va seguir tot plegat en directe l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Marc.
1: Sí, la recepta de la Moncloa per posar fi a la crisi migratòria a Ceuta queda molt curta de moment. L'anunci de Pedro Sánchez d'obrir un miler de noves places pels migrants té una cara, la dels centenars de dones i nenes que han deixat de dormir en assentaments temporals i ara ja són en recintes estatals, i també la dels molts homes que han pogut entrar per fi al centre de l'Home Colmenar. Però després hi ha la creu. Les places queden curtes, molt. Ahir van quedar sense entrar als centres milers de migrants, molts dels quals hi feien cua, acampant des de feia dies i alguns setmanes. En veure com molts d'ells s'abraonaven a les portes per intentar entrar en aquests centres, els agents de la policia els van dispersar amb trets a l'aire, càrregues i encapsulant-los. I malgrat aquest nou cop de porta a deixar de viure la intempèrie i entrar al sistema de triatge, la majoria, com el Rashid, continua descartant tornar al Marroc.
2: Al Marroc no hi ha feina ni res. El problema allà són els sous, que són molt baixos. El problema és que al Marroc hi ha molta corrupció a l'administració. El meu pla és fer alguns diners a Europa i tornar al Marroc per obrir algun negoci.
1: Aquesta nit, milers de migrants com el Rashid s'han vist forçats a abandonar l'exterior d'aquests recintes estatals i a buscar-se una nova ubicació com a camp base. Això està provocant que els carrers de la perifèria de Ceuta i els grans assentaments, com la platja del Trampolín, ja prou al límit, tornin a estar a vessar.
0: Ara, el problema és que els veïns de la ciutat de Ceuta no volen ni sentir a parlar d'acollir els migrants en campaments. De fet, centenars de ceutins es van tornar a manifestar ahir al vespre per reclamar al govern d'Espanya que els expulsi a tots d'una vegada per totes, Marc.
1: Sí, el cansament de la majoria de ceutins només fa que incrementar amb el pas dels dies. Veuen que la dialèctica política no resoldrà la situació que des de fa un mes viuen als carrers de la seva ciutat. Molts, especialment els de la perifèria, conviuen cada dia amb brutícia als carrers, gent dormint als carrerons i a les zones arrasarades. Els veïns d'aquí a la ciutat autònoma espanyola senten que els han robat els seus espais. Les places, les platges, la gent gran i les famílies amb infants viuen la situació amb inseguretat i han canviat les seves rutines i l'estona que surten de casa. La ciutat està completament militaritzada i plena de policia. Per posar un exemple força gràfic, a les portes de cada supermercat hi ha dos militars que gestionen l'accés per no col·lapsar l'interior i evitar que s'hi generi el caos a dins. Els veïns porten moltes jornades consecutives manifestant-se al carrer en contra de la gestió d'aquesta crisi migratòria. I tenen el dia de demà, dimecres, el dia oficial de Ceuta, marcat en vermell al calendari. Hi ha convocada una gran manifestació contra la gestió de la crisi migratòria. I atenció, perquè aquí hi ha novetat política. El PSOE de Ceuta també hi serà. Ara bé, els socialistes insisteixen que no és una protesta en contra de la Moncloa. Això, tot i que cada marxa ha acabat igual, demanant la dimissió del delegat a Ceuta i també la de Pedro Sánchez.
0: Mira, i serà efectivament, com diu el Marc Segués, el PSOE també en aquesta manifestació. Avui parlarem amb el diputat del PSOE a Ceuta, que a més forma part del govern del PP. És el vicepresident primer de l'Assemblea de Ceuta. Es diu Melchor León i serà aquest matí aquí al Món a RAC1 perquè ens expliqui aquesta contradicció de ser a la manifestació i a la vegada ser del Partit Socialista, és a dir, gairebé està en missa repicant. El govern de Ceuta, en mans del PP, ha fet pinya amb els manifestants. De fet, ni tan sols es creu les xifres que ofereix la Moncloa. El govern d'Espanya calcula que queden a la ciutat al voltant de 5.000 migrants, però avui, aquí al Món a RAC1, el vicepresident de Ceuta, Alejandro Ramírez, doblava el número.
3: El gobierno, obviamente, no ha respondido con los medios y proporcionalmente a esta invasión que se produjo en el territorio nacional. A partir de ahí, yo creo que todo lo que se cuente sobre redes sociales, sobre que si ha sido Israel, si ha sido Rusia, yo creo que es un poco intentar desviar el foco sobre lo que ha ocurrido y sobre la gestión tan nefasta, por así decirse, y tan tarde, el gobierno de la nación ha tenido sobre un hecho tan grave.
0: La situació sobre el terreny degenera cada dia que passi de retuc trença les costures de la sempre polaritzada política espanyola. A les últimes hores hem estat testimonis d'un estri arronsa inèdit. Se les han tingut ni més ni menys que la Moncloa i la Zarzuela. Ahir a la SER, Pedro Sánchez va obrir la porta que el rei Felip VI visités Ceuta per primera vegada des de gairebé fa 20 anys. Però poc després, fonts de l'entorn del monarca consultades per RAC1 ho van descartar, almenys a curt termini. Té contacte amb la Zarzuela, Jordi Armenteras.
4: Sí, fons de Zarzuela, el que expliquen a RAC1 és que no hi ha cap plantejament nou sobre la taula, que no ha canviat res aquests últims dies per planificar la visita, tot i l'anunci i la petició expressa que ahir va fer Pedro Sánchez. Les relacions amb Marroc són complicades, per més que Felip VI hagi titllat el monarca alauita Mohamed VI de germà, i una visita a Ceuta es pot interpretar com una provocació cap a Rabat. Sánchez ahir li deia al cap de l'Estat, des de la SER, que ja era hora.
5: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello. Però esa visita se harà.
4: Ara bé, en cercles polítics sí que situa la visita de Felip VI a Ceuta al llarg d'aquest mes de setembre. Visita que podria ser doble, com en el seu dia van fer Joan Carles I i la reina Sofia, també a Melilla.
0: En ple embolic, Pedro Sánchez i el rei d'Espanya es van reunir ahir a la tarda durant més de 3 hores a la Zarzuela. Com que la trobada es va allargar tanta estona, donant tothom d'anar per fet que el president i el rei espanyols estaven llimant diferències. Però la Moncloa es va afanyar a desmentir-ho i va recordar que tots dos es reuneixen sovint cada mes. L'altra incògnita que encara no s'ha resolt és qui s'ha amagat darrere aquesta crisi. Des del primer moment, totes les mirades han apuntat al Marroc, però ahir Pedro Sánchez va negar la major. De fet, el president espanyol agraeix la col·laboració de les autoritats marroquines i només carrega els neulers contra els sospitosos habituals, Donald Trump, Vladimir Putin i Benjamin Netanyahu. La Casa Blanca ni s'ha immutat, però tant Israel com Rússia ja han desmentit les acusacions de Pedro Sánchez i l'han titllat directament de mentider. El govern espanyol també continua empuntegat amb Itàlia, en un dels països més crítics amb la Moncloa. La primera ministra d'Itàlia, l'ultradretana Giorgia Meloni, va ser l'única lideressa europea que va ordenar imposar controls als viatgers provinents d'Espanya per evitar que se'ls coli cap migrant irregular. Un mes després, Giorgia Meloni creu que el risc continua existint i ha ordenat prolongar 15 dies la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya, el que permet la lliure circulació per a Europa. Amb aquesta crisi a Ceuta enquistada, és molt interessant i en alguns casos molt indignant veure programes de televisió que es fan de Madrid a Ceuta i que van decidir estrenar la nova temporada en directe des d'aquesta ciutat autònoma. Els va seguir la crítica televisió del diari Ara i col·laboradora del món RAC1, Mònica Planes.
6: La crisi migratòria a Ceuta no va començar fa un mes, va començar ahir, perquè tots sabem que l'actualitat de l'estiu només té valor quan les estrelles de la tele tornen de vacances. L'espectacle de Susana Griso i Ana Rosa Quintana va ser patètic i negligent per diferents raons. Van erigir-se en salvadores del poble saudí, abraçant la gent i consolant-la com si la solució depengués d'elles. Ana Rosa, eres nuestra voz, deien. Fer-se gravar passejant entre barraques i misèria amb cara de preocupació. Fer un discurs tendenciós que donava veu només a un costat del problema. Practicar la demagògia més vulgar amb preguntes òbvies i dramàtiques per provocar l'emoció. Només els calia allargar el micròfon perquè la gent carregués contra Pedro Sánchez. Els que s'acostaven a parlar sabien que era això el que s'esperava d'ells. Les presentadores no van explicar res de nou, només van exercir d'exaltadores professionals del malestar. Les estrelles de la televisió a Ceuta busquen, ara mateix, elevar la crispació social en benefici del seu espectacle. I això és com posar una càrrega explosiva enmig d'un gran incendi.
0: Efectivament, algunes de les veus més crítiques amb la gestió del govern d'Espanya atribueixen l'assalt del 30 de juliol a Ceuta la regularització massiva de migrants que la Moncloa va aprovar a principis d'any. En realitat, els desencadenant va ser una sentència del Tribunal Suprem el 8 de juliol. A la xarxa va començar a córrer una versió interessada. Alguns internautes asseguraven que els magistrats havien prohibit al govern d'Espanya expulsar els migrants que entressin a Ceuta o a Melilla nedant a través del mar. Aquella brama va esperonar un efecte crida que, amb la complicitat evident de les autoritats del Marroc, acabaria com el rosari de l'Aurora a la platja del Tarajal. Els migrants que ja són a Espanya i que ara han iniciat els tràmits per regularitzar la seva situació, s'ho miren des de lluny, aquells també afronten el seu particular galimatia. Són les 8 i 17 minuts. A l'entrevista de la Ila Ser, més enllà del caos de Ceuta, Pedro Sánchez també va sucar pa en altres temes. Per exemple, va furgar en la ferida que ha desgastat com mai Isabel Díaz Ayuso aquest estiu, la de l'àtic que la Comunitat de Madrid va comprar fa mesos per 6 milions i mig, amb l'objectiu que la presidenta de Madrid s'hi instal·lés. Sánchez li va llançar la cavalleria per sobre.
5: Bueno, que parece que esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y que se le ha pillado. Y el Partido Popular tiene un problema serio, porque claro, a no ser que, como siempre, la ley del embudo sea lo que se aplique, muy ancho para otros y muy estrecho para uno.
0: El president espanyol, Aymar Bretos, també li va preguntar per la relació amb Junts per Catalunya. Sánchez va admetre que no ha pogut refer ponts amb el partit de Carles Puigdemont i li va tornar a estendre la mà. Finalment, Pedro Sánchez també va admetre que la relació amb Junts no ha millorat ni un mil·límetre. De fet, el president espanyol va lamentar el trencament amb Puigdemont i va assegurar que en aquests moments no hi ha diàleg amb Junts per Catalunya. I sobre un possible retorn del president Puigdemont, Pedro Sánchez va dir que no coneix les intencions del president i que tornarà quan ell vulgui. Ara bé, a les últimes hores hi ha posat cullerada el president del Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido ha assegurat a Ràdio Nacional d'Espanya que Puigdemont podrà acollir-se a la llei d'amnistia i tornar a Catalunya abans que acabi l'any.
7: El propio Supremo puede, si lo tiene bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos.
8: Entonces no nos atrevemos a acotar temporalmente la amnistía de Carles Puigdemont, el expresidente catalán. ¿Antes de final de año, presidente?
7: Sí, yo creo que sí.
0: Segons Conde Pumpido, el recurs d'empara del president Puigdemont podria resoldre's en els pròxims dos mesos. El Tribunal Constitucional començarà a deliberar el pròxim dia 22 de setembre, després que ara fa un mes el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea emparés la llei d'amnistia espanyola. 8 i 19 minuts. Més enllà de la crònica política, els esports, el Barça és el nou líder de primera després de golejar aquesta nit passada 5-2 al Rayo Vallecano al Camp Nou. L'equip blaugrana ha començat la temporada en plena forma i és al costat del Real Madrid l'únic que ha sumat els 9 punts després de 3 jornades. Però el Barça és líder perquè ha marcat 2 gols més. N'acumula 12, una mitjana de 4 per partit.
9: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Encara és molt d'hora per fer volar colons, però el tercer any de Hansi Flick ha començat de la millor manera possible. El Barça guanya, convenç i goleja sense la necessitat de tenir un davanter centre referència. De moment, l'encarregat d'ocupar el nou és Rafinha, i el brasiler ha demostrat que ho fa amb moltíssima solvència, que el braçalet de capità li senta de meravella, mentre Lamine Yamal recupera l'olfacte golejador i Anthony Gordon es consolida com un fix a la banda esquerra. La pel·lícula d'ahir va ser aquesta, el Rayo va avançar-se només començar, l'alegria li durarà ben poc perquè Rafinha i Lamine Yamal amb un golaç van capgirar el marcador en menys de 2 minuts. El Rayo va fer-se el tercer en pròpia porta després de l'enèsima aproximació de Gordon, que ja s'ha posat a més el Camp Nou a la butxaca. L'equip madrileny va fer el 3-2 amb un altre gol de Camello. Ara bé, va ser un miratge quan el Barça s'hi va tornar a posar, va sentenciar amb un altre gol de Rafinha i també un altre gol de Lamine Yamal. Era el Camp Nou la Clara Rodergues.
10: Hansi Flick va dir fa unes setmanes que el Barça no estaria al 100% fins després de la primera aturada de seleccions, però tot just hem tancat el mes d'agost i l'equip blaugrana està demostrant un nivell altíssim, pràcticament impropi, i amb futbolistes oferint la seva millor versió. Remuntada i 5-2 contra el Rayo Vallecano amb un Lamin que per fi va poder somriure amb 2 gols i un Rafinha que continua sent el nou perfecte. Ahir, un altre doblet del capità. Hansi Flick està més que encantat amb el brasiler.
11: Of course, I expect this.
12: Per descomptat que espero això. El Rafa és un jugador fantàstic, de classe mundial. Estic content de tenir-lo al meu equip. Crec que la situació dels capitans és molt positiva per ell. De moment està demostrant exactament el que necessitem d'ell i el que l'equip necessita.
11: So what the team is, needs.
10: Anthony Gordon va tornar a brillar, donant més motius a l'afició per estimar-lo. 9-9, lideratge de la Lliga i una dolça sensació que serà una temporada divertida si res no es torça.
0: Déu t'escolti, l'adaptació de Rafinha a la posició de davanter centre és una de les millors notícies del començament de temporada. Rafinha és el màxim golejador de primera amb 5 gols i també el protagonista d'una dada que no ha passat desapercebuda pel nostre malalt, l'Oriol Jové.
12: Els 5 gols que ha marcat ja Rafinha aquesta temporada són històrics. Només hi ha dos jugadors en tota la història, que n'hagin fet més que el brasiler en els 3 primers partits d'una Lliga, César i Kubala. Ni tan sols Messi, en cap de les temporades que va estar al Barça, va superar els 5 gols de Rafinha en els 3 primers partits.
0: Carai, la golejada del Barça també es va deixar un parell més de noms propis. Hamza Abdelkarim, que va debutar en partit oficial amb el Barça després de brillar la pretemporada, i Xavi Espart, que va fer un altre partidàs des de la banda esquerra. El futbolista de 19 anys, de debò que és la gran sensació d'aquest començament de temporada, ho fa tot bé, tal com ahir va explicar l'analista del Barça Jugarracú, Marc Guillén. És una anàlisi llarg, però és que val molt la pena recuperar-lo. Va ser la mitja part del partit que deia això el Marc.
13: I que m'agradaria aprofitar aquest temps per parlar una mica de Xavi Espart. Em sembla espaterrant el que estem veient amb Xavi Espart. I m'agradaria reflexionar sobre la seva mentalitat. O sigui, crec que jugadors del seu talent i de la seva habilitat, o de la seva tècnica, més que el talent, de la seva tècnica i la seva habilitat, el planter estic convençut que n'hi ha molts. Molts. No crec que sigui un superdotat a nivell tècnic ni a nivell físic. sinó que és el seu cap, la seva mentalitat, la seva lectura de joc, la seva comprensió del joc, la seva manera d'afrontar els partits. Hi ha molts jugadors, de vegades, al planter especialment, que es destaquen moltíssim, molt, però el salt al primer equip els hi costa moltíssim, perquè no és fàcil entrar aquí, no és fàcil llegir el que toca, vols destacar molt, tens molts nervis, no és fàcil trobar un lloc. Fixa't el lloc que t'han donat aquí. T'han donat el lloc dels que menys t'agradava, el lateral esquerre. No saps mai quin lloc et tocarà. I a jugar amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta actitud, amb aquest caràcter, és el jugador, sembla el jugador més tranquil dels que hi ha avui. Sembla més tranquil que Pogarcí, sembla més tranquil que Pedri. Mana, perquè mana els companys, els diu on s'han de posar, demana la pilota. I sobretot, sobretot, a mi el que em meravella d'un nano tan jove és que només vol donar continuïtat al joc. Simplement vol ser una peça més dintre l'engranatge. Simplement vol fer que aquella pilota que li arribi donar-la en millors condicions a l'altra. I això és futbol. Això és la gràcia i la dificultat del futbol. Que tu només ets un dels 11 jugadors i tu només has de fer una funció, fer un passet més.
0: És Marc Guillén ahir a la mitja part del partit parlant del partidàs i d'aquest inici de temporada, d'aquest jugador que per molts era desconegut abans d'aquest estiu, que era Xavi Espart. I en la llista de noms propis encara hem d'afegir el de Gabriel Jesús. El Barça encara no ha fet oficial el fitxatge, però és qüestió d'hores. De moment, ahir el brasiler va veure la golejada al Camp Nou i avui el club té previst presentar-lo en societat. Té tota la informació la Marta Ramon.
10: Gabriel Jesús ho va mirar tot atentament des de la llotja, descomptant les hores per ser oficialment nou jugador del Barça. Ja havia passat la revisió mèdica de manera satisfactòria a la tarda i la previsió és que avui signi el seu contracte per les dues properes temporades més una tercera d'opcional. L'operació Llampec, a canvi de 10 milions d'euros fixos més variables, també va agafar per sorpresa Hansi Flick, que creu que el brasiler pot ser molt útil.
11: Yes, of course, he came from injuries.
14: Esclar que torna d'una lesió, però tot està bé. He parlat amb ell aquesta tarda. M'ha sorprès una mica que haguem tingut l'oportunitat de fitxar-lo. M'encanta. Realment m'agrada com juga a futbol, l'estil. Encaixa amb el nostre. Crec que pot ajudar-nos molt, també als partits. És un fitxatge important i dono les gràcies al Deco perquè, un cop més, ha fet una feina fantàstica.
11: Again, he made a fantastic job.
10: El Barça encara a l'última jornada del mercat de fitxatges sense urgències i a la pregunta de si pot haver-hi alguna nova incorporació inesperada sobre la botzina, Flick va somriure a Murri amb un "no ho crec, però ja ho veurem".
0: Com deia la Marta, ara l'atenció que en Barça està posada amb el tancament del mercat d'estiu aquesta mitjanit. El gran somni, vaja, somni o no somni, o sigui, la gran opció podria ser Julián Álvarez, tot i que sembla poc probable. D'aquesta manera, també, el més interessant serà veure on va patar Marc Casado, que, recordem, entra en els plans de Hansi Flick. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el sotdirector de l'AS i col·laborador del món, RAC1, Santi Jiménez.
15: Aquest Barça és un cotxe esportiu que quan posa el turbo no hi ha qui l'aturi. Però a cops el cotxe escala o el turbo fa la perla, si és que això és possible. I fa falta algú que el torni a engegar. L'encarregat de tornar a carregar les bateries sempre és el mateix, Rafinha, el líder d'aquest equip per actitud i per rendiment. Porta 5 gols en 3 partits i és l'executor dels rivals en una posició que li va com en ell el dit. Òbviament, algun dia haurà de descansar, perquè 38 partits de Lliga, més els de Copa, més els de Champions, els de Supercopa i amb la selecció, aquest ritme no els aguanta ni Kylian Jornet. I per això ha arribat Gabriel Jesús, un futbolista que tampoc regatejava un esforç al camp en els seus millors dies. Existeix el dubte del seu estat físic, perquè que l'Arsenal el vengui per menys pasta de la que el Barça ha cobrat per Ansu o Tomi Marquès, fa sospitar. Però si la jugada surt bé, després de Gordon, Adeyemi i Rodri, a Deco se li haurà de fer un homenatge.
0: Doncs sí. En parlem a partir de les 11, Joan Jopallà, Santi Segurola, Miguel Rico i la Marta Ramon. Més enllà de la golejada del Barça al Rayo, ahir també es va jugar un partit de primera. L'Osasuna va guanyar 1-0 al Getafe al Sadar. I a segona, el Girona ha pogut fitxar finalment Mateu Morey. El lateral del Mallorca firma per 2 temporades i ve per ajudar a complir el buit que ha deixat Arnau Martínez ara al València. El club gironí també va tancar la sessió de Missejoy al NAC Breda dels Països Baixos. Encara futbol, avui un altre gran, nom propi Leo Messi. L'argentí apareix a tots els diaris esportius i també a la gran majoria de generalistes després d'anunciar que plega de la selecció argentina. Messi ho deixa amb un palmarès increïble que ho inclou absolutament tot. Un Mundial, 2 Copes Amèrica, un or olímpic, més de 6 participacions en Mundials, l'última fa un mes i mig als Estats Units amb el subcampionat, i 6 més en Copes Amèrica. L'astre argentí marxa com un heroi nacional, però no sempre ha sigut així. El 2016 va deixar la selecció prematurament després de perdre 4 finals consecutives i va rebre crítiques duríssimes per part de l'afició argentina. Va dir prou. Tot i així, mesos més tard, s'ho va repensar i el 2021 va aconseguir la primera Copa Amèrica de l'Argentina en gairebé 30 anys. A continuació, va guanyar el Mundial de Qatar i encara una altra Copa Amèrica. Avui la premsa d'arreu del món es fa ressò del seu adeu de la selecció de l'Argentina. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
16: A l'Argentina, el diari Olé li dedica tota la portada i apareix Messi d'esquena i el titular és un joc de paraules. Adeu. El diari afegeix que la immensa gratitud pel que el jugador ha fet gaudir l'afició supera el buit que deixa la decisió de plegar. A la portada de Mundo Deportivo llegim el millor de la història s'acomiada de l'Argentina i el francès l'equip titula l'Argentina perd Messi i destaca ha estat el màxim golejador de tots els temps, el jugador amb més internacionalitats i deixa la selecció nacional amb un títol mundial al seu nom. A Itàlia, el Corriere dello Sport parla del final d'una era i observa que la carta de comiat de Messi té un toc de nostàlgia que encara fa més impactant la decisió. El New York Times diu que quan Messi va anunciar ahir la seva retirada de la selecció va desencadenar una profunda pena i incredulitat que poques vegades es veia en un esdeveniment que tothom sabia que s'acostava. I el britànic The Guardian titula amb un consell, la retirada internacional de Messi serveix com a recordatori. Mireu-lo ara, que encara podeu.
0: Efectivament, de les últimes hores també és notícia el tenista Carlos Alcaraz, que demà jugarà la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis contra Jaime Faria. El murcià va reaparèixer ahir, després de gairebé 5 mesos lesionat, en forma de piconadora. Va guanyar per un triple 6-4 el tenista rus Roman Safiulin.
17: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: Pràcticament 8:45 del matí, després que la setmana passada ens acomiadéssim sobtadament de Dolly Parton, aquesta matinada hi ha hagut efecte Parton. Han saltat totes les alarmes quan ens n'hem assabentat que Lionel Richie està ingressat a la unitat de cures intensives d'un hospital de Missouri, als Estats Units. Ha estat el portal TMZ que ha avançat que el creador d'aquest himne intergeneracional, All Night Long, ha ingressat, això sí, voluntàriament a l'hospital després que es trobés malament dissabte passat durant un concert. De fet, aquell dia ja va cridar l'atenció que Lionel Richie, de 77 anys, amb prou feines, pogués interpretar l'última cançó del recital, el seu emblemàtic Hello. Hello. Que no la recordava, la tenies borrada a la memòria. Lionel Richie es va haver d'asseure en una cadira perquè no s'aguantava dret. Ara els metges li estan fent proves per saber què té exactament. Alguns mitjans nord-americans apunten que es podria tractar senzillament d'una deshidratació greu i que avui mateix podria rebre l'alta, però l'hospital encara no ha més cap comunicat. L'episodi recorda un ensurt semblant al juny passat. Llavors Lionel Richie ja va d'interrompre un concert perquè estava marejat, però tot plegat no va anar més enllà. Són 8:45 del matí. De tornar a Catalunya, com falta una setmana justa per l'arrencada del curs escolar, la Conselleria d'Educació té dos fronts oberts. La convocatòria d'una gran jornada de vaga el primer dia de classe i la polèmica pel nyam de les proves PISA. Comencem per aquest últim maldecap, que va ser un dels escàndols de l'estiu. Tot plegat va esclatar quan es va saber que el resultat dels alumnes catalans als exàmens no es podran comparar amb els d'altres edicions perquè es va superar el límit d'alumnes que l'OCDE permet excloure de la mostra. Doncs bé, aquell fiasco ha forçat una purga a la Conselleria d'Educació. El departament ha destituït la secretària general, és a dir, la número 2 del departament, no s'ha estat per punyetes Esther Niubó, i ha obert expedient a 3 funcionaris. Ara, la nova mà dreta de la consellera serà Marta Clari, fins ara gerent de la 5a tinença d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona. Quan es va conèixer l'escàndol a finals de juliol, Educació va insinuar que els errors que han deixat Catalunya fora d'aquest informe internacional els van cometre els instituts, però ara el departament admet que va ser una cadena de pífies i de negligències del Consell Superior d'Avaluació. De fet, la consellera Esther Niubó va admetre que aquest organisme havia rebut fins, atenció, 7 avisos per corregir l'error, però que per motius que ara s'investiguen, ningú va moure un dit per solucionar-ho. Ara bé, Esther Niubó subratlla que ella, com a consellera, ningú li va informar i no en sabia res.
18: Abans de la finalització del període d'aplicació de les proves, es podia haver actuat perquè els centres que encara no les havien realitzat extremessin les precaucions, donat que la taxa d'absenció no és per centre, sinó que és de la mostra en el seu conjunt. Però vull deixar també molt clar que mai se'm va traslladar ni va arribar a la meva taula cap informació o problemàtica relativa a aquestes excepcions.
0: És molt bèstia que la consellera ningú l'informi, que és la que mana. Els primers caps ja han saltat, tot i que la investigació per aclarir què va fallar encara està a les beceroles. Té més dades la Violeta Martos.
19: La investigació continua, però de moment s'ha expedientat 3 persones, 2 de greus i una de lleu per omissions i negligències, 2 funcionaris i un al càrrec. També han destituït la secretària general del departament, la número 2 d'Esther Niubó, encara que la consellera ha assegurat que no té res a veure amb el cas Pisa. Tot apunta que l'origen del desgavell seria una llarga i complexa cadena d'errors que va afectar totes les etapes del procés. La informació que es va proporcionar als centres era correcta i incompleta. Enlloc hi deia que l'exempció havia de ser del 5% i tampoc ningú va arribar a corregir-la en cap fase. Ho va explicar ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó.
20: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien.
19: L'Institut Espanyol d'Estadístiques Educatives va avisar fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació que s'estaven fent exempcions errònies. Les informacions sobre les incidències no van arribar a la conselleria ni tampoc als centres, tot i que el Consell assegurava que sí.
0: De fet, l'escàndol per les proves PISA afegeix llenya al foc quan falta avui, d'avui en 8, una setmana per l'inici d'un curs escolar que es torna a preveure mogut. Els sindicats continuen en peu de guerra i mantenen la vaga pel primer dia de curs, dimarts que ve. De fet, ara aprofiten la purga per tornar a carregar contra la consellera. La USTEC considera que la destitució de la secretària general és un pedaç i apunta més amunt. Malgrat tot, les negociacions entre el departament i els sindicats per intentar desconvocar la vaga continuen. Així ho va dir ahir la consellera Violeta.
19: Educació assegura que el govern ha fet un esforç majúscul. Segons va explicar la compareixença d'ahir la consellera, el govern i els sindicats mantenen un diàleg molt fluid. Això sí, encara que el departament entén les reivindicacions dels docents, demanen respectar el dret a l'educació i a la normalitat del curs.
20: El que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats. L'objectiu seria tenir un curs molt més normal. Tenen davant un govern que ha demostrat voluntat. Jo crec que s'haurien de posar més els esforços en la construcció que no tant en la confrontació.
19: Més enllà de les convocatòries de vaga, el govern veu començar el curs el dia 8. Seran més de 1.600 milions d'alumnes. Ahir la consellera va presentar el pla d'educació per aquest nou curs i entre les mesures hi ha reforços a la detecció precoç de necessitats educatives o la competència lectora. També hi haurà eines noves pels docents, un servei d'ajuda a la salut mental i un pla per introduir la intel·ligència artificial amb consells pels professors. Niubó va assegurar que l'objectiu és evitar que els menors de 14 la facin servir i regular-ne l'accés als adolescents d'entre 14 i 18. El govern també destinarà més de 200 milions d'euros en inversió als centres. Una part anirà destinada, per exemple, a climatitzar els espais.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista del diari i col·laboradora del món RQ, Sandra Vicente.
21: Queda una setmana perquè comenci el curs escolar i les brases ja estan calentes. Ahir, la consellera d'Educació va anunciar la destitució de la seva secretària general arran dels errors que van deixar Catalunya fora de les proves PISA d'enguany. Aquesta destitució volia ser un gest cap a l'oposició i als docents, que fa mesos que critiquen la gestió del govern. El nyap de les PISA va ser només la cirereta d'un curs plegat de polèmiques, com la decisió d'introduir Mossos d'Esquadra als centres es per ajudar a la mediació o la infiltració de policies a assemblees de mestres. Tot plegat durant l'any lectiu que ha tingut més vagues de la història recent de Catalunya. Així que aquesta destitució no ha semblat suficient a ningú. Tampoc la promesa de la consellera d'establir nous ponts amb els docents que encara no estan conformes amb la seva situació laboral. Així doncs, els sindicats mantenen el pla de convocar una vaga el primer dia de classe. Després de les vacances i encara que s'hagi pactat una millora salarial i la contractació de més mestres, tot segueix igual. Sembla, doncs, que som a les portes d'un altre curs mogut a causa del conflicte legítim entre docents i govern, però que un cop més corre el risc de deixar les criatures enmig de la voràgine.
0: Gràcies, Sandra. Els qui també estan emprenyats com una mona són els bombers. Ara han aturat diverses formacions previstes a l'escola de bombers per reclamar al govern que compleixi els acords laborals firmats fa 3 anys. La mesura afectarà els cursos de caporals i de sergents, però també la formació de 300 agents nous. El Departament d'Interior admet que aquest moviment farà la guitza al calendari de trasllats i complicarà l'objectiu d'arribar a disposar de 7 bombers per torn. Té més detalls el Víctor Massip.
22: La mesura paralitza els cursos de caporals i sergents previstos per aquest mes. A mitjans de setembre la protesta frenarà l'acreditació dels voluntaris i al novembre deixarà en l'aire la preparació de 300 agents nous. Els bombers han pres aquesta decisió per exigir que s'apliqui l'acord que van signar l'any 2023. A més, el delegat de la intersindical, Toni Sánchez, denuncia que les condicions dels bombers són inacceptables.
23: Que la mateixa furgoneta amb la que va el personal o va
1: qual menjar, acaba recollint totes les mànegues del foc forestal. L'ampolla que portem a l'esquena per respirar dintre del fum s'ha de no només netejar, sinó descontaminar. La Generalitat de Catalunya no disposa de cap material per poder descontaminar aquests equips.
22: Segons la intersindical, a l'agost la direcció va intentar aturar la vaga oferint menús de restaurant i un augment del preu de les hores extres. La plantilla dels bombers, però, considera aquestes promeses fum. Ara mateix esperen que a les reunions que tenen previstes les properes setmanes puguin desencallar el conflicte per reprendre les formacions.
0: Però el govern té un altre mal de cap des de fa temps, que és la gestió de la pesta porcina. Des que va esclatar el brot, el novembre farà ja un any, ha fet anar de corcoll a moltes empreses, sobretot les del sector càrnic, que han vist com els seus ingressos caien en picat per culpa de les restriccions, però és que n'hi ha moltes més d'afectades d'empreses, com ara els restaurants de les zones verdes que estan clausurats perquè s'hi han detectat senglars positius. Collserola, per exemple, és l'exemple que segur que us ve al cap. Doncs bé, ara per intentar donar un cop de mà a aquests empresaris, el govern català i l'Institut Català de Finances han llançat un paquet de mesures que servirà per ajudar econòmicament els responsables de totes les activitats que s'han vist afectades d'una manera o una altra pel brot de pesta porcina. Anem als detalls, que aquesta és una notícia que interessa moltíssima gent. Saludem a aquesta hora el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
2: Jordi, bon dia.
0: Bon dia. Molt bé, gràcies. Ens pot explicar exactament qui s'hi podrà acollir?
2: Doncs bé, avui al matí a govern aprovarem doncs aquest acord. Com deies, portem 9 mesos i el que farem és que aquestes empreses de la zona zero, restaurants, hípiques, negocis, tots els negocis que puguin acreditar una disminució del negoci del 30%, doncs podran acollir-se a una línia d'ajudes per tal de compensar aquests perjudicis econòmics. També les granges que es troben també a la zona zero, que tenen també limitacions de restriccions, aquestes podran tenir línies de finançament. Les empreses primeres seran ajudes a fons perdut. En el cas de les granges, doncs, serien finançament a través de l'ICF. I llavors hi hauria una última línia que seria pels escorxadors, que els escorxadors de la província de Barcelona, especialment, com que tenen restriccions per exportar a la Xina, i és el principal mercat extracomunitari, doncs també hi ha una línia d'ajudes i d'exempcions de taxes, doncs, per intentar facilitar doncs la viabilitat i, sobretot, doncs la continuïtat dels llocs de treball, que és el que més ens interessa.
0: De quants diners parlem, conseller?
2: Doncs dependrà, tota la línia de finançament d'ICF dependrà de lo que es demani, d'acord? I com et dic, doncs aquells que acreditin el 30% de les empreses de Collserola, doncs dependrà de lo que demanin. Però en tot cas no seran molts diners perquè tampoc hi ha tantes empreses a la zona de Collserola especialment, que és aquí on també teníem una assignatura pendent. Per tant, i en els escorxadors pot ser que sigui, com diu, exempció de taxes administratives. Hi ha molts aquí diners de taxes sanitàries, llavors aquí sí que podria ser un gruix de diners més important.
0: Dues preguntes en una. La primera, vaja, de fet, si heu calculat quants empresaris o quantes empreses s'hi podrien acollir aproximadament, i sobretot, que molta gent que ens està escoltant ara, és els passos que hauran de seguir aquests negocis que vulguin sol·licitar aquesta ajuda.
2: Doncs sí, això és el que haurem de definir ara. Properament, les properes setmanes, el que farem, articularem doncs la convocatòria i donarem tots els detalls de com s'ha de fer. Com et dic, a la zona zero de Collserola hauran d'acreditar una disminució del 30% dels ingressos aquest 2026, per tant, caldrà acabar l'any. I en el cas de les granges de la zona zero són unes 70, 70 granges que es podran acollir, i en el cas dels escorxadors creiem que seran els escorxadors de la província de Barcelona, que són 9 escorxadors, però que són milers de treballs i, per tant, milers de llocs de treball, perquè són grans, i per tant aquí sí que la dimensió és gran. De la zona de Collserola són desenes, no són moltes empreses, i per tant jo crec que això també ens ajudarà doncs a que puguem ser més generosos amb la compensació d'aquest perjudici econòmic. En tot cas, avui l'acord de govern és d'estructurar les línies generals i llavors cada departament haurem de fer la convocatòria corresponent o la tramitació de l'exempció d'aquesta taxa que per tal de posar-ho en marxa. En tot cas, també deixem dir, Jordi, sí? Important donar ara que comencem el curs i tothom em pregunta, els alcaldes, també els negocis, de dir, escolteu, anem molt bé, portem 2 setmanes sense positius, lo normal és que en pugui sortir algun més els propers dies, però sobretot la feina no ha acabat. La feina no ha acabat, portem 9 mesos, som el país d'Europa, dels 25 països que han tingut PPA, i ara ha començat Finlàndia fa pocs dies, també han detectat algun cas. Som el país que hem anat més ràpid amb les captures, que hem anat més ràpid amb els positius, i per tant ara no ho espatllem, si us plau, no ho espatllem, portem milers de persones treballant, 100 milions d'euros d'inversió per gestionar aquestes crisis sanitàries, i 300 tancaments perimetrals, i per tant el que necessitem, sobretot els alcaldes, ho dic perquè també reunirem els alcaldes dels municipis afectats els propers dies, també per explicar-los com està la situació i demanar-los una mica més de sacrifici, demanar comprensió als ciutadans, demanar disculpes, però dir que també ho estem fent molt i molt ràpid, i que els tècnics, els experts, Brussel·les i tothom ens diu, escolteu, cal mantenir almenys aquesta tardor per veure aviam si som capaços realment de fer net, de fer aquest buidat sanitari que s'ha de fer, i també la gent que té dubtes amb això, els experts diuen que s'ha de fer així, i tota Europa ho està fent així, cal fer el buit sanitari, d'acord? I quan això ho tinguem fet, llavors pràcticament serà molt difícil que el virus circuli. Per tant, comprensió, som a
0: prop,
2: ajuda...
0: Sí, som a prop de declarar Catalunya territori lliure de pesta porcina africana, és a dir, a la tardor interpreto que sí, però que encara no s'haurà acabat, però estem parlant de l'objecte...
2: Ah, exacte. L'objectiu és que abans de que faci un any, abans de final d'any, hem d'haver fet buit sanitari, i això farà que no hi hagi positius. I llavors, per ser país lliure, necessitem un any sense positius. Però sí que és veritat que si hem fet la feina, llavors, evidentment, i no surten positius, llavors podríem flexibilitzar les restriccions. No sé si m'explico.
0: Sí,
2: eh?
0: Sí.
2: Un és cop dir, no sortim un cop, positius... Un cop, i no...
0: Durant quant de temps no ha de sortir un positiu per declarar...
2: Durant un any.
0: Llavors, per tant, a partir... O sigui, a veure si m'explico. A partir de quan comença l'any a comptar?
2: A partir de que es troba l'últim positiu.
0: Val. I això pot ser que sigui abans de novembre.
2: Però jo dic, abans d'acabar l'any, tenim totes les previsions dels tècnics i professionals són que haguem fet el buidat sanitari, per tant, que ja no es trobin més positius. Mm-hmm. Això podria canviar demà, si no fem les coses bé. Per tant, això és amb l'horitzó que treballem, però això és per també donar una informació d'esperança de que anem bé, però que no hem acabat. Eh? I una vegada, si això hem fet el buit sanitari i trobem l'últim positiu, administrativament, perquè se'ns obri tot el món una altra vegada les exportacions, necessitarem un any.
0: Llavors, aquí una altra pregunta és quan es reobriran aquests espais verds que fa mesos que estan clausurats?
2: Doncs això és el que t'està dient. Abans de veure si fem la feina bé... Necessitem aquesta tardor, fins a final d'any, per intentar treballar bé i per donar alguna, per flexibilitzar aquestes restriccions. Però això són hipòtesis que només es podran complir si realment no surten nous positius, si podem fer aquest buit sanitari i si les dades acompanyen, i si els tècnics, els especialistes i els científics ens ho avalen. Això també ho vull dir. El conseller d'Agricultura estaria molt content de poder flexibilitzar les restriccions del medi natural, i així ho he fet arribar als alcaldes, però... Brussel·les, el Ministeri, els científics, els experts que estan treballant dia i nit amb aquesta crisi, ens diuen, conseller, espatllareu, o sigui, no podrem treballar en condicions i espatllarem tota la feina que hem fet fins ara, necessitem uns mesos més, unes setmanes més. Llavors, aquí també per això demana comprensió, si us plau.
0: Sí, i després un altre, ha passat efectivament un any, ja sabem d'on ha sortit aquest brot.
2: Doncs miri, fa poc també el Ministeri va tornar a publicar també un nou informe complementari i que va dir que, escolta, que aquesta és la soca número 29 d'Europa. N'hi havia 20... El que sorprenia molt és que aquesta soca no estava classificada. En corren moltes que no estan classificades. Precisament ara el brot de Finlàndia està a la frontera amb Rússia, i Rússia ja et pots imaginar si les té o no les té classificades. I, per tant, el que va dir és que aquesta és la soca número 29, que no estava identificada, que era igual de mortífera que les restes, i que calia continuar investigant i analitzant doncs aquesta seqüenciació. Què vol dir això? Doncs que tot, evidentment, que els positius que es vagin trobant doncs es van classificant i i que no descarten que puguem trobar alguna coincidència amb altres llocs d'Europa. Però, en tot cas, els científics el que diuen és que s'ha de continuar treballant per esbrinar l'origen.
0: Sé que ens ha de deixar només una última pregunta, conseller, sobre aquest tema. Els porcs senglars han format part en els últims anys de les nostres vides, fins i tot dels que vivim a ciutat, que hem vist porcs senglars baixant per carrers increïbles de ciutats i viles del país. Jo li vull preguntar si ja té quantificat quants animals s'han hagut de sacrificar en aquest any.
2: Sí, tant. Miri, en primer lloc, Jordi, el món ha canviat i el clima ha canviat. Ara que parlau dels serveis públics, la població ha canviat, el clima ha canviat, la despoblació també ha fet canviar el nostre país i, per tant, tenim unes densitats descontroladíssimes de senglars, de cabirols, de conills. A tot arreu no, però a molts llocs sí. I en el cas dels senglars, no és normal que els senglars estiguin a les àrees urbanes, no és normal que hi hagi aquesta sobrepoblació, no és normal que el bosc hagi avançat, s'hagi emboscat i s'hagi espatllat tant en determinats llocs. Per tant, hem de fer un canvi en la gestió forestal, en la gestió de la fauna i en el cas dels senglars el mateix. Especialment quan hi ha una malaltia. Els porcs, a més, són carronyaires, per tant, són molt transmissors de malalties, provoquen molts accidents, com sabeu, i quan està molt descontrolada, penseu que la densitat que havíem comptat al principi a Collserola s'ha multiplicat per molt respecte a la previsió que teníem. Quants en portem des de l'inici de la crisi? 11.000. Per tant, portem 11.000, que són molt més de totes les previsions que havíem fet, especialment en determinades zones, sobretot on el bosc estava més deixat. Per tant, i les densitats eren molt altes, ara estem densitats d'entre un i un senglar i mig per quilòmetre quadrat. Per tant, cal seguir en aquesta línia i sobretot avisar la gent, no donar menjar, avisar, trucar al 112 si algú té algun dubte, no fer córrer bolos a les xarxes, que això també ens està passant, de gent que veu un senglar a l'altra punta del país i ja diu que el govern els amaga informació. Estem explicant tota la informació tal com raja, d'acord? I evidentment, donarem qualsevol novetat que hi hagi al minut zero.
0: Li agraeixo, conseller, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Gràcies i fins aviat. Bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia Jordi, i bona temporada.
0: Igualment, gràcies. Són les 8:48 minuts amb aquesta informació que explicava i que avançava el conseller aquí al Món a RAC1, és a dir, que hi haurà un ajut al govern i de l'Institut Català de Finances, un paquet de mesures que servirà per ajudar econòmicament els responsables de totes les activitats afectades d'alguna manera o una altra per aquest brot de pesta porcina. I per ser una de les notícies, s'han hagut de sacrificar ja 11.000 porcs senglars en aquest any que portem d'aquest brot. 11 minuts i les 9. I d'aquí uns moments parlem de la notícia inesperada, trista, de la mort de Francesc Garrido, de l'actor jove, als 56 anys d'edat, per culpa d'un infart. Un segon.
3: Aquest setembre el teu estalvi anirà sobre rodes, perquè amb Endesa tens un 20% de descompte en el consum de llum i gas durant un any. I a més participaràs en el sorteig d'un cotxe elèctric amb punt de recàrrega, perquè tu i el teu estalvi aneu sobre rodes. Contracta abans del 30 de setembre a endesa.com, al 800-700-700 o al teu punt Endesa.
4: 45.712.
6: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
23: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
24: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
25: Bon Preu i Esclat.
26: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
27: T'ha anat bé de gust la rutina?
26: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
27: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
28: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
7: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
7: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
9: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
8: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
0: 8 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Si als Estats Units tothom està pendent de l'estat de salut de Lionel Richie, a Catalunya ens llevem en xoc per la mort als 56 anys de Francesc Garrido, un dels actors més prolífics del país, amb papers destacadíssims al cinema, a la tele i també, evidentment, al teatre. Un dels seus últims projectes va ser Balandrau, Vent Salvatge, la pel·lícula que recreava la tragèdia de l'any 2000 en aquest cim del Pirineu. Francesc Garrido hi va interpretar l'Artur, un dels coordinadors del rescat a la muntanya.
10: Se'ns han unit bombers de tot Catalunya,
11: de Madrid, d'Andorra, i estem fent tot el que està a les nostres mans en aquest moment.
12: No ho entenc. Llavors no és un rescat.
11: Com?
12: És que el...
0: Però Francesc Garrido també va participar en altres grans pel·lícules, com Mar Adentro, Barcelona 1714, La ciutat dels prodigis, també en sèries, com Estació d'enllaç, Cites o Dies de Navidad, però molts el recordareu sobretot pel seu pas pels escenaris. Destaca el seu paper a Glengarry Glen Ross, la gran obra de David Mamet, al Heartbreak Hotel, i el Mestre i Margarida de Bulgakov al Teatre Lliure. Fa gairebé un any, en Francesc Garrido va passar pel plat estrella del Via Lliure de RAC1 al Bundó.
11: Que el cine per mi era com una església amb la qual, veient pel·lícules, podia connectar-me emocionalment amb mon pare. I d'alguna manera mon pare estava allà amb mi. Això més tard ho he vist. I suposo que hi ha certa, inclús, aquesta voluntat de ser actor, bé per això també. Mon pare m'inculca allò, amb el cine, les pel·lícules, veure pel·lícules junts a casa. I penso que sí, que la seva absència em va, d'alguna manera, vincular més encara a la voluntat de ser actor.
0: Avui els diaris s'acomiaden de Francesc Garrido, lamenten la mort prematura d'un professional excepcional i d'una immensa persona, Martí Esteban.
13: A La Vanguardia, Àlex Rigola creu que Garrido ens ha donat una intensa lliçó interpretativa i de vida. Destaca la seva humanitat i la seva presència magnètica i escriu: amb tu tot passava de veritat. Quin plaer veure't actuar i quin plaer devia ser actuar amb un actor com tu. Quanta generositat amb els altres. I acaba: la professió t'estimava i és normal sent tan bona gent. A l'ara, Xavier Cervantes l'eleva a un dels imprescindibles, un dels grans noms del cinema i teatre catalans, i afegeix que era un d'aquells actors que tothom volia tenir al costat perquè prestigiava repartiments i garantia una feina meticulosa. I el nacional Arnau Ruiz també parla d'una figura destacada del teatre, el cinema i la televisió, i posa el focus en algun dels seus papers més rellevants en produccions com Mar Adentro, Cites, Balandrau o Barcelona 1714.
0: Sobre la trajectòria del Francesc Garrido, escoltem el comentari que hi posa l'escriptor, dramaturg i col·laborador del Monarraco, Marc Artigau.
14: Francesc Garrido era un actor tocat per la vareta de la lluna. Magnètic, insolent, divertit. Damunt de l'escenari era d'aquell tipus d'intèrpret que mai no prenia les decisions més òbvies, i això significava que no podies deixar de mirar-lo i que les seves interpretacions eren memorables. Des del treballador frenètic d'Estació d'enllaç, el mal company d'oficina a Smoking Room, o el meravellós i detestable agent immobiliari a Glengarry Glen Ross. Amb una llarga carrera teatral, cinematogràfica i televisiva, Garrido, com un treballador incansable, va saber carregar d'ànima personatges secundaris i, en els darrers anys, esplendor als principals. Amb aquella mirada tímida i tèrbola, plena de renúncies i de dubtes, però sempre lluminosa. Wallen, un dels darrers personatges que va interpretar al Teatre Lliure, diu: «L'home és mortal, però això només és la meitat del problema. El pitjor de tot és que de vegades és inesperadament mortal». Ha marxat Francesc Garrido. Ens queda el seu talent, els aplaudiments i després silenci.
0: 5 minuts i les 9 en punt del matí. De la crònica de successos, avui tenim un d'aquells casos que ens ha deixat glaçats i sense paraules. Un motorista va morir ahir a Barcelona després que l'embestís un cotxe que fugia de la policia a la cruïlla dels carrers Aribau i Mallorca. El conductor va fugir, però els Mossos el van aturar un quilòmetre més avall, a l'altura del carrer Aragó en Bruc. Ara la Guàrdia Urbana l'investiga com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent. També se l'acusa de negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, de conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i d'abandonament del lloc del sinistre. I encara a Barcelona els Mossos han detingut dos joves i en busquen un tercer per estafar milers d'euros a desenes de vianants. Llegim a la Vanguardia que tots tres fingien que tenien una emergència personal per aconseguir que les víctimes els donessin diners en efectiu. Els investigadors apunten que feia anys que aixecaven la camisa les víctimes amb el mateix mètode. Cada Barcelona, els bibliotecaris de la ciutat continuen en peu de guerra. La plantilla ha convocat avui una aturada total del servei i una concentració a les 11 del matí davant la Sagrada Família per denunciar el que defineixen com a immobilisme de l'Ajuntament en les negociacions entre el govern municipal i el comitè d'empresa. Els treballadors reclamen reconeixement professional i una millora retributiva i d'horaris. Avui que el País publica diverses xifres sobre el cost de la visita del Papa a Barcelona. Els grans números ja els coneixíem, però el diari ha afegit algunes dades molt curioses. Per exemple, ara hem sabut que el govern català es va gastar 791 euros en flors o 1.794 en els tres regals que li van fer el pontífex. Ara bé, bona part del cost es va destinar al desplegament extraordinari de seguretat que va costar al govern català gairebé 50.000 euros. Encara, si anem en plan internacional, als Estats Units, Donald Trump ha deixat d'anar aquesta matinada una de les seves clàssiques estracanades. Ara ha posat en el punt de mira les Illes Malvines, un territori d'ultramar del Regne Unit que els argentins reclamen des de fa dècades. Doncs bé, en lloc d'alinear-se amb el seu tradicional aliat britànic, Donald Trump ha deixat caure que el seu govern està revisant el posicionament oficial dels Estats Units sobre la sobirania britànica de les Malvines. No s'ha donat més detalls, ha estat un comentari a l'aire, però segur que no caurà gaire bé el número 10 de Downing Street. Per cert que en aquell famós Trump podria fer novament famós aquell crit que es feia en aquella època, que era Malvines Argentines. També als Estats Units, després de 30 anys de l'assassinat a trets del raper Tupac Shakur, finalment ja tenim un culpable. Un jurat popular de Las Vegas ha considerat Duane Keffi de Davis i antic membre d'una banda de carrer responsable dels trets que van matar Tupac Shakur quan ja era una gran estrella del rap i un dels músics més influents dels 90. Shakur tenia 25 anys quan Duane Davis el va assassinar i va passar de ser una estrella de la música amb més de 75 milions de discos venuts a una icona cultural. Segur que heu vist el seu nom o la seva cara en desenes de samarretes de grans cadenes de roba. Aquell crim es va convertir en un gran misteri que va donar peu a moltes teories, fins que l'any 2023 van acusar de manera inesperada Duane Keffi Davis, que ara està declarat culpable de l'assassinat. Després de la decisió del jurat popular, el jutge farà publicar la pena definitiva el pròxim dia 13 d'octubre. Davis s'enfronta a una pena màxima de la cadena perpètua. Ens anirem al Festival de Sant Sebastià Escalfa Motors i ahir explicaven que Naomi Watts rebrà el Premi Donostia. L'australiana s'emportarà un dels màxims reconeixements del certamen basc en una gala el proper 19 de setembre al Teatre Cursal. A les plataformes, si sou fans de la magnífica Lupin, esteu de sort perquè Netflix ha publicat nous detalls de la quarta temporada de la sèrie. Netflix ha compartit quatre imatges que donen algunes pistes sobre les noves aventures d'aquest pispa. En una d'elles s'hi veu a Sandy Hop, als peus de la Torre Eiffel, vestit d'operari. En una altra surt a dalt d'un cavall davant del Panteó de París, però també apareix a la parada del metro dels Camps Elisis o empresonat amb una camisa de força. Amb Omar Sy al capdavant, la quarta temporada s'estrenarà a Netflix el pròxim 23 d'octubre. I a les 9 en punt del matí parlem de música, perquè aquesta nit, The Weeknd, dona el tret de sortida a la nova temporada de concerts. El canadenc actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a 8:45. Serà el primer dels concerts de gran format que omplirà en Barcelona les pròximes setmanes, fins ben entrada la tardor. A partir d'aquest divendres, Aitana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi. Ja a l'octubre, Oques Grasses, 4 dies omplirà l'estadi en el seu comiat dels escenaris, però aquesta tardor també actuaran a casa nostra The Strokes, Bryan Adams, Deep Purple, però també Amaya o La Fúmiga, entre d'altres. Precisament parlant d'Oques Grasses, el cantant i ànima del grup, Josep Montero, serà l'encarregat de posar la música al piromusical de la Mercè d'enguany. Montero s'assuma així artistes com Rosalia o Estopa, encarregats els dos últims anys d'escollir la banda sonora del piromusical barceloní. El líder d'Oques Gràcies ha preparat una selecció de cançons ben diversa on la música en català hi tindrà un paper important. El piromusical es farà el 27 de setembre, però a nova ubicació, la platja de la Nova Icària, que substituirà el tradicional passeig de Maria Cristina. I a les 9 i un minut, el temps.
1: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A partir de demà ja torna a pujar la temperatura sí. I a finals de setmana, atenció, perquè la calorada serà la pròpia del mes de juliol.
2: Sí, s'intensifica la calor una altra vegada, serà una pujada progressiva i tocarà sostre a finals de setmana amb temperatures que podrien arribar a fregar els 39-40 graus en punts de les comarques de Ponent, ambient que tornarà a ser càlid i també xafogós i amb sol a bona part del país. Però avui baixa una mica aquesta temperatura respecte a la d'ahir, sobretot al sud i a Ponent, on ahir encara es van arribar els 35 i 36 graus de temperatura màxima, 36 per exemple a Vinebre o 35 a Alcarràs, doncs avui en aquestes zones es queden més curtes aquestes temperatures. Amb alguns núvols ara, que podrien deixar quatre gotes ara al matí a les Terres de l'Ebre i després a la tarda nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun xàfec aïllat al Pirineu, a la resta en canvi sol i bandes de núvols prims. I demà tornarà a ser un dia de sol, algun ruixat aïllat de tarda també en punts del Pirineu i com dèiem comencen a pujar les temperatures. I ara mateix entre 22 i 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 16 a Prades i 14 a Puigcerdà.
3: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
15: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
3: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
15: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Trànsit.
16: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem al RAC a comptar cotxes, que ens espera allà com cada matí. El Ferran Aràndiga, bon dia.
17: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb força tranquil·litat en general a les carreteres catalanes. Fa uns minuts que ja s'ha normalitzat la circulació a la C-17 a la Garriga, on s'ha reobert el carril tallat per un vehicle

0: Carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: I a les 9 i 4 minuts acabem aquests apunts aquí al Monarracú parlant de batalles de Farmajaure. No ens podem escapar d'aquest, he de dir que en el meu cas incomprensible, nou fenomen popular que omple puntualment les places de ciutats i pobles. Ens ho explicava el Guillem Tarrés cap a 7:45. Són batalles en què els participants s'enfronten per fer coses, postures, ball, gestos o reproduint gestos virals que els facin guanyar magnetisme o admiració davant dels altres. Hem tingut batalles de farmejar aura a Catalunya, però també en d'altres països. A l'Argentina, per exemple, on un dels participants s'ha viralitzat a xarxes. Jo no sé si això és veritat o no, si és un fake o no. Però és que, pregunta, bueno, per això aquest noi s'ha viralitzat pel seu magnetisme? No, per una queixa laboral. Escolteu.
2: Yo salí del trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado, porque encima quedé en segundo puesto y me quiere descontar el sueldo de este día. Pero si me llega a hacer eso, la verdad es que le voy a hacer tremendo juicio, porque me parece que es una falta de respeto y no da.
1: Sí, com deia el Jordi Saumella abans, el meteorit. El meteorit. El meteorit. Sí, el noi troba justificat faltar la feina per anar a farmejaure. I es queixa que li vulguin treure un dia de sou. El salari mitjà diari a l'Argentina no passa dels 47 euros, però tindria molta aura que el noi ni descomptessin 6-7.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol de forma 100% natural, t'ofereix el perquè de tot plegat.
9: Avui, amb l'empresària Ángeles Ribes i els periodistes Toni Aira, Isabel García Pagán i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: No us penseu que hi ha canvi d'ubicació? No, hi ha canvi per un dia, per aquelles coses del Joan López Alegre, i l'Ángeles Ribes tornarà al seu dormitori dels dijous a partir de la setmana que ve. Hola, Àngeles, què tal? Bon dia.
10: Com que dormitori?
1: Sí, és un dormitori. Si aquí,
10: tot és tensió, tot és
1: tanta llum. Sempre... Hola, què tal, Toni Aira?
11: Què tal, mitiquíssim?
1: Ben tornat.
11: Molt bé, gràcies.
1: Hola, Ot Bou.
11: Vida teva.
1: Què tal? Mira.
12: Fa molta il·lusió aquesta temporada, eh?
10: Ai.
1: Això m'ho has de dir el dimarts.
10: Que té en previsió.
1: 1 de setembre?
11: No, és el dilluns.
1: Sí,
11: no. Clar que tindrem de reacció.
12: Quina mirada, tu.
1: Home. Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: I hola, Laura Rossell, per travessar l'Ull de Poll,
10: bon
1: aquest any.
10: Bon dia, molt bé, molt
1: Laura.
10: Bé. Doncs mira, com si no haguéssim passat no, és dir, les vacances.
1: Té raó el que diu el Lot, que la temporada, ja ho explicàvem a les 8, és a dir, tu comences a mirar la temporada i dius, bé, no m'ha començat d'una manera cronològica, més o menys, eh? El mes que ve hi ha eleccions a Israel. Importants aquestes eleccions. El mes de novembre hi ha les eleccions de mig mandat als Estats Units. Crec que és el febrer de l'any que ve que hi ha eleccions a França. El mes de maig hi ha eleccions municipals. I eleccions generals que poden ser des d'aquí 2 mesos a l'octubre de l'any que ve.
10: Qui lo sap?
1: Oh, sí, esclar.
11: Sí, tens raó. S'hi va dir el 2027, per tant, en principi.
13: En els últims dies
10: el
13: hem afegit les del Marroc,
10: també, no?
13: En els últims dies hem afegit les del Marroc.
1: Efectivament, tens tota la roia.
12: I a Meloni

0: Toquen l'any que ve, eh? Li toquen encara la temporada que ve. O sigui, hauria de ser a la tardor de l'any que ve, sí. Però si es tornen...
1: Aquí,
0: a Meloni.
1: Sí, clar.
0: Sí, i les avança una mica més i fa aquells experiments que fan de vegades els...
2: No.
3: I a França, les presidencials.
1: Sí, sí. Bueno, però ara... O sigui, evidentment Ceuta és la... Sí. És a dir, estat, o sigui, aquest estiu, per desgràcia, hi ha hagut dos temes. Mm. Un Ceuta i l'altre, quina calor.
4: Incendis.
1: Evidentment els incendis que hi ha hagut, que ja vam marxar amb el famós incendi de les Gavarres, ja, i molts que n'hi ha hagut, s'hi han anat sumant.
4: Els incendis... Vas marxar d'hora?
1: Sí, bueno, vam marxar a Sant Juliol, no? A Sant Juliol, no? Sí, no recordo, que ja perdo la noció del temps amb una rapidesa, i és veritat que la calor ha sigut insuportable i que estem sent víctimes d'una cosa que anirà canviant amb el pas dels anys. Recordo un article del Jordi Juan abans d'aquell que fes vacances, el director de La Vanguardia, que parlava que, per exemple, el Tour de França haurà de canviar les dates, perquè això serà insuportable, perquè hi haurà coses que no es podran fer. L'altre dia una dermatòloga m'explicava que la feinada que tindran els pròxims anys els dermatòlegs serà bestial, perquè les temperatures, és a dir, la gent anar a prendre el sol amb aquestes temperatures i amb aquesta...
5: Mm. I ja no només prendre el sol, no? Perquè ara feia referència al Tour de França, per tant, fer activitats a l'aire lliure.
1: Clar.
5: I a vegades activitats normals, és a dir, és l'exposició al sol.
1: I a més afegeix aquí que tot això fa que si tu t'has banyat aquests dies a les platges catalanes...
5: Un caldo.
1: Era un caldo. Era caldo, és autèntic caldo, era. No tens caldo. Llavors això comporta que amb aquestes temperatures de l'aigua, ja educat per la Mònica Usar, que en sap d'això, ja hem vist com, per exemple, al sud de Catalunya, la setmana passada...
5: Torredembarra,
1: Altafulla, Tarragona, va ser terrible.
5: I ja veurem què passa quan comenci a arribar la tardor i es vagin reproduint aquests temporals.
1: I l'altra paraula, que és aquesta de cinc lletres, que és Ceuta, on Ceuta ens posa davant del mapa un dels temes referencials pels pròxims mesos, per les pròximes eleccions, que és el tema de la immigració, de com ho s'ha de fer, de com ho hem de fer, sense trepitjar ulls de poll, perquè ens entenguem, entre el que és una crisi humanitària amb el que és també el fet de si hi ha recursos suficients per poder assimilar tanta gent com ha anat entrant. I aquest també em sembla que és el gran debat. O no? Toni Aira.
3: Sí, Jordi Basté, però el cas és que jo crec que és la immigració és un tema, però en aquest cas, mira, normalment, per exemple, a la facultat, quan parlàvem de l'efecte de l'agenda setting, de l'establiment de l'agenda i per què uns temes que són tema als mitjans ho passen a ser a l'opinió pública, clàssicament parlàvem del fenomen de la immigració i per què normalment a les enquestes d'opinió, quan li demanes a la gent sobre els problemes que té un país, la immigració puja en el rànquing als mesos d'estiu. Per què passava això clàssicament? Perquè a l'estiu es donaven millor les condicions perquè, per exemple, a l'estret, la gent intentés creuar i passar a un altre país, agafaven les pasteres doncs naufragàvem i vèiem els drames que sortien als telenotícies, aquí als informatius de la ràdio i als diaris, i per tant el fenomen de la immigració en si mateix tenia més notorietat i la gent identificava que era un problema. I ho deia més als mesos de l'estiu que als mesos de l'hivern. Per tant, en si mateix, això és un dels factors que tu deies del problema, de la problemàtica, la immigració. Però jo crec que en aquest cas el que es veu com a més problemàtic i crec que el que juga més o ha jugat més amb aquest factor Ceuta és la geopolítica i la debilitat del govern d'Espanya. Avui que parlareu de futbol, jo ahir vaig veure un Pedro Sánchez, el vaig escoltar aquí a la ràdio quan el passàveu, una mica Guardiola 2012, a la roda de premsa mítica, te'n recordes quan va dir que estava buidat?
1: Sí.
3: Com a mínim el Guardiola va admetre que estava buidat i se'n va anar. El Pedro Sánchez jo ahir el veia exhaust, amb la capacitat de reflexos zero, projectant una capacitat també d'empatia molt baixa, bàsicament victimitzant-se molt i creient que tot és un problema contra ell i contra el seu govern, i hi ha una part d'això, però el problema és que tu pots entendre que aquí hi ha interessos que hagin portat aquesta gent o aquesta crisi, però el problema de fons és com ho ha resolt el seu govern, és a dir, la capacitat de gestió baixíssima, de reacció baixa, dir que tenia dret a vacances, d'acord, sí, i a descansar, d'acord, sí, com tothom, però home, una crisi d'aquestes dimensions, l'espectacle lamentable dels seus ministres contradient-se, dos veterans, Margarita Robles i Grande Marlaska, Marlaska són els dos que aguanten des del principi, junt amb Planes, el ministre d'Agricultura, dos magistrats, persones molt, molt entrenades. Per tant, aquest espectacle només es dona quan hi ha un projecte com molt corcat ja, no? com molt decrèpit. I això, per mi, està l'arrel en bona part del problema que tenim ara.
1: Ara us deixo parlar, eh? El Marc Segués el tindrem d'aquí. El tenim ja, el Marc Segués. Hem de posar ulls a la situació de Ceuta. És molt important, perquè tu ho veus des d'aquí, però el Marc Segués, que està fent una feina extraordinària des de diumenge a Ceuta, és als nostres ulls, i pot veure la realitat. I la realitat és molt, és molt complexa. És a dir, en una època de blancs i negres i on els grisos estan molt mal vistos, de tant en tant cal mirar i posar perspectiva i mirar a alçada de dron el que està passant en un lloc en aquest moment tan conflictiu com és Ceuta. Hola, Marc Segués, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bé. I vosaltres?
1: Bé. Tu diràs, què?
2: A veure, doncs ara que parlaves de veure des de l'alçada a vista de dron, jo sóc just a sobre de la platja del Trampolín ara mateix. Segur que us sona aquest nom, és un espai que ha sortit molt a les notícies, als diaris. Jo crec que ara mateix la platja és l'espai que més bé representa aquesta crisi humanitària que es viu a Ceuta, aquesta crisi migratòria. És una platja al nord de Ceuta, de pedra, us l'heu d'imaginar, com si fos una cala de la Costa Brava clàssica que té uns 300-400 metres. El taxista que m'ha portat fins aquí em deia que habitualment és un lloc ple de banyistes, de famílies, amb tovalloles i parasols com a paisatge habitual de finals d'agost, principis de setembre, però clar, des de fa un mes que s'ha convertit en un barri de barraques improvisat, fetes, ara aquí davant les veig, de fusta, de brossa, amb canyes, amb mantes, amb tot el que han pogut arreplegar, alguna tenda de campanya d'aquestes del Decathlon mig trinxades, tot el que han pogut aconseguir per construir un petit sostre i unes parets on passar els dies. Alguns a dins hi tenen matalassos, de fet n'hi ha que encara estan dormint, i totes les poques propietats que han pogut aconseguir doncs les guarden aquí dins en aquest campament improvisat. Alguns estenen la roba ara sobre de les pedres, hi ha alguna foguera perquè s'estan començant a escalfar perquè el dia ha començat molt ennuvolat i emboirat, i seria la situació que més bé representa el drama que viuen aquestes persones des de fa 30 dies. Aquí, tirats en una platja, que va passar de ser un campament improvisat a ser la situació perllongada que viu aquesta gent i que s'ha convertit en un petit poble. Ahir la tarda m'hi passejava i veia que tenien una zona de mercat on venien samarretes, on venen aliments. Han improvisat una petita mesquita feta amb tot d'ampolles d'aigua plenes de sorra i fent, similant la forma d'una mesquita per tal de resar. Hi ha zona de joc, hi ha zona de perruqueria. Per tant, aquest trampolín està significant aquesta eternització d'un conflicte que havia de durar dies i que ara veiem aquí milers i milers de persones mal dormint en una platja.
1: En aquests moments la política està fent un paper galdós en general, que aquí jo crec que aquest és el gran mal, és a dir, com hi ha eleccions, doncs vinga, cadascú li fot pel broc gros, no es mira la gent, ni la que viu allà, ni la que ha entrat, i el que es fa és cadascú marcar el seu terreny, i aquí pau i després glòria, Sánchez dient el que diu. I sé que hi ha una unanimitat, jo crec que hi ha una unanimitat amb la crítica al govern d'Espanya de Pedro Sánchez. Jo crec que és la primera vegada en molt de temps que hi ha una unanimitat, cadascú al seu ritme, eh? Uns més extremats i uns altres més moderats. Però en general, el que deia el Toni Aira ara, de Pedro Sánchez desaparegut durant pràcticament un mes, ara la figura del rei enfotent-lo aquí per aquí al mig, tot plegat, quan el rei després surt avui la Zarzuela i l'Armenteres ens explicava que han dit que, bueno, que no és imminent que vagi el rei d'Espanya a Ceuta, tot plegat fa que en aquests moments comencem la temporada realment amb un xap-xap francament molt preocupant. Àngeles, què dius?
4: Home, no sé ni per on començar, francament, perquè, mira, al final, quan tu vius en un estat de dret, en una democràcia com la nostra, tu tens un contracte amb aquest estat. L'estat et garanteix la seguretat teva, de la teva família, del teu negoci, dels teus fills, de les teves fronteres, i a canvi li dones l'ús proporcionat de la força. I això és el que demana la ciutadania, i per això pagues un munt d'impostos. Quan una ciutat com Ceuta veu que no se li garanteix ni la seva seguretat a la frontera, ni la seguretat als carrers i a les platges, ni la seguretat a les seves cases, a les seves famílies, etc., hi ha molta gent que en tota lògica diu per què, si s'ha trencat el pacte de forma unilateral per part del meu govern, jo tinc que estar a casa meva sense dir res. I això explica el que hi ha en les mobilitzacions i aquesta sensació, jo crec que a tota Espanya, d'un govern que fracassa amb els seus deures més elementals. Perquè tu pots mirar-t'ho des d'un punt de vista geopolític, humanitari, de cristal. Això no és una crisi migratòria. L'entrevista d'ahir de Pedro Sánchez, que va fer una sèrie de reflexions i de conclusions de per què s'havia arribat a aquesta situació, la fa sense donar la més mínima dada. Això no pot ser. Tu no pots desautoritzar d'aquesta manera, com ha fet els teus serveis de seguretat i intel·ligència, sense donar les dades que et facin tindre la força de l'argument per a dir que és que han fallat i que, escolta, això m'ha pillat a mi, m'ha agafat, que estava jo que no sabia. I si a tot això li afegeixes aquesta actitud de, no, jo tinc dret al descans, com i tant, i he estat al peu del canó, però he estat descansant. La gent que no pot descansar a la mateixa Ceuta, això ho veu com una presa de pèl total i absoluta per amb ells. Aleshores, és una situació que ha provocat missatges contradictoris per part de tots els ministres implicats, tots, uns dient que en 48 hores estaria solucionat, uns dient que no, que sí que hi havia informes, altres que no, que tal, que qual, que no... I l'únic que veu la gent és que aquest govern que li està dient que està pel del canó des del primer dia que treballa i tal, portem un mes, tens la situació completament enquistada i no té pinta de solucionar-se en molt de temps.
1: La senyora Isabel Lot i la Laura, però moltes vegades les televisions, no totes, sortosament, et posen les imatges que els dona en curt, i a vegades veus una cosa en curt o veus una cosa en gran. M'acaba d'enviar una foto al Marc Segués. Marc, pots explicar aquesta... Jo t'ajudo, però pots explicar aquesta fotografia terrible que m'has enviat, si us plau?
2: Sí, és aquest assentament que estàvem dient, la platja del Trampolín. Perquè la gent s'ho imagini, és una platja de l'estil Costa Brava, posem pel cas Calella, que fa uns 300 metres, la foto se'n veu la meitat, Jordi, més o menys, que té uns 4-5 metres de profunditat de sorra, que són pedretes, habitualment ocupada per famílies, canalla, sorra, aquí ja hi posen les tovalloles, els parasols, i des de fa un mes que és un campament humà que fa pensar molt amb les imatges de fa una dècada a Lesbos. Són barraques fetes amb canyes, amb palla, amb teles, amb mantes, que fa dies i dies i dies que estan a la intempèrie, que no paren d'estar humitejades, que hi ha brutícia per tot arreu. I veiem doncs, tot aquí, que és un seguit la platja, un continu de barraques que no permeten pràcticament ni veure la sorra i la pedra que hi ha al terra. I aquí també, si t'hi fixes, Jordi, a la fotografia, entre les barraques hi ha petits passos, que són els carrerons, per sortir a l'exterior i anar cap a la carretera, en cas que vulguin anar a direcció Ceuta, i també hi ha gent dormint al terra, amb sacs de dormir, tapats de mala manera, i ara aquest campament, clar, som 9:15 ja del matí, comença a despertar, la gent doncs, va a banyar-se a l'aigua per despertar-se com si fes la seva dutxa, fan les necessitats on bonament poden per aquí al voltant, fan alguna foguera per escalfar-se i també, doncs, si s'han d'escalfar el menjar, poder-ho fer. I aquí comença a prendre vida una mica aquesta ciutat de barraques en la que s'ha convertit la platja del Trampolín, que seria la imatge més dura de la crisi que viu Ceuta ara mateix.
1: Isabel, Garcia Pagan.
6: Sí, no, m'agafo aquesta última frase del Marc, no?, de la imatge més dura... El Toni en sap molt més que jo d'això, però és evident que el relat polític... Els últims anys es construeix a base d'imatges i la imatge de finals de juliol amb milers de persones passant per l'aigua i travessant tranquil·lament després també per la frontera, però milers i milers de persones feien molt difícil evitar la paraula invasió, que és allà on s'ha agafat la dreta i l'extrema dreta. I ara les imatges d'aquesta platja, com bé descriu el Marc, és l'altra imatge que et diu que aquesta gent, per molt que el govern de Pedro Sánchez digui que el 90% de les persones que van entrar han tornat al Marroc, doncs aquesta imatge evidencia que el problema el tens per molt que, evidentment, no tens 70.000 persones a, no, nouvingudes a Ceuta, sinó que tens uns milers, però són uns milers que suposen un problema. Són les imatges i les percepcions, que també ho deia Àngeles, no? La percepció de la gent, no sé si d'inseguretat, però sí de col·lapse, no? De col·lapse de serveis públics, de col·lapse d'infraestructura pública, no? El Joaquim Vera, que és el nostre company, sí, de La Vanguardia, que està a Ceuta i que ja ha anat diverses vegades en
1: i
6: aquest últim mes.
1: Que està fent una feina excepcional.
6: I que, sí, i la veritat és que els primers dies amb una situació bastant complexa, el cap de setmana explicava, diu que es mesurava la normalitat o no, perquè no hi havia nens al carrer jugant. Ah. O sigui, no és el discurs que fa servir l'extrema dreta, que és que Pedro Sánchez no ha tingut una paraula per les dones que no surten de casa perquè tenen por. Les xifres de violacions després, quan veus qui són els agressors, donen per moltes anàlisis. Però la clau era que els nens no estan sortint a jugar al carrer precisament perquè la situació no és de normalitat.
5: I la preocupació, perdona, que això crec que també el Joaquim Vera ho deia en un article del cap de setmana, la preocupació de les famílies de cara a l'inici del curs, precisament pels recorreguts cap a l'escola.
6: Home, si tens militars a les portes dels supermercats per garantir que no hi hagi problemes o aglomeracions o algunes coses més delictives dintre un supermercat, imagina't a les portes d'una escola, no? O sigui, que la normalitat no s'ha restablert, que el fet de que hagin tornat el 90% de les persones que van entrar a finals de juliol no vol dir que la situació estigui normalitzada, i el que tens en aquesta platja, en aquest moment, és una crisi humanitària total i absoluta. I que Ceuta se sentin una mica desvalguts i víctimes de... No sé si és... O sigui, el govern espanyol pot haver tingut molt bona intenció a l'hora de resoldre la situació, però no ho ha sabut fer.
0: Aviam, Otbou. A veure, jo estic d'acord amb dues coses. Estic d'acord amb que la gestió del govern de Pedro Sánchez ha estat insuficient, ha estat erràtica. Tu al principi preguntaves, Jordi, com s'ha de fer, com s'ha d'adreçar aquest tema.
1: Clar, què fas?
0: S'ha d'adreçar, un, amb humanitat, i dos, amb planificació, i fa massa temps que s'adreça sense humanitat i sense planificació. Jo crec que el problema té aquestes dues vessants. Llavors, jo crec, estic d'acord que el govern de Pedro Sánchez ha estat molt ineficaç en la gestió d'aquesta crisi. També estic d'acord amb que sembla evident que la situació és gravíssima a Ceuta i que és una situació pràcticament de col·lapse. Però tres o quatre coses per context i per matisar. Primera, la situació a Ceuta és de col·lapse i és molt dura perquè Ceuta té també unes casuístiques molt excepcionals. O sigui, Ceuta té una particularitat evident, que és un enclavament de 20 quilòmetres quadrats envoltat d'un país que ara mateix té una relació tensa i complicada amb el govern espanyol i un poder de pressió diplomàtica i de pressió híbrida, demogràfica, respecte del govern espanyol molt, molt gran. I Ceuta és el que és, però és difícil fer grans extrapolacions del que suposen les crisis migratòries de gran escala a través del que ha passat a Ceuta. Això, punt número 1. Punt número 2. Recordo que en una de les últimes tertúlies de la temporada passada vam parlar de l'últim pacte de migració i asil de la Unió Europea, que ja s'havia aprovat feia temps, però que ara s'havia de començar a aplicar i que preveu com a mesura generalitzada això que se'n diu les externalitzacions, que és que la Unió Europea i els dirigents de la Unió Europea, amb la pressió dels partits d'extrema dreta que converteixen la qüestió migratòria en un arma electoral, aposten per confiar en països tercers perquè facin de dic de contenció de les onades migratòries i dels fluxos migratoris. I això passa amb Turquia, passa amb Tunísia, passa amb Líbia, passarà cada vegada més perquè és l'aposta de Meloni i von der Leyen li ha anat al darrere, i en el cas espanyol passa amb el Marroc. Això fa molt de temps que està demostrat que generalment no funciona, no només perquè els fluxos acaben venint igualment perquè troben rutes alternatives, sinó perquè, com veiem ara clamorosament i ja vam veure el 2021, això dona un poder diplomàtic i geoestratègic als països en què tu acabes confiant, extraordinari. 3. Si a més aquests països són dictadures amb les quals tu tens les teves elites, els teus grans partits, el PSOE, el PP, la monarquia, tenen uns llaços d'interessos comercials, de negocis personals, que fan que, a més del preu polític que has de pagar per respondre davant de no sé quines agressions, i has de pagar un preu de grups d'interès, encara és pitjor. 4. Hi ha un precedent. És a dir, jo no sé si té raó Marlaska o té raó Robles, però que el Marroc s'està convertint en el gran aliat dels Estats Units i d'Israel al Mediterrani Occidental i que tant Israel com els Estats Units tenen un interès de perjudicar el govern de Pedro Sánchez és evidentíssim. I després, una altra cosa. Sí, és veritat, la situació de Ceuta és molt delicada i és pràcticament de col·lapse, com dèiem al principi. Però, per tant, s'ha d'acceptar que no hi ha més remei en el curt termini que una bona part dels menors i de la gent que són demandants d'asil vagin a la península. I dos, una cosa és que el grau de col·lapse doni justificació a la gent per mobilitzar-se. El que no dona és justificació pels pogroms i les agressions violentes que s'han vist contra campaments. Què vol dir, Mare de Déu?
4: La gent té tot el dret,
0: la
4: i tota
0: no
4: la
0: té
4: raó
0: cap dret,
4: per mobilitzar-se.
0: La gent no té cap,
4: si estiguessin al teu barri amb aquesta situació, la gent del teu barri també sortiria.
0: És literalment el que he dit. La gent sempre té dret a mobilitzar-se. Del que no té dret la gent és de cremar campaments, d'agredir menors i persones innocents i d'ordir grups d'assetjadors que van a fer ràtzies contra persones vulnerables.
4: Mira, això,
0: espero que estiguis d'acord amb mi.
4: S'han desmarcat totalment d'aquests incidents. S'han desmarcat totalment. I, evidentment,
0: els organitzadors o els no organitzadors.
4: Però, escolta,
0: dic que això no pot passar.
4: I que
0: és conseqüència, en part, de molta gent.
4: És que no n'hi ha cap seguretat a Ceuta. Anem a veure, quan tu estàs dient que s'han de portar totes les nenes, els nens, i una bona quantitat de dones cap a la península perquè no estan segures, està reconeixent que si no estan segures elles, no està segur ningú. Ningú. Però allà. Sí. Aleshores, què no veus normal? Que la gent es mobilitzi. Dels 22 col·legis que tindrien que obrir ara, 19 van ser ocupats per la gent que van venir el dia 31 de juliol. D'aquests 19, dos no es poden obrir per tal com els han deixat. Si tu fos pare, no deixaries que els teus fills...
0: Venen temps molt complicats.
4: Això,
0: espero que sigueu
4: això,
0: capaços de distingir
4: capaços
0: entre protestar,
4: de coses,
0: entre protestar
4: jo,
0: i cremar campaments.
4: Sí,
0: espero que
4: no
0: sigueu capaços.
4: Distingeixes tu, que estàs dient que tots els ciutadans de Ceuta organitzen pogromos per anar a casar...
0: No dic tots.
4: He dit
0: que això ha passat.
4: La situació...
0: I espero que no ho neguis i que no ho justifiquis.
4: Completament desbordada de forma de la seguretat, de la sanitat, etc. I l'única solució que està donant el govern és, escolta, n'hi haurà temps, ja farem, estem treballant, etc. No estan donant resposta. I ni una cosa, això no és una crisi migratòria. Això és l'ús per part del Marroc de gent com a Car de Canó pels seus interessos.
7: Però aleshores...
4: Deixeu
7: afegir una cosa, hi ha una dada que és molt significativa, que és que una de les persones que forma part de l'Assemblea de Ceuta és el PSOE.
4: Clar.
7: És del PSOE, i directament ja s'ha enfrontat amb el govern d'Espanya dient que era intolerable el que estava passant allà amb el govern d'Espanya, el propi membre del PSOE. Toni, que sí. Per cert, amb ell parlem d'aquí uns moments aquí al Monarracó. Toni.
3: És que jo crec que no cal, és a dir, al govern no li cal ajuda per accentuar la imatge o la idea de que és un govern exhaust i en part fallit en aquest cas. Però jo crec que PP i Vox els hi poden les ganes, i és obvi que hi ha una part natural o una part, diguem, espontània i que s'entén de gent de Ceuta que surt a protestar, però també obviaríem una part de la realitat si no assumim que s'ha tiat per darrere. És a dir, hi ha una part de la protesta, hi ha una part de coses que se'ls invan de les mans des d'un punt de vista de la reacció, que ha estat atiat per forces de la dreta i de l'extrema dreta, si no políticament específicament, doncs de Rodalia. Ah. I jo crec que en això també...
7: Estem en un moment en què, escolta, hi ha una obvietat, que per enderrocar Pedro Sánchez val fins i tot muntar un barc.
4: Però aquest no és el problema. El problema és la resposta de l'esquerra cap a això.
3: Però Àngel, deixa'm
7: acabar. Acaba, Toni.
0: El problema és que uns tios cremin pedres.
7: I Àngeles, silenci, sisplau.
3: Àngeles,
7: Toni.
3: Jo el que et deia és que ho he fet a la prèvia, és a dir, una cosa és la gestió del govern, però és que amb el que està passant ara no hi juga només el govern, és a dir, l'oposició també té un paper, i pot tenir un paper d'ajudar o un paper d'incentivar. d'incendiar, un paper d'acompanyar o un paper d'agreujar. I jo crec que aquí, una vegada més, el PP ha perdut l'oportunitat de mostrar una posició de partit central i de govern, sobretot en contrast això amb un govern que és molt crepuscular o que té aquesta idea d'estar molt acabat, molt exhaust, molt amb poques idees, poca capacitat de reflexos. I, per tant, Pedro Sánchez sempre s'havia descrit com un personatge que tenia aquesta habilitat. Ara no l'està demostrant. Ahir tu deies que no donava cap dada, va donar una dada i la va donar equivocada. Ell va dir, hi ha molta gent, diu que se li han fet molt llargs el meu govern, però em porto només 8. El rei em porta 20. No, perdoni, el rei em porta 12. A vostè sí que se li ha fet llarg el regnat de Felip VI.
4: Tres vegades ho va dir, això no és una dada.
3: No, però el cas és, per tant, aquí hi ha una part de col·lapse del que és Pedro Sánchez per les imatges, com deia la Isabel abans, és evident, vivim una societat molt enganxada, molt iconofílica, enganxada a les imatges, i això ens condiciona molt. Però fixa't, per dir que una imatge val més que 1.000 paraules, utilitzem 7 paraules. La paraula encara és molt important. I aquí el que està passant no només és un problema, aquestes imatges que us passaven ara, Jordi, d'aquesta platja i que ja parla per si sola. També el discurs. És a dir, ahir Pedro Sánchez no assumeix una realitat, que és que ell ha canviat el discurs respecte del Marroc i del Sàhara. El Sàhara, el PSOE els ha deixat penjats. Sí. Ell va dir ahir a l'entrevista aquesta que li feien que ell no ha mogut un pèl el seu discurs. És mentida. És a dir, defendemos lo que hemos defendido siempre, però si vostès defensaven l'autodeterminació del Sàhara i ara ha acabat dient que una autonomia. Però, és a dir, vostè va carregar-se una ministra que era Arantxa González Laya perquè van atendre a un senyor del Frente Polisario a Navarra perquè s'estava morint de càncer. Per tant, el problema no és només de les imatges que són conseqüència d'una acció de govern, sinó que el discurs de Pedro Sánchez ha canviat, i aquí és on a Madrid ara hi ha molt de xup-xup, fins i tot de gent de l'entorn del PSOE, que diu que veuen a Pedro Sánchez tocat i que aquesta pot ser una crisi que li costi la legislatura. Per què? Perquè no és coherent amb el seu relat aquest de l'esquerra.
7: Crec
5: que és l'any que passa, és el primer fracàs absolut, fracàs total, 100% fracàs d'aquest govern de Pedro Sánchez, perquè ha demostrat una incapacitat com a mínim triple. Primera, de reacció, de preveure el que estava a punt de passar i de gestionar-ho en el moment. De gestió també perquè se li està enquistant, perquè aquesta imatge de la platja trigarà dies, setmanes o potser mesos a estar resolta. I després de comunicació, és que s'ha explicat, primer, tard, perquè ha estat tot aquest mes descansant, pobre, sí, clar, com tothom, però amb aquesta crisi, que sí que crec que és humanitària, clarament, si no, no escoltaríem testimonis com la Lee que escoltàvem aquest matí a través del micròfon.
4: He dit que no era migratòria, és diferent.
5: No, al principi has dit que no era humanitària, però la migració la fan humans. Val. I el Marc Sagués des d'allà ens ha parlat de Lesbos, que li recorda Lesbos, i tothom sap, crec que en l'imaginari compartit tenim molt clar el que significa Lesbos. Per tant, jo crec que sí que està en una situació, per primera vegada, clarament delicada per tots els fronts, Pedro Sánchez. I a part, amb aquesta patinada o poca traça, no sé si intencionada o no, obrint aquest front amb la Casa Reial, també, dient que el rei hi hauria d'anar perquè feia 20 anys que no hi anava, perquè a què ve tot això? Després el rei, que la Zarzuela desmentint, ara hi ha alguns mitjans ja parlant d'atac de Pedro Sánchez al rei. Crec que és una situació realment molt i molt delicada i que veurem, i que això no treu que l'oposició, i en aquest cas el Partit Popular, també estigui demostrant que no està a l'alçada, com deia el Toni, perquè la seva actitud està sent, una vegada més, d'irresponsabilitat davant d'aquesta crisi.
7: A veure, són les 9:36, Isabel García Pagana, m'has d'anar a la publicitat. Digues, Isabel.
6: Ara, jo crec que és unànim la coincidència de tothom en que la gestió del govern de Pedro Sánchez en aquesta crisi no ha estat a l'alçada. Hi ha un problema afegit, i és que la gestió de la immigració i fins i tot el relat sobre com s'ha d'abordar el repte de la immigració al marge dels moviments migratoris globals, però això és un fet, no sé si puntual o conseqüència d'aquests moviments migratoris, també podem parlar de geopolítica, però sí que és veritat que s'ha d'abordar sense complexes i s'han trobat davant de la realitat. Llavors, tots els complexes que vas arrossegant de no es pot parlar d'immigració en determinats termes, s'acaben quan veus milers i milers de persones
4: nedant, entrant
6: cap allà.
4: Bla.
6: Dit tot això, havent-hi unanimitat en la nefasta gestió del govern de Pedro Sánchez en aquesta crisi, el que no s'entén és que el PP no es posi al capdavant de la solució del problema. Perquè ja ens hem passat tot el curs passat dient només parlem de la corrupció perquè és on intentem fer, no, per on intentem fer mal a Pedro Sánchez, i resulta que la realitat, amb milers de persones en situació de vulnerabilitat als carrers de Ceuta, et dona aquesta oportunitat política, perquè em sembla que és un repte que s'ha de que s'ha d'afrontar amb responsabilitat i amb cooperació per solucionar. Però si tu vols fer un ús partidista, millor ús partidista que posar-te al capdavant de la solució, jo crec que no hi hauria. I, en canvi, el que estem veient són armades civils i flotilles, que al final és el millor aliat del pitjor Pedro Sánchez, és aquesta ultradreta friqui que estem veient i contra la que els mateixos habitants de Ceuta s'hi han revoltat, perquè han plantat cara davant dels que han anat allà a aprofitar-se d'aquesta situació d'inestabilitat que està vivint Ceuta.
7: Ara, de seguida, li pregunto també al Marc Esquimés si vol dir alguna cosa i de seguida també tornarem cap a per parlar amb aquest vicepresident primer de l'Assemblea de Ceuta i diputat del PSOE a Ceuta, Melchor León, que ens acompanyen aquí al món a RAC1. Per cert, que el company Marc Larroia ha penjat les audiències d'ahir, que estava molt pendent de les audiències d'ahir al matí. No sé si us sentit la píndola que feia la Mònica Planes aquest matí.
3: Sobre el Narrós.
7: Sobre, sí. Sí.
0: Comença la campanya electoral.
7: Perquè és tombes que ahir vaig veure les dues. Ahir, Anna Rosa i la Susana Griso van començar el programa Ceuta. Bueno, hi havia un vídeo d'Anna Rosa que la gent cridava Tu eres nuestra voz. A Ceuta, cridaven Tu eres nuestra voz. Clar. Doncs s'ha penjat al Marc Larroia les audiències d'ahir al matí. A Catalunya, eh? A Catalunya, que és molt important veure la realitat també de Catalunya, eh? Aroseros, 14,7%. El programa de l'Aros té una audiència és bestial sempre, eh? 14,7. Segon, Mañaneros, que és Televisió Espanyola, amb un 14,3%. Tercer, La Hora de la Uno, el programa que presenta la Silvín Chaurrondo, amb un 12,6%. Després, El Rojo Vivo, amb un 9%. Després, La Roda del 3Cat Info. Ja sabeu que TV3 no fa al matí, no fa connecta amb el 3Cat, que això veurem com ho pot aixecar després l'Ariadna. Sí, perquè, sí. Esclar, ostres, ara, és a dir, més Televisió Espanyola ho ha fet molt bé aquest estiu. Si Televisió Espanyola s'ha posat allà les piles i ha fet informatius tota hora i tot arreu.
3: No han parat per vacances.
7: 3Cat Info va fer un 6,9, que està molt bé, tenint en compte que és una roda del 324, sí, per entendre, sí. L'antic 324. Espejo Público, la Griso, va fer a Catalunya un 5,4%. I Anna Rosa va fer un 4,1%. Clar, però si això, mirant les audiències, si les miréssim a nivell d'Espanya, segurament les diferències serien abismals. Però, bueno, les dades també tenien en compte de sobretot el cas d'Anna Rosa, que ahir va ser, dur. Ara està entrevistant, per exemple, Miquel Tellado, secretari general del Partit Popular.
3: I escalfa per la banda el Federico.
7: Ah, sí, que
5: l'ha
7: fitxat tertulià, efectivament. 19 minuts i les 10, un moment que vaig al Corte Inglés. És l'Eva? És l'Eva, que tenim la Talina no en vida de vacances.
5: Ai, quina sort.
7: Ahir ho explicava que hi vaig que Corte Inglés, que ha format part de la meva vida un dels dies més importants de la història d'aquest país, que és el dia de l'eclipsi. Que mentre tothom estava mirant l'eclipsi, no trobava mulleres a la família i vam decidir estar al Corte Inglés de Girona. Saludem a l'Eva. Hola, Eva, bon dia.
8: Bon dia i bon dimarts.
7: Bon dimarts. Què?
8: La il·lusió, les emocions i molt d'amor.
7: Ai, sí, que d'aquí 4 mesos
8: és el més important per començar bé amb la tornada a l'escola. Tantes coses bones que falta espai a la motxilla. Caminades amb amics fins a l'escola. Carreres al pati. Per a totes les vostres entremaliadures, a El Corte Inglés tens les millors sabates. Hi ha nàutics de pell Kids del Corte Inglés per 49,99 €. Merceditas de pell de la mateixa marca per 45,99 €. Mocassins Pavlovski des de 54 €. Mocassins Gorilla des de 64,95 € i mocassins Zeta Girls des de 59,90 €. A més, només fins al 6 de setembre hi ha un 10% de regal que podràs bescanviar fins a l'11 d'octubre en pròximes compres en tot el que necessitis. Moda, papereria, esports, electrònica, alimentació i molt més. Ara només falta ficar a l'estoig tota la il·lusió per començar un curs nou. Això us toca a vosaltres, famílies. Consulten condicions en botiga, web i app de El Corte Inglés.
9: I recordeu que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 8. T'hi esperem. Que acabeu de passar un bon dimarts. Fins aviat.

0: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
1: ¿Tu hijo es miope? MiyoSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
2: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
1: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
2: MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
3: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
4: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
11: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
12: El per què de tot plegat.
13: 3:15 del matí. Marc Segués, alguna novetat a Ceuta? O vols explicar alguna cosa? Vols dir alguna cosa?
14: Hola, sí, sí, novetat bàsicament, doncs això, que el campament ja s'ha despertat, per tant, tenim moltes més persones migrants aquí ja fent vida i que han sortit de les tendes, i m'ha semblat significatiu el debat que heu tingut previ a la publicitat, perquè demostra molt bé una realitat que aquí a Ceuta es veu a cada racó, i és la complexitat que té el cas miris on miris, perquè sí, tu pots fixar la mirada en aquest drama humà que tens a la platja del Trampolín amb persones que encara estan malferides, que no se'ls han pogut curar les ferides de quan van entrar fa un mes aquí a Ceuta travessant la barrera, vull dir que hi ha persones que estan en situacions dramàtiques, veus bastant menors d'edat i que, comentant amb els companys periodístics que ens hem anat trobant aquí aquests dies, les xifres del govern ens semblen que es queden curtes, que hi ha moltíssima gent, però és clar, si tu et fixes cap al centre de Ceuta, cap a la zona on viuen els ceutins, també la situació és molt preocupant. Hi ha gent que fa un mes que arrossega que davant de casa seva hi hagi brossa, hi hagi migrants cada dia, que al supermercat per accedir-hi hi hagi militars, que trobis una presència policial i militar per tot arreu exacerbada, que hi hagi un clima de tensió social molt gran i que s'hagi enquistat una situació que, depèn de cap on miris, és una crisi humanitària evident, però depèn de cap on miris, és una crisi humana dels veïns de Ceuta que també està molt encallada. I aquí és el tema de que tant una banda com l'altra altra, tenen molt el focus posat en que els polítics, en que els responsables de resoldre aquesta situació estan més en pro de la picabaralla i d'intentar guanyar punts electorals en aquesta batalla que no pas en resoldre una situació que, mirant aquesta platja del Trampolín, però també el centre i la perifèria de Ceuta, està més que encallada.
13: És que ho has dit, és que és això, Marc, aquest final. És a dir, és més una disputa política que no una unió global per trobar una solució a un problema gravíssim.
15: No, però jo m'agradaria afegir una cosa. Qui té tota la responsabilitat és qui té la capacitat de govern. O sigui, tu després pots dir, és que el Partit Popular ni Vox, i espera't los rios, que això serà bo, estan fent política partidista, estan portant l'aigua cap a la seva banda. Sí, sí, tot. Veritat. Però n'hi ha una responsabilitat evident en qui té tota la capacitat per posar solucions i no les està posant, i a més està mentint constantment a la població.
16: Però fixa't que això, Àngeles, no és exactament així, perquè fixa't, hem posat la responsabilitat i el pic i l'accent tots amb el, jo crec, amb el govern de Sánchez, és obvi, però clar, amb un sistema democràtic hi ha, l'executiu no és l'única força o poder que tenim des d'un punt de vista també del que és el funcionament de l'Estat. L'oposició té un paper. I davant d'això que està passant, a mi el dubte és com ho hagués fet de diferent Alberto Núñez Fijo si fos president. Perquè d'Abascal ho tenim molt fàcil. És a dir, hagués dit que tots a fora, però després haguéssim tingut un problema judicial, perquè una de les falles del discurs...
15: Problema judicial i físic, perquè com els fa fora?
16: No es podia fer. Però clar, una de les falles del discurs del govern de Sánchez va ser quan va sortir, entre d'altres, Álvarez, i va dir que tornarien tots a casa. És a dir, bueno, doncs és que no pot ser. Resulta que així, i automàticament no podrà ser. O el senyor Òscar Puente, que va dir que això se solucionava en un plis-plas. Doncs no. Resulta que no se solucionarà així. El problema que tenim és que davant del govern d'Espanya, que està gestionant això amb aquest dèficit, l'alternativa no s'ha mostrat tampoc. I que Pedro Sánchez, això sí que és cert, s'hi recrea. És a dir, quan ahir dona l'entrevista aquesta, hi ha un moment en què hi ha una frase que jo tinc claríssim que portava preparada des de casa, que és quan li pregunten per Isabel Díaz Ayuso i diu: "Esta senyora se ha querido comprar un aticazo con la pasta de todo", que posava con la pasta, sí, i l'han pillat.
13: Per això és d'algun spin doctor que li haurà dit.
16: Digue-la.
13: Digues, com el Miguel Ángel Rodríguez, el dia de la Ayuso, digues chao pescao, pues digues pasta, no digues dinero.
16: Aticazo, pasta i l'han pillat. I que quiera aplicar la llei de l'embudo. Era tot, també no ens equivoquem, perquè Jordi, jo sempre he defensat que el gran assessor de Pedro Sánchez és ell mateix. És a dir, tu te recordes quan hi havia l'Ivan Redondo, que feia aquelles genialitats i deien...
15: Va ser l'únic moment de relajo.
16: Sí, però deien, és l'Ivan Redondo en estado puro, passo Ivan Redondo i ell segueix fent la seva. El problema és que aquesta frase, que estava molt pensada per desviar l'atenció, és que és el que li queda ara. És a dir, que Ayuso mal, que PP por, que Vox fatxa i tot el que vulguis. I això és cert, estarà aquí, però no et salva, com no et salva tampoc, desviar l'atenció cap al camp de l'Estat, a sobre amb aquest xup-xup que hi ha, sobre si tenen bones relacions o no tenen bones relacions, venint a dir que, ei, que això amb el Marroc no parteix de mi, que jo ara defenso el Marroc fins i tot quan és indefensable i dic que reaccionen ràpidament, però que, escolti, hi ha un senyor rei que fa 20 anys, no, perdoni, 12, que és rei, i que no hi ha anat mai, entre altres coses, perquè el seu pare, Hassan II, el pare de l'actual rei del Marroc, deia que era el germà de l'emèrit, per tant, del seu pare, i per tant, que hi ha una relació i una complicació entre Espanya i Marroc que ve d'abans d'ell, d'acord? Molt bé, si el problema no neix en tu, ja ho sabem, i sí, Ayuso, fatal, i l'han pillat i tot el que vulguis. Però i tu què fas? No? Aquest era el que li falta a mi. Clar. Aquesta és la part que li falta a Pedro Sánchez.
15: Sí, les solucions, si lligues, és que aquí si lligues imatges amb capacitats, per exemple, que augmentàvem abans el tema de les imatges. Ens hem fet un far de veure com quan s'han hagut de desallotjar municipis i poblacions pel tema dels incendis, ràpidament han aparegut pavellons habilitats per a les persones desallotjades o s'han habilitat espais d'atenció. Un es pregunta, és de veritat l'exèrcit espanyol no té capacitat per muntar
17: un campament
15: no?
17: En condicions.
15: Si es fan hospitals de campanya o un campament ràpidament. O sigui, avui encara estàvem parlant de afegim 200 llits més, però aquesta platja hi ha milers de persones. Les persones que ahir es van aculpar davant d'aquesta instal·lació nova que van obrir perquè hi havia nous llits, quan tu veus les imatges des de fora, que el mateix Joaquín i segur que el Marc ho van a veure, diguéssim, és un megapàrquing que allà entren unes quantes carpes també. Vull dir que tenim capacitat humanitària per muntar allà més carpes, per habilitar més espais, segurament no serà suficient per tots, però sí que s'ha de reduir la pressió sobre la població de Ceuta, perquè aquí els grans, els valents, diguéssim, o els triomfadors, són els ceutis, pel simple fet de que no es trenqui la convivència entre els ceutis musulmans i els ceutis cristians arran d'aquesta situació d'atenció.
13: Hi ha una cosa, Isabel, que ho has clavat, que és aquesta percepció, jo soc tan defensor històricament, i ho estem perdent, el periodisme, que és de les corresponsalies i dels enviats especials.
15: S'han apuesto.
13: Això és molt important. Per això el Marc Segués és allà i ens ho explica, ens ho mira, des de la versant, diguem-ho, més periodística de la història. Dic això perquè moltes vegades parlem des de Barcelona, sense anar més lluny, del que passa o a Girona o
15: a Lleida.
13: A Lleida, no, o a Ripoll.
15: sense
13: perquè
15: anar...
13: Perquè la realitat de Ripoll segurament és molt diferent de com aquí. Escolta'm, el resultat que ha tingut Sílvia Orriols i el que pot tenir Sílvia Orriols a Ripoll és el que és.
15: I
13: per tant,
15: Lleida,
13: per tant, per
15: ja
13: tant,
15: veuràs.
13: Bueno, però vull dir que és molt fàcil aquí fer... Mira, és que allà... No, no, és que està molt bé saber què passa a determinats llocs perquè tu no ho veus. I el mateix està passant ara en aquests moments a Ceuta. A Ceuta la visió centrista és bestial. És bestial. És a dir, vas allà, si va allà, però la realitat és una realitat d'uns mitjans de comunicació moltes vegades molt polititzats en aquests moments.
15: Mm. Molt polititzats. Però jo
13: insisteixo, les xarxes socials que no efectivament no ajuden.
17: Ceuta és un lloc molt particular. És que Ceuta, o sigui, extrapolar tot el debat migratori que l'haurem de tenir i que el tindrem els pròxims mesos a partir de la qüestió de Ceuta, que és un enclavament de 20 quilòmetres quadrats...
15: Però l'error polític o l'aprofitament polític sí que s'està jugant allà.
17: Exacte, però això s'ha de mesurar en uns altres termes. Llavors, aquí la cosa interessant és... tu tens raó, Isabel, quan dius que el PP no té una solució alternativa. L'Àngeles té raó quan diu que el PSOE és responsable. Però ni el PSOE és l'únic responsable, ni el PP pot plantejar una solució. Perquè la complexitat del problema és tan... O sigui, la Unió Europea també té responsabilitat. El Marroc també té responsabilitat. És una responsabilitat compartida.
15: La
17: solució
15: Marroc,
17: no pot haver-hi, no pot haver-hi una solució. És a dir, quan tu tens un mercat laboral que et demana migrants i que, per tant, els promet una aspiració de progressió econòmica, quan tu tens una situació geopolítica en què el Marroc té interessos que contravenen els teus i que, a més, és aliat d'Israel i dels Estats Units amb els quals tu tens tensió, i té la paella pel mànec, quan tu tens un govern ineficaç, quan tu tens una política migratòria de la Unió Europea que contribueix a les externalitzacions. Quan tu, és a dir, és una mena de lasanya en què les capes es cobreixen les unes a les altres, que jo crec que pel bé de tots i de tothom i de la convivència de què estàvem parlant els pròxims, el curs que ve, hauríem de ser molt primmirats en no enverinar el debat migratori fent veure que hi ha una manera.
15: Però
17: hi ha una
15: passa?
17: Manera, perquè
15: tot
17: no hi ha una manera.
15: Bé.
17: Que el Marroc fa servir els immigrants de carn de canó perquè té una situació interna, autoritària, funciona com una dictadura, té els ciutadans en la misèria i necessita continuar reforçant la seva progressió econòmica a còpia de vendre infraestructures i de deixar entrar les empreses nord-americanes i les empreses israelianes. Sí, i tant.
15: Però que el govern de Pedro Sánchez... Si fos això, encara generarien llocs de feina, diguéssim.
17: Sí, bueno.
15: Però és que no estem en això, estem en un debat de drets i també de llibertats.
17: Sí,
15: i aquesta lasanya que tu dius, per exemple, o sigui, parlàvem abans de Lesbos, no?, i de les imatges que recordaven la platja, que recordava Lesbos. La reacció de la Unió Europea davant de la crisi humanitària i migratòria que es va generar durant tots aquests anys en aquestes illes no va ser la mateixa que hi ha hagut ara. I no és qüestió de Giorgia Meloni, és que la primera ministra de Dinamarca, que se suposa que és del partit de Pedro Sánchez, també està a favor del posicionament de Giorgia Meloni.
18: Perquè li veu la poteta al llop.
15: Que al final el que s'estan superposant són interessos polítics al marge de les necessitats humanitàries i de les necessitats econòmiques de totes aquestes persones que si marxen, i ahir Pedro Sánchez ho deia, diu, la majoria de les persones que encara són a Ceuta i són per motius econòmics i per tant no es podran quedar perquè no compleixen els requisits de l'asil polític. Però com els fas tornar? Si és que aquí el problema és que un cop són aquí, com els fas tornar? Els tornes a llançar l'aigua, envies tanquetes i els fots fora canonades?
16: Aquest és un dels moviments àgils que ha tingut i hàbils que ha tingut Giorgia Meloni, que citàveu ara. És a dir, la importància que dèieu sobre tenir la gent al territori, si tu llegeixes la premsa italiana, veus que Giorgia Meloni, abans d'aquesta crisi, no crec que això li solucioni res, però no té assegurada tampoc la reedició. Per què? Perquè, entre altres coses, s'ha vist la trampa del seu discurs migratori, en el que s'havia centrat moltíssim, i on han vist que no hi ha solució. Perquè Pedro Sánchez ahir, una de les coses que sí que feia hàbilment, era recordar els fluxos que estan arribant a través d'Itàlia i no a través d'Espanya, per exemple. I Giorgia Meloni, que tenia un nucli d'un forat en el discursiu important. Què ha fet quan ha vist aquesta crisi? Lo d'intentar fer el broc gros, no?, i dir lo de l'espai Schengen, d'anul·lar, etcètera, etcètera, per venir a mostrar duresa o contundència davant d'una amenaça migratòria que té el soci esquerranós d'Espanya. Però clar, és que ella tampoc ho ha solucionat. Tampoc a casa seva.
17: L'única cosa que dic és continuar dient als ciutadans que això té una via de desembocament fàcil, és portar la gent a les imatges de violència que hem vist aquests dies a Ceuta contra els campaments de migrants,
15: el amb els incendis i els atacs. En això. A veure, tu el que no li pots dir a una família que està prenent el sol tranquil·lament a les cales de Múrcia i veu una llanxa que desembarca 100 persones és que això no és Ceuta. Perquè el primer que li ve al cap és ja estem com a Ceuta. I front a això, per molt discurs que vulguis fer de no, no, anem tots a una, tal...
16: No, hi ha dues
15: la
16: coses.
15: Gent es sent
16: Àngels,
15: molt
16: això,
15: abandonada.
16: Àngels, ha, amb això dues coses. Per evitar aquests fenòmens, ha d'haver-hi, primer, eficàcia de, dels governants, evidentment, però després també unitat. Unitat política i discursos responsables. I això crec que el que no s'ha fet.
15: Però,
16: habitualment des de... Perdona, des de forces política... alternatives... Però deixa'm dir una cosa. També a vegades es generalitza sobre la, els discursos de les esquerres, de les dretes. El discurs en tot això que està passant d'un Junts, d'un PNB o d'un Coalició Canària, es diferencia molt del PP i Vox, eh? Tant que molts intenten, molts Junts intenten posar-los tots junts.
15: Ha dit prioritat nacional des del primer dia amb el tema de l'immigració. No, ha dit prioritat nacional perquè el terme...
16: Deixa'm acabar la frase. T'estic dient, amb aquesta crisi que estem vivint, compara els discursos d'uns i altres. No hi ha color. És a dir, i tampoc, per exemple, en el cas de Fernando Clavijo, de Coalició Canària, el posar al centre les persones, el tema de la humanitat, etc. Quan li has escoltat tu a Núñez Feijóo parlar amb aquesta empatia que li retreuen no tenia Pedro Sánchez,
19: no,
16: per
19: no va ni condemnar l'atac als campaments de Ceuta.
16: I no intentar seguir l'estela de Vox, que és el problema que té el PP a dia d'avui per ser una força creïble de centre i de govern. Una altra cosa són els números, que evidentment les enquestes, com, tal i com està fent el PSOE, i com va dir el Julián aquí quan va venir a l'esquerra del PSOE con un convento vacío, em sembla que va dir que la Mare Superiora s'havia ido a la fuga, doncs clar, que no sumaran segurament. Però no s'ho està guanyant el PP.
15: Ja, però saps què passa? Que aquesta unitat de les forces polítiques de dretes, esquerres, etc. L'estàs veient a Ceuta. A Ceuta, el govern de Ceuta, omiten.
17: Però podem estar d'acord, Àngeles, amb que Ceuta és
15: un, segon,
17: un cas particular i que no és una platja de Múrcia? Amb això podem estar d'acord, no? O sigui, que, una llanxa, que amb una llanxa no venen 70.000 persones perquè no hi ha un règim que té interès de provocar una crisi diplomàtica, amb
15: si
17: això estem d'acord.
15: Si sentes lanxes estan ara mateix...
17: Amb això estem d'acord.
15: Escolta, si sentes lanxes, es poden posar ara mateix a qualsevol punt de la costa espanyola del Mediterrani. Ja, això és un no fet. T'agradarà o no t'agradarà, però és un fet. I jo el que te dic és, si tu fas una apel·lació a la voluntat política d'anar tots a una, el primer que té aquesta responsabilitat és el govern. S'ha convocat a les forces de l'oposició aquest estiu?
16: Estava, ja hem dit que estava de vacances, Pedro Sánchez.
15: Clar, o sigui, clar,
16: no, que no sé si haguessin anat a tampoc, però vaja.
19: Bé, sí, però almenys, estàs apel·lant a la unitat política i no hi ha hagut unitat ni dintre del govern.
15: Si tu dius,
19: sí, sí.
15: És que les forces de la dreta i de l'ultradreta i la megaturbodreta i totes les dretes del món mundial que vulguis
16: també.
15: I tal,
16: ja ho hem dit,
15: han de posar el seu granet de sorra, estic d'acord, però el primer que ha de dir, escolti, senyors, anem a posar el nostre granet de sorra, fem una reunió a porta tancada i parlem-ne. No s'ha fet.
17: Això sens dubte, però aquí
15: descans,
17: molta gent també haurà de dir, i haureu de dir, quin és la o sigui, si la vostra posició és deixar que la geopolítica del vostre país vingui determinada pels interessos d'Israel i dels Estats Units.
13: Un segon, sisplau, que són les 10 del matí i ens espera... Ara el veia, estava a l'Espejo Público ara fa uns moments, que suposo que el deuen haver... gairebé per terra, mar i aire. És diputat del PSOE de Ceuta, vicepresident primer de l'Assemblea de Ceuta, que és Melchor León. Senyor Melchor León, bon dia, buenos días y muchas gracias.
20: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
13: La primera pregunta es obvia, ¿cómo estáis y cómo os sentís en estos momentos? Porque hablar de Ceuta, de todas las partes de la península ibérica, es muy fácil, pero solo la gente que está ahí y que ha estado ahí sabe lo que está pasando ahora.
20: Pues mira, nos sentimos tristes, desolados y abandonados por parte del gobierno de España, que después de un mes y dos días no ha sabido darle solución a la grave crisis territorial que hemos sufrido y la invasión por parte de Marruecos de un territorio español. Como ceutí, pues imagínate cómo nos sentimos. Nuestra vida nos ha cambiado de golpe, despertarte por la mañana y ver que tu ciudad ha cambiado completamente, que aún quedan más de 15.000 personas por las calles, que tu hija no puede salir a la calle con 8 años, que las personas mayores no pueden ir a hacer la compra, que nuestras fiestas patronales se terminaron, no pudimos empezarlas con todo ya preparado. Nuestros comercios están cerrando por la grave crisis económica que esto ha suponido, con pérdidas de casi 40 millones de euros en una ciudad tan pequeña como Ceuta, de 80.000 habitantes. Pues imagínate cómo nos sentimos.
13: ¿Cómo era Ceuta antes de esta, desde el 31 de julio?
20: Pues Ceuta, una ciudad muy bonita, risueña. Todo eso lo hemos perdido en este mes. Una ciudad alegre, una ciudad multicultural, ejemplo de las cuatro culturas que vivimos aquí en Ceuta desde hace muchísimos años. Una ciudad que últimamente estábamos teniendo muchísimo más turismo. Una ciudad que éramos ejemplo de convivencia a nivel mundial. Y una ciudad que estaba prosperando poco a poco, y de golpe y porrazo, pues todo esto se nos fue de la noche a la mañana. Tanto por parte de la invasión sufrida por Marruecos y después por la inacción del gobierno, que en un mes lo único que hemos visto es al presidente estando de vacaciones y buceando en la mareta.
13: Invasión.

0: manera, cuando en el 2021 actuó de otra forma completamente diferente.
1: ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo cree?
0: Pues no lo sé, pues igual que dice que Rusia es el culpable o que es cosa de Israel o como he dicho antes, que era culpa de Naranjito, pues no, no lo sabemos.
1: ¿Teme que pueda haber una segunda oleada de gente que entre, como se había dicho que podría pasar a mediados de agosto?
0: No, no debería ocurrir más, porque yo espero que con lo mal que ha actuado el gobierno de España en esta grave crisis territorial que hemos sufrido y esta invasión por parte de Marruecos, espero que el gobierno esté prevenido y que de verdad hagan caso a las indicaciones que se le dan desde el CNI, intenten hacer caso y no hacer una cuestión partidista y muchísimo menos que no hagan caso después de visto lo que hemos sufrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
1: ¿Cómo resolvería? Ya sé que es muy difícil, pero usted es ceutí, usted conoce la ciudad, usted conoce lo que ha pasado. ¿Cómo se puede resolver este problema ahora?
0: En primer lugar, llamando las cosas como son, Marruecos no ha demostrado que no es un socio fiable. En segundo lugar, el principal culpable ha sido Marruecos. En tercer lugar, España tiene que defender su frontera. No puede depender que un tercer país como Marruecos, que ha demostrado que no es un socio fiable, sea el que defienda tu frontera. Porque no podemos olvidar que incluso después de la grave crisis que hemos sufrido el 30 y 31 de julio, en la frontera de Ceuta, en el perímetro fronterizo, de noche hay tres guardias civiles. Y esto no sale en ningún sitio. Hay tres guardias civiles
1: ¿Solo
0: en
1: tres?
0: todo el perímetro fronterizo después de la grave crisis que estamos sufriendo. Es que es una falta de respeto por parte del gobierno de España que diga que aquí está actuando.
1: Aquí va a pasar otra cosa, es que efectivamente hay muchos comercios que están cerrados. La semana que viene comienzan los colegios. ¿Va a empezar con normalidad las escuelas?
0: No debería. Nosotros presenté una carta al Ministerio de Educación y Cultura exigiendo la paralización del inicio del curso escolar para el día 8, puesto que no se cumplen las condiciones de seguridad ni sanitaria para que se dé el inicio escolar. Igual que se han suspendido eventos deportivos y culturales en la ciudad, todo tipo de eventos, lo más valioso que tenemos como sociedad son nuestros niños y nuestros jóvenes. Evidentemente, si no se cumplen las condiciones para que los mayores podamos seguir haciendo deporte o podamos asistir a eventos culturales, evidentemente no se cumplen las condiciones para que los niños vayan a las escuelas. Y las soluciones que han dado es que estará el ejército en las puertas de los centros escolares e institutos y habrá más presencia policial. Si después de 30 días no han sido capaces de controlar la situación, pues imagínense cuando empiece el inicio del curso escolar.
1: Hay un dato que nos ha dejado helados, lo hemos sabido hoy leyendo El País. En el último mes, 23 mujeres y niñas migrantes han sufrido agresiones sexuales. ¿Qué está pasando?
0: Pues está pasando, esa es la realidad de lo que vivimos en Ceuta, aunque el gobierno parece que mira hacia otro lado. Por desgracia, muchísimas mujeres que han entrado en la invasión por parte de Marruecos, todas estas personas migrantes, han sufrido violaciones. Son 23 y entendemos que serán muchísimas, muchísimas más, por desgracia, porque muchas tienen miedo de denunciar lo que están sufriendo, porque tienen miedo también de ser devueltas a Marruecos.
1: Estamos hablando de cuánta gente hay, cree que hay en estos momentos en
0: Pues,
1: Ceuta.
0: según el presidente y sus cálculos desde Madrid, 5.000 personas. Según los ceutíes, las ONG que reparten comida diariamente, en torno de 12 a 15.000 personas quedan en Ceuta aún.
1: ¿Qué se tiene que hacer ahora? ¿Devolverlos?
0: Evidentemente, lo dijimos desde el primer día, el gobierno de España también lo dijo, todos los ministros que vinieron lo dijeron. Lo que no sabemos es que después de un mes, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno y por qué no está actuando?
1: El problema es cómo se hace.
0: Pues es muy sencillo, si es un expediente individual para cada persona, el gobierno lo que tiene es que poner todos los medios y recursos materiales para que se puedan llevar a cabo. Lo que no es normal que diga que están reforzando el triaje y el cate de extranjería cuando solamente ha enviado un agente más de los 40 que dijo el ministerio que iban a enviar.
1: ¿Y qué se debe hacer para que no vuelva a haber una... Desde un punto de vista físico, ¿qué se puede hacer para que no vuelva a haber una entrada de gente como el día 31 de julio?
0: Primero, reforzar tus fronteras, tanto marítimas como la física. Lo que no es normal que un niño de 2 años pueda pasar andando por la frontera de Marruecos a Ceuta bordeando el espigón. Entonces, ya te puedes imaginar la seguridad que da eso.
1: acabo. Antes de acabar, ¿comparte la idea de la ministra de Infancia de enviar los migrantes menores a la península?
0: No lo comparto porque, sinceramente, viendo cómo está actuando Marruecos, puede ser un efecto llamada para Ceuta. Y ya lo que nos faltaba a Ceuta, con la situación que tenemos, es que vuelva a ocurrir otra vez esta desgracia y tengamos aquí en Ceuta otra vez 80.000 personas.
1: Antes me decía, me han llamado de la Secretaría de Organización del PSOE diciendo que si no estoy de acuerdo que me vaya. Se lo pregunto y me ha dicho, no pienso dimitir. Se lo diré de otra manera. No piensa dimitir, pero después de lo que está pasando, ¿piensa abandonar o romper el carnet del PSOE?
0: No, evidentemente no, al revés. Quiero luchar porque recuperemos el PSOE de toda la vida. El PSOE que está en la calle con sus vecinos, el PSOE socialista, el PSOE que mira por los obreros, el PSOE que mira por los ciudadanos, y no el PSOE que está en Moncloa, aferrado a un sillón, sin saber la realidad y muy alejado de la realidad de la ciudadanía.
1: ¿Cuál es ese PSOE de siempre?
0: Pues el Partido Socialista que siempre hemos representado todos los que somos cargos públicos, todas las personas que somos militantes, es el PSOE que está en la calle.
1: ¿Nunca ha sido sanchista usted?
0: Yo he sido del PSOE y he apoyado a Pedro Sánchez, sí, lo apoyé en las primarias a Pedro Sánchez del 17, lo volví a apoyar luego, siempre he apoyado a Pedro Sánchez y sus políticas, pero últimamente la verdad es que el señor Pedro Sánchez no cuenta con mi apoyo porque creo que con las declaraciones que está dando, no solamente por Ceuta, sino con la deriva que está tomando parte del gobierno y sobre todo él en primera persona, no entendemos qué está haciendo y por qué está tan alejado de la realidad de lo que estamos sufriendo, no solamente en Ceuta, sino en el resto de España.
1: ¿Usted es partidario de que el rey de España visite Ceuta?
0: No soy monárquico, pero sí soy partidario que visite Ceuta, porque lo piden muchísimo ceutí y creo que también es una imagen de seriedad hacia Marruecos, de que el rey puede visitar cualquier territorio de España y no solamente que visite Ceuta, sino que visite Melilla y visite Canarias.
1: ¿Todo esto favorece a la derecha y a la ultraderecha?
0: No favorece, lo que favorece a la derecha y a la ultraderecha es la inacción del gobierno, porque si el gobierno es el que tiene las competencias y no actúa, evidentemente van a actuar otros y van a sacar rédito político. El gobierno es el que tiene que actuar ante una invasión por parte de Marruecos de España y la culpa de que la ultraderecha pueda sacar algún rédito político es por la inacción del gobierno central.
1: Melchor León, muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: 10 y 17 minutos. És diputat del PSOE de Ceuta, és vicepresident primer de l'Assemblea de Ceuta. Joder, i són unes declaracions que les podria haver firmat qualsevol partit de la dreta. I, però el que passa és que és la realitat de la realitat de Ceuta. El Marc Segués ha enviat un comentari dient «Wow, Marc, des de Ceuta».
2: M'ha sorprès, però a la vegada em lliga molt amb el que vaig sentint aquí els veïns i veïnes de Ceuta. Jo diria que la unanimitat és pràcticament total en el fet que s'està gestionant molt malament des de Madrid aquesta crisi, que se'ls ha deixat abandonats. Pensin el que pensin i votin el que votin, i de fet això defensen a les manifestacions, que és una qüestió de que Espanya, Madrid, no té en compte els veïns de Ceuta i prioritza aquesta picabaralla política. I tots els veïns pràcticament concrepen amb aquesta idea. Llavors, aquí sí que trobem matisos graduals des dels que els diuen que han vingut aquí a ser uns invasors i que se'ls ha d'expulsar tots, els que són els veïns que ajuden i amb qüestions més d'ONG i humanitàries donen un cop de mà a la situació d'aquesta crisi humanitària, malgrat que creguin que el govern d'Espanya els està deixant abandonats. Però sí, m'ha cridat molt l'atenció la duresa amb la qual critica Pedro Sánchez, i això ens lliga molt amb la confirmació del PSOE de Ceuta, que ha dit que demà assistirà aquesta gran concentració en contra de la gestió de la crisi aquí a Ceuta.
1: El Toni Aire vol parlar. Deixeu-me un moment, sisplau, i de seguida ho comentem, perquè encara estic intentant mastegar i entendre tot això. Diu que ell no plega, que no trenca el carnet, que ha sigut sanchista, però que això és un desastre. Un segon.
3: RAC 1.
4: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons cobriràs per dinar
3: és en realitat una ampolla de colònia. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
4: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
5: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
6: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
7: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
8: Estic venent casa meva i no me'n surto.
9: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
10: Any 1300, Puig-reig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
11: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Puig-reig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Puig-reig. Vine a la Festa dels Templers.
12: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
13: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
14: Som la gent blau, Hanna.
12: Això és una realitat.
13: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Barça!
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Avui, a la tertúlia, amb l'empresària Àngeles Ribes i els periodistes Toni Aira, Isabel García Pagán i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: Em diu la Mònica Hernández, la sotseditora del Món RQ, que ha parlat de Miguel Tellado, el secretari general del PP, sobre la gestió de Pedro Sánchez. Si és que tampoc cal que posem el tall, ens imaginem el que ha dit, i si no poses... I si
18: cosa a terra.
1: Què?
18: Cosa a terra, dic.
1: Sí, no, i si no escoltes la... i si no escoltes el que ha dit el diputat del PSOE de Ceuta i anirem per la mateixa línia. En tot cas, el Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia demana a Espanya proves sobre aquesta suposada implicació en la campanya de desinformació que hauria provocat la crisi migratòria a Ceuta. I mentrestant, el Consell General del Poder Judicial ha anunciat que reforçarà el Tribunal d'Instància de Ceuta amb competència en violència contra les dones. Tot plegat després que la Fiscalia Saudí denuncies que només un mes s'han produït 23 agressions sexuals en aquesta ciutat autònoma. Ara i durant mig any, la magistrada Consuelo Andreu te farà tasques de suport per atendre l'allau de casos.
18: També estaven de vacances, no? El Poder Judicial.
1: Toni Aira.
19: A veure, només una cosa. Per mi, l'entrevista aquest senyor, o el que diu aquest senyor, el Melchor León, és letal per Sánchez? Bueno, letal. És perjudicial per Sánchez, perquè Pedro Sánchez sabem que té mil vides, i ja veurem si aquesta serà una de les morts reiterades que... Al final, el gat té set vides, però hi ha un moment que traspassa, també, però... El cas és que jo crec que no està... O no només pel que diu, sinó per com ho ha dit. És a dir, el que ha dit és molt contundent, però el to... ha sigut pausat, el to ha sigut pedagògic, ha dit coses de sentit comú o que molta gent pot entendre com de sentit comú. És a dir, per exemple, en aquesta crisi, dir que no hi ha cap dubte que hi ha una part de responsabilitat de Marroc amb això, és que és de sentit comú, cosa que els ministres de Sánchez no poden dir i ell tampoc no pot verbalitzar, i és molt estrany. Ha dit també, per exemple, que el Marroc no és un soci fiable. Té tota la raó. O molta gent ho pot entendre com normal. Una altra cosa és que sigui un veí inevitable per a Espanya, perquè el tens allà, és a dir, la geografia és la que és, però que no és fiable, també. I aleshores, enfront d'això, et dibuixa un Pedro Sánchez que et deia això. Ell ha dit, la culpa serà en Naranjito, és a dir, Naranjito, pels que no són boomers o Xers, doncs era la mascota del Mundial del 82, sí, d'Espanya, no? Sí. Però clar, a mi em venia una cosa també boomer, que era el gabinete Cagligari, Targos mític, la culpa fue...
18: El xa-xa-xa.
19: I és una mica això el que transmet Pedro Sánchez i el que contraposa aquest senyor que està sobre el terreny i que diu que càlculos que se hacen des de Madrid, ostres, també és fort, perquè, a veure, entenc que... El govern té gent, el govern d'Espanya té gent allà a Ceuta, i però ell, què identifica ja amb Pedro Sánchez? Amb la imatge del síndrome de la Moncloa, que és una de les coses que afecta o ha afectat clàssicament els presidents del govern d'Espanya i que, en certa manera, transmet una mica Pedro Sánchez als últims temps amb aquesta idea de bunkerització. No, recordeu aquella pel·lícula de l'enfonsament, no, que sortia allà el Hitler els últims dies al búnker com histèric i tot? Aquella idea de que t'has tancat en un cercle, que la realitat va en paral·lel i que tu estàs crispadíssim, que estàs cabrejat i que tens una realitat paral·lela al món, doncs és molt letal. I ell ha dit una frase que és que està desolado, se senten a Ceuta desolados y abandonados por el gobierno Espanya. Aquest senyor suposo que diu això fora de l'argumentari, que gràcies, perquè algú se surti una mica de l'argumentari, perquè si no et fa una mica de pena aquesta política en general tan previsible, però és que aquest senyor segurament ja sap que està fora de la política, faci el que faci, perquè o no el posen els del seu partit, o si quan es presenti al PSOE ja veurem quins resultats té.
20: Sí, sí. Ot. A veure, la situació, i insisteixo, la situació és pèssima i la gestió de Pedro Sánchez és encara més pèssima, això ningú ho nega. Dit això, a mi... La veritat és que em fa dubtar una mica aquest reclam de, intentant mirar-m'ho amb distància. Aquest reclam per part d'aquest senyor d'una posició d'enfrontament i d'hostilitat amb respecte del Marroc, jo no sé fins a quin punt és convenient estratègicament per Ceuta. Perquè la situació de Ceuta, per raons físiques i geogràfiques evident, és molt complicada. Si hi ha una frontera dura a Ceuta que no hi és, això implica canvis per la gent que viu allà. Implica canvis en termes de visats, en termes de la normativa de treball de la gent que canvia d'una banda de l'altra, implica canviar de lloc els controls de persones i els controls de mercaderies, implica un canvi de paradigma. Aleshores, entenc completament perquè és evidentíssim l'abandonament del govern espanyol i com s'han expulsat les responsabilitats i com han estat erràtics i amb una gestió, en fi, insuficient. Però la manca de dibuix d'una alternativa, la veritat és que no ajuda gaire a entendre què hauria de passar altrament. Mm. I després hi ha una altra cosa, que és compte amb això que es va repetint de l'efecte Crida, de generar i consolidar la idea que preservar i protegir els drets humans genera efecte Crida. Perquè si la idea és que si tu defenses la dignitat de les persones estàs generant efecte Crida i que, per tant, pots subordinar la dignitat de les persones als teus interessos en cada moment, i si ara no t'interessa perquè necessites fer fora tantes persones perquè hi ha una situació crítica, doncs et petes els drets humans i et petes tots els sistemes de garanties, m'agradaria saber com ho estabilitzarem, això. Parlàvem en el cas de l'Iran de per què era tan important el dret internacional i de per què era preocupant que Trump i tots els seus aliats estiguin intentant erosionar el dret internacional, les garanties, els organismes multilaterals, les convencions diplomàtiques, doncs perquè, si no hi ha res més, perquè si subordinem completament els drets humans i el dret internacional i la dignitat humana als interessos de cada moment, el dia que el Marroc, d'aquí no sé quants anys, amb els Estats Units i Israel es vulguin quedar a Ceuta i Melilla, serà molt difícil defensar-los sense una escalada de violència inassumible.
1: I t'ho pregunto amb tota la bona intenció del món, Ot, què fem? Com ho fem?
19: És que no, o sigui...
1: Ja ho sé.
19: La defensa de Ceuta i Melilla...
1: No, és que no és la defensa, però la gent, amb la gent, què fem?
19: Quina gent?
1: La gent que
19: viu a Ceuta i Melilla?
18: La
1: gent que ha entrat. Què fem amb aquesta gent?
19: Jo també ho pregunto, què fem? O sigui, què hauríem d'haver fet?
20: Per mi està clar que amb la gent que són demandants d'asil i amb la gent que són menors d'edat hi ha d'haver un repartiment a la península, perquè són éssers humans i ens n'hem de fer càrrec. I tant se me'n dona que l'acusació sigui de bonista o sigui d'ingenuïtat o de naïf. És gent que s'ha d'atendre. I en la gestió de les crisis d'aquesta mena, que són imminents i que són abruptes, el primer que s'ha de prioritzar és la humanitat.
1: D'acord, però,
20: i si algú aspira que hi hagi un altre tipus de gestió de la qüestió migratòria, no és una cosa que es decideixi en una hora o amb la gestió d'una crisi de 4 dies o d'un mes o d'un any. És una cosa que es planifica i que es busquen els mecanismes.
1: Però no s'ha planificat ni s'han buscat els... I després una cosa pitjor, que és que ja t'ho diu des de tothom, és que no hi ha recursos per tanta gent.
20: Els recursos es poden treure de moltes bandes, però són... Un moment,
1: impostos o...
20: Són idees diferents, un moment. No, els recursos es poden treure de moltes bandes, però si tu, en tot cas, tens crisis momentànies, doncs has d'assumir que són crisis que es produeixen. Primera, perquè el teu mercat laboral està reclamant mà d'obra i això genera fluxos migratoris, i segona, perquè hi ha països que Europa porta segles extorquint-los i colonitzant-los. I això genera una sèrie de conseqüències econòmiques. I això té conseqüències sobre la misèria en què es viuen en aquests països, que també és responsabilitat dels dirigents com el senyor rei del Marroc que governa aquests països. No és només responsabilitat dels països europeus. Però, evident... O sigui, per això deia abans que és un risc enverinar la conversa sobre immigració. Perquè no hi ha una solució immediata. I jo em nego a arribar a un consens polític en què l'única resposta sigui doncs hem d'enviar no sé quantes persones fora.
0: Fixa't.
20: Estan creuant no sé quantes persones... Deixeu-me tornar a la pregunta. Què s'hauria d'haver fet el dia que van creuar totes aquestes persones? Disparar?
19: No, el que no s'hauria és d'arribar. Però fixa't que el PSOE ha tingut un discurs que ha estat el de tornar, i al seu govern hi ha una gent que calla bastant, que són els comuns, per exemple, o Sumar, que en altres conjuntures haguessin parlat molt. Però ara estan, escolta, com un ficus allà enmig del govern, confosos amb l'ambient.
21: Però no perquè, tema, molts altres temes molts altres, estan en plan ficus.
19: Molts altres temes troncals que, en el cas que haguessin estat a l'oposició... Però és que, clar, això és l'arrel del que anàvem ara. És a dir, tu no has de trencar els drets humans ni l'acció al servei de la dignitat democràtica, però per no fer això que deies, l'efecte crida, per intentar combatre l'efecte crida, però sí que has d'atendre la gent. Jo diria dues idees. Un, que puguis atendre, i jo crec que aquí és la part en què el Marroc juga, és a dir, sap que, i la part de responsabilitat que té amb aquesta crisi que ha provocat, és a dir, aquesta allau de cop, això és inassumible per una ciutat com Ceuta, i per tant, amb un estat amb unes mínimes infraestructures com l'estat espanyol, però ho és, ràpid, i per tant li crea una crisi. Has d'atendre la gent que es pugui atendre, i segons el nombre, per tant, i segons també les normes i les regles internacionals i les que té cada estat. És a dir, hi ha una frase que s'ha dit molt amb el factor immigratori, que s'ha estigmatitzat molt, que és aquell que en aquest país no hi cap tothom, no? Pot ser utilitzat en clau xenòfoba o pot ser utilitzat en clau de discurs antimigració, però descriu també una realitat que és una obvietat, és que en cap lloc no hi cap tothom. És obvi, per atendre els serveis públics, que tingui tothom accés als serveis públics, perquè aquesta càrrega impositiva per fer front a això sigui sostenible per tota la ciutadania, la que ja hi era i la que arriba, etc. Per tant, aquí hi ha una part del que fa Marroc o del que es provoca geopolíticament, que ho dèiem al principi, per col·lapsar també o donar la sensació d'un col·lapse en un estat que, amb tota la bona voluntat que vulgui, dretes, esquerres o tet, sap que no pot metabolitzar això ni acollir a tothom segons el que...
1: Isabel García Pagán.
22: A veure, jo crec que el senyor Melchor León el que evidencia és que el carnet de partit no esborra la realitat i que la responsabilitat del servei públic està per sobre del partidisme. Jo crec que tota l'entrevista que li has fet i les seves respostes anaven per aquí. El senyor Melchor León surt al carrer cada dia i veu una realitat que el govern espanyol no està assumint en aquest moment. I no està assumint perquè... En el moment que tu no ets capaç d'oferir o de posar sobre la taula dades que són creïbles quan poses les imatges del lloc i els números que tu estàs donant, o sigui, ahir el president del govern deia que encara quedava 1.500 persones a Ceuta, de les que van entrar regularment, de les quals 1.200 eren menors. ni a la platja, ni ahir en, en aquestes noves instal·lacions que van obrir llits, hi havia 300 majors d'edat, n'hi havia milers de majors d'edat que estan allà de manera irregular. Si les dades que està movent el govern espanyol no són creïbles, amb la realitat és impossible que posi solucions que donin resposta a aquesta realitat. Perquè faltaran llits, faltaran recursos, faltaran policies, faltarà de tot. I si aquesta realitat et sobrepassa, les teves solucions no són bones. I passa el que va passar ahir a la tarda, que el president del govern espanyol deia que els menors no havien de sortir de Ceuta i que hi hauria instal·lacions per fer l'afiliació directament a Ceuta, i a la tarda la ministra deia que s'havia de fer el trasllat a la península per poder donar resposta a tots aquests menors. I és a dintre del mateix govern. Deia el Toni que els socis estaven calladets. El que ja no hi ha és ni relat ni discurs únic i unívoc dintre del govern. I la resposta de que si ve la dreta ho farà pitjor ja no és suficient. Perquè la realitat ha esborrat aquest argumentari de si hi ha un govern de la dreta serà molt pitjor. No sabem com serà, però és evident que en aquest moment el govern de Pedro Sánchez no està donant la resposta adequada. I jo sóc de la tesi de que el PP el que hauria de fer és posar-se al capdavant de la solució, trucar al senyor Pedro Sánchez i dir, escolti, estem aquí i anem a solucionar això.
0: Totalment.
22: I això seria una manera constructiva de trepitjar aquesta superioritat moral que està exercint en molts moments Pedro Sánchez a l'hora de donar resposta a un problema que l'ha superat amb ell.
0: Clarament.
22: Però si no hi ha ni una resposta unívoca, ni un discurs unívoc dintre del govern espanyol, les seves solucions tampoc no seran bones.
0: Són les 10 i 35 minuts. Canviarem de tema, però un tema és que...
2: M'agradaria fer
0: una cosa. Digues, Ángeles.
2: El que tu no pots fer de cap manera és premiar el govern del Marroc amb tot el que està fent. I encapçalats per la Unió Europea s'haurien de revisar tots els tractats que tenim comercials amb ells, tot el tema del Mundial de Futbol i del megaestadi que estan construint, i deixar-los ben clar que si no posa remei perquè d'ells és la responsabilitat, no entrarà un res. Però si el que fem és dir que les hi donarem unes partides milionàries a més del que ja els estem donant quan tenim tota la crisi, escolta, li estàs donant carmelos.
0: 10 i 36 minuts. Aviam, una pregunta. Isabel García Pagán, tens un iPhone?
22: No.
0: Bueno, treballes amb un iPhone o no?
21: T'ho has pensat molt, no?
22: No, fet... és que anava a dir, és que em nego a tenir un iPhone.
0: Ah, perfecte. Sí. Ot?
22: Sí.
0: Tens un iPhone. Laura?
21: Sí, tant.
0: Sí. Toni,
22: sí.
0: Ella?
22: Sí. Diu, sí, i tant.
0: Àngeles?
2: Tinc iPhone i tinc ordenador Apple.
0: Perfecte. Ho dic perquè molta atenció, 10 i 37 minuts.
21: No ens compliquis la vida, Jordi Basté.
0: Els que teniu un iPhone, perquè ja ha aparegut un nou atac, tipus d'atac informàtic, que pot deixar a mans d'estafadors tot el vostre WhatsApp. Tot. Converses i fotos incloses.
21: Això ho passaran bé.
0: Ara...
19: Laura. Per les fotos.
22: Esborreu el xat amb la Laura.
0: Laura, atenció, Laura, perquè em pots deixar el teu mòbil, Laura? D'aquí uns moments us explicarem com protegir-vos.
19: Ai, gràcies.
0: Però, sí, sí.
22: Però no estàveu protegits?
19: No,
22: benvinguts
19: no.
22: Al món real.
0: Mira, bueno, teòricament, el WhatsApp deien que hi havia
21: aquest
0: protecció de la baix.
21: Aquest trinxerisme, Isabel.
0: Atenció, a la gent que tingui un WhatsApp, que explicarem com fer-vos per protegir-vos aquesta estafa que pot fer que algú us agafi tot el que teniu al WhatsApp. Jo el que més m'agrada d'explicar, és l'únic que sé fer, que m'agrada molt fer-ho de tant en tant, que és com netejar el mòbil, que això és una cosa...
19: Sí, sí,
0: netejar
19: sí.
0: El WhatsApp. Sí, sí. Això és la cosa que m'agrada més fer.
20: I com va baixant la barra aquella, eh?
0: Oh, com va baixant la barra aquella,
19: que és molt
0: fàcil. Ho hem
19: fet uns quants dimarts, això.
0: Què?
19: Ho hem fet alguns dimarts, això, de buidar.
0: Oh, és que és molt maco buidar, home, buidar. És molt fàcil. És molt fàcil, perquè, escolta...
21: Digue'ns-ho, com es fa això, ara? Jo no ho sé fer.
0: No ho saps fer, eh?
21: No, com es fa? A veure, on he d'anar?
0: Vés a configuració.
21: Configuració.
0: Vas a configuració, valen? Vas a configuració. Ara la liarem perquè farem aquí una...
21: Ara no s'ha
0: no,
21: de fer-ho.
0: No, perdona, res de configuració. Vés al WhatsApp. Vés al WhatsApp. Vés al WhatsApp. Vés al WhatsApp. Vale?
19: Puntets.
0: Espera't un moment. I llavors, veus a la dreta que tens la fotografia on tens a baix
21: a la dreta, on, sí. Sí, on diu tu.
0: Vale. Veus que posa emmagatzematge i dades? Una de les...
19: Sí.
21: Sí.
0: Vale. Apreta emmagatzematge i dades.
21: Sí, soc.
0: Vale? Veus a dalt que posa gestionar l'emmagatzematge?
21: Correcte.
0: Entra allà dins.
21: Val?
0: Aquí s'està calculant l'espai lliure que tens.
21: Val, s'ho està pensant molt.
0: Però el dels xats. I si et fixes et sortiran tots els grups de WhatsApp que tens o totes les converses amb gent que tens on tens més àudios, vídeos, fotos que t'ocupen molt espai. Val. Per tant, entres en aquell xat o en aquella, per exemple, la Laura Rossell deu tenir moltes fotografies i molts àudios i molt no sé què amb la Maria Cinxó.
21: Massa.
0: Doncs pues llavors tu el que fas és esborrar directament perquè així et baixa aquesta...
21: Encara està calculant, eh?
0: Això vol dir que calcula molt perquè tens molta... Però espera't un moment, que d'aquí uns moments Bruno Pérez Juncà ens explicarà aquesta estafa.
3: RAC 1. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
4: Barcelona 2017.
5: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
23: S'ha activat l'operació Cronos.
24: Busquem el conductor.
4: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
25: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
26: Mossos d'Esquadra!
4: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
27: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
28: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
29: Que l'any serien 1, 2, 3...
28: Més de 2.400 euros.
29: Ja m'has descomptat!
28: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
30: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
31: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
32: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
33: RAC 1.
34: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
35: Ui, no.
34: De Madrid i a més a més el farem en castellà i punt.
35: S'ha
34: acabat tan català i tantes tonteries. Ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
22: A mi se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
36: Yo hablo fatal en español.
37: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
34: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
38: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
39: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
38: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
39: Tots els podcasts de RAC 1.
38: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
39: Noves funcionalitats premium.
38: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
39: Fàcil, intuïtiva i renovada.
38: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
40: El per què de tot plegat.
0: 17 minuts i les 11 en punt del matí, tots aquí ara...
21: Home, estic fent una neteja increïble.
0: Ja ho sé, ja.
21: Hosti, tu.
0: Sí, ja t'ho dic ara.
21: Tot això teníem aquí.
0: Sí, sí. Repetim, molta atenció és que teniu un iPhone perquè hi ha un nou tipus d'atac informàtic que pot deixar en mans d'estafadors tot el vostre WhatsApp, en converses i fotos incloses, i ara explicarem com ens podem protegir. Bruno Pérez Juncà és el nostre pèrit informàtic forense de capçalera. Hola, Bruno, bon dia, moltes gràcies.
41: Molt bon dia al dematí.
0: Bon dia. Primer de tot, aviam, a tots els iPhones afecta o només a determinats tipus, models?
41: Mira, més que el model, hauries de veure quina versió de sistema operatiu portes. Sí que és cert que s'ha detectat això amb telèfons antics, diguéssim, iPhones 8, iPhones 14... Sobretot és això, el que tu has de mirar és quina versió d'iOS portes. ¿Vale? Saps que hi ha diverses branques, hi ha gent que porta la versió 16, hi ha gent que porta la 18, la 17 o la 26, doncs tu has de mirar la versió que portes, que, sincerament, l'únic que has de fer és actualitzar-ho. Has de portar la darrera actualització. Mira què és senzill.
0: Quan et diuen l'iOS està actualitzat, anem bé, no?
41: Exacte. Aquí el tema és el següent. De dir, tens iPhone? Sí, estàs en perill. Per què? Perquè aquest atac és sofisticadíssim, que a més tu no has de fotre res i tocar-te'n tot. Val? Per això estem avisant. Ah. Aquesta és la primera. Segona, tens l'iPhone actualitzat? Sí o no? Si és no, doncs pela canyes. Ja estàs en perill i a més tens aquesta vulnerabilitat que te l'atacaran sense tu fer res, sense tu rebre res i es liarà parda perquè justament és això, t'aconsegueixen accedir-te en el teu WhatsApp, o sigui, a totes les teves converses, com molt bé deies, a tot el teu històric i a més a tots els teus contactes. I poses en perill a tothom.
0: Val, una cosa, Bruno, per tota aquella gent que ens està escoltant i que tingui un iPhone, sigui el 8 o sigui l'últim model, hi ha una manera de fer-ho. Dic perquè hi ha gent aquí que ens de la família Ulisses, encara. Aneu a General...
41: Exacte, General.
0: I segurament...
41: Bueno, configuració, vas a configuració. De configuració te'n vas a General. I de General a informació. ¿Vale? I aquí veuràs la versió d'iOS que portes. Vinga, jo t'ho dic tècnicament. A l'hora de la veritat, tu l'has de tenir actualitzat. Si et diu que tens la darrera versió, vas bé. Si et diu tienes que actualitzar, malament rai. Yeah. I a més, ara no em vingueu amb collonades de no hay espacio o no tengo tiempo. No. Escolta. Si no tens espai, mira, fes el favor d'entrar a la galeria de fotos i en aquest restaurant que has anat, que t'han donat un plat de calamars a la romana i li has fotut 583 fotos als calamars, doncs fes el favor d'esborrar els calamars perquè ja te'ls has fotut, doncs ja està, i a més no fas una guia de cuina, saps què t'avui? Això ja us ho vaig dir a principi d'estiu. Aquests dies que heu estat aquí a la Tombona, feu el favor de fer una mica d'higiene digital. Higiene digital vol dir això, una mica de neteja en les fotografies, tot aquest espai que tens, aquests 400.000 milions de correus que els tens pendents de llegir, que no te'ls llegiràs en ta vida, doncs vull dir, igualment selecciona els borres, neteja una mica, però no facis això, que aquest espai t'estigui fotent la seguretat.
0: Un dia em vas explicar una cosa que ara abans de la publicitat hi he explicat, que és la manera més ràpida, perquè és clar, tu et penses que fas una foto, efectivament, dels calamars, en fas 500, i aquells calamars els envies als teus amics. Llavors, aquella foto que tu tens ja al teu historial de fotografies, també el tens repetit als missatges de WhatsApp que envies dels calamars.
41: Llavors,
0: què passa? Tens calamars per tot el WhatsApp.
41: Per un tubo.
0: Efectivament. I llavors explicaven que la millor manera, els que tinguin un iPhone, d'esborrar tot això, que és molt senzill, que te'n vas al WhatsApp i que llavors te'n vas del WhatsApp, perquè hi ha algú que ja m'envia un missatge. Com ho has dit, això? Val. Te'n vas on posa, al final del WhatsApp, obres el WhatsApp i al final, a la mà dreta, posa tu. Tu allà apretes i posa emmagatzematges i dades. I a dalt de tot posa gestionar l'emmagatzematge. I llavors veus que et començarà a sortir. Què tens? Quin és el grup de WhatsApp? Jo, per exemple, tinc un grup de WhatsApp que tinc de fotos i vídeos 4,5 gigas.
1: La barbaritat.
41: Ole, tu.
1: Quin és aquest grup?
41: Ole, tu.
0: Família.
41: El de cunyaos.
0: 4,5 gigas, i mira que esborro.
41: Sí.
0: És molt bèstia.
41: 4,5 gigas. Com tinguis un telèfon de 64, vull dir el percentatge que representa això.
0: Val.
41: Però t'explico, te dono una dada tècnica que això a la gent li interessarà, que és, mireu, si ara esteu mirant la versió que tu dius, va, quina versió tinc? Jo us dic, els que teniu la línia 16 d'iOS, ¿vale? Esteu segurs a partir de la versió 16.7.12. ¿vale? Els que esteu a la línia de la 17, vull dir, els que tingueu 17, doncs ho sento moltíssim, aquí heu de posar la darrera actualització, perquè si no, no aneu pas bé. Els que esteu a la 18, esteu segurs a partir de la 18.6.2. ¿vale? I això... i els que esteu a la 26, a la 26 tècnicament esteu segurs, però escolta, ja aquí sous, punyeteros, conya, actualitzeu, que no costa gota.
1: La 16, ho ha dit?
21: Sí, però
41: la 16 és la 16.7.12.
21: I la 26?
1: Estic a la 2.
0: La 26?
41: No, la 26... La 26 esteu segurs, però guita, ja qui ets, conya, aprofita i actualitza. No costa gota.
0: Ja. Escolta'm, saps de quants usuaris estarien parlant a Catalunya? Centenars de milers, no?, que podrien estar afectats?
41: Aviam, esclar. Quanta gent està afectada? Primer de tot, hauríem de veure les estadístiques de quanta gent té iPhone, quan són pometes i quan no ho són. Aviam, això a nivell nacional hi ha una estadística que diu que un 33-34% de la població porta iPhone. I aquí a Catalunya, conxos, que som més pijos, doncs jo calculo que serem un 36-38% de la població ara mateix pot estar en perill. Clar, d'aquest 38% de la població. Quan són uns mindundis pelacanyes digitals que no actualitzen el telèfon? Pues un percentatge altíssim, que no ens enganyem. Doncs vinga. Doncs jo crec que per això estem avisant, perquè realment hi ha molta gent que el tema de l'actualització se'n refot. Quan un avís d'actualització de seguretat és importantíssim. Això sempre us ho repeteixo. Una actualització és el que et deia, una vegada crec que t'ho explicava. És com si tu ara mateix surts de casa i et deixes el portal del garatge obert. Clar, si et truca la veïna i et diu, escolta, que t'has deixat el portal, això és un avís, tu has de fer una actualització. ¿Vale? Per què? Perquè hi ha una vulnerabilitat al teu sistema. Doncs tu pots fer dues coses, o hi vas i tanques la porta, o també ets aquí a la ràdio i llavors has de sopar, tornes a casa. Però quan tornes a casa al vespre, t'han fotut el pernil, la bicicleta i t'ho han cardat tot, saps què t'ho vull dir? Doncs quan te surt l'actualització és que vol dir que s'ha trobat una vulnerabilitat i l'actualització la repara. Doncs és això, tu has d'anar tinguent actualització constantment. Has de tenir-ho sempre actualitzat i així tens el dispositiu segur. D'aquí que és sempre el primer consell que us donem.
0: Estem parlant, Bruno, d'un nou atac informàtic. Com funciona exactament?
41: Buah, aquest és molt sofisticat perquè justament aprofita que la gent no fa les actualitzacions, vale, per aprofitar aquestes vulnerabilitats. Se sap que hi ha uns forats molt concrets. I un dels forats concrets és tu reps un WhatsApp amb una fotografia, que tu dius, ostres, la típica fotografia del grup de cunyaus, de qui sigui, que t'envien el gatito de buenos días.
1: Vale? De qui reps aquesta, el WhatsApp?
41: Justament d'una persona, d'un contacte conegut teu. Vale? Sí que al principi, doncs, en la cadena, sí que s'ha d'anar a desconeguts, però a partir d'aquí, com que aquest sistema t'agafa tota la teva agenda, tots els teus contactes i tots els teus grups, a partir d'aquí es va reproduint. Doncs d'un contacte teu o en un grup teu reps una imatge, però ja t'ho dic, que és un gatito de bon dia, que és qualsevol cosa o algo que sembla aparentment que és correcte. Però què passa? Que aquesta fotografia, a dintre de la fotografia hi han dues coses. Una, la imatge, el gatito que tu veus, i l'altra hi ha el que es diuen los metadatos. Què són los metadatos? Los metadatos és a quina hora s'ha fet la fotografia, quin dispositiu l'ha fet, des de què, des de com, des de quan, són tota una informació. Doncs el que fan és alteren aquesta informació de manera que anar les dades originals, doncs va un codi, vale? Va un codi maliciós. Val? Quan això entra a la memòria, aprofitant que tu no l'has actualitzada, saben com accedir en aquesta memòria per després poder atacar. ¿Vale? I què ataquen? Ataquen justament en el teu WhatsApp, ataquen en el teu Instagram. Per què? Perquè tenen una cosa que es diu la clau d'encriptació. Tu cada vegada que obres el WhatsApp, per exemple, tu no envies el teu codi de validació, no dones el teu usuari i contrasenya. Per què? Perquè el primer dia que et connectes tu amb el servidor t'envia una clau, vale? Una key, vale? Que és la clau d'encriptació, te l'envia al teu telèfon. I llavors el teu telèfon, cada vegada que es connecta, l'envia cap a dalt, així ell sap que ets tu i t'envia les dades. Què fan aquesta gent? Com que estan dins de la teva memòria, sí, el que fan és s'acosten en el WhatsApp, ras, i li carden la key, li carden la contrasenya. Llavors se l'emporten i en un equip seu l'envien dient-li, escolta, WhatsApp, que sóc jo. I l'altre diu, sí, sí, ets tu, vale? Perquè tens la clau. I què fa? Bum, li envien tota la informació. Per això és sofisticadíssim, perquè tu només reps una fotografia que t'acarda la key del WhatsApp, els hi envien ells, i a partir d'aquí aquesta gent, al tanto, aquesta gent, tenen tota el teu història, és que tenen totes les teves converses, val? Que ara ve la segona part que ens fa més por, que és el que faran amb aquestes converses més endavant, aviam si es comencen a publicar, saps què te vull dir? Mm. Que ojo, que aquí pot haver-hi un Cristo de Déu i Maria Santíssima, val? Doncs aconsegueixen això, i ja tenen les teves converses i tenen a més els teus contactes. I ara comença l'extorsió, i l'extorsió és, esperen que algú digui alguna cosa, sí? Com que ells ja saben com tu parles, doncs li diuen Oli, o Cari, o el que sigui. Escolta, escolta, tinc un problema. Se m'ha rebentat la roda. O he tingut un petit accident i hosti, per què no em denunciïn? Envia'm 200 euros en aquest telèfon i després t'ho explico, carinyo, perdona, perdona. I després t'ho explico, que estic nerviosa. Vinga, adéu, adéu, pum, pum. Clar, i tu mussol, pum, 200 euros, i ja està, ja has llepat, perquè confies en l'altra persona, perquè, cony, és el seu WhatsApp i estàs parlant amb ella, tu, automàticament. Doncs aquest és el drama que hi ha ara mateix.
0: Val, clar, si rebem un missatge, Bruno, demanant-nos diners d'aquest familiar o d'aquest amic, clar, no sé com saber si no ens han piratejat el mòbil. Clar, trucant-lo, suposo, no?, en tot cas.
41: Aviam, sempre us ho he dit, que és amb ciberseguretat confiança zero. I més ara, que amb les CIEs t'estan fotent tots els identificadors en l'aire. Ara mateix, és clar, és que he rebut un WhatsApp d'aquesta persona perquè és ell, que no, conxos, que un altre li està controlant, sí? És que ara mateix rebreu missatges de veu de la persona coneguda, sí?, amb la que et dirà el mateix que t'estic dient. Hòstia, he tingut un accident, necessito 200 euros, vale, però amb la veu, i tu identifiques la veu. Que no, conxos, que la veu ara mateix s'està clonant, amb 15 segons de veu ja estàs clonant una veu a un 80-90%. M'entens? Doncs què has de fer? Sempre has de fer un doble factor de verificació. Si tu reps un WhatsApp, si tu reps una trucada, doncs per un altre mitjà de comunicació, tu truques en aquesta persona, li envies un WhatsApp, li envies un correu electrònic, li envies un colom, li envies el que sigui i confirmes que sigui aquesta persona. I com ho confirmaràs? Doncs amb una prova de vida. Val? Això sempre us ho he dit i us ho vaig donar-ho ja fa 2 anys enrere. Per Nadal, aquest dia que esteu tots junts, l'únic cop a l'any que esteu tots junts, doncs us assenteu a taula i digueu una paraula clau, una contrasenya. De manera que si algú et demana diners, és que és així de senzill, perquè el cibercriminal vol que l'és. Si algú et demana diners en una circumstància estranya, tu li has de demanar aquesta clau i aquesta contraclau. Va bé, santo i senya. I si no t'ho dona, pues no, perquè ho hem de fer-ho d'aquesta manera. Això ho va fer Joan Houdini fa molt de temps, de dir, ja t'ho va dir, tu, de dir, l'única manera és fent aquesta prova de vida per saber que no t'enganyen. Doncs ho sento moltíssim, ara mateix heu de fer aquesta prova de vida amb les persones conegudes, amb les persones que us importen, amb les persones de confiança, perquè ja us ho vaig dir, que venia una nova generació d'estafes, que aquí és que cauràs per tots costats.
0: Ja, més enllà d'aquest nou atac informàtic, ara són molt habituals les ciberestafes i l'estiu és un moment on som especialment vulnerables, fins i tot dins l'equip del món RAC1. El nostre productor Jordi Ramos, per cert, Jordi Ramos, aviam si d'una vegada per totes t'envia la maleta, perquè l'hem perdut, no, és una cosa molt bèstia. Vol Barcelona-Madrid.
21: Sense cap complicació.
0: Sí, pont aeri. O sigui, vol Barcelona-Madrid. Divendres al matí encara estàs esperant la maleta.
21: Què dius?
0: El que sents.
21: Amb quina companyia?
0: No sé quina companyia, si era Poneri, no, clar, Ibèria no podia ser. O sigui, si és Poneri, és Ibèria. Però no sé si, ara m'ho dirà Ibèria, doncs no, encara estàs esperant la maleta. El primer vol del matí, de ser la primera maleta que devia arribar a la cinta.
22: Bueno, o sigui, l'única, perquè en un pont aeri pot durar una maleta.
0: Sí, exacte, doncs però encara l'està esperant. Li van dir que arribaria ahir abans de les 11 de la nit, encara l'està esperant des de divendres. Val, tanco parèntesi, que això no té res a veure amb el que està parlant. Però el Jordi Ramos ens explicava abans que va fer una reserva Booking a través del web oficial amb tota la normalitat del món, però que va rebre un WhatsApp suplantant a Booking on li demanaven confirmar la reserva entrant a un enllaç i donar les dades de la seva targeta de crèdit. Evidentment, el Ramos no va posar les dades de la targeta perquè Booking ja les hauria de tenir i després va fixar-se en l'enllaç i es va adonar que era sospitós. Llavors el Jordi va trucar a Booking i li van confirmar que era una estafa i que bloquegés immediatament el número de telèfon. Escolta'm, això... mira, el Jordi perquè és espavilat, però hi ha molta gent que no és espavilada i hi ha molta gent gran que ja té mòbil, que ja té d'aquesta manera, que apretaria i que ja li foten l'estafa. Hi ha alguna manera de donar-nos a temps que un enllaç no és de fiar?
41: Sí, això us ho he dit moltes vegades, de dir, ell ho ha fet bé, ha fet els deures, que és mirar a on t'aporta aquest enllaç i a partir d'aquí no clicar, és així de senzill. Però primer de tot, la contrasenya que vosaltres mateixos feu servir a Booking, sí, de dir, aquest usuari i contrasenya que teniu, aviam, mindundis, que no sigui la mateixa que feu servir a tot arreu. I que sigui una contrasenya mínimament segura. I no me comenceu amb el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí? O sigui, primer comencem per aquí. És a dir, volem protecció en els grans sistemes, però justament el que demostra la teva maduresa en ciberseguretat és aquest bon ús de les contrasenyes, ja que és una mica la teva responsabilitat. Sí que hi ha hagut un atac molt bèstia a Booking, van haver-hi una filtració molt grossa l'abril del 2026, i també hi ha atacs directes als usuaris de Booking. Per què? Perquè ja sabem el teu, com es diu ara, el teu correu electrònic, i a més, la teva contrasenya està exposada a moltes llistes, doncs guita, tu proves, ximpum, que entres dintre, hola, què tal? Ja veig les teves reserves. A partir d'aquí, t'envio un WhatsApp fent-te passar per aquest hotel, a més dient-te dia, data i hora que arribaràs, dient-te que hi ha un problema amb la targeta, aviam si podem comprovar i verificar, i dona'm el número, i dona'm el PIN, el PUC, el RegatePUC, el CTV, l'UVHF, el que vulguis, i a més, tu li dones tot a tothom, i pam, i ja està. Sempre que si tu comuniques amb Booking a través de l'aplicació, ja pots rebre un SMS, ja pots rebre un WhatsApp, ja t'ho dic, pots rebre el colom famós aquest, que no li fotis cas, tu només tens una línia de comunicació segura, que és l'aplicació. I prou, s'ha acabat. Lo mateix amb la caixa, amb el banc de lo que sigui. Tens una línia segura de comunicació, que és l'aplicació. Doncs tot el que et vingui de fora d'aquesta línia segura, ho sento molt, no li pots fer cas. Repeteixo, ciberseguretat, confiança zero.
0: Gràcies, Bruno, una vegada més. Una abraçada forta.
41: Ben grossa. Fins aviat.
0: Fins ara. Bruno Pérez Juncà, pèl·lit informàtic forense, que sempre ens alerta aquí al món arracó d'aquestes estafes. Doncs, ui, com riu l'Otbou. T'has espantat, tot en un moment. Has vist el mòbil i t'has espantat amb alguna
21: cosa. Està actualitzant programari de l'iPhone. Wifi.
2: Cada vegada que deia el Colom, m'imaginava el Colom Amadeu de la Tiana amb la Vanguardia.
0: Com el fet de l'Eugenio, el Cirili. En fi, són les 11 en punt del matí.
21: Un avís a navegants, els que som autònoms i tenim petita empresa, n'hi ha una estafa recurrent, que és que t'envien correus electrònics del Banc de Sabadell, de la Caixa, del BBV, del no sé què, no sé quantos, dient-te que ja t'han fet el confirming de l'empresa amb la qual tu treballes, un client, i que no has de fer res més que clicar perquè et fiquin els diners a dins. O sigui, carregueu-se'ls tots.
0: Quin drama.
21: Un drama.
3: És una desconfiança absoluta.
0: Sí. Val.
2: Amb tot.
0: Les 11, un segon que anem recollint ja d'aquí uns moments. Deixa'm dir notícies d'última hora, abans d'anar a la publicitat. Laura Rossell i parlem de futbol. La primera, aviam, espera't un moment, que m'ha enviat aquí la Mònica tota la sortida de notícies. Aviam, sobre Ceuta, que el president Juan José Vivas ha reclamat aquest dimarts el suport de tots els espanyols i ha cridat a participar en una protesta convocada demà a tots els municipis del país. En un comunicat difós a xarxes, Vivas ha assegurat que l'objectiu és expressar la unitat al voltant d'una ciutat que ha patit un atac a la seva integritat territorial. Tenim retards a la línia R1 de Rodalies a causa d'una incidència per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona. Un retard d'un quart d'hora. Els Mossos investiguen, mentrestant, la mort d'un home de 45 anys que ha aparegut al carrer Sant Jaume de Manresa aquesta matinada. Segons ha avançat el Regió 7, la policia està treballant per aclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. Fonts properes al cas han detallat que la víctima presentava lesions per arma blanca, segons explica l'agència EFE. I una bona notícia, el gran xef Ferran Adrià i també la gran directora del sincrotró Alba, que és la Caterina Viscari, han estat distingits amb la medalla d'or de la Generalitat. L'executiu reconeix unes trajectòries extraordinàries que han projectat Catalunya al món en gastronomia i ciència. En el cas de Ferran Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial, mentre Viscari ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya. Dit això, un segon.
5: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
4: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
4: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
29: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
29: Ja m'has descomptat!
8: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les coixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
9: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.

0: Els a la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a vermont.com.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
2: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El per què de tot plegat.
6: Les 11 i 5 minuts. Laura Valante?
7: Vinga, doncs som-hi. Ai, aquest primer dia de col·le, amb l'Ot Bou, que ha arribat aquí com l'alumne optimista, il·lusionat i entusiasmat. Ens fa molta il·lusió aquesta temporada, ha dit en la salutació.
6: Bueno, veurem. I terror, també, eh?
7: Tota ara, ara, perquè ha anat a Ido cayendo, cayendo, cayendo. L'alumna nova és l'Àngeles, sí. Que avui l'han canviat de classe. És un canvi temporal de classe i ja se les han tingut. O no? Perquè abans de sortir al pati ja se les han tingut. L'Àngeles ha dit que les esquerres són les responsables dels atacs violents contra els campaments de persones a Ceuta, entre altres coses, i això ha fet saltar la borsa i la paciència de l'Ot Bou. Tot sigui dit, el Toni Aira, medalla d'honor al medallista boomer, Raticulín, Naranjito, el Gabinete Galigari i La culpa fue del xaxaxà. Sapigueu que Raticulín és el planeta fictici... Ho he hagut de buscar perquè dic ara no recordo.
8: Carlos Jesús, mític.
7: Clar, és el planeta d'on venia. Tu això ho sabies?
8: No, clar, evidentment no.
7: Clar que no ho sabies. És que això fa més de 20 anys, Toni Aira, per favor.
8: Però
7: ahir
8: el Clapés i companyia feia molta conya
7: amb un fitxatge del...
8: Amb un fitxatge del Barça, com es diu? Carlos Jesús, no.
7: Gabriel Jesús.
9: Gabriel Jesús. Gabriel Jesús.
7: Clar. Clar, és que no és el mateix. Carlos Jesús era un vident, Ot. Era un vident que es va fer molt famós i molt conegut, entre d'altres a Cròniques Marcianes.
8: I ell ho deia,
7: ell. I ell, no, clar, i també deia que venia d'aquest planeta, de Raticulín. Bé, la Isabel García Pagán, reivindicant aquí la tasca dels periodistes desplegats sobre el terreny, aquí també la reivindiquem, aquest ABC del periodisme, que és ser i observar i explicar el que passa. En aquesta tertúlia tenim veus molt irreverents que parlen del senyor rei, no sé si això el protocol, els codis del protocol, ho accepten o no. Ens ha advertit també la Isabel que aquest discurs de si bé la dreta serà pitjor, doncs és el conte del Pere i el Llop, ja s'ha gastat i no funciona. I arribats a aquest punt de la tertúlia, quan hem estat gairebé dues hores parlant de Ceuta, de tota la gestió d'aquesta crisi, jo crec que la frase optimista de l'Ot de l'entrada de la tertúlia ja ha quedat allò al fons de la motxilla. Saps aquell paper de l'entrepà que quedava allà al fons brut i arrugat? Doncs una mica
6: és
7: així.
6: És el que passa el primer dia de classe sempre,
9: sempre.
6: Et cau l'ànima als peus.
7: I després ha arribat el Bruno Pérez Juncà amb el seu to habitual, que clar, és que sempre ens esbronca.
8: Sí, sí.
7: El Bruno,
8: i ens diu mindundis, que ho ha dit molt avui.
7: Ui, ens ha dit mindundis, ens ha dit... sí, exacte. Cunyaus, ha recuperat allò del què no és un calamar, Jordi Basté. Què no és un calamar?
9: Sí, què no és un calamar?
7: El que tens a la teva galeria de fotos quin després
9: record,
7: dels dinars d'aquest estiu.
9: Puig, el gran Fermi.
7: Desconfieu dels gatets hackers. Ens ha desbloquejat una nova por. Aquests gatets entranyables de bon dia que us envia la tieta, us envia el cunyat, ara són una possible entrada a l'antivirus. Li demanem al Bruno, això sí, que la propera vegada, perquè tenim molts oients que són d'edat avançada, diguem-ho així, o potser no tan experts en l'ús de la tecnologia, que si us plau, que la propera vegada no ens esbronquis, Bruno, i explica'ns-ho tot això, primer 1, 2 i 3, no? Perquè tothom ho pugui entendre. Va, i acabarem precisament amb una frase del Bruno, que és: si no has actualitzat l'iPhone, ets un pelacanyes.
9: Senyors i senyores, moltes gràcies per la seva presència avui aquí.
8: Tu.
9: Els espero la setmana que ve. D'aquí uns moments parlem de futbol, de la golejada del Barça al Rayo Vallecano, de que avui a les 23 hores 59 minuts i 59 segons s'acaba el termini de fitxatges de la Lliga a Primera Divisió, i després parlarem de la figura d'un dels grans de la història de la comunicació al país, que es diu Joaquim Maria Puyal i Ortiga, a través de la imatge d'un llibre que avui es pot ja buscar, està a la venda, que es diu El factor Puyal, escrit pel Josep Maria Déu, una persona periodista que va estar molts anys al seu costat. D'aquí uns moments en parlem, fins a les 12 en punt del migdia. Fins ara, eh?
7: Adéu. Ciao, pescao.
9: Fins ara. Oh, sí.
10: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol de forma 100% natural, t'ha ofert el perquè de tot plegat.

0: tot plegat.
1: RAC 1. Xato! L'estiu s'acaba. T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
3: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
4: Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
5: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: RAC 1. Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
11: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
12: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
13: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
14: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
13: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
14: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
13: Fira d'Indians a Begú.
15: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
16: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
15: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
16: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
17: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
18: És pràcticament un quart de 12.
19: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
18: Saludem a aquesta hora, des de la distància física, però no emocional, Santiago Segurola. Doncs Santi, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, Jordi, com estàs?
18: Molt bé, i tu?
0: Pues bien, buen verano, pasando calor como todos, y hinchado de fútbol con el Mundial, que no descansa esta historia, y ya estamos otra vez en este comienzo de Liga Raro, donde no sabemos si uno lleva 4 partidos, el otro 3, el otro 2, bueno, lo de toda la vida.
18: Quines ganes tinc d'entrevistar un dia a Javier Tebas, de debò. Hola, què tal, Joan Jopallàs, bon dia.
20: Molt bé, bon dia.
18: I Miguel Rico, Rico, què tal, Miguel?
21: Molt bé, i vostès?
18: Mira, fatal com sempre, perquè ens han d'enganyar. Hola, Josep Maria Déu, què tal, bon dia.
22: Bon dia, Jordi Basté.
18: Què tal, d'aquí uns moments parlarem del llibre que ha escrit el Josep Maria Déu i que sortirà demà a la venda, i avui demà a la venda, que es diu El factor Puyal, en el títol va la cosa. Ell ha plantejat en el final del llibre una idea que jo crec que és molt bona idea. Molt bona idea. I tu, com a cap d'Esports de l'Avantguarda, Joan Jopallàs, i com Miguel Rico, una de les persones més influents del Barça, ens hi haurien de posar. I és que el Josep Maria proposa la possibilitat, ja que el Puyal no ha tingut un homenatge com Déu mana, que la tribuna de premsa del Camp Nou, del nou Camp Nou, es digui Tribuna Puyal. Cosa que, escolta'm, el Puyal, a més, tenia un carinyo especial per tota la gent que no treballava amb ell, tampoc. És a dir, tenia amb la gent de... Per exemple, amb el Pou, per posar un exemple, que ja porta 25. O amb el Flaquer. O amb l'Oliveros. Amb tota la gent que fa partits de futbol. I, per tant, jo crec que és una molt bona idea. No creu, Jonjo?
20: Jo sí. Encara no m'he llegit el llibre, tot i que ja el tinc, gràcies al Josep Maria. I aquesta idea em sembla que no crec que hi hagi cap periodista que hagi conegut indirecta o directament o hagi admirat la tasca del Joaquim Maria Puyal que no estigui d'acord amb aquesta proposta. Em sembla molt maca i molt justa. I el que deies tu, jo crec que jo, per exemple, quan començava, que tenia com una mena de... No és que m'intimidés el personatge, però quasi...
18: Intimida,
20: sí. Ell era el primer que relaxava l'ambient quan t'apropaves a ell, perquè normalitzava aquella admiració que li teníem, doncs, amb una... Bueno, que feia que tot fos molt proper i molt, molt normal. Quan ell podia haver sigut, doncs, en fi, una mica més distant en les distàncies curtes. Per tant, la resposta és sí.
18: Va, la resposta és sí, no...
21: No sé on s'ha de signar, però jo signaré. De la mateixa manera que amb tota naturalitat va arribar un moment que la sala de premsa de l'estadi es diu Sala Ricard Maixencs i que tinc l'esperança de que més aviat que tard l'espai dedicat als fotògrafos porti el nom del Ferran Tueras, pues... Seria
18: totalment d'acord, la segona, ja.
21: Extraordinàriament just que un lloc tan significatiu per tots nosaltres porti el nom de la veu més significativa de la història.
18: En tot cas, això, Joan Laporta és truc i companyia que s'apunti. Digues, Santi.
0: Vamos a ver, yo no he vivido, no vivo en Cataluña, pero voy a decir lo que significó Puyal para la gente que no vivía en Cataluña. Yo era un fiel oyente de la radio en la adolescencia y en la niñez. Y también en ese paso de la dictadura a la democracia. Y fiel oyente también de la cadena SER. Y allí Puyal participaba en deportes en Hora 25. Y era un referente extraordinario, pero no, digamos que muchas veces, en el ámbito de Cataluña, eso lo sabemos y lo sabemos de sobra, por la incidencia que ha tenido, por la defensa que hizo del catalán en momentos donde no era tan fácil, pero también por el rigor y la profesionalidad en la Radio Nacional. Cuando le escuchábamos, sabíamos... digamos, su aproximación al fútbol, al Barça, al deporte, era tan profesional, tan radiofónica, en el mejor sentido de la palabra, que quizá no os deis cuenta vosotros lo que significó para una generación de oyentes no catalanes también. Y creo que es merecidísimo. Esta propuesta es merecidísima, desde luego.
18: Continuarem parlant d'aquí uns moments, i de parlant del Puyol, i però he de parlar abans del partit d'ahir, i sobretot del que pugui passar avui abans de les 23:59:59. Aviam, Miguel Rico, tu que estàs molt ben informat, i el Joan Jopallàs, i Marta Ramon. Hola, Marta, bon dia.
2: Hola, bon dia, aviam. Com esteu?
18: Rico, tu creus que el Barça fitxa abans de les 12 de la nit?
21: Jo crec que ho intentarà.
18: Amb Julián Álvarez?
21: No. Sincerament, no.
18: I per buscar què?
21: Un centre a l'esquerra.
18: Un centre a l'esquerra.
21: Jove.
18: Jove. Cony, digues el nom ja, perquè el deu saber.
21: No, però hi ha un centre a l'esquerra al 20, crec que els hi agrada.
18: Val. Joan Jopallàs.
20: Jo crec que és més probable, o estaré més pendent d'una sortida que d'una entrada, que és la del Caçador.
18: Sí. Marta.
2: Jo estic amb el Joanjo, sobretot m'he refiat molt del que ens han anat dient durant tot l'estiu, que és que Hansi Flick no veia la necessitat de reforçar-se amb un central, tot i que ja no poso la mà al foc per res.
18: Va. No sé si Santi Segurola té alguna pista si el Barça fitxarà abans de les 12 no. O no.
0: Yo creo que intentarán algo en la defensa, desde luego. Quiero saber el destino de Valdé. Hablo muy desde lejos, ¿eh? Sí. Pero me da la sensación que la situación de Valdés es crítica, y porque está Cancelo y ha aparecido este chico Spar, que ayer fue quizá el gran protagonista del partido contra el Rayo Vallecano. No lo sé, me imagino que algo intentarán, pero desde luego si me preguntas quién y en qué posición, ni idea.
18: Va. Deixa'm dir una cosa, per cert, una cosa que competa aquesta ràdio i que competa la Marta Ramon, i com que a mi m'agrada ser molt just amb les històries, vaig dir, això ho he d'explicar perquè és lògic que ho expliqui. Aquí ha passat una cosa, que és que ha estat un estiu molt mogut. Hi ha un dia que la Marta Ramon entra en un butlletí i entra en un... i escriu una informació esport RAC1 a través de les xarxes dient que el Barça ja ha arribat a un acord amb el City per fitxar Rodri. Aquesta informació la Marta em truca i em diu, escolta'm, pots mirar si això pot ser cert? I jo, efectivament, truco a les dues parts, a les dues parts, i en diuen, Rodri jugarà, les dues parts en diuen, Rodri jugarà al Barça i l'acord que falta és l'acord econòmic, que poden ser 50, 70, 80, 90, 40, 60, 60, però això es tancarà. I la Marta entra i surt i diu la notícia, perquè la Marta, evidentment, estic de vacances i qui ho ha de dir-ho és la Marta, perquè a més la Marta també està ben informada, tot plegat i la que en sap. Evidentment, l'acord va arribar 15 dies o 10 dies després, però Miguel Rico, que és una persona molt ben informada, sap perfectament que a partir del moment que allò va començar a sonar, allò estava tancat, només faltava posar la xifra. Estem d'acord o no estem d'acord?
21: D'acord, sí. Val. Es va tancar el dia del Basilea a Barça.
18: Correcte. Però que, Rodri, tenint en compte que hi ha un cantó, Ferran Soriano, i qui hi havia l'altre, que és Deco, és evident que allò estava tancat. Ens vam equivocar? Sí, perquè no estava tancat del tot. En tot cas, la Marta Ramon no es va equivocar. Em vaig equivocar jo, que la vaig fotre al peu dels cavalls amb aquesta notícia. Ja està. Igual que vaig comentar un dia que Bernardo Silva, i això també ho pot confirmar tant el Pallàs com el Rico, Bernardo Silva estava al Barça. Però estava al Barça. Estava al Barça.
21: I de fet, si hagués vingut Bernardo Silva, no estaríem parlant de Rodri.
18: Efectivament. Totalment d'acord.
20: Per tant, celebrem-ho.
21: Sí, perquè probablement Bernardo Silva estaria al Barça i Rodri al Madrid.
18: Va. Dit això, perdona, Marta, allò de Valde, això de Valde que explicava el Joan Joqué?
2: Sí, a veure, amb Valde, pel que sabem, sempre segons el que sabem a aquesta hora, ja sabem que el mercat tot canvia en qüestió de minuts, a hores d'ara el que sabem és que hi ha hagut diverses converses Valde-entrenador, Valde-Flick, després que Flick el decidís de desconvocar pel primer partit de Lliga, va haver-hi una altra conversa, més curteta en aquest cas, i Valde sap per la boca de Flick que ell no és el preferit per ocupar la posició posició de titular que té per davant Cancelo. A més, ara està sorgint Xavi Espart, però per les converses que han tingut, la idea és que Flick està collant Balde per treure'n el màxim profit i que no s'adormi, que competeixi, que li demostri que vol un lloc a l'equip, i Balde de moment està convençut que pot fer-ho. Balde havia tingut ofertes importants a l'inici del mercat, no estava en una situació tan delicada com ara, i ara a correcuita és molt difícil trobar una solució que sigui prou atractiva, prou llaminera com per fer el salt, i estem a les últimes hores del mercat. Jo veig difícil, sincerament, que Balde surti en aquesta finestra donades les circumstàncies, però, com deia abans, i després de tot el que hem après en aquesta finestra d'estiu, tampoc poso la mà al foc per res, però ara mateix té pinta que Balde es queda.
20: Si hi ha un representant capaç de moure una operació d'aquestes característiques en poques hores, és Jorge Méndez,
3: això
20: que,
3: sí.
20: Que és el que sí, té el Balde.
3: Sí, sí. Això també és veritat.
20: Però jo crec que tot el que està dient la Marta és exactament el que ha passat. I el Balde, jo crec que no s'esperava el missatge o el discurs tan aspre de Flick, que segurament és el jugador que més ha acollat Flick públicament des que va arribar en la seva tercera temporada. Jo crec que està una mica descol·locat el Balde. Crec que si se li hagués dit d'aquesta manera setmanes abans, igual hagués tingut més temps per reaccionar, però ara crec que també esperar fins al gener, per exemple, per veure com evoluciona tot, tampoc és una mala solució.
21: Crec que tot això és filosofia Flick, que vol una plantilla basada en la màxima competitivitat entre els futbolistes. No li agraden els resignats a la seva sort o desgràcia de ser suplent al Barça, que ja en principi professionalment està a la plantilla, ja és extraordinari, i vol gent convençuda de que pot ser titular cada setmana a l'equip. I en aquest sentit, jo crec que ell va citar a Balde, però és un missatge que serveix per tothom. Vol que tothom demostri cada dia de la setmana que diumenge pot ser titular.
3: Va. Bueno,
21: no està convocat, ser titular.
3: Estem parlant del partit. Jo m'agradaria parlar un moment ràpid, si pot ser, del partit d'ahir, perquè després vull parlar d'aquest llibre. Del partit d'ahir, jo vaig escoltar la transmissió del Barça jugar RAC1, recomano molt Marc Guillén a la mitja part, ho hem tirat a les 8 del matí, el que va dir de Xavi Espart. Estic flipant amb el començament de Rafinha, que sembla que jo a vegades crec molt amb els lideratges otorgats, és a dir, la capitania dona un plus.
21: I quan l'entrenador diu que vol que aquest sigui el capità, ho diu per alguna cosa.
3: Efectivament. Rafinha, Xavi Espart, Lamine ahir una altra vegada. O sigui, no sé, la sensació de que et foten fotre dos gols, però que si em volen fotre mitja dotzena, te'n fotrà mitja dotzena. O sigui, no ho sé, Joan Ju.
20: Sí, jo crec que està el barcelonisme amb un optimisme absolutament justificat. Jo crec que no t'has de contenir quan veus que l'equip té tan bona pinta, que la plantilla té tan bona pinta, que el mercat d'estiu, que sempre hi ha algun punt fosc que critica, etc., aquesta vegada jo crec que s'ha fet d'una manera, en fi, immaculada. Només faltava que vingués Rodri. I el que passa ahir, o passa contra l'Atlètic, és que quan vols destacar els millors jugadors no saps per quin començar, perquè tots ho fan molt bé. Això vol dir que el gran beneficiat és l'equip, perquè tots estan a un nivell altíssim i els mecanismes funcionen. Jo crec que és molt important també, o té molta rellevància amb el que està passant, que Flick ja està en el tercer any, domina l'espai, ja forma part del club, ja el mobiliari, la situació, per exemple, de Balde, com l'ha portat, parla d'un entrenador que sent molta autoconfiança, molt de poder allà on està, que té cobertura aèria per part del club, i jo crec que ara mateix el Barça, a mi m'és igual dir-ho, perquè a més jo no sóc sospitós de ser, de ser allò optimista. Jo crec que el Barça aspira a guanyar la Champions. Després pot passar el que hagi de passar, però ara mateix aquella por que teníem que faltar, no nos alcanza, a l'esglaó que faltava per pujar, ja sé que estem a l'1 de setembre, m'és igual, a mi em sembla que el Barça té molts bons jugadors, que té una manera de jugar extremadament moderna, en el sentit de que tots corren sense pilota i amb pilota. I per últim, deixa'm dir que també vaig escoltar a la mitja part a Marc Guillén parlant de Xavi Espart. Per mi és un fitxatge, ja, o sigui, és un fitxatge extraordinari. Quan puja un jugador del filial al primer equip, no saps mai, falta l'últim, trenquen a l'ou, i quan pugen al primer equip és quan realment has de saber si aquell jugador val pel primer equip o no, si li pesa la samarreta, si entén, si suporta la pressió, etcètera, etcètera. Xavi Espart a mi em sembla un jugador que quan el Flick el va comparar amb l'AM, tots dèiem, home, se li ha anat una mica la castanya, però ara entenem aquella comparació. És un jugador que aviam, que no és lateral esquerra.
3: Que sí, que sí.
20: Segur que està fent de pel·lícula. I després, no sé, és que tot està encaixant. Clar que hi haurà moments dolents durant la temporada, però tens a Gordon i a Leyemi, que s'han adaptat molt ràpid al joc. En fi, em sembla que té tot molt bona pinta, i s'ha de dir.
3: Segur, hola.
20: Sense complexes.
0: Bueno, primero, el Barça llega a principio de temporada con dos interrogantes que en los tres primeros partidos los ha salvado muy bien. Evidentemente, uno es la defensa, donde no ha habido novedades. Hablemos luego de Spar. Y el año pasado había esas dudas razonables sobre cuál sería el comportamiento de la defensa a lo largo de la temporada, sobre todo en los grandes partidos. No hay novedades, por lo tanto, lo que sí sabemos es que Cubarsí se ha reafirmado en el Mundial como un jugador de primerísima categoría, cosa que el año pasado, en la temporada pasada, se llegó a poner en duda. El Mundial le ha venido de maravilla. Dos, la delantera. El Barça ha perdido dos delanteros centros, uno que rindió a una edad ya tardía durante 4 años más que bien. Lewandowski hizo lo que tenía que hacer, marcar goles, fue pichiche en alguna ocasión, y luego tenemos el caso de Ferran Torres, que salió reivindicado del Mundial con el único gol que marcó, pero fue el gol que le dio la victoria a España. Ninguno de los dos está, y la solución ha sido colocar a Rafinha delantero. Es una decisión circunstancial, obligada por las características del mercado este verano. No lo sabemos, habrá un momento en que se dirá que el Barça no tiene un delantero centro, pero lo que está haciendo Rafinha es verdaderamente extraordinario. Ya son 5 goles, 5 grandes goles en general, todos. Y luego está el fichaje de Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, como tantos jugadores que han pasado por el Manchester City, en algún momento pidió salir del Manchester City y Guardiola le abrió la puerta. Se fue al Arsenal, como Julián Álvarez se fue al Atlético de Madrid. El problema de Gabriel Jesús, que no es un delantero centro a la usanza, tiene más cosas de Julián Álvarez que de cualquier otro delantero, es que es un jugador que está lesionado 3 años prácticamente. Y no sabemos cómo se vuelve de esa situación. Lo que sí creo es que el Barça está con un vigor enorme. Ayer, el partido de ayer fue magnífico. Pasó malos momentos el Barça. Hay que decir que ese 5-2 tiene algo de ficticio, porque se puso por delante el Rayo, se colocó 3-2, tuvo el empate a 3 en la jugada siguiente. Y fue en momentos críticos. Yo creo que lo solucionó con el ingreso de Rodri, que puso, digamos, orden a todo aquello. Y ahí aparece la figura de Spart. Spart debutó el año pasado contra el Newcastle. 10 minutos, tenía 17 años, de lateral derecho, y se consideró que fue una proeza, parando a Anthony Gordon, además, por cierto. Y funcionó bien aquel partido, no se le vio prácticamente más. Y ahora aparece como lateral izquierdo, pero antes del Mundial se jugó en sub-19, y cualquiera que vio, y España fue campeona, él jugó de medio centro. ¿Qué es lo que tiene Spar de especial? Que sabe, y sabe jugar como juega el Barça. Es un producto absolutamente fiel a lo que es la escuela del Barça. Alguien ha dicho, no sé si Rico o si Joanjo, o el mismo Flick, no lo sé, que le recordaba a Lam. Él ayer jugó en lateral izquierdo y en el Mundial 2006, yo estuve allí, en Múnich, él jugaba de lateral izquierdo y no estaba en el Bayern todavía, aunque era de, les había estado cedido o algo por el estilo. Jugó lateral izquierdo y es cierto, me recordó ayer muchísimo aquel Lam que comenzó como lateral izquierdo y que sabía latín de fútbol, luego como lateral derecho, ya que vamos a contar. Me entusiasmó lo que hizo ayer con el balón. Sufrirá defensivamente, quizá, pero la aportación que Spar le dio ayer al Barça fue categórica en todo lo que hizo. Y a mí me pareció que fue algo casi deslumbrante. No sé hasta dónde llegará, pero es lo que me parece ayer.
3: Rico.
21: Jo, per fer-ho ras i curt, diré que més se'n fan curts els partits del Barça. Perquè em permet... Té un futbol que em permet mirar-ho i veure-ho i sentir-lo amb l'esperança de que a cada propera jugada tindran una ocasió de gol. I això s'aconsegueix funcionant com un equip, com un rellotge d'equip, que aquesta temporada, a més, coincideix que no solament té un gran equip, sinó que té una grandíssima plantilla. No fa tants mesos miràvem a la banqueta del Barça i la meitat de la gent que estava veient la transmissió o al mateix estadi no sabien ni qui eren aquells jugadors.
3: Ja.
21: Ara mires la banqueta del Barça i les opcions que té l'entrenador i impressiona bastant. Jo no diré res més de Xavi Espar, entre altres coses, perquè si l'entrenador s'atreveix a dir, ell, que el recorde a l'AM, ha d'estar molt segur per fer una comparació d'aquest calibre que se't pot tornar en contra cada dos partits. I jo voldria parlar de Gordon, no perquè jo sigui un seguidor de l'Everton, que és on ell va destacar. Jo trobo que és un jugador excepcional, amb una transcendència excepcional al joc. Un futbolista que té gol, que té velocitat, que té 1-1 i que té generositat, sabent que sempre que és més important l'equip que ell mateix. Per tant, jo fins ara el començament del Barça irreprochable.
3: Són les 11:36 minuts. Re, diu una cosa, seguro la demà, aviam si demà tenim 10 minuts per parlar un quart d'hora, per parlar del... no del que passarà aquesta nit, a les 12, sinó de veure i comparar com està el futbol espanyol en aquests moments i les xifres que es pagaran. Demà en parlem. Segur, una abraçada. Fins demà.
0: Muy bien.
3: Que vagi bien. Fins ara.
0: Hasta la pròxima.
3: Hasta la pròxima. En 6 demà. 11:37 minuts. Aviam, demà el tema. Anem al tema. Espera, que no he dit res a la Marta. Marta, demà en parlem també.
2: Demà més i seguirem al peu del canó. Una
3: com
2: abraçada, Esté.
3: Com sempre. Una abraçada. Fins ara,
2: bon
3: Marta.
2: Bon dia.
3: Adrián, Josep Maria, adéu. Per què aquest llibre?
4: Per què no? Si no n'hi havia cap.
3: Ja.
4: Com pot ser, em vaig preguntar al seu moment, que una figura com Puyol no tingués un llibre? Doncs jo em vaig atrevir perquè prèviament vaig fer una tesi doctoral. De manera que després d'estudiar a fons l'obra periodística de Puyol, específicament centrada al camp de la ràdio, vaig fer un llibre. Potser d'aquí un temps hi haurà algú que farà un llibre sobre l'obra periodística de Puyol a la tele. Dic això perquè Puyol és polièdric. El coneixem per les transmissions, per l'Urruti t'estimo, però és molt més que això. Aquest llibre va...
3: El que no entès mai és perquè el Puyol va marxar com va marxar. És a dir, gairebé sense fer soroll i gairebé amagat.
4: Feia 50 anys que transmetia partits de futbol.
3: Ja.
4: Clar, 50 anys.
3: Que sé que sí, jo estic a favor, però...
4: Arriba un dia que potser pensa ja n'hi ha prou de formar part de l'esfera pública i toca passar a l'esfera privada. I és ara on s'hi troba còmode, treballant al seu taller de comunicació, viatjant, no para quiet, fa esport... Què més vols?
3: Quan va ser l'última que el vas veure?
4: Ahir a la tarda.
3: Com és la frase que diu sempre, ara?
4: La frase que diu sempre?
3: O sigui, el Quim no vol... Com era allò? Això ho diu sempre. El Quim no vol... El Puyal està jubilat i el Quim, alguna cosa d'aquestes.
4: Ahir a la tarda, en Quim i un servidor ens vam prendre unes ampolles de Vichy.
3: Sí.
4: Ell tres, jo una. Uh-huh. Ens vam veure perquè jo li vaig donar el llibre. Ah. Ahir li vaig donar el llibre en mà. Mm. I vam estar a la tarda una estona comentant la jugada. Mm. Quan ens vam acomiadar, ens vam trobar un senyor que és en aquesta taula.
3: El Joan Jopallàs.
20: Sí, senyor.
4: Mm. Així que si el Joan jo vol afegir alguna cosa
3: sí.
4: més...
3: Què?
20: No, perquè, aviam, el primer que haig de dir és que... ara li deia el Josep Maria, el primer que vaig fer després de parlar amb vosaltres és anar a consultar a quin any va néixer el Joaquim Maria Puyal, perquè està extraordinari. O sigui, no diré l'edat perquè la gent, si vol, que ho miri, però, en fi, té un aspecte, en fi, de no patir. És a dir, de que el seu... està disfrutant de la vida. Evidentment vaig estar molt content de trobar-me'ls, perquè realment era, bueno, una figura, tant la del Josep Maria, que també feia molt de temps que no ens veiem, però clar, evidentment, trobar-te al Puyal i intentar reconèixer-lo, perquè darrere d'aquella barba ara no porta la barba, i el vaig escoltar, i sí, va venir a dir aquesta frase que tu estàs intentant recordar, que és que està una mica, ell estava una mica fart del Puyal ja.
3: Ja sí, sí, clar, evidentment, efectivament.
20: I jo li vaig preguntar, o li vaig dir, que això, en el món d'ara, retirar-se d'aquesta manera tan radical, té molt de mèrit, perquè no, renunciar a aquesta, al propi ego, no?, a la popularitat, etc., doncs té molt de mèrit. I ell va dir exactament el que deia ara, que va estar 50 anys al peu del canó, no només amb les transmissions, sinó amb programes de televisió, etc., molt exposat, i la seva opció em sembla, doncs, molt... Et diria que recomanable. Si a més, si l'ha fet ell, serà perquè perquè quan, és molt saludable.
3: Avui, quan li dedicava el davantal a les 8, havia sortit gent, clar, que evidentment... I per què no has dit aquest, per què no has dit l'altre? Perquè és que he agafat a la gent que estava als estadis. És a dir, he dit que hi havia l'Eduard Boet, la Isabel Bosch, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos, la Pilar Calvo, la Sandra Sarmiento, la Ruth Vilà, el Ricard Torquemada, és a dir, la gent que l'ha acompanyat, el Déu, el Manuel Fuentes, el Camp. Clar, evidentment, aquí...
4: Perdona la interrupció, te n'has deixat un. Jordi Basté-Llorant.
3: Ah, sí, efectivament. Efectivament, l'any 83, quins nervis i quina bronca. Bueno, és igual.
4: Com és allò? Un es bronca al Puyal?
3: El Puyal és un llibre d'estil. Sí, però és que la primera va ser... Em va salvar l'Eduard Boet, que vam anar a sopar aquell primer dia del trofeu Joan Gamper. Em va salvar l'Eduard Boet, perquè sopant vam anar a sopar l'Eduard, l'Antoni Bassas, el Carles Vilarrubí, el Joaquim Maria Puyal i jo, en un restaurant que es diu, no sé si es diu, crec que sí, La Barraca, que està a prop del Camp Nou. Hola, Eduard Boet, bon dia.
5: Ei, bon dia, què tal?
3: Molt bé. Aquí estic amb el Josep Maria Déu parlant del factor Puyal.
5: Sí, us estic escoltant bé.
3: Escolta'm, clar, quants anys vas treballar amb el Quim?
5: Jo potser soc dels que vaig treballar menys, però vaig treballar en el que és la Genesi. És a dir, vaig començar... Jo era un jove que jugava a Ràdio Joventut i al Barça, és a dir, a Barcelona, que era el Barça, buscava algú que la jugués amb les dues cames i per si algun dia no podia li passava alguna cosa. I aleshores, va ser el mes de començar les transmissions del futbol en català a Ràdio Barcelona, que em van trucar a Ràdio Joventut si volia anar a parlar al carrer Casp, i jo crec que van penjar el telèfon i jo ja estava allà. I allà vaig començar. Aleshores, jo vaig començar per fer, si mai en el Puyol li passava alguna cosa, que no li va passar mai res més que un viatge als Estats Units, recordo, potser un parell de partits, però com Ràdio Barcelona era una emissora molt innovadora, moltes ganes de fer coses, va pensar en aquest l'hem d'amortitzar, i aleshores doncs, vam començar a fer allò dels partits de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins en català, i allò que avui dia és un clàssic en la ràdio, que és, abans en dèiem, la mitja hora abans i mitja hora després.
3: Sí. Efectivament. I allò vas estar quan... I de seguida, Eduard, què vas fer? Te'n vas anar a televisió?
5: No, jo vaig anar a TV3 a 83, per tant, jo vaig estar a Ràdio Barcelona, una gran etapa de Ràdio Barcelona, des del 76 al 83.
3: Val, i llavors tu deixes el 83 al Puyal?
5: Sí, però ja ho vaig deixar en fantàstiques mans. De fet, ja l'havia deixat en fantàstiques mans quan vaig haver d'anar a fer la mili.
3: Sí,
5: sí. Que, com molts que esteu aquí, doncs havíem de fer la mili.
3: Efectivament.
5: I fer la mili suposava trencar totalment la carrera. I aleshores crec que això va permetre, per exemple, que entrés l'Antoni Bassas, que s'incorporés a Josep Merlos, etc. Quan has afectat tanta gent, ostres, no t'oblidis dels tècnics, perquè
3: home,
5: les transmissions d'en Puyal, sobretot,
3: sí, home, tia,
5: part més important és aquesta innovació, aquesta voluntat de fer-ho millor que els altres.
3: Clar, l'Oroz, el Joan Gelabert, el Josep Maria Batllor i la sala al centre de dades, i a la sala d'imatge del Sergi Cotelles i el Carles Domènech, vull dir que esclar...
5: Sí, jo crec que la clau del Puyal, entre moltes, i això està molt recollit en el llibre de Josep Maria, que recomano, eh? Jo he llegit la tesi doctoral. Mm. És aquesta... Això que la ràdio necessita, eh? I, ostres, els que esteu avui dia al capdavant de la ràdio portant els grans, les grans companyies d'excel·lència, no oblideu que heu d'innovar cada dia, cada moment. No penseu que perquè els audiències van bé, perquè, escolta, hem d'innovar constantment, hem de buscar coses noves, hem de sorprendre l'audiència. Mm. I això és el que ens va transmetre a mi personalment en Puyal i que em va servir per la vida. Ja no dic per la vida, per la vida.
3: Recordo Ràdio Barcelona, perquè jo escoltava allò aquella època, era Joaquim Maria Puyal, Eduard Buet, i de cop i volta sí, es va incorporar un nano jove amb una veu exactament calcada com la que té avui en dia, però que quan deia bon dia parteu les criatures, que era l'Antoni Bassas. Hola, Antoni, bon dia.
6: Hola, Jordi, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Són 3:15. Sé que enganxo en un mal moment a l'Antoni, però avui l'Antoni Josep Maria no pot fallar. Home, perquè és... Quants anys, Antoni, amb el Puyal?
6: 14.
3: Hòstia. 14 anys.
6: Sí, entre el 81 i el 95.
3: El més sorprenent de la figura del Puyal, què diries que és, Antoni?
6: La seva magnitud. Les societats, els països, donen 2 o 3 persones enormes en un segle, diguéssim, en cada camp de la ciència, de la cultura, de l'art. En el camp de la comunicació, en Puyal és un dels gegants del segle XX i de començaments del segle XXI. La seva magnitud. O sigui, vam tenir molta sort que aquesta idea de fer el futbol en català ara fa 50 anys, 10 mesos després només de la mort del Franco, acabés o anés a parar a mans d'un filòleg i d'un llicenciat en Ciències de la Informació, d'una gran autoexigència i d'una gran exigència amb els seus equips. Perquè allò ho va fer tan bé que així s'explica que quan va començar totes les transmissions de les emissores catalanes es feien en castellà i quan ell, molt abans que ell plegués ja, la majoria, la immensa majoria de transmissions a les ràdios catalanes es fessin en català.
3: Mm. Em deixes 3 minuts?
6: Sí, no, tot el que vulguis,
3: Val.
6: Jordi.
3: Mira, per transmissions del Puyal, perquè evidentment el Puyal té molts moments. Uh-huh. I en el llibre en parla, per exemple, d'aquest.
7: Lurruti al Parés, mira casi de trapés, Lurruti, minut 43 de la segona, cap la pilota, Lurruti atrapat, Lurruti t'estimo!
3: Jo crec que aquest és el, per mi, Antoni, aquest és el gol, Per mi, de tots, que cadascú té el seu gol, Però per tu, sí. No?
4: Per mi no.
3: Per tu quin és, el teu?
4: Per mi no. Per mi és l'Encara Messi.
3: L'Encara Messi.
4: Escolta'm.
3: Jo és que l'Urruti t'estimo era un moment, una època, era un impossible, era tot. Era tot. Era, no es guanyava res, És que era un Barça horrorós, És que és un Barça...
4: Des d'aquest punt de vista, evidentment, tens tota la raó del món. Però, pel que fa a la transcendència, l'altre dia, un influencer de Sud-àfrica, va penjar al seu compte un reel on explicava la diferència entre les transmissions que es fan a Espanya, deia ell, i a Anglaterra. I va posar com a exemple l'Encara Messi. Aquest influencer de Sud-àfrica té 11 milions de seguidors. Mm. Què vull dir amb això? Que l'expressió Encana Messi, si la considerem una expressió catalana, és la que més viralitat ha tingut al món.
3: No sé si... Antoni, per tu?
6: Sí, no, jo estic amb l'Uruti, t'estimo. Jo entenc això que diu el Josep Maria, perquè, d'altres coses, és indiscutible. També és veritat que és un crit produït en l'època de globalització, de mundialització, que l'any 85 no veiem ni de miracle. Jo, en canvi, crec que Uruti, t'estimo, té la força de dir als oients... Em vaig anticipar allò que li agradava tant al Puyol, no? Em vaig a jugar un pèsol que aquest tipus és capaç de parar-la. Que era una presumpció basada en fets reals, perquè l'Urruti no és que fos un parapenals, però em parava més potser que la resta de porters. I, per tant, tenia alguna possibilitat que allò acabés sent real, que a més era el que més desitjava la gent. Per tant, quan veu que l'Urruti para, que és l'aturada que li donarà al Barça una Lliga que fa 11 anys que no guanya, d'aquí també l'emoció sobredimensionada del moment, en Puyol el que sent és un immens agraïment cap a l'Urruti, perquè diu, nano, m'has fet cada bé, jo me l'he jugat per tu, i tu resulta que has fet molt batíssim.
3: Rico?
8: Jo sí,
3: Eduard Boet.
8: Els dos que heu dit són fantàstics, però per mi compta amb el de Wembley, sobretot,
4: sí, també.
8: Per com descriu la prèvia.
3: Has dit Wembley, Eduard? Has dit Wembley? Has dit Wembley?
9: Al costat de la final d'Espanya, com Vaquero i Koeman.
3: Eren dos quarts d'onze de la nit, eh?
9: Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca el socio, Faraguero, pica Koeman! Gol!
3: És un... El que deia l'Eduard, és que era una... Perdona, per tu, Rico?
21: No, per mi, el que se li ha de donar valor extraordinari... perquè li ha passat tantes vegades que no pot ser una casualitat, és la amplitud i la perfecta elecció de les paraules per definir les coses o les jugades. Perquè el encara Messi és encara amb un jugador, encara la porta Messi, i encara Messi, i més encara Messi. Jo recordo una altra prodigiosa de l'última fase del Ronaldinho, que de fet vaig tenir una llarga conversa amb el Puyol respecte a això, quan amb una delicadesa absoluta es referia a Ronaldinho i deia, és talent Ronaldinho, és talent Ronaldinho.
3: Hi ha una persona que ens estimem...
21: Però en realitat t'estava dient, és talent Ronaldinho.
3: Hi ha una persona que ens estimem molt, que és el Josep Maria Ballori, que narrava perfectament ell, ara que parlava del Ronaldinho, aquest gol que tots també recordem.
9: Agafa la Gaúcho, pica amb el pedret i gol. Ha marcat el Gaúcho, i el Bernabéu que aplaudeix. I el Bernabéu que es posa l'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em
3: poso... Hi havia un d'abans del Puyol que deia no hagués dit mai això, em podria morir. Que no sé quin partit era aquest, que no sé si algú recorda o no recorda. Sí,
4: el dia que el pare de Xavi Alonso, el Perico Alonso, encara portaria, no hi havia ningú, estava sol, marcarà, i la va enviar fora.
3: I diu, em podria morir, no hagués dit mai això. 8 minuts i les 12, hi ha una altra persona que penja de tot això. I que sempre ha valorat la figura de Joaquim Maria Puyol, tot i que van ser... entre cometes, rivals de les zones. Joan Maria Pou, bon dia.
22: Hola, bon dia, Jordi.
3: Què tal?
22: Molt bé.
3: Puyol, què?
22: Vaja, el Barça és un RQ, no es pot explicar o no es pot entendre sense la figura del Quim, no? del Joaquim Maria Puyol, evidentment. Jo, molt abans de... no només de saber, sinó d'imaginar-me, de poder tenir qualsevol tipus de fantasia relacionada amb la possibilitat de guanyar-me la vida en els partits del Barça per tot el món, jo ja era oient del Joaquim Maria Puyol, diguéssim, no? Quan encara no sabia si seria periodista o seria torero, no? Vull dir que ja entrava, diguéssim, a casa meva, ja m'acompanyava al Camp Nou quan hi anava amb el meu pare, i per tant, en aquest sentit, és un referent indiscutible i absolut, no? Jo vull dir diverses coses. Una, el Joaquim Maria Puyal té el valor, evidentment, dels pioners, però molt sovint es parla, no?, el pioner, però clar, el pioner també va a veure amb un fet biològic que no depèn d'ell, i és que ell va néixer uns quants anys abans que la resta dels que han vingut després. Per tant, això no té cap valor per se. El que té valor és ser un pioner que des del primer dia busca l'excel·lència, busca explicar les coses de la millor manera possible en una llengua que durant 40 anys estava prohibida, i que busca i que investiga, i que per tant es converteix en un pioner irrepetible i insuperable, i que genera, per mi, una cosa que és importantíssima, no? Genera un mestratge, genera una cultura d'explicar els partits, i per tant deixa un llegat a la resta, no? És a dir, qualsevol persona que s'interessi per les narracions esportives radiofòniques sabrà que hi ha una escola anglesa de narrar, hi ha una escola argentina de narrar, hi ha una escola espanyola de narrar, doncs hi ha una escola catalana de narrar, clara, i aquesta escola catalana és una escola puyaliana de narrar. És a dir, és perquè Joaquim Maria Puyal ha existit i perquè Joaquim Maria Puyal va fer les coses com les va fer des del primer dia, que existeix, o sigui, l'escola catalana és com és, diguéssim, no? És així, és a dir, no es pot explicar l'escola catalana de narracions esportives si no parles d'aquesta figura. I per mi hi ha un altre element molt important, que és els narradors, no? Tenim, i ara, no?, que es parla de les viralitats i totes aquestes coses, no? I si tens sort com a narrador, pots tenir alguns moments de la teva carrera que els teus oients se'ls fan seus, i que te'ls recorden i te'ls recorden i te'ls recorden, no? Per mi, sense cap mena de dubte, jo tenia encara 10 anys quan fa l'Urruti t'estimo, clar, per mi amb 10 anys allò va ser la bomba, i encara avui dia se'm posa la pell de gallina, sí, perquè és la meva primera lliga, no? Com un nen petit, que és la que tenia l'any 85, al novembre vaig fer 11 anys, doncs això va ser a la primavera. I per mi, vale, l'Urruti t'estimo, el Macanudo, Wembley, però per mi hi ha una cosa molt més important per un narrador, que és que no sortirà en els resums ni se'n parlarà ara al món a RAC1, però és el dia a dia, el partit al partit, la jugada a jugada, la narració, tots aquells minuts i minuts i minuts i minuts de ràdio que no sortiran mai ni a cap llibre, ni a cap resum, ni a cap ni els farà servir cap influencer, però que hi ha milers i milers d'oients que els estan escoltant, i pum, i la gota malaia de fer-ho bé en la nostra llengua, de cuidar-la, intentar explicar-ho de la millor manera possible, i allò va fent, no? I aquesta constància, aquesta fiabilitat, aquesta voluntat de que cada partit estigui explicat de la millor manera possible, també forma part de l'escola Puyal, i cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, els que hem vingut al darrere, doncs hem intentat fer-ho. I ja callo amb l'última, sí, que jo he tingut a sobre, no?, la sort que després de tot això que estic dient, que significa per mi Joaquim Maria Puyal, hi ha un dia que un altre deixeble de Joaquim Maria Puyal, Xavi Bosch, m'ofereix la feina de la meva vida. Mm. I jo començo a viatjar. I des de molt d'hora, quan jo conec el Joaquim Maria Puyal em tracta des del primer dia amb un respecte, amb una proximitat, fins i tot valora d'una manera la meva feina, que a mi em fa sentir el tio més feliç del món. Jo tinc... Ui. Mira, tinc una conversa que no oblidaré mai a la meva vida, on també hi era el Josep Maria Déu, amb un tren anant de Brussel·les a Bruges, val? De cop i volta arribem a l'estació, comprem els bitllets, etc, i em toca seure amb dos tios que jo havia escoltat no sé quants anys de la meva vida. Jo estic assegut en un tren anant cap a Bruges, feia poc que començava el Barça a jugar a RAC1, i jo tinc a Joaquim Maria Puyal i Josep Maria Déu allà. I comencen a parlar de llengua, de ràdio, del país, de com veuen les coses, i jo era un amant del futbol al costat de Messi i d'Iniesta, saps? Era com, jo vaig sortir d'aquell tren dient, hòstia santa, però què és això que m'acaba de passar, no?
3: Escolta'm una cosa, Joan Maria.
22: Per mi tot això és el Puyal.
3: Una cosa només. A favor de tribuna Puyal a la tribuna del Camp Nou? De premsa?
22: Ah, sí. Sí, és a dir, per mi, a mi hi ha una cosa que em sap greu i que crec que també cadascú és com és, no? És que el Quim va decidir fer aquest pas enrere i és una persona que defuig una mica, diguéssim, els homenatges i els protagonismes, etc. Però és que jo sóc molt partidari que els mestres, que els referents, que tinguin una presència en l'espai públic, diguem-ho així, no? Perquè quan tu passis per allà, no? Jo pugui passar per allà amb les meves filloles i dir, mira, doncs aquesta estàtua o aquesta placa o aquest micròfon amb aquest nom aquí al darrere, doncs mira, aquesta persona va fer això, això i això, i gràcies a, en part amb ell, doncs mira, n'hi ha uns quants que després al darrere ja teníem un referent i una guia per poder fer les coses, no?
3: Són les 12, eh?
22: Sí. Em sap greu, però és que clar, m'has provocat.
3: Acaba-ho, però és que no, és que tinc una altra persona al telèfon, no et pensis, eh? Queixes, sisplau, amb el Joan Maria Pou. Acaba-ho, Joan Maria, no, si vols, no preocupis.
22: No, és que m'has donat l'oportunitat de parlar-ne i simplement gràcies. És a dir, gràcies per tot. Gràcies per haver liderat aquesta escola. Gràcies pel llegat i pel mestratge. I personalment, gràcies per haver-me tractat sempre amb una dolçor i una proximitat que a mi em van fer molt, molt feliç.
3: Tribuna Puyal, també el Joan Maria Pou, i segur que, bueno, una persona que ha format part de la història, també. Pilar Calvo, bon dia.
10: Molt bon dia.
3: A veure, anem tard, però aviam, Joaquim Maria Puyal, no sé, Pilar. No sé. Joaquim Maria Puyal, Pilar, què et sembla?
10: Doncs d'entrada, felicitar el Déu perquè el títol m'encanta.
4: Gràcies, Pilar, moltes gràcies.
10: El factor Puyal, m'encanta. Perquè, a veure, la paraula factor ens parla d'algú, d'un element que és capaç de generar un canvi, no? I crec que el Puyal, justament, i ho acabem d'escoltar, escoltant el Boet, el Pou, a tu mateix, a tothom, no? El Puyal doncs, ha aconseguit això, crear un canvi, ser un factor de canvi positiu a la societat, amb el tema de la llengua catalana, entre els membres del seu equip. Tu recordaves, Basté, les bronques del Puyal. Jo també n'he rebut unes quantes. Però aquesta exigència, en realitat, ens estava dient vull que siguis la millor versió de tu mateixa. I, ostres, i això et feia arribar doncs, a les transmissions pensant a veure com el podia sorprendre. Perquè és que, clar, a la transmissió del Puyal podia passar de tot i ell no parlava només del que passava al terreny de joc. És que de sobte podia parlar de geopolítica, de sobte podia parlar doncs, d'això, de la llengua catalana, o de sobte, doncs, si demanaves pas doncs, perquè estava passant alguna cosa fora de l'habitual al terreny de joc, o a la grada, a la graderia, ostres, doncs, ell d'alguna manera feia que la transmissió arribés a qualsevol racó. I d'alguna manera doncs, també va aconseguir que la transmissió del Barça es colés als cotxes, a la casa de la gent, arreu. I crec que la paraula aquesta, gràcies, que ha pronunciat el Pou, és la que tenim tots en comú, no? I jo em sento molt agraïda d'haver format part del seu equip, de tot el que ha fet, que ara ho poso encara més en valor, amb el pas dels anys, un se n'adona amb el tema dels drets lingüístics, del català, de l'ús social. Crec que és brutal el que va fer i fa 4 mesos vam esmorzar plegats perquè feia anys que no ens vèiem i li vaig comentar, li vaig traslladar perquè sé el que costa des de la feina ara a la política, al Congrés, amb el tema del català, i li vaig comentar. Crec que, vaja, que vull dir que és irrepetible. I quan els factors de canvi positiu es mantenen en el temps, es converteixen en líders. I quan aquest lideratge doncs, va acompanyat d'aquesta capacitat de fer tan bé les coses, es converteixen en mestres. I el Puyal és això, és un mestre per tots nosaltres.
3: Moltes gràcies. Per ser la Marta Carreras, que m'ha oblidat, també diu que tribuna Puyal. És a dir, crec que aquí hi ha una unanimitat global per part de tot. Ja no els hi pregunto ni a l'Eduard Boet ni a l'Antoni Bassas. Per cert, Òscar Andreu i Òscar Dalmau, les queixes, truqueu al Puyal, que és culpa seva, no és culpa nostra. Eduard Boet, una abraçada molt forta. Antoni Bassas, l'admiració, una abraçada molt forta.
11: Una abraçada.
3: Moltes gràcies. Maria. Pilar Calvo, un petó fins aviat, Pilar. Gràcies,
10: moltes
3: Joan Ju,
10: gràcies,
3: Miguel Rico, gràcies, Joan Maria Pou. Des de Maria Déu, hem parlat del llibre d'una altra manera, però ja està. Ja està a la venda, el factor Puyal. Demà es posa a la venda pel Josep Maria Déu, editorial Pòrtic. Demà tornem a les 6 en punt del matí. Prometo que fins a les 12 en punt del migdia, malgrat que demà
18: tenim un dels grans que ens ha concedit una entrevista a RAC1. Demà al Món a RAC1, Javier Bardem. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
11: Bàrbara Padilla.
12: Bon dia, passen 4 minuts de les 12. Algunes veus del PSOE comencen a discrepar de la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi a Ceuta. Melchor León, diputat del PSOE a la Ciutat Autònoma i vicepresident de l'Assemblea de Ceuta, és especialment crític amb l'executiu. Diu que no entén les paraules d'ahir de Pedro Sánchez a la cadena SER i reclama solucions urgents. N'ha parlat al Món a RAC1.
14: Nos sentimos tristes y abandonados por parte del gobierno de España, que después de un mes y dos días no ha sabido darle solución a la grave crisis territorial que hemos sufrido y la invasión.

0: És un assentament de centenars de barraques fetes amb canyes, palla o mantes. Els últims dies la presència de migrants s'ha multiplicat i ara el campament fregui el ple absolut. L'Adnan, un dels joves marroquins que s'hi ha instal·lat darrerament, ens explica com vivia fins a arribar ara al trampolín.
1: Estem patint. Fins ara dormíem al bosc i a la nit sentíem trets, sobretot a la zona del Príncipe. Els trets se sentien a la nit i després els militars corrien darrere nostra.
0: Tot i les condicions d'extrema precarietat i de baixa salubritat, els milers de migrants que hi viuen són conscients que la situació pot eternitzar-se. Per això hi han creat serveis diaris com un mercat, una perruqueria i una mesquita improvisada. I cada dia reben l'assistència de la Creu Roja.
2: El govern anuncia ajudes pels negocis afectats per la pesta porcina africana, també per granges i escorxadors. Així ho ha avançat al Món Arracó el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Avui al matí a govern aprovarem doncs, aquest acord, portem 9 mesos, i el que farem és que aquestes empreses de la zona zero, restaurants, hípiques, tots els negocis que puguin acreditar una disminució del negoci del 30%, podran acollir-se a una línia d'ajudes per tal de compensar aquestes, aquests perjudicis econòmics. També les granges que es troben també a la zona zero, que tenen també limitacions de restriccions.
2: Ordeig també ha assegurat que, si tot va bé, abans que acabi l'any, es podran flexibilitzar les restriccions per la pesta porcina. Des que va començar la crisi, s'han sacrificat 11.000 porcs senglars a Collserola. I ara els esports. Amb Albert Pedrol.
4: El contracte de Gabriel Jesús amb el Barça serà finalment de 3 temporades. En un començament semblava que havia de ser de 2 anys més un d'opcional, però finalment serà de 3. El Barça encara no ha fet oficial el seu fitxatge, però ho farà aviat perquè la previsió és que la presentació sigui avui a les 2 del migdia. L'Espanyol, mentrestant, ha arribat a un acord amb l'Atlètic de Bilbao per la cessió d'Andoni Gorosabel. El lateral dret ocuparà el lloc de Rubén Sánchez, que es preveu que marxi traspassat a l'Elx. Ara bé, Rubén encara no ha passat la revisió mèdica amb el conjunt alacantí, l'esperaven a primera hora del matí, però no ha arribat a temps. Per això, ara l'operació depèn que Rubén faci la revisió mèdica com més aviat millor perquè la paperassa arribi abans de la mitjanit. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Justin Minaya, tal com us va avançar RAC1. És un escorta de 27 anys amb passaport dominicà que firma fins al 2028.
2: I el temps, el sol es combinarà amb bandes de núvols alts a la tarda i només escaparan ruixats al Pirineu, més probables a la banda de Girona. Les temperatures quedaran més frenades que ahir a les comarques del sud i punts a l'interior, mentre que la resta es mantindran sense canvis. Això és tot per ara. Actualitzem la informació a la 1 i l'ampliem al 14:15.
5: El minut a minut de RAC1.
6: Més fàcil.
5: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
6: Actualitzada.
5: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
6: Renovada.
5: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
6: Escolta.
7: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
9: Cardedeu!
10: Sí!
9: Manresa!
10: Sí!
9: El Prat de Llobregat!
10: Sí!
9: Blanes!
10: Sí!
9: Sant Montjuïc!
10: Sí!
9: Guinardó!
10: Sí!
9: Guinardó!
10: Sí!
9: Santa Coloma Gramenet!
10: Sí!
9: Badal!
10: Sí!
9: La Sagrera!
10: Sí!
9: Madrid!
10: Sí!
9: I Singapur!
10: Sí!
4: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
8: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
4: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
4: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
8: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
9: Extra, extra!
4: Heu de saber que a una setmana d'una nova vaga de mestres i professors, la consellera d'Educació s'ha petat la número 2.
8: Bueno, pues després del 2...
4: Sí.
8: Bel 3.
4: Sí, moltes gràcies.
8: I després del 3?
4: Sí, ja ho sabem.
8: El 4.
4: El 4,
8: i després del 4 què ve?
4: El 5.
8: Perfecte, ja tens aprovades les matemàtiques de batxillerat.
4: Molt bé, perfecte.
11: El nivell és aquest, eh?
8: El nivell és aquest.
4: Sí, de fet, a la Secretaria General d'Educació se l'ha encarregat després de la mala gestió, diuen...
8: Ja n'hi ha prou de parlar de mala gestió. Parlem de la bona gestió. Sí? La bona gestió del Barça.
4: Bon dia, Charlie.
8: Soc Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol. Passió pel futbol.
10: Sí, però volíem...
8: Passió pel Barça.
10: Sí, volíem parlar...
8: Passió pels jugadors.
10: Sí, home, sí.
8: Passió per l'entrenador.

0: Sí, home,
1: passió per Hansi Flick, Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Hansi Flick. Se les saben totes, aquest és el públic que volem.
0: Bueno, són dues paraules, Hansi i Flick. Són dos noms propis i, per tant, se les saben. Això és maco,
1: Flick,
0: també.
1: Flick, Flick, Hansi Flick. Cada temporada millor i més interessant, aquest home.
0: Sí.
1: L'entrenador del Barça, que me la posa com una màniga de Nurek.
0: Un moment.
1: Com un hidrant. Heu vist quina mirada. Però... ha tornat moraníssim de les vacances. Bueno. Me la posa com el coll d'un cigne.
0: Però, un moment, que els nens...
1: Fa pinta d'empotrador.
0: No, però...
1: Encastador.
0: Parlarem
1: no d'encastador de que fa enquesta, sinó que t'encasta contra la...
2: Que també, en realitat també.
1: També.
3: Encasta mentre t'encasta, eh?
0: Bueno, escolteu, parlarem del Barça, efectivament, del nou fitxatge d'en Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús!
0: Sí, senyor.
1: Un davanter amb nom de cantant llatí.
0: Bueno, escolti, Gabriel...
1: Gabriel Jesús presenta Noches Tropicales en tu corazón.
0: Charlie, un moment. Aviam.
1: I quan dic corazón em refereixo a la Selva Negra.
0: Déu-n'hi-do. Deia que parlarem d'en Diego Messi, també parlarem avui, que parlem de futbol, amb en Diego Messi, de la retirada de Messi, del seu cosí segon.
1: S'ha retirat Messi de la selecció argentina.
0: Sí, parlarem del Barça, d'algunes dades històriques que ahir va publicar el company Oriol Jové.
1: Home, Oriol Jové!
0: Sí, recordeu que en Jové, que és l'amo de les dades, té un Excel que no s'acaba mai.
1: És l'amo de les estadístiques!
3: És l'amo de les estadístiques. Té una base de dades que va construir durant la pandèmia, s'ha explicat per activa i per passiva,
0: sí.
3: I té unes dades estranyíssimes.
0: Hi ha gent que durant la pandèmia es va dedicar a fer pa i ell es va dedicar a buscar números i a posar-los... I té dades, una dada derivada del partit d'ahir, com aquesta.
4: L'altre dia, Rafinha, contra l'Atlètic Club, va marcar el gol 300 de la història del Barça com a local contra equips biscaïns. Va. Els màxims golejadors contra equips biscaïns són Messi, amb 16, Kubala, amb 9, sí. I Ramon Escolà i César, amb 7. I els equips biscaïns que han rebut més gols del Barça, sent els blaugranes locals, l'Atlètic Club, amb 267, l'Arenas, amb 22, el Bascón i amb 10, i el Baracaldo amb 1.
1: Increïble! Qui sabia això? Qui sabia això? No hi ha ningú que tingui els collons de dir jo també ho sabia. Per tant, un aplaudiment a Oriol Jové.
3: El Bascón i amb 10, que jo crec que deuen ser 10 punts del bàsquet, eh? Però...
5: serà un programa trepidant.
1: Ara, també és veritat que, clar, si ningú sap, ningú li pot rebatre.
0: No, clar, però en tot cas, donem per descomptat que tot el que diu està contrastat.
1: Fet de gallina, amb aquestes dades que no hem acabat d'entendre, però...
2: Jo més en dic com quan t'expliquen un joc de cartes, no entès res.
0: Juguem i ja mirarem com ho
3: fa. Fem la primera partida de prova i ja veurem.
1: Bé, escolteu, sigui com sigui. Gràcies, Rafinha!
0: Gràcies, Rafinha. Ho està fent molt bé.
1: Rafinha, dos gols ahir, eh?
0: Sí.
1: El nostre far, bueno, Rafinha, el pichichi de la Lliga, eh?
3: 5 gols que porta, sí.
1: Rafinha, un jugador amb 0 centímetres de pell lliures de tatuatge.
0: Està tot, ja no hi ha més lloc, no?
1: Si us hi fixeu bé a la pell de Rafinha... i podeu llegir un còmic sencer de l'Astèrix i Obèlix.
0: Sí, tota la col·lecció.
1: I a l'esquena, que gairebé mai li veiem, té tatuada la integral d'Ot al Bruixot.
0: Bueno, escolti...
5: Ara d'Oriol Jové, això també.
0: Sí, bueno, dèiem...
1: perquè Rafinha és un odinoi.
0: És un odinoi. Deien que ara aprofundirem més en el moment Barça, en els nous fitxatges.
1: Home, i estarem atents al Mercato, estan que avui, crec.
0: Avui
1: és l'últim dia de Mercato, i això vol dir que el Barça fitxarà 20 jugadors avui.
0: No, home, no, ja no cal que fitxi 20 jugadors.
1: Cada 5 minuts hi ha novetats al Mercato. Atenció, tenim notícia.
0: No, comencem amb aquesta merda.
1: Notícia d'última hora.
0: Què passarà? Quina és la notícia d'última hora?
1: Doncs segons el compte de Twitter Fuerza Barca,
0: sí,
1: que porta un nano dominicà que no surt de l'habitació des de fa 6 anys,
0: sí,
1: estem en condicions d'assegurar que fonts no gaire ben informades del club han dit que el Barça estaria a punt de tancar un fitxatge.
0: Un altre fitxatge?
1: Efectivament, es tracta d'un central esquerrà,
0: sí,
1: que juga a peu canviat,
0: sí,
1: i que també pot fer funcions de davanter centre.
0: I
1: fa un fricandó boníssim perquè la seva àvia cuinava molt bé,
0: sí,
1: i sempre celebra els gols fent veure que tasta fricandó d'una olla.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Tindrem en compte aquesta dada. Parlarem amb l'Oriol Jové, també. Parlarem amb Diego Messi, però ara hem de canviar de tema,
1: sí,
0: perquè han passat més coses
1: sí,
0: al món.
1: Sí, perquè tenim novetats avui sobre la reobertura del parc de Collserola. Us en recordeu? Això continua tancat.
0: Sí.
1: I tota aquesta zona afectada per la pesta porcina. Se'n recorda vostè, avi?
0: Hòstia, la pesta porcina.
1: La pesta porcina, encara
0: quan,
1: va, eh?
0: Com que encara... quan va passar tot això?
1: Bueno, sí, avi, a principis d'any, eh?
0: De quin any?
1: Cony, d'aquest, 2026...
0: Ja som el 2026.
1: Sí, home.
0: Ja som el futur.
1: Avi, les vacances no li han sentat gaire bé, eh?
0: A mi, quines vacances? No, jo em vaig jubilar abans que s'investés la jubilació.
1: Ja, ja, no, home, però avui les vacances d'aquest programa...
6: Quan, sí, quan es va jubilar vostè, més o
0: sí, menys? Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Posis bé el sonotone, l'aparell, que l'audiòfon no li funciona gaire bé.
0: Va perfectament, el
1: sonotone. No, no, no, no ens sent bé.
0: La poso una mica més.
1: No ens ha entès.
0: Va tan bé aquest estudi que no s'acopla, eh? A veure, un moment.
6: No, eh?
1: No se li acopla l'àudio al fons. Doncs escolti, celebrem-ho.
0: Eh?
1: Tots són crítiques. Escolti, celebrem-ho. Celebrem-ho.
0: Bueno, celebrem-ho.
1: A veure, què ha dit el conseller d'Agricultura aquest matí al Món a RAC1 amb en Jordi Basté?
6: Doncs el conseller Ordeig ha dit que de moment no se sap quan es reobriran les zones afectades per la pesta.
1: Avi.
6: Avi. És un porc, és un porc.
0: Ah. No, no, no. No m'estic escurant la gola, perdó.
6: És el son del senglar.
1: Avi, sisplau, eh?
0: No, ara
1: fa molt fàstic, això.
0: Ara estava fent el porc. És que s'han de fer les notícies, però s'han de salpebrar una mica. No, si no, no. No fa gràcia.
6: Quina diferència entre escurar-se la gola...
1: Em pensava que anaves a dir, quina diferència hi ha entre un porc i un porc senglar?
6: No, entre escurar-se la gola i fer el porc. A veure...
0: Què diries que és això?
1: Això és un porc.
6: És un porc senglar.
0: Les dues coses, he arrossegat una mica de material.
6: És un porc senglar escurant-se la gola, no? Doncs deia que el conseller Verdeix ha dit que de moment no se sap quan reobriran aquestes zones afectades per la pesta porcina, perquè ha de passar un any després que s'hagi detectat el darrer cas de senglar.
1: El darrer positiu.
6: El darrer positiu de senglar.
1: I, de fet, fa un parell de setmanes que en van detectar un, per tant, no es reobriria això...
0: Fins aquí un any.
1: Exacte.
0: Menys dues setmanes.
6: A no ser que se'n detecti un altre.
0: Mare meva, total, que abans tornarà Puigdemont, que no es reobrirà qualsevol, no? Podem posar Puigdemont a passejar pel parc. Això ho fem força gent, això d'anar pel parc a passejar.
1: Carnusa!
0: No necessàriament a fer allò que feu de... Com es diu això? Del
1: cruising.
0: Ho has dit molt ràpid.
1: És que ja sabia per on va.
6: He estat a punt de dir-ho jo i he dit, ets el nou, es ficaran amb tu pel cruising.
0: I deixeu estar.
6: I jo anava a dir, anar amb bicicleta...
1: Amb tu no ens ficaríem mai.
0: A veure, un moment, Angelines.
1: Què?
0: Ahir ja... O sigui, som un equip.
1: Escolta, ja té 18 anys, eh? Vull dir, escolta, és edat legal, eh?
6: I 19 i 20 també.
0: Té 18 anys, acabats de fer, és un dels últims membres del Club Super 3, té el carnet, si no, no l'haguéssim deixat entrar, però és veritat que som un equip i el que no es poden establir és aquestes dinàmiques tòxiques que vostè va llançant els trastos, tirant la canya...
1: És d'amor.
0: No, bueno, d'amor, del que sigui.
1: Bueno, tampoc no l'estimo gaire, però...
6: Hi ha un problema de diferència d'edat, que és que vostè és molt més jove.
1: Ja tenia la sabatilla a la mà, eh? Ja tenia la sabatilla a la mà, eh?
0: Com a noia jove, tenia la sabatilla.
1: Ho veieu com vol lligar? El que tira els trastos és ell. No, vostè és més jove que ella, saps què t'ho he dit?
6: Sí, sí.
1: Bon quedem, bro. Posa dia i hora.
0: Prou, ja està.
1: Bueno, Carnuses, hòstia santa, que esteu parlant aquí de porcs enllaç.
0: Sí, perdó.
1: I de les pestes estes porcines. No m'heu donat veu encara en el programa.
0: Vostè la veu, l'agafa quan vol, vull dir que entri.
1: Com anaran les vacances? Hòstia!
0: Hòstia, bueno, mai s'ha dit en aquest to. A nosaltres, bé, a vostè?
1: Fatal!
0: No, ja.
1: Un desastre!
0: Per què? Què ha passat?
1: Perquè no n'he fet de vacances, jo.
0: Bueno,
1: com te tinc que dir que los pagesos i los ramaders no n'he fet mai de vacances, hòstia.
0: No, perdoni.
1: Estan tots los pagesos i ramaders que mos sinten, aplaudint en les orelles, hòstia, que n'hi hagi algú que parli de la realitat del sector.
0: Sí, però la realitat del sector és que suposo que la cosa està tan mecanitzada també que de tant...
1: Agon meu, tan mecanitzada, diu.
6: Què ha fet aquest estiu?
1: Vine amb mi, que estic ara collint mullareros.
6: I ara també és la barema, no? I d'aquí les olives...
0: Mullareros.
1: No ne tinc jo de vinya.
6: Ara té vinya, vostè.
1: Tinc mullareros.
6: Mullareros seria...
0: Vostè fa fruita, eh?
1: Mullareros, hòstia.
6: Mullareros exactament...
1: A con tot lo que se mou. Mullareros, que no m'entens quan parlo català de la Franja o què?
0: Sí, home, però és que jo...
1: Parlem la mateixa llengua, eh?
0: Jo no sóc gaire de fruita.
1: Mullareros.
0: Sí.
1: Préssecs.
0: Sí, home.
1: Que ne dieu allí a los de Can Fanga.
0: Sí, préssecs, eh?
1: Préssecs.
0: Sí.
1: Que ne diuen a la Plana de Ponent.
0: Sí.
1: Bresquilles.
0: Bueno.
1: Que ne diuen al País Valencià.
0: Sí.
1: Melicotón.
0: Sí,
1: que ne diuen a les illes.
0: Realment...
1: Auberges!
0: Sí.
1: Que ne diuen per les Terres de l'Ebre. Allí són molt especialets.
0: No, bueno,
1: Auberges, hòstia, però... Que ne dieu de l'Aubergínia?
0: Sí, sempre acaben fent els mateixos. Bueno, ha quedat clar, moltes gràcies. Però si té feina, perquè ha vingut aquí a la...
1: Va defensar els ramaders i els escorxadors de Collserola, Rodalies, per tot l'assumpte és de la peste porcina del senglar. Sí. Ja fot un any que dura esta comèdia.
0: Sí, avui ho dèieu, el conseller d'Agricultura, l'Òscar Ordeig, ha anunciat un paquet d'ajudes econòmiques a tots els negocis perjudicats per la peste porcina.
1: Ojo. Ojo, el conseller, eh? Ja l'he sentit, és maití,
0: sí.
1: El Basté.
7: podem tornar
8: a anunciar les ajudes econòmiques, sí.
0: Sí, bueno, sí. Efectivament, ha sortit el Basté. Crec que ja és una secció, que és la secció del conseller Ordeig, que quan no és un porc és un no sé què, és un camioner lituà, quan no és
3: un... Sí, s'explica bé.
0: No sé què, s'explica bé, quan no és un pescador de no sé què. Doncs avui ha sortit el conseller al món a RAC1 explicant això.
9: Avui al matí a govern aprovarem doncs aquest acord. Aquestes empreses de la zona zero, restaurants, hípiques, tots els negocis que puguin acreditar una disminució del negoci del 30%, doncs podran acollir-se a una línia d'ajudes. També les granges que es troben les també a la zona zero, aquestes podran tenir línies de finançament. I llavors hi hauria una última línia, que seria pels escorxadors.
8: Los escorxadors.
7: De quants diners parlem, conseller?
8: Ojo! Ha parat a estir la declaració del conseller Ordeig. Ojo a la resposta del conseller. Heu vist com ha agafat aire? De dir, davant de la pregunta del millón...
0: Sí, millor dit.
8: Me podeu tornar a posar la resposta del conseller? Atenció, per favor. Ojo, quan algú agarre aire així, malament, Jo diria que el conseller ha envasat el buit tota la Conselleria d'Agricultura en esta respiració.
3: En tot cas, sí, ho hem tallat aquí, però sí que el conseller Ordeig, que li han preguntat quants diners hi haurà destinats a aquests ajuts, doncs ha respost això.
7: De quants diners parlem, conseller?
8: A veure.
9: Doncs dependrà, tota la línia de finançament d'ICF dependrà del que es demani, d'acord? I com et dic, doncs, aquells que acreditin el 30%, les empreses de Collserola, dependrà del que demanin.
8: Però quants diners, hòstia santa!
0: Un moment.
8: Molt bé tot, però hosti, què passa? Que no mos ha dit quants diners donarà la Generalitat en ajudes a tots els perjudicats, hòstia.
3: Però el Bastet l'ha insistit per veure quina era la quantitat final de calés que hi haurà en aquests ajuts. I resposta.
9: Però en tot cas, no seran molts diners...
8: Hago los claus de Cristo, hòstia.
0: Bueno, al final ho ha dit, No...
8: Com pots tenir los collons d'anunciar mesures econòmiques i ajuts econòmics i dir, no hi haurà gaire diners. No sé per què, però tots els del sector afectat ja s'ho esperaven, això.
0: Sí, clar.
8: I fixeu-vos que no ha dit en cap moment la xifra.
0: Sí.
8: La xifra exacta d'ajudes no l'ha donat. Jo diria que deu pujar a uns 25 euros en monedes de 5 cèntims a repartir entre tots.
0: Molt bé, doncs felicitats a Pluja de Milions. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
8: Pocalatge!
0: Tot seguit la repassem.
10: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
0: I tornem al Barça per parlar de la victòria d'ahir. L'equip de Hansi Flick va confirmar les bones sensacions d'aquest inici de temporada.
8: Va, tres partits, que sou uns pesats.
0: Un moment, Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, i Perico, bon dia i bona hora.
8: Bon dia, sempre és un bon dia, quan ets seguidor del Reial Club Deportiu Espanyol.
0: Sí?
8: No! Estava sent irònic. Hòstia, calla!
0: Ja ho he entès. Per cert, ja que el tenim aquí, aprofitarem, perquè no ens diguin que som només barcelonistes. Com veu l'arrencada de l'Espanyol? Recordem que cap de setmana l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Real Societat. Perdoni.
8: Bueno, escolta, perdre 2-1 contra la Real Societat és gairebé una victòria.
0: Ah, sí? Per què?
8: Sí, home, collons, els pericos vam encaixar 2 gols.
0: Sí.
8: I el Barça i què?
0: Sí, home, clar.
8: Quants en van queixar el Barça?
0: Van queixar 2, però en va fer 4 o 5,
8: Per tant, la conclusió després de l'última jornada és lògica. Barça i Espanyol, avui en dia, estan al mateix nivell.
0: Sí, home. Sí.
8: Són els dos favorits a la Lliga.
3: Sí. Van uns ens, l'Espanyol.
8: Sí. No, escolta, Muyo. Dos. Barça primer, Espanyol el segon.
0: És una nova manera. Potser seria més divertida la Lliga Espanyola.
8: Bueno, és que no en sabeu de numerologia, us l'he d'explicar jo.
0: Bueno, doncs això, el Barça va guanyar ahir el partit. Ve de guanyar, de fet, 2 lligues consecutives i, a més, s'ha reforçat més que l'Espanyol.
8: Hòstia, el Barça s'ha reforçat?
0: El Barça s'ha reforçat, efectivament.
8: Això que heu fitxat en aquest estiu són reforços?
0: Això que hem fitxat, això s'ha fitxat, en principi, segons la gent que hi entén, s'ha fitxat bé. Estan fent gols, estan fent passis.
8: Perdona, un moment. Hi ha algun perico a la sala?
0: Algun
8: perico? No, els heu matat a tots. Els hi doneu besses d'aquelles enverinades.
3: No, és que si hi ha una dona en antena no podem tenir també un perico a RAC1.
8: Escolta'm una cosa.
11: És un menor d'edat, és que clar, no es pot tenir tot.
8: Esteu dient que el Barça s'ha reforçat.
0: Sí.
8: Si el vostre fitxatge estrella és Anthony Gordon.
0: Home, ben fet.
8: Un anglès que té la cara d'una iaia de 120 anys que estigueix a Sant Feliu de Guíxols. No l'Anthony Gordon, la iaia de 120 anys.
0: Però, Anthony Gordon també fa cara d'estigueix a Sant Feliu de Guíxols.
8: Escolta, si Anthony Gordon fos d'Olot, ja li haguessin anat a fer una entrevista pensant que és la dona més longeva de Catalunya.
0: No, home, no. Què diu?
8: Home, que no li heu vist, com que no? Tu agafa l'Anthony Gordon.
0: Aviam, però fa cara com...
8: Dóna-li un cistell.
0: Eh?
8: Posa-li un mocador al cap.
0: Sí.
8: i tens una castanyera.
2: Hola, senyora Fletcher.
0: Deixeu un moment a l'Anthony Gordon. A més, em sembla l'Anthony Gordon és un jugador com, bueno, de gran categoria.
8: De gran categoria. Bueno,
11: a mi m'ha semblat d'un personatge d'Escobidu.
6: També podria ser.
11: Sabeu aquells personatges com esprimatxats, com molt ben dibuixats, com de línia fina...
8: Sí. L'hauríem de veure amb pantalons de campana.
11: Exacte. Jo, com veig l'Anthony Gordon,
8: a més
11: és un tio que cau molt bé a Can Barça perquè va regalar un gol, se toca l'escut,
6: va parlar en català a la presentació,
8: però què va dir?
11: Pues que jo crec que si se retira Salvador Illa, Gordon sona president. com a president de la Generalitat.
6: Ha parlat més en català l'Anthony Gordon que Salvador Illa l'últim mes,
11: segur que no diu l'Èrida.
0: Bueno, sigui com sigui, parlàvem de Gordon i d'aquests fitxatges, però el Barça també ha fitxat Rodri.
8: Ah, sí.
0: Recordi?
8: Sí, home, sí.
0: Ha fitxat Adeyemi, un jugador que juga rient, que és una cosa molt... Corre rient.
12: És el contrari que Gordon, que marca plorant.
0: Exacte. Riu tota l'estona, que és una cosa molt inquietant, perquè és riure amb bigoti. És un senyor que s'ha escapat d'una pel·lícula dels anys 70, de Max Flotation.
8: Se n'estàs fotent de vosaltres.
6: Molts jugadors amb bigoti, al Barça. Vull dir que...
8: Home, Adeyemi no es creu... Adeyemi no es creu que hàgiu pagat la quantitat que heu pagat per fer-lo jugar. Encara riu. Ell i el representant que s'emporta un 20%.
0: Bueno, també hi ha Gabriel Jesús.
8: Hòstia, Gabriel Jesús!
0: Un davanter brasiler, ja sap que el Barça funciona molt bé, els davanters brasilers.
8: Home, si els davanters brasilers del Barça, recordem els grans brasilers que han passat pel Barça.
0: I tant, aviam.
8: Vitor Roque.
0: No, bueno, aquest, diguem que va sortir una mica...
8: Vitor Roque, alias Tigrinho.
0: Sí.
8: Hi havia altres que li deien Umago de nada.
0: Bueno,
8: no fotia res, tu.
0: Sí, però aquí a Can Barça hem gaudit del futbol de Romario, de Rivaldo...
8: Sí, home, digues. Continua repassant els brasilers més famosos que han passat pel Barça. Malcolm.
0: Ronaldo l'altre.
8: Malcolm. Keirisson. Giovanni.
0: Sí, mira, aquests no...
6: Giovanni no confondre amb Giovanni.
8: No, Giovanni, que només eren perillosos a la barra de la sala biquini. Feu que es fotien... Bueno, anaven com els brasilers, bàsicament.
0: Home, no.
8: No em facis parlar de Rochenbach, home, Rochenbach.
0: Sí.
8: Que era tan dolent que els diaris van descriure'l com el brasiler que no sembla brasiler.
0: Bueno, però...
8: Fixa't tu si has de ser dolent.
0: Clar, gràcies, Conrad Consum. Yeah. Però hauríem parlat del partit del Barça d'ahir perquè tenim, ens acompanya a l'estudi 1 de RAC1, l'Oriol Jové.
8: Sí, senyor! És Oriol Jové, el Rochenbach de les dades.
0: El mago de... No, Rochenbach no, seria el Romario de les dades.
8: Soc Charlie Canella, avui tenim aquí l'Oriol.
0: L'Oriol,
8: sí, això és passió per l'Oriol. Passió per l'Oriol.
0: Aviam.
8: Quan t'han presentat així, Oriol Jové?
13: No, mai.
8: En la teva punyeta de vida.
13: Estic aclaparat.
0: Estàs aclaparat normal.
13: Molt bon dia a tots.
8: Oriol, el company de les dades, l'amic de les estadístiques, el friqui de l'Excel.
6: Sí. Aquí hem d'agrair que hagi vingut perquè no treballava aquest matí, M'ha dit, tinc un matí molt ocupat, però ha deixat a banda les dades i ha vingut a...
8: Fixa't si estava ocupat, que té temps per venir a la ràdio.
13: No,
8: a passar l'estona.
11: Fa, Oriol, hola, sóc Jean-Paul Desgrava.
13: Hola, Jean-Paul.
11: Sóc superfan teu de totes les dades i de tot...
13: És recíproc.
11: És increïble, no sé el que vol dir recíproc, però segurament...
8: Les teves dades...
6: És una malaltia.
11: Doncs el meu també, però és perquè... sobretot per una dada que vas penjar ahir al teu compte d'X, o com es deia abans, al teu compte de Twitter.
13: Sí, el Twitter.
11: És aquesta dada, la llegeixo, d'acord?
8: Aquesta música.
11: És de la seva secció.
14: Dada Jové.
11: La dada Jové, però ara l'estic donant jo.
8: Sí, és la dada Jean-Paul.
11: Sí. Bueno, m'has donat una bona idea.
8: Dada de Jean-Paul.
11: Jo també tinc dada Jean-Paul. Però
13: no és mala secció, eh? No és mala secció.
11: No, ja ho sé. Però donaré una teva. Una de teva i en donaré una de meva. La teva que vas dir ahir és que Cobercí i Espart s'han convertit avui, és a dir, ahir, en la primera parella de jugadors de la Masia nascuts el mateix any, 2007, que comparteixen 11 en un partit de Lliga disputat el mateix dia de la setmana que van néixer, dilluns.
8: Jo m'he perdut.
11: És la primera de tota la història.
8: Jo no sé on som.
3: Pots repetir-ho, sisplau, per la gent que s'hagi perdut.
11: I Espar s'han convertit...
8: Però un moment, fem la prova.
13: M'està costant fins i tot a mi.
8: Oriol Jové, series capaç de reproduir-ho de memòria, això, més o menys?
13: Sí, que ahir Cubarsí i Espart va ser la primera parella de la història del Barça, de jugadors formats a la Masia, nascuts el mateix any.
8: No. Veu que no hi ha guis? El futbol no n'hi ha cap.
13: No parlem d'aquest tipus de parella. Parella de jugadors, tu els pots aparellar com vulguis.
8: Es toquen massa el cul pel meu gust, eh? Quan fan un gol, allò que s'abracen, allà hi veus una mica de tocaments.
6: Hi ha alguns que fiquen el dit, eh?
0: A veure, un moment, no estem parlant d'això.
13: I no només el cul.
0: Sí, Oriol, dir-t'ho a tu també.
8: Quin Oriol? De Valençó, el Jové?
0: El Jové. Estaves dient molt bé aquest tuit teu, te'n recordaves perfectament, és a dir, que Cubarsí i Espart s'han convertit la primera parella de jugadors de la Masia.
13: Nascuts el mateix any.
0: 2007.
13: Que juguen junts a l'11... en un partit que es juga el mateix dia de la setmana que ells van néixer, que van néixer un dilluns i ahir es jugaven dilluns.
12: Són els primers, no ho puc creure.
13: No havia passat mai.
8: Mai que algú recordés això.
13: Esdeveniment històric, al nivell de l'eclipsi de sol i...
0: Sí. I de la caiguda del mur de Berlín.
13: Absolutament.
0: Són tres dades que no oblidarem mai.
8: A veure, company Oriol Jové, tens les estadístiques més inèdites del periodisme esportiu. La setmana passada vas assegurar també una dada que tenia a veure amb la temperatura que feia el Camp Nou.
13: Correcte.
8: No sé si la recordaràs, aquesta.
13: Sí, va ser el partit contra l'Atlètic Club, el segon partit de la història al Camp Nou, jugat amb més sensació tèrmica. Feia molta calor, la gent que hi havia al camp ho va patir en la seva pròpia pell.
8: A quants graus estaven jugant?
13: Estaven fregant els 32 de sensació tèrmica, crec recordar.
8: Però això com ho saps?
0: A veure, Charlie, això...
8: O sigui, tu penses que Ramallets... Al Barça de Ramallets hi havia algú amb un termòmetre calculant la sensació tèrmica. La pregunta és obligada. Oriol, tu estàs bé?
13: Bé, no em puc queixar. Sí, no em puc queixar.
11: Crec que ja te la vam fer l'últim cop. Continues tenint parella?
13: Presumptament.
11: Vale, moltes gràcies. Escolta, ets el Messi de les dades, això que quedi clar, però el Messi sense retirar-se, o sigui que ets actiu...
8: No, però el Messi encara no s'ha retirat. S'ha retirat de la selecció argentina, però...
12: L'Oriol també. Tampoc també. No hi juga.
11: Bueno, doncs la meva pregunta... jo crec que ets molt bo, perquè probablement tens THC no diagnosticat.
8: Com Messi. No, THC no. Crec que vols dir TDAH.
11: Eh?
8: THC no.
11: I THC què és?
8: El principal component psicoactiu de la marihuana.
11: Ah, doncs volia dir THC.
8: Que li estàs dient que va fumar?
11: No, és només una dada que deixo sobre la taula.
6: No, però és veritat que quan sents les dades de l'Oriol Jové sembla que tu vagis fumat. O sigui, és a dir, no m'acabo d'entendre això. Però...
11: És que a mi m'acosta molt concentrar-me i és un missatge al Twitter. Tens alguna dada que haguem de saber nova de trinca que hagis parit aquesta nit o que...
13: Home, el partit d'ahir, déu-n'hi-do, eh?
6: Va donar de sí?
8: Per exemple?
13: Ostres, vaja, Rafinha va igualar el millor inici golejador de qualsevol temporada de Messi a la Lliga, amb els 3 primers partits, 5 gols.
11: Déu-n'hi-do.
13: I després que Hamzat Delkarim es va convertir en el 50è jugador africà en debutar amb el Barça, que aquí el Jepsen va indignar perquè va preguntar quin era l'africà que havia jugat més partits amb el Barça.
8: Sí, senyor.
13: És el Tarzan Migueli.
8: Ah,
13: que va néixer a Ceuta.
8: Àfrica.
13: I em deia que, clar, Ceuta no... Que em deia que Ceuta no és Àfrica.
8: Ceuta és Espanya, vull dir, és que...
13: Però, clar, estat i continent no és el mateix.
8: Però amb la que està caient a Ceuta...
11: Nació,
8: i ara amb aquestes històries.
0: No, home, no, però si Miguel hi va néixer a Ceuta, i per tant, allò pertany... O sigui, una cosa claríssima que es veu quan veus el mapa és el continent africà és el continent africà.
8: Però de quin color és? Però és del mateix coloret? És del mateix color vermell que Espanya?
0: Estem confonent mapes, senyor Julián.
8: Sí.
6: Pot ser que li diguessin amb un acte no gens racista, li diguessin Tarzan, perquè va néixer a Ceuta, per tant, a l'Àfrica, per tant, a la selva.
0: No ho sabem.
6: Els anys 80 eren molt cruels, eh?
0: Era Tarzan perquè era un tio fort i perquè suposo que nedava molt bé.
8: Deuria anar amb taparrabos, no?
11: Bueno, jo, si voleu, ara que m'has donat aquesta idea, he sortit un moment... Tens alguna dada més que t'estiguis fent?
13: Mira, sí, que el Barça està a punt de fer oficial el fitxatge de Gabriel Jesús, que això permetrà que per primera vegada a la història el Barça pugui jugar amb 3 jugadors amb nom d'arcàngel diferent. És a dir, tindrà Gabriel, tindrà Rafael, Rafinha, i tindrà
8: Oriol.
13: Miquel, que és Anthony Michael Gordon.
8: Oriol, entre aplaudiments i jo que t'estava dient un moment, però veig que tu has passat pel folre, com per dir, escolta, deixem el tall net. Oriol, Amplia aquesta dada, si no.
6: Repeteix per qui s'hagi despistat.
13: Amb el fitxatge de Gabriel Jesús, sí. El Barça pot jugar, per té l'oportunitat, si ho fa, suposo que ho farà, que a més els tres són davanters, de jugar amb tres jugadors amb nom de tres arcàngels diferents.
8: Això ja ho he dit antes, això.
0: Sí, però ho està fent net.
6: Ho està fent net. Seria la davantera dels arcàngels, doncs, eh? Seria...
11: Perdona, sí. No, seria la davantera de les tortugues ninja. I a Rafael...
8: Espera, digue'l-li.
11: Ah, perdona.
8: I qui són?
13: Rafael, Gabriel Jesús... Rafael, que seria Rafinha, Rafael Díaz Beloli, i Miquel, que és Anthony Michael Gordon. Gordon, de segon nom, és Michael.
11: Falta Donatello. És que al final només falta Donatello.
8: Sí, sí, sí.
11: Sabeu les tortugues ninja?
8: Sí, sí.
11: Encara no han debutat al Barça, però per 10 milions jo crec que una d'elles la fitxa.
8: Sí, home, segur.
13: Farà més gols que Mbappé, això segur.
8: Bueno, escolta'm, Oriol, t'hem de dir que el teu lloc com a amo de les estadístiques perilla.
11: Sí.
8: Perquè en Jean-Paul diu que manté unes quantes que poden superar les teves.
11: Mira,
13: prenc nota.
11: Vale, doncs d'acord, benvinguts a la dada de Jean-Paul, que és com se diu aquesta secció.
8: Ah, tens títol i tot.
6: Per si es diu la dada de Jové, li podries haver posat un títol una mica més original, canviar, una sintonia té pròpia.
11: Sí, tinc sintonia.
6: Ah, tens sintonia, molt bé.
11: I a més tinc un crit de guerra. El públic què vol? I ara el
8: públic... I què hem de dir?
11: La dada de Jean-Paul.
8: Ah! No. Ha quedat molt trist, això. Ho hauries de fer amb més força.
11: Sí. El públic que vol... Vinga. Fa, increïble, eh?
8: Pots repetir-ho, eh?
11: El públic que vol... Endavant, sintonia.
8: Dada
11: Jean-Paul.
8: Oh!
11: Bueno, gràcies.
8: Perdona. Has parlat per damunt?
13: Això és com un guixot amb el bolígraf.
8: Totalment.
11: No.
8: Que se sent Jové de fons.
11: Que s'ha de sentir Jové, se sent...
8: Perdona, torna-ho a posar.
11: Aviam. Jean-Paul.
8: Molt malament, eh? És de mal company, això que acabes de fer. Home, has agafat la sintonia de l'Oriol Jové?
11: Però l'Oriol no té crit de guerra. O sigui, la gent no té un rodolí que...
2: Tu tampoc tens un crit de guerra, en realitat.
8: Que és el que la gent vol, la dada de l'Oriol, també podria ser.
11: Vaja, però m'he equivocat.
6: I ara que ve, la dada del Jové.
8: Exacte.
6: En té dos.
11: Bueno, doncs, fins a quina secció.
8: No, home, no, va, dóna'ns una dada.
11: Bueno, primera dada. En Ronaldinho és el jugador que ha jugat més minuts seguits a Benvenut begut més gintònic sense anar al lavabo en un dia de lluna plena. Seguit de Deco, Romario i Riqui Puig. Pam! El públic que vol... Pam! Pam també.
8: Sí, com a separador està molt bé, entre dada i dada.
11: Voleu una altra dada?
14: Sí!
11: Bueno, aquí...
8: Però li has de dir, el públic que vol. Llavors ells han tirat la dada de Jean-Paul i llavors l'has de deixar anar.
11: És que és el primer dia que va.
8: Val.
11: Què volíeu?
8: No, què volíeu? No, perquè no rima. El públic què vol?
11: Què vol el públic?
8: I llavors ells t'han de dir, la dada Jean-Paul.
11: Ah, sí, perdoneu, és que no.
8: És com si et diguessin la dada com a Jean-Paul, saps? A dir, el públic
11: què vol?
8: La dada Jean-Paul. Sí. Llavors tu dones la dada.
11: Val. Saps? Dones la dada?
8: No, dones la dada, no. El públic què vol?
11: La dada Jean-Paul.
8: Sí, ho sé, però el gest de preguntar tu en veu alta.
11: Què voleu?
8: No, què voleu, no.
11: Val. El públic què vol?
14: La dada Jean-Paul.
11: Va, clavat, ho heu fet molt bé.
8: Però has de donar la dada.
11: El partit d'ahir és el primer del segle XXI en què dos jugadors juguen amb la clenxa al mig, Anthony Gordon i Xavi Espart.
8: Un moment, això...
11: Això, si exceptuem el partidet que van fer el 2007, el dinar d'aniversari d'un jugador d'en Thiago Mota, en què també va haver-hi diversos jugadors que es van fer clenxes al mig i als costats. El públic que vol...
8: Sembla que estigueu a missa, eh? Saps allò de...
6: Us ho demanem, senyor.
8: Sí, us ho demanem, senyor, eh?
11: Bueno, doncs... Com valores?
13: Estic sense paraules.
11: És estrany perquè les tens totes i les barreges de manera molt...
13: Paraules.
6: Això ho has contrastat, totes aquestes notícies? O sigui, totes aquestes dades, d'on les treus?
11: Sí, tinc un Excel i intel·ligència artificial... I aleshores, jo li dic a la intel·ligència artificial...
8: Inventa't una dada.
11: Sí, però que soni com a real.
8: Ja.
11: I aleshores, doncs...
8: De vegades això. No cal ni dir-li que s'inventi coses, eh? La intel·ligència artificial se les inventa ja.
11: Se les inventa
8: ja. Ets tu que ho has de contrastar després.
11: Bueno, és que tinc el freemium. Tinc el freemium que...
8: Ja, doncs paga una miqueta, treu el premium.
11: Vale, quan...
8: Que crec que tampoc és garantia de
11: quan,
8: que...
11: Quan cobri, vale?
8: Molt bé.
11: Bueno, doncs moltes gràcies.
8: Escolta'm una cosa.
11: Ha nascut una estrella, no?
8: Una cosa. Que ahir Leo Messi va anunciar la seva retirada retirada del futbol internacional. Sí, tens alguna dada de Messi, Oriol?
13: La que us deia ara, que el màxim que va fer de gols en els tres primers partits d'una lliga van ser 5, que són els mateixos que ha fet Rafinha.
8: Quina temperatura de sensació hi havia?
0: Quina temperatura estava?
13: Però de Messi, vaja, les que vulgueu. Ara no tinc l'ordinador aquí, però seria qüestió de buscar.
6: Perquè tot això ho tens en un sol ordinador, diguéssim, que si el perds pots suixar.
13: No, està al núvol. Està al núvol.
8: Està al núvol com l'Oriol Jové.
0: Moltes gràcies, Oriol Jové.
8: Gràcies, Oriol.
0: Tornem de seguida.
8: Què fareu després de la publicitat?
0: Parlem de la retirada de l'albiceleste de Messi amb el seu cosí. Truquem directament.
8: I una novetat?
0: Què?
8: Que els anuncis d'avui duren 2 minuts.
0: Dos minuts.
8: No us ho creureu.

0: 105 són el mateix?
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
5: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
4: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
5: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
6: Si vos te la compra, veas a la carre.
7: Dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
8: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Doncs ja s'acaba l'estiu.
13: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
12: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
13: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: infantil per la TEN. Amb els Oscars.
1: Bé, doncs continuem a la competència. Ara dos minutets i seran tres quarts. No sé ben bé on sóc, però la qüestió és que tenim al telèfon el nostre analista futbolístic per parlar de la retirada de Leo Messi a la selecció argentina. Ja sabeu que una temporada més ell és el nostre analista Diego Messi, és cosí germà de Leo Messi, això diu ell.
2: 18 anys i no sabe dónde está.
1: Cosí germà d'Antonella Roccuzzo, també cosí germà de Diego Armando Maradona.
2: Entro en el RAC 1, la ràdio líder. Un moment,
1: sembla que no ens sent encara. I padrí de bateig d'Andrés Calamaro. Sembla que el tenim al telèfon. Diego!
2: Diga!
1: Diego!
2: Diga!
1: Dale!
2: Para Diego, diga, digo.
1: Digo, digo.
2: Eso digo yo.
1: Sí.
2: ¿Cómo estás, tremendo chabandija? Que
1: tal?
2: Me tenés más abandonado que mi ley al peluquero.
1: Sí. ¿Cómo va la tornada a la feina, Diego?
2: ¿Qué es la feina?
1: La feina es el trabajo.
2: ¿Trabajo? ¿Qué es trabajo?
1: El laburo, que Diego.
2: Ah, el laburo. La rutina, fichar, hacer changas, la rema.
1: Ah, exacto, sí. ¿Cómo va la tornada a la feina, Diego?
2: Esto es la Argentina, Charlie. No hay vuelta al laburo porque no hay laburo.
1: Bueno, escolta, me truquem per parlar de la retirada de Leo Messi de la selecció argentina, ho va anunciar ahir.
2: La verdad es que estoy sin palabras, con una pena profunda, con un tremendo enojo, una bárbara melancolía, con un quebranto y una tribulación inigualable.
1: Perdona, Diego, ja s'ha entès, no calen més sinònims, ja ho tenim.
2: Sí, pues entonces haremos una cita. Como dijo Charly García respondiendo al cantante de Babasónicos en su disputa con los brujos y peligrosos gorriones, la concha de su madre, hijo de remil puta.
1: Home, no, home. A veure, Diego.
2: ¿Se entendió la cita?
1: Sí, sí, però bé, la qüestió... M'has dit, la veritat és que estic sin paraules abans de fotre'm tot aquest rotllo. No trobo que estigui sense paraules, però bé.
2: Escolta'm... Imagínate cuando tengo palabras. Yo me bebo dos fernés y ya me salen las palabras. Soy un libro abierto.
1: Sí, no ho dubto. Escolta'm, i la baixa de Messi, com afectarà tàcticament la selecció argentina?
2: Bueno, avísame si me pongo demasiado técnico con la terminología, pero sí. Si Leo Messi, la única diferencia entre el albiceleste y un grupo de presidiarios es que los presos llevan la franja en horizontal.
1: Això sense Leo Messi, eh? I a tu particularment, com t'afectarà això? Com t'afecta?
2: Bueno, yo estoy preparando una comanda de merchandising para despedirme del lío.
1: Però tu no tenies una botiga d'empanades?
2: Sí, pero ya sabes que no te puedes fiar de la economía argentina, por lo tanto, en la trastienda me he montado un negocio de gorras con la cara de Messi. Y en la trastienda de la trastienda vendo camisetas con la foto de la gorra con la cara de Messi.
1: ¿Samarretes amb la foto de la gorra amb la cara de Messi?
2: Sí, en la trastienda de la trastienda de la trastienda vendo empanadas con el dibujo de la camiseta con la foto de la gorra con la cara de Messi.
1: Ya.
2: Diversifica o muere.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do, no sé jo si veig gaire negoci aquí.
2: Y luego tengo una trastienda.
1: ¿Una altra?
2: Una trastienda, con una pequeña trastienda que da una trastienda mínima, microscópica, que si abrís una puerta da otra trastienda y sabéis que vendo allí.
1: Ni idea.
2: Droga. Qué broma.
1: No, va, ya me imagino.
2: Lo hice solo para hacer una chanza, pequeña chanza.
1: Molt bé.
2: Pero, perdone.
1: Bé, gracias, Diego. Tornem a...
2: Que si quiero.
1: No, dic que moltíssimes gràcies. Tornarem a connectar amb tu la setmana que ve, segurament, o... Sí, la setmana que ve, perquè juga el Barça diumenge.
2: Sí, és a dir, claro. Hay un poco de retraso, pero que coste que no soy yo.
1: No, no, som nosaltres.
2: Son las pruebas pizza.
1: Gràcies,
2: las
1: Diego. Va, que avui a la competència també hem de parlar d'intel·ligència artificial.
3: Ho veieu o no, nenes?
4: El què?
1: Home, ja hi tornem a ser.
4: Què li passa?
1: Home, un home parlant d'intel·ligència artificial. M'he passat l'estiu sentint converses de bars de senyors com vosaltres.
4: Ah, què vol dir que senyors com nosaltres?
1: Home, senyors que només saben dir coses com la IA és el futur, ja em diràs tu. Quina frase. L'únic que feu és fer servir el xat GPT per preguntar-li què fer per dinar amb les dues pastanagues i el iogurt que us queda a la nevera.
4: Abans ho preguntàvem...
1: Fixa't, els homes, eh?
4: Abans ho preguntàvem a la Thermomix i ara directament a l'ordinador.
1: Exactament. Sí, bueno, els homes que tenen una pastanaga...
5: Aquests homes són escòria.
1: I el iogurt a la nevera, mare de Déu, senyor.
5: Jo a la nevera no hi tinc pastanagues, jo tinc danoninos, i aleshores no cal que pregunti res, perquè sempre acabo fent danonino i una bossa de lacasitos.
1: Això és la teva dieta, eh? Danonino amb lacasitos.
5: Sí.
1: O lacasitos amb danonino.
5: És que no és el mateix,
1: eh? Ja. Però un momentet, deixeu-nos explicar el titular, si us plau, Noelia.
6: Sí, les discogràfiques Sony i Warner han demanat a Anthropic, l'empresa propietària de la intel·ligència artificial, Claude.
7: A veure, un moment, que jo ja fa un minut que no sé què dieu. Tròpic, l'Anthropic, no sé què. Ho podeu explicar per la gent que passem menys de 24 hores diàries a internet?
6: Ho intentarem. Bàsicament, Sony i Warner reclamen milions d'euros a l'empresa Anthropic perquè acusen la seva IA de generar cançons a partir de cançons que ja existeixen sense pagar res de drets d'autor.
1: Ah, no, escolta'm, al final del dia defineix-me drets d'autor.
7: Home, a veure...
1: Escolta, amb la música... La música no té drets d'autor.
7: Home, sí, la música...
1: La música és universal.
7: No, sí, la música, o sigui, en general és universal perquè tu pots agafar les notes que vulguis i tal, més o menys...
1: Pues ja està, vens a les meves. No cal pagar drets d'autor per fer servir una música.
7: Sí, bueno, doncs està, si vostè ha de ser el que defensi la música, el món de...
1: Escolta'm, que tu... Som el cap del carrer. Però tu que ets de l'ESGAE?
7: No, jo no sóc de l'ESGAE,
1: però... Tu te penses que jo he de pagar drets d'autor per fer servir una cançó dels Oques Grosses...
7: Oques Grasses.
1: Que diu... Això té drets d'autor?
7: Sí, home, clar que...
1: Són els primers que han dit en una cançó In the night. Seguraria que Michael Jackson ja va dir In the night en alguna paraula.
7: Bueno, sí.
1: Ai, en alguna cançó.
7: Però no amb aquest to, no amb aquesta cadència...
8: Sembla
7: no amb aquesta...
8: la versió dels Minions de la seva pròpia cançó.
7: Sí? Prou.
1: Les cançons tenen drets d'autor? Quantes cançons diuen Together?
7: Forever.
1: I ho riuen amb Forever.
7: And Never to Past.
1: Per
7: and
1: exemple... Never. Quantes cançons rimen Forever amb Together?
7: Sí, però Forever...
1: Això és de drets d'autor?
7: No, però això ha arribat...
1: Per l'amor de Déu.
7: Ha arribat a un punt que és una...
1: Pallasso!
7: Para un moment. Bueno, calli una estona. Deies, Noelia.
6: Entre els temes més coneguts de les cançons que ha fet servir la intel·ligència artificial de Claude hi ha Eye of the Tiger, de Survivor.
7: Això és el Rocky!
1: Of the Tiger,
7: sí.
1: Pels que no entengueu l'anglès, vol dir ai, el tigre.
7: No,
1: i ara, espera que us ho tradueixo el que estan cantant, mira, diu... No. Yo lo que quiero es que me coma el tigre.
7: No, va, què diu?
1: Que me coma el tigre, sí. Mis carnes moren. És una versió l'anglès de la Lola Flores.
7: No,
1: això cantava la Lola Flores.
7: No té res a veure, això. A més, aquesta cançó és de la banda sonora de Rocky, no?
1: De la primera.
7: I no és l'única que diuen aquestes discogràfiques que han piratejat.
6: Exactament, una altra cançó piratejada per la intel·ligència artificial és Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye.
1: La fan servir els anuncis, amb els anuncis la posen, sí.
7: Hi ha molts anuncis de cotxe. No?
1: Que vol dir canto jo i la muntanya balla. Està basada en un llibre, un llibre de català.
6: I una altra cançó que també he fet servir sense pagar drets d'autor és el famós All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey.
1: Aquesta no m'agrada.
7: No li agrada?
1: No, aquesta no m'agrada.
7: Aquesta és la que oficialment inaugura...
1: Bueno, aquesta, ara que s'acosta el Nadal, començarà a sonar ja, eh?
7: Això. A veure, queden 3 mesos...
1: Bueno, sí, però és que ja comença a sonar, eh?
7: Som els primers que l'hem posat aquest any. Doncs
1: sí. Pues no, mira...
8: Ara cobrarem drets d'autor per haver-la posat.
7: Exacte, nosaltres i els Minions.
1: Atenció, sisplau, molta atenció aquí.
7: Home, el que faltava, Xosantón Passos de Vieira, expert en tecnologia, divulgador,
1: bon
7: científic...
1: Dia.
7: Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, amics i amats de la tecnologia. Veig que s'ha parlat, s'ha generat un veritable renou amb la IA, un veritable merder, un veritable issue, crash, memory leak, workaround...
7: Bueno, el que vostè digui, què volia?
1: Sentir que parlàveu de drets d'autor, de demandes i de cançons fetes amb IA.
7: Sí.
1: Això s'arregla programant una IA que respecti els drets d'autor. Perquè això es pot fer.
7: Una IA que respecti els drets d'autor.
1: La meva IA. Li he demanat que ens generi una cançó 100% original. Espereu que l'engego un moment.
7: Molt bé, vostè té una... Va amb carbó, la seva IA, triga...
1: Saludeu-la. Us la presento. La meva IA es diu Rosal IA.
7: Ah, Rosal IA.
1: Us agrada?
7: Rosal.ia.
1: Efectivament, Rosal IA.
7: El nom d'entrada ja no és gaire original.
1: Per què ho dius?
7: Bueno, no em dirà que no coneix la Rosalia.
1: Bueno, sé qui és.
7: Eh?
1: A mi tu em dius Rosalia i penso en la meva cosina de Càceres.
7: Sí, o en Rosalia de Castro. Però, en tot cas...
1: Bueno, demanem-li a la Rosalia, crea'm una cançó totalment original... Que, per exemple, jo què sé, una lletra qualsevol.
7: Sí.
1: que pugui cantar el menú d'un bar de tapes. Sabeu que els menús, sí, els cambrers els canten.
7: Canten el menú, sí, se'ls saben de memòria, normalment, o quan abans els...
1: Pues això no cal que ho facis, home. Si ets cambrer, no cal que ho facis. Això li demanes a l'Aia que ho faci.
4: És a dir, vostè ara tecleja. Crea'm una cançó...
1: Efectivament, crea'm una cançó totalment original, sí, que expliqui el menú d'un bar de tapes. Sí.
9: Nascut entre braves i canapés...
1: Què us sembla?
7: Com? Què?
1: Nascut entre braves i canapés, ja t'està cantant els primers.
7: Sí, però... Ja, sí,
1: va,
7: sí,
1: uns
7: sí.
1: Entrants.
7: Sí, però això és l'important. És que, clar, bueno...
1: No, això és nascut entre braves i canapés.
7: Sí, ja.
1: Es titula així.
7: Però és que sona molt com Blanes i Cadaqués, i la música diria que ni tan sols és una versió. Jo
1: escolta,
7: crec que...
1: deixa-la continuar, per favor.
7: Va, aviam.
9: Nascut entre braves i canapés.
1: Mm-hmm. Fixa't.
9: Molt tocat per la sobrassada.
1: Molt bé. Tenim sobrassada també d'entrant. Està boníssima, sí. Boníssima. A veure, anem a veure. No vull ser jo qui...
7: Li haurà d'aclarir, per altra banda...
1: Sí, el què?
7: Que a la IA, que això no vol dir... O sigui, això no és una cançó original. D'acord? Després del tall 3. Sí.
1: Em sembla... A veure, una cosa. Tu estàs segur,
7: sí,
1: que Gerard Quintana va cantar sobre patates braves i croquetes?
7: No, la lletra és diferent. O sigui, però la base musical és la mateixa. O sigui, diria que és exacta.
1: Segur?
7: Sí, segur.
1: Seguríssim?
7: Seguríssim.
1: Doncs deixeu-me un moment a soles amb la Rosalia, que li diré quatre coses.
7: Molt bé. Jo ho deixaré aquí. Farem els retocs pertinents a aquesta Rosalia i quan solucioni en parlem.
1: Tot podria seguit. Ser una nova versió.
7: Sí.
1: I si no fos Gerard Quintana qui canta això?
7: Sí, qui...
1: Si es digués Gerard, tinc gana. Bueno,
7: tornem a seguir.
1: Li canta el menú de capa. Nosaltres som la

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
0: RAC 1.
2: A Basic Fit tots som diferents, però som aquí pel mateix motiu, per sentir-nos millor. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
3: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
4: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
5: I doncs?
4: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
6: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
8: música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
8: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
7: Fira d'Indians a Begur.
9: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
10: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: RAC1.cat és un portal de notícies.
13: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
12: RAC1.cat és fàcil.
13: Notícies.
12: Actualitzada.
13: Ràdio en directe.
12: Tot RAC1 és...
13: a RAC1.cat.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
15: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
17: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
18: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
19: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
18: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
19: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
20: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
21: Que l'any serien... 1, 2, 3...
20: Més de 2.400 euros.
21: Ja m'has descomptat!
20: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé!
22: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
23: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
22: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure. 45.712.
25: Em toca? Em toca?
24: Això és el número de la loteria, ara?
25: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
26: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es. Però per què em preguntes, Jean-Paul, jo què vull?
27: Ah.
26: Jo què vull? Què m'estàs explicant ara?
27: Bueno, què vol la gent?
0: No.
1: Quan aprendràs que és el públic que vol?
0: Ah,
1: el públic que vol. No, el públic vol que s'acabi el programa ja.
0: Bueno,
1: ja
0: però...
1: hem d'acabar, hem d'anar a les notícies.
0: He estat a punt de clavar-ho, eh?
1: Sí, home, sí, està bé. Allez, allez. Va, que ara venen les notícies amb la Núria Travessa. Bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
1: I els esports amb en Xavi Rocamora. Bon dia, Xavi.
3: Bon dia.
2: En marxa la roda de premsa del Consell de Ministres, que avui ha aprovat un paquet de mesures urgents per Ceuta, un paquet de mesures per valor de 168 milions d'euros, que ara està detallant el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Està seguint aquesta roda de premsa en Jordi Armenteres. Mentrestant, el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vivas, crida a participar a les concentracions que la Federació Espanyola de Municipis ha convocat per demà davant dels ajuntaments de tot l'Estat, tot i que el PSOE considera que són una maniobra del PP contra Pedro Sánchez, els socialistes de Ceuta sí que hi donaran suport, i és que són molt crítics també amb la gestió del president espanyol. Així n'ha parlat al Monarracú el diputat socialista Melchor León, vicepresident primer també de l'Assemblea de Ceuta.
4: Para decir lo que dijo ayer el presidente, que siga de vacaciones todo el tiempo que haga falta. Nosotros queremos que vengan con actuaciones, no que haga un mitin político para dar inicio del curso político y no de ninguna solución a Ceuta. Al revés, empeore la situación de Ceuta.
2: Tornarem a connectar també avui amb el nostre enviat especial a Ceuta, en Marc Sagués. També tenim en marxa a aquesta hora encara la roda de premsa del Consell Executiu, i el govern acaba de presentar els actes i el cartell de la Diada, amb què vol reivindicar, diu, la unitat de la societat. És el missatge que vol transmetre també el cartell, que és obra de l'artista Javier Jaén. Ho ha destacat la portaveu, Sílvia Paneque.
5: La proposta de Jaén inclou centenars d'empremtes dactilars que representen com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
2: L'acte central de la Diada es tornarà a fer al TNC i seran artistes com Joan Dausà, Sopa de Cabra, Losa o Xeri Maraster, entre d'altres. Paniquet també ha anunciat que la Generalitat organitzarà actes de la Diada d'altres comunitats i ha destacat Extremadura. A la mateixa reunió del Consell Executiu s'ha aprovat concedir la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i la física Caterina Viscari, directora fins ara del Sincrotró Alba. El govern en vol reconèixer la trajectòria professional i la seva aportació al país. També se n'ha aprovat ajudes pels afectats pel brot de pesta porcina a Collserola i compta perquè el govern obre la porta a mantenir les restriccions d'accés aquí a Collserola per la pesta porcina fins almenys finals d'any. No hi ha cap positiu des de fa dues setmanes, però el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha explicat al Monarracú que encara és d'hora per aixecar totes les barreres. I entre moltes d'altres qüestions, també us explicarem que Inspecció del Treball ha obert un expedient sancionador a Glovo per obligar el seu repartidors a treballar en plena onada de calor a Barcelona. L'organisme ha actuat arran d'una denúncia de la CGT que assegurava que l'empresa va mantenir el servei en plena alerta vermella i fregant els 40 graus als carrers de la ciutat.
6: Escolta, i ara els esports, per favor, que genial.
27: Pendents a aquesta hora de l'anunci oficial i la presentació de Gabriel Jesús com a nou jugador del Barça, el Club Blaugrana i l'Arsenal enllesteixen a aquesta hora la documentació necessària per certificar el traspàs. El davanter brasiler signarà per les properes 3 temporades i no s'esperen més arribades. El Barça treballa ara en donar sortida a 4 jugadors, Marc Casado, Álvaro Cortés i Guille i Toni Fernández. Ho ampliarem al 14-15, també actualitzarem la resta de moviments que s'esperen al mercat de fitxatges. L'Espanyol, per exemple, ha d'anunciar la incorporació de Gorosabel.
6: Julieta Venegas, un aplaudiment per favor per Julieta Venegas. Bravo. Estrella internacional de la cançó que publica el seu primer llibre. Que és un llibre de memòries, però podria ser una novel·la, funciona com a novel·la perfectament. Eres muy futbolera?
28: No particularmente.
6: No. ¿Y en México la gente es futbolera o es que no tengo ni idea?
28: Más o menos, en el mundial sí me agarra como un y luego ya.
6: ¿Y te pasó? ¿Se te pasó?
28: Pues sí, se me pasa. Sí.
6: Claro.
28: Como claro. Me despierto un día como de ¿qué pasó? ¿Qué me entró? De ya, repente claro, era futbolera, claro. Ahora no lo soy, ¿qué
6: claro,
28: pasó?
6: Claro. ¿Tú eres muy mexicana? ¿Eres muy. Te sientes muy mexicana, muy mexicana?
28: Me siento muy mexicana.
6: Soy muy mexicana, sí. Todo esto, te levantas y dices, joder, soy mexicana.
28: Soy mexicana, sí.
6: Soy mexicana, me cago la mar. Claro que sí, ostras. Perdona, que t'he tallat, perquè estava sent un rotllo patatero.
27: S'ho mereix.
6: Això, el món del fitxatge.
27: Sí, ho fa sempre.
6: Tarina, per favor, que... Julieta Venegas. Bravo. Bravo. Veig entrar al públic a mexicanos, no? ¿Habéis venido por Julieta Venegas o no? Mira, els tres. Mira, posa-li el micro, per favor, a aquestes persones mexicanes divines. Jorge Venegas, què representa per Mèxic?
0: Bueno, lo máximo. Todas sus canciones son así como canciones. Recordar a México, que lo tienes en la sangre.
6: Claro, ¿sabes? Porque vivo aquí en Barcelona y tú, sí, te pones Julieta Venegas y ya pum, ¿no?
0: 15 años y escuchando a Julieta Venegas siempre en todas las festividades mexicanas. Es así de ley ponerla. Y justo ahora se va a celebrar la fiesta Barcelona Vive México en el Pueblo Español.
6: ¡No! ¡Qué bien! ¿Qué día es?
0: Es el 12 y 13 en el Pueblo Español.
6: ¿De aquí de septiembre?
0: Sí.
6: Barcelona Vive en México, os digo.
0: Sí, es la fiesta más grande de México.
6: El otro día ya estaba en un restaurante mexicà, Julieta, porque... que es diu La Guijera. Ai, com es diu? Que ho vaig llegir a La Vanguardia. I és genial, allà a prop del mercat de Sant Antoni. Sí, sí.
28: ¿Me estás hablando a mí?
6: Sí, te estoy hablando a ti también.
28: ¿Alguien me puede pasar con sus títulos, por favor?
6: Ah, perdón, perdón.
28: Mi catalán está medio oxidado.
6: Está oxidado y el mío también. No, que digo que el otro día estuve con un mexicano aquí en Barcelona que leí en el periódico. La Güerita.
0: Sí, la Güerita.
6: Está bien, ¿no?
0: Sí.
6: ¿Y es bueno o no? Porque siempre tenemos la sensación en España de que no... ¿Cómo? ¿El qué?
3: Los tacos

0: Abel, que arribarà cedit de l'Atlètic Club Bilbao, i la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx, i t'ho remato per no perdre més temps. En bàsquet, el Barça ha fet oficial també el fitxatge de Justin Minaya, tal com us va avançar RAC1. És un aler de 27 anys amb passaport dominicà que signa fins al 2028.
1: Doncs escolta, i ara el temps.
2: S'escaparà algun ruixat al Pirineu aquesta tarda?
1: Perdona, Núria Travessa. Hola. T'hem dit que tenim a l'estudi l'Estudi Internacional de la Cançó i la Literatura, ara i així, Julieta Venegas. Bravo!
2: Fantàstic.
1: L'havia assabentat, dic, que no t'hagi desconnectat.
2: No, no, ho seguirem.
1: Home, per favor, digues.
2: I pel que fa al temps, et deia que s'escaparà algun ruixat al Pirineu aquesta tarda, la resta tot just cel enterbolit pel pas de núvols prims i temperatures semblants a les d'ahir o més baixes al sud i punts de l'interior, màximes d'entre 29 i 33 graus, i a partir de demà torna a pujar la cosa, tornen a pujar els termòmetres.
1: Mare de Déu, senyor. Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, senyor Travessa, gràcies, Xavier Rocamora,
0: a la teva
1: paciència. No ets un gentleman, joder, ets un gentleman.
0: Gràcies.
1: Avorridíssim el que expliques, però un gentleman al cap i a la fi.
0: Que l'estima,
1: però adiós, no? Anem a començar aquest programa, que és una meravella. És un programa que vostès no se'l poden perdre, perquè, a més, si se'l perden, de què viurem nosaltres? Hi ha moltes famílies vivint d'aquest programa, o sigui, faci el favor d'estar en antena. Endavant.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer a la realització. Esther Romausa, bon dia, què tal bon estàs? Ens acompanya l'Albert Elfo, i parlem de Ceuta també, i de la geopolítica i la política que hi ha darrere.
2: I de Melilla, i del que li falta.
1: Tenim, perdona, no sé si us ho he dit, però tenim l'Estat Internacional de la Cançó Mexicana i ara també escriptora, Julieta Venegas.
3: Bravo.
1: Pero también tenim, sí, también tenim, te había presentado tantas veces, te había anunciado.
3: No, creo que no, con este entusiasmo, ¿no?
1: Sí, pues lo puedo hacer. ¡Venga, Julieta! Escolta una cosa, però també abans de parlar amb Julieta, tenim amb nosaltres a la nostra estimadíssima i admirada, el nostre far, Itziar González. Bravo! Ja saben que ens ha acceptat un cop més la col·laboració, la Itziar González, és una ocupadíssima. Ella és arquitecta, urbanista, decreixentista, no, podríem dir, i avui vols parlar-nos d'inicis i llindars, fixa't tu.
4: Sí, doncs és bastant lògic que avui, que és el primer dia que reprenem, no?, almenys jo, la col·laboració amb vosaltres, doncs vaig pensar, ostres, què és això d'iniciar, i sempre m'agrada fer aquesta mirada etimològica a la paraula inici, no?, que ve de... és un verb llatí, que és ineo, que vol dir començar, i entre dins, i això és rellevant.
1: I entre dins, clar.
4: Entre dins, no? I del verb anar, no? Per tant, és, iniciar té molt a veure amb una espaialitat que és la que crea quan entres. És a dir, hi ha llocs que apareixen quan una persona ingressa dins d'ells, no? Aleshores, això em portava una mica a parlar de la idea d'iniciació, que iniciació, de fet, és els ritus de passatge, no? Mm-hmm. És aquest procés de transformació, de metamorfosi, que estàs en un lloc i vas a un altre, i es produeixen canvis. Això en arquitectura, que jo sóc l'arquitecte de capçalera d'aquesta casa, ja ho vaig aterrant, és un dispositiu que li diem els llindars, los umbrales, no? Els espais llindar, els umbrals. I aquests umbrals, vinc avui a rescatar-los i penso al llarg de tota la temporada anar-ne parlant.
1: Carai.
4: Perquè és un dispositiu que l'ha generat l'arquitectura i que, fixeu-vos-hi, el potencial que té. Per exemple, comencem per les esglésies. Vosaltres a les esglésies haureu vist que hi ha el portal i davant hi ha el que es diu la Galilea o el nàrtex, que és com un petit porxo, però a dins hi ha el cancell de fusta. Val? És a dir, tu entres a aquelles portalades tan grans de l'església, una persona soleta, aquella porta no la pot obrir.
1: És veritat.
4: És a dir, no pots entrar al cel de qualsevol manera.
1: No,
4: t'has d'enterar que has entrat
1: al cel. Per descomptat.
4: Llavors apareix el dispositiu del cancell, que és aquesta espècie de distribuïdor de portes de fusta,
1: sí,
4: que entres per un costat i per l'altre, i que t'empetiteix la sensació espaial. Tu vens pel carrer, estàs sota el cel, passes pel cancell,
1: i de sobte
4: veus la catedral amb tota la seva...
1: O sigui, és una cosa escenogràfica, és un truc de màrqueting.
4: Estàs vivint, no?, la grandesa del cel a la terra.
1: Màrqueting eclesiàstic.
4: Si tu entressis del cel...
3: Està fet expressament.
4: Evidentment, juga aquest paper simbòlic de ritual de pas, i també tu t'ajups, no? No vagi a ser que et pensis que com que tens el cel...
2: I és fosc una mica també, no?
4: I és més fosc, i és com una cavitat. Per tant, tu estàs renaixent cada vegada que entres a l'església. Això és el cancell.

0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
9: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
8: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Bé, seguim aquí al Vostè Primer, no sé si us ho havia dit, però tenim la Julieta Venegas! Que acaba de publicar amb les Afueras Norteña, Memorias del Comienzo, Julieta Venegas. Avui a les 7 de la tarda, a la Paral·lel 62, la Mossi Virgili presenta el llibre d'una xerrada amb la Julieta Venegas. Aneu-hi perquè valdrà molt la pena. Però has estado en la llibreria Finestres, no? Sí. Has hecho un acopio de libros. Tú esa bolsa que llevas es de libros. ¿Qué te has comprado? ¿Se puede saber o dime tres?
12: Sí, es que traigo mi listilla, ¿eh? Bueno,
11: vas con listilla.
12: Me recomendaron igual me recomendaron, o sea...
11: Pero tú eres muy lectora, ¿eh?
12: Sí.
11: Sí. A ver, vamos a hacer un unboxing de libros unboxing que se ha comprado la librería Finestras, okay. Julieta Venegas. A ver,
12: ese me lo dio Curro.
11: Hombre, Rafael Chirves, qué listo eres, Curro. Cuando estoy parado en Curro Llorca, sí, Curro Llorca, que es la editora de las
12: Afueras. Ese me lo recomiendo Magda porque no he leído.
11: La Plaza del Diamante.
12: ¡Oh,
11: Mercedes Rodoreda! Pues ya verás, ya preveo un disco con cosas de la Mercedes Rodoreda.
12: Ándale,
11: que te lo digo yo. Rafael Chirves, quin bon gust.
12: Dubravka Bugresic, que
11: molt bé, Forro.
12: Que sí. A mí me encanta. Bueno, leí nada más uno que me encantó. Bueno, para mi hija le llevo El Niño Gusano.
11: El Niño Gusano siempre.
12: Mi familia gorila.
11: Caray, tu hija.
12: Agustín Gómez Arcos.
11: Pero bueno, te has dejado aquí la piel, ¿eh? Agustín Gómez Arcos, el Cordero Carnero. Y Eva Baltasar, hombre, gran amiga nuestra. Súper fan. Allá, no sé si está la obra de teatro de la Eva Baltasar todavía, Permagel.
12: Ay, qué pena,
11: porque hicieron de un libro de ella, Permagel. La María Soto, una
13: obra de teatre.
11: Una obra de teatre de Permagel.
13: Un llibre al teatre.
12: Ah, uau, que bonic.
11: Abans de passar a l'Albert Elfa, que hem de parlar amb tu moltíssim, m'agradaria que... Perquè ha estat una cosa... jo m'havia deixat el llibre, el meu que havia llegit, de la Julieta Venegas, me l'he deixat a casa i li he dit, déjame, per cortesia, porta'm algun, perquè jo pugui tenir davant d'aquesta senyora el llibre, perquè no es pensi que sóc un farsant. I llavors, en el llibre, hi havia una... Ha caigut una fotografia. Curro, tu que és l'editor... I has dit, ai, perdona, què d'agafar aquesta fotografia? Explica'm aquesta fotografia que ha caigut del llibre de la Julieta Venegas Norteña, d'on prové, perquè...
14: Sí, cuando bajaba a recoger a Julieta y Eduardo al hotel, he bajado por el Poble Sec, y me ha llamado la atención que había una acumulación de muebles y trastos que obstruían el paso por la calle. Y entonces me he dado cuenta que durante la noche habían desahuciado una casa y habían tirado todas las pertenencias de una señora mayor, por lo que he podido ver, que se llamaba Carmen, porque estaban allí todas sus fotos, sus modestos trastos, libros viejos. Y había un momento que he intentado hacer copio como acopio por intentar rescatar algo de esa memoria de esa vecina que ya no está. Y he cogido el álbum de fotos, los libros, la foto, pero al final, claro, iba a llegar al hotel y al final he rescatado simplemente una foto que he metido dentro del libro como una forma de que se mantenga la memoria de esta señora, de Carmen, que está aquí en una foto con unos niños.
11: Una foto golpatita, sí. Que ya la fotografía es en blanco y negro.
14: Sí, y para dar a entender que alguien no la va a olvidar. I per això ho vaig deixar de punto del libro.
11: Hi ha tres nens asseguts, no?
13: Sí, però jo diria que són mexicanos, ¿eh?
14: Parece que van, ¿verdad? Pero no...
13: Sí, ¿no?
14: O sea, pero el paisaje...
11: ¿Te imaginas que encima son mexicanos? Sí. Ya sería la pera.
12: Ah, que tiene como un sombrero...
13: Sí, ¿no?
14: Sí. Los tiempos... O sea, es como una foto tal vez de los tiempos dorados.
12: Claro,
11: los tiempos dorados. Los tiempos dorados. Doncs escolta, així, pues gràcies, Curro, per explicar-ho. Amb tots vostès, Albert Elfa. Bueno, ja saben que l'Albert Elfa és el nostre periodista de raça de capçalera. A més, aquesta veu de Tero que té, nosaltres ens l'escoltem molt atentament. Nosaltres pensàvem, serà que l'Albert Elfa ens interessa perquè té aquesta veu d'autoritat, aquesta veu greu, aquesta veu hetero, patriarcal... Però no, el que diu també està bé.
15: És el que m'ho diu.
11: No és la forma.
15: Bueno, avui estem especialment connectats, veig, eh? Vull dir,
11: sempre estem connectats.
15: La frontera, el norteño, parlem de fronteres. El vestíbul, com pot ser la frontera, no?
11: I tant, i tant. Tu bé vols parlar de la crisi de Ceuta, no?
15: Aclarir una mica si dona el cas.
11: Ahir vam fer amb el Jaume Portell, vam estar explicant, diguéssim, l'origen, el probable origen dels moviments migratoris, quines són les raons que condueixen algú a deixar la seva família, deixar la seva terra i embarcar-se en un viatge perillós la majoria de les vegades i trist i que no sempre acaba bé, la majoria de vegades no acaba bé, a vegades sí, però a vegades no. I avui, doncs, anem a situar-nos a Ceuta actualment, no?
15: Bueno, jo començaria per explicar que en aquest cas, vull dir, a part de la necessitat que puguin tenir tota aquesta gent perquè viuen en un país decidit pel colonialisme pobre i que no tenen manera de guanyar-se la vida i que veuen com a l'altre costat hi ha gent que sí que se la guanya i que gaudeix de la vida i volen gaudir-ne també, a part d'això, la manipulació que hi ha pogut haver...
11: A part d'això que no és poc, perdona.
15: Que no és poc. Com han manipulat a aquesta gent el govern del Marroc, Israel i els Estats Units, no? Encara que ahir Pedro Sánchez deia que el Marroc no, que eren Israel i Rússia.
12: Sí.
15: Rússia se la treia. I clar, és per no fer enfadar el veí i per no acabar de molestar a Donald Trump. Però està claríssim que tant a Israel com als Estats Units els hi va, i al Marroc els hi ha anat molt bé aquesta crisi, perquè d'una banda el Marroc aconsegueix apretar la Unió Europea perquè li donin diners, perquè faci de parapeto, perquè no pugui entrar tota aquesta gent, com ja va fer Turquia, si us en recordeu, quan la crisi dels refugiats sirians, que li van donar 6.000 milions d'euros la Unió Europea perquè parés el flux d'entrada de sirians, no? Doncs això ho intenta obtenir el Marroc també, i pels altres, pels Estats Units i per Israel, doncs és una manera d'acusar, de posar a la picota, d'acabar d'intentar fer caure el seu gran enemic confès, com és Pedro Sánchez.
11: Però de fet, no? A Israel, com als Estats Units, com a l'ultradreta internacional, que havien advertit sobre la possible invasió de no sé què, no sé quantos i tal, ara tenen la imatge, diguéssim, sí. No? Diuen, mira, ho veuen? Nosaltres els estàvem dient que això passaria. I tenen una imatge que totalment trucat, clar, perquè...
15: Ahir l'Elon Musk deia, mireu Ceuta, els hi deia. Diu, això és el que ens passarà si els demòcrates tornen a guanyar als Estats Units, ara en les eleccions de novembre. Que ho estan posant molt difícil, perquè ja el Tribunal Suprem va acceptar l'anul·lació del vot per correu de molta gent, etc. Vull dir, estan manipulant moltíssim
11: els republicans. L'ultradreta als Estats Units està manipulant, diguéssim,
15: sí,
11: ja.
15: A través del Tribunal Suprem, majoritàriament nomenat pel Donald Trump, no? Ens posem una mica en antecedents i veiem com la crisi aquesta d'aquest juliol arriba just 10 dies després de que Sánchez firmés un acord amb Algèria per augmentar l'enviament de gas natural des d'Algèria cap a Espanya. A més, abans el gasoducte passava pel Marroc i entrava per Gibraltar. Per passar pel Marroc, el govern del Marroc cobrava un peatge important a Algèria i a Espanya. Ara han fet un gasoducte que va directament des d'Algèria fins als Algeciras, ja no passa pel Marroc,
11: doncs ja ho tens.
15: I ja està. Per què ho fa Sánchez això? Doncs perquè Algèria estava molt cabrejada amb Espanya, perquè Espanya havia reconegut el territori del Sàhara Occidental com a territori del Marroc, com a sobirania marroquina. Algèria és qui dona això pluc al Front Polisari, etc. Per què Espanya va reconèixer el Sàhara Occidental és del Marroc? Doncs perquè hi havia hagut una crisi tremenda, amb l'entrada també el 2021 de milers de marroquins a Espanya, provocant una crisi brutal, i això es donava perquè Espanya havia acollit el principal dirigent del Front Polisario en una clínica de Logroño per tractar-se de la Covid. Vaja. Total, tot són...
11: Perdona, tu dones per descomptat que nosaltres sabem què és el Front Polisario, però m'agradaria que ho expliquessis amb sis
15: paraules. El Front Polisario és el representant dels saharauis que viuen en el Sàhara Occidental i que reivindiquen que són un poble i que no són marroquins i que han de ser un estat com qualsevol altre.
11: Que el Sàhara Occidental ha estat excolònia
15: espanyola,
11: no?
15: Sí.
13: La Marxa Verde.
15: A la Marxa Verde, que va organitzar el Marroc, era colònia espanyola, el Marroc va organitzar una Marxa Verde, que va ser una entrada de milers, de com ara, no?
16: Com ara, no?
15: Exacte. De milers de marroquins al Sàhara, i llavors, arrel d'aquesta pressió, el govern d'Espanya els hi va cedir al...
11: Què any va ser això?
15: Protectorat, una mena de protectorat. Això va ser el 70.
11: 70, oi? Sí. Molt bé, llavors...
15: Bueno, penseu que van entrar 70.000 magrebins a Ceuta, en una ciutat que té 83.000 habitants. Uh-huh. És fortíssim, és una passada, és una pressió absoluta, no? És molt, molt gran. I llavors el govern marroquí aprofita per reivindicar la propietat d'aquestes ciutats, no?, de Ceuta i de Melilla.
11: Però va declarar el seu ministre ja d'exterior.
15: Sí, més ni menys, va declarar que lluitarien per obtenir-la i que
11: tant de Ceuta com de Melilla? Tant de Ceuta com de Melilla?
15: Sí, Ceuta i Melilla, les dues. En canvi, no diuen res d'altres llocs com les Illes Chafarinas, l'illot de Perejil... Us en recordeu de Perejil?
11: Mai tant.
15: Amb l'Aznar, que el van envair uns quants gendarmes marroquins, o els penyals de Vélez de la Gomera i Alhucemas. D'això no en demanen res. Però el govern marroquí diu que són colònies i que, per tant, haurien de tornar als seus, al país, als seus propietaris, no?
11: Diu que són colònies d'Espanya.
15: Colònies espanyoles. Clar. A Àfrica, al Marroc. Però hi ha un comitè a les Nacions Unides, que és un comitè de descolonització, que diverses vegades al Marroc hi ha acudit per reivindicar la propietat d'aquestes ciutats, i aquest comitè sempre ha dit que no són colònies. Diu que mai, no ha inclòs mai a Ceuta i Melilla en la llista de territoris a descolonitzar, on sí és precisament el Sàhara Occidental, uh-huh, i també Gibraltar. I l'ONU no considera que hi hagi a les dues ciutats un poble colonitzat, amb identitat pròpia, sotmès a una potència exterior. Per què?
11: Doncs no, perquè... més aviat està, Ceuta i Melilla estan, des del punt de vista administratiu i institucional, una mica deixats de la mà de Déu pel que fa a Madrid, diguéssim. O sigui,
15: absolutament,
11: que són dos comunitats autònomes,
15: sí,
11: que haurien de rebre, des de fa any també reivindiquen més aixopluc, diguéssim.
15: Però com que són aquesta mena de vestíbul de les relacions entre els dos països, doncs les utilitzen uns i altres.
11: No, vull dir que ara hi ha molts espanyols que reivindiquen Ceuta i Melilla, però que han passat de Ceuta i Melilla com del cagar, saps? Ho dic a favor dels ceutis, eh?
15: I tant. Jo crec que Sánchez és el primer president espanyol que visita Ceuta en qualitat de president.
16: Nadia Aznar també ho ha fet, però no.
15: Aznar ja ha anat ara.
16: Sí,
15: a muntar merder, amb l'extrema dreta, no? Però no res més.
11: Bueno, l'extrema dreta, que és l'extrema dreta, diguéssim. No és que hi hagi anat amb l'extrema dreta, sinó que hi ha anat com a representant de l'extrema dreta.
15: Mira, si fem una mica
11: no
15: d'història,
11: dreta,
15: per aclarir això, si són colònies...
11: Són colònies. A veure, Melilla i Ceuta són colònies, o què coño són?
15: Ceuta és espanyola des de l'any 1668.
11: Mare de Déu.
16: Hòstia.
15: Quan el Tractat de Lisboa va reconèixer la independència de Portugal, perquè era portuguesa abans, i era portuguesa des del 1415.
11: Mare de Déu,
15: Portugal. I Melilla era de la corona de Castella des del 1497.
11: Me'n recordo d'això, i tant.
15: Tots dos territoris havien estat abans en mans de diferents faccions musulmanes, i el Marroc, en canvi...
16: Per tant, sí que es van colonitzar en el 1400, no?
11: No, però no hi havia colònies. No hi havia colònies. Era...
15: Anaven canviant de mà.
11: Clar.
15: Eren com... Hi havia les bandes de que dominaven la terra en aquell moment, en un costat, en un altre, diferents faccions islamistes, anaven passant de mà. Fins que el Portugal es va quedar a Ceuta el 1415 i Espanya es va quedar a Melilla...
11: Tractat amunt, tractat avall es va quedar. I llavors...
15: I cal dir que el Marroc no existeix fins a l'any 1956.
11: Fixa't tu, el Marroc. I abans que era el Marroc, perdona?
15: Era un protectorat.
11: Clar.
15: Mig francès, mig espanyol, al Sàhara i a l'altre costat.
11: Mare de Déu, senyor, no? Fixa't tu.
15: Per tant, Espanya diu que no es pot parlar de colonització d'un territori d'un país que encara no existia.
17: Sí, clar.
13: Òbvio.
15: I què diu el Marroc?
11: Fixa't no, doncs... tu, no, que des de Catalunya reivindicant l'espanyolitat de Ceuta i Melilla. Tiene cojones, eh?
16: Jo és que no la veig, aquesta espanyolitat, però bueno...
11: Com que no?
16: No, jo crec que la frontera és el mar, diguéssim, i aquesta terra devia ser de la gent que vivia allà, que no eren espanyols ni portuguesos.
15: És el que diuen els marroquins. Clar. Els marrocs, no, els marroquins diuen...
11: Tu estàs amb el Marroc, eh? Tu entregaries Ceuta i Melilla?
16: Jo
11: entregaria Ceuta, Melilla i Catalunya al Marroc, i punto.
13: Jo li donaria el Front Polisario.
11: Per compensar.
15: El Marroc diu que aquests territoris són els últims vestigis de la presència, com
16: clar,
15: dius tu,
16: sí,
15: de la presència colonial europea al nord d'Àfrica i que haurien de completar la integritat territorial del Regne del Marroc. Llavors, el seu argument més important és el geogràfic.
11: Bé, bueno, això també una mica raó, perquè és una mica liu.
16: La frontera és al mar.
15: Perquè diuen que les dues ciutats són a la costa africana, sí, que estan envoltades territorialment.
11: De totes maneres, digue-li ara un de Ceuta i de Melilla que ha de passar a ser al Marroc. Allò és una dictadura, presumptament, diguéssim. Llavors, clar, diga, que no hi ha collons de dir-ho.
15: I reclamen un dret geogràfic.
11: Ai, de Ceuta, mira, vostès passaran ara a ser part del Marroc. Home, pues no me joda, diran, no? La Melilla diran, pues no.
15: Bueno, Rabat també recomenta que Europa va ocupar territoris nord-africans abans que existís el Marroc modern, quan el Marroc es va independitzar el 1956 i sí, aquests
11: home,
15: territoris...
11: Si ens posessin d'acord, si ens asseguéssim tots, potser... Una cosa, perdona, el CNI ho sabia o no ho sabia, això? Perquè és una cosa que m'intriga moltíssim.
15: Aquesta és bona. No, només et podria dir que Espanya sí que va tornar territoris com Tarfaya el 1958 o Ifni
11: sí, vull dir que,
15: el 69.
11: Aquest argument de que sí que... Ara, no, nosaltres... Jo he llegit molts articles també de que no, que això de Melilla i tal era del segle XV, del segle XVI, del segle XVII, i això d'espanyol i per tant és espanyol i per tant no és colònia i per tant no cal tornar-ho i per tant és del Marroc, doncs no i tal que qual. El que passa que quan convé, doncs els Pirineus a França, Sicília te la treus de sobre, menys Catalunya independent... Tejemanejes d'aquests es poden fer tots, eh? Vull dir-te que el Marroc tampoc no apunta a la balalà, diguéssim, saps?
15: No,
11: quan convé, Espanya es treu de sobre no sé què...
13: Deu jugar un paper el fet de que hi ha un estret, no? Perquè ara que està l'estret d'Ormuz...
11: Sí, els encanten els estrets, ara, la geopolítica.
13: Els americans deuen cobejar l'estret aquest, no?
15: El de Gibraltar?
13: Sí.
15: Bueno,
13: tot aquest...
15: Bueno, és que ja ho tenen, per la part marroquina sí, és ja un protectorat dels Estats Units. El Marroc va ser el primer país que va firmar els acords d'Abraham de relació amb Israel, dels països àrabs, no? Per tant...
11: És pro-Israel. Escolta una cosa, el CNI, que tens molt poc temps, o sigui, hauràs de ser supersintètic. Sí.
15: En principi, el CNI, segons la Robles, Margarita Robles,
11: la Monda,
15: ho sabia i ho va informar.
11: Però diuen els...
15: Segons Marlaska, no va informar. Jo em crec la versió de Marlaska...
11: Que no va informar el CNI, sabia el CNI.
15: Sí, perquè no saber-ho, que es preparen 70.000 persones per entrar a Ceuta i no saber-ho, I un CNI que està connectat amb els serveis secrets marroquins, clar, segur que ho sabia. I jo crec que és una de les forces, com la Guàrdia Civil, com la Policia Nacional, com els jutges, que estan tots en el mateix costat
16: de
15: la política, enderrocar el govern de Sánchez.
11: De debò, tu creus? Aquesta és la teva...
15: Sí.
16: I la Robles, bueno...
11: I la Robles què?
16: No, que la Robles diu que sí, l'altra que no. Quina descoordinació
15: bueno, la Robles és una mica... És la ministra de Defensa, és la més dura del govern, és una mica defensar els seus.
16: Ja.
11: Clar.
15: Sí, però igual no s'entendió.
11: No, ui, escolta una cosa, sí, clar, és que per això estàs una mica Mortadelo i Filemón, tot això. El CNI no sabia de 70.000 persones que entren a una ciutat que són 84, això també és que us ho prenen. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, Albert Elfa, de veritat, és el nostre hetero favorit. En una mica de publicitat, estem en capitalisme total i la publicitat a nosaltres ens sosté, a nosaltres ens encanta i vostès necessitaran moltíssimes de les coses que ara es publicitaran, ja ho veuràs. Ara tornem.
18: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
19: Any 1300, Porreig està dominada pels templers i el seu castell es converteix en un dels pocs centres del poder templer de la Catalunya vella.
20: El 4, 5 i 6 de setembre, 17a Festa dels Templers a Porreig. Jocs medievals, tallers, taverna, visites teatralitzades, música, dansa i espectacle de misteri i llegendes dels templers. Descobreix l'època templera a Porreig. Vine a la Festa dels Templers.
21: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni. A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
21: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
0: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
21: Fira d'Indians a Begur.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
22: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
17: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
22: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
23: Ganes de cinema? Aquest divendres s'estrena Cronos, la colpidora pel·lícula sobre l'atemptat de les Rambles de Barcelona, protagonitzada per Enric Auqué.
24: I a les 7 de la tarda, la Sala Gran de Moviebosque prepara un col·loqui a càrrec de l'equip de la pel·lícula després de la projecció.
23: I dijous 3 de setembre, Movie Gran Sarrià Club inaugura els Movie Clàssics amb el 70è aniversari de Centauros del Desierto.
24: Entrades a moviecinemes.com.
25: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
26: Escolta, navega, descarrega, informa't.
25: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
16: Marc, que estem tornant ja, eh?
11: És que ens estem fotos aquí, el públic es vol fer fotos amb Julieta Venegas, una cosa que és increïble. L'Esther Romagosa ens...
16: Mentre us explico una cosa interessant. Mira, aquest divendres 4 de setembre arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial per capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona.
11: Home, per favor, amb Mònica López. Això sí que és una cosa...
16: Del 2017, no, Mònica López, Enric Auqué, i Diana Gómez.
11: I Diana Gómez, per
16: aquesta
11: favor.
16: Pel·lícula que es veu que és boníssima.
11: Tot el que farà Mònica López...
16: Cronos, a partir del 4 de setembre, als cinemes.
11: Fantàstic. Que vagi
16: no
11: molt bé.
16: No us la
11: perdem. Fins demà.
16: Adéu.
1: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
27: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
28: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
27: Bona fórmula, eh?
28: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
29: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Barcelona 2017.
4: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
5: S'ha activat l'operació Cronos.
6: Busquem el conductor.
3: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
7: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
8: Mossos d'Esquadra!
3: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
9: Bon dia, són les dues. El govern espanyol diu que té evidències dels vincles de Rússia i Israel amb l'entrada massiva a Ceuta.
10: Este gobierno siempre trabaja con evidencias. De lo que tenemos evidencias es que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y, por ende, incluso la sociedad española.
9: Són les declaracions que ha fet fa només uns minuts la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, tal com va fer ahir Pedro Sánchez, exculpa el Marroc de la situació a la ciutat autònoma.
11: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
9: La portaveu de la Moncloa ha seguit fil per randa el guió que va marcar i Pedro Sánchez a la Sera, ha insistit que el rei visitarà Ceuta sense posar data encara aquesta visita i ha assegurat que el president espanyol no va voler fer cap retret ahir a Felip VI. De seguida connectarem amb en Jordi Armenteres. Aquí el govern ha presentat avui els actes amb què commemorarà la Diada i amb què vol reivindicar, diu, la diversitat del país. El xef Ferran Adrià i la física Caterina Viscari rebran la medalla d'or de la Generalitat. I el govern es planteja mantenir les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina com a mínim fins a finals d'any, això tot i que no hi ha cap positiu des de fa dues setmanes. Vol confirmar que aquesta absència de casos no és un miratge. Esports, Xavi Rocamora, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
9: El Barça presentarà d'aquí a uns minuts Gabriel Jesús a poques hores del tancament del mercat.
12: El davanter brasiler acaba de signar el seu contracte per les properes tres temporades i es converteix en la cinquena incorporació blaugrana d'aquest estiu. D'aquí a uns minuts sentirem què ha dit a la roda de premsa de presentació. Si no hi ha sorpreses, el Barça no farà més incorporacions i ara treballa en la sortida de quatre jugadors, Casado, Álvaro Cortés, Guille i Toni Fernández. L'Espanyol, de la seva banda, també té previst anunciar la incorporació del lateral Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic Club de Bilbao, i el traspàs de Rubén Sánchez a l'Elx. El 14-15 explicarem els detalls del mercat de fitxatges que tanca aquesta mitjanit, i fora del futbol, en bàsquet, els equips també acaben de perfilar les seves plantilles. El Barça ha fet oficial el fitxatge de Justin Minaya, tal com us va avançar RAC1, és un aler de 27 anys amb passaport dominicà que signa fins al 2028.
9: I aquesta tarda s'escaparà algun ruixat, però només al Pirineu. Mònica Usar, bon dia.
13: Bon dia. Sí, s'espera algun xàfec aïllat en punts de muntanya de les comarques del nord, sobretot a la banda del Pirineu més oriental, a la banda de Girona, i a la resta del país el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols prims, però no portaran gaires conseqüències. Les temperatures baixen respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques del sud i també alguns punts de l'interior, i la resta es mantenen sense canvis, amb moltes màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus. Però atenció, que a partir de demà tornen a pujar les temperatures.
9: Ara passen 3 minuts de les dues.
11: 14-15.
9: I com dèiem, el govern espanyol insisteix a assenyalar Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Diu que n'hi ha proves i retrata els governs de Benjamin Netanyahu i Vladimir Putin, que acusa de voler desestabilitzar Europa. Avui mateix Rússia n'hi ha demanat proves i el que acaba de respondre Moncloa fa només uns minuts és que n'hi ha d'informes. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
14: Hola, bon dia. Sí, informes que són tant de la Comissió Europea com del Ministeri d'Afers Estrangers. La ministra portaveu, Elma Saiz, és qui ho ha dit fa uns minuts, acusant Israel i Rússia de voler desestabilitzar ja no només Espanya, sobretot, sinó també Europa, i acusant el Partit Popular, a més, de ser-ne còmplice.
10: Son informes internos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también les invito a que acudan ustedes mismos a las redes sociales. Yo creo que es importante ver y asombroso cómo el Partido Popular, que ha abandonado totalmente la responsabilidad institucional, ha dejado de ser un partido de Estado y ejerciendo efectivamente una tremenda irresponsabilidad, alimenta los bulos i la desinformació en relació a Marruecos. Eso és
14: increïble. I ella mateixa també acaba de tancar qualsevol polèmica amb la Casa Reial. Diu que el cap de l'Estat viatjarà a Ceuta, no hi posa data, que no hi ha cap picabaralla entre Zarzuela i Moncloa. Tot això després del Consell de Ministres d'avui, que ha aprovat un pla de 309 milions d'euros que es gastaran a Ceuta abans de finals d'any. Són ajudes amb quatre objectius, sobretot. Quatre partides: serveis públics bàsics, educació i sanitat reforçades, més policies, ajudes a empreses i autònoms i 118 milions d'euros al paquet gran d'ajuda per l'acollida i atenció de migrants.
9: Gràcies, Jordi. Mentrestant, des de Ceuta, el president Juan Jesús Vives crida a participar en les concentracions que la Federació Espanyola de Municipis ha convocat per demà, que és el Dia de la Comunitat, davant dels ajuntaments de tot l'Estat. La direcció del PSOE denuncia que són una maniobra del PP contra Sánchez, però els socialistes de la Ciutat Autònoma discrepen obertament del seu partit. De fet, el diputat socialista Melchor León, vicepresident primer de l'Assemblea de Ceuta, és tan o més crític que els populars amb la gestió del president espanyol. Ho ha demostrat aquest matí al Món Arracó.
8: Para decir lo que dijo ayer el presidente, que siga de vacaciones todo el tiempo que haga falta. Nosotros queremos que vengan con actuaciones, no que haga un mitin político para dar inicio del curso político y no de ninguna solución a Ceuta. Al revés, empeore la situación de Ceuta.
9: Tampoc no entén que Sánchez defensi el Marroc i culpi de la situació, com també acaba de fer la portaveu Elma Saiz, ultradreta, Rússia o Israel.
8: La culpa fue de Naranjito. Las declaraciones de ayer del presidente fueron una falta de respeto no solamente a Ceuta, sino a España.
9: León reconeix que des de la direcció socialista l'han cridat a l'ordre, però assegura que no el faran callar.
8: Me puede llamar quien sea. Soy socialista, me siento orgulloso de serlo, estoy defendiendo a la gente, que es lo que el PSOE debería de hacer, que es el partido del pueblo, que a algunos se le olvida cuando tienen un...

0: Sobre todo hay víctimas menores de edad, víctimas que son especialmente vulnerables y además hay muchas personas que no interponen denuncia, bien por miedo o bien por esa situación que tienen todavía en Ceuta.
1: Rojas avisa que el sistema de protecció dels menors està completament col·lapsat. Aquesta ha estat la primera nit a la ciutat autònoma en què més de 300 dones i nenes han deixat de dormir en campaments i han passat al centre d'acollida temporal de l'Hípica. Anem fins allà amb el corresponsal de RAC1, a l'enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués. Bon dia, Marc.
2: Bon dia, exacte, són totes les dones i nenes que fins ara estaven acollides i protegides per les ONGs i l'ajuda veïnal a un pavelló del barri del Príncipe. Ara han passat a l'empara de l'Estat i ja dormen en unes carpes instal·lades a un centre d'equitació. Tot i això no és suficient. A l'entrada encara hi ha desenes de dones, nenes i famílies migrants que no han cabut dins i que estan apuntades en una llista per ser les següents a entrar. Una d'elles és la Dicra, de només 11 anys.
3: Des de fa un mes dormo al carrer davant la porta de la casa d'una dona de Ceuta. És molt dur, la gent ens dona menjar. Passaria més nits al carrer perquè no vull tornar al Marroc. No hi ha menjar, tot és massa car.
2: Mentrestant, a uns metres de distància de l'Hípica, la platja del Trampolín ha multiplicat els últims dies el nombre de migrants que hi malviuen en barraques i tendes.
1: Les 2:08, el govern premia el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari, amb la medalla d'or de la Generalitat. És la màxima distinció que dona el govern a dues personalitats per la seva trajectòria i aportació a la societat catalana, uns premis que s'emmarquen en la presentació dels actes de la diada que avui ha fet el govern. Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
4: Bon dia, aquesta serà la 50a diada després del franquisme i el govern vol aprofitar-ho per enviar un missatge d'unitat i reivindicar la diversitat que fa avançar el país. Pel que fa al cartell, no hi ha cap lema concret més enllà de Diada Nacional de Catalunya, en què es posen quatre is a la paraula diada simulant les quatre barres de la senyera, fons groc i damunt ple d'empremtes dactilars vermelles que formen un mar de persones. Ho explica la portaveu Sílvia Paneque.
5: Centenars d'empremtes dactilars que representen com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
4: Actes institucionals que es faran el dia 9 de setembre, celebració de la Diada de Sant Boi, el dia 10, discurs institucional del president Salvador Illa, i el dia 11, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a Barcelona, i l'acte que es farà al Teatre Nacional de Catalunya. Entre els artistes que en formaran part hi haurà Sopa de Cabra, Joan Dausà, Alosa, Andrea Motis o Pepa Plana. Els actes de la Diada acabaran el 16 i 17 de setembre amb una celebració a Extremadura que substituirà la tradicional celebració a la delegació de Madrid.
1: Gràcies, Adrià. I mentre en l'oposició també s'activa al Parlament esmolant ganivets contra el govern. Els comuns, la CUP i el PP consideren que ha fet una gestió nefasta de les diverses crisis que ha hagut de gestionar aquest estiu, l'acusant de no haver fet la feina quan tocava i de començar el curs polític amb molts fronts oberts. Anem cap al Parlament ara. Alba Carnicer, bon dia.
6: Bon dia, sí, primera esbroncada de l'oposició al govern d'Illa, critiquen que hagi arribat a la feina molts deures pendents. Les explicacions, diuen, tampoc són suficients. David Cid dels Comuns, Dani Cornellà de la CUP i Juan Fernández del PP lamenten que fins ara el govern s'hi ha posat d'esquena.
7: És un govern que va de crisi en crisi, que estem un govern que no se'n surt.
8: I no han fet absolutament res. I ara ens trobem amb un inici de curs, amb un govern inactiu que no ha fet els deures.
9: Después de la resaca de la tumbona y el aftersun, en la Mareta, Salvador Illa se ha despachado con la crisis educativa, con el cese de una secretaria general y un expediente informativo.
6: La CUP i el PP, a més, apugen el to i demanen la dimissió de la consellera Niubó.
1: El govern, però, encara confia a començar el curs escolar amb normalitat, tot i que els sindicats majoritaris de professors mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia de curs. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que ha fet molts esforços per arrencar bé el curs i que ara la pilota és a la teulada dels sindicats.
5: Aquest curs escolar comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern, anem en la direcció adequada. Estem convençuts que aquest és el camí, que és el camí que ens ha de permetre revertir la situació.
1: De fet, assegura que el diàleg entre el govern i els sindicats és molt fluid. Avui s'ha reunit fins fa una estona la consellera amb alguns d'aquests sindicats, però són només els que sí, que van votar a favor de l'última proposta del departament. Des de la Conselleria d'Educació, Violeta Martos, bon dia.
10: Sí, bon dia. Una reunió que ha començat sobre les 12 i que aquesta hora acaba d'acabar. Els sindicats minoritaris que han participat a la trobada mantenen que no aniran a la vaga el dia 8 perquè consideren que l'acord actual és prou.

0: Cugó. En aquesta trobada, la consellera els ha fet una repassada de les mesures i també de l'estat d'aplicació en què es troben. El govern diu que el pacte, el que van arribar abans que després que acabés el curs, s'ha aplicat vora el 96% i en menor o major variació aquests tres sindicats estan satisfets. Malgrat això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja va assegurar ahir que segurament l'inici de curs no serà el que el govern hauria desitjat, però tot i això, les converses continuaran fins l'últim moment per intentar evitar una vaga que ara sembla més que probable. Per això, avui la consellera s'ha reunit, com dèiem, amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, que són els sindicats favorables a l'acord amb el govern. Recordem que tot plegat va començar el curs passat amb mesos de protestes i 22 jornades de vaga. Els docents demanaven una millora de les condicions laborals, com l'augment salarial i de personal, també la reducció d'alumnes per aula. L'acord era una proposta que van pactar al març i van ratificar al maig amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Van quedar fora USTEC, que no va ratificar l'acord al maig, la CGT i la Intersindical. Precisament amb aquests sindicats, amb USTEC i la CGT, que són els majoritaris, és amb qui la consellera s'haurà de reunir dijous, en el que es preveu una trobada més tensa que no pas la d'avui. Ahir Niubó va defensar que el govern ha fet molts esforços, també ho deia avui la consellera Paneque, i ha donat el braç a torça i per tant, ara és el torn dels sindicats. Dijous els haurà de convèncer perquè ells asseguren que les mesures que la consellera va anunciar ahir no són ni noves ni suficients com per desconvocar la protesta.
1: Gràcies, Violeta. No només protesten els mestres. L'escola de bombers ha aturat avui totes les formacions per forçar el govern a complir els pactes laborals, com més equipament de protecció pel cos. La decisió congela de cop les promocions dels comandaments, l'acreditació dels voluntaris i l'entrada de 300 agents nous, mentre la Intersindical acusa la Generalitat de mantenir els acords del 2023 al calaix. Interior reivindica la seva voluntat de diàleg amb noves ofertes per frenar aquesta protesta. Víctor Massip.
2: Amb aquesta plantada, la Intersindical exigeix fer realitat les mesures pactades fa 3 anys que, segons denuncien, s'estan incomplint. Lo delegat de la Intersindical, Toni Sánchez, assegura a RAC1 que l'administració va arribar a la darrera reunió amb les mans buides i diu que les promeses que van fer als bombers són fum.
3: Va ser una reunió una mica, pel meu entendre, surrealista. Només volen que continuen fent la formació a canvi de res i volen tirar pilotes endavant i que estan treballant en el projecte i que els hi donem més temps. Vull dir, són coses que venen endarrerides des del 2023, el temps se'ls ha acabat.
2: Interior ha detallat a RAC1 que ja ha posat sobre la taula un augment del 20% en el preu de l'hora extra, menús de restaurant per als operatius i més trobades per arribar a acords sobre la gestió dels contaminants, que és la patata calenta del conflicte. La Intersindical denuncia que la mateixa furgoneta on van les aigües i els entrepans serveix per carregar les mànegues brutes que acaben de sortir del foc.
1: També reclamen millores salarials i laborals als bibliotecaris de Barcelona, que continuen en vaga indefinida des del 12 de maig. Avui, 36 dels 41 equipaments de la ciutat tenen la persiana abaixada. Marc Colls.
4: Els treballadors del Consorci de Biblioteques lamenten que les negociacions amb l'Ajuntament s'han estancat. Una de les línies vermelles és la jornada d'11 hores diàries que han de fer un dia a la setmana, que no volen acceptar. També reclamen una equiparació de les condicions laborals amb els altres treballadors municipals. Ho ha explicat a RAC1 la delegada del comitè d'empresa, Maria Martínez.
5: Demanem que ens escolti, que escolti la plantilla, que no miri cap a una altra banda i que entengui que hi ha un conflicte obert perquè les condicions que ens ofereixen no són bones. Jo crec que aquest és el principal, perquè ells no entenen per què ens estem manifestant. Ells diuen que el que ens ofereixen és molt bo i han d'entendre que no.
4: A més, avui una cinquantena de treballadors s'ha manifestat davant la Sagrada Família per contraposar la importància dels serveis públics en una ciutat volcada amb el turisme.
1: I encara en matèria laboral, Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per obligar els seus repartidors a treballar en plena onada de calor a Barcelona. L'organisme ha mogut peça arran d'una denúncia de la CGT que assegurava que l'empresa va mantenir el servei en plena alerta vermella i fregant els 40 graus als carrers de la ciutat. Treball considera que la plataforma ha comès una falta greu per incomplir la normativa de prevenció de riscos laborals. De fet, la decisió de mantenir l'activitat anava fins i tot en contra dels protocols de l'empresa per episodis de temperatures extremes. Ara passa un minut d'un quart de tres.
6: Si fem la feina bé...
7: RAC 1. Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extremebarcelona.com.
6: Torna al despertador. Torna al mama, no trobo l'estoig. Torna al cor, agafa la motxilla, que arribaràs tard. Però aquest any, que la rutina no t'agafi a mitges.
8: A Servei Estació tens tot el que necessites per preparar la tornada a l'escola. Llibretes, estoig, colors, motxilles, carmanyoles, ampolles, carpetes...
6: Si tens el val escolar, a Servei Estació val més. Tens un 15% de descompte extra en les teves compres complementàries.
8: Servei Estació. El curs comença aquí. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
9: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
10: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
10: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
11: a Android Auto
10: i a Apple CarPlay.
11: Tots els podcasts de RAC1.
10: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
11: Noves funcionalitats premium.
10: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
11: Fàcil, intuïtiva i renovada.
10: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Les 2:18, continuem repassant l'actualitat d'aquest dimarts. El govern obre la porta a mantenir les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina com a mínim fins a finals d'any. No hi ha cap positiu des de fa dues setmanes, però el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha explicat al Mona-RAC1 que encara és d'hora per aixecar totes les barreres. Abans diu que el confirma que l'absència de més casos no és un miratge. Joel Penya.
12: Des del primer positiu de pesta porcina a finals del novembre de l'any passat, que el govern va establir un dispositiu important de control i captura de senglars a Collserola. El cas és que van fer curs en els primers càlculs de densitat d'animals i ja han sacrificat 11.000 senglars. Ara cal confirmar que la feina feta és suficient per aturar el degoteig setmanal de positius per poder reobrir els espais verds restringits. N'ha parlat Òscar Ordeig al Mona-RAC1.
13: Si fem la feina bé, necessitem aquesta tardor, fins a final d'any, per intentar treballar bé i per donar alguna, per flexibilitzar aquestes restriccions. Però això són hipòtesis que només es podran complir si realment no surten nous positius, si podem fer aquest buit sanitari i si les dades acompanyen.
12: L'Ordeig també ha anunciat una línia d'ajuts per a les empreses que hi ha a Collserola i que hagin tingut una davallada important d'ingressos. Podran acollir-s'hi totes les que puguin demostrar una caiguda del 30% del negoci. El conseller no creu que tot plegat sigui una despesa important perquè n'hi ha poques, però tot i això els preocupa la pèrdua d'activitat econòmica i especialment de llocs de treball.
1: Repunt de casos de grip l'última setmana d'agost. Entre els dies 24 i 30 s'han detectat gairebé 2.500 positius, que és una xifra que no es veia des de finals de març. La franja d'edat més afectada és la de 15 a 44 anys, que concentra un 3 de cada 5 contagis. Júlia Bellvé.
14: Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. L'augment arriba en ple mes d'agost, quan la circulació de malalties respiratòries és més baixa que durant els mesos de tardor i hivern. Aquest repunt no és gens habitual comparant-ho amb altres anys, tot i que el nivell de positius continua estant per sota del llindar epidèmic. Malgrat això, hi ha el doble de casos ara que els que hi havia per aquestes dates fa 2 i 3 anys. L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla ha explicat a RAC1 que és un repunt de nivell baix i que cal veure com avança en les pròximes setmanes.
15: Ara la corba està pujant, nivells baixos, però no hi ha cap senyal d'alerta i a més es concentra fonamentalment en nens, els adults apenas s'han vist afectats i per tant s'ha de seguir aviam si això s'estabilitza o si continua creixent i ens afrontem una temporada de grip que s'avança en el temps, que no és probable però que no és impossible.
14: Mentrestant, Salut ja es prepara la campanya de vacunació de la grip que es fa durant els mesos de tardor abans de l'arribada de més circulació del virus.
1: Més coses, omplir el dipòsit de gasoil a partir d'avui no serà tan barat com s'esperava, tot i l'entrada en vigor de la nova bonificació de 20 cèntims per litre. L'escalada de tensions entre els Estats Units i l'Iran farà que l'impacte a la butxaca dels consumidors sigui pràcticament imperceptible, Jordi Casals.
4: La represa de les hostilitats dels últims dies entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del barril de Brent entre 4 i 5 dòlars. Segons l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei, aquest encariment del cru contrarresta la mesura, de manera que els usuaris només notaran una rebaixa real d'entre 5 i 7 cèntims al litre. N'ha parlat el president de l'entitat, Albert Campabadal.
16: Si el usuari es pensava que tindria 20 cèntims de descompte per litre, no. Això l'usuari no ho percebrà ni molt menys, perquè 10 cèntims ja els tenia i 10 són els que entren avui. i en 6 dies el petroli hagi augmentat 4 o 5 dòlars per al barril de Brent, amb la qual cosa una cosa contrarresta l'altra i l'usuari avui 5, 6, 7 cèntims és el màxim que pot notar.
4: Davant d'aquest escenari, el sector espera un final d'any molt complicat i preveuen que l'Estat podria deixar de bonificar els hidrocarburs a partir de l'octubre.
1: L'aixecament de peatges a la P7 ha reduït més d'un 22% la sinistralitat a les carreteres secundàries. Ara que fa 5 anys que l'autopista és gratuïta, s'ha incrementat la mobilitat entre un 45 i un 50% des del 2021 i allà sí s'hi ha disparat la sinistralitat. De fet, la P7 és la carretera que acumula més accidents mortals aquest any amb 12 víctimes. Tot això en ple debat sobre si cal recuperar, Jordi, els peatges.
4: L'autopista continua sent el gran eix vertebrador de la mobilitat al país, però també és el principal repte de seguretat viària. L'alliberament dels peatges ara fa 5 anys ha aconseguit buidar les carreteres secundàries i reduir-ne la sinistralitat. De les 109 víctimes mortals que hi va haver el 2019, s'ha passat a les 85 de l'any passat. Això ha provocat un augment de la mobilitat a la P7 que ha crescut gairebé un 50% i ara mateix suporta pics de fins a 150.000 vehicles diaris. De retruc, també han crescut les incidències. En parlava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
3: Amb l'alliberament de peatges hem anat sumant increments de mobilitat. Per tant, ara estaríem entre un 45 i un 50% més de mobilitat que abans de l'alliberament de peatges. A més mobilitat, es produeix més sinistralitat. Són dues variables que es correlacionen.
4: L'aniversari de l'aixecament de barreres a la P7 arriba enmig del debat sobre tornar a pagar per circular-hi. Els propers mesos, la Generalitat analitzarà si recupera els peatges a l'autopista. El format que més sona és el de la vinyeta, un sistema que identifica cada vehicle en entrar i en sortir i que aplica una tarifa en funció dels quilòmetres, del pes i de les seves dimensions.
1: Més coses. Els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat a Manresa en ple carrer. El cos s'ha descobert aquesta matinada, Bàrbara Padilla.
17: Els veïns han alertat de crits i soroll al carrer Sant Jaume, a Manresa, passades les 3 de la matinada, segons han explicat a Regió 7. Unes hores més tard, a les 5, els serveis d'emergència han rebut l'avís que hi havia un home mort al carrer. La víctima seria un home de 45 anys. Ara els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i trobar els responsables del crim.
1: A Montmell i Querol, a Tarragona, els Mossos han detingut 3 homes i han desmantellat 3 plantes de marihuana. En total van trobar gairebé 2.000 plantes.
17: En un dels escorcolls també van trobar una pistola semiautomàtica i munició. Als detinguts se'ls acusa de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i tenir la llum punxada. Havien modificat els 3 habitatges per adaptar-los a la producció de droga amb sistemes de ventilació, climatització i il·luminació. La policia calcula que el valor de tot plegat podria enfilar-se fins als 60.000 euros.
1: I compte si teniu un iPhone, perquè heu d'actualitzar el sistema operatiu. Pirates informàtics són capaços d'entrar al telèfon i accedir a totes les converses i contactes del WhatsApp.
17: El perit i forense informàtic Bruno Pérez Junca ha explicat al Monarracú que després poden aprofitar aquesta informació i copiar la manera de parlar o manipular imatges per suplantar la identitat i fer estafes.
18: Com que ells ja saben com tu parles, doncs li diuen oli o cari o el que sigui. Tinc un problema, se m'ha rebentat la roda. Envia'm 200 euros en aquest telèfon i després t'ho explico, carinyo, perdona, i després t'ho explico, que estic nerviosa. Vinga, adéu, pum, 200 euros i ja està, ja s'hi ha pat.
17: Per això sempre s'ha de sospitar de qualsevol petició de diners, encara que sembli que fa que la fa un conegut o familiar.
1: Aquest hivern el Teatre Coliseum es convertirà en el Kit Kat Club. A partir del febrer, l'emblemàtic Teatre Barceloní acollirà una nova producció de cabaret Maria Cusó. What?

0: Federico Bellone farà temporada a Barcelona amb una posada en escena que transforma el Coliseum en un club nocturn, amb localitat sobre l'escenari, que permetran als espectadors viure l'obra des de dins. Aquesta versió de cabaret, estrenada a Madrid l'any passat, proposa una mirada contemporània a l'emblemàtic musical. Això sí, mantenint l'essència de l'obra original. El repartiment oficial es farà públic aviat i es presentarà oficialment a la tardor. Les funcions arrencaran el 10 de febrer del 2027 i les entrades ja estan a la venda amb una promoció inicial del 20% de descompte.
1: Qui també escalfa motors per la nova temporada és el Texas. Sílvia Munt, Víctor Borràs, La Calòrica i Oi Sherman són alguns dels noms propis que farciran la programació de la sala barcelonina.
0: Una proposta que catalana contemporània amb la recuperació d'alguns títols de referència, com La Pols, de Llàtzer Garcia, que torna als escenaris catalans sota la direcció de Sílvia Munt. També A Curar, el monòleg de Toni Gomila que fa 15 anys, o La Calòrica, que celebrarà el 10è aniversari de Fairfly al Texas. Com ja és habitual, l'humor també tindrà una presència destacada a la programació de la sala barcelonina, amb Oi Sherman, Roger Coma, Anna Polo o Irene Minovas, entre d'altres. Un dels responsables del Texas, Rubén Garcia, explica com han plantejat aquesta temporada.
2: Temes com la família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica, on podreu trobar diferents disciplines, i totes aquestes comparteixen un tret en comú, que és parlar del present des de la proximitat.
0: La temporada arrencarà amb la continuïtat de Desaparellats, de Ramon Pardina, que es mantindrà en cartell fins al 20 de setembre, després de la bona acollida que va tenir la temporada passada.
1: I un últim apunt de teatre, perquè tres produccions catalanes s'estrenaran els propers dies a Xangai. Són el musical L'alegria que passa, de Degoll de Gom, Tu em vas prometre una història d'amor, un text d'Helena Tornero dirigit per Israel Solà, i Tauma, de la companyia La Mula, serà entre el 5 i el 20 de setembre. És una de les primeres vegades en què el públic xinès podrà veure obres en llengua catalana. I aquesta nit de Weekend dona el tret de sortida a la nova temporada de concerts de Barcelona. El canadenc actuarà a l'Estadi Olímpic a 3:15 del vespre. Serà el primer dels concerts de gran format que ompliran Barcelona les properes setmanes fins ben entrada la tardor. A partir d'aquest divendres, Aitana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi. Ja a l'octubre, Oques Grasses omplirà 4 dies l'estadi en el seu comiat dels escenaris, però aquesta tardor també actuaran a casa nostra The Strokes, Bryan Adams i Deep Purple, entre d'altres. També actua avui a Barcelona Sibio Rodríguez. L'icònic trobador cubà actua a les 8 del vespre al Liceu, serà el tret de sortida de la seva gira per Espanya, i Passenger torna a Barcelona. El cantant que va saltar la fama el 2012 amb aquest Let Her Go que sentim de fons actuarà el 4 d'abril a la sala Ras Matas.

0: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: A partir de demà tornen a pujar les temperatures, Mònica.
2: Sí, un ascens que continuarà també dijous, divendres i el cap de setmana, fins i tot dijous, amb alguns valors que ja podrien fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, i a finals de setmana calor intensa i xafogor a bona part del país. Per tant, preparem-nos per aquesta nova situació de calor més pròpia del mes de juliol que no pas del mes de setembre. Però avui recula una mica la temperatura respecte a la d'ahir, sobretot en punts de l'interior i també comarques del sud, i tot plat amb sol, amb bandes de núvols prims, i aquesta tarda amb algun ruixat aïllat al Pirineu que es podria repetir també demà a la tarda.
0: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Hem arribat a 14:45, falten poques hores perquè tanqui el mercat de fitxatges. Xavi, en clau blaugrana, el gran protagonista és Gabriel Jesús.
3: Que és a punt de presentar-se com a nou jugador del Barça, és el cinquè i tot apunta que últim reforç per a Hansi Flick, malgrat que encara falten unes hores per poder fer moviments fins la mitjanit, que és quan tancarà el mercat. Un tancament, per cert, del qual n'estarem pendents, el tu diràs, amb l'Aleix Pariser i amb el Damià López, com a enviat especial a Madrid, concretament a la seu de la Lliga, on es farà efectiu o on es seguirà aquest tancament del Mercato. Amb el capítol d'arribada sembla que ha tancat, doncs, els esforços ara se centren en donar sortida als jugadors a qui el tècnic blaugrana ja ha dit que ho tindran difícil per poder jugar.
0: A RAC1 14:15.
3: Pendents, doncs, és l'únic que falta d'aquest anunci oficial i posteriorment de la roda de premsa de presentació de Gabriel Jesús com a nou jugador del Barça. Connectarem amb el Camp Nou i saludem l'Àlex Pintanel. Àlex, bon dia.
4: Què tal, Xavi? Bon dia.
3: Explica'ns en quin punt som ara mateix d'aquesta presentació, d'aquest anunci oficial.
4: Doncs mira, ara mateix esperant aquest anunci i la presentació del brasiler, que hauria de ser en els pròxims minuts. Gabriel Jesús ja ha arribat a les oficines del Camp Nou fa aproximadament una hora amb la seva família, content, somrient i saludant els aficionats que l'esperaven. El contracte el firma amb Laporta, Juste i Deco. El davanter signarà amb el Barça per les tres pròximes temporades. Els blaugranes pagaran 10 milions fixos més 5 en variables. Aquest matí ha estat a la ciutat esportiva a l'espera de començar a treballar amb Hansi Flick. El brasiler, recordem-ho, va aterrar ahir i ja va passar el reconeixement mèdic a l'Hospital de Barcelona i a la ciutat esportiva. Va dir que està feliç de ser aquí, que el seu genoll està en perfecte estat malgrat trencar-se els lligaments l'any passat. Ahir, per cert, el brasiler va aprofitar i va anar al Camp Nou a veure la victòria del Barça davant el rei acompanyat de la seva família. De Gabriel Jesús en parlava ahir, i molt bé, Hansi Flick.
5: Yes, of course, he came from injuries.
6: És clar que torna d'una lesió, però tot està bé. He parlat amb ell aquesta tarda. M'ha sorprès una mica que haguem tingut l'oportunitat de fitxar-lo. M'encanta, realment m'agrada com juga a futbol, l'estil. Encaixa amb el nostre, crec que pot ajudar-nos molt, també als partits. És un fitxatge important i dono les gràcies al Deco perquè, un cop més, ha fet una feina fantàstica.
5: He made a fantastic job.
4: En aquest sentit, el Barça inscriurà abans del tancament de mercat al davanter brasiler i també a Livakovic. El porter croat es quedarà a la plantilla blaugrana.
3: Lògicament, durant el 14-15 o el que queda de 14-15 estarem molt pendents del Camp Nou i de si comença aquesta presentació de l'últim reforç, o sembla l'últim reforç del Barça en el tram final de mercat, tancar aquesta mitja nit, com dèiem, a partir de les 12, o a les 12 és quan es donarà per finiquitat aquests mesos de mercat en què els equips han pogut anar reforçant-se. De la resta de mercat en clau Barça, Àlex, què en sabem?
4: Doncs mira, que el Barça està pendent de tancar quatre sortides, n'hi ha tres que ja estan pactades. Álvaro Cortés marxarà a l'Anvers, Guille Fernández al Mallorca i el seu cosí Toni al Venècia. En aquestes tres operacions el Barça, com ja va sent habitual, mantindrà el control sobre els futbolistes. Ja només falten els anuncis oficials. Mentrestant, Marc Casador està decidint quina és l'opció que més el convenç. Bayer Leverkusen, Besiktas i l'Aràbia Saudita són al damunt de la taula. Des de Sevilla ens descarten l'opció del Betis. Per cert, cal recordar que tant a Turquia com a l'Aràbia Saudita el mercat es tanca uns dies més tard. A partir d'aquí, des del club, no esperen grans sorpreses en aquestes darreres hores de mercat, tot i que tampoc el donen per tancar.
3: Àlex, el que dèiem, pendents de si hi ha novetats i, evidentment, de si surt de Gabriel Jesús a parlar. Fins ara.
4: Fins ara.
3: El que fem és repassar aquesta victòria que ara comentàvem, la que va veure ahir Gabriel Jesús, aquest 5-2 del Barça contra el Rayo.
7: I've been up a couple of days.
3: De fet, mentre la direcció esportiva afronta les últimes hores del mercat d'estiu, Hansi Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, després de golejar el conjunt madrileny ahir al Camp Nou.
7: Bé, Xavi espera el primer toc per Rafinha, el drible de Rafinha, la rematada de gol. És un nou! Que du l'11 a l'esquena, però és un nou!
8: Són claríssimes
7: contra la línia mal, la rosca... Molt bon aprofitat per Gordon, Gordon a l'interior de l'àrea, Gordon la dona, el rebot en el defensa i gol. Continua Gordon, se la posa a la dreta, oh, la dona perfecta per Rafinha, la rematada, gol! Gol! I molta atenció, Antonio Gordon, jugador descomunal internacional anglès.
9: Aguanta la pilota la vinya amb la dona Xavi Espar a la frontal de l'àrea, Xavi Espar la deixa anar per Dejemi, Dejemi, Lamin, la rematada, gol!
8: Barça 5, Rayo 2.
3: Això mateix, amb doblets de Rafinha i de Lamine Yamal, un gol a propera porteria, propiciat per la bona jugada de Gordon per banda esquerra. En qualsevol cas, nova exhibició del Barça, que tanca la tercera jornada de primera líder. Té els mateixos punts que el Real Madrid, 9, però va per davant perquè ha marcat 12 gols, és a dir, 2 més que el conjunt blanc. Albert Pedrol, bon dia.
10: Hola, Xavi, bon dia. El tercer any de Hansi Flick ha començat de la millor manera possible. El Barça guanya, convenç i goleja sense la necessitat de tenir un davanter centre de referència. De moment, l'encarregat d'ocupar aquesta posició és Rafinha i el brasiler ha demostrat que ho pot fer amb moltíssima solvència. Mentre Lamine Yamal recupera l'olfacte golejador i Antonio Gordon es consolida com un fixe a la banda esquerra. Ahir el Rayo va avançar-se només començar, però l'alegria li va durar ben poc perquè Rafinha i Lamine Yamal amb un golaç van capgirar el marcador en menys de 2 minuts. El Rayo va fer-se el tercer en pròpia porteria, després de l'enèsima aproximació de Gordon, que ja s'ha posat al Camp Nou a la butxaca. És veritat que l'equip madrileny va fer el 3-2 amb un altre gol de Camello, ara bé, això va ser un miratge, i és que quan el Barça s'hi va tornar a posar, va sentenciar amb un altre gol de Rafinha i un altre de Lamine Yamal. Rafinha és el màxim golejador de primera amb 5 gols, un més que Kylian Mbappé, i és per això que en acabar el partit contra el Rayo, Flick l'elogiava pel seu rendiment com a fals nou.
11: Of course, I expect this.
6: Per descomptat que espero això. El Rafa és un jugador fantàstic, de classe mundial. Estic content de tenir-lo al meu equip. Crec que la situació dels capitans és molt positiva per ell. De moment està demostrant exactament el que necessitem d'ell i el que l'equip necessita.
11: So what the team is, needs...
10: L'altre gran protagonista del partit va ser Lamine Yamal, que va recuperar la punteria. Hansi Flick es fregava les mans amb el seu gran nivell en aquest començament de temporada.
11: I think that he always wants...
6: Crec que sempre vol millorar i ho pot fer. Estic molt content amb ell, molt. El que està fent, com està jugant, com juga a futbol, és fantàstic veure-ho. Per mi està a un nivell impressionant.
11: He's on an unbelievable level.
10: Dit això, Flick també va llançar un avís per navegants. Golejar està molt bé, però l'equip faria bé de començar a controlar millor els partits.
3: Avís de Flick, Marc Bernal també va dir una cosa similar. Després del partit, el migcentre està d'acord amb el tècnic i creu que s'han de corregir errors defensius.
10: Sí, el futbolista de Berga va tornar a ser titular ahir contra el Rayo i va jugar una hora llarga fins que Flick el va canviar per Rodri. En acabar, deia a 3CAT que encara s'han de polir coses i de pas elogiava la feina de Deco al mercat de fitxatges.
12: Bueno, sí que és veritat que hem de millorar alguna cosa per aquests 2 gols, però bueno, al final contents perquè hem pogut aconseguir els 3 partits i res, toca millorar i seguir pensant en València i seguir en aquest lideratge. Jo crec que la feina de Deco, de Presi i de Mister en els nous fitxatges ens estan ajudant molt, com tu dius, Gordon, la veritat que m'ha sorprès molt i ens està ajudant i així són com es veuen els números.
10: La golejada del Barça també ens va deixar un parell més de noms propis. El primer és el de Xavi Espar, que va fer un partidàs des de la banda esquerra, un altre partidàs, i el segon és el de Hamza Abdelkarim. El davanter egipci ha brillat a la pretemporada i ahir va debutar en partit oficial amb el Barça.
3: Amb aquesta victòria el Barça, recordem, es manté líder amb ple de punts, 9 de 9, els mateixos que té el Madrid, són els únics equips que han guanyat els 3 primers partits de Lliga. Ahir també es va jugar l'Osasuna-Getafe, amb victòria pels navarresos, 1-0, i l'Espanyol de la seva banda tanca la tercera jornada en l'onzena posició. La propera jornada comença divendres amb el Betis-Madrid, el Barça jugarà dissabte a 4:45 al Camp del València i l'Espanyol rebrà el Sevilla diumenge a les 9 del vespre. Dit tot això, última hora, relacionada encara en clau Barça, i abans de repassar la resta de mercat o de com està la situació a les poques hores que falten perquè tanqui el mercat, dic última hora relacionada amb el Barça i concretament Albert Bassas, bon dia.
13: Bon dia.
3: Amb el cas Negreira.
13: Sí, perquè acabem de saber que la jutgessa que investiga el cas ha rebutjat prorrogar-lo pas previ en principi al tancament de la instrucció. Ha rebutjat la petició feta el seu dia pel Madrid, no oblidem, de prorrogar 6 mesos més la causa, però no tanca encara la instrucció perquè hi ha 2 persones que han de testificar el mes de novembre. Una és Gerard López, exentrenador del Barça Atlètic, i l'altre el qui va ser delegat de l'equip, Toni Alonso. Recordem que aquesta petició que va fer el Club Blanc va ser el passat 14 de juliol perquè considerava que hi havia, llegeixo textualment, elements i evidències directes i indiciàries més que consolidades de la comissió d'un delicte que continuava. La jutgessa, però, no ho veu així i, per tant, aquesta és la notícia. Ha decidit no prorrogar aquest cas 6 mesos més, tal com pretenia l'entitat presidida per Florentino Pérez.
3: Dit això, tornem ara sí al tema del dia, aquest tancament del mercat de fitxatges que, entre d'altres coses, Bassas ens deixarà el desenllaç del cas Julián Álvarez, principal protagonista de l'estiu, i tot apunta que l'argentí s'acabarà quedant a l'Atlètic de Madrid.
13: Sí,
3: a
13: aquesta hora del migdia, tarda gairebé, seguim en el mateix punt, no s'ha mogut res, passen les hores i des de Madrid, de fet, diversos mitjans de la capital ja donen per fet que Julián no es mourà de l'Atlético, almenys ara, en aquest mercat d'estiu. Julián ha mantingut fins al final que volia marxar i només el Barça. El Barça s'ha mantingut fins al final en les xifres que ja havia ofert el seu dia i tampoc no s'ha tornat boig per l'argentí, i l'Atlètic de Madrid s'ha mantingut fins al final també en la seva voluntat ferma de no deixar-lo sortir al club blaugrana. Julián no ha contemplat l'opció de l'Arsenal i a disgust, una mica desgana, segurament a contracor, sembla que no deixarà l'Atlético. Això després de fer-ho tot o gairebé tot per poder sortir al Barça, fins i tot es va plantar, es va estar dies sense entrenar la setmana passada, tampoc va jugar dissabte a Sevilla, però l'endemà diumenge ja es va posar de nou a les ordres de Simeone i avui ja ha tornat amb rostre seriós, l'hem vist, però Julián s'ha exercitat amb el grup, amb la resta de companys, conscient segurament que qualsevol altre desenllaç ja sembla a hores d'ara gairebé impossible. Per tant, Flick haurà de tirar de les opcions tot apunta que ja té la plantilla per la posició de nou, començant per un Rafinha que ha començat la temporada de forma estel·lar i acabant per un Gabriel Jesús que, tot i que inicialment no es contemplava, s'ha acabat fitxant com a oportunitat de mercat. Veurem si es dona l'opció d'incorporar Julián en pròximes finestres.
3: És a dir que roda el món i torna al bord, perquè Julián, amb totes les voltes que s'ha donat al cas durant l'estiu, incloses aquelles declaracions de l'argentí en el Mundial, acabarà quedant-se, això sembla, a l'Atlètic de Madrid, que encara queda o té feina per fer també el club matalasser, sobretot a l'hora de donar sortida a alguns dels jugadors descartats. Parlem ara de l'Espanyol. Edu de Batlle, bon dia.
14: Hola, Xavi, bon dia.
3: Perquè el club també ha d'aprofitar les últimes hores que queden de mercat per fer els últims moviments.
14: Sí, incorporarà un jugador i en traspassarà un altre si és que tot quadra i no hi ha ensurts d'última hora. I ara explico per què diem això. La permuta de jugador serà el lateral dret. Rubén Sánchez marxarà traspassat, tal com s'espera des de fa setmanes, perquè no compta per Manolo González. De fet, no l'ha convocat en cap dels partits que portem de Lliga. Rubén marxarà a l'Elx per 500.000 euros i un 25% d'una futura plusvàlua de traspàs, i en paral·lel l'Espanyol portarà cedit un altre lateral dret, que és Andoni Gorosabel, futbolista basc de 30 anys que arriba de l'Atlètic Club. Arribarà cedit amb una opció de compra que es podria tornar obligació en funció d'alguns supòsits de rendiment durant la temporada. Gorosabel va debutar primer amb la Reial Societat, és guipuscoà d'Arrasate, i ha jugat també a l'Alavés i a l'Atlètic. L'any passat va jugar 34 partits entre Lliga, Copa i Champions amb l'Atlètic Club. Era amb Ernesto Valverde a la banqueta, amb l'arribada d'Edin Terzic ja no compta. Per tant, Gorosabel arribarà per competir amb Omar al lateral dret i ofereix experiència i primera a primera i rendiment immediat. Les dues operacions, la sortida de Rubén i l'arribada de Gorosabel, estan acordades i tancades entre clubs i futbolistes. I si tot va bé, es firmaran en el que queda de dia per tal d'inscriure-les a la Lliga abans de la mitjanit. Però pot haver-hi un problema, i és que Rubén Sánchez l'esperaven a Elx aquest matí a primera hora per passar la revisió mèdica. Què passa? Que el jugador no és a Elx, encara. De fet, pel que ens diuen, fins fa pocs minuts, almenys, era a Barcelona, és a Barcelona. Per què? Qüestions personals, en principi no importants, no greus. El cas és que això ho està endarrerint tot i pot arribar a fer patir l'Espanyol. S'espera que es pugui fer, tot plegat, però pot ser que tinguem emoció i intriga fins al xiulet final a la mitjanit. També us diré que l'Espanyol està treballant per tenir un pla B lligat, i el pla B significaria que, fins i tot, encara que no pogués donar sortida a Rubén Sánchez, perquè no es pot completar, sense la revisió mèdica, aquest traspàs, l'Espanyol pogués inscriure, fitxar igualment Gorosabel, i tenir tres laterals drets, i Rubén Sánchez es quedaria, si no es pot fer, doncs es quedaria pràcticament sense comptar per Manolo González. En tot cas, l'Espanyol no farà cap altre moviment en aquest últim dia de mercats, per tant, s'espera la sortida de Rubén i l'arribada de Gorosabel.
3: Edu, gràcies.
14: Fins ara.
3: Aquesta és la situació dels dos catalans de primera divisió, Barça i Espanyol, i la dels de segona, Girona i Sabadell. Quina és, Bassas?
13: Doncs mira, Girona, la forquilla és molt àmplia, poden passar moltes coses, o tot plegat quedant un no-res. Tot depèn, sobretot, de les sortides. De candidats a abandonar el club n'hi ha uns quants: Unahi, Banat, Esprilla, Brian Hill, Van de Vic i fins i tot Àlex Moreno. Ara bé, alguns pinten més fora que dins que no pas uns altres. El que més, Unahi, aquí tothom l'ha vist sempre fora de Girona durant tot l'estiu, però el cert és que som a l'últim dia de mercat i el marroquí no s'ha mogut. Banat tenia intenció de sortir, però si no arriba una oferta irrebutjable, té molts números de quedar-se. Esprilla, el perill és que li surtin més pretendents d'última hora, sobretot després de les últimes actuacions que ha fet. Veurem si algun primera s'acaba despertant també última hora per Brian, tot i que la seva sortida, igual que passaria amb la de Van de Vic, potser no seria tan traumàtica. Són futbolistes amb sous alts que també ocupen molt d'espai salarial. I també hi ha el cas d'Àlex Moreno, que després de tenir un peu i mig fora fa unes setmanes, ara diríem que té un peu i mig dins. Per tant, això que et deia, en funció dels que surtin n'entraran. Sí que sembla clara, igualment, la sortida de Dauda, probablement aquest cop ja en forma de traspàs. I a Sabadell, si no hi ha sorpreses, diversos moviments també hi hauran. Pel que fa a la carpeta d'entrades, podrien arribar en aquest últim dia 3 o 4 perfils. Un d'ells, de fet, ja s'ha concretat: l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, Àngel Baena, procedent de la Lliga Polonesa, signa per les properes dues temporades. I un altre que es podia concretar aviat també és l'arribada d'un porter que li competeixi el lloc a Diego Foli i a José Ortega, i tot apunta que seria Marc Vidal, del Villarreal, i que l'any passat va estar cedit al filial del Celta. També interessa Adama Boiro, el senegalès de l'Atlètic Club, tot i que els bilbaïns estan mirant de prioritzar alguna proposta de primera que tenen damunt la taula, per exemple, de Portugal. I pel que fa a sortides, Miguelete i Kossi es troben a la rampa de sortida amb diferents equips interessats de primera federació.
3: I també un parell de punts d'aquest mercato a nivell europeu, parlant d'un dels rivals del Barça a la Champions, a la Premier.
13: Sí, moviments, de fet, entre l'Aston Villa, Unai Emery, i el PSG, Ibrahim Mbaye, 55 milions, fitxa l'Aston Villa al davanter del PSG. L'endemà que Barcola deixés París per marxar a Liverpool per 140, un Aston Villa que també ha fitxat el central del Southampton, Harwood Bellis, a canvi de 30 milions. Avui força moviment. També la Premier, el City, va anunciar ahir el davanter brasiler Alan, procedent del Palmeiras, per suplir la baixa de Savinho. I fora d'Europa, un dels noms propis d'aquestes últimes hores ha estat Benzema, que ha rescindit el seu contracte amb l'Al Hilal saudita.
3: I més enllà del mercat, el gran protagonista de les últimes hores és Leo Messi.
15: Haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a levantarse y a intentarlo otra vez y luchar por sus sueños.
3: Així ha passat pàgina de la seva etapa a la selecció argentina. Gemma Montero, bon dia.
16: Bon dia.
3: Ho va fer amb una escrita a Instagram i un vídeo de comiat.
16: Sí, l'argentí va deixar clar que la decisió la va prendre dos dies després de la final del Mundial i que la mort del seu pare el fa estar encara més convençut. Messi diu que s'ha buidat, que ja no pot aportar més a la selecció argentina, i també creu que ha arribat l'hora de deixar pas, doncs, a les noves generacions. El 10 deixa l'albiceleste després d'haver jugat 207 partits amb 125 gols, 10 finals disputades i 6 títols oficials. Destaca el Mundial aconseguit, recordem, a Qatar, amb dues finals més disputades i dues Copes d'Amèrica. Messi continuarà jugant a l'Inter de Miami, això sí, amb qui té contracte fins al 2028.
3: Ràpidament, per rematar el futbol, Bassas, encara alguna cosa a explicar, eh?
13: També es va tancar ahir la jornada del cap de setmana segona. Burgos i Reial Societat B van empatar 2 i el Castelló va superar el Celta Fortuna per 1-2, escalant fins al col·liderat. A més, a la Premier, l'Arsenal va guanyar 0-1 a l'Aston Villa per sumar el 6-6 en aquest inici. També es van jugar dos partits a Itàlia, el Lecce 0, Roma 4 i l'Atalanta 1, Bologna 0. I deixa'm fer un apunt de mercat que no hem fet abans perquè mereix menció especial el cas d'Òscar Rubio, que amb 42 anys i després de 323 partits repartits partits en tres etapes diferents, ha renovat amb el Lleida Club de Futbol a quarta catalana. No cal dir-ho, una autèntica llegenda del club de la Terra Ferma.
3: Doncs ara sí que hi ha moviment al Camp Nou amb aquesta presentació de Gabriel Jesús. De fet, l'anunci l'ha fet oficial el Barça fa tot just uns minuts. Lluirà el dorsal número 9, Gabriel Jesús, amb el Barça aquesta temporada, i el que ja podem fer és connectar ràpidament amb la seva presentació perquè ja podem escoltar el davanter brasiler.
17: Españoles, he estado con Pep, con Mikel, entonces voy a intentar. Bueno, ha dicho muy rápido las cosas, ¿sabe? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los dos años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar, entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá, estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster y al presi por la confianza.
18: Hola, Gabriel, aquí. Alex Pinta en el de RACU, enhorabuena por el fichaje y mucha suerte. Te quería preguntar, ayer cuando estuviste en el campo y viste a tus compañeros, un poco qué se te pasó por la cabeza, sobre todo con el vendaval ofensivo del equipo. Gracias.
17: Bueno, de estar ahí. Ayer estaba mirando el partido ahí en Camp Nou, mi primera vez en Camp Nou. Estaba mirando y en mi cabeza solo venía las cosas buenas, ¿sabes? Que quería estar ahí jugando, ayudando con los compañeros que tienen muchísima cualidad. Sí, esto es.
19: Hola, Gabriel. Santiago Valle para el Ser Deportivos, en directo de la cadena SER. Estoy aquí detrás del altavoz, no te preocupes.
17: Sí,
19: no te preocupes.
17: Es que está fuerte la luz.
19: Yo imagino. No, me gustaría saber cuándo, qué día recibiste la llamada que te decía que podías fichar por el Barça. ¿Cuándo te enteraste de que existía esa opción y cómo ha ido este traspaso? Porque ayer Hansi Flick dijo que incluso a él le sorprendió de que hubieses podido fichar por el Barça.
17: Bueno, en la vida las cosas acontecen, yo no creo mucho en lo acaso, creo mucho en Dios, estaba muy confiante que alguna cosa iba a pasar. Bueno, tengo mi fe en Dios muy fuerte, sabía que haciendo las cosas bien, todo puede pasar. Bueno, siempre fui un tío que siempre ha trabajado mucho y respetando a todo. Entonces creí que todo iba a pasar bien. Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, claro, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar, claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá y nada, ahora empecé a entrenar, a jugar y nada, y bien para que todos estén contentes.
20: Y detrás, ¿cómo estás? Anaís Martí de La Vanguardia. El año pasado fue un año complicado para ti a nivel de lesiones. Me gustaría saber cómo te encuentras, cómo estás y sobre todo qué es lo que te ha pedido Hansi Flick, qué puedes aportar en este equipo. Gracias.
17: Hola, buenas tardes. Bueno, el tema de lesiones, claro, mis últimos dos años fuiste muy muy complicado, claro, después de la lesión de la rodilla que me quedó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien. Me encuentro muy bien físicamente. Mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Me pasó a un año y medio atrás. Me recuperé muy bien. Volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo como siempre has hecho en mi vida.
2: Gabriel, buenas tardes, Luis Arroyo por TVS. Si has podido hablar con Hansi, con Flick, y si tu papel en el Barça tiene que ser de 9-9, es decir, de delantero centro, o cuenta también contigo para otra posición.
17: Bueno, toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de la cancha, ¿sabes? Porque soy así. Puedo jugar afuera, adentro. Claro que hoy el fútbol está muy estadísticas de que mira partido, asistencia, pero vosotros que mira partido siempre sabe que ha jugado mucho también en fuera, los dos lados. Bueno, no hablé ainda con Mister sobre esta posibilidad, pero claro, estoy siempre para ayudar como quiera. Claro que hoy mi posición es delantero, pero ha jugado mucho. Yo pienso que 30 o 40% de mi carrera ha jugado por fuera también.
3: Són les primeres declaracions del nou fitxatge del Barça, segons com últim reforç del Barça de cara a aquest mercat, Gabriel Jesús, confirmant que està bé físicament, que malgrat aquella lesió de llarga recuperació al genoll que va tenir, ara se sent bé físicament. També ha confirmat la celeritat de com ha anat aquest fitxatge. Tot just la setmana passada rebia la trucada, a més de dir que va quedar encantat de veure el joc dels seus nous companys en el partit d'ahir, des de la graderia, amb aquesta golejada del Barça contra el Rayo per 5-2. Encara farem un parell de punts poliesportius. I un gemes de la Vuelta que continua avui després de la jornada de descans amb una etapa de tres ports de tercera categoria.
16: Són 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra amb un desnivell de 2.700 metres. Ara mateix 7 corredors marxen a poc més de 2 minuts del pilot, en tot plegat després que Enric Mas guanyés l'última etapa fa dos dies i es consolidés com a mallot i líder a 1 minut i 18 segons de Roglic, que és segon.
3: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial l'onzer reforç per aquesta temporada. És l'aler nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya. Dani Aguilar, bon dia.
21: Hola, Xavi, bon dia.
3: Signa per dues temporades i reforçarà la defensa de l'equip blaugrana.
21: De 27 anys i 1,96 m, arriba de la G-League. Es tracta d'un aler especialista defensiu, com dius, versàtil, que pot defensar les posicions des del base fins a l'aler pivot, acord amb el mercat estival blaugrana. Amb un pas per la NBA d'una seixantena de partits amb els Portland Trail Blazers, es tracta de l'11è fitxatge de l'estiu, 15a fitxa ara mateix del Barça, i ara les mirades estan posades en la posició de pivot. No hi haurà un reforç immediat, però això sí, el club segueix rastrejant el mercat, segueix sense descartar un reforç a mitjà termini, sobretot quan hi hagin els primers talls de la NBA. Però l'oficialitat d'avui, la de Justin Minaya, signa per dues temporades, una notícia avançada per a RAC1 que s'ha confirmat aquest matí.
3: Gràcies, Dani. Dia ja veieu de Mercado, tant en futbol com en bàsquet, parlant del de futbol. I insistim, recordem, avui al Tu Diràs n'estarem pendents en directe amb l'Aleix Pariser d'aquest tancament a la mitjanit. Res, una pausa i tornem.
22: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
23: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Bé, ja som a casa.
26: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
25: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
26: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
25: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
27: Barcelona 2017.
28: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
29: S'ha activat l'operació Cronos.
30: Busquem el conductor.
27: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
31: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
32: Mossos d'Esquadra!
27: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
0: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això amplim els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb BP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
1: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Bé, ja som a casa.
8: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
7: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
8: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
25: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
16: Les 3, actualitzem la informació. El govern de Ceuta diu que l'ajuda milionària que el govern espanyol destinarà a la ciutat no servirà per res si no es retorna als migrants que encara hi ha. És la reacció a l'anunci que Moncloa mobilitzarà 309 milions. El govern espanyol insisteix que el Marroc no té res a veure amb aquesta crisi i continua assenyalant Israel i Rússia. Davant les crítiques d'aquests dos països, la portaveu Elma Said ha assegurat que aquestes acusacions estan fonamentades.
9: Este gobierno siempre trabaja con evidencias. De lo que tenemos evidencias es que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y, por ende, incluso la sociedad española.
16: La portaveu de la Moncloa ha seguit fil per randa el guió que va marcar ahir Pedro Sánchez de la Cera, ha insistit que el rei anirà a Ceuta sense posar encara data a la visita i ha assegurat que el president espanyol no va voler fer cap retret ahir a Felip VI quan va recordar que no hi havia anat mai. El govern vol aprofitar la diada d'aquest any, la 50a després del franquisme, per enviar un missatge d'unitat i reivindicar la diversitat que fa avançar el país. El xef Ferran Adrià i la física Caterina Viscari, directora fins ara del Sincrotró Alba, rebran la medalla d'or de la Generalitat. I les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina es podrien mantenir com a mínim fins a finals d'any. Fa dues setmanes que no es detecta cap positiu, però el govern tem que sigui només un miratge. Pel que fa als esports, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça, Xavi.
3: Sí, l'hem pogut escoltar en temps del 14-15. El club blaugrana l'acaba de presentar després de signar contracte per les tres properes temporades. Gabriel Jesús, entre d'altres coses, ha resolt dubtes sobre el seu estat físic.
10: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
3: El davanter brasiler lluirà el dorsal número 9 i podria ser l'última incorporació del Barça en aquest mercat d'estiu. Per contra, s'esperen les sortides de 4 jugadors: Casado, Álvaro Cortés, Guille i Toni Fernández. L'Espanyol, de la seva banda, també té previst anunciar l'incorporació del lateral Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic Club de Bilbao, i el traspàs de Rubén Sánchez a l'Elx. I fora del futbol, en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'escorta de 27 anys, Justin Minaya, fins al 2028.
16: I pel que fa al temps, la calor s'intensificarà a finals de setmana, Mònica.
11: Sí, de fet, a partir de demà tornen a pujar les temperatures. Demà es notarà de manera més marcada a les comarques interiors i dijous ja podríem fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, i aquesta calor es mantindrà sostinguda també divendres i el cap de setmana amb un ambient més propi de la canícula dels mesos de juliol, principis d'agost, que no pas de principis de setembre. Per tant, preparats per la calor intensa, però avui les temperatures quedaran una mica més frenades que ahir, sobretot al sud i també punts de l'interior. Tot plegat aquesta tarda, amb sol, bandes de núvols prims i algun ruixat aïllat al Pirineu, més probable cap a la banda de Girona.
2: Les 3 i 3, tanquem el 14:15 que hem fet amb Glòria Vallejo al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat ara als bulletins. El nou Sean Van Avellonesta.
3: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
12: Xavi, Núria, bona tarda. Què
2: bona
12: tal?
2: Tarda.
3: Bona tarda.
12: Esteu bé o esteu com el genoll del Gabriel Jesús?
3: Bé, t'ha dit que està bé.
12: Sí, bueno...
3: Ell i nosaltres.
12: Sí, ja veurem.
3: Què vols dir?
12: Home, que aquestes edats...
2: Escolta...
12: T'ho dic per experiència, aquestes edats.
3: Té 29 anys.
12: Aquestes edats...
13: Mira, ja no qui hauria de parlar soc jo. Que tinc la mateixa de que...
2: Sí. No, millor que no el comparem amb l'Estadella.
13: Perdona, jo segurament faria molt millor que Gabriel Jesús, eh? Ahir vaig començar la pretemporada també amb el Cunit i estic ara mateix que no em sento les cames, eh?
2: Jo estic a favor que hagin comprat aquest home. Ah. Perquè s'ha de comprar de segona mà.
13: Sí, sí, sí, sí. És el Wallapop de la vida, no?
2: Jo sempre compro de segona mà.
12: Si surt millor de preu, sí.
2: Donar una altra vida als objectes ara. I a les persones.
13: Ah, sí,
2: i als nòvios també, de segona mà.
13: Amb la teva parella també ho has fet?
2: Clar.
13: Sí?
2: Jo, agafar-ne un de zero i ensenyar-li tot, que l'ensenya una altra dona, i jo m'aprofito. Ah, digue-li tonta.
13: Bueno.
2: Vinga.
12: Està bé, això.
13: Escolteu. Des d'aquí una salutació a la seva parella.
2: Guapo.
13: Qui? Jo o el teu nòvio?
2: Tots.
13: Ah.
12: Escolteu, no heu parlat el 14-15 del viral del moment.
3: Ah.
12: És un vídeo que fins i tot... és un vídeo d'aquí, de Catalunya, però que fins i tot l'han publicat a l'ABC News.
3: No, carai, llavors...
12: N'han hagut de parlar i tot, eh?
13: Sí, que... resulta que els joves del Correbars de Sant Roc d'Arenys de Mar, poble de Mònica Folquet, van fer una parada molt especial del seu recorregut per felicitar a la Maria Palomer, que és una veïna del poble que ha fet 100 anys i així va ser com la van felicitar.

0: el vídeo us heu d'imaginar a la Maria, a la finestra de casa seva, donant-ho tot mentre baix al carrer està ple de gent jove saltant per celebrar el seu aniversari, aquests 100 anys. Ella mateixa explica què és això de tenir-ne 100 anys, a una entrevista que li han fet al VilaWeb.
1: Noia, no es pot ser vell. Tardeu, tardeu.
2: Tardeu a ser vells.
1: Tardeu, tardeu. Però arribeu, eh? Em diuen com hi ets arribat als 100 anys. No ho sé, mira.
3: Està molt bé.
0: Vaya reina.
3: Té una mica el to de la llei, Angeleta, eh? Sí. És veritat que als 90 tothom se li iguala la veu,
0: I que la, i que la Pilarín ballés.
3: Sí, no, sí,
4: que la corda, la corda vocal als 100 anys et demana...
3: Sí, un respir.
4: Et demana descans. Núria, Xavi, moltíssimes gràcies. Ens
3: a vosaltres.
4: Demà,
3: sí. Visca Gabriel.
4: Que per 100 anys puguem fer aquest enllaç amb vosaltres.
0: Oh! Va, vinga.
3: Bueno, no sé si arribarem.
0: A veure. Un darrere l'altre.
3: Ara.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
6: Jo era un ginete total.
5: ...i Alba Segarra.
7: Que no tengo miedo, la verdad.
8: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passant pràcticament 7 minuts de les 3.
0: Som els d'abans del

0: feliç del tot, eh?
1: Sí, sí. Tot té a veure amb el nostre estimat Xavi Alujas, que aquesta tercera temporada dels Taloners ha fet una proposta, que sí, és canviar la sintonia des del departament tècnic, que només hi ha
0: ell. Està tocant ell el piano en directe,
1: sí,
0: eh? El
1: Xavi, amb el penis. I ens ha fet una proposta de canvi de sintonia després de 2 anys.
2: Hòstia, un canvi, eh? A mi em costen els canvis, eh?
0: Clar, el tema, aviam, expliquem-ho tot a l'audiència.
2: Sí.
0: El Xavi ha fet la proposta...
1: I se l'ha ignorat.
0: I ell pensava que els tres ho rebríem amb molta joia. Canviem la sintonia.
1: Sí.
0: I ara està dolgut perquè no ho hem acabat de veure.
2: Ell es pensava que eren moderns, gent amb la ment oberta. Sí, sí. I resulta que som més conservadors, xaval.
3: Sí. M'heu ignorat totalment.
1: Mira, Xavi Alujas!
2: Bona tarda, Xavi Alujas!
1: Estira aplaudiments a si mateix ara, eh? Està molt bé. Xavi Alujas, que tenies una proposta molt... Bueno, que et feia molt content d'intentar canviar la sintonia, que, si vols, la posem perquè l'audiència l'escolti.
3: Era, no sé, he estat tota una setmana de preproducció.
1: Tant, eh?
3: Sí, sí, tota una setmana.
1: Ho vas enviar dijous, sí, això, eh, passat?
0: Sí, però ell ja estava treballant.
3: Jo aquí dilluns. Jo no estava encara de jarana com tu. Jo porto des de dilluns 24,
1: però si no,
3: treballant aquí, eh?
1: Sent tècnic, venir una setmana abans, quan no hi ha el programa, bé, què fas?
2: Doncs, té la nostra cinto.
3: Buscant noves cintos, reformular coses...
1: Feina dura, eh?
3: Home, posa't a escoltar tu música i música i música i música durant hores i hores. Clar. És divertit, a mi m'encanta.
0: Però el tema és que tu tens una proposta de sintonia, sí, que sí, no ha acabat de quallar, per tant, avui a la reunió hem decidit...
1: Sí.
0: Si el Xavi Alujas diu A i els Taloners diuen B, fem que l'audiència decideixi, sí, quina ha de ser la sintonia de final.
1: Exacte. Sí. I llavors portem com a proposta... la sintonia que defensem els Taloners, que és la que sona des de fa 436, sí, programes, i la que proposa l'Alujas, que és aquesta.
3: Aquesta és la de sempre, la que portem 2 anys escoltant, sí, que és una mica, bueno, una mica antiga ja, eh?
1: Quina rata!
0: Però ens ajuda a picar de mans.
1: Clar,
0: però
1: té una mica de xou.
2: I falta, sí, rock a Catalunya, sota un punt
1: ara,
2: de...
1: Ara. I la que fas tu la proposta, tira-la amb les caretes i tot.
3: Tot
1: que,
3: igual?
1: Posem-nos, sí, posem, sí, en situació.
0: Com si fos ja la sintonia.
1: Ara, a veure, mira.
4: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els Taloners del versió RAC1.
5: Taloner, és en català, no...
4: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
6: Jo era un jinete total.
4: I Alba Segarra.
7: Que no tengo miedo, la verdad.
5: Pues vinga, anem.
2: Escolta,
1: no,
2: a mi m'agrada molt.
1: No,
2: és
1: no,
2: que jo us he de dir que no la vaig escoltar, no, no, quan la vau passar pel grup.
3: No, fora, no.
1: Fora,
3: perquè,
1: fora.
3: Que això és una dictadura, o què us passa?
2: Opa, a mi m'agrada.
0: Aviam, som experts en no solucionar les coses abans de començar el programa. Això és una reunió i ho decidim, però és que també fer-ho aquí en directe...
2: No tenim temps per reunions, tot el dia fem reunions.
3: Estadella, quan parles em recordes això. Ara no em sona això, mira.
2: Ara l'has encertat. Home,
3: això és una dictadura. No deixes parlar l'Alba.
1: Bueno, sí que la deixo parlar aquí, no deixo parlar-nos a tu.
2: Jo vull dir que jo, de reconèixer que en el moment que la va enviar l'Alujas, em sap greu, no la vaig escoltar, doncs perquè em feia molta mandra.
3: Estaves de vacances.
2: Bueno, estava tècnicament treballant, però bueno, sí, mira, sí, tenia un dia dur. I ara que l'he escoltat, jo dic sí al canvi. I per tant, si som 4, Alujas i Alba Segarra diem sí al canvi, i Marc Bala i Guillem Estadella diuen que torni Franco, tenim un empat. Com ho desempatem, això?
1: Em sap molt greu perquè l'empat ja ho tenim gestionat, i és que acabem de fer una publicació amb el referèndum dels Taloners al nostre Instagram.
2: Votarem!
1: @elstaloners_racu. Podeu anar immediatament, que acabem de penjar un pot. Un post? Un pot?
0: Un pot.
1: Hem penjat,
0: sí,
1: un pot de...
0: Poti.
1: On podreu votar la cançó que vulgueu. Per tant, aneu directament cap allà i llavors el que passi, el que decideixi l'audiència, ho resoldrem el divendres a les 3 de la tarda.
2: Bo!
1: En públic aquí.
2: Bo!
3: Fantàstic.
0: Tenim uns convidats.
1: Home!
2: I davant de notari.
1: Imagina que tenim uns convidats que encara no els hem de tancar.
0: Mireu, si teniu alguna cosa a explicar, veniu divendres, que encara no hem tancat.
1: Exacte.
0: Convidats. Va, voleu obrir l'altra versió del dia?
2: Sí,
0: va,
2: per favor.
1: Gràcies, Alujas.
0: Gràcies, guapo.
3: Fins ara, som-hi.
0: Va, que avui estrenem el mes de setembre i això vol dir que els catalans i catalanes ja tenim la nostra Diada Nacional a tocar. La novetat és que aquest any, la Diada de l'11 de setembre, també se celebrarà per primera vegada a Extremadura.
2: Exacte. Illa ha anunciat que els actes tindran lloc a Mèrida i a la Zarza, població situada a uns 25 quilòmetres de la capital autonòmica. Seran els dies 16 i 17 de setembre. L'acte consistirà en una trobada amb emigrants extremenys.
1: Que ràpid hem oblidat allò del 2017, no? Quan Extremadura cantaven allò de... A por ellos, a por ellos.

0: Jo realment som un país de teletubbies, eh?
1: Mireu, a Extremadura els ve de gust celebrar la nostra diada? No ho sabem. Això crec que mereix un reportatge d'investigació a peu de jamón de jabugo amb pa amb tomàquet. Oh. He trucat a la Zarza, eh?
0: A la Zarza? Home, xulíssim la Zarza.
1: Home, els he dit, aviam, la diada de Catalunya... He sentit que se celebri a Catalunya. No sé ells si tenen moltes ganes de celebrar la diada.
2: Home, allò els hi fa il·lusió. Ah, doncs aquí hi ha gent que fa els Thanksgiving Day. Ah, i no és d'aquí, o el Halloween.
1: I, de fet, els llocs, quan tu vas a un poble, tu coneixes una mica la temperatura d'aquell ambient per la xurreria del poble.
0: Ah, ai, ai.
1: He trucat a la xurreria de la Zarza. No sé si estan per massa diades.
3: Dígame.
1: Hola, buenos días. Que llamo de Cataluña, que vendremos a celebrar aquí la diada. ¿Qué le parece?
3: ¿Pero aquí?
1: Sí, sí, aquí en la Zarza, en la Zarza y en Mérida.
3: ¿Dónde cojo? ¿Ningún catalán?
0: ¿Cómo?
2: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha dit?
1: Al final ha renegat, no, dels catalans?
2: Ha dit un català. Potser és l'emoció. Hosti, un català, saps?
0: I s'ha espantat i no sabia parlar català. Clar. I ha penjat directament, eh?
1: He trucat de bona fe. Oh. De la xurreria passo... Clar, és que... A veure. El que més m'interessa. De la xurreria a una botiga de pernils. Home, si truques a Extremadura... Allà el material bo està a les botigues de pernils.
2: Totalment.
1: I això és el que m'han dit.
3: Dígame.
1: Hola, buenas. Que llamo de Cataluña. Nada que vendremos en unos días a celebrar la diada aquí en Extremadura.
3: Pues no tengo ni idea.
1: Ya les traeremos un poco de pan tumaca o algo así, ¿no? ¿Qué sí. nos pueden ofrecer aquí en Extremadura? Bueno.
3: En Extremadura el mejor jamón ibérico del mundo.
1: Oh. ¡Ole! ¿Y usted es cortador profesional?
3: Sí.
1: Vaya. Sí. ¿El jamón de Extremadura va bien con el pan tumaca o no?
3: No.
1: ¡Qué bajón! Oh. ¡Qué bajona!
3: El pan tumaca mata el sabor del jamón.
2: ¿Qué?
3: Porque es tomate. Si lo puedes hacer, pues bueno, lo pones aparte y ya está.
1: ¿Y el catalán lo domina ya un poco, el bon día, bona tarda o no?
3: Merci.
1: Me despido en catalán, ¿eh? Moltes gracias.
3: De nada, usted.
1: Venga, una abraçada, adiós.
3: Chao.
1: Merci.
0: Bé, bravo, bravo, bravo.
2: Escolta, a mi em rebenta que aquesta gent que ratlla la tomata no. i te la posa sobre com si fos sí. un salmorejo, diguin que el pa amb tomata sucat de tota la vida queda aixafar alguna cosa. Si és la base on podries fer dormir un nadó, un pa amb tomata, de lo bo i perfecte que és.
0: Et diré una cosa, perquè no, quan s'interessa el pa amb tomàquet és espanyol. Perquè, clar, no, lo inventamos en Murcia. Pel que interessa el pa amb tomàquet, sí. Per què no, no?
1: Ara resulta que mata el sabor del jamón.
0: Ara.
1: Pues me como la llesca, me la como sin jamón.
2: Senyal que el jamón no és tan bo. Perquè si el jamón és bo, no hi ha res que ho mato.
1: Ja ho diuen que el pernil bo... Rasca dues vegades, eh? Al coll i a la butxaca.
0: Sí.
2: A pensar que digues el cul. No. Dic, collom, però mastega.
1: No,
0: un moment.
2: Bueno, si és molt sec...
1: Va, que he agafat les millors botigues del poble, la xurreria, la botiga de pernils...
0: Tot glamour,
1: després,
0: eh?
1: No, i després he trobat una pastisseria que es diu Percan...
2: Està bé. Ai, bala, tio.
0: Percan?
2: Només pots que trucar llocs de menjar.
1: No, però si després enviaven alguna cosa.
2: Això està molt bé.
1: Percan, que el subtítol de la botiga és Palmeres rellenes.
0: Com?
1: Palmeres rellenes?
2: Oh.
1: Això ha d'estar boníssim.
2: Mm.
1: Truco aviam si volen celebrar amb nosaltres la diada.
4: Hola, sí.
1: Buenas. Era para saber qué les parece que vengamos de Cataluña a celebrar un poco la diada aquí en Extremadura.
4: A mí me parece bien, siempre, que son regiones unidas. Hay muchos trabajadores de Extremadura. Sé por lo que se hace, lo de los actos. Sí, sé que se va a celebrar aquí en Extremadura. Creo es posterior al día 11, pero que se van a celebrar aquí algunos actos, puesto que hay muchos extremeños que emigraron y ayudaron a que Cataluña saliese adelante.
1: Hombre, claro que fuisteis muy solidarios viniendo a ayudar aquí, claro, claro.
4: No tengo ni familiar, pero tengo muchos conocidos, sí, claro que sí. Puede que no caigan bien los independentistas. Los catalanes, que siempre hablo de que no hay que generalizar.
1: ¿Qué le gusta a usted de Cataluña o de la cultura catalana?
4: La capacidad de sacrificio, y yo suelo ir a Cambrils.
1: ¿Y el tema de que hablen en catalán, qué?
4: Bueno, pues una lengua más del idioma del Estado español. Yo considero el catalán una lengua del Estado español. Considero que Cataluña es España y que la lengua que se habla en Cataluña es una lengua española. Cuando hablas con algún catalán, pues te despides en catalán, le dices, a ver...
2: Oh!
0: Bravo!
1: Em fa gràcia perquè reivindiquen la llengua catalana com una llengua espanyola. Ells, que també són espanyols, no la parlen.
2: Això és veritat.
0: Això és veritat.
2: I, això és veritat.
0: També entenc que no la parli perquè va a Cambrils. Clar, també. Vull dir que...
1: Mal lloc.
2: Abans d'aprendre anglès, no? Exacte. A Cambrils.
1: Sí, sí, sí. Tu anaves que, a la universitat.
0: Jo anava a Cambrils, next to Salo, per aprendre anglès, sí, sí.
2: És veritat, va, que acabem... i així el parles.
0: Yes.
1: Acabem aquest periple telefònic trucant on segurament tenen la informació bona, on la gent està pencant des de primera
0: hora. Ara,
2: ara, ara.
1: Gent que ja deu estar organitzant els actes de la diada.
0: Mm-hmm. Ara, quina liada, per ells, això.
1: A l'Ajuntament estan a tope de feina.
5: Ayuntamiento, dígame.
1: Buenos días, que llamo de la radio. Que hemos visto que vendremos a celebrar aquí los catalanes parte de la diada de Cataluña. ¿Cómo lo llevan?
5: Sí, la zarza de Badajoz.
1: Sí, sí, sí, en la zarza.
5: Pues yo que me he incorporado, no sé nada.
1: ¿El qué? ¿Que se ha incorporado?
5: Sí, que vamos, que me acabo de incorporar y no tengo idea.
1: Ah, que ha llegado ahora de vacaciones.
5: Sí, un momentito.
1: Sí, sí, sí.
6: Perdona que te recuerde la historia de nuestra pasión.
1: Son muy simpáticos al ayuntamiento, ¿eh? Ole. Un momentito. Música de espera. ¿Cómo ha
5: cambiado el destino? Mire usted, eso tiene que ser el alcalde o la concejala esta, pero que
1: sí.
5: Aquí de los que estamos, de los de la oficina, no sabemos nada.
1: Pues, ¿Y el alcalde tampoco está por aquí?
5: No, por eso le digo que el alcalde los martes suele estar de viaje.
1: Pues un saludo y muchísimas gracias.
5: A usted, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Adiós. Bravo. Que... Acabem de despertar Carlos Herrera, no? Vull dir, té dos feines, Carlos Herrera.
1: Ahir fèiem trucades de ressaca a Granollers i avui a la zarza.
2: Tio, i ajuntaments de Catalunya, podeu espavilar amb els sons d'espera?
0: Que fotin les catarres.
2: Això, jo m'he hagut una mica a la cadera, saps? Aquí. Que és aquesta merda.
1: Música d'espera als ajuntaments,
0: ara
1: l'heu de millorar.
2: Ara.
1: Escolteu, per acabar, els d'aquest ajuntament m'han recordat una miqueta a un tall que de tant en tant tira l'Enric Font, el nostre company de RAC 105, perquè, clar, els hem agafat treballant moltíssim.
7: Aunque tengamos los andaluces fama de que no trabajamos, yo ahora mismo estoy trabajando, ¿eh? O sea, que le tengo que dejar, lo siento, que tengan un buen día y nada más, y felicidades por el día de hoy.
2: ¡Bravo! ¡Ole!
1: Va, que seguim repassant l'altra versió del dia amb el que ha sigut la novetat d'aquest estiu. No ens podíem passar per alt aquest tema, que són les batalles de Farmejar.
0: Ai, Aura, per favor.
1: N'ha parlat aquest matí el Basté, també. Aquestes són les noves batalles de galls, però l'objectiu no és fer rimes amb una base de rap, sinó és comprovar qui té més d'això que els joves anomenen Aura.
2: Mira, perquè ens entengueu, són trobades de joves en espais públics on fan un cercle gegant i al mig del cercle dos rivals competeixen per saber qui té més Aura.
1: Per cert, he vist la Rosalía a Mèxic, que estava de públic en una batalla de Farmejar Aura.
2: És que està per tot arreu. Llavors, anem per parts. Farmejar Aura. Què vol dir farmejar? Farmejar ve del videojoc i vol dir acumular o recolectar punts. I Aura és un concepte que s'utilitza molt a xarxes socials per referir-se a aquestes persones que tenen, pues, carisma, presència i estil i que despertes interès als altres persones. Per tant, farmejar Aura seria acumular carisma. Mireu si s'ha estès que hi ha arribat a ciutats com Barcelona, Sabadell, El Prat i fins i tot a Girona. Els mateixos protagonistes expliquen per què és tan important això de tindre Aura.
8: Formar Aura para mí es dar lo mejor de ti, hacer un poco el tonto, ser tú mismo en pocas palabras. ¡Ave! ¡Ave!
9: Tener mucha aura es muy importante dentro de un instituto porque al final tienes ese potencial para poder comunicarte con la gente que otros no tienen.
0: Déu meu. Jo et dic una cosa, mira, que a mi el que em farmegen a mi és trauma, i no aura, eh? Jo et dic una cosa, nosaltres érem així de joves? De veritat ho dic?
1: Jo crec que sí que érem així de ridículs, però teníem l'avantatge que no ens gravàvem.
2: Això és veritat.
0: Això també és veritat. Déu meu, senyor.
1: Escolteu, tu has baixat al carrer, no?
2: Sí, però escolta, abans que té res, sí que és important això de farmejar Aura, perquè ja està portant les primeres estrelles. De fet,
0: com?
2: Avui hem descobert a la Paqui, de 70 anys, de Blanes. És una dona que es va fer una trobada de farmejar Aura a Blanes. Ella s'hi va presentar.
0: Ai, Paqui.
2: Ho rebenta d'una manera. Diu que la brigada encara està arreglant el terra del forat que va fer del cony que té aquesta senyora.
1: Alba!
2: Jo estava farta de veure-ho només per xarxes i he dit, no, tu baixa al carrer i comprova com està a Barcelona aquest tema de farmejar Aura. Aquí comença un reportatge a peu de 6-7.
1: Per tant, entenc que has baixat al carrer a farmejar Aura, també, tu?
2: He baixat al carrer? Bueno, jo crec que vaig sobrada d'Aura.
0: Ah, sí?
1: Em sento tan gran dient per la ràdio farmejar Aura.
2: Bueno, t'he de dir que fins fa unes hores deia farmejar Aurea. Sí. O sigui, El concepte bueno, ja el deia malament.
0: La dislèxia era molt present en el teu dia a dia.
2: La dislèxia, el boomerisme, o sigui, sí, tot. Sí, res sí, ajuda sí. Que jo entre en aquesta moda. No, he baixat al carrer per buscar una mica, a veure què en pensa la gent, si saben el que és, si creuen que tenen aura, com estan d'aquest tema. I la primera persona que m'he trobat és un resum de les 10 primeres persones que m'he trobat. Perquè quan jo els he dit, què? Com vas de farmejar aura? La resposta ha sigut això. Hola, vostè, farmeja aura?
10: Sí, perdona?
2: I farmeges aura?
10: No t'entiendo.
2: Vale, has sentit a parlar d'aquesta nova moda que hi ha de fer batalles a veure qui té més aura?
10: No tengo ni idea de qué me hablas.
2: Però aura és carisma. Vostè creu que en té?
10: No tengo ni idea de qué me hablas.
2: No, És això, són batalles que queden joves en una plaça, fan un cercle i surten al mig a demostrar que tenen aura, que tenen flow, que tenen carisma.
10: Ni idea, de verdad, idea? Nada.
2: I vostè creu que podria guanyar amb una batalla d'aquestes?
10: Que no sé de què me hables, de verdad.
2: No,
1: Perdoníssim.
2: Era un home màgic. No sabia del que el parlava i tampoc li interessava gaire, la veritat. Llavors, clar, no m'he trobat molts d'aquests.
0: T'aguanta molt bé la conversa perquè podia haver engegat a la merda molt
2: però
0: ràpidament.
2: Però perquè tinc molt aura. Llavors enganxo la gent.
0: Sí.
2: No, mireu.
1: I molt de morro.
2: Jo estava... Sí, això també és veritat. Jo estava desesperada perquè pensava no podré fer pas el reportatge perquè ningú sap de què li parlo.
0: Ara.
2: Fins que ve trobar unes dones, un far de llum al mig de la foscor. Dos ties que quan jo els hi plantejo la pregunta m'han donat la millor resposta possible. Elles sí que són aura.
11: També en parlàvem d'això, que tenim una aura natural però que no ens llueix perquè si tens massa aura, llavors la gent ja la dona per fet. Perquè et surt de manera natural, no la pots frenar i fa que els altres doncs, la donin per fet, que no se la treballin. Tu entres en un lloc i canvia l'energia, no puc frenar-la.
2: Creieu que a mi em passa el mateix? Perquè ara que ho dieu també em sento que...
12: Tu tens molta aura.
11: Oi?
12: I tant, molta.
2: És que jo a vegades entro al supermercat i penso, pitaré, i no és que hagi robat alguna cosa, sinó que és l'aura.
12: No, jo ho he notat. De seguida que has vingut, per això m'he posat a parlar amb tu.
0: Ai.
2: Magnetisme.
12: Hi ha magnetisme, tens magnetisme. Sí,
2: no m'ho he inventat jo, això que està passant.
12: No, hi ha gent que en té més que d'altra, i tu en tens molta.
2: Tu i jo fa rato que estem connectant amb el wifi
1: però
2: de l'aura.
1: Però estàs lligant?
12: Sí, totalment.
11: Som líders d'àurea.
2: Crec que és aura, però bueno.
1: Bueno, Alba Segarra tirant-li la canya a una dona pel carrer.
2: No.
0: No tirant-li la canya, no. Li ha tirat el vaixell sencer.
2: No. Ella i jo tenim molta aura i les nostres aures han connectat. Ha sigut involuntari. A vegades et passa això. Saps quan se t'acopla el mòbil al Bluetooth d'algú altre?
0: El què?
2: El Bluetooth d'algú altre? Doncs sí. Pues això ha passat. Sí. Llavors, clar, nosaltres estàvem allà en aquell moment com d'aura, de connexió d'aura.
0: Se t'acopla el Bluetooth?
1: T'ha tret tota l'aura que tenies.
0: En què t'has de dir? Se't connecta o tal? No, se t'acopla.
1: Que el teu Bluetooth
0: és una senyora gran.
1: Va amb cable, el teu,
2: Saps què sento? Que estic encara com engegant el vocabulari modern.
0: Quan descobreixis l'airdrop, fliparàs,
2: Què, això? No, escolta, nosaltres estàvem connectant aura.
1: No tenim puta idea.
2: És la de l'iPhone.
1: Sí, l'airdrop, per passar les fotos. Dios.
2: Mira, un dia us portaré una llista de coses de tecnolerda que jo he fet a la vida.
7: Vale.
2: Escolteu, nosaltres no perdem la màgia. Estàvem connectant aura amb aquestes dones,
0: aura.
2: Saps? Aura, allà connectades. I de cop al costat hi havia una taula de nois joves. I mos han dit, nenes, nosaltres sí que tenim aura. I hem trobat un dels tios amb més aura del món.
1: Ara.
2: I això ha portat conflicte.
13: Somos italianos.
2: Italianos, vale.
0: Vull
2: saber l'aura. Fermeja aura.
13: Aura.
2: 6-7.
13: Como aura farming. Yo tengo mucha aura porque soy un rapero.
2: Rapea. RAC1. Es la radio líder.
13: ¿Qué se dico? Sto con i miei fratelli a Barcellona. Sono qui e mi bevo un bel caffè. Ok, sì, i miei fratelli sono Lisi e Beppe. Veniamo dall'Italia qua per te. Ok, sì, siamo stati a Barcellona. Questa settimana stiamo tutti frettando. Siamo tutti ubriachi dalla sera prima e ci siamo scopati 8 tipo in camera.
2: No, elles estan celoses, elles. No.
11: Ai. 50 anys et vull veure, com jo.
2: És un altre tipus d'aura.
12: Perquè l'aura boomer és molt guai,
0: Ara.
2: Boomer és la que volem, nena. Ara us diré una cosa, gallina vieja, hace buen caldo.
0: Ai, clar,
2: tota la vida.
11: Sabrosón.
2: Clar, jo venia d'aquelles dones que tenien tanta aura... Llavors, clar, ells, com que l'italià ha fotut aquest rap amb italià...
0: Home, l'italià ha fet italià,
2: queda tan bé.
1: Saps com es diu en italià farmeja aura?
2: Com es diu?
1: Aura Pausini.
2: Oh, uau!
1: No, enteneu? Aura Pausini.
0: Sí.
2: Vale,
1: italià...
0: No, sí. Vale, diré una cosa. Des d'aquests pare comença a parar una mica,
2: No, mira, ara jo t'es diré una cosa més seriosa, vale?
1: Bé, Aura,
2: sí. Ara tu has de pensar que hi ha una criatura que d'aquí un temps tindrà accés a internet, vale? I podràs sentir son pare fent això.
0: Ah, pensava
2: si
0: que
2: tu vols tindre una mica de respecte de la teva criatura, que ja vas liat amb el tema, fes el favor de no fer d'estadilla.
0: A la teva filla no li podràs dir no fes els deures, que si no acabaràs com el teu pare, fent l'imbècil a la ràdio, clar. No, ja, vull dir, quin respecte t'ha de tenir.
2: I que ja tenim l'estadilla fent això. Et perdonem, no, et perdonem.
0: Jo crec que has d'aixecar la mà. I et deixem fer acudits dolents.
1: Perdó.
2: Fem això a partir d'ara.
14: Que sigui graciós, no?
2: Mireu, nois, quan jo ja estava pensant que havia trobat l'aura més aureosa de tots, la vida tenia un gir per mi per sorprendre'm. Perquè avui, aquest matí, he conegut a l'aura de veritat. A veure, tu tens aura?
15: Jo em dic aura. Tenir-ne
0: no... No!
2: Nene, i com es porta, com es porta el nom de la cosa més de moda ara mateix?
15: Jo abans que es posés de moda ja em deia Aura, ja caminava com a Aura pel carrer i ja... I sóc a l'inici de l'aura.
2: Tu creus que, a part del nom, tens aura?
15: Oh, i tant, que en tinc. Mira, sóc una dona trans, per tant, es coneixo valentia cada dia de la meva vida. I a banda d'això, canto, ballo i sóc drag queen.
0: Oh,
15: que
0: més, que més però bueno! Demanar.
2: És que tu vas inventar l'aura.
15: Exacte.
2: Tu vas posar la primera pedra.
15: Exacte.
2: Tu vas caminar perquè la resta poguéssim córrer.
15: Exacte, això.
2: Tu mos cantaries alguna cosa?
15: No, no te voy a cantar, lo siento mucho, cariño. Però a l'art s'ha de pagar.
2: La cultura es paga.
15: Exacte, sí, que està molt cara.
2: Com et dius, va, que et farem públic?
15: Enigma Queen.
2: Enigma Queen. Ah, perquè ets una persona enigmàtica.
15: Bueno, és que vaig triar aquest nom perquè quan buscava una miqueta la meva identitat vaig començar a provar per aquí i al final em vaig trobar com a dona trans, així que vaig resoldre l'enigma.
2: Et nombrem presidenta de Fermeja Aura.
15: Exacte, presidenta de les Aures.
0: Ai, és fortíssim, que perdona un moment.
16: Aura, Aura, Aura.
0: És fortíssim que t'has trobat a la cosina de Rayo McQueen.
2: Estadella, tinc molta por del que ve ara.
1: No, perdoneu, però l'acabo de mirar per Instagram, Enigma Queen.
2: No, increïble. Tothom a seguir Enigma Queen.
0: Ara.
2: Nois, mireu, jo el que vull defensar avui és que proposo que tothom es llanci als carrers a fermejar ara. Aura, perquè és o Aura o mai.
0: No! Començaré a demanar drets d'autors amb els jocs de paraules, perquè no, al principi no, te deia, ets gilipolles, tal, clar.
2: Cada cop que em feia una aquest estiu, la meva parella feia, hola, Estadella.
1: I després us vestíeu, no? Acabem l'altra versió del dia parlant de l'autopista AP7, perquè avui fa tot just 5 anys de l'aixecament dels peatges. I des de llavors el col·lapse ha estat un dels objectius de l'autopista i, de fet, el govern estudia tornar a fer-la de pagament aplicant la vinyeta com a sistema.
2: L'alliberament dels peatges ha aconseguit buidar les carreteres secundàries i reduir la sinistralitat en aquestes vies, però, per contra, ha fet créixer la mobilitat i les afectacions a la mateixa autopista. I tot just, 5 anys després de l'adeu dels peatges, el debat sobre si ha de ser de pagament està a l'alça.
0: Totalment, però jo crec que el que s'hauria de fer és, en aquesta autopista, és posar fons d'aigua, perquè la gent, hòstia, els conductors ho passen fatal, eh?
1: Per què?
0: Sí, per l'AP7. Saps?
2: No, tio, una cosa, hem de parar ja.
1: Què?
2: És que jo tinc molta por de que mos cancel·lin el programa. En menys d'un quart d'hora n'hem fet cada un però, i cada un més dolent.
1: Però, saps que no l'he entès?
0: AP7. AP7.
2: De la 7.
0: De la 7, clar.
1: Ah!
0: Clar.
2: No, és que està està...
1: Fons d'aigua.
0: Sí, fons d'aigua per curar l'AP7. No?
1: Pues mira, saps què et dic, Guillem Estadell?
17: La brometa bastant fluixeta.
1: Et dic que durant aquesta publicitat que farem ara mateix, que estem arribant a dos quarts i un minut de quatre de la tarda, que parlàvem de l'AP7 i de les teves brometlles, has d'agafar l'helicòpter, anar cap a l'AP7, et busques una àrea de servei, quan arribis ens dius on ets, això ho tries tu,
0: vale.
1: I llavors, en aquest període de temps de la pausa, tu reflexiones sobre els teus jocs de paraules i descobrim si la gent vol que torni a ser de pagament o no l'AP7.
0: Vale, perfecte.
1: Et sembla bé? Doncs vinga, l'Estadella agafa l'helicòpter. Fem 4 anuncis i ara tornem des de l'AP7. Fins ara!
18: Adéu, canoller!
19: Adéu, canoller! Xato! S'acaba!
20: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Bé, ja som a casa.
21: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
14: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
21: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
22: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
24: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
26: Hola.
27: Buenas, Tatiana. Mira, soy Acuario y quería encontrar el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar.
26: Pues vamos a ver con el tarot si te puedo decir algo, a ver.
27: Oigo como una moto.
26: No, no, es mi perra que ronca.
27: ¿Es la perra roncando?
26: Perra que ronca, sí.
27: A ver, ¿lo puedo escuchar?
26: Se acaba de ir, porque me acaba de regañar.
28: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sangles migdiades.
1: Mireu, el Guillem Estadella m'ha dit que ara arribarà en uns segons a la P7. I de moment, us faig un anunci molt important. Una breu pausa per... Estàs bé, Alba?
2: M'agrada molt aquesta melodia.
1: No vols que l'interrompi, la música?
2: No, sisplau, parla damunt.
1: No, que fem una breu pausa, ara, tallem aquesta informació, per recordar-vos que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades d'Espanya.
2: Mira.
1: Vaja, que és el podi de les assegurances. I això no s'oblida fàcilment. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. Va, ara ja podem continuar. Estava intentant fer temps, Alba, perquè m'ha dit el Guillem que encara no estava aterrant.
2: És que no està
1: a
2: prop, la P7, i està molt col·lapsada sempre.
1: Va, que passen 5 minuts a 3:45 de la tarda. Connectarem ara en directe amb el Guillem Estadella. Recordem que avui fa 5 anys de l'aixecament dels peatges de la P7 i en ple debat de si ha de ser de nou de pagament. L'Estadella està allà per comprovar què en diuen els conductors, que són els principals protagonistes d'aquesta història. I ara el podem saludar, no sabem on. Guillem Estadella, bona tarda.
29: Bona tarda, què tal? Temporada des d'una àrea de servei des de la AP7.
1: AP7, molt bé. Escolta, Guillem, quina alçada de la P7? Perquè és ben llarga, la P7.
29: Sí. Doncs mira, segurament molts oients recordaran que vam fer també una connexió des de la P7 a la temporada passada i he vingut a la mateixa àrea de servei, entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Aquí veig un cartell que posa AP7 181N. No sé què és això, però sóc aquí. Si hi ha algun conductor que vol fer una aturada entre... Sí. Bueno, no és una àrea de servei, és això, diguéssim, que el lateral, que és perquè la gent descansi i tot el rotllo.
2: Una zona de descans, molt important que descansi la gent. La meitat de cartells d'aquests que hi ha per la carretera no volen dir res, no els hi feu cas.
1: Home, no, Alba, tampoc diguis això, que la gent ens està escoltant i està conduint. Però sí que és important que si se us cauen els ulls, bueno, les parpelles, pareu i dormiu una mica. Però si
0: us cauen els ulls...
2: Aneu a l'hospital.
0: Aneu a l'oftalmòleg.
1: Li ha dit les parpelles.
29: No es pareu, no, aguanto una miqueta més. No.
1: I una cosa important, ara perquè no hi ha peatges, que estem, per això està el Guillem aquí, però que si hi ha un peatge, tingueu ja preparada la targeta o els diners.
0: Ai, sí, quina
2: ràbia. Bueno, puc fer una altra demanda, jo? Podem fer els peatges més estrets per la gent que tenim el braç curt? Perquè jo he de baixar del cotxe, ficar la targeta, foto nerviosa al darrere... I em recorden...
29: Una cosa, nois.
2: Digue'm, sí,
29: voleu,
2: va.
29: Voleu parlar tirem. De la vostra vida o parlem amb la gent que hi ha
2: no,
29: per aquí?
2: Cuca,
29: no sé,
2: va.
29: Vosaltres mateixos, eh?
2: Fes la teva màgia.
29: Vinga, anem a por ello. Mira, estic aquí, hi ha un camió que té... Que veig que posa Junta Galícia. Sí. No, home, és que nois, m'envieu aquí amb l'helicòpter. Aquí, de cop. Home, irrita molt la P7, eh? Mira. Sí. Hola, què passa, senyor camionero? Tot bé o què?
3: Hola, amigo.
29: ¿De qué?
3: Tengo que marchar, perdóname.
29: Ah, oh. ¿De dónde eres?
3: Yo de Oporto.
29: ¡De Oporto! ¡Eu falo portugués! No. ¡Tú vienes su portiño!
3: Perdóname, tengo que marchar.
29: Ah, pero qué trampo... rapidinho, ¿qué transporta tú en tu camioniño?
3: Pescado congelado.
29: ¡Ah, pescadinho!
2: Ah,
29: ah, muy bien. Te puedo decir chao pescado, ¿eh? Chao, chao, chao. A ver, pita, pita. Oh. ¡Ole, ole! ¡Chao pescado!
2: A veure, ràpid, hòstia, que el peix bé. Es descongela,
29: ah. Nen. Home, et dic una porta... Una, si porta Portugal. El peix... Exacte, si porta el peix de Porto, vull dir que aquest peix està fatal. No, no, mira, aquí ai, hi ha un cotxe que està engegat. Ai. A veure, espera, que espero que no marxi un moment. Ai. Som de la ràdio, què estarà aquí? Fent la migdiada?
4: Sí, estoy aquí.
29: Ah, què tal? Tot bé o què?
4: Sí, estoy aquí.
29: T'he despertat, perdona, eh?
4: Sí, tranquil.
29: Bueno, és que aquesta hora del migdia té que també fa una mica de son, no?
4: Sí.
29: Molt bé, tu què tal? Què transportes tu aquí?
4: Yo estoy trabajando en la obra y para llegar a obra me tengo un poco de sueño. Y digo, parando un poco...
29: Ah, no, molt bé, molt bé, s'ha de parar, molt bé, eh? D'on vens i on vas?
4: Vengo de Amposta, abajo, y ahora voy para Sabadell.
29: Estem preguntant perquè fa 5 anys que van treure els peatges de la P7. Tu com veus que hagin tret els peatges? Vols que tornin o no?
4: ¿Quieres volver a peajes? Para nosotros, como trabajadores y todo, sí. Pero la gente va a pagar y todo, es muy mal. Esto para las empresas y todo está muy mal, pero para nosotros
29: però en
4: va
29: a
4: ayudar
29: quedem?
4: Mucho, porque aquí hay mucha gente.
29: Però tu estàs a favor o en contra?
4: Bueno, la verdad es que estoy contra.
29: Ah, vale.
2: Ah, vale.
4: Porque yo también vale. Tengo un autónomo y empieza... Voy a...
29: Tú eres autónomo, ¿eh?
4: Sí, me toca pagar después yo.
2: Ah, claro.
29: Molt bé, molt bé. Pues escolta, un plaer, ¿eh?
4: Vale, señor.
29: Vale. Bones festes.
4: Vale, igualment.
1: Adéu, adéu,
29: adéu, Cuqui.
1: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu,
2: adéu, guapo.
29: Sí, sí, sí. Mira, ha arribat una família amb un perrete que està fent la pausa. Oh. Espera, mira.
1: El mira. Típic pipi de família.
2: Sí.
29: Ah, ui, matrícula de Polònia. Ui. Hola, hello. Where are you from?
5: We are originally from England.
29: Ah, from England? England. Okay, okay.
2: Oh,
29: okay.
2: My God.
5: He's just been sick.
29: Ah, que ha vomitat el gos. Ah.
2: Quin asco.
1: What's the name of the dog?
29: Com es diu vomitar en anglès?
1: Puke.
29: Who puke? The little girl. Mm. Ah, okay, okay.
1: Oh, you baby.
29: You came from England here?
5: No, well, not directly. No, I came from England about a week or two back near Almeria.
29: In Almeria?
5: Almeria, near Almeria, yeah.
29: Almeria.
5: Yeah.
1: Almeria.
5: To Girona.
2: Clar, que vomitat.
29: Ah. Okay, okay. you came from Almeria and they puke everything.
5: Oh no, we stopped in Valencia last night.
29: Ah, Valencia, okay.
5: Yeah, I know. She's just been sick.
29: You eat a paella in not good state, eh?
5: Oh no, it's just car sick.
29: This is the AP7, a great autopist, and the people in Catalonia, 5 years ago, we don't pay to pass, okay?
5: Okay.
29: And the people say no, if you want to another pay another time, yes?
5: Okay.
29: You are a favor to pay or not to pay?
5: Not to pay.
29: Not to pay,
1: not to pay, not to pay.
29: No vull pagar.
5: Then we pagar.
29: Molt bé, ok. Thank you so much, eh? Ok, bye, bye, bye. Molt bé, molt bé.
1: Li deu haver quedat el cotxe maco de tota la vomitada,
29: sí, perquè
1: la rojada de la nena.
29: Sí, m'ha tret aquí un tovalló ple de vòmit. Vull dir, no vull saber com estava el tema.
2: Mira,
29: s'ha tornat una altra furgoneta. Ai, que... Hòstia, aquí hi ha un ambientillo de puta mare, mira! Hola! Ai, què tal?
6: Què passó?
29: Ah, no, mira, que... No posi el cinturó, que no et vull atracar.
6: Ah, no passa nada.
29: No, que sóc dels taloners, però dels bons, no dels que atracen aquí a la P7, eh?
6: No passa nada.
29: Molt bé. Escolta, d'on vens tu ara?
6: De Vilafranca.
29: Ah, de Vilafranca, molt bé, molt bé. És que avui fa 5 anys que va deixar d'haver-hi peatges a la P7 i era per veure com estaves tu amb la P7, si hi ha bona relació o no.
6: No, bé.
29: Tu vols peatges un altre cop o no?
6: No.
29: Tu no, eh?
6: No, jo no.
29: Vale. Però és que hi ha molts accidents, col·lapse...
1: Ai, més trànsit,
6: un poquito.
2: Clar.
29: Caig més trànsit, clar.
6: Exacte, correcte.
29: Tu, això una mica s'ha tornat los autos de choque, la P7, eh?
6: Hay más tráfico y claro, hay más caravana y más coches y hay más accidentes, claro, correcto.
29: ¿Eres portugués?
6: No, brasileño.
29: ¡Ah, brasileiro! ¡Agora no. Sin cheno! ¡Salva do Brasil!
2: No.
29: ¡A buseta peladinha!
6: No, hablo así.
29: Eu soy mucho contento de falar con você.
6: Ah, obrigado.
29: Obrigado. Hace calor, eh?
6: Un poquito.
29: Muy bien, muy bien. Bueno, y tú, ¿de qué trabajas tú? ¿De qué es tu trabajo?
6: De reforma.
29: Ah, de reforma.
6: Sí, correcta.
29: ¿A qué reforma tú?
6: Pisos.
29: Ah, ok. Vale, bien. Ah, ¿dónde tú pagas ahora otra reformilla? ¿De dónde?
6: Barcelona, Barcelona Centro, en el barrio de Born.
29: De?
6: Born.
29: Ah, de Born, Born to be Wild.
6: Sí, correcte.
29: Ok, ok, ok. Tu coneixes Raku?
6: No.
29: Pon Raku la ràdio.
6: Ah.
29: És una mixorriña.
6: Bueno, ¿cuál, qué sintonía hay? ¿Qué, qué dial?
29: Hostia, pues no sé, ¿quién dial tenemos aquí el Penedès, nois? Hostia,
2: aquí. Uy, no, miro, no arriba, no arriba.
29: Raku, tú en tu menchi, ¿eh?
6: Vale.
29: Ok, pues, chao, obrigado.
6: De nada, de nada.
29: Ah, chao, chao.
2: Chao.
29: Ah, tú también, Samba do Brasil. Ole. Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, quina alegria.
2: Com ho fas de trobar-te sempre gent que parli el teu, la teva Exacte. Segona llengua?
29: Pues no ho sé, però això, això és, realment és increïble. És que ja... Te n'adones que jo ja li he notat l'accent.
1: Sí, tu ja has notat algo raro.
29: Jo he dit, tu parles portuguès? Jo he dit, ei...
2: Jo conto que els dolores.
29: Sí, sí, sí. Fan pudor aquell pirinya. A veure, aquí hi ha un altre cotxe. Hello, how are you?
7: I'm fine, thanks.
29: Ah, where are you from?
7: Germany.
29: Ah, from Germany. Hello.
2: Oh.
7: Hello.
29: Where you came?
7: We have our hotel in Salou.
29: In Salou.
1: Salou. Salou.
7: And now we want to visit Montserrat.
29: Ah, Montserrat.
7: Yeah.
29: Rosa d'abril, morena de la serra. This is our morenita. Our black black virgin.
7: Guillem. You know.
29: Are you know the black virgin?
7: We research it.
29: Ah, okay, okay.
2: Researching.
29: when you enter to the Montserrat Monastery, you have to say Rosa d'Abril, com diu, morena de la ser. Rosa d'Abril.
7: Rosa del Vril.
29: Sí. Morena de la Serra.
7: Morena?
29: De la Serra.
7: De la Serra.
29: Ah, clar que sí, molt bé, so good, molt bé. We are talking with the people here in the stop services,
7: okay.
29: Because this autopist is the AP7, and 5 years ago we pay peage, okay. And then we want to came another time the peage the people. What is your opinion about that?
7: Okay. It's okay.
29: It's okay what?
7: The route is okay.
29: Ah, the route, ah.
1: No, en anglès, peatge és toll.
7: Because we have only a time ticket.
29: Ah,
7: we
29: have... because it's free, it's happy to you.
7: Yes, everything is fine here.
29: Okay, okay. Thank you so much. Remember, Rosa d'Abril.
7: Rosa del Vril, Morena de la Serra.
29: Clar que sí, moltes gràcies. Adéu.
2: Hosti, Estadella, creu de Sant Jordi, només per això.
1: Ara m'imagino, amb tot el silenci del monestir, aquest senyor ja sol. Morena de la Serra.
29: Bueno, i com és alemany, ves que no es pensi que vol fer el tercer Reich, vull dir que vigilem. Bueno, doncs nois, em sap molt greu, però no tenim més cotxes, eh?
2: Bueno,
29: he entrevistat a tothom que hi havia a l'àrea de servei. Escolta, voleu que... Mira, qui queda encara per aquí és el brasileño. Li dic que acomiadi la connexió.
2: Home,
1: en portuguès, clar.
2: En portuguès, sisplau.
29: En portuguès. Hòstia, meravellós, perquè realment he anat de cotxe en cotxe com si hagués de pidular, eh? Una mica, espera, eh? Perdona! Espera, perdona! Disculpa, estàs comiendo. A bon profit, què és?
1: Frutes.
29: A frutes. I lo disfrutes.
1: No. Igual, sí.
29: Vale. Escúchame, ¿puedes acomiadar la conexión en directo para los teloneros?
1: Ara és en francès, això.
29: Tienes que decir a teloneros a publicitat, ¿vale? Venga, dale ahí, con ánimo y alegría.
8: Dime otra vez. ¿Cómo
29: Mira, taloners a publicitat.
8: Taloners.
29: No, taloners.
8: Taloners.
29: Taloners.
8: Ah, taloners.
29: Sí.
8: Taloners a la publicitat.
29: Ja que sí, moltes gràcies, Vinga!
28: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades. RAC1.
9: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
10: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
11: I doncs?
10: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
11: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-migmasculina.com.
12: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
13: música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
12: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
13: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
12: Fira d'Indians a Begur.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
15: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
14: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
15: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
16: Inspira profundament, sent com a poc la tranquil·litat envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai Pones.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: RAC 1.
29: Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
19: Sí, yo mira, aquí al lado del cementerio.
29: Ah, hòstia.
19: Pana todo, aquí de al lado de todo.
29: I tu a què t'hi dediques, José?
19: Yo soy vigilante.
29: Ets el Batman de Vigas o què?
19: Sí, Batman forever.
29: Ets una mica Torrente, no podríem dir?
19: El Torrente claro. De Vigas.
1: El patrullando.
18: El first date.
29: Què has fet un first date?
18: La televisió.
29: I vas dir, què tal, vas lligar o no?
18: Bueno, una pulmonia.
29: Una
28: Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac les migdiades.
29: En quiero tener una segunda cita, què vas dir tu?
19: Todo depende.
29: ¿De qué depende?
19: ¿De qué depende? Si te tomas martini.
2: Mare meva, targeta vermella no, targeta negra.
1: Ja tornem a ser aquí i us recordem que els divendres podeu venir de públic. Aquesta temporada també fem jornada de portes obertes. Si voleu venir, facilíssim. Heu d'obrir el correu electrònic. Primer de tot, obriu-lo, sí. Perquè si no, no podreu enviar cap missatge. Després escriviu a talonersversió@rq.net. A l'assumpte, si voleu, amb majúscules, perquè es vegi
2: sisplau.
1: Millor. Públic taloners. Mm-hmm. Nom complet. DNI, ens aviseu de totes les persones que voleu venir i espereu el mail de confirmació. I la tarda de divendres us garantim que us ho passareu d'allò més bé. I
2: exacte.
1: Si no, us tornem els diners. Mita, mita, mita, mita.
2: Oita-te'l. Ai, que vermellet que has tornat, Cuca.
29: Oi, sí, quina calor, eh?
1: No has perdut el,
29: no,
1: la màgia? Estàs farmejant aura, tu, eh?
2: Sí.
29: Jo farmejo molta aura.
1: Sí, sí, tu farmeges
29: sí,
1: molt,
29: sí,
1: eh?
29: Farmeges
2: tot.
1: Mira, has arribat en el moment idoni, Guillem, perquè ara mateix que en 10 minuts arribarem a les 4.
29: Epa, quina hora més màgica.
1: Sí, avui volem parlar de futbol i de llengua, perquè tot just aquesta setmana fa 50 anys de la primera narració
29: ai.
1: En català del futbol va ser a Ràdio Barcelona i l'encarregat, com ja ho sabeu, i ho hem sentit aquest matí també a Can Basté, va ser el mite Joaquim Maria Puyal, però nosaltres avui volem celebrar-ho amb el present.
29: Ara.
2: Ara.
1: Amb el narrador de RAC1.
29: Ara.
1: La llegenda.
2: Ara. Ara.
1: Amb el gran Joan Maria Pou i el tenim al telèfon. Joan Maria, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Ai.
1: Alba, el deixem parlar?
2: Hola, Joan Maria.
20: Hòstia, Alba, però molt bé això, eh?
2: És que... Joan Maria, és que et sento molt a casa, tio, que visc com un guiotero, jo.
20: Que estàs com presentant candidatura, o...
2: Bueno,
29: però...
2: Jo estic sempre oberta. A propostes.
29: Ah,
1: sí? Això està començant molt estrany.
2: Mai saps quan se t'acabarà la feina aquí.
1: Bueno, Joan Maria, ja t'hem sentit aquest matí al Basté. Imagino que també és una setmana xula sent la veu de les narracions de RAC1, no?
20: Home, sí, és una setmana especial i jo crec que està molt bé això, no? Quan venen aquestes xifres rodones, aquests aniversaris tan rodons, doncs recordar una mica d'on venim i per què... doncs fem la feina que fem i gràcies a qui la fem i quins han estat els nostres referents i els nostres mestres, i jo crec que això és molt important.
0: Clar, aquest matí parlaves de que gairebé tu comences una miqueta inspirat també amb el mite de Pujal. Jo voldria saber, tu, si no haguessis estat narrador, què haguessis fet amb la vida?
1: Bona pregunta, m'agrada.
20: Bé, jo hauria potser fet altres, com ja vaig fer en el seu moment, no? Hauria fet programes potser de ràdio, diaris, com vaig fer en el seu moment, el primer toc, o el Tu diràs, o el No ho sé, però hauria fet ràdio, hauria intentat fer ràdio.
0: No és allò que diguessis, m'hagués fet xarcutero.
20: No, tot i que és una professió meravellosa. Home. I el que passa que a mi és que m'hauria costat 30 o 35 quilos, perquè... I segurament la ruïna, perquè de cada llonze que hagués tallat i donat, m'hauria fotut 3, saps?
2: Clar.
20: Sí.
1: Joan Maria, aquesta setmana estem celebrant la primera narració en català. Clar, la pregunta que ens fèiem era, tu et veuries també fent els partits en castellà?
20: No. No, em costaria moltíssim. Sí, em costaria moltíssim.
0: Clar que sí! Bravo. Estructura del país!
1: Però ni que et paguessin molts quartos a un altre puesto.
20: No. Aquestes alçades de la meva vida ja no. Vull dir, jo podria fer-ho des d'un punt de vista, diguéssim, tècnic i de domini de la llengua, sí, perquè jo, doncs, tota la família de la meva mare, menys la meva àvia, tothom a casa, els Camino, parlaven en castellà. Per tant, jo he parlat en castellà amb els meus familiars per part de mare, doncs, tota la meva infantesa i adolescència. Sí. I, per tant, en aquest sentit no hi hauria cap problema. Però no. Jo concebeixo, vull dir, la meva manera d'explicar les coses als oients, sigui un partit de futbol o quan he fet programes o quan he fet tele, etc., és en la meva llengua, i això, puc intentar explicar qualsevol cosa des de qualsevol lloc del món on em dugui la feina, però fer-ho des de la catalanitat centrada, diguéssim.
0: Ara.
20: I es pot explicar al món en català sense cap tipus de problema i amb la mateixa competència.
1: Ara sí!
2: Tant de bo molts pensessin com tu, Joan Maria Pou, de veritat. Mira, escolta, jo pensava aquest matí, ara és l'inici de la temporada del Barça, és com el teu inici de curs, al final, també.
20: Totalment,
2: sí,
20: és així. El retorn a l'escola.
2: El retorn a l'escola, i en aquesta escola del Barça hi ha gent nova.
0: Nous alumnes.
20: Sí.
2: Jo tinc una pregunta, tu també ets com aquells mestres que fins al desembre no s'aprenen el nom dels nous?
20: No. Jo intento saber-me el més ràpidament possible.
2: Home, ja te'l saps, eh?
0: Home, fot-me...
20: Ja me'l sé, perquè és que si no, malament rai.
0: Clar,
20: home, però si no... Tens raó que els mestres aquests que hi havia, no?, arribaves a vegades a la Setmana Santa i deies, hòstia, com és que encara no dominem tots els noms de la classe.
2: Totalment.
20: Ho trobava molt lamentable, no pot ser.
2: I ara partidària que tornessin a fer les proves d'oposicions perquè no els veia capacitats. Si no pots aprendre el nom dels nens de classe, com has de saber gestionar la classe?
20: Sí.
2: Estàs content?
20: Tenies relacions molt, molt entranyables, tu, no?, amb els teus mestres, veig.
2: Jo en tinc un molt bon record de tots, per sort. Sí? No sé si ells de jo tenen la mateixa idea, però
1: clar,
2: jo...
1: Això sempre varia.
2: Exacte. Sí,
1: sí. Clar, Joan Maria, tu vas coincidir també aquí a RAC1, però ell a Catalunya Ràdio, amb en Pujal. Clar, tu l'admiraves molt, perquè quan vas començar el senties, ell a tu també? O et veia només com o t'ha vist com a competència?
20: No, mira, jo tinc, amb això tinc una anècdota que, clar, ell no m'escoltava, per descomptat, perquè estàvem en aquell moment, estàvem els dos alhora fent la feina.
1: Seria estrany.
20: Sí.
1: No, després.
20: Però sí que passava una cosa, que és que en el seu moment, quan el Barça jugava els dissabtes, el programa d'esports del Superesports, o la Lliga, com es va dir en el seu moment, el Puig i companyia feien un resum molt ampli de la transmissió, no?, del partit, abans de començar una tertúlia o el que sigui. I feien un resum de la transmissió que a vegades podia durar 4, 5, 6 minuts. No? I jo no oblidaré mai a la meva vida un dia que coincidim en un avió amb el Quim, i ell de cop i volta em diu, hola, tal, com estàs? Bé, molt bé, Quim, com estàs? I jo allò com, hòstia, no? M'està parlant el mite, no? I em diu, escolta, ahir vaig escoltar, o abans d'ahir, o fa 3 dies, vaig escoltar el resum aquest de la teva transmissió, i, hòstia, que sàpigues que ho fas molt bé, quin ritme, quina cura per la llengua, no sé què, i jo vaig dir, li vaig dir al comandant, hauria de baixar de l'avió perquè tenim sobrepès ara, perquè acabo...
2: Oh,
20: acabo de... O sigui, ja he fet el meu dia, no? I va ser com... Va ser preciós que el Quim lloés el que havia sentit, no?
2: Totalment.
20: I després hi ha una altra anècdota, que aquesta també és meravellosa, que és un dia que arribem a Brussel·les i coincidim en el mateix avió, i a l'aterrar em diu, vas amb tren a Bruges? I dic, sí. I diu, què, anem junts? I jo... I jo, sí. I també hi havia el Josep Maria Déu, que en aquell moment era el narrador d'Ona Catalana.
0: Ostres!
20: I, clar, jo estava en un d'aquests de seients així de quatre, que vas dos i dos, dos contra la marxa i un a favor de la marxa, i jo els tenia els dos allà al davant, no? I jo, amb Joaquim Maria Pujol i Josep Maria Déu, un Brussel·les Bruges, parlant d'això, de llengua, de país, de ràdio, de comunicació... Buah, tio, jo estava com un nen amb sabates noves. M'ho vaig passar tan bé. A mi el Puyal sempre m'ha tractat amb molt carinyo, i els dos competíem i els dos fèiem la mateixa feina, però sempre ho vam fer des d'una posició de respecte absolut, i jo des del primer dia li vaig transmetre aquest agraïment pel seu mestratge, diguéssim.
0: Que guai.
2: Escolta'm una cosa, tu saps que l'admiració que senties per ell, ara hi ha nous periodistes, narradors d'esports que la senten per tu. Vull dir, això és lo maco, que al final un comença, la resta ho seguiu, però l'important és que, sigui qui sigui, ho fem en català, i aquí ens traiem el barret.
20: Mira, això que dius, Alba, és preciós, perquè a mi la primera vegada que em va passar això, que potser un estudiant de periodisme o fins i tot algun alumne d'institut que havia de fer algun treball...
0: O l'Alba Segarra.
20: Sí. Jo és que t'escolto, a casa meva t'escoltem, i jo, a mi m'agradaria fer aquesta feina, etc. Uf, a mi se'm posa la pell de gallina, perquè penses, sí, de debò, jo... I és preciós que t'ho facin saber. I això no passa en tantes feines, no?
2: No.
20: I crec que hem de ser molt conscients d'aquest privilegi que tenim, no? Que hi ha gent de tant en tant que et diu en veu alta que els agrades, no? I, hòstia, és molt bonic. Però a mi encara em continua sorprenent, la veritat.
0: Clar que si tots fora aplaudiment pel poble, que si visca! I et diré més, tenim un repte per tu, eh?
2: Sí, jo vull fer un apunt. Jo parlo molt bé català.
20: Sí.
2: Vinga, fes el repte.
0: No, volem proposar-te que el següent partit és diumenge a València, a Mestalla, no? Que serà l'últim partit del Barça, a Mestalla, no de la Lliga. Volem proposar-te a veure si pots colar algunes paraules o alguna cosa, no? La transmissió. Jo què sé, a veure si pots colar el taloners o coqueta de llum en algun moment.
20: Ah.
1: Una clucada d'ull a nosaltres, clar.
20: Val, sí, sí? Sembla
0: sí?
20: bé.
0: Sí.
2: Repte acceptat.
20: Sí, sí, les dues, taloners i coqueta de llum.
1: Ben, Joan Maria Pou, moltíssimes, moltíssimes gràcies. T'escoltem diumenge contra València.
20: Adéu, preciosos.
3: Adéu, adéu, guapo!
0: I de llegenda en llegenda.
1: Oh.
2: Llegenda!
1: Toni Clapés, bona tarda.
4: Què tal?
3: Bravo, ole! Guapo!
2: Toni Clapés, persona amb bastanta aura, si em preguntes.
1: Sí, mira.
0: Sí.
1: Aura, no he acabat d'aclarir què és això de l'aura, però...
2: Carisma.
1: Abans es deia duende. Ah, duende. Ah. No? Ara, aquesta ara. Temporada...
2: És completament
0: ja veig per on vas. Has decidit venir aquí a fer l'ull de poll, no?
1: No, bueno...
2: L'ull de poll, no.
0: La llibreta.
1: No, perquè em vaig apuntant coses per comentar amb vosaltres, el que passa que ens queda molt poc temps.
2: No passa res.
1: Bueno, són les 4, imagina't si anem tard. No, molt ràpidament... que m'he quedat tan intrigat que la primera trucada que has fet a Extremadura, a Badajoz, què t'ha dit aquella senyora?
4: No ho hem sabut ben bé, algo de los catalanes.
1: Però què ha dit? No, perquè, clar, la redacció no ho he acabat d'escoltar, m'he quedat amb les ganes de...
4: Jo tampoc, no sé si podem recuperar el tall.
0: Sí. Bueno, tenim una mica de...
1: Sí, hi ha una mica de...
4: Avui
1: tècnicament hi ha algun problema avui. No, això per una banda. I després, sobre el debat del pernil, que heu estat parlant del pernil i del pan tomàquet, que és una gran defensa del pan tomàquet.
2: Gràcies, Toni.
1: Jo estic, en aquest cas, amb la persona que heu parlat, que ha defensat que el pernil s'ha de menjar sense pan tomàquet.
0: Clar, tu ets una mica nyordo.
2: No, no, no, no,
1: no, no, no, no,
0: no,
1: no,
0: no.
2: Ell és ric i pot menjar pernil a quantitats industrials fins a tipar-se.
0: I per què és un nyordo?
2: No, la gent pobreta.
0: Sí, no veus la cara d'espanyol que porta aquesta nova temporada?
1: Però Guillem, perdó, l'he trobat... Ah, mira, tenim el document.
0: Espera.
4: Espera, que ara sonava.
5: Dígame.
4: Hola, buenos días. Que llamo de Cataluña, que vendremos a celebrar aquí la diada. ¿Qué le parece?
5: ¿Pero aquí?
4: Sí, sí, aquí en la Zarza. En la Zarza y en Mérida.
5: ¿Dónde cojones? ¿Un catalán?
4: No sé si dit vaya cojones un català.
2: No, sí, hòstia santa, sí, un català. Sí, sí.
4: Bueno, no sé, és que m'he quedat amb la...
0: L'hauries d'haver entès amb l'Unyordo aquest, segur que parleu el mateix llenguatge, no?
2: És per Ric, no per Nyordo. Recordeu que Nyordo té 4 o 5 salons a casa
6: tu
2: seva.
6: Tu que poses pa amb tomàquet a tot, no?
0: Sí. Mm. Jo, ves que no folli i...
2: Està d'ella.
0: I a pa amb tomàquet.
6: Poses el,
0: de vegades
6: el
0: no
6: Frankfurt,
0: cal.
6: El Frankfurt amb pa amb tomàquet.
0: Ketchup, en aquest cas.
6: Bueno, però jo crec que el nivell no pot ser més baix, per tant, la Folqueta està ara mateix horroritzada.
0: Que ens ha abandonat la Folqueta, això sí, és fortíssim, sí, sí, eh? Sí, sí. Ens l'ha robat, eh?
2: Poc se n'ha parlat d'això.
0: No, no, un Nyordo traïdora!
6: Bueno, a veure si et calmes una mica.
4: No, no,
6: estàs,
4: a més...
6: Estàs com molt excitat.
4: El pitjor de tot que li he dit sí. a la Folqueta, dic, escolta, sí. Mònica, el canvi, què tal? Sí. Jo pensant, no, us trobarem a faltar, diu, estic encantada.
6: Veus?
4: No, no. Llavors, bueno, jo pensava que ens trobaria a faltar una mica.
0: No, no, sí, no parli,
6: bueno,
0: no parli.
6: També la teníeu força avorrida.
0: Bueno, què dius?
4: Oh, no,
6: la teníeu aquí una
4: no,
6: hora per passar-vos a una trucada.
0: Bueno, però podíem fer cosetes, realment... mirar el Vinted, Ikea, sí. Clar, home.
2: Mare meva. Com us està quedant tot
4: no, no,
2: això?
4: Ens has robat la Mònica Folqueta. Sí, sí.
6: Bueno, jo és que sempre busco els millors, ja ho saps. Mm. Vull dir, per això et vaig fitxar en el seu dia tu i a l'Estadella.
2: I a jo, no m'he fitxat
6: no, jo no t'he fitxat.
0: A tu et vam fitxar nosaltres.
6: T'han fitxat ells.
2: Però estàs content, tant, Toni? Estàs content?
6: Estic content, sí. Estic content. Sí, sí, sí. Estic molt, molt content.
2: Pues a veure si es nota, em regales alguna sí. cosa.
6: Bueno, què vols? Què vols que et regali?
4: Ui.
2: Un paquet de pernil d'aquest que menges sense pa ja m'aniria bé.
6: Bueno, ja te'l portaré.
0: Mira,
6: ja
0: mira,
4: porta tres.
2: Portem una llista de coses.
6: Aquí l'Enrique Tomàs. Hi ha uns paquets que, a més, és... que un dia em vaig comprar un, que fins i tot encara porten el pèl del porc.
2: Mira, que m'agrada això.
6: Que t'agradarà, que t'agradarà. Que té ben un té gust a porc. Ui, és tardíssim, les 4 i 3.
0: Adéu, adéu.
6: Adéu, demà,
0: adéu.
28: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
7: Bé, ja som a casa.
21: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
7: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
21: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
22: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llèmenes. Filbit, de Laboratori Zern.
23: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Perfecte, aquí el tens.
23: Ja?
24: Ja.
23: Sí?
24: És així?
23: De debò?
24: I tant, de debò.
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
27: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
26: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
30: Verisur.
31: RAC 1.
32: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a
2: Madrid?
32: Comunicar-ho a la direcció.
4: Ui, no.
32: Des de Madrid i a més a més el farem en castellà i punt.
2: S'ha
32: acabat en català i tantes tonteries. Ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
2: A mí se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
33: Yo hablo fatal en español.
34: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
32: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
34: RAC 1. Tots som un milió.
35: It's showtime.

0: No brilli, brilli.
1: I bon humor, no com l'Ernesto Kaiser.
0: Sí, exacte. No, no, molt bé, molt bé. Què
1: molt
0: tal?
1: Motivada.
0: Molt bé, doncs em sembla
1: sempre
0: perfecte. Em sembla perfecte. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
2: Déu-vos guard, bona tarda.
1: Un aplaudiment per senyor Marcelí.
2: Virgili, què tal? Molt amable. Molt bé, gràcies. Déu, anar passant.
0: Anar passant. Avui és Sant...
2: Sant Gil.
0: Sant Gil.
2: Sant patró dels pastors.
0: Ah, per tant, des d'aquí enviem una abraçada a tots els...
2: No sé si en queden gaires.
0: Però... Oh, però en queden, en queden. Per exemple, tinc uns bons amics, un bon amic pastor, que treu sí. a passejar les cabres, perquè em fan formatge, cap allà a la zona del Pedraforca, i ens escolten cada tarda.
2: Què dius ara?
0: Sí, sembla que es deia Jesús.
2: Jesús.
0: Crec que es deia Jesús.
2: Gabriel Jesús?
0: No, Jesús. Per Jesús tant, des d'aquí, una abraçada. Per tant, un aplaudiment, sí que en sí. queden, sí. Senyor Boigues, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Què això, tal, com està?
3: Temps, això està saludant a la gent per fer sí. temps. Perquè...
0: No, estic saludant sí. a la gent, entre sí. d'altres coses, per primer de tot, ara saludarem perquè és inici de mes, els arribar i ploure, sí, sí. però abans hem de felicitar Ferran Adrià. Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Perquè Ferran Adrià, tots drets... Se li ha lliurat la medalla d'or de la Generalitat per la seva trajectòria i aportació a la societat. Mònica Folquet, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Un reconeixement que fa el govern i que també ha reconegut la física i directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari, per la seva trajectòria i perquè ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya. L'acte de lliurament, de fet, es farà el dia 8 de setembre al Saló Sant Jordi.
4: Què és la medalla? Vosaltres sabeu què és una medalla?
1: Vosaltres sabeu què és una medalla?
4: Què és una medalla?
0: Home, és un reconeixement a la teva...
4: No. Ara, Robin. Però una medalla... La música és molt difícil. Una medalla és la verificació d'una copa. Oh, estem parlant d'una copa verificada. Ara és el concepte que penso explicar en el discurs. Ahora no. Perdona, una cosa super... I te dic una altra cosa.
0: Què estàs preparant pel discurs? Aproximadament de quina durada estem parlant?
4: El discurs serà pues, una cosa de 8, 10, 8, 20, 50 minuts.
1: Però en què cadena?
4: 3 hores.
1: És que estàs dient cosa... 3 hores?
4: O més, o més. Perquè
0: és que quan s'hi posa Ferran Adrià necessita extensió de temps per
4: explicar... No,
0: és que a més estem parlant de la medalla d'or de la Generalitat, que juntament felicitem a la directora del Sincrotró, la Caterina Viscari. No sé si teniu... Heu coincidit o la coneixes?
4: Evidentment. Pensa que el que és el sorgin, el que és el concepte del sorgin...
0: Sí.
1: Del?
4: Sorgin.
0: Sí, sí, el sorgin, sí.
1: Però tu saps què és?
4: La fusió molecular. La fusió molecular, que és una cosa molt important.
0: Bueno, ja ens ho explicaràs en un altre moment.
4: La cinta de la medalla...
0: Sí, t'escoltem el 8 de setembre.
4: És la unió entre el premiat i el premi o és la lligadura del premi que és la sobra del premi?
0: Mira, i en tot cas ja ho exposaràs com dèiem...
4: Per a Bulli Foundation, per a Bulli m'hi posen 40 hits.
0: És que no ho sé, no t'ho sé dir.
4: Per a la fusió.
0: No ho sé, en tot cas ja t'escoltarem. T'escoltarem el 8. Bé, deixeu-me saludar amb compromís d'acompanyar-nos per el tancament o inici de mes.
1: Exacte.
0: Els arribar i ploure, que ja ens acompanyen a l'estudi 1 de RAC1. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Ricard Ferrer i l'Àlex Pujols, què tal? Com anà l'estiu? A veure.
7: Molt bé. Sí. La veritat és que sí. No, Àlex, hem fet una mica de brit, hem descansat, hem agafat energies i venim una mica amb piles carregades.
1: Tu, Ricard, deies massa bé, que m'ho has dit abans d'entrar
7: sí, a l'estudi. Sí, la veritat que m'ha anat molt bé l'estiu.
1: Però què vol dir massa bé?
7: Ha sigut tornar. Bueno, que tornar, doncs, escolta, és com anar... Porto, saps, aquella... La bola dels presos lligada al peu, que tot és una mica més feixuc. En canvi, l'estiu tenia la sensació de ser lliure, però bueno, sí, una mica així. És el soroll adequat, sí.
0: Bueno, però dit això, estàs fent teatre, Ricard,
7: sí.
0: Amb els aparellats, novament al Texas.
7: Al Texas, exacte.
0: I a més, escolti, ho estan... bueno, allò que se diu, ho està petant. Vull dir, vaig anar divendres i, escolta, no quedava una butaca.
7: Sou dos, no, hem fet un bon inici.
6: Sou dos, no?
7: Som dos.
6: Actuant? I com podeu estar desaparellats? Sent dos, hauríeu de ser impars. No?
7: És una bona pregunta,
6: No, hauríeu de ser impars, no?
2: Aquí
6: perquè no te l'arribes a lligar, perquè si esteu dos sols... Això és com si...

0: des d'una illa amb una
1: noia sol. És que no va de...
0: Sí, al final de la lliga és que és molt lleig.
1: Sí, és que no va d'això. L'argument... dic que l'argument em sembla que no va de... No.
0: Però què passa, què passa, doncs?
2: Home, doncs una bona manera de saber-ho és venir al Texas abans del 20 de setembre.
3: Ja vindré,
2: ja vindré.
3: Però Texas és molt lluny, també, no?
1: No, el cine, teatre Texas. Cine, teatre Texas.
3: Sí. Pensava que diria... Dalles, passava a Texas, Dalles.
0: Seran amb texans, allà?
3: És que sort d'ell en aquest programa.
4: Sí.
1: No, la gent, les coses com són, a la sala... Estem al llindar i ha de que la gent vingui fins i tot amb pilotes.
3: Sí. No? Perquè veus... Què dius ara?
1: Bueno, hi ha gent que va més vestida, menys vestida, depèn de la meteorologia. Sobretot a l'estiu la gent...
3: No, hi és fresca, eh?
1: No, bueno,
4: ai, escolti, no seria el cas. No faci de ben verd, eh?
1: Estiu on han passat, com és habitual, moltes coses. A veure, Àlex Pujols, quina cançó heu triat aquest cop?
5: Doncs ens ha costat, perquè agost, fonèticament, sempre que intentem respectar això, ens costava. Però vam triar el Dragostea Dintei.
6: Oi, m'encanta.
5: Hit dels 2000.
6: Hombre, claro.
5: I aquí vam adaptar l'agost a dins teu, no? Qui és?
1: L'agost?
5: A dins teu.
1: A dins teu. L'agost a dins teu. L'agost que l'hem patit a dins teu amb la temperatura que ens ha deixat el cervell, que semblaven cervells a la menie. Per tant, quan vulgueu, els arribar i ploure amb la cançó del mes d'agost.

0: calor, vermut, tot Déu o ningú. Vacacions o treballant, l'eclipsi tot ho eclipsa.
1: Calor, més calor, i a Ceuta més pressió, Rodrigo i Flick. Bye bye Madrid.

0: Raïm, a punt, castells amunt. La guerra no està en pau, més gràcia i menys desgràcies.
1: Suor, tremolor,
2: sismes i focs.
1: Mama, por, pluges a mil, i no és

0: Ja.
1: Era difícil, eh?
2: Home!
1: Aquesta nota tan alta,
3: ojo,
1: per afinar...
4: Que us han capat. Perquè, escolta,
2: això ni,
4: està castratis, eh?
2: Això ni el que actua avui, que es diu The Weeknd, arriba...
4: Qui?
2: Després en parlarem. Un, jo pensava que era un grup, però resulta que no, que és un cantant.
5: Però és un home o una dona?
2: No, pensava que era un grup, però resulta que no. Ho parlarem amb el Buscarons, que es veu que això, aquest home és un fenomen.
1: Escolta, per qui vulgui veure sí. aquest parell d'artistassos aquest divendres, molta atenció, perquè hi ha un concert. On sí. actueu?
3: Anem a Llinars i, a més, fem concert i pregó. Fem el pregó de la Festa Major.
1: A
3: Llinars del Vallès. Doncs diria que el pregó deu ser cap a les 9.
6: Quarts de 9, sí.
3: I després el vol el fem a quarts d'11. Hi ha el sopar popular i després fem el vol.
1: Molt bé. Doncs a Llinars, per veure.
2: I al Texas, a veure el Ricard Ferrer. I, espera't, que m'he deixat el nom de la teva...
3: L'Ester López.
1: Fins quan esteu al Texas?
3: Estem fins al 20 de setembre.
1: Fins al 20 de setembre.
5: No se'l sent.
2: No se'l sent, no se'l sent.
7: Ja està, ja està.
2: Que hem tallat el micro pel que ha de dir.
7: Ja no és el moment.
1: Ai, no sigui orgullós.
7: No, és que no és el moment.
1: Millor així.
3: Aprofitarem per dir que el dia... Que no ens en recordem, que fem un altre pregó la setmana que ve a Calders. O sigui que el setembre comença tot de pregó. El dia 10.
4: I el pregó que fan...
5: Van fent quartos aquests, també.
2: Bueno, això hem de guanyar la vida, eh?
5: Sí, André.
4: Però què feu, enroneu o canteu el pregó?
3: Cantem. Fem pregó cantat, aquest cas.
4: Ah, molt bé.
5: Us podré.
2: Doncs Ricard Ferrer, Àlex Pujols, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: A veure què ens depara aquest mes de setembre.
5: Tot anirà bé, no patiu.
3: Sí, molts sempre, ànims sempre. A totes i a tots, sobretot.
2: Sí, sobretot. Repeteixo, moltes gràcies. Mònica Folquet, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Què tal?
1: Molt
2: a
1: bé.
2: Veure, avui començarem parlant de...
1: De la
2: P7. De la P7.
1: De la P7.
2: Fins i tot també s'hi han fet mítiques cançons relacionades amb aquest... canal de transport que és notícia dia sí, dia també, pels seus accidents i el seu col·lapse.
1: I avui és notícia també perquè fa 5 anys que es van aixecar els peatges i l'augment de la mobilitat en aquesta via ha disparat la sinistralitat. És el gran eix vertebrador del país, ha vist com la mobilitat ha crescut gairebé un 50% i ara mateix suporta pics de fins a 150.000 vehicles diaris, dels quals 25.000 són camions. Des del 2021, els ferits greus s'han duplicat i les víctimes mortals han crescut un 33%. Les incidències per avaries de vehicles s'han elevat un 40% i em podreu dir que això és veure el got mig buit, perquè l'altra cara de la moneda és que les carreteres secundàries, com la Nacional 2 o la Nacional 340, gairebé s'han buidat i han vist com es rebaixava la sinistralitat. De fet, això és el que ha destacat a RAC1 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
8: L'alliberament de peatges ha ajudat a que es rebaixés i es reduís la xifra de víctimes mortals a les carreteres catalanes. L'any passat vam tenir 17 víctimes mortals a l'autopista P7, però vam rebaixar la xifra global de sinistralitat de la resta de vies.
1: Ara parlaves d'incidències. Evidentment, no hi ha dia sense incidència a la P7. Fa poc més d'una hora s'ha tallat un carril de l'autopista a Martorell en sentit nord per un camió avariat i s'ha provocat retencions des de Castellví de Rosanes que encara es mantenen ara. Sigui com sigui, amb aquest aniversari de l'aixecament de peatges de la P7, el govern el que té damunt la taula és analitzar si hi ha algun sistema eficaç per revertir
2: a veure,
1: la situació.
2: Que com que no veig, aquest any ja he decidit d'anar directament a les coses, perquè... L'Estadella corre per aquí, perquè ha anat amb una zona de descans d'una autopista, que és els llocs que
5: genera...
2: Idílic.
1: Bueno, home, idíl·lic.
2: A mi és dels llocs on em genera... M'he posat en nivell de màxima alerta.
1: I tant.
2: La zona de descans.
1: I tant.
2: És
7: morbosíssim.
2: Home, atures allà i sempre hi ha un que caga per les mates. Camioners dormint.
5: Gent que ronda, que no saps ben bé.
2: La banda dels peruanos, sí, sí, que estan comptant tot el que han pispat a un altre del cotxe. I fins i tot en el seu dia, Guillem Estadella, bona tarda.
9: Bona tarda, què passa?
2: Bona tarda, un aplaudiment pel Guillem. Avui has estat en una zona de descans.
9: Sí.
2: A quina zona...
9: Entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia.
2: Sí. A la
9: P7. A la
2: P7,
9: sí.
2: I què? I per quin... O sigui, a mi sempre són unes zones, aquestes de descans, que em generen molta tensió. Sí. És més, en el seu dia, Jair Domínguez, quan estava fent la segona hora aquí, gran programa, va arribar a explicar que és zona de cruising.
9: Oh.
0: Jo no ho he vist avui perquè a l'hora que hem anat al migdia...
2: Bueno, clar... Això ho va explicar el Jair Domínguez. Sí, que,
9: He vist a dos dormint, dos camioners, un altre menjant. He vist a dos turistes que s'han aturat perquè la nena els ha vomitat al cotxe. He vist una altra...
1: Aquestes escenes són típiques.
9: Sí, vull dir, he vist una miqueta de decadència.
2: Bueno, però tu has vist les nenes que havien vomitat al cotxe o era el gos?
9: Que no, era, que havies... no, pensava que era el gos perquè ha baixat el gos una mica estrany i diguéssim que el vòmit el portaven...
2: Però has vist la rujada, eh?
9: No, jo he vist el gos baixant com...
2: Sí.
9: Com,
2: transversal.
1: A veure, que els gossos han vomitat
9: i llepant-se, que llepant-se la boca. Sí. Entès que, dic, doncs deu haver vomitat el gos. Però dic que el gos havia fet un petit break. Llavors, qui havia vomitat era la nena
1: pobre
9: petita.
1: Nena. Sí.
9: Sortit un bueno blanca, com una mala cosa, el pare...
2: Però aquí, és un ambient... Sí. No t'ha generat una certa...
1: Inquietud?
9: És molt decadent, té un punt estrany. Sí. Clar.
2: Aquestes són les de descans, eh? Sí. Hi ha una altra cosa que són les de servei.
9: Perquè tu haver-te d'aturar allà... És per alguna cosa, vull dir, no hi ha res allà, vull dir que hi ha un punt de...
2: Si t'has d'aturar, atura't a la benzinera.
9: Sí,
2: que almenys...
9: Sí.
2: Almenys...
9: Un pipi, tranquil.
2: Ara. Bueno, tranquil·la, segons quines hores. Perquè també. Ara les benzineres de la P7 també tanquen a partir de les 10 de la nit.
9: Sí, perquè
2: si aneu confiats que posareu benzina a partir de les 10 de la nit, clar. Les benzineres, moltes de la P7 també tanquen, eh?
1: I un tema... sí que tens tendència a parar a
9: perquè està gran, no, ha de fer pipi.
1: On vas, que pares tan...
2: No, tinc tot controlat. Perdoneu, les benzineres, que no se us passi pel cap voler posar benzina a partir de les 9 de la nit a Catalunya.
5: Però per què?
2: És impossible. No, perquè estan totes tancades.
5: Però quina gràcia té, això?
2: No en té cap de gràcia. És un malson. Si tu vas just de benzina i arriben les 10, i estàs per les carreteres d'aquest país, comença a espavilar perquè no trobaràs una benzinera oberta.
1: Però, Toni, no funcionen amb self-service que pots pagar la targeta?
2: Algunes, però d'altres, moltes tanquen.
5: Anys enrere hi havia aquelles de 24 hores.
2: No, res. Totes tancades.
9: Això ha caducat, eh?
2: Vull dir, espavila't. I a l'AP7 comença a passar el mateix. Perquè, clar, o t'atures a l'AP7, que aleshores també pots aturar amb una àrea de servei, que segons quines hores pot ser sodomitzat, o si no, te'n vas ja a l'àrea de servei, que és pitjor, que et fan la vaca. Vull dir que, bueno, no sé.
9: És que ara està molt de moda això dels taloners a l'AP7, que són els que trenquen els taló dels camions i els diuen els taloners. S'ha de vigilar molt amb això, amb aquests taloners. Sí.
2: Bueno, en tot cas, volia fer una aturada. Cruising no n'has vist, com va dir el Jair Domínguez, no.
9: Si vols, vaig jugar l'altre dia.
2: Però és que el Jair un dia va dir que es va aturar i que va veure allà que hi havia tinglado.
9: I així que va molt calenta, eh?
2: Sí.
1: Però quin lloc?
2: Sí. Bueno, els llocs més sòrdids és on la gent les posa més calenta, eh?
9: Tu imagina que de cop i volta estàs allà activant-te una miqueta, clar.
1: Sí, sí. T'ha passat, això?
2: A mi no, però bueno.
5: No, com ho saps, com ho saps?
2: Perquè es veu, perquè la gent li va a lo sòrdid, li va a lo més...
5: Brut,
2: més brut i escarós.
9: Jo et diré una cosa, que hi ha confiança. Jo vaig haver de parar amb unes vinyes per parar...
1: Perdó?
2: A què? Vas tenir un peristaltisme.
9: I vam haver de parar unes vinyes.
2: Què dius?
9: Sí.
1: I a les vinyes veu estar còmodes. Ah,
9: bueno, perquè... però vam aparcar el cotxe al voral on hi havia unes vinyes.
1: I allà, i el
9: pagès passant amb el tractor.
1: Però dins del cotxe o fora?
9: Dins, home, dins, clar.
1: Ah, jo què sé, si us veu estirar per allà a terra. Ai, Marta, quin interès. Per revolcar-vos.
9: No, però què vols, que em tiris raïm per sota?
2: L'altre dia vaig veure aquesta imatge que m'estàs dient amb un...
9: A veure si era jo.
2: No, amb un pàrquing.
5: Com un parc.
2: Era una gran àrea d'aquestes i hi havia... quedàvem dos. Nosaltres, que anàvem a buscar el cotxe.
1: De nit, era?
2: No, cap al vespre. Vespre nit. I nosaltres anàvem a recollir el cotxe i bueno, n'hi havia un, que els hi va agafar el calentón, havia obert la porta com si anés a pujar el cotxe.
9: Ai.
2: I estaven els dos allà...
1: Ole.
5: Què dius?
9: Hi ha gent molt...
2: Els hi agafa.
5: Amb la porta oberta.
2: El rampell, la porta oberta del cotxe.
5: Que sortien les cametes.
2: No. Que estaven drets.
5: Ah, drets!
2: Els dos, un, allò que... Un aixecava l'altre. Sí.
5: Però això és per tenir pobals.
2: I els que anàvem amb el carro de la compra... que érem dos, perquè ja...
9: Eren dos per un,
2: eren els últims, ja. I ens ho anàvem mirant, volien dir... I anaves carregant el maletero i les patraques seguien. I on sabien uns altres, allà, també, els dos, saps? Anar mirant la cosa.
9: Però hi ha gent així, eh?
2: Bueno, escolta, gràcies per la informació de la zona de servei.
9: A nivell de P7,
2: àrea de descans. Àrea de descans. Dit això, estàvem parlant de la P7, no?
1: Estàvem parlant de la P7.
2: Gràcies, Estadella!
1: Adéu! Adéu! La AP7 i de les benzineres, que has explicat que són aquests escenaris tan, tan agradables,
2: sí,
1: i tan
2: bucòlics,
1: bonics.
2: Sí.
1: Doncs per aquells que us havíeu emocionat amb la rebaixa del preu del gasoil, em sap greu, però no serà tan barat com s'esperava, perquè tot i l'entrada en vigor de la nova bonificació de 20 cèntims per litre, l'escalada de tensions entre els Estats Units i l'Iran farà que l'impacte a la butxaca sigui molt baix. La represa de les hostilitats ha tornat a disparar el preu del barril Brent entre 4 i 5 dòlars i, per tant, només es notarà una rebaixa real d'entre 5 i 7 centímetres al litre.
2: 6 cèntims, cèntims. Perquè el litre, en principi, te l'han de donar igual, eh? Si no, t'està estafant la benzinera.
6: No, i ara tot pensava, i que... Com te'l donen, el centímetre de...
2: Bueno, allà et diuen a la màquina, que teòricament està homologat, que sí, t'estan posant un litre rere l'altre. Per tant, quan posem la benzina, l'estalvi serà de 5-7 cèntims.
1: Té la bonificació de 20 sí, cèntims, però real seran entre sí, 4 i 5 cèntims. Sí.
2: Bueno, no, no, oida, oida. La qüestió és Andorra, perquè això sí que us puc... No, és que és veritat, hi ha estat fa poc la meva filla, va omplir el dipòsit a 40 euros el dipòsit, eh? Clar. Sí, Andorra, si no... Andorra omplir el dipòsit 40-45 euros li va
1: costar. I per què aquesta diferència?
2: Home,
6: perquè hi ha menys impostos.
2: Ara, i aquí a Espanya, 90 euros omplir el dipòsit. Sí, atenció, de 45 a 90, tot això és el tema tributari.
1: Però dels mateixos sí, litres al dipòsit, s'entén? Els mateixos...
2: Sí, sí, mateix. Vam fer la comparativa. Sí, sí, la meva filla va baixar. Home, ella i dos rulots.
6: Però quan va tornar...
2: Dos dipòsits... de benzina.
6: I el feia això quan anava a Andorra? Anava
2: amb... sí, bueno, la gent no baixava tabac i tal, i vaig dir, escolta, baixa benzina. Okay. I va baixar amb dos remolcs.
6: Remolcs, molt bé.
2: Com si en lloc de portar aigua, ha baixat benzina. Tenim gasoil per 4 mesos. I moltes Toblerones.
6: No la van aturar, tampoc.
2: No. Diu que no la van aturar els andorrans. La Guàrdia Civil, que és aquell moment que genera aquella tensió.
6: Sí,
2: no sé si heu anat mai a Andorra.
1: Pobre.
2: Que et fan allò...
1: Pari un moment aquí.
2: Que tu dius... A veure, tu fas cara de...
1: No, fas cara de bona. Sí, jo com sí, si no m'afectés.
2: Sí. Ah, me n'arriero. Que a més dius, no porto res, però és igual. La qüestió és...
1: Genera nervis.
2: Hòstia, que em paren. Caballero, aquí. Hòstia, ja baixes cagat, ja. Hòstia.
1: És un burro.
2: Abre el maletero, caballero.
6: No llevo nada, no llevo,
2: no llevo
6: nada.
2: No llevo nada, no llevo nada. Que no saps ni obrir el maletero. Obres allà i... A veure... I ens ensenyes, posa els formatges
1: res, no
2: i quatre merdes
1: res,
2: que has comprat. I diu, abre les portes de atrás. O sigui, no en té prou amb el maletero, que el tio no se'n fia. Llavors comença a remenar allà, i a vegades que no vingui amb el gos, el xutxo, allà, també.
1: Però sí que t'han fet inspeccions a fons.
2: Bueno, no sé, veu encara de traficant.
6: Sí,
2: no
6: ho
2: sé.
6: La tens, eh?
2: I llavors sí, la para del davant, i al final, doncs... Puede proseguir, caballero.
6: Gràcies.
2: I vinga, ja te'n vas amb la tifa, has d'anar al lavabo, perquè ja t'has fotut la tifa ara de sobre.
6: Vull dir, però no feu servir un sistema... La meva senyora, quan sí, hi anàvem...
2: Sí, és que no hi he anat fa molts anys, sí, no. Que m'han dit que està molt canviat.
6: Això hem fet res que ser.
2: Sí, m'han dit que sembla Xangai, que diu ara mateix Andorra. Xangai i el riu, i al voltant uns gratacels.
6: No veus pots créixer cap amunt.
2: Però
6: no es veuen ni les muntanyes.
2: No es veuen, han quedat totalment tapades pels gratacels.
6: És Hollywood.
2: La meva senyora comprava...
6: És Hollywood, el millor, eh? Jo que tinc allà residència...
2: És preciós.
6: Home, i tant. És prosperitat, digues, Marcelí.
10: Saps que venien aquells deuets de formatges de la Baix Carri?
2: Sí, home,
10: que eren de colors diferents.
2: Que encara els venen, boníssims,
10: encara en venen.
2: Boníssims.
10: La meva senyora els posava a la pitrera per no declarar-los.
2: Però és que es poden
1: doncs
2: passar els formatges,
1: els formatgets,
2: eh?
1: Macos, eh? A dins de la pitrera.
2: Dic, els formatges es poden passar, eh? Bueno, tot això ens hem desviat una mica del tema de l'AP7. Què ens volies explicar, Folguet?
1: De l'AP7.
2: Ah, ja està, ja s'ha acabat.
1: Ja ho explica tot, no?
2: Ah, ja s'ha acabat.
1: Ho explica tot, no? Que
11: el, estàs, no? Que és gratis gràcies al Toni Albà, això no ho has explicat.
2: Exacte.
11: No ho has explicat, això, eh? Que gràcies a la campanya del No Vull Pagar, que ell no pagava i es gravava en vídeo.
2: Sí, ara hi ha un munt de gent.
11: Gràcies a això tenim l'AP7 gratuïta. Posa-ho, per favor.
12: Bon dia. No vull pagar.
13: Molt bé.
12: Bé, ara m'estan prenent el número de la matrícula. M'ha demanat el DNI... cosa que m'he negat, perquè estic en el meu dret de no ensenyar-li.
11: Sí, senyor!
12: Que espero que molt aviat canviï de nacionalitat.
11: I tant, que canviarem.
12: Molt bé, gràcies, bon dia. Bé, jo ho he fet, ho heu vist, tothom pot fer-ho.
11: Sí.
12: El No Vull Pagar penso que és una bona campanya,
2: sí,
12: és un gran símbol
13: i fa que de tots els ciutadans d'aquest país penso que podem estar units com a mínim en una cosa. No vull pagar.
11: Molt bé!
7: Molt bé, bravo,
11: molt bé.
7: Bravo.
11: Molt bé.
2: Ara, és, qüestió, és un dia d'aquests hauríem de trucar, de posar-nos en contacte amb el Toni Albà, de què en pensa d'ara aquesta corrent que la gent vol tornar a pagar.
11: No, no, no volem tornar a pagar,
2: no. Hi ha gent que vol tornar a pagar.
11: No, jo no.
2: Laura fa, gent, per exemple, sí. Vol tornar a pagar i fins i tot el govern ja ens proposa una vinyeta perquè tornem a pagar.
11: Se li hauria de fer un homenatge a Toni Albà.
2: Bueno, després del que es va aconseguir amb el No vull pagar, doncs ara ja estem amb la campanya.
7: Sí. Això que hauríem de fer els 4x4, sí. Ja que s'han comprat un 4x4, que vagin a camp a través. I això ja trauríem molts cotxes a les carreteres. Per què t'has comprat un 4x4?
6: Exacte.
7: Per anar per la carretera, com tothom?
6: Sí, sí.
7: No, ves camp a través i desallotja les autopistes. Ja, ja. Ah, és una solució.
11: L'autopista P7, sí. Se li hauria de posar com a homenatge el nom autopista Toni Albà.
6: Sí, senyor.
11: Perquè si la C32 es diu Pau Casals, que sí, està mort, perquè no es pot posar Toni Albà, que està viu. Imita d'allò i no, ens aconsegueix l'autopista gratis.
2: Deixeu-me saludar el Marc Serra, que s'incorpora a aquesta taula de la primera hora del programa. Marc, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Bona tarda. No, no, espera, que els aplaudiments han fallat. Tornes a tirar?
6: Ara sí. Ara em sento més benvingut.
2: Avui tenim el sistema informàtic que li falta oli. Bueno, no, anava a dir-te que un dia d'aquests hem de trucar al Toni.
6: Sí, per favor.
2: Perquè, clar, a veure què en pensa.
6: Jo faria Toni Albà, Laura Fa.
2: Bueno, no, jo tant no sé si arribaré.
6: No
2: sé si arribaré, però sí que preguntar-li al Toni Albà, que era un dels grans abanderats del No vull pagar.
11: Ens escolta, eh?
2: Que ara s'està plantejant.
6: I preguntar-li si ho va arribar a pagar tot, que crec que sí, que li va arribar...
2: No, no, dic que ara es parli de tornar a pagar.
5: Però tot Espanya.
2: Es parla de tornar a pagar a l'AP7. A tot Espanya, jo no ho he escoltat enlloc.
6: No hi ha tanta pressa.
2: No es parla ni de vinyetes... Es parla de l'AP7.
6: És aquí, som nosaltres. Que,
2: com sempre...
6: Jo vull saber a veure si li donaria suport o què li sembla. Arribar a pagar
2: jo,
6: tot.
2: Jo l'única cosa que dic, és, i amb això acabo el rotllo, és... no podem ser tan imbècils, perquè els catalans...
11: No insultis, eh?
2: Català és molt imbècil.
11: No insultis,
2: però
11: català.
2: No podem ser tan imbècils d'un cop que ens hem tret el pagament de les autopistes, ara tornar-nos-les.
7: Això és una altra imbecilitat dels catalans, sí, els pronoms febles.
2: Tornar-nos-nos a posar...
6: Sí. Fixeu-vos que amb els peatges ja no es van desmuntar, perquè ells ja sabien que això tornaria.
1: Però, en tot cas, alguna solució s'ha de buscar.
2: Bueno, o tots frares o tots carrers.
1: Ara mateix.
2: Un moment. O paga tota Espanya les autopistes...
5: Sí, senyora.
2: O aquí no... O nosaltres... No, o sigui, o paga tothom. Exacte. O no paga ningú. És a dir... escolta, es va estar lluitant per aquesta igualtat entre... No estem a un país que teòricament todos somos iguales...
1: I tothom té els mateixos drets.
2: Exacte. Doncs aleshores, per què he de tornar jo a pagar amb una vinyeta l'APC i la resta d'Espanya no? No.
1: Però la solució...
2: Pots
1: limitar circulació de camions... és a dir, pots...
2: No,
11: el corredor del Mediterrani.
1: Estudiar mesures alternatives...
2: Avui el que han explicat a Calbasté és que la mesura que ja torna a posar-se sobre la taula és una vinyeta que... et faci pagar els quilòmetres. Però a partir d'aquí, jo sempre he dit que això m'ho han dit fins i tot familiars que viuen a Suïssa. Si vosaltres poséssim una vinyeta com a Suïssa de tot el turisme que entra a Espanya, només el turisme que entra a Espanya...
5: Turisme i els que baixen a Gibraltar.
2: Ja només ja generaries uns ingressos espectaculars.
7: Sí, mira la seva família, està pagant els turistes i mira...
2: Bueno, però sí, és igual. Ara, jo em nego a pagar l'APC, o sigui, una altra vegada l'APC de pagament, mentre la resta ni s'ho planteja, perquè la resta d'Espanya ni es planteja aquest debat. Doncs aleshores...
1: Però si es posa tot arreu?
2: Bueno, si es posa tot arreu, sí, clar.
5: O tots frades o tots canonges, el que deia el Toni.
6: Jo faria aquest sistema francès que he fet jo aquest estiu, que tu vas tirant per l'autopista i el peatge el pagues online. És a dir, que hi ha una finestreta.
11: En Portugal també hi ha unos arcs.
6: Tu vas passant...
2: Però tu agafes un tiquet a l'accés de l'autopista.
6: Tu agafes un tiquet a l'accés de l'autopista, però el tiquet no l'arribes a validar. És a dir, tu fas un tram d'autopista on no es valida en aquella autopista físicament el que has passat.
5: I com
6: això,
5: pagues?
6: Això, quan arribes a destí, que per això seria el moment perfecte, ho pagues online.
2: Bueno,
6: qui se m'ha oblidat de pagar-se online? Jo.
14: què va passar?
2: Que et van posar una multa. Multa.
14: Bueno. Per tant, seria perfecte fer-ho a Catalunya, perquè la gent no se'n recordaria de pagar-ho.
2: Jo només dic una cosa. S'ha de pagar... a l'usuari ho ha de pagar. Tu vas amb autopista, l'usuari paga. A mi em sembla perfecte, com hem de pagar entre tots moltes coses. I si tu fas ús de l'autopista, has de pagar l'autopista. Ara, no només els catalans, com sempre, perquè sempre som els idiotes, els imbècils, de pagar la factura. No. Si tot si això es posa a la xarxa viària espanyola, val. Ara, si només una altra vegada el plantejament és que hem de pagar la P7, home, pues, escolti'm, una lluita que es va aconseguir, doncs ara amb 5 anys no la tirem... Bueno, Toni Albà i d'altre...
11: No t'equivoquis, que tu no vas fer-ho de no vull pagar.
1: I ara vas aquí... Unes quantes multes, eh? Vull dir... No sé si finalment les va acabar pagant, però li van posar 50 multes del Servei Català de Trànsit i 5 multes de la Direcció General de Trànsit. Vull dir que...
2: A veure, anem amb... allò que parlàvem de gent que entra a la frontera, doncs rècord de turisme, clar. Sí, dius, comenceu a fer números de
1: Catalunya...
2: tota la gent que ha entrat, els que entren amb el cotxe,
14: welcome,
2: amb la vinyeta. Clar.
14: Welcome.
1: A Catalunya han entrat 2,4 milions de turistes internacionals, és un rècord.
14: Va, home, va.
1: I també ha crescut la despesa. En total, els turistes estrangers van gastar més de 3.000 milions d'euros al juliol, que és un 13% més
2: que
1: l'any passat. I a tot l'estat van arribar-hi 11 milions i mig de turistes. És un 4,6% més que l'any passat. Per tant, Toni, si dius que tots aquests turistes han de col·laborar a pagar les carreteres, amb 11 milions i mig de turistes, déu-n'hi-do.
2: Escolta, a Suïssa, tu, a Suïssa, escolta, entres a Suïssa...
11: Que no m'interessa, Suïssa!
1: Ai, escolti, no es posi així, quina surt!
11: Tinc cara de vaca, jo!
2: Estic posant l'exemple dels autopistes.
11: No m'interessa, Suïssa!
2: Tu passes el pas per Suïssa o passes un cop a l'any a Suïssa, et compres una, et fan pagar una vinyeta de 50
11: o 60... Si poses el cul, te l'enculen. I a mi què m'importa?
1: Ai, escolti, 50, per favor.
2: 50 o 60 euros...
11: Sí, el formatge té forats.
2: Vale, i has passat un cop...
11: El formatge semental.
2: Bueno, escolti, què? Saps què li dic?
1: És
2: un ignorant i no tinc ganes de discutir amb vostè. Ja està. Perquè, clar, arriba
11: Suïssa, Suïssa.
1: En tot cas, Catalunya lidera el rànquing d'arribada de turistes per darrere... Bueno, lidera, no, se situa en segona posició per darrere de les Illes Balears i Andalusia ocupa el tercer lloc.
15: Serveix, floquets, escolta.
2: No, floquets.
15: Sí, sí, floquet.
1: Això,
15: sí. Escolta, això sí que és el turisme bo. Aquests venen aquí, escolta, i que vinguin, eh? Venen, gasten, paguen el lloguer que els hi demanes amb els lloguers turístics, et foten ric i, escolta, passen els dies que toca aquí i marxen. M'entens? No es queden acampats a la playa del trampolín com allà a Ceuta demanant que els donin la pagueta i hotels a pensió completa.
2: No comencem amb la playa del trampolín i no comencem amb tota aquesta pel·lícula.
15: Sí, sí, ja. La gent ja sap per on vaig.
10: Els 2 milions de turistes tots fan pipí i popó aquí, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: I per què ho diu,
2: això? Ara també es paga una taxa de...
10: Pipí
2: una taxa
10: i popó, eh?
2: Ja, sí.
10: Imagina't la quantitat de porqueries.
16: I llavors venen aquí, caguen i més marxen, eh?
10: Exacte.
16: Sí, per no cagar allà...
1: A veure si no poden fer les seves necessitats. Vull dir, és que tothom les ha de fer, no?
10: Ho embruten tot, eh? Ho embruten tot.
2: No sé si heu notat per segons quines zones...
11: Què, Suïssa, no, també? Suïssa.
1: Escolti, vol deixar parlar?
11: Ara és la nova Madrid. Primera Madrid, ara Suïssa. Se t'ha quedat cara de vaca.
1: Suïssa és la nova Madrid.
2: No, anava a dir que...
11: Que treu-te el polo i que et vagi munyint també els pits de vaca suïssa. Posem aquí i ho gravem en vídeo i ho pengem. I segur que la gent s'ho mirarà. Com et munyen com una vaca suïssa.
1: Per favor.
2: Va,
11: La peluda, tatuda.
16: Té raó.
2: A veure, Marc Serra, anem a abordar un dels plats forts del dia.
14: Sí.
2: Estic buscant el teu guió,
14: sí,
2: però...
14: Doncs... Si vols, vaig tirant, eh?
2: No ve
10: d'una hora.
2: Perquè ha estat un dels, dels impactes.
14: Atenció, eh?
2: No marxis, Folquet, que no. Veig que ja plegues.
14: Això t'interessa.
2: No corris tant. No corris tant.
14: T'interessa perquè has de vigilar amb el
2: sopar. No corris tant perquè no pateixis, perquè amb Rodalies arribaràs a l'hora que arribaves l'any passat, a les 11 de la nit. Bé, anem amb la sorpresa del dia,
14: sí,
2: que no és altra que un grup de noies que estaven de festa major a la Seu d'Urgell i després de sopar... Poca broma, han acabat a l'hospital. Tot apunta, atenció, a una intoxicació, però no se sap ben bé de què. A veure.
14: Semblava una nit que seria rodona...
2: Home, per un grup per la pizza.
14: Per un grup d'amigues.
2: Aquesta estava bé. Molt
14: gràcies. Aquesta està bé.
10: Ets el rei de l'humor.
14: Sí. La nit rodona de pizza
2: no de tu,
14: per un grup d'amigues que divendres passat gaudia de la festa major a la Seu d'Urgell, però després de menjar en una pizzeria es van començar a trobar malament. I el diagnòstic de l'hospital, atenció, ha estat sorprenent. Intoxicació per cànnabis. Van sopar a la pizzeria, es van trobar malament i van anar a parar a l'hospital i ara els informes diuen que es van trobar malament per una intoxicació. Ens ho explicarà la redactora del Digital Andorrà, bon dia, que ha destapat el cas, que és l'Alba Doral. Alba, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda.
14: Què tal? Gràcies per atendre'ns. Sí, sí, et sentim perfectament. Els fets, com dèiem, van succeir divendres. A veure, quantes noies formaven d'aquest grup?
17: Una desena de noies.
14: Val. Llavors, elles, entenc que és festa major, a la Seu d'Urgell, decideixen anar a menjar a una pizzeria.
17: Sí, sí.
14: Aquesta, aquesta pizzeria és coneguda, és a dir, és un local de referència?
17: En fi, la Seu no és una ciutat molt gran, per tant, pues, totes són força conegudes, no? Mm-hmm. Sí, és un lloc on la gent va.
14: Com va anar aquest sopar? Explica'ns.
17: Bé, tot el que sé és una mica el que hem anat explicant, que les noies es van sentir malament, em sembla que immediatament, dins mateix del local, només menjar. Alguna d'elles ja es va sentir bastant malament en aquell moment i, bueno, pues, amb un malestar físic, que tampoc és que els fes malament, que no tinguessin dolor de res, però molt malestar, i alguna pues, amb vòmits en aquell mateix instant i van pues, córrer cap a urgències. Mm. Això és el que m'han explicat alguna família. Mm.
14: Totes aquestes noies sabem si van demanar el mateix? És a dir, segons aquesta versió, seria alguna cosa en mal estat?
17: No sembla. No és el que apunta. Els indicis van cap a aquesta substància en concret. Les anàlisis que se'ls van fer al servei d'urgències de l'hospital, de la Fundació Sant Hospital, ja va apuntar pues, cap a aquesta substància, el cànnabis.
14: Mm. Elles acaben a l'hospital amb aquests símptomes que ens estàs explicant, però aquí hi ha una dada clau que és bastant important. Les persones intoxicades són només d'aquesta taula? És a dir, els afecta només amb elles o altres persones que estaven sopant també es van trobar malament?
17: No, sembla ser que hi havia alguna altra persona d'alguna altra taula i fins i tot van coincidir en algun, vull dir, al mateix hospital, no? Pues, hi havia en diferents boxes pues, alguna altra persona que no tenia res a veure amb elles.
14: I totes les persones que van anar per aquest hospital sabem que han donat positiu per cànnabis, per consum de cànnabis.
17: Oh. Això sembla molt, molt, molt segur.
14: Llavors, com acaba el cànnabis al seu cos? És a dir, algú ho posa presumptament a la pizza? O segons aquesta versió que esteu explicant, o de les famílies, què és el que va passar?
17: Això serà el que hauran de determinar, no? Els Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets. Sé que es van emportar mostres dels productes que hi hagués per allà, però sempre que s'ha parlat sembla que l'element comú i l'element del que es parla sempre és de la pizza, no d'una altra cosa. I a més, ingesta, eh? No, les anàlisis mateixes revelaven, això també ho explicaven les famílies, revelaven que això no s'havia fumat, per exemple, sinó que havia estat una ingesta. I que era una quantitat bastant gran, en algun cas sobretot, i que bueno, eren noies, són noies joves i pues, previsiblement fortes i sense cap altra patologia, però si hagués agafat algú amb un organisme més feble o una criatura, pues, igual haguéssim tingut un problema greu. Això és el que és, els van comentar fins i tot els metges allí sobre la marxa.
14: Per tant, segons aquesta versió, alguna cosa hi hauria a la pizza? Que no sé si... què ens podem imaginar? És a dir, com es pot posar cannabis a la pizza? Amb oli o amb un condiment? O segons aquesta versió, com hauria anat això?
17: Clar, jo no sé, jo no m'ho puc imaginar, vull dir, no sé, això és una cosa que hauran de determinar la policia, no? Els Mossos d'Esquadra, que crec que estan acabant de determinar que efectivament fos cànnabis als seus propis laboratoris, no? Com, no sé, els procediments judicials abans de tota la resta pues, són els indicis, el que expliquen les famílies... el que explicava, bueno, esto es una societat molt petita en la qual més o menys se va transcendint tot, però el resultat final, no?, hauran de determinar els Mossos.
14: Expliques que el propietari del restaurant també és el cuiner. També s'especula si potser divendres hi havia algú més a la cuina que doncs s'hagués pogut saltar, diguem-ne, els controls habituals, no? Això també s'ha comentat.
17: Bueno, més que especulació en concret, el que és fàcil d'interpretar és que estem en festa major, que hi ha moltíssimes reserves a tot arreu, que tots els restaurants estan plens de gom a gom i que és bastant probable o que se suposa que hi hagués pues, personal de reforç. Se suposa, això no és una cosa... Però bueno, és molt fàcil d'imaginar que tots els restaurants necessitin algú que faci un cop de mà.
14: Ho dic perquè circulava també aquesta opció d'algú extra del restaurant, doncs, que no són els propietaris, hagués pogut posar d'alguna manera doncs, marihuana o cannabis a la pizza.
2: Però també es pot haver produït una confusió entre, tal com apunta el Francesc Mauri, entre l'orenga i...
14: No ho sabem. Doncs, Alba, ho seguirem. Moltíssimes gràcies.
17: Molt gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
14: Bona tarda. Bueno, però... Això, hem escoltat una versió que és la versió de la premsa, l'Alba Doral, que és qui ha explicat aquesta història, i que també té contacte amb les famílies.
1: Clar. Ella es basa en el testimoni de les famílies.
14: I també, segons ens ha explicat, el que havien dit els metges. Però, escolteu el que passa a continuació, perquè fa pocs minuts hem pogut parlar amb la Paula Garcés, que és una de les responsables d'aquest restaurant, que té una visió totalment diferent. I quan dic totalment diferent, vull dir que ells, evidentment, s'expulsen la responsabilitat sobre haver posat cannabis a les pizzas. Ells diuen que no, i donen una explicació a aquesta intoxicació. Escolteu.
18: Vam tenir uns 85 comensals i hi havia una taula de 11 nenes que van veure, pues mira, et puc dir exactament 7 ampolles de vi, 7 pintos de verano, vull dir que van consumir alcohol, ¿vale? Llavors, a partir d'aquí, ens van demanar pues, unes pizzas, molt bé, pizzas que també coincidien amb unes pizzas que van sortir, que, bueno, que ens han dit els Mossos que estaven investigant aquelles dues pizzas, van sortir en total unes 12, ¿vale?, a tot el restaurant, i aquelles nenes tenien dues pizzas a la taula.
14: Sí.
18: Llavors, al cap de, pues, no sé, bueno, quan van marxar, al cap de, no sé què et puc dir, una hora o així, ens va trucar la mare d'una d'elles que hi havia algun aliment en mal estat, que estava vomitant i alguna cosa així. Nosaltres vam dir, és molt estrany, perquè al començar la festa major nosaltres vam comprar vam comprar moltíssim més del que comprem de normal. I el dia següent, això va ser per la nit de divendres, el dia següent, el dissabte, vam venir aquí al restaurant sobre la una, perquè teníem una taula a les dues, vam venir a la una menys algo, i, bueno, ja va venir una mossa d'esquadra, ens va dir, bueno, que quedava tancat el restaurant per intoxicació per cannabis. I nosaltres ja vam dir, bueno, aviam, com intoxicació per cannabis? I clar, nosaltres vam dir, impossible, però, bueno, ja el restaurant va quedar tancat, llavors què va passar? Ens van demanar totes les taules que hi havia aquells dies perquè ells tenien unes pizzas que volien veure els ingredients d'aquelles pizzas. Llavors es van portar als mossos d'esquadra els ingredients d'aquelles pizzas, com el foie, la crema de llet, la base de la pizza, sí. Ho van portar i ho estan analitzant. Llavors, aquestes nenes ahir van fer declaració i ja, bueno, cada vegada estan traient coses fora de lloc, que si tenim pizzas amb marihuana, coses així, coses que evidentment són mentira. A més, et dic el perquè, vull dir, jo et podria dir que són mentira, però bueno, després ha vingut aquí, ha vingut Sanitat, ha vingut els Mossos d'Esquadra, han vingut els Mossos també, però des d'administració per mirar tot que complissin les normes del local, que no tinguessin res fora de lloc. Llavors, no és només una inspecció la que ens han fet bastantes i ens han deixat obrir el local. És que clar, que tu que et digui hipòtesis, saps? Et puc dir, pues, no ho sé, pues, han fumat elles per el seu compte i no li volien dir als pares... Això són hipòtesis que, bueno, que pots fer tu, que puc fer jo, que podem fer tots, però com a realitat el que et dic és que aquí no hi ha cap substància estupefaent, ni molt menys cuinem amb elles, ni res del que s'està dient.
14: Per tant, tu tens, o sigui, tu tens la percepció que potser ja havien consumit, van sopar i se'ls va posar malament el que havien consumit.
18: El que sí que et dic que aquestes nenes és festa major, el primer dia de festa major, van beure alcohol aquí al restaurant, suposo que abans també. Després també no ho sé si hi ha una barreja de tot, no ho sé, però el que et dic que substàncies estupefaents a les pizzas, per suposat que no.
14: I a la notícia també diu que hi havia altres taules que també havien estat afectades.
18: De la taula del costat es va queixar una. És estrany, és casualitat, pot ser, però també et dic que de les 11 pizzas que van sortir, és raro, no?
14: Bueno, en tot cas, clar, el problema també ara és un dany reputacional, no?, per les coses que s'estan dient.
18: Home.
14: M'imagino que això a vosaltres us afecta.
18: Això ens ha fet molt mal, i a més, hi ha mitjans de comunicació, que a vosaltres ho agraeixo, però hi ha mitjans de comunicació que estan dient barbaritats, i a més, sense saber, sense... Vull dir, perquè estan dient que 11 comensals... No, perdona, 11 comensals, no. 11 són la taula de les nenes que hi havia aquí. No 11 han ficat denúncia, ni 11 estan intoxicades, com s'està dient, per estupefaents. No és així. Llavors ja estan... bueno, ens han ficat el diari d'Andorra, ens ha ficat ja... imatges al diari amb el nostre rètol, amb el nostre... Vull dir, això és que no es pot fer. Ara, des d'ahir, nosaltres hem pogut obrir amb tota normalitat, perquè ja et dic, com s'han fet inspeccions de sanitat, de local, de tot, complim amb les normatives, no tenim res al local, no fem servir cap estupefaent ni res que ho derivi. Llavors ens han deixat obrir el local, nosaltres amb tota normalitat, ens està afectant, evidentment, a nivell reputacional, a nivell d'imatge... Però, bueno, les coses ara, com t'he dit, poc a poc, cap endavant, llavors pues, anirem veient com va sortint tot, i al final la veritat pues, doncs sortirà, i de moment pues, obrim. Que tenim dos taules, que en tenim cinc.
14: Doncs aquí teniu les dues versions. A mi el que em crida l'atenció és que el restaurant està obert. És a dir, s'ha fet una inspecció i les inspeccions han diguem...
7: Es fa això de posar droga a la,
14: bueno,
7: la pizza.
14: Han arribat a la conclusió que poden obrir.
7: Les quatre estacions, diu? Per exemple, què et penses? Són les quatre estacions. L'hivern fotia cocaïna, que és la neu, una mica.
14: Va, vinga,
7: la primavera, doncs, això, marihuana, cosa verda i tal. La tardor, els bolets al·lucinògens. I després, a l'estiu, ja posar ecstasy, que és una mica homenatge a Eivissa, a les discoteques.
1: M'ho explica així, t'has
7: quedat en Panxo. Sí, tota la gent contenta, però contenta. Eufòrica, no contenta, eufòrica és la paraula.
2: Tot i que el bar el té tancat, no?
7: Sí,
14: és la diferència amb el que estem explicant. És la diferència.
7: L'enveja dels altres.
14: Bueno, hem escoltat dues versions que no tenen res a veure, uns que diuen que la marihuana estava a la pizza, l'altre que és la hipòtesi de que potser van fer barreges entre l'alcohol que van demanar i substàncies que podien haver pres.
1: I els de la taula del costat?
14: Diu que va ser mala sort, que va haver-hi una persona que sí que es va queixar, en tot cas no va acabar a l'hospital. És un cas molt curiós. Bueno. Però deixem-me saludar l'Antoni Torres, que és farmacèutic, expert en farmacocinètica, que és la branca de la farmacologia que estudia els efectes de substàncies al cos. Senyor Torres, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
14: Gràcies per atendre'ns. Li pregunto directament, què ha de portar de marihuana una pizza per enviar-me a l'hospital?
19: Bueno, això depèn molt. Depèn molt de, primer, el sexe, del pes... que hagis pres abans, que estigues, si estàs prenent alguna medicació o no, i després si tens hàbit d'haver consumit, o sigui, tolerància al cànnabis o no, bueno, depèn de moltes coses, però en qualsevol cas, pensa que aproximadament amb 10 mil·lígrams de substància activa es comencen a notar els efectes. Entre 25 i 50 estaríem amb nàusees, vòmits, taquicàrdia. I això pot ser aproximadament en planta, pues aproximadament un gram, una mica menys d'un gram. Estem parlant de molt poca quantitat.
14: Exacte, ho anava a dir. Per tant, amb molt poca quantitat ja pots acabar a l'hospital. És a dir, ja pots notar efectes com els que ens deien abans, clar, que serien vòmits, marejos...
19: Que el tema a l'hospital, clar, depèn molt, perquè anem a veure... Una cosa és que tu, voluntari i conscientment, consumeixis una substància, amb la qual cosa tu ja et prepares, saps què et passarà, etcètera, etcètera, o no ho saps, però perquè és la primera vegada, jo què sé, però tu ja estàs preparat. I una altra cosa és que tu la prenguis sense el teu coneixement. Si tu te la prens sense el teu coneixement, qualsevol símptoma d'aquests que et pot donar, doncs és una raó com per acabar urgències. perquè dius, hòstia, què m'està passant? Si t'agafa angoixa, no agafes... Clar, t'espantes perquè tu dius, hòstia, si és que no he fet res, què m'està passant, no? M'estic posant greu. I que vas, doncs te'n vas a urgències. Això té tota la lògica del món. El tema de que sigui conegut o no conegut és això, és molt important. I l'altre, doncs, depèn, perquè el metabolisme, per exemple, de la dona és més sensible que el metabolisme de l'home. Això no és un tema de... És el metabolisme de cada sexe. Aleshores, menys quantitat, la dona reacciona, és més sensible.
1: I si s'ha consumit alcohol?
19: El què, perdona?
1: Si s'ha consumit alcohol,
7: com és el cas que ens ha dit la propietària.
19: Exacte. Pues facilites els efectes. Facilitar-se els efectes, que siguin més potents i més allargats. A més, és que aquí hi ha un problema, que és que, sense pressuposar absolutament res, jo et parlo de farmacologia.
2: Sí.
19: Si tu inhales el cannabis, porro, ¿vale? Què passa? Que va el fum, ¿vale? Tot va de la boca al pulmó, del pulmó passa als capilars, va a la sang i de la sang al cervell. Efecte immediat, pràcticament. D'acord? Quan tu l'ingereixes, el que passa és que de la boca va a l'estómac, de l'estómac al budell, el budell el absorbeixes i passa la sang. I un cop està la sang, passa al fetge. El fetge el metabolitza i, per eliminar-lo, com faria amb qualsevol altra substància dels que ens mengem, però el problema està en que el fetge, quan el metabolitza per eliminar-lo, genera una substància tan o més psicoactiva que el THC. Aleshores, es potencia l'efecte del propi THC.
7: Carai.
19: Amb la qual cosa, què passa? Que l'aliment, l'ingerit, que ha passat per calor, pues té aquest risc. Té aquest risc que llavors la durada és més llarga, comença més tard i no saps quins seran els efectes, perquè dependrà encara més, perquè aquí entres tots els efectes del metabolisme del propi organisme, que si és inhalat pues no t'entren. No? Amb la qual cosa tot és més complexa i molt més... diguem, amb l'entit, i no tens capacitat de dir quina dosis és la que aquella persona li, vale? Li farà o no li farà.
7: Com posem cannabis en una pizza? És a dir, jo he llegit oli, m'imagino també que amb espècies, no sé si a vostè se li acudeix alguna altra manera.
19: Bueno, la imaginació de la gent és molt, molt original, però diguem que la pots posar des de, en pols, en qualsevol moment. Perquè sigui, tingui més efecte, és bo que hagi passat pel foc o per la temperatura, perquè llavors... És que cal entendre, anem a veure, si tu agafes una planta de fresca, té una substància que és el THCA, d'acord? Però aquest és molt poc psicoactiu. Es torna actiu quan passa el THCA, passa el THC. I com passa? Passa per la combustió, per la temperatura. Llavors, quan tu el poses en planta, pues, què passa? Que planta seca o planta fresca necessita la temperatura perquè allò es degradi THCA a THC i sigui psicoactiu. Val? Aleshores, dins de tot el procés de fabricació de qualsevol cosa, pizza o no pizza o el que sigui, magdalenes o xutxes o el que sigui, l'efecte de temperatura és rellevant, perquè és el que fa que passi THCA a THC.
7: I li quadra...
19: I això fa que sigui actiu.
7: I li quadra que acabin de sopar i es trobin malament?
19: Hombre, normalment l'efecte ingerit sol ser entre una hora i mitja, una hora, dues hores després de sopar, o després d'haver-lo ingerit, d'acord? Perquè afecta, però també depèn molt, perquè depèn de si en què més han acompanyat aquest menjar, si han begut alcohol o no. Clar, és que tot això no són matemàtiques. Depèn molt de què l'acompanyis, no? Imagina't, si tu potser has pres un aliment pues, més gras, o més alcohol o menys alcohol, tot això varia l'absorció del teu budell de com s'assimila aquesta substància, no? I a partir de que s'assimili més ràpid o més lent, començaràs a tenir els efectes més ràpids o més lents.
7: Doncs aquesta és l'explicació.
19: Així com l'inhalat és, diguéssim, sí. Immediat. Perquè, clar, és boca, pulmó, cap... Això és molt ràpid. L'altre pots tenir des de mitja hora a dues hores després.
7: No, doncs anava a dir que aquesta és l'explicació científica, que és el que volíem del senyor Antoni Torres, que sense mullar-se en el cas ens expliqués
2: què és el que passa,
7: el que passa i quines reaccions provoca el cannabis. Senyor Torres, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo només faria un petit esment.
2: Sí, oi tant.
19: Això és el que fa, aquest tema és el que fa que sigui molt perillós, sobretot el cannabis, amb els adolescents. Perquè amb els adolescents, o gent jove, ja, per el que he sentit eren gent més aviat jove, sí. El còrtex frontal, o sigui, el cervell que tenim davant del darrere del front, no? Aquest encara s'està formant. I llavors aquest és el que té els mecanismes d'autocontrol, els mecanismes de memòria... tots aquests mecanismes que fan que bueno, tu et vas desenvolupant, no? Quan ets adult, pues clar, quan això t'agafa com a adolescent, això pot provocar problemes en aquesta zona quan ets consumidor habitual. I al final no es tracta de criminalitzar el cannabis, que jo tinc la meva opinió personal, però tampoc es tracta de banalitzar-lo.
14: Queda claríssim. Senyor Torres,
19: no es tracta de banalitzar-lo.
14: Exacte. Senyor Torres, queda claríssim l'idea. Gràcies per atendre'ns.
19: A vosaltres.
14: Fins una altra. Adéu-siau. Queda aquesta investigació sí. final, però aquí teniu els dos casos, una moneda amb una cara i una altra, i la part científica.
7: A veure, que què tenim passa? Una última hora, però abans, senyor Virgili...
10: No, només volia fer un comentari. Això a mi m'ha passat molt, això que els he passat.
15: Què dice, abuelo?
14: Del cannabis en una pizza?
10: No, però és que no és això. La culpa és de les espècies. Ara hi ha la moda, s'ha tornat a posar de moda. La gent ja no està acostumada com l'edat mitjana que posaven espècies contínuament. Mira, per exemple, jo sí. què sé, posen el cardamomo. El cardamomo aquest, posen la cúrcuma.
14: És que no és el mateix.
1: Posen cilantro,
10: basilisco, comino, sésamo, enebro, achilote. Achilote, ara es veu que és moda, una cosa que es diu achilote, no sé què.
1: El
10: curri, curris. Curris, curris.
1: Curris, curri, no, curri, sí. De tota la vida.
10: Bueno,
1: no, curris,
10: bueno, tota la vida, sí. Tota la vida, no? Antes d'això no n'hi havia aquí.
7: Per si soles no fan res, però combinades.
10: Ara, ara, jo m'ha passat moltes vegades haver de córrer cap al vàter.
14: Que vostè s'ha quedat amb el tema condiment.
10: I la meva senyora...
7: En qualitat de qui parla...
16: Qualitat del sentit comú.
10: Bueno, ja. Clar, barrejada...
16: No, si et poso un cable no fa res, però si li fos un altre cable, no sé ara, què, et fas una bomba, al final explota. Ara, I el cable ara, no fa res. Ara. El cable no fa res. No, segons el fos, el cable. Ah. Clar, és que un moment que el sentit comú també s'ha de posar.
10: La metge, si tu no l'encens, sí, la metge...
7: Però què té a veure la metge
10: amb la dinamita? La dinamita no s'encén.
7: Bueno, amb això d'això que ha dit...
10: I les dones, fixa't que són més delicades, ja t'ho han dit.
1: Més sensibles.
10: Les dones són més delicades i la meva senyora... Això li ha passat, eh?
7: Deia que estàvem, abans de la seva interrupció, per pràcticament no aportar res, tenim una última hora relacionada amb un terratrèmol.
1: Un terratrèmol superficial al mar d'Alboran, de magnitud 3,2, que s'ha notat a Granada, capital, Jesús. I a la zona sud de l'àrea metropolitana. També s'ha notat a la ciutat autònoma de Melilla. És un, és un grau 3, és una intensitat dèbil, diguéssim, i per tant, no, en principi, no ha provocat danys...
7: És una qüestió que posem sobre la taula perquè en els propers minuts parlarem de terratrèmols, ja que els darrers mesos, malauradament, la Terra s'està sacsejant, i parlarem i ens plantejarem si és possible, si podria ser possible, viure un terratrèmol a Catalunya. Això tenint en compte, atenció, que ara fa 600 anys, atenció, el senyor Virgili, se n'en recorda?
10: I tant. Com si fos ara.
7: 600 anys que Catalunya va viure el pitjor, un dels pitjors sismes de la seva història. Es pot tornar a repetir? Podem tornar a viure aquesta mala experiència? Doncs...
10: I va durar mesos, eh? Doncs i va haver terratrèmols per mesos.
11: Ara fas la campanya perquè la gent s'espanti de viure a Catalunya, no?
7: No, però ara ho plantejarem.
11: Molt bé, a Suïssa, que la gent vagi a Suïssa. Més a la merda.
7: Amb un sismòleg que d'aquí uns moments ens acompanyarà, que és en Josep Batlló. Fins ara mateix.
11: Una merda de vaques i morreges.
20: RAC 1. Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
21: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
22: A Basic Fit tots som diferents, però som aquí pel mateix motiu, per sentir-nos millor. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
4: música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
4: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
3: Fira d'Indians a Begur.
8: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
23: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
24: RAC 1. Tots som 1.
2: Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Obrim línies amb els serveis informatius. Jordi Claret, bona tarda.
25: Bona tarda.
2: Ja són més de 200 els migrats expulsats de Ceuta per haver delinquit.
25: Sí, segons els informes policials, han fet fora per la força unes 214 persones, de les quals 3 tenien vincles jihadistes. El Sindicat Unificat de Policia, el SUP, assenyala que, com a mínim, hi ha una desena d'identificats amb antecedents o relacions terroristes i, per això, reclamen endurir els controls. Tot i això, segons les mateixes dades dels informes de la policia espanyola, continua el degoteig de retorns voluntaris. Des del 10 d'agost, prop de 3.500 persones han girat cua cap al Marroc. Ara bé, la situació a Ceuta és lluny de normalitzar-se. Segons el govern espanyol, hi ha vora 5.000 migrants encara a la ciutat autònoma, però les autoritats locals sospiten que n'hi ha més fora dels que dormen en els espais d'acollida. Fins i tot ho diuen veus socialistes, com la del vicepresident de l'Assemblea de Ceuta, Melchor León, que ha parlat aquest matí.

0: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina. És la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
1: Segons les primeres analítiques mèdiques, hi ha indicis compatibles amb la ingesta de drogues. Després de diverses inspeccions sanitàries, el local ja ha pogut reobrir, com explicava fa tot just uns minuts la propietària de l'establiment, al versió Paula Garcés.
2: Des d'ahir nosaltres hem pogut obrir amb tota normalitat, perquè ja et dic com s'han fet inspeccions de sanitat, de local, complim amb les normatives, no tenim res al local, no fem servir cap estupefaent ni res que ho derivi. Anirem veient com va sortint tot, i al final la veritat doncs sortirà, i de moment doncs obrim que tenim dos taules, que en tenim cinc.
1: Tot plegat va passar divendres, coincidint amb la festa major de la Seu d'Urgell. I la companyia de moda ràpida Shein ha debutat a la borsa de Hong Kong amb una ensopegada inclosa. Les accions de la gegant xinesa han arribat a caure un 10% just després de començar a cotitzar, però han aconseguit recuperar-se abans de tancar la sessió, fregant el seu valor inicial de 45,56 dòlars del Hong Kong. Shein ha aconseguit debutar després d'intentar-ho abans sense èxit als mercats de Nova York i Londres. Les anades i vingudes de la companyia, acusada de vulnerar els drets dels treballadors i provocar danys mediambientals, també han provocat que la seva valoració s'hagi enfonsat els últims anys fins a un 73%. I ara els esports amb l'Albert Bassas.
3: I comencem amb una última hora, perquè la Lliga ja ha donat a conèixer l'horari del primer clàssic de la temporada a l'Spotify Camp Nou. Barça i Madrid es veuran les cares el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Notícia que hem conegut el mateix dia que la jutge del cas Negreira ha denegat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més el procés d'instrucció. Un Barça que, paral·lelament, aquest migdia ha presentat la seva darrera incorporació al davanter brasiler Gabriel Jesús, que ha donat més detalls de l'estat físic amb què arriba.
4: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
3: Gabriel Jesús, que ha signat per les properes 3 temporades i lluirà el dorsal 9, té molts números de ser l'última incorporació del Barça en aquest mercat. Per contra, s'esperen les sortides de 4 jugadors: Casador, Álvaro Cortés, Guille i Toni Fernández. L'Espanyol, de la seva banda, també té previst anunciar la incorporació del lateral Gorosabel, que arribaria cedit de l'Atlètic Club de Bilbao, i el traspàs de Rubén Sánchez a l'Elx. El Sabadell finalment ha arribat també a un acord per incorporar el mig centre anglès d'origen senegalès Youssef Owusu fins al 2027. Owusu ja estava a prova amb el conjunt arlequinat i arriba hores després de tancar l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, Ángel Baena. I fora del futbol, a la Vuelta, el francès de l'equip Groupama, Bastien Tronchon, s'acaba d'endur l'etapa d'avui en final a Elche de la Sierra. Sense canvis a la general, el balear Enric Mas continua líder.
1: I el temps a aquesta hora es mantenen els núvols baixos a moltes comarques, cosa que fa que avui la temperatura quedi més frenada que ahir. Tot i això, els propers dies la calor s'anirà intensificant i entre divendres i el cap de setmana es podrien fregar puntualment els 40 graus, els punts més càlids de Ponent, de Terres de l'Ebre també. Augmentarà la sensació de xafogor a la costa amb nits de mal dormir, sobretot a les grans ciutats.
5: Versió RAC 1.
6: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
5: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Doncs ara fa un moment en parlàvem amb la Mònica Folquet d'aquest terratrèmol de magnitud 3,2, una magnitud, podríem dir, bueno,
1: moderada,
0: petita, no? Moderada en el mar d'Alboran, que s'ha deixat sentir, això sí, com dèiem, a Granada i Melilla. Bé, repassant aquests darrers terratrèmols, déu-n'hi-do el que va suposar el de Venezuela, amb més de 6.500 morts, que es diu aviat, a Colòmbia 330, xifres oficials, i més de 100 a Indonèsia. Només en aquests darrers dos mesos són alguns dels terratrèmols, podríem dir, que han causat més víctimes mortals. Parlem de sismes que aquest estiu han omplert informatius de tot el món i les imatges dels quals ens han deixat en molts moments sorpresos, garratibats per la seva duresa. També aquí a la península Ibèrica també n'hem tingut des de mitjans d'agost a Granada. Doncs, com ara esmentàvem, s'estan registrant una sèrie de moviments sísmics amb més d'un miler de terratrèmols de diferents intensitats. El més gran, recordem-ho, de magnitud 5, i que fins i tot va causar 3 ferits. En aquest context, avui, volem preguntar-nos, a veure, si és possible, si entra dins les possibilitats, viure un terratrèmol d'aquestes magnituds a Catalunya, a dia d'avui. Això tenint en compte que, atenció, ara fa 600 anys el país va viure el pitjor sisme de la seva història. I preguntar-nos també si estem preparats, si el país estaria preparat o no. Com respondríem, per exemple, a les construccions que tenim a casa nostra amb sacsejades com les de Venezuela o Colòmbia? Magnituds de 7,5, 7,4. Doncs d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el Josep Batlló, que és sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. És un dels principals experts a Catalunya en la divulgació i a l'estudi dels terratrèmols. Senyor Batlló, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Ara repassàvem alguns dels enormes terratrèmols que hem viscut al món en aquests darrers dos mesos. Els més destacats, com dèiem, xifres de 7,2, 7,5, el de Colòmbia 7,4. La sensació que tenim és que estem vivint una època amb més sismes del que és habitual, o és una percepció equivocada?
2: A veure, és, sí que aquests últims dies, parell de mesos, diguem-ho així, n'hi han hagut més que tan normal, que el que acostumem a sentir. També hem de pensar que és l'estiu i a vegades no hi ha gaires notícies per donar. L'any passat va haver un terratrèmol a Kamchatka de magnitud molt més llarga, quasi 8, però clar, també he de dir que no va fer danys perquè era mar, i terratrèmols sempre n'hi ha. Llavors, en algun moment s'ha acumulat més o menys. Igual que la meteorologia, hi ha temporades que plou, vam venir d'una sequera i després aquesta primavera ha plogut. Ara tornem a estar en una temporada, com a mínim aquí a Barcelona, bastant seca. Va així, no és cap cosa especial.
0: No, li pregunto, perquè ara vostè muntava la meteorologia, la climatologia, no?, que està canviant. No sé si estan canviant coses a la Terra que això provoqui més terratrèmols. No sé si trobaríem algun lloc. Hi ha gent que diu, la Terra s'està convulsionant, hi ha més terratrèmols ara perquè a la Terra s'estan passant, no sé, hi ha gent que té aquestes teories, no?, de que estem en un moment de canvi i que per això hi ha més terratrèmols que abans. Però jo li pregunto.
2: No, a veure, canvi climàtic sí que hi ha, però el canvi climàtic en principi no influeix en l'interior de la Terra. En l'interior, vull dir, quan comencem a passar d'una desena de quilòmetres de fondària. Allà el que actua són que diem la tectònica, el moviment intern de la Terra, i en principi no es veu afectat per aquests canvis.
0: Per tant, no tindria cap relació. Les darreres setmanes, com deia, hem vist milers de sismes, en aquest cas detectats a Granada, uns dels quals de magnitud 5, que han produït desperfectes importants en alguns edificis. I recordem que el 2023, al Marroc, això els que tenim més memòria segur que ho recordeu, un altre sisme de magnitud 6,8 va causar la mort d'unes 3.000 persones. Li pregunto, a la península Ibèrica hi ha perill elevat de terratrèmols? I per què aquesta zona darrerament de Granada és la més afectada?
2: A veure, la primera part, la península Ibèrica hi ha perill, sí. Molt. molt menys que els llocs que parlem, que Venezuela, inclús que Marroc. Però, a veure, perill n'hi ha, sabem, justament ara comentàvem, l'any que ve farà 600 anys de terratrèmols destructors a Catalunya, i a la península Ibèrica n'hi han hagut. L'últim destructor fort, 1884, també a Granada, no a la vall, ja una mica més a la muntanya, en diem d'Arenas de Rei, que era el poble que sembla que estava més a prop de l'epicentre, o el que va rebre més. 1.000 morts, aproximadament, són grossos. I després n'hi ha hagut més. A l'any 1910 hi ha un terratrèmol a Adra de magnitud 6, però com que va ser a mar, que no va ser a Adra mateix, doncs efectivament van haver-hi cases que van patir, però no va haver-hi morts. Però també va haver-hi ara l'any 2011, el mes de maig, el terratrèmol de Lorca, si recordeu, molt més petit, magnitud 5, i va haver-hi morts. També llavors tenim perill, sí, és un perill, a veure, això el perill zero no existeix, però és un perill moderat si comparem fins i tot en Itàlia, en Grècia, que són països molt, molt més propensos. I estàvem dient...
0: No, li preguntava per què aquesta... No, ara a Catalunya hi entrarem. Sí. Per què aquesta zona sempre és de les zones... Què hi passa en aquesta zona?
2: Què hi passa? És la col·lisió, per dir-ho així, de la placa. Ja sabem que la superfície de la Terra està formada per unes grans plaques, i hi ha tres elements per aquestes grans plaques. Hi ha la placa euroasiàtica, que en diem, i l'africana, que s'empenten l'una a l'altra, que més o menys la separació passa per l'estret de Gibraltar. Llavors, justament, les zones més afectades són el sud de la península Ibèrica, sobretot la part sud-est, Almeria, Granada, fins i tot Múrcia. Ho marca una mica la serra de la Penibètica, Ibètica, que té aquesta inclinació cap a Mallorca. Això marca el límit de la col·lisió. I per la part marroquí és l'Atlas, precisament, que també són les muntanyes. Clar, a l'haver-hi la col·lisió, en poques paraules...
0: Però ara estan col·lisionant?
2: Sempre, en permanència. Es van empantant. I això va deformant, és com... Podria ser com una goma, vull dir, tu vas tibant o al revés, vas apretant una pilota, la vas apretant, però de quan en quan no és prou elàstica i en algun moment fa trencaments. Que va ser el cas del terratrèmol del Marroc, el cas dels terratrèmols, això, a les bètiques. De pes, hi ha fenòmens locals, a Granada en concret, això que hi hagi un eixam, són terratrèmols molt grans, però n'hi ha molts. I això ocorreix quan hi ha aquestes valls d'extensió, que diem. És a dir, que és, a veure, és un territori gran. No té el tamany d'una pilota de ping-pong, oi? Els quilòmetres quadrats, fins i tot cúbics, si mirem cap a sota terra. Llavors, hi ha zones que hi ha més tensió i altres distensió, no? Pressió, tensió. Llavors, Granada és una vall que està entre muntanyes. Si heu anat mai, la Vega de Granada, sí, que diuen, es veu que està voltada de muntanyes, que és el mateix cas de la Cerdanya, de l'Urgell, tens muntanyes a cada costat, i allò és una vall que s'ha creat perquè s'estan separant les muntanyes, l'extensió. Llavors, allò també es va obrint, en el temps de vida d'una persona no ho veus, però allò amb milions d'anys s'ha anat obrint, i clar, va cedint, i justament al anar cedint també es provoquen trencaments, falles, no gaire grans. I de quan en quan, per acomodar-se, van cedint, que és això que va fent com un cric-cric, per dir-ho d'alguna manera simple, que és el que està passant. De fet, a nosaltres a l'Urgell també en tenim a vegades d'eixams més petits, però fa... Ja ho dic de memòria, no en recordo, potser va ser l'any 2018, vam tenir un eixam de més de 500 terratrèmols. Quan se'n van sentir? Un parell, si mal no recordo. Molt poc va ser, no va haver-hi cap mena de desperfecte, es va sentir un terratrèmol, però els nostres aparells, que són més sensibles, se'n van registrar molts, no van arribar als milers, però passa també a la part de la selva, és un fenomen que de quan en quan l'observem. La comarca de la Selva també és una zona de l'Empordà, la Selva, etcètera, són zones
0: de distensió. Aquesta distensió, sí, de les valls.
2: De fet, la península Ibèrica és una... està dintre la placa europea, però té una certa flexibilitat, que són els Pirineus. Això també hi ha les muntanyes aquestes. I el sistema ibèric també forma part, i la Vall de l'Ebre... I està gira. En aquest moment està girant, diguem, en direcció, contra les agulles dels rellotges, i en direcció contrària, que giraria un rellotge. tensió.
0: Està girant per... sí,
2: digue-li que si, sí, està, si estàs mirant al nord cap a l'oest.
0: La península està girant.
2: Sí, està girant una mica. Llavors, justament, també hi ha zones... És el mateix que passa la col·lisió africana. No és ben bé una col·lisió de front, sinó que, diguem, col·lisió una mica de costat, oi? És... aquí a la ràdio no es pot, no em veieu en les
0: mans.
2: No,
0: però
2: allò va una mica de costat, s'empenten, però hi ha un desplaçament lateral. Llavors, tot això és el que provoca les tensions i...
0: És a dir, que, perdoni, però amb el pas de no sé quants anys, amb aquest moviment de la península ibèrica, d'aquestes plaques que es mouen, més el moviment del que seria la placa africana, entre la placa euroasiàtica, o sigui, l'estret de Gibraltar s'acabarà tancant.
2: Es podria tancar, sí. Com també, més o menys, hi ha, diguem, informació bastant clara que havia estat tancat.
0: Ah, ja havia estat tancat.
2: Havia estat tancat i ja es va obrir fa milions d'anys. O com no sé si saps, el Mar Negre, el Diluvi Universal... Sembla ser que té a veure en què el Mar Negre havia quedat tancat i llavors era tenir un nivell molt més baix que el que té ara per evaporació, els rius no donaven prou aigua, fins que en algun moment es va obrir el Bòsfor i llavors es va formar una catarata immensa durant, podia ser segles, fins que es va omplir. Però tot això són moviments geològics. Turquia, per cert, a Turquia hi ha una falla que es mou tant com la falla de Sant Andrés, no la tenim tan...
0: controlada.
2: Tan controlada, coneguda per la gent, la falla Sant Andrés, la falla Sant Andrés. A Turquia n'hi ha una que es mou igual. A Turquia sí que si tu vius a un costat de la falla i veus la... diguem, durant la teva vida, tu vius en una casa i tens una finestra, estàs mirant un arbre que resulta que està a l'altre costat de la falla, durant la teva vida veus com aquell arbre s'ha anat movent. Es desplaça centímetres cada any. És com a Califòrnia, aquestes fotos que es veuen dels camps del raïm, de les vinyes, ja es veu com s'han anat desplaçant, doncs és el mateix fenomen.
0: I ara li pregunto pel terratrèmol aquest, el famós Big One, que des de que sóc petit en sento parlar, però això és llegenda o tard o d'hora passarà?
2: Tard o d'hora passarà, però tant pot passar ara mateix com d'aquí a cents d'anys. De fet, justament hi havia una zona de Califòrnia, que es diu Parkville, que en el seu moment, estic parlant del seu moment, cap als anys últims 80, 90, justament, si això van... els sismòlegs anaven veient... sembla que hi ha hagut un terratrèmol que ha mogut aquesta part, una altra, i hi havia una zona que no es movia, que semblava, diu, està acumulant l'energia aquí, és el següent terratrèmol. Van instrumentar tot allò precisament per treure les màximes dades i entendre què passa quan es produeix, com es produeix la ruptura, que seria un punt principal. Fins i tot van fer pous que travessaven el que en diríem el pla de falla per veure què passava. Encara l'esperen. Bueno. Comentari és aquest. Encara i no dic que un dia no, però potser...
0: No.
3: Sí. Però llegeixo ara sobre David Wan, que sempre, Toni, sempre se n'ha parlat d'això.
0: Sempre, tot des de petit ja a San Francisco sempre s'ha parlat de que s'espera el David Wan.
3: Doncs ara he fet una cerca d'aquest concepte i trobo notícies que expliquen que les falles de Califòrnia estan registrant la seva major tensió en 1.000 anys. Això espanta una mica.
0: Professor, ha fet una expressió.
3: I què?
2: Si en parleu de milions d'anys, són...
3: 1.000 anys no és res.
2: No és res.
0: Bueno, anem a
2: no vol dir que estigui a punt de saltar.
3: Ja, no se sap.
2: És el gran problema, i encara el nostre coneixement és baix en aquests temes.
0: Anem amb centenars d'anys. Joan Torres, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Anem a situar-nos a Catalunya perquè, clar, aquí també, tot i que no ho sembli, també tenim moviments. He quedat sorprès amb aquesta dada. Es registren cada any uns 1.000 terratrèmols a Catalunya.
4: Sí. D'aquests, ara ho deia el
0: d'aquests
4: professor...
0: En notem ben pocs.
4: En notem una dotzena, no? I ara fa 600 anys sí que hi va haver un conjunt de terratrèmols, podríem dir els més importants registrats a la història del país, que es van produir entre el 1427 i el 1428. El més important va tenir una magnitud de 6,2, però va assolir una intensitat de 9. Alguns dels més catastròfics es van produir a Amer, Olot o Caralps, a la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, però també a Barcelona. Algunes fonts de l'època recollides en el llibre Els terratrèmols del segle XIV i XV Catalunya, que reeditarà precisament a principis de l'any que ve, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
0: Que aquest fet el subratllem, perquè es torna a reeditar aquest llibre.
4: Explicaven que el monestir de Santa Maria de Mer va quedar parcial o totalment derruït. A Olot hi va haver com a mínim 15 morts, i a més l'any següent, l'any 28, 1428, a Barcelona, les sacsejades van fer caure la rosassa de Santa Maria del Mar, que estava en obres, cosa que també va provocar la mort de diverses persones que fugien de la catedral.
5: Exacte.
4: Què en sabem exactament més d'aquells aquests terrestrèmols tan importants? I no sé si, senyor Balló, és possible que es repeteixin terrestrèmols semblants a l'actualitat aviat?
2: A l'aviat no ho sé. Que és possible que es repeteixin, sí. Això sí. Últimament és això, històricament, aquests s'han produït en temps històrics. Llavors es poden tornar a produir. Llavors és això que dèiem, el cas aquest. Per exemple, a Barcelona no va ser tant la intensitat. La rosassa, a veure, ja entrem en un tema que és una mica el perill i el risc. Clar, la rosassa Santa Maria del Mar estava en obres.
4: Clar.
2: I és un element molt dèbil. Són unes pedres posades en forats al mig, que hi ha els vidres, que fa molt bonic, però això no és una estructura de ciment armat. Llavors va caure, i justament com que hi havia el terratrèmol, es va sentir perfectament a Barcelona, va ser pel cas del terratrèmol de 1428, el 2 de febrer de 1428, la gent volia sortir de l'església i estaven acumulades a sota la rosassa. Els hi va caure les pedres aquestes damunt. Això moltes vegades, que és també ara que hem vist a Granada, que es veu, hi havia una fotografia d'un pany de paret, un caigut. Però el comentari, això és estructura de la casa? No és estructura de la casa.
4: És un complement.
2: És un complement. L'estructura de la casa no va patir. Ara, evidentment, va patir això, la part aquesta no estructural. Es pot caure un balcó. De fet, quasi cada any en cauen sense terratrèmols, a Catalunya, per desgràcia, com també això. Les cases es poden caure. Cada any hi ha alguna que es cau. El territori de Catalunya no ens falta mai cada any alguna casa que s'ha caigut sola. Bé, però normalment per què? Doncs perquè han envellit. I està molt, molt debilitat, i és el cas de la rosassa, en concret l'accident aquest a Barcelona. A la part del Pirineu, sí, a la Mer, que va caure una part del campanar sobre l'església. El claustre també és una part dèbil, perquè té les columnes primes, tot això va caure, i efectivament va fer morts, bastant morts.
4: Clar, aquests són terratrèmols que l'any que ve farà 600 anys que van passar, però recentment també se n'han registrat altres. Vostè en comentava alguns, a l'Alt Urgell, si no m'equivoco. L'any 23, 1923, a la Vall d'Aran, magnitud 5,2, entre 5,2 i 5,6. L'any 1927, a Sant Celoni, a magnitud d'entre 5 i 6. El 1967, a la zona francesa del Pirineu, magnitud 5,8. I encara més a prop, any 2023, a la Vall d'Aran, un altre. Any 2023, també, a l'Alt Urgell. El 21, al Ripollès. L'any 20, a Riudarenes, a la Selva, que vostè deia que també hi ha més perill. I el més recent, que podríem dir que ha sigut el més important, el 1996, a Sant Pau de Fonollet, a la Catalunya Nord, que va tenir una magnitud semblant a aquests que s'estan succeint a Granada, 5, i que es va fer sentir a tot Catalunya. Clar, veiem que tots van ser en zones del Pirineu i comarques de Girona, i la pregunta que li faig és, no sé si aquestes precisament són les zones de més risc a Catalunya.
2: Sí, les zones de més risc, és dir, a veure, ara introduirem un tema. Nosaltres, a sismologia, i els enginyers també, els enginyers que construeixen, diferenciem entre el que en diem perillositat i risc. La perillositat és que pugui passar un terratrèmol. I efectivament, on hi ha més perillositat, no en diem perill, en diem perillositat, no sé si és perquè fa més fi, però deixem-ho, no entrem en filologia. Doncs és el Pirineu, és la zona del Pirineu, i a més, sobretot, més el Pirineu occidental, diguem, ja la part d'Aragó, Navarra i el costat francès. Justament ho dèiem, aquest terratrèmol de l'any 67 va ser l'últim terratrèmol que va fer morts. Va haver-hi dos o tres morts per aquest terratrèmol. Llavors, i l'altra zona, a Catalunya, que no hi ha no és tan freqüent que hi hagi terratrèmols, però pot ser, és la franja de la costa, també. La franja de la costa, no sé si recordeu. No.
4: Costa Nord o Costa Sud?
2: Tota.
4: Tota, eh? Tota.
2: Fins a València. No, no s'esperen terratrèmols, no tenim constància, històricament, de terratrèmols tan grans, però l'any 95, és que ja tenim l'edat que tenim, va haver-hi un terratrèmol a la costa de Tarragona, que es va sentir perfectament a Barcelona. També.
0: I per què? És a dir, primer li pregunto per què aquesta focalització d'aquests sismes al Pirineu i després també per què a la costa catalana?
2: Bé, parlant de la tectònica, el Pirineu també és una muntanya que s'ha fet per la pressió de la península Ibèrica contra la resta d'Europa. I també la costa, diem que la península Ibèrica està girant una mica independentment. Si fiques, són els límits de la península Ibèrica, la costa, que va empalmar fins a la part de, diguem, de Múrcia, Alacant, que hi ha contacte en tota la part de, diguem, que és ben bé la col·lisió de plaques africana. Els terratrèmols que coneixem, que han estat destructors d'entrada, venen tot del Pirineu i la zona aquesta que va des de... Justament perquè Amer no és exactament Pirineu. Amer és la selva, la part nord de la selva. Però és la zona aquesta que justament és el que en diem la falla d'Amer, que va més o menys des de Caralps fins a la costa, fins a la part de Blanes.
4: Que és on hi va haver aquests terratrèmols fa 600 anys.
2: Que és on va haver-hi aquests terratrèmols. Això és la zona més activa. Després he parlat de perillositat. Després el risc, clar, posem en cas una riuada. Si fóssim en Toni i jo aquí, que som dos, hi ha una riuada i se'ns endú, les víctimes seran dos. Si contem tots, que som sis, i sense de tots hi haurà més víctimes. No ve el número de víctimes, no ve per la riuada, que serà igual, ve per l'exposició, pels que estàvem exposats. Això és el que en diem risc. Llavors, per exemple...
5: Però ara hi ha molta més gent que fa 600 anys.
2: A tot arreu. I Barcelona és on hi ha la densitat més alta de població. No sé si és població, indústries... Per exemple, al port hi ha uns dipòsits, a Tarragona hi ha tota una petroquímica, a la part del Vallès també hi ha molta indústria petita química, etc. No sé, els trens, etc.
0: Això és risc.
2: Això, diguem, la combinació de l'exposició i les possibilitats que hi hagi un terratrèmol és risc, que és el que sobretot interessa més als enginyers, a Protecció Civil. En canvi, si passa al mig del Sàhara, doncs no passa res.
0: Perdoni, senyor Virgili, anava a dir, si estem parlant d'aquest llibre que fa 600 anys es van viure aquests terratrèmols...
5: Seguits, n'hi va haver molts de seguits.
0: Sí, han passat 600 anys. Això hi ha alguna manera de comptabilitzar quan es pot tornar a repetir o és impossible?
2: Ah, però dieu a mi.
0: Sí, clar.
2: Com que parlant del senyor Virgili...
0: No, senyor Virgili, això no m'ho sabrà contestar.
5: No
0: en canvi, això sí,
5: vostè. Jo no li sabré dir.
0: No, però, o sigui, estem... Sí, que pot contestar. Això vol dir que ja passa, com per exemple, el període dels volcans a Olot, que es diu que, bueno, sí, que va ser un període i que això ja ha quedat, ja...
5: No tornarà a passar,
0: diuen. No tornarà a passar. Jo li pregunto, com que estem parlant d'aquest llibre i de fa 600 anys, això, diguéssim, ja ha passat o es pot tornar a produir un període d'aquests...
5: Amb les mateixes intensitats.
0: És el que li pregunto.
2: Exactament. Nosaltres només coneixem aquest període, justament, això, històricament. Llavors, clar, no tenim referència. A Japó, un Xile, que cada any per exemple, magnitud 5, a Xile n'hi ha cada setmana. Hi ha el terratrèmol quasi cada dia. I cada any algun magnitud 6, 7... Llavors, clar, diguem, tu fas una estadística i és bastant clar. Per exemple, a Xile, a Japó, a Califòrnia i tot, en la vida d'una persona segur que te'n toca algun de gran. No. Pots tenir segur. Estaràs a 10 quilòmetres de l'epicentre o potser a 500. Jo que Xile és un país molt gran, de mil coses poden passar. Llavors, pots estar a 3.000 quilòmetres. Però... te'n toca algun. A Japó també te'n toca algun. Aquí...
0: A 600 anys, sí, excepte el senyor Virgili, sí, poca gent més...
2: Sí, no, jo tampoc, sí, no
0: per això li dic que és difícil de trobar
2: llavors, algú. Per exemple, a Catalunya hi ha un terratrèmol molt important, però que tenim més mal documentat, cap a la zona de la Vall d'Aran, Ribagorça-Vall d'Aran, 1373. Ja... També ara fa 2 anys em va fer 650.
3: I va ser gros, també.
2: Va ser gros, més o menys del mateix estil, més cap al Pirineu Central. El comentari és que llavors hi ha un poble abandonat, Montclús, a la part alta de la Noguera, i és pràcticament tocant la Ribagorça, que hi ha una esllavissada, està documentat, fins i tot també l'Institut Cartogràfic i Geològic vam fer un llibret molt simpàtic, que s'ha estudiat i sembla que aquesta esllavissada és deguda al terratrèmol, que estava, diguem, bueno, una zona d'aquestes que el poble estava com Puigcercós, que està sempre a punta cabra, doncs, una esllavissada. El comentari és que estudiant la zona es va detectar una altra esllavissada que podria ser del mateix origen i té uns 20.000 anys.
0: 20.000 anys ja, això ja ens queda molt lluny.
2: Sí, no sé si ens tocarà.
0: Per tant, podem estar tranquils que de moment no en viurem, vull dir, no tindrem un... Vull dir que Catalunya no seria una zona propensa de grans terratrèmols.
2: Ja dic, propensa no és, ara, que podria passar en qualsevol moment, també propensa a veure, no esperem un terratrèmol com el de Venezuela o com el de Colòmbia.
0: Bueno, però com el de Granada, sí.
2: Sí, sí. D'aquests, de fet, és això, 1996 en vam tenir. I el 1995, el de la costa de Tarragona, va ser més o menys de la mateixa magnitud.
0: Jo li volia preguntar perquè hem mencionat Barcelona i fa poc l'Observatori de Georrisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya no descartava que hi pogués haver-hi un terratrèmol de magnitud 4 o 4,5. El motiu eren les tres falles sobre les quals està situada la ciutat. Vostè sí. Li consta aquestes tres falles a la
2: veure,
0: ciutat?
2: A veure, falles n'hi ha per tot arreu. Com ara que dèiem, sí, el comentari a Granada. És a Granada poden tenir un terratrèmol molt gran, però no serà pel mateix motiu que estan passant ara. Ara són, diguem, unes falles petites dintre la cubeta. Després hi ha les falles grans, que són el contacte fora en Àfrica. Llavors, diguem, falles n'hi ha... Clar, dius, on està la falla? I a més, les falles normalment no es presenten com una línia a terra, sinó que moltes vegades, diguem, és una col·lecció. Es va trencant com un vidre, allò que fa tot de línies així.
0: D'esquerdes.
2: D'esquerdes, un al costat de l'altre, que van convergint. Aquestes estructures les trobem. I sí, que hi ha falla. N'hi ha alguna dubtosa, és dir, per exemple, hi ha un... Barcelona té un salt molt clar, si puges carrer... qualsevol carrer, Balmes, Montaner... Sí, hi ha un moment cap a quan creua el...
0: General
2: Mitre, sí. Molt bé, el primer cinturó, sí, ja m'oblido dels noms.
0: Que... No, sí, és que vostè anava a mirar, ja l'he vist, aquí sí, està pensant en cap amunt sí, i que...
5: Ja, fa com un turó.
2: Hi ha un moment a tot Barcelona que trobes un salt.
0: Sí.
2: No queda clar si això és una antiga línia de costa, simplement erosionada...
0: O què vol dir una antiga costa?
2: Que la costa abans arribava fins allà i el terreny s'ha anat aixecant. El Tibidabo, a veure, totes les muntanyes s'aixequen un moment a altre. Dalt de tot del Pirineu trobaràs fòssils marins a 3.000 metres
0: d'alçada. Bueno, em fa gràcia que vostè ho diu aquí com si fos evident. Però jo no ho tinc tan evident. Vull dir, clar, m'ha dit que arribava al mar fins allà. Dic, cony, què diu ara?
2: Jo no hi era, o era molt petit. I
0: no, bueno, però clar, el Tibidabo, fòssils marins, quedat parat amb el Tibidabo, és el lloc més alt que tenim aquí a la ciutat. Arribava al mar.
2: No, és dir, el Tibidabo en algun moment és molt... La muntanya del Tibidabo és de les més antigues, diguem, per
0: milions, bueno, ja,
2: per milions d'anys. Però el terreny ha anat pujant i baixant. Tal com dic aquestes valls a la Cerdanya, que són valls que es van obrint i es van omplint de sediment, doncs també el Pirineu, la muntanya, ha anat creixent. I això, hi ha dubtes, ens calen més estudis, però clar, sobre una zona urbana és difícil fer estudis, perquè la gent no vol que li facis una trinxera al mig de casa, oi? Ho entenc perfectament.
5: Ja fan prou obres cada dia.
2: Exactament, sí. Tampoc... Bueno, però, i el comentari, terratrèmols d'aquesta magnitud cap a 4, poden passar molt poques paraules, poden passar a qualsevol lloc. L'any 2012-13 va haver-hi un terratrèmol al costat del Magro, que el coneixem també pel poble, com el terratrèmol de Pedro Muñoz. Un poble molt petit, molt a prop del Magro, en el teatre. El comentari és que això està al mig de la meseta. La meseta és un crató, justament és el lloc menys sísmic d'Espanya. Hi va haver un terratrèmol de magnitud 4, sí. A veure, això potser no passarà però més, les, no però... passarà més en 10.000 anys.
0: Però sí. les cases, o sigui, si un, un terratrèmol de 4 a 5, les, o sigui, a partir de quin moment les estructures aguanten?
2: A veure, depèn de, de les estructures.
0: És a dir, cases, per exemple, de l'Eixample, que n'hi ha moltes que són del 1900, doncs a partir
2: sí,
0: del
2: sí,
0: 1900,
2: sí,
0: 1915, exacte. Això aguanta o...
2: Un terratrèmol de magnitud 4 i 5 l'aguanta.
0: Bueno, doncs ja estem tranquils, ja.
3: Disculpi, una pregunta. Que
0: els que vivim en cases d'aquestes...
3: Ens posaven aquí pel... Tenim un xat de programa.
0: Sí, sí.
3: I el Guillem Estadella ens deia que la muntanya de Montserrat també havia estat sota l'aigua, que s'han trobat allà fòssils. La forma arrodonida de la muntanya té alguna cosa a veure amb l'aigua o això és un... O sigui...
2: Té a veure amb l'aigua, però en l'erosió posterior.
3: Amb l'erosió posterior.
6: I el que va passar con el Castor, que aquell magasem de gas allà en Alcanar, que van començar a injectar gas i allò va començar a tremolar tot, que diuen que estava damunt d'una falla?
2: Ah, això és just, perquè deia, falles n'hi ha per tot arreu. Llavors allà hi ha falles. I el problema, que aquella falla, això que dèiem, les falles van recollint energia i moltes vegades estan encallades fins que de sobte cedeixen. És com tu vas tibant un paper i de sobte, crac, s'estripa. Ai, van. Doncs devia estar molt a punt del, diguem, ja tenia molta energia acumulada. El moment que van començar a injectar gas, el van lubrificar prou perquè justament es produeixen els terratrèmols. És el que en diem terratrèmols induïts. L'energia ja hi era, però potser si no s'hagués fet la injecció hagués tardat anys, 10, potser 100, allò en passar alguna cosa. I quan es va fer la injecció, efectivament, va passar. Això, sí, hi ha
0: per tant, ara que parla de terratrèmol induït, que m'agrada molt aquesta... Bueno, és una gran definició. Mm. Una tuneladora pot produir terratrèmols induïts.
2: A veure, terratrèmol induït, no, el passar una falla és diferent, tal com una tuneladora talla, que això que ha de fer una injecció de gas. Ara, que evidentment la tuneladora provoca vibracions, i segons on passi ho pots notar, o justament, és dir, pot haver-hi fenòmens induïts com que talla justament aqüífers, llavors desvia l'aigua i això comença a funcionar diferent, com ara si els hi va caure sí. una grua.
0: No, però per això, però clar, no, sí,
2: i aquí, sí, aquí a Barcelona també.
0: Sí, sí, al Putxet, sí, que sí, no poden tornar fins al gener, algunes que...
2: Exactament,
0: alguns...
2: si li va fer sí, gros, un forat. Diu, ui, m'ha aparegut un forat aquí a la boca a l'infernal.
0: Això és normal o...? Pati.
2: No, no és... No, no és
0: que, bueno, perquè obres el, obres el lavabo de la pizzeria.
6: Sí, la pizzeria Verona. Sí,
3: sí.
2: Ara ho diem així...
0: No, no, però a veure, jo li pregunto.
2: No, i sort que de nit i no ho agafa ningú. Però el comentari... No, és... aquestes coses, efectivament, poden passar. Evident, a veure, hi ha estudis previs.
0: Sí, sí, no, però, ja ho sé, però per això li pregunto.
2: Però sempre hi ha clars aquestes coses, el que dèiem, la seguretat...
0: Total no existeix.
2: No la tens. També quan em diuen, no, però hi podia haver un terratrèmol, em podia passar alguna cosa, sí. I també es podia no passar-me res, sí. Però clar, a mi m'interessa més saber si em passarà alguna pues cosa clar. O no. Ja,
3: I una
2: ja,
3: celebració ja de moltíssima gent, perquè ens pregunta l'Albert si...
0: Ara
3: es pot...
0: ja estem entrant
5: no,
0: aquí.
5: No, no sí, diu,
3: per exemple, diu, un gol, el 6-1 del Barça contra el PSG, ah, el dia sí. de la remuntada. Sí. Això pot generar un... Petit sisme?
2: Sí, depèn de... És a dir, detectar la vibració depèn de si estàs a prop. Mira, com que el veig cada dia, a Tavertet
0: sí.
2: tenim un instrument. Doncs, a veure si ho dic bé, si era la setmana passada o l'anterior, a veure... l'anterior. El cap de setmana del 24-25 era la festa major i vam veure perfectament el karaoke.
3: Es veia en les vibracions. O sigui...
2: Es veia les vibracions. Que arribes al matí i tu mires i dius, què ha passat aquesta nit? Dic, ah, vull dir, no és nou, ja m'ho conec. Dic, ah, sí. Però... Ja. És la festa major de Tavertet. Quan fan actes per a prop, al centre del poble, doncs els veiem. A la Vall d'Aran, a Casau, tenim un aparell, també, i es veu perfectament quan plou.
6: Què diu?
2: Que li agafes, sí, es veu, depèn. I quan hi ha tronades, també, això ja és més dispers.
3: Però sí que és sensible.
2: Però mires, oh, sí, sí. Això, clar, són molt sensibles. Actualment, el problema és el, diguem, és dir, els aparells són prou sensibles per detectar qualsevol vibració del terra. És a dir, el límit és el soroll electrònic, que és l'electrònica, no diguem que fa xispes, però sempre té... Aquest és el límit, no la vibració del terra, en els aparells actuals que tenim. Llavors, a vegades també allò que estàs mirant i mires les pantalles, vull dir, aquí, per cert, si aneu a mirar a la web de l'Institut Cartogràfic i Geològic, hi ha un apartat que es diu sismogrames en directe. Si escriu sismogrames en directe a internet, i entrareu de seguida. Si escriu en català encara més, i aquest, en castellà a vegades surt el guatre, però sortim nosaltres i veureu el registre del dia de totes les estacions. Ah. És un registre molt simple i el simplifiquem molt,
0: ja està bé,
2: però això, a vegades arribes i mires i dius, ai, mira, està plovent a Viella. És el comentari. Quan entres al matí que pares davant de les pantalles o al revés, dius, ai, mira, l'altre dia que va haver-hi la tronada forta, també, la setmana de dia, la mateixa setmana, que està al marxar, em vaig adonar, anava a marxar, dic, ui, déu-n'hi-do com està plovent. Llavors vaig mirar la web del Meteocat i vaig veure que anàvem pels 20 i tants litres.
0: S'han plantejat vostès fer la previsió meteorològica?
2: És el problema dels terratrèvols, no és previsió. Ho estem veient en directe.
3: És a posteriori o en directe, clar.
2: A posteriori o en directe. No, la previsió no la fem...
5: Jo només vull dir que Barcelona està tota foradada i el petit terratrèvol que hi hagi... Bueno, tots són solucionats.
0: Esperem que la cosa aguanti.
2: Els túnels s'aguanten molt, justament són estructures, normalment.
5: Bueno.
2: Això passa de sentir-se terratrèmols i a mirar els miners i quan surten a superfície. Heu sentit el terratrèmol? No.
5: El miner diu que no.
2: Quan estàs, si és molt gros es sent. Però quan estàs dintre terra, tot allò és solidari, es mou tot junt. I no. Ai, que el problema de les cases és justament que vibrem sobre el terra.
5: No?
2: En canvi, dintre una mina, normalment es nota... I com que es mou tot junt en el terra del voltant, justament això també li dona... Es pot arribar a ensorrar, sí.
0: Per tant, és més segur... O sigui,
4: una més estabilitat.
0: Un terratrèmol, estàs més segur al metro que no a la superfície.
2: En general, sí.
0: Bueno,
2: en general. Per exemple, les línies, la línia 9 i això que van a 30 metres, que no sé per què no pinten unes calderes del Pere Botero, baix de tot, quedaria bonic. quan baixes al pou, a l'arribar vaig trobar-te pintades les calderes del Pere Botero, però tindria la seva gràcia. Bé, allò és, quan estàs a baix és molt segur, aquell túnel. El túnel de la Rambla, que va pràcticament a nivell de superfície, bàsicament per la Rambla, el dia notes.
0: El de la 4.
2: El metro, el de la línia 3.
0: No, és la 4.
2: La 4 també, la Via Laietana, és un túnel molt... Van quasi a nivell de superfície. Això ja és una altra, cosa.
0: Bueno, doncs anirem tots a buscar la 9.
2: Això mateix.
0: Josep Batlló, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer que ens acompanyés i quan arribem avui a casa ja almenys sabrem, explicarem altres coses que fins ara no sabíem. Per tant, li agraeixo molt la visita.
2: Doncs gràcies a vosaltres per la xerrada.
0: No, al contrari. Sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Josep Batlló. Repeteixo, fem una pausa i tot seguit anem amb un dels esdeveniments musicals de la jornada d'avui. Ens ho explicarà Albert Buscarons.
7: Versió RAC 1. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
8: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
9: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
8: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
9: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
11: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
12: T'ha anat bé de gust la rutina?
11: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
16: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
15: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: 7 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. A veure, Caila, de què ens vols parlar?
3: D'una pel·lícula, perquè aquest divendres 4 de setembre arriba als cinemes Cronos, que és la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017. Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez protagonitzen la investigació contrarrellotge després dels atemptats que van posar a tot un país en xoc. Recordeu, Cronos, a partir del 4 de setembre als cinemes, no us la perdeu.
5: Saps si surt el senyor Trapero explicant allò?
3: Sí que surt el senyor Trapero, sí. Però no ell en persona, l'interpreten.
5: Bueno,
3: interpreten el major Trapero.
5: Però no cal que l'interpretin, perquè no ho fes ell mateix.
3: No, home, no, perquè ell no és actor. Vull dir, és una pel·lícula feta amb actors.
5: Però ho faria bé.
19: Ell no pot fer el paper, pot fer el drap, però no el paper.
0: Com? Perdoni.
3: Què diu? Atenció,
0: Què ha dit?
3: Atenció, per què?
19: No sé si repetir-ho.
0: No, és que no he entès exactament on ha volgut anar a parar.
3: Pot fer què?
19: El drap del trapo, del trapero, però no el paper.
0: Sisplau, Àlex.

0: A veure, avui tenim novament col·lapse per la muntanya de Montjuïc. Avui l'estadi olímpic, per tant, el recinte amb més capacitat, inaugurarà aquesta nova temporada, que comença 26-27, temporada de concerts, amb l'actuació d'aquests que esteu escoltant, bueno, d'aquests. Que resulta, Albert Buscarons, bona tarda.
1: Hola.
0: Coordinador de RAC 105, bona tarda. Jo pensava que era un grup.
1: No, home, no, és Abel, Abel Tesfaye, The Weeknd, sí, sí, un solista. Fem una crida des d'aquí a les autoescoles, avui, que no vagin a Montjuïc, per l'amor de Déu, perquè sempre que hi ha concerts dies d'estadi, hi ha algun despistat que encara està fent pràctiques amb el cotxe per allà, i és un follon.
2: Home, t'ho diràs.
0: Si estàs fent pràctiques...
3: No, és ideal.
4: Que vagin a la PC, a fer les pràctiques.
1: Sí.
0: Bueno, però allà, el dia de pràctiques que hi ha concert, és el pitjor dia, evidentment, per anar-hi.
1: Sí, ara el que passa és que dies de concert a estadi, directament tallen els accessos. No s'hi pot pujar. Has de reservar prèviament una plaça de pàrquing que has de pagar. Ara, en dies de concert, has de pagar per aparcar al carrer a través de Ticketmaster, 12 euros, i llavors només els que porten el distintiu, el comprovant d'aquesta compra, poden accedir-hi.
0: O sigui, jo ara, perdona, es nota que fa... O sigui, jo sempre pujo amb... bueno, sincerament, no, pujo, exacte, per les escales
1: còmode,
0: mecàniques,
1: sí, sí.
0: Que sempre n'hi ha alguna o dues que no funcionen, tot i que les han canviat, però clar, gràcies al vandalisme, doncs, sempre n'hi ha una que no funciona, o un parell. Però, o sigui, si tu puges en vehicle particular, no pots aparcar a l'estat. I has de pagar... I per què has de pagar Ticketmaster?
1: Prèviament, perquè així, d'alguna manera, ells diuen que controlen l'aforament de cotxes. Llavors, si tu tens plaça reservada,
0: I
1: pots accedir-hi.
0: I Ticketmaster li paga a l'Ajuntament, entenc.
1: Això no t'ho puc dir.
0: Bueno, o sigui,
1: no ho sé.
0: Aleshores, tu pagues a Ticketmaster l'entrada i a Ticketmaster també li pagues al pàrquing.
1: Efectivament. Els compradors de les entrades del concert, uns dies abans, reben un correu en què els diuen si vols plaça de pàrquing, la pots aconseguir aquí. I la compres. Com t'has quedat?
0: No, és que no ho sabia i, clar, m'has deixat... mira, avui és el dia de saber i conèixer coses noves. Aquesta
1: sí,
0: no
1: sí,
0: la sabia.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, parlem del que tampoc ho sabia, d'aquest cantant, no? Dius que és canadenc, aquest home?
1: Sí, The Weeknd, el vam conèixer el 2015 amb Can't Feel My Face i té dos rècords. Un, la cançó que escoltàvem abans, el Blinding Lights, és la més reproduïda de la història de Spotify. Té 5.500 milions de reproduccions, aquesta cançó.
0: I per què és la més... Vull dir, com és que és la més produïda? Perquè escoltant-la, no...
1: Mira, jo crec que The Weeknd ens va salvar la pandèmia. Aquesta cançó es va publicar el desembre del 2019 i tenia previst que el seu disc sortís a la primavera del 20 i tot es va començar a congelar i a parar una mica a partir del març, però ell va dir endavant. I l'abril del 2020 va publicar aquest disc, que va tenir aquest gran èxit, i altres com Save Your Tears, va tenir moltes cançons que van tenir molt ressò.
3: Sí, va ser Resistiré. Este sí que va triomfar la
0: pandèmia.
3: I
0: aquesta versió que estem escoltant, puja l'Àlex, és la de la Rosalía, que també l'ha interpretat, no?
1: Sí. Maybe tú me enseñas cómo amar. El que passa és que si em preguntes d'on surt aquesta relació, ben bé no ho sabem.
2: Són amics, ells.
1: Sí, ells mai han explicat per què es van conèixer i d'on surt això.
3: De què se van a conocer?
2: Nadie, no ho saps.
3: De
0: què riu?
3: No serà...
4: Que no entens el que m'he de dir. Si no entens el que m'he de dir...
0: Sí, però clar, és que es va, o sigui, el comentari és totalment de franc, perquè en base a què?
2: Exacte.
3: Pues mira, de lo que dice la Rosalía, tra, tra.
4: No l'entiende, no l'entiende.
3: Tra, tra por detrás.
0: Però ara de què riu?
4: Que no entenc res.
0: Eh?
4: Que va de ser més curt. No, veig que quedes amb superficial. No fos quedar que diu, és el que insinua.
0: Digues. Bueno, que no se sap de què es coneixen.
1: No se sap, però després d'aquesta col·laboració van tenir un altre, el disc de Rosalía, i de fet The Weeknd es va atrevir a cantar en castellà, en espanyol, per primera vegada, en aquella bachata, que és aquesta que sona. Que es diu La Fama i que, a més, parla d'aquesta relació tòxica que tenen els artistes, precisament amb La Fama, perquè d'això va una mica el concepte d'aquesta gira de The Weeknd. Ell té problemes amb això.
2: Una Fama?
1: Sí, una ciutat en runes és el que hi ha darrere l'escenari, que, segons ell, representa tot el que La Fama li ha robat a la seva vida.
3: Que foti dona musulmana, que vagi amb burka...
2: Ai, escolti, no comenci.
3: I ja ningú el coneixerà. Ja està. Podrà anar per tot arreu, ningú el coneixerà.
5: No sé ben bé de qui parleu. No sé on sóc.
0: El The Weeknd. Wicked, de Wicked.
2: No, Wicked no, eh?
1: Aquesta era la pel·li.
0: Wicked, Wicked.
2: Has fet aquí un creuament de cables.
0: Sí, tingut, Wicked és el musical. Ara, és el musical ara. Que és la tortura de molts. No, The Weeknd, que jo, repeteixo, pensava que era un grup i no, he vist que és aquest...
5: Però escolta, mamon,
0: tan malament ho passa aquest xicot...
6: Però canti.
0: Sí, bueno,
6: si ho passa malament, que es quedi a casa.
0: Exacte, és el que anava a dir, no? Viu d'això, no?
1: Fins al punt que el 2023 va fer una entrevista on va dir que pràcticament volia fer-se un prince, que és allò de treure's el nom. Volia començar una nova era...
0: Que volia desaparèixer.
1: No, vol matar el personatge. De fet, durant aquesta gira, els 15 a 20 primers minuts aproximadament, ell porta la cara tapada. Porta una careta i després se l'acaba traient i diu que és aquesta dicotomia entre el personatge i la persona que és ell.
6: Tots aquests músics, si t'hi fixes,
0: sí,
6: tots perden...
0: Bueno, és com el Miguel i Bosé. Un és Miguel, l'altre és Bosé. Per tant, els 20 primers minuts no li veus la cara. Només veus la careta del The Weeknd.
1: I...
0: Weeknd. Toni,
2: per favor, concentra't.
7: Ara no falta que, com diria Amamen Mendezaba,
0: sí, sí. No, que diu, ara ho he dit bé, The Weeknd.
2: Ara sí.
0: Ah, vale.
1: Ara sí.
0: Ah, és que, escolta, és que ho fiscalitzeu, eh?
2: Sí.
0: Estic sota una pressió que no es pot aguantar. A veure, ella es diu Abel Tesfaye.
1: Sí.
2: Com es pronuncia, això?
1: Sí, tal qual.
2: Tesfaye?
1: Sí, sí, sí. El que veurem aquesta nit és una gira que ja va començar el 2022, que ja va passar per Barcelona el 2023.
0: Ah, és la mateixa, doncs.
1: És la mateixa, el que passa que va incorporant les cançons que va publicant a mesura que passen els anys. Pensa que aquest mes de juliol ha aconseguit el rècord mensual de recaptació de la història amb 124 milions i 892.000 entrades venudes.
6: És del darrere.
0: Però si per ell és un problema, la fama, tota aquesta calarada, que parli amb mi, i jo estic obert a gestionar-li.
6: Jo li puc gastar tot en 5 minuts.
0: A veure, jo li vull preguntar aquí a l'Albert el concert d'avui, perquè, per exemple, companys com el Marc Serra, que avui hi va, que, bueno, m'ha dit que sobretot, que es veu que és molt espectacular. A veure, què hi fan? Vull dir, és realment tan espectacular.
6: Però tots són runes, diu que tots...
0: Bueno, però que hi ha, vull dir, no sé, que hi ha pirotècnia, no sé, cocodrils, què hi ha?
1: Sí.
6: Ballarines, millor hi ha ballarines,
0: bueno, majorets. No?
1: M'encantaria, cocodrils m'encantaria.
0: Que no ho has vist mai?
1: No ho he vist mai.
0: En canvi, jo sí. Passa hi ha un circ? Amb un circ d'aquests russos-americans a l'estiu a Castelldefels...
6: Russos-americans.
0: Bam! És que era o circo russo o circo americano. No sorties del bucle. Sempre hi havia circo russo o circo americano. Que després vaig saber que eren espanyols i eren... Era un circ que anaven canviant. Sí.
6: Bueno,
0: ho vaig preguntar un dia i em van dir, no, si són tots d'Espanya. Passa que el promotor era... Tenia un circ que els feia circular amb l'etiqueta de circo americano i
2: els altres...
0: Circo russo.
2: I hi havia cocodrils.
0: I amb un d'ells... Hi havia uns... bueno, un cocodril, que diria ser un...
7: Un canitxa.
0: Una sargantana, però li posaven uns vidres i llavors hi havia un domador que s'enfrontava al cocodril.
4: Ara era una lupa, era lupa, era una sargantana.
0: La pregunta és, què hi veuran els que vagin avui a The Weeknd? Weeknd.
8: Tete, espavila.
1: Havíem un espectacle d'estadi, és aquest gran format, ho has dit, hi ha focs artificials. L'escenari va presidit per una figura gegant que és buida per dins i un altre cop tornem amb la fama, representa allò que la indústria crea i que tothom adora, però que està buit per dins.
5: Vaja mamonada.
1: El que passa que aquest estiu hem passat molta gana. Pensa que des de Bad Bunny només hem vist Don Omar a l'Estadi Olímpic, un altre...
6: Fuà, Don Omar és lo puto dios.
0: ¿Quién es?
6: ¿Y has conocido Don Omar, tete?
0: Té nom de PNA Aura. Tenem d'empresa de congelats. Don Omar.
6: O de camping. Mira. Una dona
0: no me dio vuelta. Però on va actuar
1: a l'Estadi Olímpic?
6: A l'Estadi Olímpic, tete.
0: Però ho va ampli.
6: Home, claro.
1: Això ja no t'ho sé dir, no ho tinc clar.
0: Però si té nom, repeteixo, de marca que pesca el peix i el congela al mar.
6: O de camping.
0: Don Omar.
1: Clar, i això és el que hem tingut tot l'estiu, Don Omar. I per això arriba The Weeknd, tenim ganes de veure un gran espectacle.
6: No lo vas
0: superar. Que també hi vas.
1: De directe, sí. És una mescla de plaer i de feina, ja saps.
0: Ja.
1: Epa.
5: Valentilla.
0: Perquè tu en quin marge de temps arribes al concert?
1: Jo hauria d'anar... Bé, jo he fet això de comprar-me l'entrada i del pàrquing, i això vol dir que, mira, tinc cert marge. Ja puc arribar amb una mica més de temps perquè tinc la plaça garantida.
2: Ah, que bé.
1: Que això està bé.
2: Disculpeu, perquè Don Omar va omplir, 55.000 persones.
6: Toma, tu, que això no ho generes tu, vamos, ni de pus.
0: No, no.
2: Ai, per favor.
0: De pus, no lo sé. De público, seguro que no. No, anava a preguntar-te, pel que he llegit, sembla que el The Weeknd També posa tot de traves com Rosalía perquè entri la premsa gràfica.
1: Sí, perquè això va crear un enrenou fort quan no es podien entrar fotògrafs al concert de Rosalía, i avui passa el mateix. No es poden entrar càmeres ni de vídeo ni de fotografia professionals. I a nosaltres ens queda clar que això és decisió de l'artista, que la promotora no hi té res a veure, però jo avui no he vist ni un tuit de queixa ni ningú dient que els fotoperiodistes no poden entrar-hi.
0: Amb Rosalía sí, sí, i amb The Weeknd no.
6: Bé.
0: Sí, les ganes de tocar la pell.
1: Haver-hi un artista aquest estiu, sí. Chayanne, de fet.
7: Oh, sí. Chayanne.
1: Chayanne,
7: però que maravilla.
1: Clar, que ja té 58 tacos i, bueno,
7: però molt bé físicament. Està maravilloso, maravilloso.
0: Que tinc 58 tacos.
7: Parece tu hijo.
0: A veure què dius,
1: No, el que va passar que sí va deixar entre fotògrafs, però no el fosat a primera fila, com m'acostuma a passar. Estaven a mig estadi, al costat de la taula de so. Així no el podien agafar.
7: Claro, con una media prop, como Sara Montiel.
0: Bueno, sí. Però amb un objectiu ben d'aquests que agafes la lluna...
1: La arruga, no sé si la veus, eh?
7: No, hay que echar una media a la càmera.
0: Bueno, la arruga no, però el cosit, sí. Tots aquests van cosits com una pilota de futbol.
6: A part d'aquesta que sona, en té alguna altra més?
0: Chayanne. Sí.
1: Salomé.
0: Salomé, posa Salomé. Claro. Ara l'Àlex. L'Àlex té tot el repertori de Chayanne i de...
1: I de Wicked.
0: I va omplir a Chayanne o no?
1: Sí, però que més ve cada any, eh?
0: Ah, ve cada any.
1: Cada estiu fa un Palau Sant Jordi.
7: Toma.
2: Oh. Oh. Parada.
6: Dugues, doncs, en té dugues.
7: Mira con el lifting.
0: Sí, sí, però amb dugues ja viu.
2: I tant que viu.
0: Mira.
7: Baila que baila me.
0: Bueno, aleshores, arribes a quina hora és avui, el concert?
1: 9:15, perquè ja sabem que Barcelona té les seves normes. No pot acabar més allà de les 11.
0: Ah, no?
1: A les 11 tothom fora. Cosa que està molt bé per la mobilitat, també, perquè encara la gent és a temps d'agafar metro. Perquè si acaba...
0: Bueno, però això, em veus, amb això...
2: Això està ben pensat.
0: Sí. I tu et quedes fins al final del concert, o què fas?
1: Jo sóc un humil cronista que necessita sortir de l'estadi a muntar la crònica que acaba de redactar allà. Llavors, jo no em puc permetre estar-me fins a l'última cançó i trobar-me aquell pifòstio de sortida de cotxes amunt i avall.
0: Pifòstio.
1: Pifòstio. És català correcte, això, no?
0: Sí, home.
1: Llavors, jo... Les dues últimes cançons acostumo a veure-les...
0: Les dues, que són les bones!
1: Des de la porta. I els focs artificials ja canvien el cotxe.
0: Però escolta, si són les dues últimes, sempre són les bones.
1: Avui no tant, eh?
0: Ah, no?
1: No, les d'avui són, bueno, de segona. Els èxits ja hauran sonat, no passa res.
2: Però tu ja saps l'ordre de les cançons?
1: Sí, això sí.
0: Però això, perdona, trobo que li perd interès en un concert.
2: Home, i tant.
0: Perquè sempre hi ha el megafan que el tens al costat i ja va dient, ara cantar aquesta. Ara toca, i clar...
2: La gràcia és no saber-ho.
0: Clar,
4: i els visos també, saps?
1: Sí, sí, tot. Sí.
0: Però visos, perdona, s'han acabat els visos? O sigui, és el vis ha caducat, ha passat a la història?
1: Darrerament sí, sobretot en aquestes gires internacionals que són tan mil·limetrades i que no canvia res d'un concert a l'altre. En aquest cas és fàcil saber el repertori perquè és el mateix que porta fent 2 anys. Aquí no canvia ni una coma.
0: Ja. Bueno, li preguntaria al Josep Montero si...
1: Home!
0: Perquè no fa un estadi.
1: Clar.
0: Fa 4, Josep, 4 estadis.
9: 4 estadis, fem 4 estadis a l'octubre!
7: Quins crits!
9: Explica!
0: No, la pregunta que anava a dir és si... Que potser l'Albert té informació al respecte. Eh? Si dels 4 concerts seran iguals...
10: Jo què sé, tio. Un dia em tiraré un pet, l'altre dia em tiraré un rot. És igual, tio. Jo crec que...
0: No, dic si interpretaràs les 4 cançons... O sigui, vull dir, si els 4 concerts seran el mateix ordre... Les...
2: Però com jo què sé? Però tu no tens una previsió.
10: Un dia sort de tu, quan serà aquest, un altre... És igual, in the night, na, na, na, na, na, na. És igual, tu què t'importa, tio?

0: Com riuen, eh, tio? Els concerts guapos són els caps de setmana. Sí o què?
1: Bueno, però els teus tampoc...
2: Sí o què? No cridis!
1: Com van els concerts de... Les Grasses?
3: Clar, comencen en dilluns.
1: Clar, comences en dilluns.
0: No, tio, de dilluns a divendres i que no pari la festa. I cap de setmana també, tio. Això és la festa permanent i completa, tio. Què passa, tio? Què, vols que cantem una estoneta?
1: No, no vull que cantem, però...
2: Com està el pati? Celebrem el meu aniversari. Bufis fort i les apagui. Si em diu que avui té ganes...
1: No, anava a dir...
2: Ara!
4: No podràs parlar.
2: Escolta aquesta cosa, amb aquella merda de Weekend. Canta-la!
0: Jo també tinc problemes amb la fama, eh, tio? Sí. Porto fatal.
1: També,
0: eh? Sí, porto fatal.
1: Sí, té problemes amb la fama?
3: Jo diria que sí.
1: Però per què? Per això deixa... Per això acaba...
0: Buscarons, explica-li,
1: per això pleguen els oques grasses?
0: Va,
3: tio. No sé si tant, perquè...
0: No, perquè fot mandra, tio.
3: Tot apunta que el Montero està treballant en música en solitari.
0: Sí, estic treballant molt.
3: Fins a quin punt serà tan expansiva com d'omplir estadis. O serà una cosa més recollideta.
0: Treballo tant que m'he llevat a les 12 avui, tio. Vull dir, normalment em llevo a les 2. Vull dir, saps, tio? Estic molt implicat.
1: A veure, que li pregunto al Buscarons, a Oques Grasses fan visos o no?
3: Ostres, no ho sé. Habitualment els seus shows, sí. Què estan preparant pels estadis? Però segurament el primer serà igual que l'últim. Tothom ha de viure la mateixa experiència de comiat d'Oques.
1: Mira, aquesta, això, amb això ho petareu, no?
0: Si veig l'error com una religió, reso a les nits per
1: viure dies nous. Estimo el sol quan fa dies que plou. Esteu assajant o no?
0: Ah, tio, la vida és un assaig, saps? Vull dir, et lleves...
5: Mare de Déu!
0: Et lleves i la improvisació està a l'ordre del dia.
2: Vinga, mama, el culet que pes! Que has fet culet aquest estiu, eh?
3: El Montero ja sap que és estar a l'Estadi Olímpic perquè Aitana el va treure l'estiu passat per cantar La gent que estimo.
0: Sí, és molt de puta mare, Aitana.
1: Li pregunto a l'Albert i també al Josep. Hi ha rumors que hi haurà...
0: Pregunta.
4: Sí, però
2: pregunta! Pregunta, collons!
5: Quins crits!
1: Que si hi haurà col·laboracions especials.
0: Sí. Bueno,
4: quines? Jo pots avançar alguna cosa o no?
1: Tu et sona alguna cosa, saps?
3: Jo diria que no.
1: Home, què dius?
0: Ja.
3: Els oques són molt seus, eh? No, tant, no acostumen a fer això, no.
1: Però no has dit que sí, no, tu no acabes
0: jo
1: de dir que sí.
0: Jo que no sé, tio. Com fas preguntes estranyes, tio?
4: Pregunta estranya no és.
1: No esperem col·laboracions especials.
3: No tinc informació, eh? Però jo apostaria que no. No crec que Aitana els hi torni el favor.
1: No?
3: Jo crec que no.
0: Et fas preguntes molt estranyes, tio. Viu la vida, que aquesta és l'última temporada del versió, tio.
1: Sí,
0: viu la vida.
1: I dale, que és l'última temporada del versió.
2: No sé, tio. No sé que és burro. Digues que és l'última i vendràs totes les entrades, tio!
3: Aniràs al concert d'Oques, tu, Toni, o no?
1: Bueno, no hi anava a anar, però ves per on l'Arnau Vila va comprar una entrada bueno, em va dir si volia anar-hi i...
3: I cap allà.
4: Home, serà una experiència, tens sort d'anar-hi.
1: Sí, sí.
3: Estarà bé, estarà.
1: Ara, m'he tingut que posar al dia perquè no coneixia ni una cançó.
3: No t'ho crec, no.
1: No, no, de veritat.
0: No vols parlar dels Oques, no, del Weekend?
1: No, però ara sí que ja mencionaves quantes i aquest estiu he fet una immersió.
4: Molt bé.
1: Per tant, ara sí que estic al dia i deixa'm dir que em veu enganxar amb un concert que va programar TV3 en el seu dia, en directe. I em va agradar.
0: Sant Jordi, guapo, eh, tio. I aquells discursos que foto a la meitat del concert.
1: Sí, no, bueno, el discurs és el més...
0: Profons,
1: el discurs és el que em va sorprendre una mica més.
0: Pregunto, ha vingut tothom, eh? Bueno, què passa, penya?
1: Sí, això s'ha
0: semblat... Aquell dia, eh?
6: Hòstia, avui sí que ha vingut quasi bé tothom, eh?
0: Quasi bé tothom,
6: ha vingut en Ramon, Ramon!
2: Ramon!
6: Joaquim, Joaquim!
2: Joaquim també va venir!
6: Penya de dalt, què passa?
2: Què passa, penya de dalt, penya de baix?
0: Que guapo que va estar, tio. Ua, tio, pues el Estadi Olímpic fliparàs.
4: Us ho passareu bé, Toni.
1: Sí, jo crec que sí.
3: Quin fitxatge, el Montero, eh?
1: Sí, bueno, mira.
0: Voleu que digui més merdes?
1: No, ja està, ja està. No, ja Albert Buscarons, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies,
1: Josep.
4: Mira, i ens diu el Jordi Gil que Oques Grasses no acostumen a fer visos, eh, normalment.
0: Va.
4: Fan el que toca i s'ha acabat. Això ens ho diu un fan d'ells.
1: Ah, doncs t'està dient un fan.
0: Sabré jo el que faig, eh?
4: Ma, escolta, però aquest Jordi que ha anat a concerts vostres...
1: Que
4: no...
1: t'estan dient que no fas visos.
0: És igual que no ens ve d'un fan, tenim milers, saps? Bé. Si perdo aquest...
4: Però a veure una cosa.
0: Si perdo aquest...
4: No s'està inventant,
0: eh? Sou el cul.
4: Ai, escolta, per favor, va, Josep.
2: Sou el cul! Sou el cul! Voleu-me tocar el cul, sou el cul! RAC 1.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions...

0: Teatre, cinema, tallers infantils,
1: música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
0: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
1: Informació i entrades a visitbagú.com, a l'oficina de turisme de Bagú, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Bagú és autèntic.
0: Fira d'Indians a Bagú.
2: Hi ha colors que es veuen. El groc es viu en família.
3: A l'Atlètic Terrassa Hockey Club, generacions de famílies compartim el groc i una mateixa manera de viure l'esport des de 1952.
2: Hockey, tennis, pàdel, pickleball, fitness, barre i ara Hyrox i un seguit d'activitats per a totes les edats durant tot l'any.
3: Ara també podeu formar part d'aquesta història. Feu-vos socis i comenceu a viure l'Atlètic.
2: Atlètic Terrassa Hockey Club. Esports i família des de 1952.
3: Més informació a athc.cat.
4: Torna al despertador. Torna al mama, no trobo l'estoig. Torna al cor, agafa la motxilla, que arribaràs tard. Però aquest any, que la rutina no t'agafi a mitges.
5: A Servei Estació tens tot el que necessites per preparar la tornada a l'escola. Llibretes, estoig, colors, motxilles, carmanyoles, ampolles, carpetes...
6: Si tens el val escolar, a Servei Estació val més. Tens un 15% de descompte extra en les teves compres complementàries.
5: Servei Estació. El curs comença aquí.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
8: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
9: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat envaeix.
10: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai Ponés.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: RAC 1. Tots som 1.
13: Tres minuts passen d'un quart de set del vespre. Saludem Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Ara mateix tenim una operació policial en marxa a Manresa per l'apunyalament mortal d'aquesta matinada.
14: Sí, segons ha avançat el Nació, un ampli dispositiu policial s'ha desplegat aquest matí a primera hora per entrar en un pis de la Travessera dels Drets, a un quilòmetre del carrer Sant Jaume, on s'ha comès l'assassinat. En l'escorcoll hi ha participat la policia científica, com continua amb la investigació per esbrinar qui hi ha al darrere del crim. Segons el Regió 7, tot plegat hauria passat cap a les 3 de la matinada, quan els veïns han alertat dels crits i el soroll al carrer. Quan hi han arribat els serveis d'emergències, l'home, la víctima, ja era morta. Tenia 45 anys i és un veí conegut a la comarca i a la ciutat, tot i que vivia a Castellnou del Bages. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat demà a les 12 del matí un minut de silenci a la plaça Major. Més coses, la Generalitat ha multat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va provocar l'incendi de les Gavarres. Es tracta, recordem-ho, d'una empresa subcontractada per la mateixa administració que feia tasques en una carretera en plena onada de calor i amb el pla Alfa en nivell 3 activat, cosa que els obligava a aturar l'activitat. El foc va començar per les guspires d'una serra radial i la Generalitat ha sancionat la companyia per l'incompliment de la normativa de prevenció. La policia va detenir l'operari hores després de l'inici de l'incendi, tot i que va quedar en llibertat amb càrrecs al cap de 2 dies. El foc, el més gran d'aquest estiu, va calcinar unes 2.200 hectàrees del massís de les Gavarres i va obligar a confinar 40.000 persones. El govern donarà un cop de mà a les empreses de Collserola afectades per les restriccions de pesta porcina africana. Avui han aprovat una línia d'ajudes directes pels negocis que hagin tingut pèrdues d'almenys un 30% aquest 2026. S'hi podran acollir quan acabi l'any restaurants, botigues, centres de lleure i negocis d'activitat a l'aire lliure. També ajudarà a les granges i escorxadors, que tindran uns beneficis diferents. Ho ha anunciat el Món a RAC1, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig.
15: Hauran d'acreditar una disminució del 30% dels ingressos aquest 2026, per tant, caldrà acabar l'any, i en el cas de les granges de la zona 0 són unes 70 granges que es podran acollir, i en el cas dels escorxadors creiem que seran els escorxadors de la província de Barcelona, que són 9 escorxadors, però que són milers de llocs de treball, i per tant aquí sí que la dimensió és gran.
14: Després de gairebé 11 mesos de restriccions a Collserola, Ordeig creu que encara és d'hora per aixecar els controls al parc natural. Això després de 2 setmanes netes, sense cap positiu nou, i amb 11.000 senglars menys per les batudes dels últims mesos. I un apunt en plana internacional, Håkon Vuitè és el nou cap d'estat de Noruega. Avui ho ha jurat a lleialtat a la Constitució en un acte al Parlament. Allà no hi era la seva dona, Mette Marit, que encara es recupera del transplantament de pulmó que li van fer al juny. Aquest migdia, el monarca ha obert al Palau Reial d'Oslo la capella ardent de Harald V, que va morir divendres als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa, amb 35 anys de regnat. I el temps, avui la temperatura ha quedat més frenada, però els propers dies la calor s'anirà intensificant i a finals de setmana es podrien fregar puntualment els 40 graus als punts més càlids de Ponent i a les Terres de l'Ebre. També augmentarà la sensació de xafogor a la costa, amb nits de mal dormir, sobretot a les grans ciutats, i el sol serà protagonista.
13: Espera, perdoneu, perquè és que estàvem aquí discutint amb el Rocco sobre aigües. I ara mateix, clar, o sigui, m'estava indignant perquè resulta que...
16: No, però vigila, perquè a veure si hi ha algun d'aquestes marques...
13: No,
16: que...
13: però clar, és que les que m'estàs dient, que són les que jo consumeixo...
16: Doncs malament.
13: Resulta, m'estàs dient que
17: són les més valorades. No,
13: però, no, però són les més bones. Vull dir que...
17: Però és que això és molt personal.
13: No, no, no, no, que diu que les deixaven malament a no sé quin...
16: Sí, sí, ja t'ho buscaré, t'ho passaré, t'ho passaré.
13: Pues passa-m'ho, perquè sí, no sí, estic sí. en desacord, i que els que fan aquest estudi, pues, són uns incompetents. No saben, Home, clar, vull dir...
16: Sí, que, sí, mal però no tinc dies d'una cosa que t'agrada, si t'agrada, no, continua comprant-la.
13: No, no, no, no està ben fet, no està ben fet, mira, perquè hi ha aigües que refresquen, o sigui, que se't passen bé per...
18: Sí, per la carcamella.
13: Que no pesen, i en canvi hi ha altres...
18: Que s'entollen.
13: Exacte, exacte.
16: Però tu saps distingir quina és...
13: Home, i tant, de seguida. Les, a mi m'agraden les
16: que... Mineralització no, dèbil.
13: Ara, aquestes són les que m'agraden a mi. I ara m'estàs dient
16: aquesta que tens tu, que no...
13: No, doncs clar, no.
16: Ara, aquesta nit et
13: passo. A veure, Arnau Vila, estem pendents...
19: Pendents.
13: Estem pendents de... segons a la xarxa, alguns han apuntat que hi haurà bomba informativa al Barça.
20: Ah, sí?
13: Van passant els minuts i...
20: Serà bomba feta.
16: No bomba res, eh?
20: Serà bomba feta.
13: Ni bomba ni informativa.
20: Riu, hòstia.
19: A veure, és avui...
17: Ai, escolti, no es pot exigir algú que rigui amb aquesta violència. És que de veritat.
18: A mi m'ha fet gràcia.
13: A veure, digues.
19: No, que avui tanca el mercat, recordem-ho, és dia 1 de setembre, per tant, hagués hagut de tancar ahir, sí, si fos un món normal.
13: Ho anem allargant, això.
19: Però tanca avui, a les 12, en principi al Barça no s'esperen moviments, o com a mínim moviments d'entrada, perquè de sortida sí que hi ha alguns jugadors a la rampa de sortida, sobretot el nom de Marc Casador.
20: Pobret.
19: On anirà Marc Casador? Sí. Què farà finalment? Doncs bé, el temps afegit que en parlarem. Ha aparegut els companys de l'Esport i el Mundo Deportivo que posen sobre la taula l'opció del Depor, el Deportivo de la Corunya.
13: Ui,
19: però, evidentment, el Depor no pagarà el traspàs que exigeix el Barça, per tant, potser hauria de ser una altra fórmula. Veurem què acaba fent. Recordem de Jorge Méndez, un dels jugadors que ha mogut aquest estiu. Sentirem Gabriel Jesús, que ha parlat avui davant dels mitjans de comunicació. I m'ha caigut molt bé, per cert. M'ha caigut molt bé. He trobat un noi molt assenyat. Sí, efectivament.
18: El que fa de caure bé és el genoll seu.
19: Ha dit que el té molt bé. Ja sé que ahir...
13: Sí, ho ha dit.
19: I tot el cos ha fet com un...
13: Sí,
19: exacte. I, per tant, avui, que és dia de mercat, avui us preguntem a les stories d'Instagram per quin seria per vosaltres l'impacte del tancament de mercat. Quatre opcions. L'arribada de Julián Álvarez?
18: No, per favor, eh?
19: Estem posant opcions. L'arribada de Harry Kane?
18: No vull sentir més aquest sí.
13: Aquest sí. Aquest és el que...
18: Aquest és el bo.
13: Aquest és el bo. Però em sembla que no ha tingut cap mena d'interès a venir a Can Barça.
19: Crec que no. La sortida de Koundé?
13: Sortida de Koundé, això seria un impacte
18: això
13: també.
18: Sí que, després, això sí que convé. Després del... Això convé. Que surti Koundé.
13: Ho ha pillat? Què li passa? Està adormit o què li passa? Boníssim. Això sí que convé, està molt
18: Exacte.
13: Bé.
18: He
16: rigut forçat, perquè m'he vist obligat.
13: Després del partit d'ahir contra el Rayo Vallecano, realment ahir va diguéssim, ratificar que necessita marxar del Barça, però la carrera feta.
19: Sí, ahir a l'estadi hi havia gent que ja estava votant aquesta enquesta.
13: Home, per favor. I falta algú més o no?
19: I falta, sí, una altra opció, que és la sortida de Frenkie de Jong.
13: No Frenkie de Jong també...
18: Aquest també convé.
16: Jo no l'he vist mai, aquest noi, despentinat.
13: Frenkie de Jong?
16: Sí, sempre té aquell pentinat, que jo no sé com s'ho fa, quina laca utilitza, però mai s'ha despentinat.
13: I quan acaba el partit tampoc s'ha despentinat.
16: Exacte.
13: Això és el que realment té mèrit.
16: Quin secret té?
13: Tant com el comenten...
16: Quan comença.
13: Quan comença, com quan acaba...
16: Està igual.
13: Exacte.
16: Jo no sé com s'ho fa, quina laca utilitza. Allò no es mou, eh?
17: Tu et poses laca perquè a tu tampoc se't mou.
16: No, no em poso
17: secret.
16: No, ara ho parlàvem...
13: A veure, com tenim l'enquesta, disculpa.
19: Hi ha un hi ha un clar guanyador, hi ha 1.000 vots aproximadament a l'enquesta, ja. Podem fer un últim impuls.
13: Bueno, primer, però com van la...
19: Torna a haver un guanyador destacat, com el dia d'ahir, amb 40% dels
13: Julián vots. Álvarez?
19: No.
13: No és Julián Álvarez.
19: Jo entenc que per la votació seria Condé. El que la gent desitjaria, no? L'impacte. Doncs no.
13: Tampoc.
19: Amb 400 vots sobre el total, un 41%, la sortida de Frenkie de Jong.
13: Sí, es veu que...
19: Està la gent...
13: Li té ganes. El teu amic, el Frenkie de Jong, Rocco.
16: Escolta'm, deixa'm comentar-te una anècdota d'aquest estiu. Ara que parlava del Barça, jo no sé si som conscients de lo important que és la marca del Barça a nivell mundial.
19: Sí que ho som.
16: És a dir, i no sé si el Barça ho és de conscient. Jo aquest estiu, que he estat 40 dies a Medellín...
1: Ai, està de Colòmbia.
16: 40 dies. Fan una cosa que està molt bé, ho poso pel damunt, que és que tallen un carrer sencer, una avinguda sencer els diumenges, un cantó...
18: Això es fa aquí al carrer Gran de Gràcia cada diumenge.
16: Cada diumenge. Bé, no, allà és diferent perquè és una avinguda molt gran i tallen...
18: Que no és gran, el Gran de Gràcia.
16: No, però és diagonal.
13: Deixem explicar el Rocco.
16: És com a diagonal.
13: Hi ha...
16: dos sentits dels cotxes. Sí. Un sentit circula els cotxes i l'altre tallen els diumenges de punta a punta perquè la gent vagi a fer esport i vagi caminant. I passegi amb els gossos, munten allà paradetes perquè la gent compri, i compri gelats i begudes, el que sigui. I ho vaig fer un parell de diumenges, caminant, i la quantitat de samarretes del Barça que hi havia, que em vaig, algunes d'elles me vaig apropar i vaig preguntar, perdoneu que sou del Barça o per que se la vau comprar perquè vau anar de vacances. Diu, no, som aferims del Barça, bla, bla, bla, bla. I una de les coses que em van explicar és que, això no ho sap, però segueixen molt, que em vaig quedar pau acabadat, el Gerard Romero, perquè fa els programes en castellà i és superconegut.
20: Marabiam.
16: I em deien, nosaltres seguim un noi de Barcelona que ens ensenya català i parla català, però parla també, fa el programa en castellà, que el seguim, que és un tal Romero. Hòstia, jo hi vaig pensar. I arriba fins allà, i la quantitat de samarretes del Barça,
19: de
16: no som conscients.
19: Quin dorsal?
16: No, havia Lamine Yamal, havien jugadors del Barça d'ara, eh?
13: Sí, Víctor Roque, bueno...
16: En fi, és a dir, això el Sala Martín un dia ho va dir, diu, lo que és el Barça a nivell internacional, la força, la marca del Barça, és internacional, és una força que...
18: I el mal que fa. Me fas quedar parat.
21: I el mal que fa, perquè la gent els veu com a ídols i d'allò, i llavors vas a la platja del trampolín i està ple de nanos amb les samarretes del Barça, que es pensen que vindran aquí a triomfar com els del Barça. I venen per l'efecte llamada del Barça.
16: Escolti, tenen un somni, tenen un somni també. Al meu juguen molt bé al Barça, al futbol. Al meu juguen al futbol molt bé.
21: Sí, bueno. Però,
16: que sí, que sí.
22: Senyor Recasens, no pot haver-hi nois marroquins que siguin fans del Barça i vulguin portar una samarreta del Barça?
21: Hi ha el Baimal, el Jamin Baimal.
23: Sí, aquest...
21: El Jamin Baimal, ja en tenim un, ja està en un, ja està bé.
22: Escolti, no comenci.
21: Ja és el millor...
18: I si us hi fixeu, quan hi ha catàstrofes, jo què sé, guerres,
21: sí.
18: Això, només hi ha nois amb samarretes del Barça.
21: Ja ho va dir un Núñez.
24: El Barça és el primer ambaixador de Catalunya, sens dubte. Avui dia el Barça es veu a tot arreu, d'Espanya, d'Europa, de Mèxic, de qualsevol. L'altre dia van raptar un nen i va sortir una samarreta del Barça, per exemple.
21: Veu, ja ho va dir un Núñez.
18: Rapten nens, sí. Genocidis, catàstrofes, terratrèmols, tots van amb la samarreta del Barça.
13: Bé, va, a veure si podem passar...
18: Es treuen de sota les runes amb la samarreta del Barça.
13: Arnau, que avui vens de monitor de capoeira...
19: No.
13: Que tens la classe a partir de les 9.
16: O de massatgista.
19: No.
13: Sí, exacte.
16: O també de massatgista, també.
13: O estàs en l'uniforme de massatgista o de monitor de capoeira.
19: Us dic una cosa, poc heu sortit aquest estiu, eh?
16: És el color...
13: Jo ho reconec, no he sortit de la piscina. No.
19: O sigui... Però tu on has anat aquest estiu? A Catalunya on has estat?
13: No m'he mogut de
16: cap... Amb una càmera
13: frigorífica. No, he fet de peix d'un aquari. Em vaig posar dins l'aigua calenta de la piscina
22: i
13: anava donant toms a la piscina i d'aquí no he sortit, en tot l'estiu. No he anat enlloc.
19: No,
16: però amb el mega viatge que vas fer l'any passat, aquest any t'has quedat aquí.
13: No, aquest any hem fet...
22: Més a prop.
13: No, la meva dona no ha volgut córrer riscos.
22: Va decidir
13: que volia serveis mèdics de primer ordre.
16: Però riscos en quin sentit? Ah, del país dels països.
13: Mèdics. Ja vam tenir l'experiència a Xina i per no repetir, la meva dona va dir que
22: aquest any... Però aquest any no n'estan necessaris, aquests
13: no, han estat per ella.
16: Ah, sí?
18: Què dius ara?
16: Ella...
13: Agafar una faringitis.
16: Bueno, per això s'agafa perquè menges una cosa freda i t'agafa faringitis. Bueno,
13: no sé, no. Però no, jo ni m'hi he acostat.
22: Res.
13: Però bueno, no m'he vingut d'aquí d'Europa, vull dir, que però... la meva dona va dir que... Bueno, el que anàvem...
19: Que és un look molt d'estiu.
13: Sí, bueno, però...
19: De festes d'estiu, no, que jo les allargo.
13: Vas, o el que teia, o de monitor de capoeira o de massatgista, com diu el Rocco, eh?
18: Sí, massatgista.
22: Vas molt bé.
19: Gràcies.
16: Massatgista eròtic. Bé, entrem en matèria.
18: Però Rocco...
16: Bé, escolta'm, hem de felicitar a TV3 perquè ha guanyat el mes d'agost.
18: I això que ahir la criticàveu.
16: Sí, sí, sí.
18: Ahir la vau criticar.
16: Però
13: la criticava.
18: La criticàveu, no, Paret i Mandinga.
13: No, jo no vaig dir res.
16: Ha guanyat el mes per una sèrie d'esdeveniments esportius, ha sigut
13: quan
16: també l'eclipsi.
13: Quan jo critico, assumeixo la crítica sense cap problema.
16: Però no, el Toni no va dir res, eh?
13: Ahir no vaig dir res, va ser el Rocco. Esteu vostè aquí, em posen el pack, ahir no vaig entrar jo.
16: No, ha guanyat TV3 el mes d'agost, però sí que és veritat que és el pitjor agost en molts anys.
20: Perquè fa calor i la gent
16: és
20: no fa mirar la tele.
16: Un punt i mig menys que l'agost de l'any passat. Totes les franges han baixat, totes. Normal. Totes han perdut.
20: Fa calor.
16: I la U ha guanyat al matí a Catalunya durant tot el mes d'agost. És a dir, però tot i així, com té els informatius, que són molt potents, funcionen molt bé, durant molt de temps, i després ha hagut el Barça, han tingut l'eclipsi també. Què et va semblar lo de l'eclipsi? No hem parlat aquest tema. Et va agradar? Jo crec que van fer una molt bona... Van fer una bona retransmissió.
13: Sí, l'eclipsi, primer no tenia cap mena d'interès anar-lo a veure...
0: No te dio morro.
16: No, però
22: el vas veure o no?
16: El vas veure per la tele.
13: Si m'ho pregunteu, jo no tenia cap mena d'interès anar-lo a veure, perquè com que ho van pintar tot tan malament, o sigui, el govern català, com que van enviar un eclipse alert, que no et moguessis, que sobretot que et quedessis immobilitzat, que no sortissis a les carreteres, a les autopistes, que venia... Bueno,
16: però que tenies que agafar transport públic, sí, podies agafar.
13: Sí, no? La gent que va agafar transport públic, que van fer cas al govern, explica'ls-hi. El director de Renfe, o el president, ja no sé.
16: Estava de vacances, el de Rodalies.
13: I els del govern, Salvador Illa, inaugurant l'eclipsi amb un botó. Aquesta va ser la foto de l'eclipsi. Llavors jo vaig dir...
18: i entendre.
13: Exacte. Va inaugurar l'eclipsi i la gent que va moure... tirada com una colilla a les estacions.
16: Però ell va moure la lluna. Imatges de Tarragona eren heavy.
13: Però
16: ell
13: va anar allà, el Salvador Illa, a inaugurar l'eclipsi. Molt bé.
18: Va moure la lluna.
13: Inaugurem aquestes...
16: Bueno, és que es van gastar uns diners, eh? Els dinerets,
13: Bueno, perdona. El govern català portava des del mes d'octubre o novembre... La gran preocupació del govern era la mobilitat de l'eclipsi. Collons.
22: I després mira què va passar.
13: Amb els trens, la veritat és que va faltar classe.
18: A Tarragona hi ha una persona que encara s'espera.
13: Bueno, exacte. El que et anava a dir. Com que ho han pintat tan malament, ja vaig dir, no, jo em quedo aquí a Calella. No, estava a Calella.
22: Estaves a Calella.
13: Em quedo aquí i tal. Aleshores, vam parlar amb altres amics, que hi havia com una certa...
18: Com un neguit.
13: Com un neguit, i jo vaig dir, no, jo només vaig a peu, faig la mobilitat a peu. I aleshores em vaig desplaçar a... Perquè la meva dona tenia molt d'interès, perquè li van regalar, perquè
16: les ulleres,
13: el PSCAT van regalar les ulleres,
16: la Corpo,
13: les paguem entre tots.
16: Les ulleres, sí.
13: Per despeses d'aquestes sí que tenim calés, o sigui, no tenim calés per fer una programació al cap de l'estiu, però per fer ulleres a tutti pleni, per anar a veure l'eclipsi, sí. Doncs jo vaig dir, home, ja que són... les hem pagat entre tots,
18: i tant.
13: I vam anar-lo a veure.
16: A on?
22: A
13: Cap Roig, on es fa els concerts de Cap Roig, amb uns terrenys que són d'un pagès que els hi deu treure la pasta, els del concert de Cap Roig, perquè a l'hivern fa la sega i planta el que sigui, i a l'estiu ho té allò pelat, i aparquen els cotxes tota la gent que va veure el festival de Cap Roig. Cotxes, bueno, de tot tipus. Aleshores, ens vam instal·lar allà, uns quants... I la gran d'això és que hi havia un meganúvol.
22: Oh, no ho puc creure.
13: S'ha de tenir un meganúvol.
16: S'ha de tenir molta sort, eh?
13: I, estàvem allà esperant que el núvol es mogués.
16: I no es movia, eh?
13: I m'anava fent un moviment.
18: ¡Que mala suerte!
13: Es anava acostant l'hora de l'eclipsi. I tothom bufant el núvol. Hi havia un gran... I finalment...
16: Ai, calla!
13: El núvol es va moure una miqueta
16: sí.
13: I amb les ulleres la meva dona, com si hagués vist... Déu nostre senyor, va començar a cridar... Es veu! Es veu! Es veu!
18: veu?
13: I llavors va venir una noia i em va dir, es veu o no es veu? Jo li vaig dir, amb les ulleres aquelles, que no...
22: Del trescat. No veies res, només veies?
13: Jo li vaig dir, no veig res, jo no veig res.
18: Jo no, que no miraves el sol.
13: Jo mirava el sol, però no es veia res, perquè hi havia el núvol. Però llavors la meva dona va començar a veure, sí, els veu, els veu. Va tenir dos orgasmes. Oh. Va tenir un conac.
18: Home, dos orgasmes està molt bé, eh?
13: O tres, seguits.
18: O carai.
13: Van ser d'aquests repetits.
18: Quina sort, tres.
13: Oh! I quan estaven en el moment del clímax, que sí. Era quan
0: l'eclipse total,
13: l'eclipse total,
18: sí. Un núvol.
13: Va tornar a aparèixer el núvol i hasta aquí. Venga, todos para casa.
18: Però allà on era un no es veia el total.
13: No, bueno,
18: no es veia una
13: 90,
18: part.
13: 97,
22: però era xulo també de veure,
13: sí,
22: home,
13: sí, 90,
22: encara que
13: total.
22: No fos total.
13: A mi m'és igual,
22: total.
13: Entre el 97 i el total, si fan, sí. Era el 95, 92, no sé.
18: Sí, sí.
13: Va. Això sí, la gent, escolta, ella es van seure,
18: sí.
13: I uns cantant cançons, uns altres...
18: Cançons, que maco!
13: Sí, era com, bueno, com una...
18: Com,
13: una,
18: com un
13: bueno,
18: foc de camp.
13: Com un foc de camp, esperant allà sí, l'espectacle. Sí. I quan va arribar el moment...
22: Quina mala sort.
13: Pum! Es va tornar a posar el núvol.
18: Carai.
13: I aquí es va acabar.
18: Doncs vas tenir sort de no anar cap allà,
13: llavors, clar,
18: cap a Tarragona.
13: A través de la tele no doncs, va tenir home, cap mena d'interès a veure.
18: Doncs la Lídia Heredia ho va fer molt bé.
13: Sí, home,
18: van fer una, una bona performance. Ahí.
13: És que no ho vaig seguir.
18: Sí,
13: no,
18: sí,
13: no
18: jo ho vaig veure, jo ho vaig veure.
0: I el Roger Escapa, també, no?
18: Sí, el Roger Escapa.
13: Això és com, per exemple, perdona, guardant les distàncies, com anar a un concert, i aquesta gent que va a un concert i es passa el concert tota l'estona...
22: Filmant, sí, senyor.
13: Mirant-lo pel mòbil.
22: No ho entenc.
13: I no miren el concert, miren el mòbil perquè estan gravant el tio al concert. Pues per mi l'eclipsi per la tele és el mateix. O sigui, estàs mirant l'eclipsi per la tele.
18: Tothom no es pot apropar on es fa l'eclipsi.
13: No es pot apropar. Escolta, busques un lloc...
18: Imagina tot, meitat de Catalunya anant cap a Tarragona. Allà és col·lapsat allà.
13: No, és que ja van a meitat de Catalunya i mira què va passar.
18: Ja va passar. Bé, doncs les audiències de TV3 amb l'eclipsi van funcionar molt bé. Això, les telenotícies, bé, al final ha donat el lideratge a TV3, però ull... Ja ho vam dir ahir, ull, perquè hem tingut un agost molt complicat. De fet, comentant la trucada que va tenir la Romagosa a la nit dels ignorants, vaig escoltar la trucada.
13: Ah,
18: i em va fer molta gràcia. La dona em va fer indignada.
1: Jo el que volia comentar és a veure la gent que no podem marxar de vacances, a veure quin mal li han fet a TV3 i a la ràdio que ens facin uns programes el mes de juliol i agost tan pèssims. Cap any hi han set tan fluixos, però més que res és que hi havia estones que ni tan sols feien programa, comunicaven amb el Trescat, Info Trescat, i ens fotien les mateixes notícies una vegada i una altra i una altra, saps allò com la letra com sangre entra? Més que res és l'avorriment de tan poques notícies, ben tenir tantes centenars que hi ha, no els puguin mirar la tele catalana, que per això la paguem, i tants diners que paguem. Si resulta que no podem refiar-nos de que hi hagi un programa d'entreteniment o d'informació,
0: sí,
1: ens ho repeteixin tant i tant, com ara TV3 els matins de tot el mes d'agost.
0: Per què no hi ha la Mari Pau?
1: Ha estat horrible.
22: Doncs mira, queda fet la
1: queixa. Llavors és una desconsideració tan gran, clar, que llavors vols trucar per dir-ho i et surt una bleda en allà a l'audiència que se li nota que està cansada, que no té ganes ni d'haver-se de notar el que li està
13: dient. Una bleda.
1: Ja està bé, eh? Ja està bé.
13: Ja està bé. Està
18: tota la raó,
13: eh?
0: Molt bé,
13: però totalment d'acord.
0: Jo sóc totalment d'acord amb aquesta senyora, perquè...
13: La
0: la TV3, que te la deixin, que només hi ha quatre repeticions i quatre d'allò, home...
13: Jo aplaudeixo la bleda.
18: És que em va fer molta gràcia. Sí, ja està bé, eh? Ja està bé.
0: Home,
13: no, jo estava a casa i, escolta, no.
22: Una bleda... Té gràcia que... explicant-ho, aquesta
18: senyora. Sí, per això l'he portat al
13: moment. Una bleda que
18: té gràcia, eh?
13: Gràcia explicant-lo. Escolta'm, mira, ara estic veient aquí un tall.
18: Saps qui ha presentat un projecte a la 2CAT?
13: Sí. Bueno, a 2CAT, ja t'ho vaig dir, que vagin presentant projectes, però de moment...
18: Bueno, que s'arreglarà, eh? Que tenen dos quilets que van repartir amb dos quilets, no fem gaire, però bueno...
13: Hi ha gent que amb dos quilets ni
18: s'hi posa.
13: Ni s'hi posa.
18: Ni s'hi posa. Bueno, no el tinc aquí. Ah, sí, el tinc, el 36. El 36.
13: 36 talls.
18: No, perquè hi ha uns que són vintage, els tinc a partir del 30.
22: Ah, els arrossegues des de la temporada passada.
18: No, aquest és nou.
13: 36 documents.
18: No, que... No tinc 36, perquè a partir del 30 són vintage.
0: Ai, que maravilla.
18: Ah,
0: los recuerdos.
18: Són vintage. No, el que ha presentat projecte
16: I a això s'afareix, eh?
20: Calleu. Calla, calla.
18: Calleu.
16: Sembla que m'han donat que no.
20: Calla.
16: I han dit que no.
20: Calleu, calleu.
16: Puigbó.
20: Ah, el Puigbó!
22: El Josep Puigbó.
16: Ha presentat projecte a la Doscat. I...
18: No.
20: No el volen? Ja. Adéu-s ara.
16: No.
20: Però si era molt...
16: No, sembla ser, eh? Pot ser que hi hagi un miracle a última hora, però sembla ser que... Ai. Que haurem d'esperar.
20: I el Cuní? El Cuní ha presentat alguna cosa, el Cuní?
16: El Cuní...
20: Ara fa temps que no surt.
16: El Cuní li van oferir un projecte, perquè jo vaig parlar, amb el president en el seu moment, i me va dir... Jo a Josep li he ofert un programa a la Doscat, i he dit que no.
20: Ah, no?
18: Ai, què passarà? No.
16: Doncs això, de la Doscat, tu te'n recordes un programa que presentava el Puyal, que es deia Vostè Pregunta?
18: I tant. Preciós.
16: 1980.
2: I tant.
18: Preciós.
2: I tant. Que, per cert...
16: Avui l'ha tingut...
2: Can Basté han recordat això, a través d'un llibre que ha fet el Josep Maria Déu. Tu, Josep Maria Déu?
20: Sí.
2: Que es diu Manuel Puyal, el 40 aniversari de la primera transmissió en català del futbol. Per això, mira, va Tom...
16: Doncs mira, un petit homenatge...
2: Factor Puyal, perdona. El Josep Maria Déu ha escrit el Factor Puyal.
16: Bé, doncs, un document de l'any 1980, quan presentava el circuit català de televisió espanyola...
2: Sí, home, era magnífic aquell programa.
18: Era magnífic.
16: I barat, eh? Perquè tu mires les imatges i és... Ell, amb una taula,
18: un telèfon...
16: Sí. I li anaven marcant amb una pissarra,
2: els telèfons, sí. I la gent anava trucant. Sí, mira si és barato, el programa aquest.
16: Barato. Doncs va tenir de convidat, perquè vegi com és el mes de setembre. El mes de setembre sempre és molt complicat, mes de setembre
2: jo crec que
16: serà complicadíssim. Doncs l'any 80, el Mago Fèlix, estava joveníssim, feia la previsió del mes de setembre.
2: Home!
3: Escolti, perdoni, què és això que llegirà vostè ara?
4: Això són les prediccions de setembre.
3: Sí. Són prediccions? Vostè fa prediccions cada mes?
4: Sí.
3: Un mes per l'altre?
4: Exacte, i aquestes són les pel setembre.
3: I com les fa aquestes prediccions, vostè?
4: Bueno, a base de càlculs astrològics.
3: Ahà. O sigui, té en compte quina cosa? La situació dels planetes?
4: La situació dels planetes, i després hem de tindre en compte també que les persones tenen signes, però els llocs, els països, les nacions també en tenen. Aleshores, cada planeta i cada signe té unes característiques especials.
3: Quin és el signe de Catalunya, per exemple?
4: Catalunya està regit històricament pel signe d'Escorpí.
3: Què passa el dia 15 de setembre?
4: Jo del 15 al 18 de setembre tinc, a part de que poden haver terratrèmols i poden haver grans desastres col·lectius, tinc marcats rebel·lions armades i enfrentaments armats. Carai. Ja hem dit que aquest mes serà un mes especial de rebel·lions, motins i d'incidents greus entre països i, a més, representacions diplomàtiques. És un mes, al setembre, que hi ha uns aspectes molt tensionals cara al planeta Mart i cara a unes altres coses molt difícils de marcar, que aleshores determinarà un nerviosisme especial.
2: Veus?
22: Que és aplicable ara.
2: Que jove, eh?
20: Sí, home,
22: la veu.
20: 40 anys, tot.
22: Canviada, eh?
2: Sí. Però canvi, el Puyal té la mateixa.
16: Té la mateixa.
2: Però va passar, això s'ha copat. Sí, cada any passa. La previsió que ha fet, que l'ha impactat projectes internacionals, sembla mentida, vostè que no ho vegi, és aplicable.
18: Terratrèmols,
16: queda poc per la inauguració de la sèptima, s'estrena el 5 de novembre, com va avançar aquí el versió. Ja comencem a tenir ja els noms de la gent que farà programes a la sèptima. No hi ets en aquesta llista, ni pel cap de setmana, Toni, ni per la nit. Però tenim una sèrie de professionals.
2: Sí, si encara no he debutat ni a la Doscat, com vols que em fitxin a la sèptima? És que no...
16: Bé, tenim ja una sèrie de persones que...
2: A veure, anem amb els fitxatges de la sèptima.
16: Javier Ruiz tindrà programa i serà el director editorial de la sèptima.
18: No el conec.
16: Daniel Fernández, que és director de continguts, estarà també, que ha fet dirigit altres programes, també estarà en aquest nou canal. Rocío Delgado presentarà un programa diari que ve de la televisió gallega i ha hagut una mica de polèmica amb ella perquè se la relaciona sentimentalment amb el Jesús Tintora, que és el de les males llengües, que
5: hombre, està presentant, claro,
16: està fent el mañanero.
5: Con el que siempre me estoy peleando.
16: Sí. I la gent li diu, bueno, ja han col·locat ja... El...
2: Bueno, sí, la gent també...
16: Sí, sí, dolenta. Sí. Alba Carrillo...
2: Mira, em diuen que, perdona, que són 50 anys de les transmissions en català, no 40. Jo tenia pensat...
16: Sí, mig segle, 50 anys ja.
2: Bueno, jo pensava el que tenia la... No sé per què, l'input de que eren 40. Doncs gràcies al no aquest oient que m'ho ha...
16: L'humorista que m'ha corregit. L'humorista Queque farà un programa d'actualitats, de sàtira política i actualitat.
2: Aquest el van fer fora de...
16: Sí, de la SER.
2: De la SER. Bueno, a la SER, tots els que fan fora de la SER van a la Sèptima.
16: Sí, perquè el Javier Ruiz també ha acabat...
2: És com aquesta és la cadena... El cotxe escova de la cadena SER. El Javier Ruiz l'han fet fora.
16: Sí, estava del Departament d'Economia de la SER.
2: El Queque també.
5: No sé qui és.
16: Luján Argüelles estava a Mediaset, i la presentadora que ja és coneguda. També farà, en aquest cas, el cap de setmana als matins... I han fitxat també, que no havia previsió de que la fitxessin, però finalment l'han fitxat, Sara Santolalla, que és aquesta tertuliana que crea...
22: Ens n'havies parlat en alguna
16: cosa. Sí, polèmica,
20: aquest també agrada molt.
16: Sobretot perquè la dreta bueno, va contra ella constantment, i a més també és...
2: És la però en aquesta cadena, la Sèptima, hi ha algú de dretes?
20: No, aquí està la gràcia. Aquesta és la que miraré jo, junto con Televisió Espanyola.
2: Si tots pensen igual i tots diuen el mateix... Pues...
16: Però qui ha donat la concessió, Toni?
2: Bueno, clar.
21: Els socialistes, ja...
2: No, també deixa'm dir que hi ha cadenes que només hi ha gent de la corda de dretes.
16: Tu saps de com va sortir la Sexta? Sortia la Sexta, en l'època de Zapatero, en reunions que feien Ferreres, amb Contreras, José Miguel Contreras, sí, que és el que porta, que porta la Sèptima, sí, sí, i que en el seu moment va portar l'inici de la Sexta. I això es va tancar a Moncloa al seu moment en crear una cadena amb una línia editorial molt concreta i que després va tenir que a Transmedia comprar-la perquè allò va tenir un dèficit de més de 500 milions...
5: La Sexta.
16: 500 milions d'euros.
5: Fixa't.
2: Que ara posar la Sèptima i ja veurem com es finança.
16: Per això, perquè Arguiñano posava diners. I Arguiñano, en privat, deia es que me estoy gastando uno de dinero, esto no me está dando resultados, aquí me estoy dejando todo, y Buenafuente, el Terrat, va posar pasta.
2: A la Sexta.
16: Sí. El Roures, Mediapro, Televisa, també pertany...
2: Eren, per tant, accionistes de la
16: Sexta. Eren accionistes que han portat capital i vinga, i cada X anys tenia que hem de posar diners perquè això no acaba de sumar, no, els números no quadren, vinga, posant diners. Va posar també a Globomedia, que estava a Emilio Aragón, també posant diners. Finalment, amb un deute de més de 500 milions d'euros, 500, que es diu ràpid, va agafar Transmedia i ho va comprar, i ho va salvar. Llavors, quan el mercat publicitari en aquests moments, del més d'un 80% el gestiona a Transmedia i Mediaset, el pastís que queda pel tema de publicitat és molt curt, molt petit. Aquí el grup Godó s'ha entrat molt bé com es va patir amb el tema de la publicitat i com gestionar una cadena, que van perdre molts diners. Sí, en aquesta casa van perdre molts diners. Què passarà amb aquesta... I són els mateixos. Hi ha una part d'aquesta gent de la Sexta que estan en aquest projecte. I després també hi ha un argentí que té un canal a Argentina que es diu 13, que és molt coneguda, que també ha posat diners. Veurem com acabarà això. Jo li desitjo tota la sort del món a la Sèptima, però avui en dia, tal com està el panorama, amb un percentatge tan petit de quota de pantalla,
5: però...
16: faran un 2... o un 2.5 i la publicitat, que és de l'on que viuen, veuràs tu, perquè s'ho portarà tot a 3 metres.
5: Però això...
2: Què vol? Set.
16: Va.
22: Digui.
16: Va. Està interrompent i ara quan li dona el peu... Ara no...
21: Ho fega.
16: Què vol?
22: Que no se'n recorda del que volia dir.
5: No.
16: No? Pues si és que no, pues no digui
5: res. No, però on s'agafarà això?
16: Per la TDT, la veurà vostè. No es preocupi que es veurà.
5: Bueno, i això serà una Sexta, però que es dirà Set.
16: La Sèptima, efectivament.
5: I la Sexta?
16: Continuarà igual.
2: Igual.
5: Però que no és socialista, la
16: ara
5: Sexta.
16: Ara, la Sexta,
5: també,
16: jo aquest matí veia el Ferreres. Ferreres, com ha canviat.
2: Ferreres, i socialisme o és un oxímeron,
16: Ah?
2: Vull dir, no sé, jo... Ferreres?
18: Però que no eren socialistes.
2: Bueno, si Ferreres té de col·laborador Eduardo Inda, vull dir, a partir d'aquí jo ja...
18: O sigui, saps? Ah, és de dretes, ara, la Sexta.
2: No, però bueno, i és íntim, sí, però la... és més que íntim, treballa a les ordres de Florentino Pérez, a partir d'aquí.
21: Sí, però la nit aquella, amic teu, el Wisconsin...
2: El Wyoming, no
21: aquest, Wisconsin. Aquest, aquest. I el Wisconsin, que aquest és socialista, però, miri, no,
2: però
21: té pisos.
2: Però bueno, Wyoming, me'l crec. Ferreres, no.
6: No te'l creus, eh?
2: No crec de res.
6: Ui, està, contra, està fotent sí, una canya aquí. Aquest matí al home, al Sánchez.
2: Sí, bueno, clar. Ah, clar. Porta, sí, sí.
6: La dona i l'Anna la Pastora i la nit sí, sí, fent programa.
21: L'Anna Pastora és guapa, eh?
22: Escolti,
6: no, per com han canviat no... el discurs, eh?
2: Sí, sí, per això dic.
6: Porten, que... porten un estiu amb un canvi radical d'editorial sí, sí, sí. De la Sexta.
21: Bé, deixa'm passar per...
2: A veure, on anem?
6: Deixa'm ara. Passar per un momentet. Per un... Hi ha un programa BTV que fan, que m'agrada molt, que es diu Va passar aquí.
2: Home, i tant. Gran, gran programa.
6: Bueno, vostè sabia, senyor Marcelí...
18: Digui.
6: Si ho sap, no ho digui, eh? Digui. Perquè ha de respondre el
18: sí,
6: Toni.
18: Sí, digues,
6: hi ha un
18: digues,
6: carrer
18: digues,
6: a Barcelona digues, que és el carrer dels cornuts.
18: Digues, digues. Eh?
6: Que a Barcelona hi ha un carrer...
22: Em digues, no el sent.
6: Ha...
18: Sí, sí, sí, sí.
6: Hi ha un carrer a Barcelona que és sí, el que sí. Li diuen el carrer dels cornuts.
18: No, no ho havies dit mai.
6: Tu ho sabies, Toni?
2: No, jo... No aquest carrer mai. No hi he passat mai.
22: On és?
6: És que és per això...
18: Hi ha el carrer dels petons, jo sí.
6: No.
21: Sí?
18: No sé... Bonic.
2: Sí, on és?
21: Està a prop... d'Arc de Triomf.
18: Sí, exacte.
21: Sí, però t'ha posat la xocolata.
6: I per què es diu així?
21: Home, pues no serà home, perquè la gent fa pudor a les aixelles. És que, clar, si és el carrer dels petons...
6: Però per algun motiu?
21: Pues és un homenatge als petons.
18: Perquè és un carreró petitó.
21: A l'Arnau Tordera, que va fer la cançó Regala Petons.
18: Saben res, no sap res.
6: Bé, doncs aquest programa, que és d'una productora d'aquí de Barcelona, que es diu Visiona, té aquest programa, Va passar aquí, que, per cert, m'han arribat de BTV, que han renovat per noves tongades el Va passar aquí.
2: Està molt bé.
6: Està molt bé, efectivament. I no fa malament d'audiència, eh? I a més, competeix a les 9 de la nit amb el TN. I per BTV hi ha dies sí, que amb 2 o 3% de quota.
2: Bueno, bueno perquè tens coneixement de coses exacte, de Barcelona, exacte, coses que han passat exacte. A Barcelona.
6: Doncs atenció al carrer dels Cornuts a Barcelona. Sí, ja. Quin és?
7: Hi va haver uns anys en què rascar-se el front davant d'una imatge de Sant Corneli era senyal de ser portador de banyes. Aquesta història va passar aquí.
8: Som al carrer Capellans, a Ciutat Vella, un carrer on antigament es venerava Sant Corneli, el patró dels marits cornuts. Segons explica el folclorista Joan Amades, els estudiants del segle XIX eren molt propensos a fer bromes. I una d'aquestes doncs, tenia a veure amb una imatge que hi havia aquí al carrer. Hem de pensar que antigament el carrer Capellans feia una forma de L i feia un gir. Just on hi havia la cantonada, on feia el gir, hi havia una capella, una fornícula, on hi havia una imatge d'un sant, de Sant Magí. Però el que feien els estudiants, que el 16 de setembre, que és el dia de Sant Corneli, era treure la imatge que hi havia a la capelleta i canviar-la per una d'aquests sants, de Sant Corneli, que era el patró dels marits. Corneli és un nom que ve del llatí cornu, que vol dir corn. De fet, Sant Corneli sempre se'l representa doncs, acompanyat d'una banya. I tradicionalment havia sigut el patró dels tractants de bous, tractants de bestiar de banya. De fet, segurament per això ve la llegenda i a Barcelona se'l relaciona com el patró dels marits, però també com el patró dels marits cornuts. Segons explica Joan Amades, el 16 de setembre, coincidint amb Sant Corneli, doncs els estudiants posaven la imatge del patró aquí al carrer i tots els marits de Barcelona venien aquí, al carrer Capellans, a venerar el seu patró. Hi havia més la creença que si hi venia 7 anys seguits, doncs això et garantia la protecció contra l'adulteri de per vida.
21: Mm. Oi.
18: Veus?
22: Creu tu.
18: La dona no t'enganyava.
6: Em parlava el David Martínez, que és historiador, que explicava el carrer Capellans.
2: No, molt interessant.
6: I per acabar, deixa'm comentar-te, passant per First Dates, que ha sigut la salvació del Mediaset.
21: Hemos estado todo en Telecinco todas las noches.
2: Jo ja no sé d'on treuen les parelles, eh?
6: Aquesta és la creu de la gent.
22: Però és que sempre troben gent.
2: Sempre.
18: I cada vegada més estranya.
2: Sí, i més... Per dir-ho finament, sí, estranya. Sí.
6: Doncs atenció a aquesta iaia que va aparèixer, que tenia ganes de conèixer un iaio que li donés una mica d'alegria a dalt i a baix, que va tenir i té una experiència molt especial.
9: A mí me han poseído muchas veces. Yo he tenido postergeis, levantarme toda moratada, de notarme el cuerpo, pum, pum, pum, pum. Como soy exorcista, me ha entrado a veces algún espíritu maligno y mi cuerpo empezar bum, bum, bum, bum a la noche y levantarme toda moratada.
23: ¿Has hecho de medium también? ¿Has hablado con
9: soy
23: gente?
9: Soy medium, he hablado con muertos, sí.
23: Joder.
9: Y yo la primera experiencia que tuve en ese aspecto, con 13 años, fue detectar la muerte de un familiar. Le dije yo a mi madre misma, dije, la tieta se muere mañana a las 2 de la madrugada. Y a las 2 de la madrugada sonaba el teléfono que mi tía era muerta. Y a partir de aquí ya empezaron a sucederme cosas. Y casi a la noche, a veces una noche se me, a las 4 de la mañana moviéndose el piano solo. Las camas se movían solas. Bueno, muchas cosas que me han pasado.
10: Ha matat la seva tia, has vist,
22: no? No, home, no.
10: Saps què va dir el... Home, si ho sabia...
18: Però qui buscava? Ja, que... Un esperit? O què buscava?
10: Saps què va dir l'home?
11: No.
10: Home!
22: I va agafar por. Home.
11: Escolta'm, ara que estàvem parlant de la Sexta...
13: No, escolta, que hem d'acabar. Sí, ja, sí, està, acaba. Ja està, no, ja hem acabat. Va.
11: Només dic una cosa. No, hi ha una persona que m'està donant informació... Hi ha una persona que m'està donant informació que està dient que hi ha una persona d'Antena 3 que és dona que també fitxa per la Sèptima. I que a veure si m'ho pot dir... perquè és una dona coneguda i també fitxarà per la Sèptima.
0: És una que...
13: Però potser és la dona de...
18: Ferreres.
13: Exacte, la dona del Ferreres.
11: No, és ve d'Antena 3, no de la Sexta. Mm. Aquesta ve d'Antena 3. No, no és el mateix. Pensa que allà estan separats, a Sexta i Antena 3. Un dia explicaré com volen els punyals en aquella casa de la Sèptima a la Sexta. Eh? Ferreres, allà... Un dia explicarem amb detalls algunes coses. Home, i ho posarem interessa. Tot presumptament.
13: Sí, ens interessa, però ara no ho podem explicar la perquè la Marta Gailà té una línia ara. Que és la línia vermella a la que hem d'anar ara.
22: La línia directa. Exacte. Atenció, si uniu les assegurances del cotxe i la llar, estalvieu directament, tal com ho sentiu, amb la fórmula cotxe-casa de línia directa, que a més està millorada amb la nova assegurança de la llar. No us ho penseu més i truqueu al 917-700-700 o entreu a liniadirecta.com. I recordeu, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
11: Ostres, escolten des de Madrid, eh? És molt heavy. Des de Madrid.
0: De Madrid?
11: Sí, sí.
13: Bueno, a veure que no sigui... Com es diu la dona del Ferreres?
0: Que era Anna Pastor.
13: Anna Pastor. Anna Pastor. No sigui l'Anna Pastor.
0: No, guapa, eh?
11: No tinc el telèfon d'ella.
13: No?
11: No, però una de
13: no, vull dir que no sigui, que sigui el fitxatge.
11: Està en aquells moments a Antena 3 i ens està escoltant.
0: Anna Pastor, doncs, m'encanta.
13: Ai, de veritat.
22: Escolti.
13: Temps afegit en 3 minuts.
0: Anna Pastor.
12: RAC 1.
14: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
15: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
25: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
26: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
25: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
26: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
25: Fira d'Indians a Begú.
27: Estic venent casa meva i no me'n surto.
28: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
29: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
30: RAC 1. Versió RAC 1.
31: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
32: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
33: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
32: Tota la informació a manresaturisme.cat.
1: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Ràdio en directe.
30: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
30: RAC més 1.
2: Notícies.
3: Podcast.
30: Contingut exclusiu.
2: Escolta.
3: Navega.
2: Descarrega.
30: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
2: Fàcil, còmode.
3: Intuïtiva.
2: I renovada.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
30: Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
13: Senyals horaris de les 7 de la tarda... Bueno, és que no s'han de fer bé, escolta, si són els senyals horaris de les 7, no ho hem quadrat, per saludar, com correspon a aquesta hora de la tarda, a Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
7: Bona tarda. A falta de... Ja tenim el compte enrere, Arnau Vila, bona
13: avui
7: tarda.
13: Avui feu, falta... realment, la... sembleu dos pitzeros.
7: Jo és que quan he sentit el professor de capoeira...
13: Sí, l'Arnau va de professor de capoeira.
7: He pensat, dic, ostres, a veure quan
13: com
7: arribem...
13: Com us amobeu les piernes.
8: Perdona, és el party. Que es porta ara, això.
7: White party.
8: No, és el, tot bueno, el
13: tu,
8: white.
13: Tu pots vendre aquest professor de capoeira. Jo el que
8: pintor.
13: Puc vendre...
8: Pintor. Què pots vendre, tu?
13: Molt justet. Tot molt justet, la veritat. Bueno, és que...
7: De profe de ioga.
13: Jo?
7: Bueno, vull dir, no...
13: Una de les coses que detesto, però bé...
7: no dic per...
13: No aguantaria ni un minut el lloc.
7: Francament. Ara, hem passat de profe de capoeira a pitzeros.
13: Sí. Arnau,
7: és a dir...
13: Bueno, perquè s'ho veus els dos i m'heu vingut a casa meva al costat hi ha una pizzeria.
18: Què que sembla un pitzero napolitano? Que,
13: sí, ja, al costat de casa meva hi ha una pizzeria d'aquestes misterioses, que totes són... Hi ha un grapat de pizzeries italianes, que tot són italians.
18: Napolitanos.
13: I van amb l'uniforme vostre. Us falta un mocador al cap i ja tenim els dos pizzeros fent pizzas.
7: De blanc, i nosaltres estem tacats.
13: Que per cert les fan molt bones.
7: Ah, en tipus napolitana. Bé, doncs falten 5 horetes, 5 horetes perquè per fi acabi la turra.
13: Sí, però no està, però perdona, no està passant res.
7: Compte. No està passant res.
13: Aquí s'havia avançat que avui hi hauria una bomba al mercat, a Can Barça, però no està passant res.
7: Adeco avui al Botafumeiro, quan ha anat a dinar amb el Gabriel Jesús, se li ha preguntat sobre el tema del mercat, no s'ha mullat, però diuen que internament hauria confessat que s'ha acabat, però tractant-se de Deco i com treballa a nivell de discreció, ningú a hores d'ara pot garantir que el Barça no acabi incorporant a ningú. Dit això, ara en parlarem més abastament al temps afegit, però a Marc Casado, ens apunta Roger Saperes, que està ara mateix treballant amb la notícia. L'interès del Deportiu de la Corunya agafa força per Marc Casado. Recordeu que Leverkusen era l'únic equip europeu que havia fet oferta. Té 4 hores, 5 hores perquè acabi el mercat. Si no, ja no podrà ser Leverkusen. El Betis l'havia descartat per perfil i estava pendent de Besiktas o de l'Aràbia Saudita, que el mercat tanca la setmana que ve. Però el Depor ara entra en força equip de primera divisió. Veurem i ho seguirem. Avui, al temps afegit, amb, atenció, el nostre trident de luxe. D'entrada, un periodista, però que m'han enviat una foto i el podria batejar com a futbolista. Gavi Torres, de TV3!
12: Hola, què tal?
7: I li vaig ensenyar al Toni Clapés perquè vull...
13: Bueno, és que sí, el Torres...
12: De...
13: Sí, sí. Això, però qui és? El de la cadena? Aquesta...
7: El de la cadena.
13: Ets el de la cadena?
12: Soc.
13: Però on vas? Que portaves la navalla?
12: M'ha fet...
13: El pantaló?
12: M'ha fet molta gràcia. Aquesta foto, que hi ha, per exemple, el Xavi Casadesús, que l'altre dia vol tenir.
13: Ah, sí?
12: Aquesta foto anàvem pels estius, anàvem pels pobles de Catalunya, a mirar de guanyar 4 duros jugant les 24 hores de futbol sala que fèiem.
13: Sí.
12: I la veritat és que en guanyàvem algunes i fèiem un calerot.
13: Carai.
12: Doncs aquesta és una d'aquestes 24 hores. Clar, jo crec que aquí tinc...
0: no sé, 18 anys, 19.
13: Aquí tens un aire Stoikov, eh?
18: Cadena, ah, Risto, i tant.
12: També,
18: un aire
12: també,
18: Risto, eh?
12: I tant, també
18: penseu,
12: i tant. Penseu a el que era aquells moments, el,
13: com anàvem... L'estètica,
12: l'estètica d'aquella
13: sí,
12: època.
13: Sí,
12: eh?
13: També tens raó. Sí, no sí, l'estètica del, dels...
12: Era una mica, sí, complicada.
13: Sí, sí.
7: Que hi ha una anècdota, Xavi, si vols explicar-la molt ràpidament, relacionada amb un jugador del Barça.
12: No, aquesta, sí, justament, amb unes 24 hores d'aquestes, vam jugar a Gavà, i vam guanyar la final. I la final la vam jugar contra un equip de nois aragonesos. I a l'acabar el partit, un d'aquests nois aragonesos va venir a saludar-me, va preguntar on jugava i aquestes coses, i em va dir que ell aquell estiu havia fitxat pel Barça. I jo vaig pensar, carai, doncs no li he vist res de l'altre món, no? Era en Goy.
18: Per què?
12: Però en Goy jugava de jugador, i ell va fitxar de porter. Clar, jo de jugador no li vaig veure res especial.
13: Clar.
12: I a partir d'aleshores, doncs, en Goy va fitxar pel Barça i tota la carrera d'en Goy, no? Imagina't.
7: Aquí el tenim, seguim la línia. Sí, sí. Un dels que sí, va ajudar amb en Goy també és aquí amb nosaltres, que és el míster Lluís Carreras.
13: Don Lluís!
6: Bona tarda.
7: Com estàs, don Lluís? T'hem trobat a faltar aquest estiu.
6: Molt bé. Sí, sí, jo també, vosaltres. El Xavi havia d'anar a jugar cap a aquella part, perquè cap aquí al Maresme, a les 24 hores de Sant Pol de la Punta...
12: Ja les guanyaves tu, no? Les guanyaves tu, per
6: guerra.
12: No, no ho crec, que tu ets bastant... Bueno, bastant no. Jo crec que tu ets del 71.
6: Deixem-ho així, deixem-ho aquí. Només
12: del 72, 5 anys més jove que
6: dos.
12: Jo.
7: El míster és del, si no recordo malament, del 24 de setembre.
6: 4 de setembre del C.
12: Res, aquella època les guanyava jo, perquè tu tenies 12 anys.
7: Va néixer el mateix dia que el Camp Nou, el 4 de setembre, un dia a la Mercè. Aviat farà anys, per cert, Julito també és del setembre, de l'11 de setembre, Julito.
18: Home, però no digui l'edat, que després ja em diu que si soy una mòmia, si soy una vieja, si llevo peluca, no digui l'edat.
7: I també ens acompanya, clar que sí, la nostra estimada Gemma Mallorca.
13: Bona tarda, Gemma.
7: Que la Gemma també ha fet un comentari similar al que ha fet Toni Clapés de Xavi Torres quan ha vist la foto.
9: Sí, una mica estètica de Quinti.
13: Sí.
6: Bueno.
13: Semblen a la... Sí, sí.
12: La Gemma ni hi era.
9: No, ni sí, una mica.
12: Vaja, ni estava pensada.
13: No. Imagina. No estava ni programada. No estava ni programada.
7: Doncs mira, la pregunta l'anuncia l'Arnau, però abans de la pregunta em permetreu dues coses. La primera, insisteix, la Marta Ramon, que està molt avançat casador al Depor, però una altra, i aquí sí que hem de posar-nos seriosos, perquè crec que ja és a les xarxes, l'Arnau Vila té una queixa formal important a traslladar-vos sobre l'entorn Barça. No Home. Tant el que passa a la gespa, sinó el que passa als fogons, que no hi ha fogons, però no, vaja, ja ens entenem.
8: Encara si fossin fogons, encara.
7: Exacte, ni fogons.
13: A veure, anem a la denúncia d'Arnau Vila,
8: sí, perquè...
13: que ha estat a punt de trucar el contenidor del Món RAC1.
8: Està a punt de tocar. No.
13: Per la dimensió del tema, han considerat que és millor que ho expliquis al versió RAC1.
8: I vaig a buscar el síndic del soci, eh?
13: Explica...
8: Que per això està.
18: És el tema.
8: Que per això està.
18: És el tema.
12: És el gran Ramon Esteve.
8: Sí, senyor.
13: Ramon Esteve.
8: Sí, senyor.
13: No tinc el gust. Endavant.
7: No coneixes?
13: Pues no.
8: Anem a veure. És un tema de l'oferta gastronòmica del Camp Nou.
13: A veure.
9: Compte.
8: És a dir, ahir, servidor, que habitualment va amb entrepà al partit, perquè sí, és així, però ahir no tenia temps i vaig decidir, bé, doncs faig el gasto aquí al Camp Nou per un dia...
7: Com
8: que
7: ha de ser?
8: Que per un dia no passa res. Però sí que passa. Sí que passa perquè el preu i la qualitat del producte que s'hi serveix és... bé, no sé fins on posar els adjectius, però... dolentíssima. És dolentíssima.
12: Vas tenir mala sort.
9: Què vas demanar?
8: No vaig... D'entrada hi ha dos menús, per qui vulgui sopar, que és el menú ibèric i el menú formatge.
12: Molt bé.
8: Tots dos menús inclouen un entrepà...
6: Hòstia, tu.
8: En un cas de formatge i en l'altre de pernil, sí, no sé, ibèric.
13: Però el sorprenent seria que fos menú pernil i sortissin galets.
8: Sí, no. Entrepà... No, tu aquest menú l'has fet, recordo.
13: Boníssim.
9: Una
8: bossa de patates molt petita i una beguda.
13: Sí, senyor.
8: Tot això, el menú formatge, que és el barat,
13: sí,
8: són 16 euros de menú.
13: 16 euros.
12: Hòstia.
8: Per socis...
13: Entrepà, bossa petita de patates
8: sí,
13: i beguda.
8: Dius, segons com, segons sigui l'entrepà...
12: Home, el formatge curat, bo, eh?
8: Sí, boníssim.
7: D'aquest que surt,
8: ara, no obro jo l'entrepà ahir per allò, per comprovar el que m'estava menjant, com a mínim. Dic, anem a veure què ingereixo. Quatre talls, que crec que no sé si la Xènia pot penjar la foto a les xarxes, sí, perquè són quatre talls.
13: No, quan ens la vas ensenyar, a sort que a casa havíem sopat.
8: D'entrada, un entrepà sense oli, que això ja té
13: entrepà, delicte. Entrepà, el pa, no és entrepà ja, és pa.
8: És pa.
7: Xiclet.
13: És un panet obert.
8: Obert, ni tomàquet.
13: Ni oli.
8: Ni oli, que dius, home, posa oli.
10: Posa oli
18: amb... Ni oli.
10: Amorogeix-me una miqueta.
18: Aleshores, no. Què hi ha dins?
10: Quatre talls, i quan dic quatre, són quatre. És a dir, hi ha molt d'espai de pa sense res, que és pa amb pa, perquè tampoc hi ha oli. Vull dir que és quatre talls de formatge, algun dels formatges... amb algun, no, algun residu, no, no sí. Diria floritura, però... però...
7: No, una capa complicada.
10: Sí, no, no, no és un formatge...
18: La cera.
10: Sí, no sé, com el rastillo de pell, no ho sé. I tu menges, però clar, com tu menges això? És a dir, jo...
18: Bueno, tu menges perquè tens gana.
10: Però el tema és aquí, ara de debò, no és per fer aquí la gràcia i ja està.
18: No, no.
10: Tu menges un cop i no tu menges més. El Barça hauria de voler que el soci del Barça, en el meu cas, no... fas el descompte, que segueixen sent 12 euros per aquest sopar, 2.000 no 16, pelles. Que és un dineral... però ja no consumiràs més, és a dir, això...
11: Però clar, no hi ha el menjar, no hi ha ja les botifarres...
10: No.
11: Campus, això, o...
10: Però que, mira, ho pots arribar a entendre si dius, no, amb les obres encara clar, no hi ha menjar calent. Ho pots arribar a entendre, però tan difícil és fer una entrepà de formatge en condicions?
18: Jo tinc pregunto. Jo tinc una... Aquí hi ha dos qüestions que per mi són claus. O sigui, pensa que aquesta empresa que t'ha servit a l'entrepà i que estàs tan satisfet, aquesta empresa va pagar 40 milions d'euros... Uh-huh. El Barça amb una de les palanques.
10: Sí.
18: Clar, i...
0: Vull estar solucionat.
18: O sigui, ara Marc, moment, ara Marc ho ha de recuperar com sigui. O sigui, sí, com recuperes claro. 40 milions d'euros amb bocates?
10: I
18: com
10: pues és evident,
18: pues és evident.
10: Vol que n'hi posin 10.
18: Clar, és a dir, és que encara m'extrany...
10: Que les suquin amb tomàquet.
18: És que, perdona, encara van ser prou generosos, ara, Marc, de posar-te 4 talls de formatge. En altres circumstàncies, te n'haurien d'haver posat un perquè no els hi

0: Però no t'ho estic dient.
1: Sí, però l'experiència usuària ha de ser completa.
0: Aquest senyor d'Aramar diu, escolti, jo li he pagat al Barça 40 milions d'euros. Pues això...
2: Clar, és que per 40 ara... milions ho entenc.
0: Clar, clar, què has de donar?
1: Aramar, que en el seu anunci deia que era el líder en l'experiència gastronòmica en eventos deportivos.
0: Sí, no, ho són. Ho són, però...
1: Sí, una experiència és...
3: Has de vendre 2.500.000 bocates de formatge per igualar el que tu hi has posat.
0: Bueno, però en quant de temps?
3: En curat,
0: perquè tenen 25 anys per recuperar-ho.
3: 25 anys. I 2.500.000 de bocates de formatge.
1: Però hi ha més coses, hi ha crispetes, hi ha...
0: Bueno, no, però ho dic perquè...
1: Jo ho trobo trist. Ho trobo trist.
4: Home, què passa, la Bíblia?
0: Hombre, què tal, Carlos?
4: Qui m'està donant una pena al xaval és de l'Arnaldo Vilda.
1: Sí, noi.
4: Joder, vaya birria de bocadillo. Te comiste, jo, pero no te preocupes, aunque te voy a dar una solución para que no te vuelva a pasar. La próxima vez que vayas a ver el fútbol, pase antes por el Líder.
0: Bueno, no facis publicitat.
4: Te compras una buena barra de chapata... recién hecha, un pote de Bonito del Norte, le pones unas rodajas de tomate de cultivos españoles y solucionado. Producto fresco, de cercanía y como si acabas estado de pescar y de recoger. Y no lo digo porque me paguen, ¿eh? Yo siempre he sido el líder, familia.
0: Que per cert, els bocates sí que es poden entrar, entenc, però les begudes no, no?
5: No deixen
6: el tap.
5: És a dir, clar, has d'anar...
6: Jo m'amago el cul, eh? No
0: hi ha un munt de gent, perdoneu, que s'amaguen el tap a sostenidors, al cul, on sigui, el passen.
6: És que després queda una mica oloreta.
0: És de les normes més absurdes que hi ha.
1: És que, vull dir, feta la llei, feta la trampa, no?
0: Bueno, és que si tu portes l'aigua, fa calor, portes l'aigua i arribes a la porta i l'has de llançar l'aigua. Per què? Per aquesta absurda normativa? Doncs perquè no llencin l'ampolla.
1: Però, en canvi, un cas de moto... Sí que el pots entrar, sí, no, però un cas de moto... Si
0: sí,
1: tu
0: sí però, però poca gent llença el cas de moto al colegiado. No he vist
2: són
0: mai...
2: Porcs,
0: caps de porc, sí, però el cas de moto, ara que vindrà el clàssic, no sé jo si veurem aquí algú amb el cas de moto.
5: He pensat, té raó i després dic, oi, és veritat. Sí, sí, sí, efectivament,
0: que,
5: efectivament.
0: Clar,
5: efectivament.
0: Si llences el cas de moto, llences una pasta, eh?
5: No, no, sí, sí. I no tornes a casa, entre altres coses.
0: I potser et passes a la nit a la presó, eh? Vull dir que també t'ho he de dir.
5: Bueno, bé, ara sí, ara sí.
0: Bueno, ja has fet la denúncia,
5: sí, sí. Aquesta queixa que pot servir o perquè millorin o, finalment, perquè ningú vagi...
1: No sé, ja la tenen allà, la queixa.
5: Vingui sopat de casa.
0: Jo crec que estàs condemnat 25 anys a menjar aquest entrepà sense oli. Porta l'oli de casa, mira, almenys.
1: No, em portaré l'entrepà, ja està, no faré gasto.
5: Sort que has vingut d'un estiu, n'has jalat allò, que has jalat bé els entrecots, tot això que t'has fet amb les gambes. Bé, ara sí, la pregunta del dia, que l'hem anunciat fa una estoneta, fa més o menys una horeta, el boleto de les 6, però la repetim perquè podeu seguir votant. Ja falta poc per tancar el mercat. A les 23:59 es tanca del dia 1 de setembre. Quin seria per vosaltres l'impacte més gran d'aquest tancament abans de que això passi? L'arribada de Julián Álvarez, ara en parlarem també, eh? L'arribada de Harry Kane, feia temps que no en parlàvem. La sortida de Jules Koundé o la sortida de Frenkie de Jong. Ara mateix Poquilla comença a enviar-me whatsapps. Dit això, començo pel míster, que l'hem escoltat riure bastant amb
0: don
5: això
0: Lluís.
5: Del sandvig. Sí, és que és el Núñez, eh? Senyor Carreras.
7: Jo faré content el Poquilla, A veure, Julián no seria una bomba perquè ja el tenim hasta la sopa. Harry Kane, si no vaig encaminat, va renovar i va dir que seria el seu últim contracte i Koundé, bueno, si marxés no seria una sorpresa. M'estranyaria molt i molt que el club i sobretot Hansi deixés marxar a Frenkie de Jong. Per tant, bueno, seria, per mi seria l'impacte aquest que Frenkie de Jong abandonés el Barça.
4: Ya ves, Besto.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de la lesió?
4: Bueno, me duele un poco aquí, pero... Sí. Nada, es que a final de septiembre hay partidos de selecciones y...
0: Claro.
4: Hay parón de 3 semanes.
0: Sí.
3: Ah, ya da una...
4: Jugamos con Croacia y no sé quién más.
3: Es igual, pero es el debut del Xavi.
4: A ver si lo convoco.
5: Sí, sí. Molt bé. Vam parlar amb Xavi.
0: A ver si lo convoco. Està bé.
4: Claro, ahí mandamos.
0: Sí, mandas tú.
4: Y si no, contrapista para medios.
0: Claro.
5: L'impacte, segons el míster, seria la sortida de Jong per la Gemma Mallorca. A veure.
2: Per mi, per l'impacte que tindria la Lliga, seria l'arribada de Julián. Després de la negativa de l'Atlètic de Madrid, si de sobte acabés venint al Barça, seria una bomba.
5: I Xavi Torres?
3: No cal ni que m'ho preguntis. Sí, jo... tens Pedri, tens Bernal, has fitxat Rodri, tens Brian Fariñas per allà, tens bona cantera de mitjentres per baix. És que no sé què fer amb Frenkie.
4: Pero si ayer no había medio campo. Sí, todo el mundo echaba de menos Fred.

0: Sí, sí, tots, sí, sí, tots.
1: Ai, ara,
2: amb ell lesionat serà complicat que pugui sortir. Veiem si l'enquesta a nivell d'audiència...
3: Que de l'audiència?
4: Doncs el mateix, perquè també, amb un 41% dels 1.300 vots de l'enquesta d'avui, l'impacte seria la sortida de Frenkie de Jong, en segon lloc. Sí, jo crec que en plan positiu, han fet aquesta votació, però bé. En segon lloc, l'arribada de Julián Álvarez amb un 26% dels vots, l'arribada de Harry Kane amb un 23% dels vots, i no resultaria cap impacte a la sortida de Koundé amb només un 10% dels vots.
0: Bona tarda.
2: Hombre, Juan Gallardo.
5: Hombre.
0: Me sabe más decir que tengo mala noticia con el fichaje de Harry Kane.
5: Però tu, perdona, tu ens vas avançar que Harry Kane vindria al Barça.
0: I llamé a su hotel y todo. A pesar de que me metí yo personalmente en la operación,
5: però,
0: finalmente no ha sido posible.
2: ¿Qué ha pasado?
1: Ya te lo he dicho. ¿Com a gent et vas...?
0: Como todo.
1: Vale.
0: Ni Julián Álvarez, ni Álvarez Julián. No he jugado para el Barça.
4: Torni.
0: Y se lo he dicho al señor Marc. Pero también le he dicho...
5: A Marc Serra. Marc Serra.
0: Pero también le he dicho que menos con Harry Kane he acertado todo lo que ha pasado este verano. Fin, boom. Al lío.
6: Bueno, la primera entrevista que me dijisteis, dije que Olise no vendría. Dije que Julián Álvarez tampoco vendría. Y dije que el Barça contactó e hizo un acercamiento con Harry Kane. Lo hemos intentado, puede que se nos escape, pero de tres cosas que dije, las tres las clavé. No está mal. Solo falta que Gordon Gin Tonic fracase y sea un jugador mediocre. Por lo demás, está todo dicho.
2: Bueno,
0: ya había oído. He acertado 3 de 3.
3: Ara,
0: no està mal.
2: De Gabriel Jesús no sospitava res, eh?
5: Com ho acabes, no, això?
0: Fim, boom. Al lío. I si no?
3: Fim, boom. I si no?
0: Desmiéntemelo.
3: Desmiéntemelo.
2: El trobem a faltar, François Gallardo, que ha estat molt calladet, depressiu amb el tema de Harry Kane. En qualsevol cas, hi ha coses que poden passar, d'altres que ja han passat, com l'arribada ja al segon dia de Gabriel Jesús a Barcelona, segona part de la revisió mèdica als serveis mèdics de la ciutat esportiva. Joan Gamper, presentació a les oficines amb aquesta samarreta... Gabriel
5: no,
2: Jesús 2019.
5: Carlos Jesús no, Gabriel Jesús.
0: Mi hijo, el hijo del padre eterno.
2: I dinaret, efectivament, al Botafumeiro, amb Deco, amb el president...
5: Com és que sempre van a celebrar-ho tot al Botafumeiro?
2: Hi han quatre restaurants, Toni, utilitzats, diguéssim, pel Barça, que són a la ciutat comtal, i el Botafumeiro és un d'aquests. Per tant, és el Botafumeiro o un dels tres que s'utilitza habitualment, que hi ha com un pacte, diguéssim, hi ha com un acord de col·laboració, sí, sí. Però vaja, el Botafumeiro...
5: El Pans and Company, no van, no?
2: Encara existeix el Pans and Company?
5: Sí. Em sembla que en queda un.
2: Sí, sí, algun queda.
5: Un.
1: Jo crec que ara és sense company, és Pans.
5: Ara és Pans.
2: A la plaça Urquinaona em sembla que encara en queda un. Ostres, em sembla, eh? Hi havia aquell Normando... Sí.
5: Hi ha un escarbat, que és el que fa l'entrepà. Bueno.
2: Ostres, que, sí, sí, era molt mític el Pans and Company. Ara hi ha tanta competència... Sí. Que
5: dit... Ui, jo recordo allà a Ràdio Barcelona que...
2: Sí, sí.
5: Bueno, treballava amb un periodista de Ràdio Barcelona, i que em deia que eren els millors entrepans de Barcelona, els del Pans and Company.
2: És que
5: i sempre pensava, a pocs entrepans estàs fotut tu a la vida, perquè clar, si els millors són els de Pans and Company...
2: Sí, francament era complicat.
5: No, eren correctes, però clar, millions d'entrepans de Barcelona, home, n'hi ha uns, sí, quants que els superen. Bueno, ara, dit això,
2: firma, insistim, per 3 anys, no per 2 més 1, com s'havia explicat, són 3 temporades les que signa totes senceres Gabriel Jesús, i ell mateix ha parlat de la bona salut que ara mateix té.
7: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
2: Després, evidentment, de salut està bé. De fet, és el primer que se li va preguntar quan va aterrar a la terminal privada. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Va dir, todo perfecto. I arriba per, evidentment, sumar, com no pot ser d'una altra manera.
7: Yo tengo mis cualidades. Yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre.
2: Fixa't quines males paraules.
7: Están muy buenos.
5: A Munique va dir el mateix... Sí. Quan va aterrar al Barça.
2: Del Porto, efectivament, després de guanyar l'or.
5: Estava estupendo.
2: Atlanta estava molt bien i al final es va acabar a torçar. Escoltem un trosset més i de seguida us parleu amb vosaltres perquè ara ve el moment clau. És un nou, però on se sent més còmode Gabriel Jesús?
7: Toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de la cancha, ¿sabes? Porque soy así. Puedo jugar afuera, adentro. Claro que hoy el fútbol está muy estadísticas. Bueno, no hablé ainda con Mister sobre esta posibilidad, pero claro, estoy siempre para ayudar como quiera. Claro que hoy mi posición es delantero, pero ha jugado mucho. Yo pienso que 30 o 40% de mi carrera ha jugado por fuera también.
2: A veure, míster, ahir t'escoltava un dia de partit del gran Víctor Pazzi, que deies que a nivell d'operació...
8: El Siri!
2: El Siri, no va salvar el Siri.
8: Vam encendre el Siri!
2: Doncs explicaves que a nivell d'operació era molt bona, 10 milions d'euros, més variables, que et semblava correcte, però a nivell futbolístic, on el veus? Por fuera, com diu ell, por dentro... És interessant esportivament parlant, Gabriel Jesús?
9: Bueno, m'ha sobtat el fet que digui que no ha parlat amb Flip per veure quina posició és la més adient on la veu el míster. Jo vaig dir que era una opció que sortia al mercat, anirem a veure si és bona. No? Traient les estadístiques, va estar 6 anys al City i et feia, cada 3 partits et feia un gol. Els 4 anys a l'Arsenal, que són aquests que ha estat últimament, et fa cada 4-5 partits et fa un gol. Bueno, no pretenguem que aquí el Barça, tot i que el Barça és un equip que genera molt més volum d'atac que l'Arsenal, ens faci 12 gols per temporada. El Flick 3.0, que és aquest any, és un Barça amb molta mobilitat. La Mina Park, que segurament és el jugador, diguéssim, que pastura més per banda dreta, i ho dic en el bon sentit, els altres jugadors, tant Fermín com Gordon, com el mateix Adeyemi, com Rafinha, sobretot, apareixen constantment per la creació i ocupació d'espais. Per tant, crec que pot anar bé. Per mi s'equivocaria el fet de dir, no, és que el 40%, bueno, ja ho ha dit, no? Jugo en banda, ja, i aquí traiem aquí per posar-te tu, no? És cert que aquests fitxatges de Gordon, Adeyemi, de Gabriel Jesús, segurament ningú els tindria entre els top 15-20, però crec que són un fons d'armari per a tenir en compte. I, no sé, m'estic imaginant ara, no?, el fet de poder arribar a quarts, a semis de qualsevol competició, dius, ostres, que miro la banqueta i puc treure Gordon, puc treure Gabriel Jesús, puc treure Adeyemi, perquè entenc que Lamin i Rafinha seran titulars indiscutibles. M'agrada aquests fitxatges de notable alt. Potser buscàvem un Julián, un Haaland, un Harry Kane, no hem pogut, però crec que ens hem reforçat molt bé amb aquesta parcel·la ofensiva.
10: Jo crec que Hansi Flick ha acceptat el repte que li ha tirat al club. No hi ha un nou com Lewandowski o com Ferran, i per tant allò que ell d'entrada no tenia molt al cap, perquè no ha estat educat, és alemany i no ha estat educat en aquesta mena de futbol, ha acabat doncs posant un fals nou, i amb aquest intercanvi de posicions que deia el Lluís, doncs crec que Gabriel Jesús encaixa, no? És un futbol superelèctric, supervertical, que amb molt vertigen, que a aquestes alçades de la temporada veiem aquest equip tan... Jugar així exigeix físicament, està molt bé, i en canvi el Barça doncs ha començat la temporada amb aquesta opció, no? Ho pot fer Gordon, ho pot fer Rafinha, ho pot fer Adeyemi, ho pot fer Gabriel Jesús, i tots aquests aniran, jo crec que, perquè la Lamine Yamal és intocable, tots aquests aniran canviant, aniran un dia un dia un altre, amb l'objectiu d'arribar a final de temporada posicionats per la Champions. I crec que només equips, tal i com van les temporades avui en dia amb l'exigència del calendari de club més selecció, només les plantilles que són capaces de tenir un fons d'armari superbèstia, opten. I crec que això és el que ha passat aquest estiu a Can Barça.
2: Això és el que ha passat. A tu, Gemma, et convenç el que ha passat a Can Barça?
1: Sí, totalment. Jo crec que també se suma un altre terme, que és el de l'experiència, que és un jugador totalment contrastat, i això per Hansi Flick crec que és molt important. Necessitaves un nou, evidentment Rafinha, amb Rafinha damunt la gespa no has trobat a faltar el davanter, però sí que com a fons d'armari és molt interessant. Jo crec que el Barça, el que ha fet aquest mercat, a part d'anticipar-se de cara a la temporada vinent, és multiplicar efectius i a pujar el nivell de la banqueta. miqueta, que jo crec que és importantíssim de cara a guanyar els futurs títols. I després, l'impacte que estan tenint jugadors que acaben d'arribar. També teníem dubtes amb Anthony Gordon pel Mundial, i el tio sembla que porti 5 anys jugant al Barça.
2: No, és impressionant. Després de veure el rendiment que va fer al Mundial, que tot i arribar a les semis, va generar algun dubte, ha arribat aquí, i els 3 partits que ha fet, impressionant. De fet, sempre es diu, i ho deia sempre el Pep, aquí només volem a jugadors que vulguin venir o que vulguin ser-hi. En aquest sentit, com no podia ser d'una altra manera, Gabriel Jesús ens explica com es va mostrar il·lusionat quan va rebre la trucada del Barça.
7: Una setmana atrás recibí el mensaje que podria passar. Sí, estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar, claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora empecé a entrenar, a jugar y... nada, y bien para que todos estén contentes.
5: Per tant, deixem ja enrere no, la va dir. És que no sé aquestes músiques. Dic, deixem enrere la lesió i pensem només en el futur, no? En el
2: Boa
5: que serà.
2: En el present, efectivament.
8: Boa tarde.
5: Te canvia un poco la voz de lo que hemos escuchado
2: sí, aquest migdia a la tarda, no? Li he canviat la veu, sí.
5: Hay una modificación.
8: Bendito sea todos, en nombre de Yahvé, de Jesús y de María. No os preocupéis más por las lesiones. Nunca tendré una lesión tan grave como la que sufrí aquí en Mataró. En la Pegaso, concretamente.
5: ¿Jugabas a la Pegaso?
8: Estaba ahí jugando y trabajando en la Pegaso y tuve una lesión muy grave. Lo conté en una entrevista en una radio de Brasil.
11: Tuve que empalmar un cable de alta tensión. Yo le dije a mi jefe, que entonces llamaba José Girau, vivía en la calle Churruca 27.
5: Churruca,
11: calle Churruca. Igual que cortemos la luz de la fábrica para empalmar cable de alta tensión. Y me dijo, venga ya, hombre, por 3 minutos. Entonces yo tenía mucha calor, era en verano. Estamos en un ensoberado de la oficina, de la Pegaso de aquí de Mataró.
8: De Mataró.
11: Entonces este hombre creo que tropezó con un tablón o con algo que me vino a dar en la mano fuertemente. Entonces con la mano derecha toqué el cable de alta tensión. Este cable representaba tener el diámetro más grueso que los mecheros que normalmente viste, esos redondos que aquí se compran. Entonces, un voltaje que me dio era equivalente a unos 42 kilovatios.
8: Me dejó frito.
11: En ese momento se me borró la noción. Lo único que me acuerdo de mi padre y de mi madre. Cuando volví en sí, todo había pasado. Mi jefe se lo tuvieron que llevar. Estuvo una semana dado debajo de la impresión. Ya que ningún ser humano puede aguantar esta descarga tan potente que a mí me dio, y se quedó a oscuras la fábrica de Mataró.
8: Y ahora ya estoy completamente preparado.
5: Pero ets el mateix, ¿no?
8: Pues sí.
5: Porque un es Carlos Jesús y el otro es Gabriel Jesús.
8: Gabriel Jesús. ¿Eh? Estoy preparado para triunfar con o sin cable.
2: Mira, com hem marejat una mica la gent, i entenc que pot estar preocupada ara mateix els oients que estan escoltant. Sí. També...
8: Estoy haciendo respiración y bafo para entrar en armonía.
2: A nivell de salut és evident que està tot correcte.
8: Estoy abriendo los bronquios.
2: A nivell de respiració...
5: Per cert, disculpa, però m'he estat mirant l'entrepà publicat fa un moment
4: a la Vila,
5: i sí que és cert que hi ha un tros de formatge que...
4: Doctors.
2: Mig polit.
5: Està... Ha proliferat un fong.
2: Ja cangrena, eh?
5: Pot ser... O no està ben tallat l'escorça del formatge. Una de les dues coses. Però sí que és cert que...
4: Un dels quatre.
5: O queda un dels quatre. Són quatre. Quatre ridículs trossos de formatge. Un, o ha proliferat... O sigui, l'escorça no s'ha tallat bé, o ha proliferat un fong.
4: A tot això, la gent...
5: A part el pa, o sigui, no hi ha oli, no hi ha res, vull dir, bueno, és un, sí, és un entrepà escèptic, totalment.
4: No, aprofitant, hi ha gent que ens escriu i ens recorda altres experiències que ha tingut aquests dies, gent que ha desistit de fer els entrepans al Camp Nou, que recorda que dues aigües i una Coca-Cola són 10 euros al Camp Nou.
5: Bueno, clar, però és que torno a repetir. Si aquesta, aquesta gent ha pagat 40 milions d'euros.
4: I després hi ha un usuari que ens explica que Aramark, també és qui posa el càtering del circuit de Montmeló i diu que allà encara és pitjor, fins i tot.
10: Ah, sí?
1: També és veritat que no sé on cabria un altre tros de formatge en aquest entrepà.
2: No, damunt, damunt.
4: Perdona, què vol dir? No és...
2: Damunt, damunt. I s'ha de posar formatge a les dues cares del pa.
5: No, jo amb la Gemma estic d'acord. Amb dos i dos... Hi ha tapes.
1: Mica...
5: Però posa-li una mica d'oli.
1: Això sí.
5: Posa-li una mica... Ja sabem que el tomàquet amb el formatge grinyola, però posa-li una mica d'oli i després, clar, aquest tros de fong així, aquest tros de formatge amb fong no està...
1: Te'l vas menjar, no?
4: Sí, clar.
5: Sí,
4: home, clar.
5: Tinc la gana? Sí, pots arribar a menjar una rata. Bueno,
2: la imatge és tantesca, però aquí tothom suma. Sí. És a dir, ara Marc intenta ratejar amb el tema del formatge i també, bon detall de Gabriel Jesús quan li hem preguntat pel tema de la fitxa. Clar, quants calarons cobrarà? Perquè...
12: Muy barato.
7: Bueno, yo pienso que no solo yo, como el Barça también, has hecho un esfuerzo grande para que pudiera pasar esta contratación. Entonces, sí, bajé, sí, es significante, pero para mí un sueño estar aquí, para mí es muy más que esto, es fútbol, un sueño estar aquí en Barcelona.
2: Doncs ja el tenim, un sueño, per tant, a nivell de diners s'hi ha posat bé i etapa feliç. Però ara obrirem carpetes després del descans.
5: Ara parlarem de Marc Caçador.
2: Sí,
5: I a més amb un recull molt interessant ha fet l'Arnau Vila del que és i el que ha estat fins a dia d'avui la trajectòria de Marc Caçador al Barça. Ara en tornem.
13: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
15: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
17: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
18: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
17: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
19: Verisur.
20: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
13: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
5: Doncs vinga, entrem amb el que és el mercat avui. Darrer dia de Can Barça no en sabem res, tot i que s'especula amb la sortida al Depor de Marc Caçador.
2: Sens dubte, ara l'equip que és a la pole position, el Deportiu de la Corunya, equip de primera divisió que acaba de pujar, aposta 100% per Marc Caçador. Ho estan treballant molt bé el Roger Saperes i la Marta Ramon. Quan passen 2 minuts de 8:15 de la tarda, de moment Leverkusen també que entra en aquestes opcions per fitxar-lo, però hi ha un cas Caçador i val la pena, ara que és a punt de marxar, tractar-lo a la taula. De fet, us en recordareu, arriba Flick la temporada 24-25, De Jong i Bernal van per davant, De Jong comença la temporada lesionat, Bernal cau a la tercera jornada i entra Marc Caçador i fa uns mesos fantàstics fins que torna De Jong i es lesiona. A partir d'aquí desapareix el mapa i ja pràcticament no ha tornat a comptar mai per Hansi Flick, i la pregunta és què va passar o què passa amb Caçador. És a dir, s'especula que pot ser un tema de nivell al Barça, però quan ha jugat molt i molt bé. Per tant, hem hagut d'Arnau Vila buscar de maroteca i saber què deia Flick en el seu moment quan Caçador comptava i jugava.
4: Sí, perquè hi ha el Consell General que en marxa perquè no té nivell pel primer equip, això ho hem sentit i ho hem assumit les últimes setmanes, però jo vull recordar que el que deia el propi Caçador des de la concentració de la selecció espanyola quan va convocat després de fer 2 mesos excepcionals amb el Barça, el que deia sobre Hansi Flick.
21: L'estiu vam estar parlant amb el club i al final les coses van acabar d'aclarir quan Flick va firmar i així el club em va transmetre que havia vist partits meus, que m'havia vist i que confia en mi, que em volia la plantilla. Llavors, quan el club em va dir això i que volien que fos part de la primera plantilla, jo ja no vaig tenir cap tipus de dubte, vaig tenir claríssim que volia seguir aquí.
4: Per tant, Flick, que frena la sortida de Marc Casado, li diu que el vol i després, els propers mesos, se senta com a titular a la primera plantilla del Barça. Recordem aquells mesos, golejada al Bayern, golejada al Madrid, també. Uh-huh. I Flick fa aquesta ronda d'elogis, us he posat tres talls perquè veieu què deia, no?, del futbolista que suposadament avui no té nivell pel Barça, què deia Hansi Flick en aquell moment.
6: Marc Casado.
12: El Marc Casado està fent molts passos les últimes setmanes i mesos des que sóc aquí. Té molta qualitat, molt nivell i no necessita que el motivi, ho porta dins. Li interessa molt com pot millorar, què ha de fer, què espero d'ell. M'encanta això d'ell i el camp ho executa perfecte. Ha millorat moltíssim des del principi de la temporada. Ha debutat amb Espanya, defensant, sap llegir perfectament el partit, el rival, i sap perfectament on s'ha de col·locar. Amb la pilota també és molt bo i sap exactament el que ha de fer. Ho està fent molt bé.
6: Yeah, he's doing really great.
22: Hola, Hansi, felicitats un cop més per la victòria. Et volia preguntar per Casado.
10: Ara.
22: Creus que és el jugador capdalt? És el pal de paller en aquella zona del camp? El número 6, et refereixes? Sí, ho està fent molt bé. Ha millorat moltíssim. I em sembla que el seu rendiment en els darrers... dies, setmanes, mesos, ha estat realment increïble. N'estem molt i molt contents amb ell i ho està fent molt bé tant a nivell de defensa com a nivell ofensiu. Sí, sí. I és fantàstic de veure com ha avançat, com ha evolucionat.
10: És, francament,
1: què ha passat
10: molt,
1: aquí?
10: Molt, molt
1: què
10: estrany.
1: Ha passat
10: aquí?
1: Què ha passat aquí, no? Comparant-lo també en el seu moment amb Kimmich.
10: Hansi Flick, ell demana molt als seus jugadors als entrenaments i ens consta que entrena molt bé. No és qüestió d'overbooking, ara sí que hi ha, però abans no hi havia i tampoc li donava bola. Què ha passat, Xavi?
23: És un enamorament i un desenamorament claríssim. Amb el cas Casado passa una cosa. Jo crec que bastant generalitzat. Els que seguíem el Barça Atlètic no li veiem un nivell per jugar al primer equip del Barça. Hansi Flick el puja, comença la lliga de titular, ell de mig centre, Bernal avançat, d'interior, és a dir, realment el que juga en la posició de sis és Marc Casado, fa dos mesos extraordinaris i tots aquells que vèiem que no podia continuar, o sigui, que no podia arribar, vam haver de recular. I ara què ha passat? Doncs una vegada ens ha convençut que realment té nivell per jugar, perquè és un futbolista que ha dotat d'identitat a l'equip cada vegada que ha jugat, li ha donat continuïtat al joc, quan juga ell el Barça juga bé, doncs Hansi Flick ens ha dit que no, que tampoc en tenim ni idea i que l'ha de fer fora, no? És un cas molt estrany i a mi em sap molt greu.
10: Mister Lluís Carreras, tu hi trobes alguna explicació?
24: A mi la fàcil és que ha triat, que va començar a jugar, com molt bé s'ha explicat, perquè Bernal es va lesionar, perquè si Bernal no hagués lesionat no sabem què hagués passat amb Casado.
23: Però van començar de titulars, els dos, Lluís.
24: Sí, sí, sí.
23: La Lliga comença
24: sí,
23: amb els dos de titulars, eh?
24: Sí, sí, a València, si no recordo malament.
10: Correcte, efectivament.
24: Al camp del Rayo, sí, al camp del Rayo es lesiona Bernal. I després és un tema de l'acció. Diria que s'ha carregat i que se mantengui bé el rival més dèbil, no? No és capaç de carregar-se a Frenkie, no, per suposat, ni Pedri, ni Olmo, ni Fermín, ni Gavi, etc etc. I és una qüestió d'escollir. El per què ha passat del 100 al 0? Precisament és per això, per la recuperació dels altres jugadors. És que al final l'entrenador ha de prendre decisions, no et pots quedar... Jo me l'hagués quedat, jo estic amb el Xavi, jo crec que és un jugador que suma a la plantilla, no tan sols amb rendiment al terreny de joc, números a part, perquè no li pots demanar gols i assistències, però sí funcionament del joc, sí equilibris, sí dinamisme, com molt bé explicava el Xavi. Per tant, és de ser els colors, bueno, diríem, poter tot, no? Ara bé, que prefereix donar sortida, no sé, ara sembla que s'ha enamorat de Brian Fariñas, o que Xavi Espada et pugui jugar per dins... Doncs, bueno, s'ha de respectar. Fa mal? Sí, s'ha de respectar.
10: Ara que parlem d'enamorament, qui estava enamorat de Marc Casado, i ho deia abans el Xavi Torres quan jugava al filial, era el seu propi entrenador, Rafa Márquez. Un dia que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell, em deia, em va aguantar l'equip, o sigui, aquella temporada, l'última sí. De Márquez al filial, diu, és Marc Casado i va sumar-hi Bernal, però Marc Casado a la fi del món amb ell, deia.
23: Tu fixa't que el Barça fa una operació, ja el Barça Atlètic, que el posa de lateral.
24: Sí.
23: Perquè veuen que de mig centre tindrà dificultats al primer equip, però consideren que potser de lateral. I, per tant, ja estàs veient que el Barça està fent alguna coseta per intentar promocionar-lo. Segur que hi ha un vagi, ho farà molt bé, perquè és un jugador molt competitiu.
4: Però és pitjor futbolista que Gavi, en aquella posició?
23: Home, per mi sí. Per mi és molt millor Gavi que Casadó, però estem parlant del quart mig centre, no?
1: És que és veritat que tampoc l'hem pogut... Jo crec que no l'hem pogut veure tant per poder-lo contrastar, no?, una temporada amb una altra. Jo crec que és el que ens ha quedat pendent, però si Hansi Flick ho ha vist... Serà per alguna cosa.
2: Gemma, tu creus que aquest desenamorament pot ser que li hagi vist una falta d'evolució, que digui, val, fins aquí em pot donar, no m'evoluciona el que li demano, pot ser això?
1: Pot ser, clar que pot ser això. I més si té competència i la competència considera que li funciona millor. És que al final l'entrenador també ha de prendre aquest tipus de decisions, que són les més complicades, la d'apartar un jugador, la de seure a la banqueta o la de ni convocar-lo als partits que s'estan disputant ara. És que és complicat, però si realment creu que funcionarà l'equip millor... amb qualsevol altre, amb Frenkie de Jong o amb Rodri, tampoc. És que és molt més Hansi Flick que jo.
23: És una posició fotuda. Sí, perquè molt. Tens Pedri...
1: I més el Barça.
23: Clar, però és que tens Pedri, Bernal, Frenkie...
1: Ara Rodri.
23: I Rodri. Sí. Ja no necessites més mig centres. Vull dir, el Brian Fariñas està... Diríem, ja veurem en quina situació, veurem si acaba baixant el filial, no? Clar, sobra. La realitat és que o Casadó o Frenkie. I és evident que a l'entrenador li agrada Frenkie.
2: I ara un pas del Depor a contracor, perquè ell volia quedar-se. De fet, ell tenia assumit que marxaria, però va dir, vull convèncer Flick. Sembla que això ja ha arribat tard. Un altre cas molt estrany.
23: Però com paga el Depor el que demana el Barça? És impossible. El Barça està demanant 30 quilos. És impossible que el Depor pagui 30 quilos.
24: Potser una sessió, Xavi. Potser una sessió.
2: Sí, està mirant la manera de...
23: Només pot ser per una sessió.
24: Sí.
23: És impossible que el Depor pagui.
1: I que el Depor és molt bon equip, amb la temporada, amb aquest inici de temporada...
2: Aubameyang,
1: amb Aubameyang fent gols.
2: L'Aubameyang fent golets.
1: És espectacular.
2: Una operació molt bona. Bé, qui... és un cas semblant. És el de Balde, en aquest sentit. Perquè és clar que podia ser lateral esquerre titular. De moment li passa per davant Cancelo. Fins i tot Xavi Espar a cama canviada. I tampoc acabem de tenir clar, Mister, tu que vas jugar de lateral molts anys. Sí. Els dos laterals del Barça, Koundé per una banda i Balde, que eren intocables, ara els dos estan amb uns interrogants gegants, més grans que la Sagrada Família. No sé com creus que acabarà tot això.
24: Sí, bueno, no ho sé, però si abans algú, em sembla que la Gemma parlava, no?, o tu li preguntaves el tema de l'evolució de Casador, jo crec que Marc Casador sí que té marge de millora per evolucionar, però Balde, des que ha arribat Flick, i si anem enrere, Xavi, a Koeman, per mi té moltes condicions físiques, però té una en la qual jo, des que l'he vist al primer equip, no ha millorat. I és la següent, és que quan arriba a línia de fons i aixeca el cap, hosti, no, li costa que la pilota arribi a un que porta la mateixa samarreta, tu. És que li costa molt. O sigui, crea moltes superioritats, però no és efectiu amb aquesta última passada. No vull que em sigui Jordi Alba i Messi, no? Tampoc vull això. Però crec que en aquesta millora, a l'hora d'escollir la millor passada possible, que després el davanter farà gol, el mig centre la tira a les núvols, igual. Crec que aquí no ha estat la millora. Jo no sé si entrena bé, si no entrena bé, si passa, si no passa, això no. Jo el que veig és que realment no ha patit una evolució, ni una mínima evolució. L'he vist com molt planer. Hansi Flick, des que ha arribat, et diria que ha millorat, encara que sigui una mica, a tots i cada un dels jugadors. Em costa veure en què ha millorat Balde.
1: És que jo estic totalment d'acord i es veu molt clar en el moment de la irrupció també de Gerard Martín, que comença actuant com a lateral esquerre, que veus que arriba l'últim terç i les centrades, i a mi em ve el partit de les semifinals contra l'Inter, com a mínim en les centrades li passa la mà per la cara. I després arriba Cancelo, que també generava molts dubtes, i també passa per davant teu. I ara arriba Xavi Espart, que és un nano del planter, i passa per davant teu. O sigui, jo crec que aquí hi ha dos problemes. El primer... que en l'últim terç encara no acabes de girar gaire rodó, i per mi l'altre és que no sé si és falta de professionalitat o falta de confiança en un mateix, no sé com definir-ho, però en el moment que et passen per davant has de menjar-te la gespa a cada entrenament i a cada partit, si pots.
2: Passen per davant, Xavi, les coses passen en directe i sempre el temps afegit. Fa res, 3 minuts deies, com pot pagar el Depor, què passarà? Doncs Arnau Vila, ja tenim El desenllaç de Marc Casado, de fet, ens ho apunta la Marta Ramon. Marc Casado marxa cedit al Deportivo de la Corunya i, això sí, el Barça farà front a la major part de la seva fitxa. Per tant, és un juga, surt, evidentment aquí no jugaràs, però un cas tipus Ter Stegen al Girona, es va lesionar, cert, però el Barça assumia tota o pràcticament més del 90% de la seva fitxa, doncs en Marc Casado acaba així.
23: Sí, m'ha estranyat la... Tampoc tinc les dades exactes, no? Però la sortida del Bayer Leverkusen, que semblava que podia ser interessant, no sé. No sé què ha passat aquí. Bayer Leverkusen és un equip capdavanter de la Bundesliga, amb un entrenador català, que li agrada jugar bon futbol. Era una, jo trobo que era una opció meravellosa aquest any jugar Lliga Europa, però no sé què ha passat amb això. I el Depor em sembla una molt bona opció. Clar que sí.
4: Per cert, acaba de parlar Lamine Yamal. Lamine Yamal, que podem sentir-lo des dels Premis AFE, que s'han dut, ell com a millor jugador.
0: Ah, no ho vam fer, eh?
4: Sí, número 1.
0: Ah, noi, no ho dius, això, noi.
4: Sí, ho estic dient,
0: Parla en català.
4: Ho estic dient.
5: Sí, ho està dient en català, home.
4: Millor jugador de la primera divisió i Patrick Jarro. Patrick Jarro, millor jugador de la Lliga F, li han preguntat si està content amb la plantilla.
0: Amén.
3: Hablo mucho de siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, soy muy feliz y contento de estar aquí también.
8: Oye, ¿te hubiera gustado que Julián estuviera en el Barça? ¿Cómo has visto todo eso? ¿Cómo lo ves los jugadores?
3: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: ¿Qué quiere?
4: Per tant, content amb la plantilla que tenen i que ella està bé, que s'havia especulat en les últimes setmanes.
1: Després dels dos gols d'ahir...
5: Va quedar clar que està bé.
2: Sí, va tornar a somriure una fuetada i després aquella assistència a la xarxa que tant ens va recordar Leo Messi precisament el dia que deia adéu a l'Argentina. Va tornar a somriure un moment ara per pentinar, evidentment, el postpartit d'ahir. Que ahir ho dèiem, Toni, un dilluns, sembla que fa mandra, però sabíem que havíem de preparar les pastetes perquè al final 5-2, maneta, i vam passar una nit de dilluns fantàstica. Semblava un divendres a la nit amb pizza i companyia. Bé, entrada, a Lamine Yamal, s'hi va tornar a somriure, però Rafinha, què està passant amb Rafinha? 5 gols en 3 partits, les 3 primeres jornades de Lliga. A vegades ja ho diuen, eh? Que busques molt fora i ho tens a casa. Tant buscar el nou i el nou el teníem a casa. Míster, això és sostenible o hem d'entendre que, evidentment, Rafinha hi ha algun dia que escolta, que ens semblarà més un extrem que un nou?
11: No, bueno, Rafinha segueix sent extrem, el que passa que interpreta molt bé els espais, i més si jugues com amb un equip contra l'Elx, que te'n deixa molts, si jugues amb tots els respectes contra el Rayo i contra l'Atlètic Club. Vale. Fins aquí molt bé. Crec que el Barça aquesta temporada, els partits difícils degut al nivell de la primera seran contra el Madrid, contra l'Atlètic i si estirem, Villarreal, Betis, Real Societat. Els altres, crec que Hansi Flick es pot permetre rotar. Què deia això? Que aquest Flick 3.0 busca i aprofita molt bé els espais i per això necessites gent, primer que hi vagi, que els interpreti evidentment i que ho olori. I ell olora precisament aquestes zones per on t'apareix. És molt polit en l'assistència i molt pulcre a l'hora de definir. O sigui, té bon peu. Es genera per la seva velocitat l'espai i després, vull dir, no és un jugador erràtic. O sigui, no necessita 5 o 6 per fer un gol. No? Per tant, li està beneficiant. Què passa? Que ja sabem tots com és Rafinha. Ara jo estic obsessionat aquest any amb comptar els minuts, no? Exceptuant Joan i Xavi Espar, que han jugat els 270 minuts, Rafinha és el tercer amb 260. Calma, que ja sabem que va a tot, a totes. Per això serà molt important que Hansi el faci, o sigui, el reguli. Ell no s'enfadarà.
2: Veiem, Rafinha, el Xavi Torres fa temps que vola, la minya mal en aquella posició de fals nou, i a Olmo...
23: Jo vull fals nou. És a dir, ja soc un pesat, però és que crec que el Barça, la millor de les maneres d'atacar és justament aquesta que estem veient ara. Jo sí penso que amb la minya mal a dins, puges 3 esglaons de qualitat. I, de fet, ho vam veure ahir. Cada vegada que van a cap a dins, o la va clavar a dins, o va tenir unes accions molt destacades. Però sí, entenc una cosa, que l'entrenador ha de valorar què li suma més. Rafinha a la banda i la mina a dins, o la mina a la banda i Rafinha a dins. I, aleshores, jo crec que ara a l'entrenador i a l'equip, ho estem veient, se sent molt còmode amb aquest posicionament. Però no tinc cap dubte, perquè Rafinha, que durarà un any, dos, és a dir, és que Lamine, amb 21 anys, el veurem a dintre sense cap mena de dubtes. Ara,
1: Hauràs de fitxar un bon extrem, per posar a la Vindins. És a mi l'únic dubte que em genera, perquè sí que és veritat que et pots permetre el luxe de jugar de fals nou amb Rafinha, perquè tens un Gordon que està tenint un impacte, com deia a l'inici, espectacular, que sembla que faci temps que jugui amb el Barça. I a l'altre costat tens un Lamine que torna a estar en un gran estat de forma, que també hi ha... Sempre hi ha el soroll dels mitjans, pedres a les nostres taulades, però hi ha el gran soroll de què li passa a la Min, què li passa a la Min, doncs ahir ja ho vau veure, què li passa
23: a la Min. És que estem a setembre.
1: És que la gent té pressa.
5: A un.
23: A un de setembre. És que, clar, jo crec que...
5: Un de setembre.
1: I venim de Mundial, que
23: Jo crec que és extraordinari, la situació física de l'equip, que és capaç d'això que estem veient amb Gordon, Rafinha, amb tots, com a xalats, corrents, amunt i avall, Fermín els dos primers partits. És a dir, jo crec que això és extraordinari.
2: Parlem d'extraordinari, però sempre, i sé que acabem de començar, però sempre ho fem a principi de temporada, i més que tenim avui a tres tertulians que heu jugat a futbol i sabeu de què parleu. Veieu o considereu que Flick, a l'inici de cada temporada, ha evolucionat i s'ha adaptat a les circumstàncies? En aquest sentit, ho veieu positiu?
1: Home, i tant. Jo crec que s'ha adaptat, i aquest és el clar exemple, totalment a les circumstàncies. No tens nou, no t'arriben en el mercat o t'ha arribat a última hora Gabriel Jesús... Doncs Rafinha de fals nou i a funcionar.
2: Veiem aquesta evolució que demanaves, Xavi.
23: 100%. Penso que, jo crec que els dos, Laporta i Deco, han parlat bastant amb Flick d'això.
2: I hi ha un cas també molt estrany, en positiu, que és Gordon, Mister Carreras, perquè ho dèiem, el Mundial va ser discret, tot i arribar a les semis, i ho comentaves, no porta tots els minuts, perquè sí els porta Xavi Espari i Joan Garcia, però ha arribat i sembla que hagi jugat tota la vida a Can Barça. S'entén pràcticament sense dinar amb els seus companys. Tu t'esperaves el rendiment tan immediat de Gordon al Barça?
24: No, la veritat és que no. De fet, no m'esperava que jugués tants partits de... Bueno, tants partits dos, en aquest cas, d'inici, no? Pensava que Hansi Flick, bueno, potser es jugaria més amb aquest quart centrocampista, mirant a veure on te podia jugar Lamine Yamal. És veritat que m'ha sorprès de forma positiva aquesta adaptació, no? Al final hem de donar temps, i no sé si es poden ser 10, 15, 20, o inclús en algú li han donat una temporada d'adaptació amb un nou context futbolístic, no? Què passa? Què guanyarà? Doncs que respecte a l'equip que estava aquí, constantment estarà atacant. Poques vegades estarà defensant, poques vegades necessitarem aquesta pressió que sí que ell feia en el seu ex-equip. Per tant, anem a dir que estarà molt més fresc i estarà sempre en disposició d'atacar i, sobretot, molt important, amb espais, que és el que necessita.
2: Fixa't, Toni, que hi ha molt optimisme a la taula, però no sé si el Santi Segurola, Santi, com estàs? Ho veu tan clar.
7: Pues mira, desde el inicio de la Liga... Hay que destacar por encima de todo un jugador que es Cubarsí.
24: Un jugador que lo quiero decir porque
7: ha vuelto a demostrar su clase. Eso que, bueno, algunos le criticaban, es una vergüenza. Ya te lo he dicho esta mañana, Jordi.
9: Lo que sí sabemos es que Cubarsí se ha reafirmado en el Mundial como un jugador de primerísima categoría. Cosa que el año pasado, en la temporada pasada, se llegó a poner en duda.
7: Una vergüenza que llegaran a poner en duda a Cubarsí, hay que tener... Bueno, pues
5: però no va ser caso, tu, no? Vas posar en dubte, em sembla que tu en cap moment vas posar en dubte a Pau Cubarsí.
7: Una cosa, el que lo haya hecho tiene que saber muy poco de fútbol para cuestionarle.
9: Con esa defensa el Barça va a sufrir, no va a ganar la Copa Europa y puede perder la Liga. Y creo que tiene que solucionar eso. Cubarsí se ha caído y... Temo que se haya caído definitivamente. Me entristece porque yo pensaba que era un proyecto de gran defensa, ahora no lo es.
7: Falso, ese no soy yo. Yo soy mucho más animado.
5: Es que con que parlas de...
7: Yo soy mucho más animado. Criticar... Este es un muerto, este que habéis puesto.
5: No, es que eres tú.
24: Retratado.
5: Ets tu la temporada passada.
7: Con la inteligencia artificial os la cuelan todas. Bueno, impossible que...
4: Això va ser al mes d'abril, Santi.
7: Falso.
2: Venim al Santi perquè va dir que Brasil guanyaria el Mundial. Bé, no va acabar de...
7: És un imitador barato.
5: Bueno, a tot això, abans d'acabar tenim novetats del cas Negreira.
2: Sí.
5: Vamos con lo importante, pues lo importante es que aquest cas no s'allargarà 6 mesos més.
2: No hi ha prou de la jutgessa que instrueix el cas Negreira a rebutjar la petició del Reial Madrid de prorrogar 6 mesos més la investigació. Hi ha més història, però aquest seria el resum. No, decideix no prorrogar el tema del Reial Madrid que vol insistir. La pregunta és que quan s'acabarà? És a dir, hagi passat el que hagi passat. És a dir, quan acabarà el culebrot Negreira? És a dir,
14: Nunca.
2: Un
14: Mourinho
1: i Florentino. Florentino al capdavant?
14: Nunca.
15: Nunca.
1: Doncs en els propers 4 anys segur que no.
23: No, judicialment s'acabarà... Ja està, val? Ja, ja està clar. Però...
4: Bueno, hem de veure si, si després de la instrucció com la jutgessa a judici o no.
23: Com la cagada del Barça és monumental, doncs allò quedarà a qui vulgui tocar els nassos per sempre.
2: Aquesta no pròrroga us sembla rellevant? O, és a dir, que pot... Dins el cas que estem seguint...
5: No, la pregunta és la que feia l'Arnau Vila. És a dir, creieu que aquest cas s'arxivarà o anirà a judici?
23: No,
5: judici.
23: Jo crec que no hi ha res, no hi ha ni una prova. Per això s'està allargant i allargant i allargant. És a dir, això acabarà amb la pinça al nas, perquè la té, però acabarà sense que puguin demostrar que el Barça va comprar els àrbitres, que és el delicte.
2: I aquest delicte, és a dir, el Barça com el pot penalitzar? És a dir, això sí que s'ha demostrat, per tant, bé...
23: Una qüestió moral, una qüestió ètica.
5: Clar, si no hi ha proves...
2: Multa, no, és a dir, el fet que el Barça hagi pagat...
5: Amb què sanciones, no?
2: No, però que no hi hagi una... Es parlava, de multa econòmica, es parlava de treure punts, que això, evidentment, no es pot demostrar, val? Però el fet que s'ha demostrat que sí que es va pagar, això pot tenir
23: per conseqüències. Per mi hi haurà un perjudici com el que està bé.
14: Nos han robado.
23: Tema moral.
14: Nos han robado. Nos han robado. Y hay que recurrir donde sea, en el Tribunal de la Haya o en el Tribunal de la Rota, me da igual.
15: De la Haya, de la Rota.
23: Hay que seguir luchando.
15: Donde sea. Porque ya golía cuando yo estaba.
2: Quan el Madrid comenci a relliscar, si
15: empezaba a goler.
2: Sentirem més Negreira que Diamandé.
1: Bueno, la presentació de Mourinho al Chiringuito ja el mencionen.
14: Por supuesto.
1: Els jugaran tota la vida.
23: Els nostres nets... preguntaran, què és això, Negreira? que els del Madrid cada vegada parlen de Negreira. Què és això, Negreira? Això no s'acabarà mai.
2: Doncs esperem que, pel bé de tots, acabi i que ens centrem en la part esportiva, perquè de moment...
5: A tot això, Xavi, et creus aquest nou paper de Mourinho o estem fent comèdia a la plaça?
23: Porque.
5: Teatro del bueno, que diria ell.
23: Jo crec que tots els que... Jo no, encara no els tinc, tu tampoc, als 60, però és un tema a prop.
5: Sí, a tocar.
23: I jo em veig bastant més tranquil que quan en tenia 50, 40, 30 i 20. I jo a ell també el veig una miqueta ja... Està una miqueta més tranquil·let.
2: Ara són 63.
23: Jo sí que el veus... Sí, el veig que ja li toca estar en un paper una miqueta més normal. Els que l'hem conegut, de veritat i fora de tot això, sempre hem dit que és una persona fantàstica, d'un tracte, un tracte quotidià i cara a cara collonut, i que allò se li van creuar quatre cables i ell volia anar al Barça com fos, era del Barça, volia anar al Barça i li va sentar molt malament que el Barça, després de reunir-se amb ell, escollís el Pep. Allò a ell se li va clavar. I després va passar el que va passar i va perdre els papers de manera descomunal. Hoy,
16: mañana y siempre...
23: Con el Barça en el corazón.
2: Que es fotis!
5: Doncs avui ho deixarem aquí. Lluís, Xavi, Gemma, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
5: Ara tornem. Bravo.
17: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
18: Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
25: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
26: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
25: I la primera consulta és gratis.
26: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
25: I aquest setembre torna sense ulleres.
27: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
28: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
27: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
28: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
27: Fira d'Indians. d'Indians a Begú.
6: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S a Aquesa, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S a Aquesa, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
10: Inspira profundament, sent com a poc la tranquil·litat envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: RAC 1.
2: Què deies?
13: No,
2: és que...
13: Estaves aquí amb l'espeech.
2: Però, francament, ara que he vist l'Anna Ballonesta arribar, què tal, Anna, com sí. estàs?
16: Hola, bé. Avui més ubicada, no, ja.
2: Quan vas dir que era el primer dia
16: sí.
2: que estrenaves el nou estudi a la planta 3,
16: sí.
2: Va passar per alt, i després que sàpigues que durant tot el sopar i part de la nit, i mira que jugava al Barça, vaig estar pensant en això.
16: Carai, sí que et vaig
2: pensar... Com... Sí,
16: no, estic bé,
2: no,
16: estic
2: no
16: bé.
2: Consciente. No era conscient.
14: Però et dic una cosa, búscate un psicòlog, eh?
2: Sí, sí. Sí. Mira, no és mala idea.
14: No és mala idea.
16: Que te facin
14: teràpia.
16: Jo ho porto bé, jo ho porto bé, no pateixis.
2: Val, val, però és allò que no hi comptes, però vaja.
13: Les 8.
16: Que vagi bé, fins demà. Les 8 en punt, bon vespre.
13: Ha vuelto a la Bayoneta. Vinga, sintonia, companyeros.
27: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
16: Ceuta es prepara per la que podria ser la manifestació més multitudinària des de l'entrada massiva de migrants el 30 de juliol. De fet, no només hi haurà protestes a la ciutat autònoma, més de 250 ciutats de tot l'estat espanyol també s'hi sumaran. Això serà, com dèiem, demà a les 8 del vespre. De moment, però, avui el focus d'atenció han estat les xifres oficials que ha presentat el govern espanyol. Calculen que de les 70.000 persones que van arribar només n'hi queden unes 5.000 i que d'aquestes unes 1.600 són menors. De seguida anirem cap allà per saber com es prepara la ciutat per aquesta gran manifestació de cara a demà. Mentrestant, els partits polítics se les continuen tenint avui per qui hi hauria darrere d'aquest assalt a la frontera. Avui, des del govern espanyol, Elma Saiz n'exculpava de nou al Marroc i carregava contra el PP. Unes crítiques que ha respost el popular Miguel Tellado.
19: El Partido Popular ha abandonado totalmente la responsabilidad institucional y ejerciendo efectivamente una tremenda irresponsabilidad alimenta los bulos y la desinformación en relación a Marruecos.
20: Es evidente que Marruecos no respeta al gobierno de España y es evidente que el gobierno de España no hace respetar la integridad territorial de nuestro país y la seguridad nacional.
16: De seguida analitzarem tota aquesta crisi a Ceuta. Mentrestant, a Manresa, els Mossos confirmen que han detingut dos menors d'edat per l'assassinat d'un home de 45 anys aquesta matinada. La víctima ha mort d'una ganivetada al pit. Mig miler de persones es manifesten també a aquesta hora a la plaça de l'Ajuntament per rebutjar els fets. També hi anirem en directe d'aquí a uns minuts. D'altra banda, avui fa 5 anys ja de la desaparició dels peatges a les principals autopistes catalanes. On més s'ha notat és a la P7, on el trànsit ha crescut prop d'un 50% amb el consegüent també augment dels accidents i de les cues. El debat, per tant, sobre si s'ha de tornar a pagar per circular-hi fa temps que està sobre la taula i en parlarem avui en temps de tertúlia amb Albert Garola, que és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. A més, també sabrem quan es podrien revertir les restriccions a Collserola per la pesta porcina. Avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al Món RAC1, apuntava cap a finals d'any. Per tant, encara queden setmanes i mesos amb la mobilitat limitada en tota aquesta zona pel risc que la malaltia es pugui continuar escampant. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, comencem el mes de setembre pendents d'una nova calorada.
21: Sí, els propers dies la temperatura pujarà de manera clara i a finals de setmana l'ambient serà molt càlid per l'època. De fet, es podrien fregar o superar puntualment els 40 graus en alguns punts del Pla de Lleida, del Priorat o l'interior de les Terres de l'Ebre, i serà força fàcil arribar als 35 graus a bona part del país. A més, les nits seran de més mal dormir a la costa, amb una sensació d'aixafogor més acusada.
16: Ara de seguida el Martí ens ho ampliarà, i avui, per acabar el programa, estrenarem la temporada dels sopars de germanor amb el periodista Xavi Coral i el seu germà, el Jordi. Un és molt conegut, el podeu veure, de fet, cada dia el tenen a migdia. L'altre no ho és tant, però té una feina de risc, d'adrenalina, podríem dir, que podreu descobrir avui a partir de les 10 de la nit aquí al 9C. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
5: Bon vespre.
16: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau, el de la gran mobilització contra la gestió de la crisi migratòria. Demà és el dia de Ceuta i carregat amb tot el simbolisme hi ha convocades diverses protestes a tot l'estat, la principal, a la mateixa ciutat autònoma, la que vol ser una demostració de força per rebutjar la política d'entrada massiva de migrants, unes concentracions que també repetiran a altres ciutats, com per exemple a Barcelona i a 250 municipis de tot l'estat.
5: Just quan falten menys de 24 hores per aquestes convocatòries, avui el govern espanyol ha fet balanç de la crisi migratòria de les vora 70.000 persones que van arribar a Ceuta ara fa un mes. La gran majoria van tornar al Marroc durant els primers dies. Ara mateix, la Moncloa calcula que n'hi queden unes 5.000 i s'han expulsat 214 persones per delinquir, tres d'ells relacionats amb el jihadisme. Les dades les ha actualitzat el ministre que coordina la crisi, Ángel Víctor Torres.
0: Entre el dia 10 de agosto y el día de ayer, 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos. Ha habido 214 expulsiones y también tenemos las filiaciones de los menores. El sistema de protección atiende en estos momentos, es decir, están filiados 1.612 menores.
5: I aquest justament és l'altre debat, el futur d'aquests 1.600 menors. El ministeri que dirigeix Sumar defensa la reubicació tot l'estat, però els ministres socialistes apunten a les expulsions sempre que en trobin les famílies.
16: I en aquest escenari, com dèiem, als carrers de Ceuta, la normalitat és un horitzó que els veïns veuen encara anys llum, cansats de les promeses i també de la poca capacitat de reacció. Els ceutins ho fien tota la gran concentració que, com dèiem, han convocat demà coincidint amb el dia de Ceuta. Els veïns volen exhibir múscul amb una manifestació massiva per demostrar a la Moncloa que ja no poden més. Una protesta que suposarà també el desembarcament d'Alberto Núñez Feijóo a la zona i que tindrà el suport de l'agrupació local del PSOE. Enviat especial de RAC1 a Ceuta, Marc Segués, bon vespre.
3: Bon vespre. Sí, el xup-xup per la manifestació de demà al vespre ja es nota als carrers de Ceuta. El nombre de policies ha incrementat i és el tema de conversa d'uns veïns que se senten abandonats i desbordats des de fa un mes i volen fer sentir amb força el seu crit arreu de l'Estat amb una quantitat massiva d'assistents. La convocatòria contrària a la gestió de la Moncloa té una transversalitat sorprenent i és que a banda del PP també hi serà el PSOE de Ceuta. De fet, el diputat ceutí socialista Melchor León ha sigut aquest matí al Món a RAC1 tan o més crític amb Pedro Sánchez que els populars.
4: Para decir lo que dijo ayer presidente, que siga de vacaciones todo el tiempo que haga falta. Nosotros queremos que vengan con actuaciones, no que haga un mitin político para dar inicio del curso político y no de ninguna solución a Ceuta. Se ve empeore la situación de Ceuta.
3: Però la protesta va més enllà de la ciutat. El president de Ceuta, Juan Vivas, ha fet una crida a tots els espanyols perquè la secundin als més de 260 municipis d'arreu de l'Estat, que demà, a les 8, també han convocat una concentració en solidaritat amb Ceuta.
16: La inseguretat que es percep en algunes zones de Ceuta és una també de les grans preocupacions dels ceutins, una percepció que avui s'ha encarregat de confirmar la fiscal en cap de la ciutat autònoma amb una xifra realment alarmant. En l'últim mes hi ha hagut almenys 23 agressions sexuals a dones i nenes, Marc.
3: Exacte, o dit d'una altra manera, Ceuta registra pràcticament una violació al dia, un problema de primer ordre. Perquè us en feu una idea, en tot l'any passat, a Ceuta, s'hi van comptabilitzar només 4 agressions sexuals. Ara, en un mes, ja parlem de 23, gairebé 6 vegades més. Una xifra que la fiscal de la ciutat autònoma, Sílvia Rojas, ha admès a El País que li genera molta preocupació.
7: Han sido muchos los procedimientos de agresiones sexuales y la Fiscalía está especialmente preocupada por las víctimas, sobre todo. Hay víctimas menores de edad, víctimas que son especialmente vulnerables y además hay muchas personas que no interponen denuncia, bien por miedo o bien por esa situación que tienen todavía en Ceuta.
3: 9 de les víctimes d'aquestes agressions són noies menors d'edat. La policia espanyola s'ha fet càrrec ja de la investigació de tots aquests casos i ha aconseguit enxampar fins al moment 8 agressors.
16: I en aquest sentit, el govern espanyol ha aprovat avui una ajuda urgent de 309 milions d'euros per Ceuta. Són diners que s'hi destinaran d'aquí a finals d'any. La partida més important és per l'atenció i acollida de migrants, 118 milions, però també hi ha ajudes per a empreses, per a autònoms i treballadors treballadors, el reforç de les plantilles policials i l'atenció dels serveis públics bàsics. Tot això amb les polèmiques també obertes per la visita de Felip VI a la zona, que de moment encara no té data. Anem ara cap a Madrid. Jordi Armenteres.
1: Sí, des del govern espanyol es continua defensant la visita de Felip VI, tot i que no hi ha data i la Casa Reial tampoc en diu absolutament res. La ministra portaveu, Elma Saiz, avui donava per feta la visita amb crítica avalada a Zarzuela perquè l'última visita a Ceuta d'un cap de l'Estat, Joan Carles I, va ser la tardor del 2007.
19: Hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla, hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito. En esos 20 años ha habido distintos gobiernos en nuestro país, gobiernos liderados por el Partido Popular, gobiernos liderados por el Partido Socialista, así que constató una realidad y lo importante es que esa visita va a tener lugar.
1: Zarzuela manté el silenci, diu que no ha canviat res encara per fixar data i programa per aquesta eventual visita.
16: I a tot això també el govern espanyol insisteix a assenyalar Rússia i Israel com a responsables dels missatges que van portar fins a 70.000 migrants cap a Ceuta ara fa un mes. Diu que hi ha proves i retrata els governs de Benjamin Netanyahu i de Vladimir Putin. Els ha acusat la ministra Elma Saiz.
19: Este gobierno siempre trabaja con evidencias. De lo que tenemos evidencias es que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y, por ende, incluso la sociedad española.
16: La Moncloa diu que té aquests informes, però de moment no són públics. I en la mateixa línia, avui la Comissió Europea també ha confirmat que veu indicis que Rússia vulgui treure partit d'aquesta crisi i agreujar-la amb campanyes de desinformació. Ara bé, posen un matís a les paraules d'ahir de Pedro Sánchez. A diferència del discurs oficial de la Moncloa, Brussel·les diu que no té proves que demostrin que aquesta campanya russa provoqués l'entrada massiva del 30 de juliol. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
8: Sí, Brussel·les.

0: sectors, fins i tot a l'entorn del govern d'Israel.
1: Però Rússia també es defensa de tot plegat. El Kremlin demana a Espanya proves concretes de la seva suposada implicació sobre la crisi a Ceuta. El Ministeri d'Exteriors rus avui ha demanat a la Moncloa que demostri amb documents les acusacions que ahir mateix Pedro Sánchez va fer des de la SER i que avui ha repetit la ministra, com ara sentíem. Des de Catalunya, el govern assegura que ara mateix no té prevista l'arribada de migrants menors procedents de Ceuta. La portaveu Sílvia Paneque, però no hi tanca la porta. Avisa, en tot cas, que el govern espanyol haurà d'acompanyar la decisió amb recursos. Sé Giró.
2: Paneque subratlla que Catalunya està oberta a acollir els menors, però insisteix que calen recursos suficients per fer-hi front, que l'acollida no és només una xifra de persones, sinó que cal garantir que es pugui fer de la millor manera possible.
3: Aquesta capacitat d'acollida ha de venir acompanyada dels recursos econòmics i la capacitat que puguem tenir de recursos d'acollida. És a dir, no estem parlant d'una quota, d'una xifra, sinó que hem de parlar també, i per això vàrem aprovar i vàrem donar suport a l'aprovació d'aquests recursos econòmics que acompanyin en recursos humans i econòmics a l'acollida d'aquestes persones.
2: Paneque també ha explicat que el govern no participarà a les concentracions convocades demà en diverses places del país per protestar contra la situació a Ceuta que convoca la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que presideix l'alcaldessa de Jerez de la Frontera del Partit Popular.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de nou. Ho hem sabut aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois menors d'edat per l'assassinat d'un home aquesta matinada a Manresa. Tots dos estan sota custòdia policial. Segons ha avançat La Vanguardia, un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien també buscant dos nois més. El cas ha commocionat la capital del Bages i també la comarca sencera, perquè la víctima, de 45 anys, era un home molt conegut i estimat. La investigació policial està en marxa i aquesta mateixa tarda s'han fet alguns escorcolls. Anem en directe cap a Manresa. Jordi Casals, bon vespre.
4: Bon vespre. Sí, els investigadors acompanyats de la policia científica i també d'efectius antiavalots han escorcollat un domicili del barri vell de Manresa per buscar-hi proves que relacionin alguns dels residents amb el crim. L'assassinat s'ha comès aquesta matinada coincidint amb l'última nit de festa major a la ciutat. Els veïns del carrer Sant Jaume han sentit crits i soroll i també han vist un grup de joves movent-se alterats per la zona. Cap a les 5, algú ha trobat el cos de la víctima i el sistema d'emergències mèdiques ha intentat reanimar-lo, però no ha pogut fer-hi res, segons La Vanguardia. Gràcies a les descripcions d'alguns veïns, els Mossos haurien detingut els dos menors poc després. Serien dos nois amb antecedents i coneguts per la policia. Cap a les 10, la comitiva judicial ha aixecat el cos. Els Mossos ja han passat hores recollint proves. L'escorcoll d'aquesta tarda podria no ser l'últim. La Fiscalia de Menors s'haurà de posicionar ara sobre si demana tancar-los en un centre de justícia juvenil mentre s'aclareix què ha passat. L'Ajuntament de Manresa ha decretat demà un dia de dol i també ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia. També l'Ajuntament de Castellnou de Bages ha lamentat l'assassinat d'una persona, diu, molt estimada al poble. Però de reaccions n'hi ha de tot tipus, entre la tristesa, la incredulitat, la ràbia i l'odi. Des de fa poc més de mitja hora, aproximadament mig miler de persones es concentren a la plaça Major davant de l'Ajuntament en una convocatòria que han mogut a les xarxes perfils vinculats a l'extrema dreta.
1: Jordi, explica'ns, per tant, sobre això que ens comentaves ara, aquesta concentració a la plaça Major de Manresa. Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs ara mateix continua havent-hi aquest mig miler de persones. Com dèiem, la convocatòria era 7:45, continua havent-hi gent. Hi ha un ambient de tranquil·litat. De fet, només hi ha hagut un moment quan alguns familiars de la víctima s'han apropat aquí a la plaça Major. Això ha arrencat un llarg aplaudiment que també ha derivat a un minut de silenci improvisat. I a partir d'aquí els manifestants han reclamat justícia i també la dimissió del govern de Manresa, en concret també de l'alcalde. Mentrestant, a la policia local i els Mossos d'Esquadra assumiran des de lluny amb un dispositiu d'uns 15 efectius aproximadament, i demà, a banda d'aquest minut de silenci que comentàvem, també s'ha organitzat una nova convocatòria, aquesta amb un altre to de rebuig a la violència i per solidaritzar-se amb la família i els amics de la víctima.
1: Doncs estarem pendents i després en temps de tertúlia també tornarem amb tu, Jordi, per saber quin és l'última hora aquí a Manresa. Gràcies, fins ara, bon vespre.
4: Fins ara.
1: Passa passa un minut d'un quart de nou, el govern, d'altra banda, vol reivindicar la diversitat de Catalunya durant la Diada. La Generalitat centrarà els actes de l'11 de setembre a enviar un missatge d'unitat i serà celebrant la 50a Diada des de la fi del franquisme.

0: Avui, com dèiem, s'han presentat tots els actes que es faran durant la setmana vinent. Adrià Santa Susagna.
1: Començaran a Sant Boi, on precisament es va fer la primera celebració de la Diada postfranquisme. El dia 10 es farà el discurs institucional i l'11 les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. L'acte institucional, el TNC, es farà al vespre amb artistes com Sopa de Cabra, Losa, Andrea Motis o Joan Dausà. Pel que fa al cartell de la Diada, que ha fet l'artista Javier Jaén, no hi ha cap lema concret i és un fons groc amb empremtes dactilars vermelles al damunt. La portaveu Silvia Paneque n'explica el significat.
2: Representem com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats.
1: El govern també ha anunciat que premia el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincotró Alba, Caterina Viscari, amb la medalla d'or de la Generalitat, la màxima distinció. Els actes acaben el 16 i 17 de setembre amb una celebració que Salvador Illa s'emporta a Extremadura.
0: I mentrestant, a les portes d'aquesta Diada, el Parlament també es reactiva després de les vacances. Ho fa amb l'oposició, disparant però a tort i a dret contra la gestió del govern d'Illa. Els comuns, la CUP i el PP retreuen al president que es planti a l'inici del curs amb diverses crisis encara per resoldre. Creuen que no ha fet els deures quan tocava i que les solucions, Alba Carnicer, arriben tard i malament.
3: Malgrat que encara queden setmanes pel primer ple del curs polític, tot apunta que serà mogut. L'oposició ha carregat durament contra el govern, a qui acusen de quedar-se de braços plegats davant les diverses crisis que han esclatat els darrers mesos. David Cid dels Comuns, el cupaire Dani Cornellà i Juan Fernández del PP no en tenen prou amb les explicacions i exigeixen al president que posi fil a l'agulla d'una vegada per totes.
4: És un govern que va de crisi en crisi, que estem un govern que no se'n surt
5: i no han fet absolutament res. I ara ens trobem amb un inici de curs, amb un govern inactiu que no ha fet els deures.
6: Después de la resaca de la tumbona y el aftersun, en la Mareta, Salvador Illa se ha despachado con la crisis educativa, con el cese de una secretaria general y un expediente informativo.
3: La CUP i el PP van més enllà i demanen la dimissió de la consellera d'Educació.
0: Gràcies, Alba. El govern, doncs, que té diverses patates calentes sobre la taula, des de la carpeta educativa o la gestió de la mobilitat, amb Rodalies i la P7 molt qüestionades, fins a la crisi de la pesta porcina o la de l'habitatge, entre molts altres. Però, com dèiem, el futur de la P7, que torna a entrar en força al debat polític d'aquests últims mesos, avui fa justament 5 anys que l'autopista és gratuïta. La sinistralitat a les carreteres secundàries s'ha reduït en més d'un 22% des que no hi ha peatges. En canvi, però, l'autopista s'ha disparat. La mobilitat ha crescut entre un 40 i un 50%. Són dades que hem sabut avui en ple debat sobre si cal recuperar i tornar-la a fer de pagament.
7: Des de l'1 de setembre del 2021 que no hi ha peatges a la P7, això s'ha traduït en una reducció important de la mortalitat a les carreteres secundàries com l'N2 o l'N340. El 2019 van morir 109 persones i l'any passat van ser 85. Això s'explica en part perquè la mobilitat s'ha traslladat cap a la P7, que ara suporta pics de fins a 150.000 vehicles diaris. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, explica a RAC1 aquest transvasament de la mobilitat.
8: Amb l'alliberament de peatges hem anat sumant increments de mobilitat. Per tant, ara estaríem entre un 45 i un 50% més de mobilitat que abans de l'alliberament de peatges. A més mobilitat es produeix més sinistralitat. Són dues variables que es correlacionen.
7: En els propers mesos, la Generalitat analitzarà si en recupera els peatges i, en cas que ho vulgui fer, també haurà de definir el model. El sistema que més sona és el de vinyeta, que faria pagar els vehicles que més passin per la via.
0: Aquest augment de trànsit i accidents que fa de la P7 la via amb més víctimes mortals aquest any, 12, tot i que no és en cap cas la carretera amb més risc. Segons l'últim balanç del Servei Català de Trànsit, els accidents greus i mortals han continuat baixant aquest mes d'agost i consoliden una tendència a la baixa des de principis d'any. Repassem l'evolució de les dades de sinistralitat amb aquest informe que ha fet el Benet Iñigo amb la Júlia Manero.
9: Un 11% menys de morts a la carretera.
10: A finals d'agost de l'any passat havien mort en accidents 98 persones. Aquest any en són 87. Una baixada que encara ha estat més gran aquest agost. Han caigut a la meitat, de 10 a 5 víctimes. També s'han reduït els ferits greus al llarg de l'any, de 601 a 490.
9: Els motoristes són les víctimes principals.
10: El 56% dels morts són dels anomenats col·lectius vulnerables, sobretot els motoristes, que de fet són l'únic grup on creixen les víctimes mortals i són més d'un terç del total. 34 aquest 2026, 4 més que l'any passat. També han mort 10 vianants i 5 ciclistes.
9: Més sortides de via que xocs frontals.
10: 27 dels accidents mortals són per haver sortit de la carretera i 24 per xoc frontal. La P7 lidera de llarg el rànquing amb 12 víctimes, seguit de lluny per l'A2, la Nacional 340 i la C25.
9: Més víctimes a Girona i menys a Tarragona.
10: 10 més al nord del país i, en canvi, 7 menys al sud. La demarcació de Barcelona és on més morts hi ha hagut i, concretament, el Baix Llobregat, que n'acumula 9.
9: I els accidents mortals també tenen biaix de gènere.
10: 73 dels 87 morts són homes i només 14 dones. Trànsit ho atribueix a una conducció més agressiva, com ara més velocitat.
0: Doncs bé, sobre les conseqüències de l'obertura gratuïta de l'AP7 5 anys després i de quina situació queda a partir d'ara, li hem preguntat al delegat del diari ABC a Catalunya, Àlex Govern, què en pensa.
11: Passin, passin, tot gratis. Aquest cartell no existeix, però és ben bé la imatge de l'AP7 de la Jonquera amb què els catalans podríem saludar els 150.000 vehicles, dels quals 25.000 són camions, que circulen de franc cada dia per aquesta via. El contrast amb Europa és notori. Mentre la resta del continent cal rascar-se la butxaca per circular, bona part de les autopistes espanyoles són un bufet lliure que acabem pagant tots via impostos. En una conversa entre adults potser no caldria explicar-ho, però en el país del no vull pagar, aquella campanya que fou un dels iniciadors del procés independentista, tot resulta més complicat. Fa 5 anys, quan van vèncer les concessions, tot era alegria i repicar de clàxons abans que les grues retiressin l'arc taronja de Martorell. Alguns ja van advertir que al final la factura s'acabaria pagant. I aquesta la paguem ara en forma de vies en pèssim estat, saturació de camions i al final, com a retorn dramàtic, més mortalitat. Dels 87 morts que comptem a les carreteres catalanes des del gener, 12 són a la P7. El peatge que paguem per no voler pagar peatges és massa alt.
0: Gràcies, Àlex. I un altre dels fronts oberts que té el govern és la crisi de la pesta porcina. I en aquest sentit, avui hem sabut que les restriccions a Collserola es podrien mantenir almenys fins a finals d'aquest any. Encara que no s'hagin detectat positius en les dues últimes setmanes, el govern creu que encara és massa d'hora per aixecar les prohibicions d'accés. L'augment de visitants al parc podria fer que tota aquesta feina se'n vagi en orris, Joel Penya.
12: Des que es va detectar el primer positiu de pesta porcina a finals del novembre de l'any passat, que les autoritats han sacrificat 11.000 senglars. Ara sembla que el degoteig de positius setmanals s'ha aturat i si es confirma que els propers mesos ja no n'hi ha de nous, el govern mirarà de reobrir els espais verds restringits. Ho ha explicat el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, al Món RAC1.
13: Si fem la feina bé, necessitem fins a final d'any per intentar treballar bé i per flexibilitzar aquestes restriccions. Però això són hipòtesis que només es podran complir si realment no surten nous positius, si podem fer aquest buit sanitari i si les dades acompanyen.
12: D'altra banda, també ha anunciat que donaran ajuts a les empreses de Collserola que hagin tingut una baixada d'almenys un 30% del negoci arran de la pesta porcina. El conseller admet que no són moltes les empreses, però li preocupa la pèrdua d'activitat econòmica i especialment que desapareguin els llocs de treball.
0: I l'altre gran mal de cap del govern és l'educatiu. Quan falta una setmana per començar el curs, els sindicats minoritaris mantenen que dimarts no faran vaga perquè consideren que l'acord actual és prou bo. És la conclusió de la reunió que han mantingut aquest matí Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària amb el govern. En major o menor mesura, els sindicats minoritaris defensen el pacte amb el departament i també aposten per donar un vot de confiança a la consellera Violeta Martos.
14: Tots tres valoren positivament els esforços del govern, encara que professors de secundària creuen que la majoria de mesures són cosmètiques. Coincideixen, això sí, en el rebuig per la gestió del cas PISA i en l'exigència de més explicacions al departament. Aquest matí la consellera Esther Niubó s'hi ha reunit per dir-los com s'estan implementant les mesures que van pactar. Són Esther Vila, de Comissions Obreres, Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Lorena Martínez, de la UGT.
15: Més o menys estem en 96% d'aplicació de l'acord, tal com estava previst. No podem abaixar la guàrdia.
16: Les noves mesures d'inici de curs, n'hi ha algunes que celebrem.
17: El departament s'ha capficat molt en aquell centre on hi ha grans necessitats.
14: Educació defensa que la majoria de les mesures estan avançades i, per tant, creuen que el full de ruta va tal com estava previst. Recordem que tot plegat va començar el curs passat amb mesos de protestes i 22 jornades de vaga que van acabar en un acord. El pacte va aconseguir el suport de Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, però hi va votar en contra USTEC i la CGT. Amb aquests dos sindicats, que són els majoritaris, Niubó s'hi reunirà dijous.
0: El govern lamenta que l'inici de curs no serà tal com haurien desitjat. Aquest matí la portaveu Sílvia Paneque, de fet, ha defensat que han fet la feina i que ara la pilota és a la taulada dels sindicats.
2: Aquest curs escolar comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern, anem en la direcció adequada. Estem convençuts que aquest és el camí, que és el camí que ens ha de permetre revertir la situació.
0: De fet, assegura que el diàleg entre el govern i els sindicats és molt fluid. I un altre conflicte laboral que té obert la Generalitat és amb els bombers. Avui l'Escola de Bombers ha aturat totes les formacions per pressionar el govern a complir les mesures que van acordar fa 3 anys. La decisió congela les promocions dels comandaments, l'acreditació dels voluntaris i l'entrada de 300 agents nous. El Departament d'Interior assegura que s'apliquen pràcticament tots els pactes i Víctor Massip reivindica també les ofertes que han fet per frenar la protesta.
18: Interior assegura a RAC1 que gairebé el 90% dels pactes del 2023 estan aplicats, com ara les millores salarials que els bombers demanaven. A més, el govern assegura que els van oferir a l'agost menús als restaurants, un augment del 20% del preu de les hores extres i més reunions per abordar els problemes que tenen. Ara bé, el delegat de la Intersindical, Toni Sánchez, rebutja les propostes perquè diu que necessiten solucions més ràpides.
19: Si no ho ha signat Economia, només hi ha una regió que tingui cert contacte amb restaurants i si és que no, vull dir, res de tot això em serveix a mi o a qualsevol perquè la gent dels parcs paralitzi les seves reivindicacions a canvi d'algú que no veurà en els propers 2-3 anys.
18: La gestió dels tòxics i de la logística és la patata calenta del conflicte. La plantilla denuncia condicions insalubres, com ara que els agents hagin de fer servir la mateixa furgoneta per repartir els entrepans i per carregar les mànegues brutes que acaben de sortir del foc.
0: I encara hi afegim un altre front de protestes, la vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona, perquè els treballadors han complert avui l'amenaça d'intensificar les aturades i només han pogut obrir 4 de les 37 biblioteques que hi ha a la ciutat.
7: La plantilla xifra el seguiment de la vaga en un 60% i la delegada del comitè d'empresa, Maria Martínez, retreu al consorci que els ignorin.
20: Demanem que ens escolti, que escolti la plantilla, que no miri cap a una altra banda i que entengui que hi ha un conflicte obert perquè les condicions que ens ofereixen no són bones. No entenen per què ens estem manifestant. Ells diuen que el que ens ofereixen és molt bo i han d'entendre que no.
7: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillos, defensa les millores que han posat sobre la taula i garanteix que mantenen la via del diàleg per tancar l'acord.
21: Una de les millores és l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals. La segona millora, que està vinculada també pròpiament al conveni municipal i que això ja està acordat en mesa general, és la funcionalització absoluta i total de tota la plantilla.
7: Això suposaria estendre les 35 hores a tots els treballadors i, a més, inclouria un augment salarial del 8% pel personal tècnic.
0: Minut i mig per arribar a 9:15, quan fa gairebé ja 2 anys de la dana al País Valencià, Carlos Mazón prepara el terreny per defensar-se d'una possible imputació. L'expresident valencià diu que no es pot relacionar el retard de l'enviament a última hora de l'ESAlert amb les 231 morts que va provocar la tragèdia.
7: La defensa d'Amazon ha fet arribar al jutjat de Catarroja un escrit de 66 pàgines per exculpar-se de les conseqüències dels aiguats. L'advocat assenyala que l'expresident no va tenir una implicació directa en la resposta de l'emergència aquella tarda perquè directament no era responsabilitat seva. També argumenta que tampoc era feina d'Amazon redactar, coordinar i enviar l'alerta als telèfons mòbils que no va arribar fins passades les 8 del vespre, quan ja s'havien confirmat desenes de morts. A més, l'advocat també demana a la jutgessa saber en quina fase està la investigació i si finalment esquitxa Mazón per així començar a preparar l'estratègia de defensa.
0: En successos, la Generalitat ha multat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va provocar l'incendi de les Gavarres a l'Empordà.
7: Es tracta d'una empresa subcontractada per la mateixa administració que feia tasques en una carretera en plena onada de calor i amb el pla Alfa activat, cosa que els obligava a aturar l'activitat. El foc va començar per les guspires d'una serra radial i la Generalitat ha sancionat la companyia per incompliment de la normativa. La policia va detenir l'operari hores després de l'inici de l'incendi, tot i que va quedar en llibertat amb càrrecs al cap de 2 dies. El foc, el més gran d'aquest estiu a casa nostra, va calcinar unes 2.200 hectàrees del massís de les Gavarres i va obligar a confinar 40.000 persones.
0: I a Balaguer, els Mossos han detingut un menor de 17 anys acusat de matar un jove de 26.
7: El va apunyalar mentre conduïa. Dimecres passat, el conductor va accelerar fins a sortir de la via, va xocar amb altres vehicles i va acabar volcant al mig de la calçada. Dins del vehicle, els agents van descobrir que el cadàver tenia ferides d'abans de l'impacte. Després d'estirar el fil, la policia va aconseguir localitzar i arrestar el presumpte homicida.
0: I els Mossos han detingut 3 homes i han desmantellat 3 plantacions plantacions de marihuana al Montmell, al Baix Penedès, i també a Querol, a l'Alt Camp.
7: Hi havia vora 2.000 plantes. Els agents van fer escorcolls el 26 i el 27 d'agost i en un també van trobar-hi una pistola semiautomàtica i bales. Ara els detinguts estan acusats de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i tenir la llum punxada. La droga la produïen en els tres habitatges que havien modificat posant-hi sistemes de ventilació, climatització i il·luminació.
0: D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha identificat dos homes que fotografiaven i gravaven noies, atenció, que orinaven a la via pública durant les festes de Sants.
7: La nit de dissabte, unes noies van alertar un grup d'agents que havien vist un home que les seguia. Els policies van avisar uns companys que anaven de paisà i van anar fins a la zona d'on venien les queixes. Durant la nit van poder localitzar dues persones que gravaven imatges. S'amagaven rere arbustos o vehicles aparcats. Els dos homes estan acusats d'un delicte de revelació de secrets. La policia també se'ls va endur el telèfon per enviar al jutge el que havien gravat i esborrar-ho perquè no ho poguessin difondre.
0: Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per obligar els seus repartidors a treballar durant una alerta vermella per calor a Barcelona. La CGT denuncia que l'empresa de repartiment a domicili va mantenir el servei en plena onada de calor i amb temperatures que fregaven els 40 graus a la ciutat.
7: Treball considera que la plataforma ha comès una falta greu per incomplir la normativa de prevenció de riscos laborals. De fet, la decisió de mantenir l'activitat anava fins i tot en contra dels protocols de l'empresa per episodis de temperatures extremes.
0: Vuit i 32 minuts, l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran torna a disparar el preu del petroli i dilueix la bonificació al preu del gasoil. Avui ha entrat en vigor el nou descompte de 20 cèntims per litre, però l'impacte a la butxaca dels conductors gairebé ni es notarà.
7: El conflicte entre l'Iran i els Estats Units ha fet que el barril de Brent s'apugi entre 4 i 5 dòlars. Això, segons l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei, contrarresta la bonificació impulsada pel govern espanyol, de manera que els usuaris només notaran una rebaixa real d'entre 5 i 7 cèntims. Davant d'aquest escenari, la patronal de les benzineres preveu una tardor i un final d'any complicats pel que fa a l'evolució dels preus. N'ha parlat el president Albert Campabadal.
1: Tenim una resta d'any complicada, segur, i el combustible, mentre hi hagi hostilitats, sobretot la guerra d'Ucrània i Rússia està afectant molt, i ara la guerra d'Iran amb Estats Units també està afectant molt. El combustible, fins que aquestes guerres no parin, el combustible està complicat.
7: El sector també està preocupat per si l'Estat deixa de bonificar els hidrocarburs a partir de l'octubre, tal com estava previst inicialment.
0: I encara en plan econòmic, un dels noms propis del dia és Shein, que ha tingut un mal debut a la borsa. Les accions del gegant xinès de moda ràpida han arribat a caure fins a un 10% a la borsa de Hong Kong.
7: Shein hi ha debutat finalment, després d'intentar-ho abans sense èxit, als mercats de Nova York i Londres. Les anades i vingudes de la companyia, acusada de vulnerar els drets dels treballadors i provocar danys mediambientals, també han fet que la seva valoració s'hagi enfonsat en els últims anys fins a un 73%. Precisament, França vol posar fre a aquesta mena d'empreses com Shein o Temu. Per això han començat a aplicar sancions des d'avui que van des dels 25 cèntims per mitjons o roba interior fins als 9 euros per un texà o 12 euros per jaquetes o abrics.
0: Passen 4 minuts a 2:15. En Crònica Internacional, l'arribada de dimecres passat al Nepal ja ha provocat més d'un miler de morts. Segons l'últim balanç de les autoritats locals, només al Nepal ja s'han recuperat 987 cossos i encara hi ha gairebé 4.000 desapareguts. Pràcticament 600 són estrangers. Segons ha informat el govern del país, ara mateix hi ha dos espanyols desapareguts. I a Alemanya, atenció també a aquesta història, la troballa d'una bomba de la Segona Guerra Mundial que ha obligat a desallotjar més de 13.000 persones. L'artefacte pesa 250 quilos.
7: La bomba s'ha trobat enmig d'unes obres a la localitat de Wilhelmshaven, al nord del país. Abans de retirar-la, el primer pas és desactivar-la del tot i per això s'ha d'evacuar tots els veïns que hi ha en el radi d'un quilòmetre de la troballa. Els afectats s'han repartit en tres pavellons esportius fins que la zona torni a ser segura. No és la primera vegada que això passa a Alemanya. De fet, al juliol van trobar una altra bomba en una ciutat diferent i també van haver de desallotjar, en aquest cas, 6.500 persones.
0: D'aquí a uns minuts, The Weeknd dona el tret de sortida a la nova temporada de Macro Concerts a Barcelona. canadenc actuarà a l'Estadi Olímpic a 9:15 del vespre. Serà el primer dels concerts de gran format, com dèiem, que ompliran Barcelona aquestes properes setmanes, fins ben entrada la tardor. Anem cap a l'Estadi Lluís Companys. Albert Buscarons, bon vespre.
4: Bon vespre, doncs tot a punt per rebre un dels artistes més escoltats del planeta Spotify. 115 milions d'oients mensuals escolten les cançons de The Weeknd, que d'aquí a 15 minuts començarà aquí a l'Estadi Olímpic un concert amb un muntatge espectacular. Una ciutat en runes al fons de l'escenari i una llarguíssima passarel·la que el creua de banda a banda, coronada per una figura daurada gegant que representa aquest ídol que crea la indústria discogràfica i del qual l'artista canadenc intenta escapar. Després del raper Playboi Carti, que ha fet de taloner, s'esperen més de dues hores de grans èxits d'un artista que s'ha coronat com una de les grans estrelles de la música mundial. Aquest és, a més, el concert que inaugura la temporada de tardor a l'Anella Olímpica. Aquest cap de setmana, Aitana començarà els quatre concerts que té previstos al Palau Sant Jordi i a principis d'octubre, Oques Grasses posaran el punt i final a la seva trajectòria, també amb quatre concerts, en aquest cas a l'Estadi Olímpic.
0: Gràcies, Albert. Com dèiem, això a Montjuïc i en un altre escenari de la ciutat, al Liceu, a aquesta hora hi actua Silvio Rodríguez. Ojalá que

el cantant que va irrompre a l'escena internacional el 2012 amb aquesta cançó, actuarà el 4 d'abril a la Sala Resmetàs de Barcelona i presentarà els temes del seu nou disc, Wild Love, que es publicarà el novembre. Les entrades ja estan a la venda. I qui també torna a Barcelona és Julieta Venegas, que actuarà demà al Festival Cosquín Rock al Poble Espanyol.

0: Doncs Venegas ha passat avui per aquí, pel vostè primer de RAC1, i també ha parlat del seu nou llibre, Norteña, Memòries del Comienzo, que explica la seva relació amb la música des dels inicis. Que nunca se olvida, pero es pasajero. Doncs no la podem, no podem sentir a Julieta Venegas, és una llàstima, com dèiem, que aquest matí ha passat per aquí amb el Marc Giró, el vostè primer, la cantant que està a la gira internacional per presentar les cançons del seu nou disc, que es titula també Norteña. I els teatres de Catalunya escalfen motors també per arrencar una nova temporada. El Texas de Barcelona prepara una programació que combina dramaturgia catalana contemporània amb la recuperació d'alguns títols de referència, com ara Fairfly o Rita. Més detalls, Maria Cusó.
1: Una temporada més, el Teatre Texas converteix els seus pocs metres quadrats en el punt de trobada del teatre, l'humor i el musical. Una programació eclèctica que té com a plats principals la celebració del 10è aniversari de Fairfly, un dels espectacles més emblemàtics de la Calòrica, La Pols, de Llàtzer Garcia, que torna als escenaris en direcció de Sílvia Munt, o Marta Butxaca, que hi restrenarà Rita. Com ja és habitual, l'humor també tindrà presència destacada a la programació del Texas, amb Oye Sherman, Roger Coma, Anna Polo o Irene Minovas, entre d'altres. La temporada arrencarà amb Desaparellats, de Ramon Pardina, que es mantindrà en cartell fins al 20 de setembre, després de la bona acollida de la temporada passada.
0: I qui també es prepara per canvis importants és el Teatre Coliseum, que a partir del febrer es transformarà en el Kit Kat Club. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. El Teatre Barceloní, que acollirà una nova producció de cabaret en què el públic, Maria, podrà pujar a l'escenari.
1: Sí, el musical dirigit per Federico Bellone farà temporada a Barcelona amb una posada en escena que transforma el Coliseum en un club nocturn, amb localitats sobre l'escenari que permetran als espectadors viure el muntatge des de dins. Aquesta versió de cabaret, estrenada a Madrid l'any passat, proposa una mirada contemporània a l'emblemàtic musical, mantenint l'essència de l'obra original. El repartiment oficial es presentarà a la tardor i les funcions arrencaran el 10 de febrer, però les entrades ja estan a la venda amb una promoció inicial del 20% de descompte.
0: I un últim apunt de teatre, perquè 3 produccions catalanes s'estrenaran els propers dies a Xangai.

0: 5 i el 20 de setembre. El públic xinès podrà veure el musical L'Alegria que passa, de Goll de Gom. Tu em vas prometre una història d'amor, dirigit per Israel Solà, i Tauma, de la companyia La Mula. I atenció a aquest nom que hem sabut aquesta tarda. Bàrbara Rey serà una de les presències destacades al Festival de Cinema de Sitges. La veterana vedet rebrà el Premi Nosferatu en reconeixement de la seva trajectòria, el festival que destaca que és una figura clau en la història del cinema fantàstic espanyol, amb títols com El buque maldito i La noche de los brujos, de Mando de Osorio. I encara parlant d'altra banda de cinema, el 25 de setembre s'estrena HBO Max El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus.
1: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
2: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
0: És una nova sèrie d'investigació que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Mònica Terribas, i que segueix el projecte iniciat amb el Minuto Heroico. La sèrie recull el testimoni de 14 homes, la majoria antics numeraris i sacerdots de l'Opus Dei, d'11 països diferents. I el concurs de castells tanca la classificació oficial de les 42 colles que participaran en aquest certamen. Ara, l'organització espera que les colles confirmin la seva assistència. Més detalls des de Tarragona, Marina Pérez Got.
3: Per segon cop, tres colles tarragonines participaran a la jornada del concurs de castells de diumenge. La Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran tres colles de Barcelona, els Castellers de Sants, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els Castellers de Vila de Gràcia, havien anat a la jornada dissabte, igual que els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Finalment, els Castellers de Sabadell i els del Vendrell aniran a la jornada de dissabte. Els vendrellencs, a l'última edició, s'havien classificat per diumenge. Els primers classificats són els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara les colles disposen de 48 hores per confirmar la seva participació.
0: Hi ha 2 minuts per 3:15. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Pau Bombardó, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: El Barça, que ja ha presentat a Gabriel Jesús, que és l'última incorporació dels Blaugrana en aquest mercat de fitxatges.
4: Sí, de fet, el Barça ja dona per tancat el mercat amb l'arribada del davanter brasiler, que reforçarà aquesta posició de nou de davanter centre, i ha firmat un contracte per 3 temporades, finalment, i no 2, més una, com s'havia plantejat anteriorment. Els Blaugrana pagaran per ell a l'Arsenal 10 milions d'euros fixes més 5 en variables. A la roda de premsa de presentació avui ha parlat de la il·lusió que li ha generat aquest fitxatge pel Barça i també de les lesions que ha patit durant els últims anys.
5: Que ha passat un poc difícil los 2 anys, però a part d'això, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar, entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá, estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona.
4: Un Gabriel Jesús que lluirà el dorsal 9 que fins ara portava Lewandowski. A la carpeta de sortides, Barça i Deportivo de la Coruña treballen a aquesta hora per tancar la sortida de Marc Casado. Serà una sessió simple, sense opció de compra, i el club blaugrana es farà càrrec de la major part de la seva fitxa. Per tant, finalment, Casado ha prioritzat continuar a la Lliga Espanyola i els dos clubs ja estan ara intercanviant la documentació necessària abans de la mitjanit. I també s'ha fet oficial la sortida del jugador del filial Guille Fernández de Mallorca, a canvi de 4 milions d'euros pel 50% dels drets del jugador, i s'espera que es concretin en aquestes últimes hores també les sortides d'Álvaro Cortés i Toni Fernández.
0: El Barça, per tant, que sembla que ja no fitxarà res més, però explica'ns com estan en aquest últim dia per la resta d'equips catalans, Pau.
4: Doncs mira, l'Espanyol ha fet oficial ja la sortida de Rubén Sánchez, que marxa traspassat a l'Elx a canvi de 500.000 euros i un percentatge de futura venda. I el club espera tancar les properes hores l'arribada de Gorosabel, de l'Atlètic de Bilbao, que vindria en forma de cessió i opció de compra a final de temporada. Segona, el Sabadell aprofita aquest últim dia per ultimar els últims detalls de la plantilla i ha anunciat 3 arribades, la del davanter Ángel Baena, el migcampista Youssef Owusu i la del porter Marc Vidal. En canvi, al Girona de moment no hi ha cap novetat, tot i que des del club afirmen que encara es preveu algun moviment abans que es tanqui el mercat.
0: I alguna cosa més abans d'acabar?
4: Doncs en ciclisme, Bastien Tronchon s'ha imposat a l'esprint de la 10a etapa de la Vuelta. dissabte, a la general Enric Mas continua líder, i en tennis, avui nova jornada de l'Open dels Estats Units amb el debut d'Alexander Zverev, el cap de sèrie número 1. També debuta aquesta mitjanit el madrileny Rafa Hoder, que s'enfronta al xinès Bu a la primera ronda del torneig.
0: Gràcies, Pau. Bon vespre.
4: Bon vespre.
0: I ara, moment per repassar el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Dèiem ja en començar, som al setembre, però tenim males notícies perquè els propers dies la calor tornarà a ser molt i molt intensa, oi?
6: Sí, sí, veurem el calendari setembre, però semblarà agost i fins i tot finals de juliol en alguns moments, perquè la temperatura es dispara els propers dies, sobretot a partir de dijous. Serà divendres, dissabte i encara diumenge, dilluns, probablement fins a mitjans de la setmana que ve, no començarem a notar que baixa de manera més clara la temperatura. Per tant, ens ve un començament de setembre que promet, malauradament promet, amb calor molt, molt intensa, exagerada, perquè tornarà l'aixafogor, tornarà aquesta sensació bastant acusada de nit. Per baixar dels 25-26 graus costarà a Barcelona. Avui 25, doncs els propers dies potser es manté i puja aquesta calor nocturna i també s'intensifica de dia. Podríem parlar de temperatures de 38 a 40 graus entre divendres i dissabte als punts més càlids de l'interior, cap a la Plana de Lleida, cap a la Vall de l'Ebre, potser també el Priorat o algun racó de la Catalunya central, 37-36, o sigui que temperatures molt i molt altes. Això sense pluges. De moment el temps no vol canviar i per tant parlarem de sol, d'alguns núvols poc importants, però no ha de ploure com a molt, si ho fa alguna tronada, algun xàfec molt puntual a punts del Pirineu.
0: Martí, aquest agost hem tingut la sensació que feia moltíssima calor, sí. I no és només una sensació.
6: Exacte.
0: És objectiu, no? Les dades confirmen que realment ha estat així.
6: Sí, ha estat de fet el més càlid mesurat, mai mesurat fins ara a Catalunya. Per tant, pensem que venim d'un juliol que ja va ser inèdit en aquest sentit de calor. Ara, l'agost també, hem de pensar que l'Observatori de l'Ebre, amb dades des de principis del segle passat, des del 1905, no havien registrat una temperatura mitjana de l'agost tan alta, pràcticament de 30 graus, però és que l'Observatori Fabra ha viscut el segon agost més càlid i només ha estat superat per l'agost del 2003, que moltes persones el recorden, que va ser molt complicat. Doncs hem quedat a les portes i al conjunt de Catalunya hi ha hagut molts punts que la temperatura no ha estat mig grau per sobre, sinó entre 3 i 4 graus per sobre la mitjana de referència, que és dels anys 90 fins al 2020. Per tant, déu-n'hi-do quin estiu tan potent que hem viscut.
0: I calcem-nos, oi?
6: Sí, perquè de moment això no vol canviar, o sigui que aquests propers 7-8 dies de setembre, per començar la primera quinzena, calor com si fóssim a ple estiu.
0: Ai, ànims, ànims. Gràcies, Martí, que vagi bé. Fins ara. I acabem abans de la tertúlia amb l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat avui per explicar?
7: Doncs que avui, quan fa una setmana exacta de la mort de Dolly Parton, la família de la cantant ha anunciat que organitzaran un gran festival de música en el seu honor. Jolene, Jolene, Jolene.
0: Això a un any vista, no?
7: Sí, o sigui, no sabem gaire...
0: No hi ha data.
7: No hi ha dates exactes, sabem que serà l'any que ve, el 2027, però no sabem quan. El que sí que sabem és que seran dos caps de setmana, un a Nashville, als Estats Units, que és on ella va viure gran part de la seva vida, i l'altre a Londres, al Regne Unit. Això ha sortit un comunicat de la família que expliquen que és un festival que s'està preparant des de fa molts mesos. De fet, la idea inicial era ja fer-lo al gener d'aquest any, 2026, per celebrar el 80è aniversari de la cantant. Finalment, però, es va haver de cancel·lar pels problemes de salut que ella ja va tenir i no es va arribar ni anunciar. Ara consideren que és el moment de recuperar la idea com una manera d'homenatjar Dolly Parton i també el seu llegat.
0: Home, si ja hi havia la idea i passant doncs el que ha passat, doncs és un bon homenatge, jo crec, fer aquest festival. Gràcies, Anna, que
7: fins
0: vagi
7: ara.
0: Bé, fins ara. 10 minuts i arribarem a les 9.
8: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: comencem, doncs, a aquesta hora la tertúlia. De fet, la primera tertúlia d'aquesta temporada del No Ho Sé, perquè hi havia futbol i només vam fer la part informativa. Per tant, avui sí, dia 1 de setembre, encara que sigui dimarts, comencem les tertúlies d'aquesta nova temporada del No Ho Sé amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia. Susana, com estàs?
1: Benvinguda.
0: Gràcies, perquè aquí els experts ja sou vosaltres, eh? També tenim la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, molt contenta de veure't.
0: Jo també, de tots, eh? Molt contenta. Marc Martínez Amat, periodista, què tal?
3: Molt bé, bona nit.
0: I també ens acompanya el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Jaume,
3: bona nit i ben tornada.
0: Com estàs? Saps allò que passava abans? Entre que avui és un dia estrany, perquè esteu una mica barrejats, no sou els que habitualment veniu els dimarts, i que jo fa temps que... No, vaja, fa temps no, que no he estat mai en aquest estudi. fa temps que no he estat amb vosaltres a aquest estudi. No he estat mai amb vosaltres a aquest estudi. No sé, allò dels llocs que tenim mig assignats, esteu asseguts, entre cometes, al vostre lloc o no?
3: Jo te'n deixo seure, sí, aquí.
0: Sí.
3: En aquest lloc, no?
0: Perquè, per exemple, avui la Susana la tinc a l'esquerra i normalment a la planta 15 tenia a la dreta.
1: Sí,
0: aquí
1: a
0: també.
1: Mi m'has canviat de lloc, ara.
0: No, avui és una prova. Jo tampoc avui no podia dir tu aquí, tu allà. Laura,
2: jo amb la Mireia,
0: Jaume,
2: he estat sempre aquí, en aquest
0: sempre
2: lloc.
0: Sempre aquí.
3: Sí. Jo, com que vinc de tant en tant, sec de tant en tant on vols.
0: On
3: em deixen.
0: Bueno, ja ho anirem trobant,
4: això és com les parelles al llit, que tendeixes sempre a dormir al mateix costat.
0: Sí, jo sóc bastant metòdica amb això, perquè és veritat que, acostumada que més o menys vingui la mateixa gent els mateixos dies, us acostumo a tenir ubicats, no? I ara avui la Susana, crec que aquí la... Serà un exercici també, no? D'ubicar-te a l'altra banda, però vaja, bueno, aquesta setmana també serà el moment aquest de situar-nos. De seguida parlarem de Ceuta amb aquesta autèntica crisi que ja fa més d'un mes que dura en aquesta ciutat autònoma. Demà hi ha convocada aquesta gran manifestació, coincidint també amb el dia de Ceuta, i no només a Ceuta, sinó a 250 ciutats de tot el país. Però primer, deixeu-me que anem en directe cap a Manresa, a la plaça Major de Manresa, amb el Jordi Casals. Jordi, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Perquè abans connectàvem amb tu en aquesta concentració, no sé com dir-li, si concentració o manifestació, ara ens expliques exactament què és el que ha passat. Estava convocada a 7:45 per protestar contra l'assassinat que hi ha hagut aquesta matinada d'un home de 45 anys a qui haurien matat d'una ganivetada al cor, i el que sabem de fa molt poca estona és que els Mossos han confirmat que hi ha dos detinguts i que tots dos serien menors, no? Això és el que sabem fins ara.
5: Sí, fins ara sabem que han detingut aquests dos nois menors d'edat. Un d'ells seria el sospitós de ser l'autor de la punyalada. També estaríem buscant un parell de nois més, i la investigació policial continua en marxa. Aquesta mateixa tarda, per exemple, s'han fet escorcolls. Investigadors, policia científica i antiavalots han escorcollat un domicili aquí al barri vell de Manresa per buscar-hi proves que relacionin alguns dels residents amb el crim. Abans deies, no sé si dir concentració, manifestació, protesta, jo et diria concentració, no? Perquè des que he arribat a 7:45 del vespre, que era l'hora de convocatòria, hi havia molta gent, però hi havia un ambient de molta tranquil·litat. Durant bona part de la tarda, pràcticament fins a les 8, no se sentien ni crits ni proclames, fins que s'han apropat aquí familiars de la víctima, que llavors sí que s'ha arrencat un llarg aplaudiment que ha derivat en un minut de silenci improvisat, i a partir d'aquí sí que hi ha hagut alguns crits de reclamant justícia i també la dimissió de l'alcalde i del govern en conjunt de l'Ajuntament.
0: Ha sigut breu, per tant entenc aquesta concentració.
5: Sí, jo crec que s'ha allargat aproximadament fins a passades les 8:10, un quart de 9. Ara mateix la plaça està pràcticament buida. Si obviem una terrassa d'un bar que està plena, vessar la resta de la plaça, els puc comptar amb els dits de les mans, bàsicament.
0: I Jordi, no sé si t'has fixat si hi havia més vigilància, si hi havia presència de Mossos d'Esquadra també en aquesta plaça Major, preveient potser que hi pogués haver algun tipus d'aldarull també.
5: Sí, hi havia, a banda de la policia local, hi havia algunes patrulles de Mossos, de fet encara són per aquí, però ja amb un posat diferent, no? sense estar alerta, vaja. Però sí, hi havia com una quinzena d'efectius entre policia local i Mossos d'Esquadra.
0: Estem parlant que, si no m'equivoco, ahir era l'últim dia de festes, oi, a Manresa?
5: Correcte, sí, la festa major, ara no sé ben bé quin dia començava, però hi era l'última nit de festa així grossa, amb correfoc i concerts aquí en aquesta mateixa plaça.
0: I aquest assassinat, doncs, per tant, hauria passat en tot aquest context de festa. Ja sé que hi ha poques informacions ara mateix, però no sé si hi té alguna mena de relació, si la víctima doncs tornava de passar per aquestes festes.
5: D'això ara mateix no se'n sap res. Sí que, bé, el que se sap és el que hem anat explicant durant el dia i la tarda, no? Que ha sigut cap a la matinada, aquesta matinada, no? Pels vols de les 5 del matí, quan al carrer Sant Jaume els veïns han sentit crits, sorolls, també un grup de joves movent-se alterats per aquella zona del carrer, però més enllà d'això, de moment, no ha transcendit res més.
0: Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Evidentment, si hi hagués cap novetat, ens avises.
5: Perfecte, merci.
0: Que vagi bé, bona nit. Començo per tu, Marc, que ets de la zona, perquè m'imagino que aquest cas s'ha viscut també amb molta indignació, perquè pel que sembla era una persona força coneguda i amb molta presència a la comarca, oi?
4: Jo no el coneixia directament, és de Santpedor. Moltes persones del meu entorn doncs sí que el coneixien, i evidentment doncs ha estat una notícia que ha colpit i que doncs indigna, no? I que doncs ha provocat commoció. I crec que en el context d'aquesta informació també, que passi en una ciutat com Manresa, en què la seguretat ha estat en el debat públic també en els últims temps, doncs afegeix encara més munició, no? Fa que hi hagi un caldo de cultiu doncs que sacseja encara més aquest debat al voltant de la immigració, i que a més hi ha determinats partits que també ho estan vinculant amb qüestions de migració, perquè Manresa, com moltes altres ciutats mitjanes de Catalunya, doncs té unes condicions demogràfiques, no? que fa que, doncs, que hi hagi un component d'immigració, un pes important de la immigració en el percentatge de població, i per tant aquests dos debats barrejats doncs alimenten uns discursos que jo, per exemple, avui en les xarxes, en aquests entorns, no? de persones que coneixien la víctima, un pare de família, he vist que es rebotaven, no? I per tant doncs us podeu imaginar doncs de quina manera una notícia tràgica com aquesta doncs també pot acabar tenint una repercussió, una derivada política, que veurem això de cara a les eleccions municipals de l'any que ve, doncs, si es tradueix en alguna cosa.
0: I és veritat, Marc, si no corregeix-me, que aquests últims anys ja hem parlat d'alguns aldarulls que hi ha hagut a Manresa. Vull dir que ja hi ha una mica de tensió en aquest sentit. No sé si això pot ser una mica la gota que faci vessar el got, com deies també, de cara a les municipals, perquè s'incrementi aquest xup-xup que hi ha.
4: Aquest és el fil argumental que hi ha partits ultradretes estan fent servir diguem, marcar, condicionar el debat públic, no? I com dius, doncs, ja venia el debat de feia temps atiat, i per tant un fet tràgic com aquest encara l'esperona més, no? I per tant jo crec que, clar, el que fa és que indubtablement aquesta qüestió sigui un tema clau, cabdal, que obligui els partits de cara a les properes eleccions a definir quines són les propostes que cal dur a terme per millorar la situació de la ciutat en aquest aspecte.
0: Ara us preguntaré a la resta. Deixeu-me ràpidament que saludi també l'Eduard Font, que és periodista del Regió 7 i que està seguint també aquest cas des dels mitjans de comunicació locals. Eduard, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Gràcies per atendre'ns al 9C. Tu has explicat doncs avui què és el que ha passat, quina és la informació que hi ha fins ara. Ens pots fer una mica de resum dels fets, què és el que se sap del cert que hagi passat? Perquè, evidentment, quan hi ha un esdeveniment com aquest hi ha moltes especulacions també, però el que hi ha confirmat fins ara, com s'haurien desenvolupat aquests fets i com hauria acabat tot plegat amb aquesta mort, amb aquest assassinat d'aquest home de 45 anys?
1: El que hi ha confirmat fins ara per fonts oficials és que aquesta persona, un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, Jaume Vilajosana Aroques, sortia passades les 4 de la matinada, sobre aquesta hora, de la Festa Major de Manresa, de l'últim acte que hi havia, el Correfoc. És un acte molt tradicional que sempre tanca la Festa Major, que es fa a la plaça Major de la capital del Bages, que està en ple barri antic. I es dirigia cap a buscar el seu cotxe, que es trobava en un altre barri. No és fàcil aparcar al centre de Manresa, i a una distància d'uns 10 minuts de la plaça, ell anava a aquella hora. El que ja no se sap aquí exactament és oficialment el que va passar, però el cert és que els veïns van sentir crits i soroll al carrer Sant Jaume, que està a tocar d'una àmplia avinguda, que és la Divina Pastora, que és on hi ha l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Doncs el carrer de sota, pràcticament, és on es va produir aquest fet, que va acabar amb una ganivetada. Sembla que el cor, tot i que, repeteixo, tampoc hi ha una confirmació oficial que sigui així. A partir d'aquí, Mossos arranca una investigació, Mossos intenten reanimar-lo, un cop es truca al 112, els veïns van avisar de seguida, però va ser impossible salvar-li la vida. Aquesta investigació de Mossos porta a identificar dues persones que són menors, i que al llarg del matí, després d'un escorcoll fet en uns baixos d'un carrer de mala mort del barri antic de Manresa, s'acaben trobant, sembla, les proves que condueixen a que l'estatus d'aquests dos detinguts passi d'identificats a detinguts, tal com ha confirmat el propi cos aquesta tarda. Mm. Aquesta és la part oficial que fins ara tenim.
0: Mm-hmm. Se sap com els han pogut identificar, com els haurien trobat aquests dos menors?
1: En principi no, els veïns han donat una identificació de com eren aquests joves.
0: La descripció,
1: la investigació no està tancada. Sí, la descripció. I a partir d'aquí és com es produeix aquesta primera identificació. Les proves que després han trobat, que han conduït a convertir-ho en detenció, aquí de moment se'ns escapa.
0: Crec que heu pogut parlar amb alguns veïns de la zona, també gràcies que tenim els mitjans locals, no?, que a vegades poden fer també aquesta feina més de proximitat. Què us han dit els veïns, Eduard?
1: Els veïns ens han dit, per una banda, els fets, que s'havien sentit aquests crits i soroll, aquesta discussió. La descripció dels fets que circula entre els veïns és diversa. De fet, com et dic, no hi ha una versió oficial de què és el que va passar en aquest carrer Sant Jaume, però per una banda es diu que el Carles Vilajosana, la víctima, hauria intentat separar una baralla entre joves i que en el transcurs de ficar-se al mig i d'intentar posar pau se'n va endur aquesta ganivetada mortal. I per una altra banda també hi ha qui diu que no, que es va produir directament un altercat, com si anessin a perill. I evidentment el tema de la seguretat a la capital del Bages és el que ha sobrevolat molt tota aquesta jornada, com també ho ha demostrat la concentració que hi ha hagut aquest vespre davant de l'Ajuntament, i a la que em penso que també hi heu assistit.
0: No sé si tu hi eres, Eduard, en aquesta concentració d'aquesta tarda.
1: Sí, hi era.
0: T'ha sorprès que hagi l'ambient que hi ha hagut, que ara ens explicava també el Jordi Casals, que hi era, que ha sigut pacífic, que no hi havia pancartes, pràcticament ha estat silenciosa, sí que hi ha hagut algunes expressions quan han aparegut alguns membres de la família. T'esperaves que pogués ser així o que l'ambient estigués més tens?
1: No, ens esperàvem que pogués ser així, o potser sí que esperàvem una mica més de tensió política. Aquesta concentració d'avui no tenia una signatura clara, no anava signada per ningú, però sí que l'únic grup polític que ja ha tingut una representació oficial, per dir-ho així, ha estat Aliança Catalana. A partir d'aquí sí que s'han produït alguns crits contra l'alcalde, l'Ajuntament és d'Esquerra Republicana. Uh-huh. Algunes fonts municipals ens deien, fora de micròfon, evidentment, que era una llàstima perquè la Festa Major havia anat molt bé i que aquest fet que més va passar ja fora del marc, com aquell que diu de la Festa Major, hagi pogut espatllar-ho una miqueta. Però per la resta, sí, la concentració ha estat pacífica i només amb crits de volem justícia, on és l'alcalde. Aquest és potser el toc polític més important que hi ha hagut.
0: Per tant, oficialment no se sap ben bé qui hi havia darrere de la convocatòria d'aquesta tarda, però ens deies que no. Els únics representants polítics que hi heu vist eren membres de l'Aliança Catalana.
1: Correcte. Sí. De fet, algun company ha publicat que la concentració l'havien convocat ells. Nosaltres, per exemple, no hem arribat a fer aquesta comprovació.
0: El govern de l'Ajuntament, nosaltres, evidentment, hem intentat parlar amb ells, no s'hi han pogut posar avui, diuen que encara és massa aviat i que no tenen, evidentment, totes les dades. Teniu alguna informació que faci pensar que demà pot ser que diguin alguna cosa?
1: L'Ajuntament de Manresa, a més, un comunicat únic en el qual, evidentment, lamentava els fets i decretava un dia de dol a la ciutat. Les banderes de l'Ajuntament estan a mig pal i també ha suspès tots els actes públics que hi havia per demà. Demà l'únic que s'ha convocat és a les 12 del migdia, un minut de silenci a la pròpia plaça Major, que és on avui s'ha fet aquesta concentració i que és on es va fer el correfoc en qüestió que parlàvem. Doncs demà a les 12 sí que ja serà la primera presència oficial, per dir-ho així, de l'Ajuntament, del consistori, i allà segurament sí que també es farà alguna declaració, segons ens deien aquest mateix vespre representants municipals.
0: Per tant, haurem d'esperar fins demà a la una del migdia per tenir també aquesta versió de l'Ajuntament.
1: Correcte. Sí, versió que ja s'ha donat a través d'aquest comunicat, lamentant els fets i reiterant el compromís de la ciutat amb la seguretat i etcètera.
0: Eduard, ja per acabar, no sé si creus que això, tenint la vista, encara queda, però seran el proper any les eleccions municipals, pot començar a fer canviar els discursos o que hi hagi tot aquest xup-xup on els partits polítics també aprofitin esdeveniments com aquests per començar a generar debat?
1: Sí. Et diria directament que sí, tot i que la meva àrea no és la política, però sí, el discurs o la discussió sobre la seguretat a la ciutat de Manresa fa temps que dura. És una sensació que es ve produint i que alguns partits polítics aprofiten, sobretot per la banda més de la dreta, per començar a generar aquest clima que tu comentaves. Sí que ja fa temps que hi han hagut alguns incidents, evidentment cap de l'entitat d'aquest darrer. Hi van haver ja fa temps una baralla entre dues ètnies, per dir-ho així, al mig del passeig de Manresa, que també va ser molt anomenada. A partir d'aquí s'han produït algunes agressions i el debat sobre la seguretat s'ha posat sobre la taula. Alguns partits, com deia, més de la banda de la dreta, que diuen que Manresa és insegura, i l'Ajuntament de la ciutat, que recordem que és d'Esquerra Republicana, també en coalició amb el Partit Socialista i amb una formació independent, concretament la regidoria de Seguretat Ciutadana està en mans del Partit Socialista i sempre reivindica que les dades de seguretat de la capital del Bages són bones i que Manresa en general és una ciutat segura, però el debat està servit.
0: Doncs seguirem de prop a aquest cas també i les repercussions que pugui tenir. Eduard Font, periodista del Regió 7, moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C aquesta nit, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Susana, vols afegir alguna cosa de tot plegat?
6: Bé, que no heu mencionat en cap cas que els joves detinguts són magrebins. Em penso que és un factor important que hem de dir, no cal amagar-ho. O sigui, en aquest debat que estem parlant, això és fonamental per entendre el context. O sigui, quan estem dient que Aliança Catalana aquí...
0: Els Mossos
6: ho diuen.
0: Sí, l'última informació que havíem vist no estava confirmat.
6: Els Mossos ho diuen i em penso que nosaltres com a periodistes també hem de començar a dir-ho, siguin magrebins o siguin de qualsevol altra nacionalitat. Ho dic perquè, si no, qui pot entendre que hi ha un problema de seguretat a Manresa i què està fent aquí Aliança Catalana per rebregar totes les coses i treure'n tant de profit com pugui, doncs no entendrà això. De fet, el Marc també ho ha dit molt sutilment, no?, parlant de la immigració, doncs bé, doncs penso que nosaltres com a periodistes també hem de comentar que aquests dos menors eren magrebins i no passa res.
0: Si no, com... si no ho hem dit és perquè el tuit que hem vist dels Mossos no ho especificava, ho donem per fet.
6: El que passa que un menor violent pot ser català, pot ser madrileny, pot ser magrebí, pot ser el que vulgueu, saps què vull dir? Llavors en aquest context de Manresa és important destacar això, perquè el factor seguretat en aquest moment, el discurs polític va al voltant d'això i al voltant de tot el que és el conflicte que alguns hi volen fer veure amb tot el que és la immigració. No sé, jo recordo, penso que va ser cap a finals de novembre que la mateixa Aliança Catalana va fer córrer com a certs unes imatges on hi havia moltíssimes dones amb vel en una de les places del centre de Manresa, i aquella imatge estava feta per IA i ells l'assumien com que això és una invasió i tot aquest discurs que ja coneixem, no? Llavors, a mi m'ha quedat un dubte perquè no estic molt a dins d'aquest cas, no? Però heu comentat que s'havia demanat la dimissió de l'alcalde. Qui l'ha demanat exactament i si s'ha demanat en aquesta concentració? Això no m'ha quedat clar. Llavors, si l'ha demanat Aliança Catalana, que ja ho teniu tot, i després no sé quina pot ser la reacció ciutadana pel fet aquest de que la persona, la víctima, doncs és una persona molt coneguda al poble, i això fa que la sensibilitat encara sigui més gran, no? Penso que la derivada d'aquest cas pot ser perillosa en el sentit de dir que tenim unes eleccions municipals a la porta i això pot fer encara que això, no?, que els partits i els que els interessa provocar la polèmica encara i suquin més pa, no?
0: Deixa'm dir, Susana, nosaltres oficialment no tenim la confirmació que aquests dos

0: fins als collons, crec que era així el lema, sí. I corria per tot arreu, a mi m'ha arribat per moltes bandes i visc a Barcelona. És veritat que després a xarxes hi havia molta gent que deia, escolteu, els que hi aneu, sigueu respectuosos, no utilitzeu políticament un acte que és una tragèdia per una família concreta, i per tant, doncs, si és un acte de respecte i record, doncs endavant, però que ningú intenti, evidentment, treure rèdit d'un tema com aquest, no? I crec que finalment, pel que diuen els companys periodistes que hi eren, ha sigut bastant així, i crec que és el que ha de ser, no? Dit això, també s'ha de dir que aquest tema van sortint, no només de Manresa, van sortint d'aquesta mena de casos, i a vegades es tracten d'una manera que, amb la voluntat de no atiar el foc i no crear més problemes del compte, acaben, crec jo, tenint un efecte contrari i donant aliment als partits extremistes. No? El company del Regió 7 ha dit una frase que m'ha cridat l'atenció. Ha dit, va haver una baralla al passeig de Manresa fa uns mesos entre dues ètnies, no? Dues ètnies. No ha dit quines són. Tothom que ens està escoltant sabem quines ètnies deuen ser, segurament, no? I no passa res per dir-ho, perquè si fossin...
1: Entre jo no ho recordo, sincerament, vull dir que...
2: Jo tampoc.
1: No ho recordo.
0: Jo crec que tothom pot saber quines ètnies són, perquè segurament no eren coreans i jo què sé, i argentins, no? Llavors, amagar la informació o no donar-la quan s'ha d'explicar amb tota naturalitat és el que llavors utilitzen els grups extremistes per dir que ens amaguen informació, que volen treure ferro i que dissimulen del que està passant, i que molta gent està preocupada amb un grau de sinceritat que és així. I això plou sobre mullat amb una crisi a Ceuta que estem vivint de dimensions estratosfèriques, que evidentment té un vincle amb això, perquè la gent té una por totalment injustificada moltes vegades a l'estranger, a l'immigrant, que jo crec que no s'afronta bé des del punt de vista polític i institucional, traient ferro en una situació que molta gent està preocupada, i la gent que coneixem, molta gent de Manresa, a Manresa la gent, o hi ha molta gent que té una sensació d'inseguretat, i això porta, i el Marc ho pot confirmar, amb moltes famílies de Manresa que se'n van a viure als municipis del voltant, i molts alcaldes del voltant veuen gent de Manresa que se'n va viure fora de Manresa, i això està passant. I això, si està passant, és per alguna raó, no? Per una sensació real o injustificada d'inseguretat, però real. I llavors hi ha dues maneres d'escometre-ho. Una és traient ferro i fent veure que no passa res, que són percepcions, i l'altra, que també s'ha de condemnar, que és a treure rèdit contra l'estranger. I jo crec que hi ha un carril central dels partits centrals, del govern i de l'Ajuntament de Manresa i de tothom, que sense tractar els ciutadans com si fossin nens, s'han d'afrontar els problemes amb tot el pes que té i que ha de tenir la policia i l'estat de dret.
1: Sí. Laura.
3: Anava a dir, confirmo el que deia el Jaume, és veritat que existeix aquest fenomen de gent que se'n va de la capital a viure a altres municipis de la comarca del voltant, passa molt també amb l'escolarització, gent que tendeix a buscar escoles en municipis de la vora per no escolaritzar Manresa, sí.
2: Sí, jo començo per l'últim que plantejava el Jaume, que és cert, la sensació d'inseguretat, molts estudis confirmen que existeix, hi ha molts factors que l'expliquen, jo crec, i molts són de caràcter social i econòmic, és a dir, a Catalunya, per posar un exemple que a vegades no entra dins del radar o les coordenades quan parlem de sensació d'inseguretat, tenim una crisi d'habitatge tan forta que genera una expulsió veïnal i el trencament de vincles comunitaris. Això és un factor profund d'inseguretat que potser no entra en el marc del que estudiem, però que és evident que genera aquesta sensació d'inseguretat, i malgrat que, com ara ens deien els companys, no, hi ha moltes dades que diuen que una ciutat pot ser segura, evidentment casos com aquests, com els que estem analitzant avui, doncs evidentment colpeixen moltíssim, no, i reverteixen una miqueta aquesta imatge que es pot tenir en base a altres factors o dades quantitatives que indiquen que hi ha fenòmens d'inseguretat que s'estan revertint. A mi em costa molt fer una anàlisi dels fets a partir de la informació que ens han explicat superbé els companys, però a partir de la informació que tenim, perquè crec que encara ens en falta molta, no? És a dir, a banda de, òbviament, com tots i totes, no? A banda de lamentar profundament el que ha passat, jo crec que és important veure com avança la investigació, bàsicament per entendre el que ha succeït. És a dir, per mi, lo interessant no és tant l'origen de les persones que estan involucrades, lo interessant és entendre què ha causat el que s'ha produït, no? I suposo que això ens ho dirà la investigació policial, que portarà uns resultats i unes conclusions, i que, evidentment, els responsables dels fets han d'assumir les conseqüències que pertoqui, no? I en la línia del que... I segurament també això implica, quan es vegi el que ha passat, implica segurament també desplegar més mecanismes de prevenció, per exemple, no? Si és que això també ha fallat. En qualsevol cas, crec que això ho determinarà la investigació policial, i avançar-nos és una mica... A mi em costa molt fer una anàlisi perquè no crec que tinguem prou dades, però en la línia del que plantejava també el Marc al principi, no? L'element que a mi em genera molta preocupació des d'una perspectiva periodística i política és com alguns actors poden poden jugar-ho de forma irresponsable i partidista, no, amb

0: finalitats únicament polítiques i atiant qüestions que poden estar o no en aquest debat, simplement utilitzant el malestar que genera o la sensació d'inseguretat que hi ha o altres debats que poden haver-hi al voltant, no d'aquest cas necessàriament, sinó de la situació que es viu a Manresa en molts sentits, no? Llavors el que hauríem de demanar és que no hi hagi joc brut al voltant d'això quan hi ha sobretot aquesta situació que evidentment és molt dolorosa pels veïns i veïnes de la zona i per la família. S'hauríem de demanar respecte i responsabilitat a l'hora d'abordar el tema.
1: No sé, Marc, tu que el coneixes també de prop, si podries explicar una mica si creus que aquest problema ve de lluny, perquè tinc la sensació, per el que hem anat explicant aquests últims anys, que Manresa és una d'aquelles ciutats, com n'hi ha d'altres, també, Valls n'és una altra, no?, que han deixat que part del centre es degradés molt, hi hagués molts infrahabitatges, no?, moltes cases que estan en unes situacions pràcticament de runa, i on s'hi ha instal·lat una part de la societat, no?, que potser s'ha concentrat en aquests barris, no?, i que s'han creat com una mena de guetos, fins i tot.
2: Sí, és així, és una tendència que ve de fa anys, com dius, en moltes ciutats mitjanes del nord i del sud, ara deies Valls, però potser
1: exemple,
2: podríem anar
1: però,
2: a Olot, o podríem mirar altres casos, no?, en què també doncs, ha succeït aquest fenomen en què de mica en mica, per l'envelliment de la població, s'ha anat despoblant el centre, no hi ha hagut una rehabilitació i qui ha anat ocupant aquests habitatges doncs són persones que no tenen una situació econòmica que permeti doncs, fer una rehabilitació no es pot permetre un altre tipus d'habitatge, no? I de mica en mica doncs, això ha fet que el centre doncs, tingui una situació de degradació que li comporta unes situacions també doncs, socials, no? Té unes conseqüències socials que fa que doncs, no acabi sent un espai en què s'hi passegi, en què la gent hi vagi, en què hi hagi una vida cultural i social i comercial doncs, com altres parts de la ciutat.
1: Però
2: o com
1: això no passa en dos dies, vull dir, un barri no es converteix en una zona degradada, exactament.
2: No, no, aquest és un fenomen que fa dècades que ha anat incrementant-se.
1: Voleu afegir alguna cosa?
3: Sí, sobre, és un tema molt interessant aquest. Hi ha municipis que des de fa dècades aposten pel centre, podem posar Girona, podem posar Vic, i municipis on els quals la tendència dels veïns és, no per por, és perquè volen un pis més gran, amb embarcament, amb terrassa, amb piscina comunitària, X coses, se'n van del centre cap a la perifèria, i llavors s'abandona el centre, evidentment la gent que arriba amb menys recursos van al centre, i entra en una espiral de degradació, no? I doncs revertir-ho, com molts municipis estan fent ara, és molt difícil, perquè no es fa en 4 dies, has d'anar carrer a carrer, és molt complicat, no? I això explica molt la degradació dels centres urbans en molts llocs, entre ells Manresa, que altres llocs no ha passat. Per tant, no és una maledicció còsmica i insolucionable, no? És una cosa que s'ha passat durant anys i ara costa molt de revertir, alguns ho estan intentant.
1: Susana, no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar aquest debat.
4: No, és la idea aquesta de que anem passant legislatures, no?, i els mandats són de 4 anys i vas canviant l'alcalde i els problemes continuen o s'agreugen i no hi ha una prevenció ni hi ha una previsió de com has d'arreglar allò, perquè evidentment això ja és un greuge, és un problema urbanístic important i una manca de política de prevenció i fins i tot ciutadana com per evitar-ho, no? O sigui que hi ha hagut molts errors que són ja històrics i que això ara revertir-ho costarà molt, i és més, o sigui, tornar a crear aquest sentiment de comunitat per part de tota la gent de Manresa, que de fet bona part dels centres també el que permet que els centres continuïn sent tan excelsos en diferents llocs és la mateixa comunitat que hi viu, clar. Llavors, si tu et sents expulsat o tens determinades sensacions, doncs això no ajuda, no? Però sí que és veritat que home, que a nivell municipal continuo pensant que els mandats aquests de 4 anys i anar pensant sempre en les properes eleccions doncs va consumint molt de temps que va sempre en contra del ciutadà.
1: Doncs seguirem a aquest cas. Qualsevol informació que tinguem, evidentment, l'explicarem aquí al 9-7. 9:21, fem una pausa i quan tornem parlem de Ceuta i d'aquestes concentracions, d'aquestes manifestacions. La de demà es preveu una de les més massives que hi ha convocades arreu de tot l'estat espanyol, però especialment també a la ciutat de Ceuta.
5: 9-7, amb Anna Ballonesta.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
8: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Barcelona 2017.
11: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
12: S'ha activat l'operació Cronos.
13: Busquem el conductor.
10: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
14: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
15: Mossos d'Esquadra!
10: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
16: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això amplim els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions amb IBP.es.
17: RAC 1. Som a l'inici d'un llarg viatge.
18: Va cap a la pilota Rafinha!
17: Per davant, molts mesos d'emocions i incertesa.
18: Encara Javi Hernández davant d'ell, Dumfries. Se la posa a l'esquerra, fa la centrada, la rematada, gol! Cala, cala, cala, cala!
17: Al final del trajecte pot haver-hi glòria o decepció.
18: El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada, un any en blanc.
17: Però fins llavors, estem decidits a gaudir del camí.
19: I si el voleu fer amb nosaltres, sereu benvinguts cada dia a la nit esportiva de Catalunya. Notícies, tertúlia, entrevistes...
17: Cada nit, a 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser, setena temporada.
20: Que cabe duda que yo sigo, ¿no?
19: Sí, bé, Sergio, ya en parlaré.
20: Tendré los jueves a comentar la Conference League, ¿no? El Jablonec, el Drita y el Lugano, ¿no? Que rima con estantería.
19: Val, gracias, Sergio. Adeu, adeu, adeu.
17: RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 6 minuts per arribar a 9:45 de la nit. Ara ho dèiem, demà és el dia de Ceuta i coincident també amb aquesta jornada s'ha convocat a diverses protestes a tot l'estat espanyol. La principal, evidentment, és la que hi haurà a la mateixa ciutat autònoma. Veurem quantes persones hi assisteixen, però vaja, veient també l'ambient d'aquests últims dies s'espera que sigui multitudinària. Demà, evidentment, en parlarem i serem també per explicar-ho, però és veritat que tant ahir com avui sembla que el debat polític vagi per una altra línia, que és precisament del que s'està queixant molta gent, no? Que hi hagi aquesta inacció, que no s'estiguin prenent mesures concretes. PP i PSOE aquests dies es continuen tirant els plats pel cap, perquè d'una banda, ahir Pedro Sánchez doncs, apuntava aquesta visita del rei, ara en parlarem, i avui la portaveu del govern i ministra de Migracions, Elma Saiz, feia aquesta defensa també del que deia ahir Pedro Sánchez respecte al rei.
21: Hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla del rey se produzca, tal y como dijo ayer el presidente del gobierno. Lo que hizo no fue ningún reproche, sino que constató una realidad. Hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito. En esos 20 años ha habido distintos gobiernos en nuestro país, gobiernos liderados por el Partido Popular, gobiernos liderados por el Partido Socialista, así que constató una realidad y lo importante es que esa visita va a tener lugar.
1: Per què creieu que ara, de cop i volta, Pedro Sánchez torna de vacances i diu, escolta'm, que posaré el rei aquí a sobre la taula? No sé, creieu que és una estratègia més del president espanyol per intentar desviar l'atenció? Com ho veieu, Marc?
2: Home, a mi em sembla que coses que hem vist avui, aquesta, i si voleu comentar també la qüestió de Rússia i Israel...
1: Sí, també ho comentarem,
2: Són elements que es posen aquí al mig del debat per veure si despistem una mica del focus, perquè al final la concentració que hi haurà, a qui va adreçada? Quin serà el missatge? A qui, o sigui, expressarà un malestar, no? Però contra qui, per dir-ho així? És evident, no?, que qui està en el focus, doncs acaba sent el govern espanyol. Aleshores, entenc que aquests elements que es posen sobre la taula doncs el que busquen és intentar desviar aquesta atenció cap a altres derivades que no tenen gaire a veure.
1: Fins
2: que
1: i tot,
2: no, que
1: fins no i tot el PSOE de Ceuta, que avui sentíem el seu diputat, el Melchor León, al Monarracú, critica l'actuació de Pedro Sánchez i diuen que demà assistiran en aquestes manifestacions. Vull dir que fins a aquest punt, que el mateix PSOE de Ceuta està tocant el crostó al govern espanyol de com està gestionant aquesta crisi a Ceuta.
2: És evident que és un tema que se li ha escapat de les mans al govern espanyol, que té dificultats de controlar, de marcar l'agenda en aquest sentit i de redirigir-lo, reconduir-ho. I crec que amb això que estem apuntant ara, la visita del rei o la qüestió de Rússia i Israel, no em sembla que siguin maneres encertades de poder reconduir el debat.
1: Jaume, com veus tu aquest moviment de Pedro Sánchez i avui de la ministra portaveu també el Massaid de treure's una mica aquesta carta del rei?
3: A mi l'entrevista d'ahir del president del govern espanyol em va semblar molt estranya. És a dir, el rei d'Espanya no va on vol. O sigui, l'agenda de viatges del rei d'Espanya dintre d'Espanya no la decideix el rei, o el rei la decideix, però cadascun dels viatges que fa el rei, sigui on sigui, li valida i li autoritza el govern espanyol. Per tant, que el rei actual o l'anterior anessin o no anessin a Ceuta i a Melilla és una qüestió que correspon a la Casa Reial, però també al govern espanyol. Per tant, això i el tema d'Israel, de Rússia i de la internacional ultraderechista, a mi em semblen dos temes que no diré que siguin cortines de fum, però em sembla que no és el tema central del que està passant allà, que és una crisi humanitària, sanitària, de seguretat, econòmica, institucional, diplomàtica, internacional, tot el que vulgueu, excepte de si hi ha uns vots russos que, per cert, segons s'ha sabut, després van ser, efectivament, campanyes de vots russos, però posteriors a l'entrada massiva de gent. Per tant, no, l'entrada no va ser provocada, evidentment, per Rússia ni per Israel. Per tant, aquella entrevista em va sorprendre molt. Estem parlant, la prova és que estem parlant ara aquí, de russos, de vots i del rei d'Espanya, i no estem parlant del que està passant allà, que em sembla una qüestió que, si no s'adreça aviat, acabarà amb un esclat social.
1: Laura i Susana.
0: A mi el que més em va sorprendre de l'entrevista, en realitat, té a veure amb el que va dir Pedro Sánchez i el que realment també ha recollit part de l'executiu espanyol en relació amb el Marroc, perquè hi ha coses que a mi em semblen profundament evidents. És a dir, Espanya ha delegat el control fronterer en el Marroc, és evident que hem traslladat el poder al Marroc de decidir qui arriba i qui entra a la frontera sud, i costa d'entendre que el govern espanyol no sigui més taxatiu sobre el paper que ha tingut en aquesta crisi al Marroc. I jo penso que això no nega el fet de dir que, evidentment, crec que existeix una internacional d'ultradreta que, a través de, sobretot, plataformes digitals, intenta amplificar el que va passar a Ceuta, intenta desacreditar, fraccionar la Unió Europea i desacreditar qualsevol política d'acollida. Això estem molt d'acord, i perquè van en contra d'aquest model. Jo crec que això existeix, però dir això, centrar-se en això i no situar o assenyalar la responsabilitat del Marroc, la connivència que ha tingut en aquesta crisi de permetre que tota aquesta gent passés en aquestes condicions en el mateix dia, em sembla és que és disparatat. O sigui, és com voler negar una realitat que per tots ens ha resultat molt evident, bàsicament perquè fins i tot hi ha imatges, no, de la Guàrdia Marroquina, de com va contribuir a que aquesta gent passés d'aquesta forma i amb aquestes condicions, i que segurament la crisi que tenim ara, i que a mi em sembla que és, i estic d'acord amb el Jaume, és on ens hauríem de focalitzar, perquè al final tenim persones malvivint i crec que s'està gestionant tard i malament, i que en termes humanitaris és desastrós el que està passant, i veure com hi ha gent que ho està patint moltíssim. Parlo dels que han vingut i parlo també dels veïns i veïnes, no? Que no hi ha hagut una manera de gestionar, jo crec, de forma adequada aquesta crisi, i penso que aquí hauríem de posar-nos-hi, però és que em sembla molt boig les declaracions del president del govern d'ahir.
1: Susana.
4: A veure, jo penso que aquí hem de deixar clar que la gent de Ceuta porta un mes amb una situació que és un polvorí ciutadà per ells. Se senten abandonats, o sigui, jo conec gent tenint família política allà, i, home, doncs, el fet d'haver de trucar al supermercat per dir vinc, cobra'm, no sé què, o sigui, què vull dir amb això? Doncs que el govern ha volgut, durant, si més no, 3 setmanes, ara rectificat i està intentant agafar un altre cop les regnes d'això, doncs han estat pràcticament tres setmanes, un mes, totalment abandonats. O sigui, la gestió del govern ha estat passar pilotes d'un ministre a l'altre, fins i tot amb desacreditacions compartides, el president absolutament desaparegut, i després cada cop amb els números més frapants, o sigui, cada vegada deien, no, que aquí doncs van entrar 80.000, n'han quedat 1.000 i pico, després no són 1.000 i pico, ara ja són 8.000, i a més hi ha 1.800 menors, no? I a més hi ha problemes entre ells, la gent està dormint, els treus i no sé què, en fi, durant 3 setmanes la gestió és tan nefasta.
1: Malalties que s'han reproduït.
4: Hi ha hagut casos de tuberculosi, hi ha hagut sarna, això dit pel propi Ministeri de Sanitat, que per cert, la ministra va ser-hi també i va dir, no hi ha cap problema, els hospitals estan la mar de bé, si els hospitals sí, però al carrer no. Llavors, aquest intent de gestió d'anar passant-se la pilota entre els ministres, doncs no ha fet cap bé, i torno a dir, hi ha gent allà que són els ciutadans que viuen allà, que ho estan visquent, amb una sensació d'abandonament molt important. Llavors, què ha passat aquí? Doncs aquí el govern ha fet de govern i no ha fet d'estat, i això és un greu problema, perquè si ets estat, llavors has d'intentar doncs, posar-te les botes des del primer dia i no intentar no incomodar el veí marroquí, que és el que hem fet fins ara. Amb aquesta estratègia de canvi, doncs ara sí que ens interessa que el rei vagi, perquè què passa si va el rei allà? Doncs en principi és tot un símbol de que Ceuta és espanyola, i això és un missatge dirigit directament al rei de Marroc, no? Jo no sé si hi ha vots darrere, si no n'hi ha, i a més és molt possible que sabem que el Marroc té aquests amics que són els americans i són els russos, per tant, sorpresa zero. El que passa que a mi se'm fa molt difícil de creure que no hi ha la mà darrere de Marroc, de que puguin entrar 80.000 persones, no?, de cop, i que després el dia 15 d'agost hi va haver un altre intent, suposadament també orquestat, que entressis, no va entrar ni un. Dóna la sensació, i ho dic amb tota la cautela, perquè evidentment no sóc jo no estic al CNI ni penso que no ho sabrem, que aquí, home, per acció o per omissió, doncs Marroc està darrere de tot això. Altra cosa és que després Rússia i Estats Units també els interessi doncs la brega.
2: El que sorprèn és que no s'atreveixi el govern espanyol a assenyalar-ho, això, no? Exacte. Aquesta realitat que sembla molt evident, doncs sembla que incomoda per part de Pedro Sánchez, del seu govern, de fer-ho. Jo crec que si volen realment assenyalar...
1: Però, Marc, potser per por a unes conseqüències pitjors encara per part del Marroc, o...
2: Sí, ja ho hem vist també en altres casos, no?, de conflictes amb Algèria, no?, aquesta discrepància amb que després doncs, ha comportat que no hi hagi... És a dir, que el Marroc sembla que se surti amb la seva, o que no hi hagi contundència per part del govern espanyol a l'hora de plantar-hi cara. Aquí que queda molt lluny, per exemple, episodis, ara n'hi ha de la història, no?, com Pere Gil, si recordeu, amb José María Aznar, no?, aquell intent d'ocupar un illot que va tenir una contestació immediata de l'exèrcit espanyol. No? Però jo crec que aquí la qüestió, si realment volen assenyalar l'espanyolitat de l'illa o que es considera que se'n cuida, diguem, el govern espanyol de l'illa, i el que farien no seria enviar-hi el rei, seria enviar-hi els ministres a abordar la qüestió in situ i a no marxar d'allà fins que no l'hagin resolt. Crec que seria un senyal molt més clar que es vol resoldre la qüestió.
4: I hem de començar a parlar clar, de tota manera, perquè se'ns va dir també per part del ministre Álvarez, em penso que va ser la primera setmana d'agost, va dir no, tota aquesta gent que ha entrat acabarà tornant cap a casa, però és que això la llei no ho permet. Llavors tu has de començar a explicar que pot haver gent que ha de tornar i altra gent que s'haurà de quedar i que s'hauran de repartir per comunitats autònomes. I aquí és on entra el paper d'un PP, que evidentment està amb el xip preelectoral posat, que tampoc fa d'estat, sinó que el que fa és de partit. I d'aquí totes les manifestacions aquestes que ha convocat, que no acabes de saber si són a favor del Ceutís o a favor del PP. I aquí embolica que fa fort, i mentrestant, torno a dir, la gent que està allà doncs està en una situació d'abandonament i unes incerteses sobre la seva vida i la seva quotidianitat, que ja veurem on acaba, no?
1: És que realment, no?, alguns testimonis que expliquen els ha canviat la vida de la baix, vull dir, és que no poden fer vida normal des de fa, doncs ja fa més d'un mes que
4: dura aquesta
1: situació. La gent que
4: té nens petits també els hi comença l'escola el dilluns o el dimarts, com nosaltres aquí, doncs poseu-vos vosaltres en la seva pell i pregunteu-vos ara, doncs, quan els hi posa un micro, perquè també és veritat que allà ha desembarcat totes les teles i de més per fer a la gent que plori, cosa que em sembla fastigós, per dir-ho d'alguna manera, doncs, doncs poseu-vos amb la pell d'aquesta gent, no? Si realment estan enfadats, i quan la gent està enfadada doncs fa coses que potser no faria...
0: Però hi ha coses que han passat que no són justificables per molt cabrets que tinguis, jo crec.
4: Però també penso que si els governants parlen clar i es dirigeixen a la gent com si fossin adults i no com si fossin nens i no els enganyen i no van buscant cortines de fum d'aquí i d'allà, potser la gent recapacita i la cosa es calma, tot i que el problema continuï.
0: Jo amb això estic molt d'acord. Evidentment s'ha de tractar la ciutadania com adults i justament adreçar aquesta situació. Ara, per exemple, s'ha anunciat que hi haurà un paquet de mesures amb no sé quants milions d'euros. 309 milions d'euros per intentar gestionar millor la situació, i això anirà a parar des de comerciants fins a autònoms, empresaris, bonificacions també per la contractació. És a dir, jo crec que això és correcte, arriba tard i segurament no és suficient. El que passa que evidentment jo puc entendre el cabreig, el que passa que el cabreig hauria d'estar, jo penso, amb la gestió d'aquest conflicte o amb la gestió d'aquesta crisi per part de les autoritats. El que no pot ser és que això doni barra lliure a que hi hagi persones amb una actitud profundament feixista que vagi a on està assentada aquesta gent, que aquesta gent, recordem, està en una situació absolutament invivible, no? Vull dir, està en una situació molt precària i molt vulnerable, i que això els hi permeti, o creguin que això els permet, el seu malestar, no? Els permet anar allà i desallotjar-los amb males maneres i utilitzant tota la violència, no? Jo crec que aquí ha d'haver-hi com un discurs molt contundent de tothom, que sigui com si diguéssim demòcrata, que no estigui d'acord amb el feixisme d'aquesta forma tan exacerbada, i que digui que això no és permissible. Ara bé, tot el cabreig és normal, s'hauria de demanar i s'hauria d'exigir respostes perquè aquestes persones puguin tornar a fer la seva vida i que se'ls doni també solucions, i per part dels que han vingut, que estan mal vivint, ha d'haver-hi criteris humanitaris en l'atenció i protecció de les seves vides, no? I això també segurament comportarà repartiment, com ha passat en altres moments, i que a més és un imperatiu legal. És a dir, quan hi ha comunitats autònomes, quan hi ha presidents de comunitats autònomes que diuen que no en volen sentir a parlar, estan incomplint directament la legislació, no? Llavors, jo crec que hauríem de ser clars també en els termes i no permetre segons quines coses, no? I com a mínim denunciar-ho molt activament.
1: Creieu que aquesta pot ser una crisi més de les que ha anat tenint Pedro Sánchez, o que aquesta realment pugui marcar un abans i un després, també tenint en compte en l'any que entrarem, el 2027, en any electoral?
3: Jo crec que aquesta és una crisi que no es limita només a Ceuta, sinó que és una crisi a nivell estatal. I el govern té una total falta d'acció política. Per exemple, ara ho estava dient, mentre una ministra va dient allà que no hi ha cap problema sanitari, i tot el dia se'ns fa un discurs de que estan passant coses que no n'hi ha per tant, i que si ho critiques formes part de la internacional ultraderechista, sí. El dimarts, quan comencin les escoles a Ceuta, davant de cada escola hi haurà vehicles militars. Això, si jo fos un pare d'una escola i porto les meves filles a una escola on hi ha militars a la porta, diria, bueno, què coi està passant aquí, no? Després, estic d'acord amb la Laura, hi ha coses que s'han de fer perquè s'obliga la llei, i a més del sentit comú. Si s'han registrat i es registren cada setmana agressions sexuals a nenes marroquines que van entrar soles, aquestes nenes s'han de portar a la península avui mateix, perquè no és una qüestió de què diu el PP o què diu el conseller de no sé què, de no sé on. Si hi ha nenes en risc de ser violades a Ceuta avui, s'han de transportar a la península. I això no vol dir que és un tema de competències, que no sé quina autonomia no està d'acord. Espanya no és Somàlia, és un estat del primer món, i ha de ser capaç d'agafar, pues no sé, centenars de nenes que puguin haver-hi, no sé quantes són, que no seran tampoc tantes, i portar-les immediatament a Madrid. I si una comunitat no se'n vol ocupar, se n'ocupa l'Estat, que per alguna cosa està.
1: Disculpa un moment, això és el que ha dit avui la fiscal de la ciutat autònoma, Silvia Rojas, explicava a El País aquestes xifres d'agressions sexuals, precisament.
5: Han sido muchos los procedimientos de agresiones sexuales y la Fiscalía está especialmente preocupada por las víctimas, sobre todo. Hay víctimas menores de edad, víctimas que son especialmente vulnerables, y además hay muchas personas que no interponen denuncia, bien por miedo o bien por esa situación que tienen todavía en Ceuta.
1: Pel que explicàvem abans, en tot l'any passat hi va haver, o es van comptabilitzar, 4 agressions sexuals a Ceuta, i ara doncs, ja n'hi ha hagut 23 només en aquests dies.
3: Llavors, aquest comentari que fa aquesta senyora, que és fiscal, dient que està molt preocupada, això és un comentari que podem fer en aquesta taula, però la fiscalia és l'Estat.
0: Exacte.
3: Llavors, si això està passant i les dades són les que tu has dit ara, Anna, doncs l'Estat ha d'actuar i les ha de treure de la circulació perquè s'estan jugant la vida i una agressió sexual i un trauma de per vida. I ens hi ha una inacció en això i en moltes altres coses que fan pensar aquesta, i vaig a la teva pregunta inicial, que aquesta crisi de Ceuta no serà un tema d'aquest estiu, serà un tema que arrossegarà aquest govern la resta de legislatura fins al final, perquè evidentment si hi ha 7 o 8 mil persones que no saben ni quanta gent hi ha i no n'expulsen ni una o no la repatrien, doncs aquest problema s'agreujarà. Per cert, arribarà l'hivern, arribarà el fred, les nits no seran com ara, i amb això què passarà?
1: A què atribuïu, però, aquesta poca acció del govern espanyol? Creieu que si això hagués passat en un mes que no fos en plenes vacances s'hauria actuat diferent, o realment és una incapacitat per trobar una solució a un problema realment greu com el que ha passat? Però a què ho atribuïu?
4: No sé, jo penso, no sé què hagués passat si hagués passat en una altra època, però sí que és veritat que jo em penso que d'entrada va haver-hi una mala valoració de la gravetat de la situació. Això per començar. Jo penso que inicialment es va entendre que aquests 80.000, tal qual entraven, tornaven. I això no va passar. Però és més, és que penso que va ser la primera setmana de la crisi, el ministre Puente va fer un tuit dient crisi resuelta. Hemos resuelto la crisi. I havia, evidentment, la crisi no estava resolta.
1: Hi ha alguns ministres, clarament, que tenen una mica el tuit fàcil, eh?
4: No, però sí, però aquest tuit especialment, tenint en compte com tenien
1: sí,
4: en aquell moment la realitat...
1: Però és la primera vegada que el ministre Puente fa un missatge...
4: Sí, però en aquest cas era especialment greu, perquè el que venia a demostrar és que o no hi eren, o estaven absents, o realment no volien veure el que realment estava passant, no? I... se'ls en van anar de les mans.
2: Jo no sé si l'estiu hi té alguna cosa a veure, i a mi també em sorprèn la falta de reflexos de Pedro Sánchez, que en altres moments s'ha caracteritzat per tot el contrari, per tenir una agilitat que moltes vegades en política no és tan habitual, no? En canvi, en aquesta situació no ha estat així. No sé si és atribuïble també a l'esgotament amb què està, amb què va arribar, diguem, a vacances el president del govern espanyol, amb com li ha anat tot el curs polític passat, amb tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Veurem què és el que acaba passant demà amb aquestes concentracions, manifestacions que estan convocades a 250 ciutats de tot l'Estat espanyol. 2 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Deixem el tema de Ceuta, farem una pausa i ara quan tornem, avui ja fa 5 anys que es van aixecar les barreres dels principals peatges.
2: De tots no.
1: De tots no, de tots no. Encara en queden alguns, eh? Els que viviu al Bages ho sabeu, els que viuen al Garraf, al Baix Penedès, també encara hi ha alguns peatges. Ja no parlo de la gent que viu a la Cerdanya i ha de passar pels túnels. Però vaja, sí que l'AP7, que és una de les vies principals, si no la principal del país, doncs ha estat una de les més agreujades per aquest aixecament de les barreres. De seguida parlarem d'aquest debat també que hi ha al voltant de si s'han de recuperar o no els peatges. Fem una pausa, com dèiem, i de seguida en parlem amb un expert en enginyeria civil.
6: RAC 1.
15: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen...
22: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
15: I la primera consulta és gratis.
22: Informa't en el 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
15: I aquest setembre torna sense ulleres.
23: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
24: Tot allò que t'agrada,
23: molt més fàcil de trobar.
25: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
24: Un nou aparador d'àudios i podcast.
23: Endreçats i a un sol clic.
24: Per triar i remenar.
25: Amb tot el contingut dels programes.
24: I també els podcasts originals de RAC 1.
26: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
23: I som tots.
25: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
23: Més RAC 1. Tots som un milió.
27: RAC 1. 900 amb Anna Ballonesta.
1: Tres quarts de deu de la nit, com dèiem, explicàvem al sumari que avui fa exactament 5 anys que a Catalunya doncs, no hi ha peatges o no n'hi ha alguns, com deia el Marc, perquè encara en continuen. És una efemèride que coincideix també amb aquest debat sobre si l'AP7, que és la principal via on es van aixecar aquests peatges, doncs hauria de tornar a ser de pagament o no, perquè en aquests 5 anys la mobilitat ha crescut entre un 45 i un 50% en aquesta autopista. No sé si recordeu els anys previs, sobretot, a que s'aixequessin les barreres, que hi havia tot aquest moviment, aquestes demandes, no? De
2: no vull pagar.
1: De no vull pagar, vull pagar, sí. D'aixequem els peatges. Hi havia hagut fins i tot manifestacions, me'n recordo, pancartes, i es va celebrar realment com una gran festa que desapareguessin les barreres, per exemple, de l'AP7, però a la llarga això s'ha acabat convertint en un problema perquè no parem de parlar d'augment de la sinistralitat, de cues, de retencions que venen sent una tònica doncs, tots els divendres a la tarda, els dissabtes al matí i cada vegada doncs, que hi ha un festiu. Per parlar d'aquest debat i per analitzar també la situació a les autopistes, tenim en línia el professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, Àlvar Garola. Àlvar, bona nit.
6: Bona nit.
1: Com definiria vostè aquesta situació actual a les autopistes, principalment a l'AP7, quan just fa 5 anys de la fi dels peatges? Quina situació ens trobem ara mateix?
6: Bueno, ens trobem en una situació que és que jo crec que quan es va fer l'alliberament de peatges a l'AP7 es va perdre l'oportunitat d'intentar organitzar un sistema de gestió de les vies de gran capacitat que permetés gestionar bé el tràfic. Es va alliberar l'AP7, que és el gran eix estructural de comunicacions per via terrestre que hi ha a Catalunya, perquè enllaça sense la frontera francesa fins al corredor mediterrani, i evidentment es va convertir en una atracció per eliminar el peatge. Si això li sumem un tema de creixement demogràfic, un tema de creixement de mobilitat de les mercaderies i un sistema ferroviari que ni amb mercaderies ni amb usuaris donant un servei que segurament correspondria, hem arribat a aquest grau de congestió de l'AP7.
1: Mm-hmm. Es podria haver fet seguit? Vull dir, es podria haver acabat amb els peatges i automàticament haver establert un altre sistema de pagament per ús d'aquestes vies? O era molt difícil fer-ho tot seguit?
6: No era difícil, es podia haver fet. De fet, el model, per exemple, que era el País Basc, que és un model que va seguir aquesta tònica quan es van acabar les concessions, va ser en aquest cas el govern del País Basc, que les va convertir molt en vies de peatge. Per tant, es podia haver fet. El que no va haver-hi segurament en aquell moment el consens suficient entre les diverses administracions per poder portar-ho a terme. Cal tenir en compte que l'AP7 és una via que nosaltres veiem sempre al tram de Catalunya, perquè és molt important i és on es concentra el trànsit, però és una via de titularitat estatal. I, per tant, qualsevol element que tingués que veure amb un allargament de peatges o un establiment d'un tipus de peatges de l'AP7 passava per un conveni o per un tipus d'acord amb l'administració central, que és l'operador d'aquesta via.
1: Clar, evidentment, sense pagar peatges s'han reduït els recursos, no?, per fer el manteniment d'aquestes vies.
6: El peatge, una de les finalitats que té és justament aquest, poder fer el manteniment i la gestió adequada d'una via com aquesta gran capacitat. I evidentment, en un moment en el qual tenim tota una sèrie de problemes socials importants que són prioritaris a l'hora d'establir sistemes de pagament o l'ús dels recursos públics, doncs el peatge era una manera de garantir una sèrie de recursos per poder fer el manteniment adequat d'aquestes infraestructures. El manteniment i l'ampliació amb aquells trams, amb aquells elements on caldria fer algun tipus d'inversió addicional.
1: Quins diria ara que són els punts crítics que té l'AP7 degut a aquest ús intensiu de la via després de retirar els peatges?
6: L'AP7 és una via que està gairebé congestionada de punta a punta. De fet, ja fa temps que tot l'entorn de Barcelona té un trànsit important per l'AP7 i amb aquest ja que hem fet des de l'any 21 és allargar aquest problema de congestió i allargar-lo per tot el que és l'AP7. Per tant, no tenim ara un element que sigui molt diferencial. Evidentment, això s'agreuja perquè l'AP7 té al voltant d'un 20% de tràfic passat. I, evidentment, això encara condiciona més o encara tensiona més la posta en marxa d'aquesta infraestructura o el funcionament correcte d'aquesta infraestructura.
1: Clar, aquesta conseqüència principal, ara ho dèiem, les dades oficials són que hi ha pics de fins a 150.000 vehicles diaris que circulen per l'AP7. No sé si vostè veu viable mantenir durant molt més temps aquest volum de circulació de vehicles tan alt.
6: Aquests 50.000 vehicles són els que es concentren bàsicament a l'entorn de Barcelona, a l'entorn metropolità. Tot el tram que passa al voltant de Barcelona es concentren aquests 150.000 o més de 150.000 vehicles diaris. Solucionar el tema aquest de la P7 passa per, segurament, a curt termini, fer algun tipus d'element que gestioni millor el trànsit, però necessitem moltes més coses. Diria, segurament, un sistema ferroviari que funcionés tant per mercaderies com per usuaris i que permetés treure pressió a la via. És a dir, que necessitaríem un pla d'infraestructures, necessitem unes infraestructures que donguessin servei a la mobilitat de la població sense haver-la de condicionar tant pel pas de la P7. Tot això, d'alguna manera, també posa en evidència que segurament hi ha hagut un dèficit d'inversions en infraestructures a Catalunya en temes de mobilitat que encara no s'ha recuperat.
1: Clar, no sé si, per exemple, l'entrada en funcionament del corredor mediterrani podria ajudar a treure aquesta saturació de la P7.
6: Hauria d'ajudar. Bàsicament perquè tenim un sistema de mercaderia, de transport ferroviari per mercaderies, que és molt feble. Té un pes molt petit respecte al que passa amb la resta de països europeus. I aquesta és una de les mancances que podria eliminar tràfic de l'AP7 si tinguéssim un sistema ferroviari de mercaderies que funcionés bé. Si tinguéssim unes rodalies que funcionessin millor, doncs tindríem segurament més necessitats de mobilitat de curta durada al voltant de Barcelona i potser podríem reduir aquests 150.000 vehicles que comentàvem abans que tenim amb les puntes a l'àrea de Barcelona.
1: Per tant, seria també una combinació... Seria una combinació de tot plegat, no només les mercaderies, perquè parlem molt dels camions que circulen per l'AP7, sí. Però també hi ha el transport diari. Molta gent, de fet, s'ha passat una altra vegada al transport privat perquè no confien ni en el tren ni a vegades en els busos.
6: Exacte. I a més, cal no oblidar un altre element, que és que l'AP7 és una via que estructura tot l'eix mediterrani i, per tant, té una important part del tràfic, que és tràfic que ve de fora del país, ve per temes turístics o per mercaderies, i que amb un sistema d'infraestructures que no paga un peatge, està circulant gratuïtament amb unes infraestructures que hem pagat amb els impostos de la població local. Per tant, també és un element a tenir en compte, que l'AP7 no és només un element de mobilitat per a la població catalana, és un element de mobilitat per a la població europea que gaudeix dels sistemes turístics al voltant d'Espanya, que és evidentment un gran atractor de matèria turística.
1: Marc Martínez, volies fer-li una pregunta al senyor Garola.
2: Parlant justament d'això, de com es podia preveure aquesta situació, recordo que abans que s'aixequessin els peatges, l'època, 2017 o 2017, el conseller Josep Rull plantejava el sistema d'Eurovinyeta, que evidentment necessitava també d'aquest acord amb l'Estat, perquè la titularitat, i perquè més en aquest cas imposaria, si fos en l'àmbit de Catalunya, en les zones d'entrada, la necessitat de poder comprar aquest distintiu i fer la vigilància corresponent, com passa en altres països europeus. Voldria saber si aquest sistema considera que podria ser un sistema vàlid per a aquesta situació.
6: És un sistema que tenia unes grans avantatges, és fàcil d'implementar i permet obtenir una sèrie d'ingressos que permetrien gestionar millor les autopistes, fer un millor manteniment, fer una sèrie d'inversions necessàries perquè funcioni millor. Per tant, era un bon sistema. Un sistema que, a més, funciona a països com Àustria o com Suïssa, on tenen implantat aquest sistema, i on funciona perquè els permet, amb els propis recursos que genera la mobilitat per aquestes vies d'alta capacitat, pagar el manteniment de les vies d'alta capacitat. És un sistema que el que fa és garantir el manteniment d'aquestes infraestructures. Jo diria que era un sistema que en aquest moment tenia certa lògica, que era un sistema que hagués pogut permetre recaptar diners per fer una gestió millor del trànsit i que no es va arribar a tirar endavant.
1: Vostè creu que aquest seria el model que el govern hauria de triar per una via com l'AP7, o és una combinació també amb que les persones que facin servir la via doncs poguessin això, pagar una tarifa anual, o només fer pagar doncs això els vehicles que venen d'altres països? Per vostè, quin seria el model ideal?
6: Jo crec que, de fet, en temes de peatges o de control de trànsit hi ha dos models. El model que comentava Marc, i de la vinyeta, que és un pagament per disponibilitat, és a dir, es paga una quota anual o setmanal o diària pel dret a utilitzar les vies de gran capacitat, o el tema que siguin els peatges per ús, que és es paga en funció dels quilòmetres que es recorren. El que sí que a mi em sembla que seria important és que no creem un model estrictament per l'AP7. Hem de crear un model de pagament de les vies de gran capacitat per tot el territori. I això implica un model que sigui homogeni i que no generi desequilibris. Justament, quan abans comentàveu tota la campanya anterior al l'alliberament de peatges amb el no vull pagar, tenia molt a veure amb un sistema que era desequilibrat, perquè es pagaven certes vies de gran capacitat, altres no, en certs territoris eren gratuïtes, en altres no, hi havia peatges molt cars i peatges molt baratos, i aquest element de desequilibri, de falta de model, creava ineficiències que justament els conductors o els usuaris manifestaven amb aquest no vull pagar. No era tant, no entenc jo, un no vull pagar perquè considero que les vies han de ser gratis, com no vull pagar un sistema que no és equilibrat. Per tant, a mi em sembla que l'important seria establir un sistema de pagament o de finançament de les vies d'alta capacitat que fos homogeni per tot el territori. En principi a Catalunya, i si fos millor encara seria que fos amb un acord amb l'administració central perquè fos un sistema extensible a totes les regions d'Espanyol.
1: I acabo, amb aquest sistema, vostè a vies d'alta capacitat s'està referint no només a autopistes sinó també a autovies?
6: Sí. Estem parlant de com finançar aquest sistema, perquè si no, justament es pot passar una altra cosa, que és el que abans comentava ja, que és si fem un sistema de pagament de peatges a l'AP7 específicament, potser aconseguim recursos per fer un manteniment millor de l'AP7, però això no serviria per mantenir millor altres vies com l'A2 o com l'A7 que no tindrien aquests peatges. Per tant, jo crec que el model ha de ser un model que s'extingui a totes les vies de capacitat i que sigui un model homogeni i que sigui un model just a nivell territorial.
1: Àlvar Garola, professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. Que vagi molt bé. Bona nit.
6: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Queden 2 minuts per tancar la tertúlia. No sé si voleu fer algun apunt sobre la utilització d'aquesta possible vinyeta, Jaume, tu també, que abans comentàvem a la pausa que fa servir força la P7.
3: Dos coses molt ràpides. Primera, quan es va aixecar els peatges, va ser com la fugida de Saigon. Ningú sabia què fer. Es van aixecar els peatges, va desaparèixer tothom i van estar setmanes o mesos encara amb aquelles guixetes grogues sense treure-les. I tothom sabia que un dia s'acabaria, però no hi havia cap pla.
1: Pensava que anaves a dir que quan es van aixecar els peatges tothom va començar a fer servir l'autopista, de dir...
3: Bueno, i aquesta és l'altra. Mira, llavors, què
1: agafarem
3: passa?
1: El cotxe, no ho teníem previst, però avui l'agafarem.
3: No, llavors molta gent va agafar el cotxe, i hi ha molta més gent ara que quan es van acabar els peatges, i llavors, circulant, i jo circulo, hi ha una pila de camions estrangers i de turistes, que evidentment fan un ús de la via sense invertir-hi un euro per mantenir-la, i per tant, això que ara reparteix en els impostos a partir d'ara, ells ho contribueixen. Jo crec que la vinyeta és la solució, hi ha països on funciona, si vas a Suïssa tu te la treus, i jo crec que és una bona solució.
1: Marc, volies afegir...
2: Sí, anava a dir, al final algú ha de pagar el manteniment dels peatges, o ho fem de les autopistes i autovies, o ho fem tots els ciutadans a través dels impostos, o ho fem els que circulem per allà, no? Els conductors.
7: Ja ho fem a través dels impostos, perdona, Marc.
2: No, els usuaris, vol dir. No. Clar, per això ho fan els usuaris d'aquestes autovies.
8: No és suficient per mantenir bé les vies.
2: Clar, però aquí hi ha el desequilibri que deia, no? Una doble discriminació. Una és, a Catalunya n'hi havia més que la resta de l'Estat, i per tant, perquè aquí hi paguem i en altres llocs hi ha autovies gratuïtes, i l'altra és, dins mateix de Catalunya, per anar de Manresa a Barcelona pagues i per anar d'Igualada o de Vic a Barcelona no, o perquè per anar per la costa del Garraf pagues i per anar per la costa del Maresme no. Per tant, el sistema de peatges per mi no té aquest component de justícia, i crec que un sistema com el de la vinyeta, que no només perquè deixaria de pagar estrictament amb els impostos locals, sinó el que vingui de fora, el turista, el camió, també hauria de pagar-ho, doncs seria un sistema molt més just.
1: Segur que serà un debat que ens sentirem parlar aquests propers mesos. Ara avui, com dèiem, fa 5 anys ja que aquests peatges són gratuïts. Són les les 10 de la nit, Susana Quadrado, de Laura Aznar, Marc Martínez Amat i Jaume Clotet. Gràcies per moltíssimes aquesta gràcies. Primera tertúlia de temporada. Check, ja podem fer allò. Check, superada. Fins la propera. Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Fem una pausa i actualitzem la informació.
8: RAC 1. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuend de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: RAC 1. Tots som 1.
1: Les 10 de la nit, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
10: Bona nit.
1: Que és el més destacat a aquesta hora.
10: Que més de 260 municipis de tot l'estat es preparen per la gran mobilització de demà contra la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. També a Barcelona s'ha convocat una protesta, però sens dubte la més simbòlica serà a la mateixa ciutat autònoma. Demà, que és el dia de Ceuta, l'oposició al govern espanyol vol fer una demostració de força per rebutjar la política d'entrada massiva de migrants.
1: I, d'altra banda, Manresa decreta un dia de dol i convoca un minut de silenci demà al migdia per l'assassinat d'un home aquesta matinada.
10: Un cas que ha colpit la ciutat i tota la comarca. Els Mossos han detingut dos nois menors d'edat aquesta tarda. Tots dos estan sota custòdia policial. Un és el sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. A més, estarien buscant dos nois més. La víctima, de 45 anys, era un home molt conegut i estimat. La investigació policial encara està en marxa. Demà al vespre també s'ha convocat un homenatge a l'home al costat d'Ona Albana. Assassinar.
1: I està en marxa aquesta hora el concert de The Weeknd a Barcelona i anem en directe cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Albert Buscarons, bona nit.
11: Bona nit. 4 minuts abans del que estava previst, The Weeknd ha saltat a l'escenari de l'Estadi Olímpic, on ja han sonat algunes de les seves cançons més importants, com Starboy o Can't Feel My Face. L'espectacle conté tots els elements imprescindibles d'un gran concert d'estadi. Bocines de llum, grans efectes de foc i pirotècnia i pantalles gegants. El show ha començat amb el cantant ocultant el rostre sota una màscara, de la qual se n'ha de fer poc després per saludar com cal les 50.000 persones que omplen l'estadi. Un espectacle que s'allargarà fins a les 11 de la nit.
1: Gràcies, Albert, i gràcies, Pep. Bona nit.
10: Bona nit.
1: I els esports, l'Eix Pariser... Què tal? Anava a dir ben tornat, però...
10: Sí, bona nit.
1: Una mica també, feia temps que no coincidien,
10: sí,
1: eh?
10: Sí, això és veritat.
1: Tu i jo feia mesos. Escolta'm, què fareu avui, el tu diràs?
10: Doncs mira, estem pendents del tancament del mercat de fitxatges, és un clàssic, eh? En aquest inici de temporada radiofònica, sempre a principis de setembre es tanca el Mercato, tenim el Damià López a Madrid, estarem pendents fins a les 12 si hi ha algun moviment o no d'última hora, i tornen avui a la tertúlia el trident dels dimarts, Màrius Carol, Ernest Folk i Lluís Carrasco. Per tant, ens espera una gran nit de ràdio.
1: Doncs de seguida t'escoltem. Gràcies, Aleix. Fins ara. I el temps, Martí Oliveres, que aquesta calor que demà ja es començarà a notar, oi?
12: Sí, i sobretot a partir de dijous. Atenció, dijous, divendres i cap de setmana, calorada important que ens podria portar a prop dels 40 graus als punts més càlids de l'interior, cap a la Vall de l'Ebre, al Pla de Lleida, al Priorat, n'estarem pendents. Per tant, també augmentarà la sensació de xafogor durant les nits, nits de mal dormir en alguns punts, sobretot de la costa, i tot plegat amb sol i, com a molt, algun xàfec de tarda al Pirineu.
1: Gràcies, Martí. Fins demà.
12: Fins demà.
13: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
14: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Passen 4 minuts a les 10 de la nit.

0: Aquesta temporada al 9-7 tenim moltes ganes de seguir sopant ben acompanyats, així que continuarem amb aquesta tradició que ja vam començar l'any passat i que ens agrada molt, que són aquests sopars de germanor, uns sopars molt especials on reunim, depèn, dos o tres germans per conversar amb ells sobre la seva relació, la seva família, les trajectòries, també les petites picabaralles que hagin pogut tenir i, en definitiva, doncs, tot el que ens vulguin explicar del que suposa per ells ser germans. Per arrencar, avui ens acompanyen el Nocé, doncs, una de les cares, sens dubte, més conegudes de la televisió de casa nostra, i el seu germà petit. Avui tenim nou sopar de germanor amb els germans Xavi i Jordi. Coral, Xavi i Jordi, bona nit, com esteu?
1: Bona nit, molt bé.
0: Coral, Coral i Trullàs. No, sí. Tu, Xavi, és del TN, poses el segon cognom.
1: Sí.
0: Sou dels de reivindicar això, el segon cognom, perquè a vegades ens queda una mica oblidat, no?
1: Mira, jo, la veritat és que sempre, des del primer moment en què es va proposar a la tele de firmar amb els dos cognoms, jo vaig voler-ho, però és que, a més, jo he explicat la història del meu avi, Trullàs.
0: Clar,
1: té un significat. Clar, des de llavors, ostres, haig de reivindicar el Trullàs perquè realment la història de l'avi era molt impactant.
0: Després en parlarem també d'aquest llibre. No sé com ha anat l'estiu. Us heu vist molt o no entre germans aquest estiu? Sou dels que quedeu o no, Jordi?
2: No gaire. No,
0: avui és el primer dia que us veieu, en tot estiu. Sí o no?
2: Quasi que sí, de tornant de vacances, quasi que sí.
1: Sí.
2: Però no, estem molt en contacte i parlem molt per WhatsApp. Vivim molt a prop.
1: Sí, llavors, ens trobem pel barri.
0: Sou veïns?
2: Sí. I tenim molt contacte, el que passa que no...
1: No passem l'estiu junts perquè ell es passa tot l'estiu a la muntanya...
0: Ah, però que anaves a dir, perquè ell no vol.
1: No. Ell es passa tot l'estiu a la muntanya i jo em passo tot l'estiu al mar.
0: Sou diferents, eh? Sí. Ara hi entrarem aquí, perquè professionalment, Xavi, sabem a què et dediques tu. Mm-hmm. D'aquí una mica descobrirem a què es dedica el teu germà i la gent potser entendrà aquest per què no us assembleu gaire. Us anava a preguntar, també, sempre en aquests sopars de germanor ens agrada començar preguntant si aneu a sopar sovint, sols.
1: No, perquè ja tenim un contacte així continuat i per tant...
0: Saps què passa? Que els que sou germans nois, sí, normalment no aneu a sopar mai junts.
1: Ah, veus?
0: És una cosa...
1: Sí. Ho has comprovat, això? Sí. O sigui, les noies germanes, diguéssim...
0: Hi ha potser una mica més de... Va, vinga,
2: però
0: fem plans.
2: Però amb la nostra germana tampoc anem a sopar.
1: No, però si hi haguessin dues germanes, igual sí.
0: Clar, avui ens acompanyeu vosaltres dos, però teniu una germana,
1: sí,
0: una germana que és la gran, no?
1: Sí, la Glòria.
0: La Glòria. Com és la vostra relació amb la Glòria?
1: Bé, també, el mateix. O sigui, nosaltres jo crec que som una família que estem tots molt benvinguts i tenim moltes ganes
0: no
1: de veure.
0: No sortiran draps bruts.
1: No, la veritat és que no. Però no som d'aquelles famílies que estem tota l'estona uns sobre els altres. Yeah. No? Jo crec que els meus pares, per exemple, tampoc són d'aquells que vulguin allò...
0: Tots
1: que,
0: cap a casa.
1: Això,
0: no?
1: Allò del niu, que es conservi, sí, el niu. No,
2: però que no, el Xavi no li agrada fer abraçades ni petons,
1: clar,
2: si ho diu sempre.
0: És esquerp, el Xavi.
2: El Xavi
1: sí, ell és molt més carinyós que
2: ell. Ah, sí.
0: I això de sempre, des de petit ja... era esquerp i tu eres, sí, més afectuós.
1: Sí. Diguem que jo...
2: No, però el Xavi i jo teníem molta complicitat. Amb la meva germana en teníem menys, perquè de petits hi havia més
1: home,
2: tensions.
1: Home, clar, perquè la nostra germana volia, per exemple, que juguéssim a nines. I nosaltres dos, me'n recordo que vam començar al començament quan érem més petits, jugant a nines, obligats per la meva germana,
0: obligats,
1: que era més gran.
0: Obligats.
1: Clar, era més gran i ens obligava a jugar a nines. Nosaltres no volíem jugar a nines. Llavors, en un moment, me'n recordo que ens vam com revoltar, clar, contra la germana.
0: Ai, pobra.
1: I vam decidir que nosaltres, a partir de llavors, jugaríem a lo que voldríem, no?
0: Ja. O sigui, si haguéssiu de dir qui us assembleu més, o sigui, haguéssiu de fer equips, ja que sou tres a casa,
1: sí,
0: vosaltres dos faríeu equip i la vostra germana quedaria al marge? O,
1: sí,
0: us, o qui
1: sí
0: us assembleu més entre vosaltres?
1: Jo crec que les dues som més oberts, potser més extrovertits, mm-hmm, i la Glòria és una mica més introvertida, una mica més discreta, no? Jo crec que en aquest caràcter sí. Però, per exemple, amb això que dèiem de ser carinyós o no, jo crec que sóc molt més semblant a la meva mare. La meva mare és molt ordenada, molt seriosa, sempre, mm-hmm, molt metòdica, i, en canvi, el meu pare és molt més feliç,
2: jo sóc
1: està
2: com
1: content.
0: Ets més feliç,
1: sí,
0: Jordi?
1: Sí, el Jordi és més feliç, sí.
0: I us anava a dir, vosaltres sou de dos... O sigui, teniu un any de diferència.
2: L'any i mig.
1: Un any de número, però ens portem un mes
2: jo
1: i...
2: Jo soc de l'octubre i tu del gener, doncs
1: sí,
2: un
1: mes un any i...
2: 6 mesos, 7 mesos.
0: Sí, sí. O sigui que la cosa va anar, sí, molt seguida.
1: Sí, molt seguida.
0: Això t'ho preguntava també, Xavi, perquè clar, tu ets el del mig.
1: Sí.
0: No? I sempre hi ha una cosa amb això dels germans del mig, no? Sí. Que diuen que no has estat mai l'únic, ni el,
1: sí,
0: gran,
1: sí,
0: i pel que va passar a casa vostra, el petit va arribar de seguida. Sí. Vull dir que et vas tenir poc temps,
1: sí,
0: de ser el petit
1: no,
0: de la casa.
1: No m'he sentit mai, o
0: no,
1: diferent, o que hagi viscut d'alguna manera diferent per ser el mitjà, eh? No, no, vaja, no sé, tu et sembla que tu vas ser molt més afavorit per ser petit?
2: Què va, però si el petit sempre és el pitjor, que ja el deixen allà tirat, que no li fan ni cas.
0: Va ser més afavorit el Xavi, vols home, dir? Clar. Era el mimat de la casa, clar. Xavi?
2: Perquè com és aturadet, deia que aquest nen hi passa alguna cosa, sempre estava...
0: Ui. No. Que... Ja en van dues, Xavi, sí. Te les pots apuntar,
1: jo diria
0: eh?
1: Que no és la paraula, no és aturadet, és paradet. Aturadet sembla que sigui una mica de cosa de cap.
0: No, ja.
1: I en canvi, paradet és de moviment.
0: D'acord.
1: Jo sempre he estat molt quiet.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: I allò d'entremaliat, si haguéssiu de dir, qui era més entremaliat dels dos?
1: Home, ell.
0: En Jordi.
1: Sí, i tant. Jo era una persona molt formal.
2: M'enfilava per tot arreu.
0: Sí, clar, era la nit i el dia. Tu més aturadet, no?
1: Jo penso que si jugàvem a casa, els tres germans, jugàvem, jo què sé, a saltar balles, jo ja feia de balla. Si jugàvem, jo què sé, a famílies, jo era el gos que estava estirat darrere de la porta.
0: De gos, li fèieu fer, eh?
2: El feia ell, jo faig a columna.
0: Era com no m'atabaleu gaire. No? Jugueu vosaltres i a mi no m'atabaleu.

0: De prosa.
1: A veure, sabem de sobres que el Xavi es dedica al periodisme, que presentes els TNs, però encara no hem dit a què et dediques tu, Jordi. I abans ja ho apuntàvem, que teniu dues professions totalment diferents. Explica'ns, a veure.
2: Jo sóc bomber i a sobre sóc especialista de rescat de muntanya.
1: O sigui que, clar, això del moviment que deia el Xavi, doncs ja et va, no?
3: Exacte,
1: ja sí. Lliga amb la teva feina,
3: clar,
1: també.
3: Jo a la meva feina estic tot el dia aquí.
1: Assegut.
3: Assegut i parlant, i ella a la seva feina està tot el dia saltant per les muntanyes, no?
1: I d'on et ve això, Jordi? Com, ho tenies clar des de jove que
2: no
1: volies ser bomber o què t'hi va portar?
2: No, que va. Jo només sabia que això, que a mi m'agradava molt tot el dia, estava movent-me i era molt, molt inquiet. Quan vaig acabar els estudis no sabia ni què fer i llavors em van dir, home, per què no fas això d'INEF, que és la carrera aquesta dels esports?
1: Sí.
2: I fent INEF vaig conèixer gent que ja estava preparant per bombers o gent que ja estava dintre del cos de bombers, però a mi em feia molta cosa el tema dels accidents de trànsit, la sang i el fetge, a mi tot això, les pel·lícules de por i de sang i fetge, tot això no m'agraden gens i pensava, uf, això em costarà, no ho sé pas. I llavors, mentre feia la carrera, podies fer d'auxiliar forestal a l'estiu i feies la campanya d'estiu i vaig veure que allò, ostres, però sé que sí que m'agradava i que això, i tot i això, encara tenia això de pensar, ostres, que tanta la sang i això no sé com ho portaré. Però llavors, bueno, les coses de la vida, un dia vaig dir, ostres, això d'estic aquí

0: de vegada, no? Alguna cosa.
1: Bueno, això és el que també podria explicar ara.
0: Ho ha superat, ja.
1: Sí, clar, bueno, perquè és molt diferent. És molt diferent quan ho vius treballant que quan ho veus en una pantalla, no ho sé. Clar, tu poses com un vestit de dir ara vaig a treballar i reculls trossos de cervell, reculls braços, reculls cames, el que convingui, saps? És igual. I no hi penses. I quan acabes te'n vas i anem a dinar, saps? No, ja...
2: T'has de protegir una mica, no?
0: Clar. Com es va viure a casa que el Jordi es dediqués a fer de bomber?
2: Jo vaig trobar la cosa més natural del món,
0: sí, eh?
2: Absolutament.
0: Vull dir totalment
2: que,
0: lògic.
2: Totalment lògic, no podia ser d'una altra manera, era perfecte per ell. A casa, per això, la meva mare sí que no...
1: Va patir una mica més.
2: Va patir, sí. va pensar que tot el dia estaria patint per veure on era i per veure què feia, per veure què li
1: perquè
2: passava.
1: Perquè la meva mare em deia, vigila, però vigila molt. I jo, bueno, mare, sí, home, clar. Que ja domina una mica, ja fa
0: clar,
1: uns
0: que potser
1: anys.
0: El Xavi anant a la tele no li diu, vigila no. Molt amb la càmera, clar, que no
2: exacte.
0: Et caigui el cap, no?
2: Sí, exactament.
0: Clar, la feina del Jordi, pel que ens ha explicat, a vegades implica que sigui notícia.
2: Sí.
0: Clar, no sé si alguna vegada t'ha tocat explicar alguna notícia on tu sapiguessis que hi havia el Jordi.
2: No, mira, ell no sé ben bé quins dies treballa, perquè treballa...
0: Ja, sí, això que fan els bombers,
2: que fan els bombers, exacte. Que no saps mai quan treballa.
1: Tenim un horari ben normal.
2: Clar,
0: sí.
2: Llavors, parlem moltes vegades d'algun rasquet que hi ha hagut a la muntanya, i jo miro les imatges, però costa molt de reconèixer.
0: Clar.
2: Perquè van tots vestits,
0: van
2: amb
0: ben
2: el
0: equipats.
2: Casc, exacte. Llavors jo no ho sé mai, no? Llavors hi ha algun dia que sí, que jo ho he explicat per les notícies, i després ell m'ha dit, m'has vist a la tele que ha sortit en el teu telenotícies? I jo, ostres, no, però en aquell rasquet, sí, alguna vegada ha passat.
0: Tinc la sensació que els últims anys hem parlat força de la feina que feu els GRAE. No sé si això és perquè realment hi ha més imprudències a la muntanya o és que, com que tenim xarxes socials, veiem més els rescats que feu. Tu què creus? Que ha canviat l'actitud de la gent o no, en aquest
1: Mira,
0: sentit?
1: Mira, dels serveis de bombers, el rescat de muntanya és el que ha augmentat més en els últims 10 anys.
0: Sí, per tant, no és una percepció.
1: No. Mm-hmm. També és veritat que la gent surt més a la muntanya, poder degut a les xarxes socials, poder degut a que ja tenim molta més informació de tot i la gent s'atreveix a tot. I sí, treballem bastant, Déu-n'hi-do, sí.
2: La gent no, tu, per l'experiència, la gent no té gaire respecte a la muntanya, oi?
1: Hi ha gent que sí. Que
2: home, hi ha gent que sí, però hi ha molta gent que va a la muntanya sí. Pensant-se que tot
1: bueno,
2: és molt
1: fàcil. Perquè és que hi ha com dos societats, diguem, no ho sé, una que s'entera molt i que són els que respecten la muntanya i miren, i hi ha tota una altra societat que no s'enteren de res.
2: Yeah.
1: I clar, llavors flipes perquè no t'ho creus.
2: Clar,
1: no
2: vas a... Ens passem una setmana als informatius.
1: Clar,
2: i a la ràdio.
1: Donem recomanacions.
2: Un mal dia i la gent se n'hi va.
1: Tal qual, donem recomanacions, consells, saps? Fem de tot perquè arribi a tothom.
0: Sí, dies d'aquests que hem dit que hi haurà un temporal, que la gent no va us heu trobat, també, gent que...
1: Sí.
0: Potser no se n'havien ni assabentat.
1: No, clar, llavors, què fas amb aquesta gent? És que no sé què fer.
2: Jo me'n recordo una vegada que vas explicar una anècdota boníssima d'uns que s'havien perdut i ells els havien d'anar a buscar. Mm. Era de nit ja, i els hi vau preguntar a on teniu alguna referència, algun punt de referència que ens pugueu donar?
0: Ai, ara.
2: I els hi van dir, diu, estem just a sota de la lluna. Ens trobareu segur. I van dir, vale, no us mogueu.
1: Exacte.
0: Clar, no pot ser.
1: Sí, tal qual. I clar, és molt bèstia. Llavors, ara, el que ens costava més abans era trobar la gent, perquè et deien, clar, era molt
0: ara
1: difícil.
0: Ara amb els mòbils clar, és més fàcil,
1: no? Ara hem guanyat molt i la gent et envia la localització i llavors és més, només han d'esperar que arribem fins on són ells. Però abans ens passàvem tota la nit a Montserrat buscant gent perquè et deien, no, hem aparcat el cotxe allà i no sabem on són.
0: Mm-hmm. Oh, busca el... On feu més rescats? Montserrat és un dels llocs típics?
1: Sí, Montserrat és un lloc típic. Ja, el Montseny també anem molt, el Montseny té alguna zona que també es perd molt, i llavors el Pirineu també.
0: Em sembla, però, que en aquests rescats no t'hi trobaràs mai el teu germà.
1: No.
0: Oi?
1: Crec ja li dic jo li dic més, va, vine, no sé què, algun dia me l'hem portat a fer una excursió.
2: Sí,
0: pensava que tenies algun rescat.
2: Saps quin és el problema? Que ell és d'aquell, ell està molt en forma, està clar.
0: Sí.
2: I ell és d'aquells que diu, no, res, tenem una estoneta. I llavors
1: això
2: portes 4 hores pujant una muntanya que dius, una estoneta de què? Jo no anar a la muntanya una Toneta sí que m'agrada, yeah. Però anar-hi...
0: Però això de l'esport, alguna vegada ja us ha explicat, Xavi, que
2: sí,
0: no és el teu, no?
2: Jo no sóc gens esportista. Jo no he tingut mai, en cap moment de la meva vida, recordo algun moment que hagi dit, ara faria esport.
1: Però perquè també ha tingut sort que com estàs, t'ha fet un figurín.
0: Ah!
2: Això suposo que també.
1: Si no,
2: jo l'esport ho porto molt malament, ho reconec, i ja està. I, a més, jo crec que ha arribat el moment en què, durant molt temps a la meva vida, havies de fer esport i havies de fer coses molt valentes, perquè si no quedaves com desplaçat, no? Tothom, o sigui, si no era, sabies jugar a futbol, o si no sabies saltar un riu, o si no sabies... Jo no sabia fer res d'això. Ell sempre era el primer, i ell sempre el que ho feia més bé i jo no ho sabia fer. Però clar, no podies no fer-ho moltes vegades, no? Fins que arriba un moment que dius, mira, jo no sé fer res.
0: Home, no sé fer res.
2: No sóc àgil, no sé moure'm bé, per tant, jo no em moc i ja està.
0: Però la vostra família hi havia tradició d'anar a la muntanya, sí, de portar-vos a fer excursions.
1: El meu avi molt, el meu avi anava molt.
2: El meu avi ens portava a la muntanya molt sovint, molt sovint, molt sovint.
0: Tu vas avorrir.
2: Exacte, jo no hi he tornat mai més i ell s'hi ha quedat.

0: Escolta'm, Xavi, parlem una miqueta de tu. Gairebé 30 anys, crec, des de l'any 97, fent els primers tenen. El primer no l'hem trobat, però sí que n'hem rescatat algun dels primers, que és aquest.
1: Bona nit. En un comunicat publicat avui a les pàgines del diari Euskadi Información, ETA ha anunciat que mantindrà la treva indefinida, però vincula la pau al desenvolupament del pacte de Lissarra.
0: L'any 98, això. El Jordi ha fet una cara, volem dir, no el reconec.
2: No, aquesta veu... No,
0: perquè, però no ha canviat tant,
2: home,
0: no?
2: Home, és una veu molt jove. Ara perquè estic una mica enganxat i no tinc la meva veu normal, també t'ho diré.
3: Ai, doncs no, però et sento raro, sí.
2: Sí, però jo trobo que no acaba d'obrir-la del tot, la boca.
0: Una mica, però sí que reconeix que és el Xavi, no?
3: No, sí, en algun moment sí, alguns tos...
0: És que feies una cara com un...
3: Molt clar, és ell, és que pensava que era un altre que parlava i dic, ara vindrà la passa al Xavi. I jo dic, no, deu ser ell.
0: Com recordes, Xavi, els teus inicis?
2: Home, mira, jo...
0: El primer dia, te'n recordes el primer dia?
2: Mira, jo havia fet televisió a la Televisió de Terrassa i havia presentat molts informatius a la Televisió de Terrassa i, per tant, el fet de posar-me davant d'una càmera no m'era estrany. Però sí que recordo la primera vegada que vaig sortir a TV3, la sensació de pes, de responsabilitat, de dir, ara et veu tot Catalunya, no? I aquell moment de que em va caure Catalunya a sobre, el recordo perfectament.
3: I... A ella el veu tot Catalunya, jo defenso tot Catalunya.
2: Ah, això. Exactament. Som servei públic tots dos.
3: Total.
2: Sí.
0: Tu fas una feina una mica més amagada, no? Sí. A vegades més desagraïda.
3: No passa res. Sí.
0: Això com ho ha portat a la família el fet que el Xavi sigui tan conegut?
3: Oh, a mi m'encanta que sigui ella el protagonista i... I nosaltres, jo, i nosaltres menys.
0: Però anar, no sé, anar pel carrer, per exemple,
3: no,
0: amb el Xavi.
3: No, però és que tampoc li diuen gaire cosa.
0: Jo no?
3: No gaire.
0: Bueno, ara li preguntaré ell si no li diuen
3: gaire cosa. No, quan anem a dinar de bàsquet, anem por allà a dinar i, bueno, la gent s'ho mira, comenta.
0: No hi ha la típica... Nosaltres... Ens podem fer una foto...
3: Una vegada, potser sí, o alguna senyora que... Ai, sí que et veiem cada dia. Vale. Però no és... Bueno, no sé, tu com ho vius...
0: Com ho vius?
2: Jo ho veus cada dia.
3: Cada dia diferent, però...
2: Home, jo crec que ha canviat bastant la vida dels que sortim per la televisió. Ha canviat bastant des de que tothom porta una càmera de fer fotos en la butxaca. Llavors, és molt habitual que tothom et vulgui fer una foto,
0: no?
2: I selfies i coses i tal. Però saps què passa? Que jo tampoc no li he donat mai molta importància, diguéssim, no? Això de sortir per la tele. I, per tant, va, doncs, si la gent et reconeix, doncs, encantat de la vida, ja està. No passa res.
0: I a casa li he donat allò importància de dir, escolta'm...
3: Home, estem molt orgullosos d'ell.
0: I quan va començar, no sé si veu fer allò, quedada familiar, quedem tots davant de la televisió per veure'l.
3: La meva mare és supercrítica.
0: Això,
3: Xavi, no ho has fet bé, eh? Això no ho has dit bé.
2: Sí, sí, jo crec que la meva mare no li ha dit mai a ningú que era la meva mare.
0: Ah, no?
2: Saps allò que podria ser que la mare digués, oi, sóc la mare del Xavi.
0: No.
2: Exacte. No ho ha dit mai
0: a
2: ningú.
0: A la carnisseria.
2: Exacte. Doncs no ho ha dit mai a ningú. I si algú li diu davant de gent, de seguida canvia de tema i tal. Per això et dic, això també jo crec que m'ha anat molt bé a mi, perquè a casa nostra és això, no? S'ha considerat, diguéssim, que hem fet la nostra feina com una cosa natural, no? Ja està. No s'ha donat més valor ni a un ni a l'altre, ni tampoc s'ha, doncs, mitificat el fet de sortir per televisió. Jo crec que això a mi també m'ha ajudat a estar sempre tocant de peus a terra,
0: no?
2: I pensar, doncs, que això que estic fent, doncs, és una feina i que, doncs, intento fer-ho el millor que sé i ja està. Porto

0: Tu, Xavi, no tens fills, ho has explicat, de fet, obertament moltes vegades, sí. No? Que és una decisió pensada, raonada amb la teva parella, que vau prendre aquesta decisió. No volíeu ser pares.
1: Sí, jo crec que no hem tingut aquesta il·lusió. Mm-hmm. I si no et fa il·lusió això, doncs millor que no ho facis, perquè, en fi...
0: Les conseqüències poden ser greus.
1: Exactament.
0: Tu, Jordi, sí que tens fills,
2: jo
0: no?
2: Jo en tinc dos.
0: Dos. I la Glòria, la vostra germana?
2: També en té dos.
0: Com és el Xavi de tiet?
2: Correcte,
3: deixem-ho en correcte.
0: Ai, ai, ai, que em toca tos aquí, eh?
2: No, perquè com que, igual que hem dit abans, que tampoc no ens veiem super sovint ni tenim contacte, però pues, ell com a tiet, pues, igual, és que el Xavi no para. El Xavi, tu no li pots dir, anem a sopar. No, no puc, aquesta setmana tinc tota la setmana plena, de sopars, de coses, exacte. I llavors, bueno, els meus fills estan encantats amb ell, només faltaria, i se l'estimen molt, però, bueno, ens veiem, el veuen en els dies d'allò, se'l troben pel carrer, saps, a vegades... O...
1: Saps què passa? Que també, clar, jo quan feia alguna vegada de canguro que me'ls deixaven, jo parlava més amb ells que no hi jugava, saps? I llavors això jo crec que tampoc amb ells tampoc els interessava gaire.
0: Ja no feies de gos, ja no feies d'això, exacte, però deies, no, anem a xerrar,
1: anem
0: una,
1: a xerrar
0: una mica.
1: Estona, no? I llavors, clar, ells volien jugar i moure's, i més acostumats al seu pare, que tot el dia es movien, quan si tocava estar amb mi, jo crec que pensaven quin tiet més avorrit. Ara crec que amb el temps...
0: Quants anys tenen, Jordi?
2: Oh, ja són grans, el gran té 22, el Roger, i el Quim en té 18.
0: Home, grans. I els de la vostra germana són grans,
1: encara
0: també,
1: més grans.
0: Encara més grans.
1: Sí, encara
0: i és el padrí d'algun d'ells? Ets el padrí, Xavi, o no?
1: Sí, sóc padrí del gran de la meva germana, sí.
0: Ah, això de les mones, ho portes bé, com a mínim?
1: Sí, jo... Els...
0: Ets un bon padrí o no?
1: Jo vaig fer una proposta, al començament de tot, vaig dir, no us regalo mai res, i quan feu 18 anys us compro un cotxe.
0: Home.
1: És una bona oferta,
0: home,
1: oi?
0: Home, però una cosa, tots els nebots o només el que ets padrí?
1: El que era padrí.
0: Ah.
1: Però va resultar...
0: Ai, què va passar?
1: No, que aquell nano en aquell moment va pensar, hòstia, un cotxe, quan m'arribarà...
0: Ara no m'ho...
1: No, ara jo vull que em regalis un, és igual, un puzzle, no
0: sí,
1: sé com dir-t'ho.
0: Sí.
1: I al final no va haver-hi tracte i vaig anar...
0: Home, se li feia una mica lluny, no?
1: Sí, se li feia.
0: Ja ho entenc.
1: Però ara
0: ja
1: m'ho diu, ara em diu, hòstia, si ho hagués acceptat.
0: I el cotxe?
1: Exacte.
0: Perquè no ho vaig acceptar. I feu trobades familiars, aquestes, tots, però els dies típics, Nadal, Sant Esteve, això, o
2: sí,
0: us n'heu trobat
2: dies típics...
0: aniversaris...
2: Sí, també, sí. Sí, fem els dies típics i de vegades diem, va, doncs fem quedem un dia per sopar o ens veiem o...
1: Fa temps que no ens veiem allò tots a l'hora, doncs quedem un dia, el que sigui, sí, quedem per dinar i tal, però també t'haig de dir que casa meva són molt pràctics i, i això ho ha marcat molt la meva mare, també. La meva mare va decidir un dia que ja no tenia tantes ganes...
0: L'ordre aquest que deies de la teva mare, eh?
1: Va decidir un dia que ja no tenia tantes ganes de cuinar. Va dir,
0: això passa,
1: de que vingueu els diumenges i siguem aquí 12 i hagi de cuinar per tots, jo ja no em veig amb cor de fer això.
0: Fins aquí.
1: Per tant, veniu a fer el cafè, però ja no farem aquests diners tant agruèlics, sinó quan toqui, quan el vulguem fer, de tant en tant o el que sigui, i els organitzeu vosaltres. Llavors, per tant, bueno, doncs anem.
0: Us aneu repartint una miqueta. Xavi, abans ho dèiem al principi, que fa un parell d'anys vas publicar aquest llibre, Aprendre a esquivar les bales, que també parla, doncs, això de la vostra família, no? Del vostre avi, de la vostra àvia també una
1: també
0: mica.
1: Surt,
0: no?
1: Sí.
0: No sé si vau descobrir coses que no sabíeu.
1: Home,
0: de
1: moltes.
0: La família. Si ho vas haver de posar en comú amb la família, escolta, em vull escriure sobre això, què us sembla?
1: Sí, mira, el meu avi, abans de morir, un parell d'anys abans de morir, va donar-nos a tota la família com una mena de memòries. No? Nosaltres sabíem coses que havia fet ell a la guerra, a la postguerra i després a la repressió franquista, però no sabíem amb tant detall el que havia passat. No? Mm-hmm. I en allà vam descobrir que ell ho havia escrit tot cada dia. No? Per tant, tots vam descobrir, però és que la meva mare i tot.
0: Quina sort, no?,
1: sí.
0: que estigués tot això documentat.
2: Home, per això vam flipar molt.
1: Clar, i per això també jo vaig fer el llibre, no? Perquè em va semblar que si ell havia fet aquest esforç de cada dia explicar el que li passava perquè allò no es perdés, doncs jo li podia donar una mica més d'altaveu i fer una mica de portaveu, diguéssim, de tants altres avis doncs, que no ho havien pogut fer o que no havien tornat de la guerra, doncs em sentia una mica obligat a fer-ho, no? Però sí que és veritat que, clar, jo va haver un moment que vaig plantejar a la família i dir-los, bueno, que sapigueu que a partir d'ara aquesta història que era nostra, que la sabíem nosaltres,
0: clar,
1: doncs,
0: serà pública.
1: La sabrà tothom, no? I, bueno, jo vaig consultar la família i tothom va considerar que era una bona idea també perquè tothom estava molt orgullós de l'avi, no? I per tant, doncs, de dir, hosti, pues, que se sàpiga aquesta història, pues, serà bonic, no?
0: I també, no sé, m'imagino, us ho pregunto, si hi ha situacions o històries que dius, ara puc empatitzar una mica més amb el meu avi, o ara entenc perquè era així, o perquè...
2: Situacions traumàtiques o situacions d'aquestes dures, de veritat, dius vale, això ara que estic vivint és superdur, però és que no té res a veure amb el que devia viure l'avi en els seus moments. Clar, recollir un mort és complicat, però jo aquell senyor no el coneixo de res. Però com m'havia recollir els seus companys que estava cada dia amb ells.
0: Clar, i no un dia, sinó un dia i un altre.
2: I no es morien perquè havien caigut per la muntanya, es moria perquè ara hi ha explotat una bomba al costat, saps? Clar, és que és molt heavy, ara no li donem la importància que té això, però és molt bèstia. I la joventut d'ara haurien de veure més això i haurien de donar-se en compte d'aquestes coses.
1: Sí, perquè no fa tants anys.
2: La guerra és el pitjor que hi ha.
1: I no fa tants anys que va passar, sembla que vagi passar fa molts anys i no en fa tants,
0: Ens hem desviat una mica del tema dels germans, però també volia parlar de...
2: És la família, és la família.
0: Del vostre avi. Que tu, per cert, Jordi, també has escrit algun llibre, oi? De muntanya?
2: No.
0: Què vol dir no?
2: No és un llibre, no era un llibre.
0: Que és una guia...
2: Sí, és una guia d'entrenaments, de 15 recorreguts d'entrenament per aquí a Sant Llorenç del Munt. I és una... Bueno, això són les diferents rutes i de diferents dificultats i diferents recorreguts.
0: S'està traient mèrit, Jordi?
1: Però escolta, veus, t'ho diu així, són unes rutes, no sé què, no en facis cap, eh? No en facis cap perquè no tornaràs.
0: Són facilites.
2: Feu-les totes, que són guapíssimes, que Sant Llorenç del Munt és el gran desconegut. Ara anem a reivindicar una mica el pati de casa.
0: Anava a dir, com a mínim pujar la mola, sí que deu haver pujat, no, el Xavi? Sí. Escolta'm, anem acabant i sempre acabem de la mateixa manera en aquests sopars de germanor. És un dels clàssics d'aquesta secció, que és que us deixem un moment, us ho podeu rumiar una mica, si voleu, un moment perquè us digueu alguna cosa que us agradaria dir-vos. Pot ser bona, pot ser dolenta, pot ser, no sé, algun retret, alguna cosa... No. Home, hi ha hagut germans en aquesta secció que... Escolta'm, te'n recordes allò que et va desaparèixer un dia de casa? Doncs vaig ser jo, fa 20 anys. També poden ser coses boniques, eh? Jordi, hi ha alguna cosa que li vulguis dir al teu germà que no li hagis dit mai?
2: Ostres... Bueno, no, home, jo li puc donar les gràcies per moltes coses, que m'ha ajudat en molts moments i poder no li he agraït prou.
1: Sí, que m'ho has agraït, sí.
0: L'has tingut allà al costat, sí, encara que us veieu poc.
2: Això és així. Quan jo l'he necessitat, l'he tingut al costat i m'ha ajudat molt i estic encantat.
0: Xavi, va, et toca, vinga.
1: Jo, o sigui, només... també jo tinc màxima admiració, diguéssim, perquè és que jo... O sigui, a mi moltes vegades em sap greu, diguéssim, que la gent trobi la meva feina
0: tan excepcional, no?
1: I en realitat em passo el dia davant d'ordinador escrivint i només llegeixo unes notícies per la televisió, i en canvi, doncs ell, ostres, està allà, bueno, sobre el terreny jugant-se la vida per salvar algú altre, no? Vull dir que no sé, jo sempre he pensat que era el meu heroi.
0: Ara ens hi fixarem una mica més a les notícies, Jordi, a veure si
1: el reconeixeu. Si
0: sí, perquè això no ho hem tractat, però us assembleu força.
1: Sí, bastant. Ens han dit que som Sirian Bessons, ens han preguntat.
0: No, home, a veure, Bessons tampoc. Bueno,
1: ens ho han preguntat, però... Saps què passa? Que el pentinat aquest ajuda molt.
0: Clar. Estem a la ràdio, la gent no us està veient, però tu, sí. Xavi, ets una mica més alt.
1: Sí.
0: Tots dos és veritat que sou calbs, sí. No? Però els ulls sí que teniu força semblants,
1: sí,
0: no? O sigui,
1: sí.
0: Us confonen,
1: són els ulls de l'avi.
0: Ah?
2: Sí.
0: No, de l'avi Maler?
1: De l'avi Trullàs, sí.
2: Confondes tampoc. A mi de vegades em passa que em diuen... Ah, et coneixo d'algú, no sé què, tal, i jo penso, no, a mi no. Deus conèixer el meu germà que veus cada dia per la tele i segur que et deus sonar, és clar, és veritat.
0: Això et passa,
2: Això sí.
1: Però a mi em va fer molta... A mi hi ha moltes vegades que la gent, clar, em diu coses i tal, però ja va haver una vegada que me'n recordo estava en un supermercat pagant ja al final i la noia que em cobrava em diu, escolta, perdona, et puc dir una cosa? I jo vaig pensar, ara et dirà, ets el de la tele, no? I em diu, ets el germà del Jordi Corral?
0: Ep!
1: I aquell dia em va fer molta il·lusió, vaig pensar, sí, exacte, el conegut és el meu germà.
0: Veus que bé. I la vostra germana? Voleu enviar-li un missatge, ja que no ha pogut venir? Alguna cosa que voleu dir de la vostra germana, de la Glòria?
1: La nostra germana, jo crec que si hagués vingut, potser hagués donat alguna pista més que nosaltres ens hem deixat molt bé tots dos.
0: Ja. La nostra germana, quina llàstima.
1: Com que sempre ens ha mirat des d'una mica l'altra banda, diguéssim, doncs potser hagués pogut dir alguna cosa, però no ha pogut venir.
0: Vaja. Potser l'haurem de convidar una altra temporada. A la Glòria. Xavi, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest sopar de germanor, per obrir-nos una miqueta la porta de casa vostra i donar-vos a conèixer també aquesta vessant més personal. Moltíssimes gràcies als dos.
1: Gràcies,
0: que vagi molt bé. Fins
1: gràcies.
0: La propera. Nosaltres hi tornem demà. Ara t'ho diràs. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 1 de setembre del 2026. Una nit de ràdio en què estarem molt pendents del tancament del mercat de fitxatges. D'aquí a una hora i mitja, exacte, es tanca el Mercato i en principi es preveu un tram final tranquil pel que fa als equips catalans. Alguns estan acabant de fer algunes operacions, però no són d'aquelles bombes informatives. Això sí, mai se sap. Per si de cas, hi ha algun moviment d'última hora, hem enviat a la seu de la Lliga, a Madrid, el Damià López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
2: Hola, Aleix, molt bona nit.
1: Quina és la situació aquí a la seu de la LFP?
2: Doncs molta expectació. Cada any venen aquí molts mitjans a la seu de la Lliga a fer la cobertura del tancament de mercat. Aquí tenim accés directe i immediat a cada moviment i a cada inscripció que es produeix dins del futbol professional i pendents. Ens han dit fa una estona, una mica com comentaves ara, que hi ha més de 60 operacions pendents i en moviment. No s'espera cap operació bomba, però sí que hi ha molts moviments. No hi ha cap operació complicada, cap transferència internacional com la de Laporte de l'any passat, però sí que hi haurà moviments que en molts casos depenen els uns dels altres, no? Efectes dominó, que diem, no? Per tant, tot va a poc a poc, són situacions en molts casos que s'han de desencallar perquè totes les operacions tinguin endavant. A les plantes nobles de la Lliga s'ho estan estudiant tot el detall. Això és especialment delicat perquè saps que la Lliga es caracteritza per tenir un control financer molt estricte i això, doncs, avui amb el poc marge que tenen, és més complicat. Fa pocs minuts ha entrat i ja s'ha aprovat, ja figura com a traspàs ja validat, l'operació de Livakovic, el traspàs de Livakovic a Fenerbahçe i al Barça. Per tant, ja tenim Dominik Livakovic inscrit a la Lliga. Ara mateix hi ha dues operacions que acaben d'entrar, insisteixo, aquí a la seu de la Lliga de Futbol Professional, en format de sessió validada provisionalment, que són les de Januel Velocian, el francès del Bayer Leverkusen al Racing de Santander, i fa uns instants, fa pocs segons, ha entrat Mujahid Sadiq del Genk belga al Rayo Vallecano. Com et dic, d'aquí a les 12, passades les 12, perquè encara s'accepten algunes operacions que entren uns minuts després de les 12, n'hi han entrat moltes operacions, per exemple, Gorosabel, operació efecte dominó, és a dir, una vegada Rubén Sánchez ha deixat l'Espanyol i s'ha fet oficial que entrava inscrit a l'Elx, doncs ha fet oficial l'operació de Gorosabel a l'Espanyol. Un nom important, Revivo, el fill de Jaime Revivo. Ostres, el mite del Celta,
1: sí,
2: és el fill,
1: sí, el sí. Recordo,
2: sí,
1: on jugarà el fill de Revivo?
2: Jugarà a l'Elx, és central. Ve del Maccabi a Tel Aviv, s'ha format al llarg de la seva carrera a Israel, ve del Maccabi a Tel Aviv i el fitxa a l'Elx. Per exemple, Félix Correa del Lille al Sevilla, Stassin del Saint-Étienne al Sevilla, alguna cosa té el Sevilla amb el mercat francès, i André Almeida del València al Racing de Santander. És només una mostra de les últimes operacions, també a segona divisió està havent-hi força moviments que ara repassareu, que afecten el Girona i el Sabadell i a tota la resta dels equips i pendents, perquè ara mateix la màquina que activa aquest Media Manager, que és el programa amb el que treballa la Lliga, doncs, per totes les transferències, doncs no s'atura i estarà activa fins passades les 12 de la nit.
1: De part de la Lliga, com sempre passa en aquestes últimes nits de mercat de fitxatges, hi ha hagut ja algun tipus de declaracions? S'ha parlat, per exemple, del mercat del Barça o del mercat d'algun equip, de mi?
2: Sí, ha parlat Javier Gómez, el director general corporatiu de la Lliga, fa una estona, i li hem preguntat pel Barça, perquè li hem dit, escolta'm, les últimes temporades sempre arribats a aquestes alçades, el dia del tancament del mercat, el Barça era el gran protagonista, no? Sempre els embolics típics d'aquestes èpoques de l'any, els problemes del Barça per inscriure jugadors, els problemes de cada any, i en canvi, doncs aquest any veiem un Barça estable, no? I així ho destaquen des de la Lliga.
3: Supongo que Barcelona ya viene haciéndola, teniendo un equilibrio, y bueno, este verano pues no ha tenido ningún problema en el fair play, se ha salido, digamos, de los clubes con problemas y ha funcionado pues como lo venía haciendo habitualmente y bueno, y esperemos que siga así, ¿no?
2: Y ha defensat Javier Gómez el model de control econòmic de la Lliga.
3: Que los clubes se mantengan en el largo plazo, sean sostenibles en el largo plazo, y que si un accionista se va y deja de apoyar a un club, pues que el club siga teniendo futuro y siga pudiendo existir. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y eso es en lo que creemos. No creemos en modelos que se dan a pérdidas permanentes porque no solo afectan a quien lo hace, sino afectan y arrastran al resto de competiciones.
2: A segona divisió acaba d'entrar ara mateix Baena, Cabal, Sabadell,
1: sí.
2: Passant del Vítsel,
1: sí.
2: Lops...
1: Àngel Baena, no? D'aquest
2: polonès.
1: Se n'havia parlat a les últimes hores. Confirmat,
2: sí.
1: Doncs?
2: Sí, de Polònia, arriba a lliure validació provisional. Per tant, ja ha entrat a la Lliga. També Diego Díaz, que arriba del Racing de Santander B, va a l'Andorra. També l'estan acabant de validar. Per tant, Aleix, compte, Baena, Àngel Baena, Àngel. Àngel Baena, del Vítsel Lops polonès, doncs el Sabadell acaba d'entrar ara mateix aquí a les dependències de la Lliga.
1: Aquesta és la situació, ara mateix, en aquesta seu de la Lliga a Madrid. Línies obertes durant tot el programa, fins passades la mitjanit, per si hi ha alguna bomba d'última hora, per si hi ha algun fitxatge interessant d'última hora que us haguem d'explicar. El Barça, en principi, té la plantilla tancada, amb les incorporacions que ha fet de Rodri, Adeyemi, Gordon, Cancelo, Bisibu, Gabriel Jesús, el porter Livakovic. Ha estat un mercat de fitxatges realment espectacular de Deco i de l'àrea esportiva per aspirar absolutament a tot, sobretot a lluitar per la tan desitjada Champions, que fa 11 anys que el Barça no guanya. Ha faltat Julián Álvarez? Potser sí, per alguns, perquè amb Julián s'hauria completat un equip espectacular i que faria por i que seria, sens dubte, el gran favorit a la Champions. Però sense Julián, i veient el que hem vist en aquestes tres primeres jornades, el Barça té una plantilla increïble, primer que il·lusiona, i després que té molt gol sense aquesta figura de davanter top. S'ha fet tan bona feina amb les incorporacions en atac de Gordon, Adeyemi i Gabriel Jesús que s'ha minimitzat totalment, de moment, el nou fitxatge de Julián. I torno a insistir en el que deia l'altre dia, la reflexió que feia l'altre dia, el problema se l'ha creat l'Atlètic de Madrid, no el Barça. El Barça no ha fitxat Julián i continua tenint una plantilla espectacular, i l'Atlético es queda, de moment, veurem si canvia la història, però es queda amb Julián, que és un gran futbolista, i en canvi la sensació és que queda molt debilitat en atac, tot i que avui l'Atlético s'ha reforçat en aquesta posició de la davantera, ara ho expliquem. Precisament, parlant d'atacants, avui ha parlat Lamine Yamal a Madrid, a una gala de l'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols, i ha dit això sobre el cas Julián.
4: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo, el gol no nos está faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
5: ¿Quién tiene el mejor tridente, el Barça o el Madrid?
4: No sé, la verdad que es nuestra competición esa, nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante.
6: ¿Qué objetivos te has planteado para esta temporada?
7: Ganar la Champions.
8: Dilo más alto que no te han oído.
7: Ganar la Champions.
1: Sí. Doncs això, que és un gran jugador, però que el Barça té una gran plantilla, que no li falta gol, i que l'objectiu de Lamine Yamal i del Barça és guanyar la Champions, tal qual, sense embuts. Així ho ha dit Lamine Yamal en aquest acte a Madrid que ha organitzat l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. Per cert, també ha insistit Lamine que està feliç, que està content, que està tranquil i que no fa cas a tot el que es diu de si posa alguna cara quan el canvien i de tot el soroll que sempre l'envolta, com a crack mundial que ja és amb només 19 anys. I el Barça, més enllà d'aquestes declaracions de Lamine Yamal, avui ha presentat oficialment Gabriel Jesús com a nou jugador. Ja us ho vam explicar, ha costat 10 milions d'euros més variables, ve de l'Arsenal, signa finalment per 3 temporades fins al 2029 i s'ha rebaixat uns 3 milions d'euros la seva fitxa per venir al Barça, respecte al que cobrava l'Arsenal. Per tant, ell ha fet un esforç econòmic també per poder jugar aquí al Camp Nou i retrobar-se com a futbolista després de tantes lesions. Lluirà el dorsal 9, com els davanters centres de tota la vida. Gabriel Jesús, dorsal 9 del Barça. I després el sentirem amb calma, però ens ha tranquil·litzat durant la seva presentació del seu estat físic.
9: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
1: Perfecte, ens n'alegrem. A veure si el veiem sobre la gespa i rendint a un bon nivell. Ara sentirem què més ha dit el davanter brasiler en aquesta presentació que s'ha fet aquest migdia. Marta Ramon, hola, bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Per tant, amb tot el que ara deia el Damià, amb Lamine Yamal tranquil·líssim a Madrid, amb Gabriel Jesús presentat, ara mateix el Barça, que aquesta hora i mitja que queda, pendents de la resta d'inscripcions que falten i sobretot de la sortida de Marc Casado.
8: Sí, sí, sí, el Barça està pendent ara de les inscripcions i de les sortides. A banda de l'Ivakovic, ha de validar-se la Lliga tota la documentació perquè estiguin inscrits també abans de la mitjanit Gabriel Jesús, que no és poc, i Brian Fariñas amb fitxa del primer equip. A més, els despatxos del Club Blaugrana estan treballant intensament, com deies tu, perquè Marc Casado surti, en aquest cas cedit al Deportivo de la Corunya. El Barça està d'acord en assumir la major part de la seva fitxa i ara està en discussió si s'inclou una opció de compra. Són conscients que van contra rellotge perquè pugui tancar-se tot al 100% i inscriure's a temps abans de la mitjanit. I a aquesta hora estan encallats sobretot amb això, amb la qüestió de l'opció de compra. Aquí està, diguem, una mica el nus i el per què doncs, no s'acaba de tirar tot plegat endavant. La veritat és que falta poc temps per la mitjanit i saben doncs, que s'haurà de suar una mica per aconseguir aquesta sessió. De moment, aquest vespre s'han fet oficials les sortides dels cosins Toni i Guille Fernández. Toni al Venècia, a canvi d'uns 4 milions d'euros que el Barça cobrarà si el futbolista supera els 3 partits jugats. Per tant, d'entrada és com una sessió, però que el Barça ja s'adjudiquen com un traspàs a la pràctica. I Guille al Mallorca, a canvi de 2,2 milions d'euros. I ara acaba de fer-se oficial també el traspàs d'Álvaro Cortés a l'Anvers a canvi de 3 milions i mig d'euros fixos. No s'espera cap moviment més pel que fa a entrades. S'ha parlat molt de la possible arribada d'un central, però ja hem explicat repetidament a RAC1 al llarg de l'estiu que Hansi Flick no ha vist necessària la prioritat de fitxar-ne cap de perfil top. Sí que s'ha buscat, però, potencial jove en aquest apartat i a les últimes hores el Barça s'ha interessat per Ruud Nystad, central de 18 anys del Twente, pensant més en clau de futur que en clau de present. Després que el Barça hagi ofert uns 8 milions d'euros per fitxar-lo, el club neerlandès no l'ha volgut vendre i, per tant, no hi ha hagut cas.
1: Milió a milió, el Barça ha venut aquest estiu. Després resumirem amb tu,
8: sí,
1: no?
8: Sí, sí, una mica després les passarem amb totes les xifres, però el Barça ha venut molt bé.
1: Què ha pagat, què ha venut el Barça, no? Què ingressa i què deixa anar de la caixa el Barça en aquest estiu, que ha estat realment mogut amb moltes incorporacions, amb molta feina per Deco. I ara pendents de Casador. Home, si Flick no el vol i el club està per la labor, que no el deixin ara amb una mà al davant i una mà al darrere. Vull dir que per una minúcia que es tanqui la seva sessió.
8: Pensa que la prioritat del Barça era fer caixa per Marc Casado, que volia fer caixa d'entre 20 i 30 milions d'euros amb un traspàs, i que els mercats turc i àrab no tanquen aquesta mitjanit.
1: Val. Però bé, si el nano vol jugar al Deportivo per una qüestió familiar, perquè està més a prop de casa, perquè li agrada la Lliga Espanyola, perquè confia en el projecte del tècnic català Antonio Hidalgo, home, doncs espero que el Barça també ho tingui en compte a l'hora de tancar aquesta operació, que estava molt encarada amb aquesta sessió al Deportivo i que ara s'està acabant, com deia la Marta, de lligar si hi ha o no una opció de compra i per quina quantitat. Marc Casado és ara mateix el gran nom propi del Mercato del Barça en aquest capítol de sortides. De la resta d'equips catalans, tindrem un ull posat al final del Mercato de l'Espanyol, del Girona i del Sabadell. Pau Bombardó, bona nit.
10: Bona nit.
1: De l'Espanyol, s'espera algun moviment més dels que ha fet ja durant la tarda?
10: No, més enllà d'aquests dos moviments que ha fet durant la tarda, un d'arribada i un de sortida, l'Espanyol ja dona el mercat per tancat. Arribades, doncs aquesta tarda hem tingut la de Gorosabel, que arriba procedent de l'Atlètic Club amb una cessió simple per un any, amb una opció de compra que serà obligatòria en funció d'alguns objectius, com ara doncs, partits jugats o rendiment tant individual com col·lectiu. Per tant, aquesta entrada, aquesta arribada de Gorosabel i la baixa de la jornada d'avui en aquest últim dia de mercat és la de Rubén Sánchez, que marxa a l'Elx, traspassat a canvi de mig milió d'euros, i l'Espanyol, això sí, es reserva un percentatge de futura venda. Per tant, en aquest mercat, l'Espanyol, que ha fet força moviments, sí que és veritat que no ha tingut tampoc baixes molt importants en aquest mercat, com a altes, doncs, aquesta de Gorosabel, la d'Àlex Calatrava, Derkusic, Unai Núñez, Harman i Brian Zaragoza, a més de la de Moscardo, i baixes, doncs, aquesta de Rubén Sánchez d'avui, sumades a les de Piquel, Calero, Miguel Rubio, Justin Smith, Hugo Pérez i Pablo Ramón. Per tant, aquest seria una mica el balanç del mercat de fitxatges de l'Espanyol en aquesta finestra d'estiu.
1: Primer Mercato de Monchi, i ha portat noms interessants, el de Brian Zaragoza, sobretot, a veure si està a un bon nivell aquest extrem, i aquest últim de Goro Sabel, el nou lateral dret de l'Espanyol, que arriba procedent de l'Atlètic Club de Bilbao. Dijous els presenten, els dos, a Goro Sabel i a Brian Zaragoza, i els sentirem parlant d'aquesta arribada de l'Espanyol i de com veuen aquesta temporada el conjunt blanc i blau. Gràcies, Pau. Doncs fins ara, l'Espanyol plantilla tancada i a segona divisió els catalans, el Girona i el Sabadell. Hola, Miquel Agut.
11: Bona nit, Aleix Pariser, Emilian.
1: Bona nit. Es preveu nit moguda o no?
11: Jo crec que poc, perquè el Sabadell ha fet la feina, fa l'efecte, i el Girona alguna cosa farà, però tampoc no gaire, perquè en el cas del Girona el problema era saber si jugadors com Unagi, com Benat, com Brian Hill i alguns altres continuaven vestits de blanc i vermell, i sembla que sí, tot i que cal dir que el mercat de l'Aràbia Saudita, el mercat de la Lliga Turca o el mercat de la Lliga Grega, per exemple, no tanquen aquesta nit. Per tant, hi pot haver casos de futbolistes que aquesta nit es quedin allà on eren, però que en els pròxims dies canviïn de samarreta perquè se'n vagin a jugar a Turquia o a l'Aràbia Saudita o a Grècia, per exemple. Per tant, és bo tenir-ho en compte. De moment, tal com estan les coses, avui el Centre d'Esport Sabadell, abans en parlàveu amb en Dami, ha fet oficial tres arribades. Ángel Baena, la primera, jugador de Santa Coloma de Gramenet, que signa per dues temporades procedent del Vítzeb Lodz polonès. També Youssef Owusu, que és un migcampista anglès que tindrà fitxa del primer equip. Fins al 2029 signa, un jugador que ha estat a prova des de fa unes setmanes a les ordres del tècnic Ferran Costa. I el porter Marc Vidal ha estat l'últim que hem sabut avui, porter de Vila-real, que arriba del Celta i que signa per una temporada. Són els moviments del Centre d'Esport Sabadell fins a aquesta hora de la nit. Pel que fa al Girona, segons explicaven els companys de Multiliving, el nom que hi ha sobre la taula per reforçar la plantilla és el de Carles Pérez,
1: extrem
11: esquerre, format al planter del Barça, que ha de rescindir contracte amb el Celta i que té ara ja 28 anys, per tant, ja està en una edat avançada de la carrera futbolística i podria ser un jugador que reforcés l'atac. El club ha informat fa uns minuts que Dauda, el davanter banyolí, deixa el club 12 temporades després, se'n va a Portugal, se'n va a l'Alberca, el Girona, que traurà un traspàs, però poca cosa. I d'altra banda, el club també avui ha inscrit Pichur, el davanter de 2 metres, ucraïnès, amb fitxa del primer equip, no la tenia fins ara, ara ja la té i l'han inscrit pel que queda de temporada.
1: De la resta, no sé si hi ha alguna cosa de la Lliga Espanyola interessant, més enllà de les que deia el Damià López, o a nivell internacional, en el mercat internacional, Miquel.
11: A veure, des del punt de vista de la Lliga Espanyola, Jonathan David a l'Atlètic de Madrid s'ha dit per la Juventus per una temporada, opció de compra de 25 milions, l'equip matalasser explica a Madrid que s'havia plantejat la incorporació de Tagliafico al lateral esquerre argentí, però que no la fan perquè no tenen prou marge salarial per incorporar-lo. Per tant, només la cessió de Jonathan David i prou. Un dels grans animadors del mercat de la nit i de l'estiu, amb Aubameyang, per exemple, és el Depor, esperant el que passi amb Casador. Avui ha fet oficial, ja està inscrit, l'arribada d'Adama Traoré i ha arribat a un acord per la cessió per una temporada de Josema Jiménez, el central fins ara de l'Atlètic de Madrid.
1: És curiós, perquè Adama i Aubameyang van coincidir al Barça,
11: sí,
1: i ara coincidiran al Deportivo de la Coruña, Adama Traoré i Pierre-Emerick Aubameyang.
11: Sí, sí, i dos jugadors segurament de rendiment immediat, si més no Aubameyang ho està demostrant. La Reial Societat ja ha inscrit Héctor Font, i el València també ha inscrit Harvey Elliott, que és aquest extrem, aquest atacant, cedit pel Liverpool per una temporada. I, per cert, continua l'idili, per dir-ho d'alguna manera, entre el Fulham i el Madrid. Manuel Ángel, després de Gonzalo i de Palacios, és el tercer Mirlo, com els diuen a Madrid, o Millo, com diuen ells, que se'n va de Madrid al Fulham. En aquest cas, diuen Anglaterra, per uns 5 milions d'euros de traspàs que ha pagat l'equip anglès.
1: Segur que Carvelo hi té alguna cosa a veure.
11: Segurament.
1: La bona relació que té amb Florentino Pérez. Sí,
11: segurament. I pel que fa a la resta de lligues, evidentment, la que ho ha animat més és la Premier. Enzo Fernández, al Manchester City, per uns 150 milions.
1: Déu-n'hi-do.
11: No és oficial encara, perquè s'està treballant amb la paperassa, tot és d'aquest vespre i, per tant, s'ha d'anar per feina. El City, que també ha fitxat Ndiaye, un jugador extrem senegalès de l'Everton, per uns 70 milions d'euros. Per tant, el City, a aquest mercat d'estiu, s'ha gastat uns uns 380 milions i en vendes ha ingressat uns 335 milions d'euros. Compra molt i car, però també ven molt i car.
1: Sí, i el Barça en alguns casos com Rodri, sí.
11: Correcte. Per cert, el Chelsea vol substituir Enzo Fernández amb Lamine Camara, jugador del Mónaco. I per anar-ho enllestint, Marc Guiu se'n va al Leipzig per uns 20 milions d'euros.
1: Jugarà al Bernabéu, a la Champions.
11: Correcte, Madrid, sí. Sí senyor. Voltemade, el gegant que tenia el Newcastle, se'n va cedit a la Juventus. Dia d'arribades a Como, cedits el davanter Moiskin i el porter Robert Sánchez, el murcià que arriba del Chelsea.
1: Rival del Barça, s'ha reforçat bé amb Moiskin i amb aquest porter que havia estat internacional amb la selecció espanyola, sí, Robert Sánchez.
11: Sí senyor, internacional amb la selecció espanyola Robert Sánchez, a qui li han buscat competència a Stamford Bridge i per tant l'han forçat a sortir. I per acabar, Nwaneri, el davanter de l'Arsenal, que se'n va al Borussia Dortmund. Això és el més calent i més destacat a aquesta hora. Si abans de la mitjanit o a partir de la mitjanit hi ha alguna novetat, doncs, evidentment, ja la farem saber.
1: Déu-n'hi-do, tot el que està passant al futbol mundial, no només aquí a la Lliga Espanyola. Per cert, mira, novetats a la seu de la Lliga. Una inscripció relacionada amb el Barça, Dami.
2: Sí, ha entrat la inscripció de Brian Fariñas, que estava ja prevista al primer equip, junt a la de Livakovic. Ha entrat minuts després, ja tenim la de Brian Fariñas, instants després, com ara apuntava el Miquel, ha entrat la de Jonathan David, que arriba cedit per part de la Juventus, però sí, efectivament, Brian Fariñas ja ha entrat inscrit com a futbolista en fitxar al primer equip, procedent lògicament del filial. Aquí continua l'activitat. Ara està parlant el mític porter a primera divisió, Roberto, que és actualment qui ve aquesta figura que representa els futbolistes, responsable de l'oficina del jugador, i fa uns instants ha parlat Morientes, després el podrem escoltar, perquè és interessant perquè s'ha mullat sobre el fitxatge i sobre l'actitud que va tenir en el seu dia, o sobre la decisió, no?, que va tenir Julián Álvarez de demanar una transferència, com va dir ell en el seu dia durant el Mundial cap al Barça. Per tant, aquí doncs, van passant protagonistes i continua l'activitat aquí a la seu de la Lliga Futbol Professional.
1: Ara tornarem de seguida, abans obrirem tertúlia. Avui torna el Trident dels dimarts. Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco, de seguida els fem passar a l'estudi de RAC1. Per cert, Brian Fariñas portarà el dorsal 19 amb el primer equip del Barça. Gràcies, Dami, fins ara. Miquel, alguna cosa que hem de fer una pausa?
11: Només un apunt, que és molt a prop de tancar-se l'arribada, vaja, el retorn de Dani Ceballos al Betis.
1: Oh, mira, no ha tingut protagonisme a Madrid i tornarà cap a casa. Molt bé, ara tornem i obrim tertúlia amb el Trident dels dimarts.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 6 minuts i les 11 de la nit. És un plaer retrobar-nos en aquest estudi de RAC1 amb persones meravelloses com el Màrius Carol. Hola, Màrius.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: Hi ha una cosa que és veritat. Quan tu tornes, hi ha coses que fas que et fan mandra. I hi ha coses de les que fas que et fan il·lusió. I una de les coses que fa il·lusió és retrobar-me doncs, amb vosaltres i amb l'audiència i parlar del Barça. En definitiva, és la cosa més divertida que sabem
0: Home, fer. I més després d'aquest inici de temporada, que està xulíssim. Hola, Ernest Folk.
2: Què tal?
0: Què tal? Fas molt bona cara, t'he de dir.
2: Sí, estic molt content i sense que serveixi de precedent, perquè potser ja no torna a passar, estic d'acord amb tot el que acaba de dir ara mateix el Marius.
0: Això està molt bé. Hola, Lluís Carrasco, també.
3: Hola, bona nit. Content, emocionat i agraït d'estar de nou en aquesta taula aquesta temporada.
0: Tu també fas molt bona cara, estàs moreno, eh?
3: Bueno, perquè Sant Pol de Mar té un microclima... Bueno, jo crec que ha tingut el microclima tot el país.
1: Hi ha dues persones que tenen un moreno que ho fent. Sí. Una és la consellera d'ensenyament i l'altra és aquí el nostre amic i col·lega. És que no es pot anar amb aquest color, no?
0: Marta, tu també tens coloret.
1: Denuncia,
0: eh?
1: Denuncia.
4: A mi se m'ha deslluït ja molt el color. No seria la persona...
1: No es diu deslluït, es diu... Destintat.
4: Destintat. Descolorida. Ja estic una mica descolorida, perquè ja fa molt temps que treballo i ja el sol, la vitamina D ha marxat.
0: Prepareu-vos, perquè diuen el Martí Oliveres, la Mònica Usar i companyia, que torna a haver-hi una onada de calor, ara a finals de setmana, que es poden arribar a superar els 40 graus, alguns punts de Catalunya. Déu-n'hi-do.
2: Dic una cosa, no em preocupa la calor de dia, sinó la de nit.
0: Sí, això és la fotuda aquesta.
4: Sí, sí. És que a mi m'agrada que hi hagi una mica d'airet, que corri l'aire, no? Posat una mica el llençolet, i això és complicat.
0: És complicat, sí, sí. Ha estat un estiu dur.
1: Però també una cosa, tenim tan cabrejat el planeta que pot passar qualsevol cosa i la contrària. És a dir, estan passant coses que no havien passat.
4: Poc t'esperaves tu que parlaríem del canvi climàtic aquesta nit?
0: No, escolta una cosa. Aquesta tertulia.
3: Hi ha un moment extraordinari
1: i és que aquests alemanys que manen a la Unió Europea van decidir que això del canvi climàtic, això era la ruïna. I ha desaparegut de tots els papers totes les referències al planeta verd. I ara que ha passat això, a Europa, se'ls ha secat el Danubi. O sigui, tu saps el que és que quedi sec el Danubi? Clar, allà feia por el Danubi. Jo he vist les grans èpoques del Danubi. Uau.
2: I París és Huelva, de sobte. No, vull dir que és una cosa molt estranya.
0: És l'efecte del canvi climàtic, sí.
1: I Londres? Hyde Park sembla Aràbia Saudí. Hyde Park és Aràbia Saudí, és de color groc.
0: I això mira que allà no havien vist el sol durant dècades, eh? No,
1: Bueno, pues són...
3: Però per sort a l'eix, el Spotify Camp Nou és el paradís.
0: Ara, aquí sí que ens agrada això. I a més es va jugant de nit, que això ja va bé també, perquè comencem a jugar a la tarda, fotre una calor.
1: I a més hi ha una cosa que és molt bona del Spotify Camp Nou, que és que els seients són tan petits i la distància amb el seient de davant és tan estret que pràcticament estàs fent figures de ioga constantment.
0: Ballet clàssic.
1: No, noto més salut.
0: Et diré que a l'hivern això anirà bé, perquè farà caliu.
1: Carai, sí, i si el del costat no s'ha dutxat, llavors no és que faci caliu, llavors seran allò...
0: Parlant d'això, dues cosetes molt ràpides avui. S'ha fet oficial l'horari del clàssic de la primera volta de la Lliga, que aquest any serà el Camp Nou. En les últimes temporades, la primera volta era al Bernabéu i la Lliga s'havia decidit a l'estadi a la segona volta. Doncs aquest any ho han canviat. 25 d'octubre, diumenge, a les 9 de la nit. Barça-Madrid. 25 d'octubre, a les 9 de la nit, diumenge. El primer clàssic de la temporada.
2: Això vol dir que el de la tornada serà segur al Bernabéu un dissabte a 4:45, no?
0: Podria ser. Perquè... Normalment ha anat així, sí. Podria ser, perfectament. Depèn del que...
1: Jo us sentia ara que fa una estona que ho expliqueu, que ho dèieu, i estic nerviós. Estic nerviós perquè no és el Madrid, és el Madrid de Mourinho. Sí, Mourinho, que ara sembla que sigui un xai perquè la pilota li entra, arribarà al Camp Nou i sortirà la bèstia de dintre, el Leviatán. Però em sortirà a mi també, que em preocupa més, perquè mira, ell farà el ridícul. Jo no, és que no m'ho puc permetre.
2: El Marius és un d'aquests corredors que s'ha arrencat a córrer sense que ningú hagi dictaminat la sortida,
0: Sí. No, però és interessant, no?
2: És interessant.
0: No, perquè una de les preguntes que us volia fer avui és qui té millor plantilla, Barça o Madrid? Un cop tancades. Ara farem el resum de la plantilla del Barça, però així d'entrada, què? T'impressiona el Madrid? Us fa certa por, respecte?
3: Si és plantilla o equip. Vull dir, la pregunta l'hauries de limitar. Vull dir, qui té millor equip o qui té millor plantilla? Millor equip, sens dubte, el Barça. Sens dubte. El Barça té un equip que està treballat des de fa ja dues temporades pel senyor Hans-Dieter Flick, que va donant els seus fruits i que notes que cada vegada aquests fruits van evolucionant, van madurant i tenen nous sabors. Aquesta temporada n'és un clar exemple. És evident que el Barça té al davant, el Madrid té al davant autèntica pólvora, té dinamita, perquè la tripleta atacant del Real Madrid en aquest moment és ferotge, però perquè aquesta tripleta funcioni, si jugues contra un equip amb criteri, i el Barça un equip amb criteri, ha d'arribar la pilota fins allà. I el mig camp del Barcelona és insultantment superior, per mi, a qualsevol equip europeu. En aquest moment tenim un equip que és l'enveja del món. Crec que tant a porteria com en defensa, com en mig camp, i també en atac, cosa que dubtaven, perquè no ho sabíem del tot cert, perquè ho havíem, d'alguna manera, de tastar. I ho estem tastant, 3 partits, 12 gols, un Rafinha magnífic, un Lamine Yamal que a poc va perdent l'ansietat i torna a retrobar-se amb ell mateix, un Fermín que és un espectacle, un Olmo que va agafant la forma del Mundial, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, jo molt optimista.
0: Ara anirem línia per línia amb la Marta, com ha quedat la plantilla.
5: Però fa patir un lateral esquerre que és un magnífic centrecampista i que fa patir...
0: Ara anirem línia per línia.
5: Un central esquerre i és l'únic que no hem fitxat. No, és, aviam, és sorprenent. És sorprenent, perquè tot i així gaudim, però... Estem trencant tant la lògica que és que estic a punt de cremar els àlbums de cromos de la meva infantesa.
0: Després de les 3 primeres jornades, i mira com està, el dia que arribi una derrota, Ernest.
2: Sí, jo porto dies...
5: Escolta, sí. El primer gol que ens fan ahir és per agafar...
0: El Koundé, no?
4: Però sí, porten 3 partits i han fet 470 gols i has guanyat amb solvència els 3 partits amb unes sensacions superdiferents als de fa la temporada passada.
5: Rayo Vallecano, tots...
4: Però que hem d'estar patint aquestes hores del calendari.
0: Un moment, a veure la...
5: Perquè quan juguis amb equips de veritat...
4: Home, per favor.
5: Quan juguis amb equips de veritat...
4: Però que és 1 de setembre, Màrius? És 1 de setembre.
0: Un moment, a veure què diu l'Ernest.
2: Jo porto dies pensant, us en recordeu, quan Ronaldo se'n va anar del Barça.
0: A l'Inter.
2: I, sí, se'n va anar del Barça a l'Inter amb l'escena al pàrquing de Martins i Pita i tot això, aquells moments tan angoixants. I l'endemà la Vanguardia li va fer una entrevista a Josep Lluís Núñez per explicar què havia passat. I la Vanguardia en portada titulava...
5: No ens ho podem permetre.
2: Núñez va dir, dono gràcies a Déu per no haver-me deixat firmar aquest acord. Doncs he pensat en aquest titular de dir, no sé si li hem de donar gràcies a Déu o a algú perquè no ens hagi deixat firma a Julián Álvarez. Perquè jo em poso a davant de la llista els que el volíem. Doncs estàvem equivocats. Estàvem equivocats perquè el Barça, mig per necessitat, mig per convicció de l'entrenador, mig per vés a saber què, ha tirat per la via de sempre. I el que ha fet Flick és tirar de les Sagrades Escriptures. I s'han anat a l'essència, a la puresa. A la puresa del
3: corifisme.
2: S'han anat a la puresa del corifisme abans que Cruyff se n'anés a Romario. Els 3 primers anys de Cruyff. Se'n va a la puresa. I la puresa és que no cal nou. Que no cal, perquè... I què si juguem sense nou? I ens ha donat una lliçó com ens la va donar Cruyff, que és aquestes manies que teniu dels nous... són absurdes perquè els gols es fan igual i es fan sense davanter centre. Llavors, hem anat a la puresa i sí, ara em direu, no, és que hem fitxat un nou que és Gabriel Jesús.
0: Ara el sentirem.
2: No hem fitxat un nou, hem fitxat un suplent.
0: Una oportunitat de mercat, sí, perquè és regalat 10 milions d'euros.
3: Però Ernest, hi ha una cosa que jo discuteixo.
2: Gabriel Jesús.
3: Rafinha no està fent de fals nou, està fent de nou pur. Està fent de nou pur. Rafinha està jugant com un nou pur.
2: Sí, però no és un nou.
3: No, els seus moviments dins de l'àrea són de nou pur. Són de nou Lewandowski.
2: No hi ha ni un cromo de Panini que digui que Rafinha és davanter.
3: Però, en canvi, està fent de nou pur. El que passa és que no es diu perquè queda malament. Queda malament.
2: Tot això s'ho ha inventat Cruyff. Ai, no, perdó, Flick. Llavors, jo el que vull dir...
5: Has vist? El que vull dir... Fa els lapsos. Ara fa... O sigui, dins de la nova retòrica de l'Ernest, no, llavors, és dir coses sí. que molt volen dir el que sembla llavors, que dic.
0: No expliquis la màgia del joc de paraules.
5: S'ha d'estar molt atent. O sigui, no pots estar endormiscat, com hi ha alguns dels nostres oients que estan allà amb els headphones.
2: Mentre donem gràcies a Déu o a no sé qui, que no ens hagi permès portar
0: a Julián
2: Álvarez, per cert, un fitxatge que vull dir, perquè si no rebento, que no ha existit mai. Un fitxatge que
3: no,
2: ens ha...
3: Això no és cert.
2: Ens ha entretingut 3 mesos.
3: Em consta que no és cert.
2: Espera, no ha existit aquest fitxatge mai, perquè l'Atlètic de Madrid mai va tenir la més mínima intenció de vendre'l, cosa que pot ser absurda, però no va existir mai aquest fitxatge. Cosa que ens hauria de portar una reflexió sobre què fem tots parlant d'un fitxatge durant tant de temps, un fitxatge que tots sabíem positivament que era impossible totalment. Llavors, tancat aquest parèntesi, només l'apunt sobre el Madrid, perquè el Màrius ha començat parlant del Madrid, jo crec que estem davant de la mare de totes les batalles. O sigui, que el Barça... i dono la raó al Lluís, és absolutament superior al Madrid com a equip, com a futbol, com a divertiment, com a proposta futbolística.
3: Com a projecte.
2: Totalment. Ara bé, és que el Madrid tot això no ho vol. Ni ho ha volgut mai, i en el seu ADN té no voler-ho i menysprear-ho.
3: Estic d'acord.
2: Llavors, el Madrid que anava a fer una cosa estranya amb Rodri, que no hauria sabut, ha trobat el seu equilibri amb Mourinho, que ja en parlarem, ha trobat el seu equilibri amb el fitxatge de Cromos, el Diomandé, el Cucurella, l'altre, si a més molestem el Barça... I
0: Bernardo Silva,
2: una
0: no?
2: Una mica de Bernardo Silva, que et diré tot això. Una mica estrany el Bernardo Silva que estem veient, però bueno, tot això. Llavors, amb això sí que clarament Flick 3 sembla que pot anar a millorar Flick 1 i, evidentment, Flick 2, que la gent s'enfadava molt l'any passat, quan dèiem que Flick 2 era pitjor que Flick 1, i sí, va ser pitjor Flick 2 que Flick 1, i en canvi Flick 3 apunta segurament com el millor de tots. Però es trobarà davant un Madrid que també està creixent. Està creixent a la seva manera, amb cromos Panini, sense cap proposta futbolística, però amb el que ells diuen una pegada bestial. Llavors, jo crec de veritat que estem potser davant de la lliga més competida de les dues últimes dècades. Mira què et dic.
0: Jo crec que estarà a l'alçada d'aquells Guardiola Mourinho, segurament, que seran abans 90 punts.
2: 15-20 anys que no veiem una cosa com aquesta. És a dir, crec que costarà que Barça i Madrid ens ho peguin.
5: Sobretot perquè quan veus aquestes bèsties del futbol, els cromos Panins, que tu li dius, segons quines defenses, s'arruguen. I nosaltres tenim una defensa que no s'arruga, però tenim una defensa molt fràgil, on un senyor que, en fi, que el recordava de que junt amb en Fermín van guanyar la medalla d'or en els darrers Jocs Olímpics, la medalla de futbol, la selecció espanyola, un senyor que es diu Camello, la primera pilota que toca ja te l'ha fotut dintre. I anaven 3-1 i ja tots estàvem amb ganes de menjar-nos el segon entrepà de Frankfurt i, hòstia, ens foten 3-2. 3-2, un equip, dit amb tot el carinyo del Rayo Vallecano, de matats que no tenen ni camp.
0: Això jo crec que estan sent injustos, amb això de Vallecas.
5: Escolta, les condicions d'aquell estadi són lamentables.
0: Però han fet obres, m'han intentat condicionar... Jo crec que aquí s'han posat massa durs.
5: Han fet obres.
2: Jo no ho sé. Jo trobo que és estrany que el Barça agafi la bandera al Rayo Vallecano. A tu no et sorprèn, això?
0: Sí, una mica.
2: És que realment... Sí.
0: Perquè deu haver-hi bona relació, entenc. I llavors per això no, Joan Laporta li ha tirat un cable en les últimes hores i ha dit això, que li sap greu i que hauria de deixar-ho jugar a Vallecas. Bé, no sé com acabarà aquest cas. El Barça va a la segona volta. No, ja ens ho trobarem, a veure on juguen.
2: Això que deia el Màrius, que en part estic d'acord, home, jo crec, primera, que està molt focalitzat en Koundé, el problema. O sigui, ahir es va veure claríssim que Koundé, en aquests moments i en aquest estat de forma, és un problema.
3: No estic, jo no estic del tot d'acord, de veritat, vull dir, em trobo l'Ernest i el Màrius més tribunero de la temporada.
5: No l'hem intentat col·locar.
3: No, en la primera, no l'hem posat, la primera jugada,
5: no l'hem posat a l'aparador.
0: Una mica sí, no,
5: no,
3: diguem-ho tot, Màrius. En la primera jugada, que és el gol del Rayo, qui no va a la cobertura i no segueix al lateral és Lamine Yamal, que després fa un partidàs perquè realment es retroba amb ell mateix. Deixeu-me acabar. I acaba la seva ansietat. Estava tenint un problema d'ansietat que ahir elimina Lamine Yamal, però en la primera jugada qui no persegueix el lateral que provoca la superioritat sobre Koundé és el propi Lamine Yamal.
2: Però Koundé se'l brenen, eh?
3: Que al final...
0: Està tou per mi, Koundé. No sé de qui és culpa, perquè és una acció de tot.
5: Amb 10 metres li treu 3 i pot centrar...
0: Està tou, per mi està tou.
3: A l'extrem arriba amb cobertura i aquesta cobertura arriba lliure perquè Lamine Yamal no el segueix, diguem-ho tot. I no passa res, perquè al final tu pots tenir en un moment donat això... pèrdua de vista.
2: Tots faríem jugar Eric García en aquest moment.
3: El lateral que havies de perseguir.
2: Tots faríem jugar Eric García.
3: Però carregar totes les tintes sobre Koundé també em sembla una mica injust. Escolta, que ell no va tenir el seu millor partit? Segurament que no.
2: Escolta,
3: que ell s'hi sentia totalment tastat i totalment examinat per la realitat, reconeixem-ho.
2: Sí, no podem criticar res.
3: Però no feu tant de tribuneros. El Màrius feia un moment. La defensa fa aigües. Primer partit, 5-0. Segon partit, 2-0. Tercer partit, 5-2, perquè ens relaxem i deixem que entrin per més
2: tant,
3: del compte.
2: Segons tu,
3: però
2: aquest
3: això,
2: argument...
3: Això no vol dir que fem aigües per tant, en defensa,
2: segons
3: per Déu.
2: Segons tu,
3: sabeu que som l'equip menys golejat de primera divisió? Sí, d'acord? Portem només 3 jornades, però som l'equip menys golejat de primera divisió. Diguem-ho. Per tant, la defensa no fa aigües.
2: Vale.
3: Que ahir va perdre l'atenció amb l'avançada de l'extrema esquerra en el primer gol. Sí.
2: Ara vaig al segon argument, que no m'has deixat acabar. Segons el teu raonament, Flick és un tribunero. Perquè a la roda de premsa va mostrar la seva gran preocupació pel que havia passat amb el que deia el Màrius del 3-2. Per tant, suposo que...
3: La relaxació,
2: Flick és un tribunero.
3: No ens hem de relaxar perquè veiem el partit guanyat i no ho estava.
2: Anava aquest argument, a mi em va agradar molt la reflexió de Flick, perquè és el que em tranquil·litza tot això, perquè vaig ara que l'entrenador n'és perfectament conscient, els hi devia fotre una bronca
3: N'estic convençut.
2: Descomunal. I amb això acabo, Lluís. Koundé va demostrar ahir que és el suplent.
0: No, que la tria...
2: Que és el lateral suplent.
0: Que la tria de Flick... La tria de Flick de dir Eric està per davant teu quan li va dir... És correcte.
2: És correcte.
0: Eric està per davant de Koundé, i ja ho ha explicat la Marta. Eric jugarà de lateral dret als partits importants.
2: I més aquest any, que això ho deia abans el Màrius, en què Flick ha fet un pas endavant en l'exigència. Sí, estem davant d'un entrenador... que, com es diu en castellà, no se anda con chiquitas.
0: És que heu tornat en forma, així m'agrada. Va, anem a la teca.
3: I he de dir,
0: he dit
3: que el Barça era l'equip menys golejat, a la Visió Sassona tenen un gol menys, però tenen menys de la meitat de gols que el Barça. És a dir, després de la Visió Sassona, que juguen a l'1-0, el Barça és el menys golejat.
0: Sí. Juntament amb el Madrid, que també ha encaixat 2 gols, només diria. Bé, ara anirem desgranant tot això, i línia per línia, i farem el resum de quan ha pagat el Barça en aquest mercat de fitxatges i quan ha ingressat en vendes. Però primer, deixeu-me sentir el nom propi del dia, que és Gabriel Jesús. L'ha seguit l'Àlex Pintanel des de primera hora del matí fins que ha estat presentat. Hola, Pintanel.
6: Què tal, Parisa? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui dia intens, amb Gabriel Jesús, a oficines, després la presentació...
6: Sí, mira, pel matí ha estat a la Ciutat Esportiva, a l'espera de començar a treballar dijous amb Hansi Flick i la resta de companys. Al migdia ha firmat aquest contracte que el vincularà amb el Barça durant 3 temporades, finalment, i no 2, més una, com s'havia parlat amb anterioritat. El Barça que pagarà 10 milions fixos més 5 en variables, i després de la presentació ha anat a dinar a un restaurant de la ciutat amb Joan Laporta i Deco. Per cert, el futbolista rebaixa uns 3 milions d'euros de fitxa respecte al que

0: lesions. Diu que està perfectament recuperat del trencament del lligament creuat del genoll esquerre que va patir al gener de 2025.
1: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien.
0: Per tant, en aquest aspecte, que és una de les coses que preocupava molta gent, doncs diu Gabriel Jesús que està perfectament. Aquest estiu se n'ha parlat molt del nou, especialment de Julián Álvarez, i finalment Deco va sorprendre amb el fitxatge del brasiler amb contundència, ha dit el davanter aquest migdia, que no el preocupa ser el pla B i que tampoc fa cas del que diguin de fora.
1: Esto no me molesta, no me ofende. Ofende las cosas si alguien dice que soy un malo tío. Eso nada me ha dicho en mi vida, entonces esto no me molesta. Me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho. Claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga. Es esto, ¿sabes? Lo que hablan afuera no me da cuenta porque, bueno, aparte de eso, ya lo sé que tengo Dios, mi mujer, mis hijos, mi familia, los amigos que me quieren y ya está, el fútbol.
0: I per acabar, un parell de detalls curiosos, crec jo, d'aquesta compareixença de premsa. El primer, quan ha reconegut que de petit deixava d'anar a l'escola en alguns moments per veure partits de la Lliga de Campions, de la Champions, i també per veure partits del Barça de Deco i Ronaldinho.
1: Yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba lo colegio, a veces para mirar y miraba como Ronaldinho, miraba a Deco también.
0: I un últim document sonor, fins i tot ha hagut de demanar perdó quan se n'ha donat compte, quan ha parlat així sobre el potencial ofensiu d'aquest Barça i sobre si venia a millorar el que ja hi ha a l'actual plantilla.
1: Yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre, perdona, están muy buenos.
0: La realitat és que el Barça ha generat molt, en aquests tres primers partits, 12 gols que en podien haver estat més. Gabriel Jesús ha explicat que tot i ser nou també pot actuar a les dues bandes. De fet, ha dit que el 30-40% de la seva carrera l'ha jugat a una de les dues bandes, una qüestió que de moment ha reconegut el futbolista que encara no ha parlat amb Flick, pendent d'inscriure'l a la Lliga. El nou jugador del Barça, Gabriel Jesús, lluirà el dorsal número 9 que ha deixat Robert Lewandowski.
2: El 9 del davanter centre, el portarà Gabriel Jesús. De moment encara no està inscrit a la Lliga, és un quart de 12, queden 45 minuts, a veure si el Barça ho aconsegueix.
3: I hem de fer una correcció, que és que abans el Barça ens ha dit que, ja ho diré,
2: Brian Fariñas,
3: gràcies. Portaria el dorsal 19 i ens estan dient que no, que hi ha hagut una confusió i que no portarà el dorsal 19 Brian Fariñas.
2: Però portarà el dorsal del primer equip entre l'1 i el 25,
3: sí,
2: segur,
3: Inscrit com a jugador del primer equip a tots els efectes, tindrà dorsal de jugador del primer equip. L'únic que no serà el 19, perquè el 19 és de Roni, recordem-ho. I Roni, per molt que no jugui en tota la temporada, Roni està inscrit amb aquest dorsal.
2: Perquè formava part de la plantilla de l'any passat i està inscrit directament amb el dorsal 19, sí. De Gabriel Jesús, què us sembla? A mi em sembla, el moviment és estel·lar, perquè, mira, l'altre dia Joan Pazzi vam trucar al director de futbol del Manchester City de Llatinoamèrica, Joan Pazzi. Bé, suposo que el coneixeu tot, no? Descobridor de Gabriel Jesús, el 2016 és qui el porta al City, descobridor de Julián Álvarez, és qui el porta també al City, de Sud-amèrica cap al City. I ens deia, diu, és que ara un jugador lliure et costa més diners perquè un jugador lliure et demana bonus de fitxatge a banda del que cobra. I 10 milions és una cosa regalada, no s'entén que l'Arsenal
4: hagi fet. És que Gabriel Jesús és un gran fitxatge de Deco. I és un gran fitxatge perquè si t'equivoques és completament igual. I això, per mi, té un valor enorme. És
2: que creus que s'equivocaran per això?
4: No,
2: quina
4: no,
2: sensació
4: bueno, és que és igual.
2: És igual, eh?
4: És que és igual. És a dir, clarament, a més, amb el rol molt definit, ve a ser suplent. O sigui, crec que ningú pensarà, a no ser que passin coses imprevistes, que Gabriel Jesús pot ser titular en els partits importants d'aquesta temporada, però, en canvi, crec que estem d'acord que és un recurs interessant. Per cert, un jugador pel qual sospirava Luis Enrique, quan tenia 18 anys. El va fitxar Guardiola, que es va anticipar al Barça en aquell estiu del 2016.
5: Sí, sí.
4: Després l'ha fitxat Arteta i finalment

0: moment, el farà jugar Flick. És a dir, és difícil trobar un davanter amb aquest pedigrí blaugrana com Gabriel Jesús, que finalment pot complir el seu somni. Estic segur que ve amb motivació, ara l'hem escoltat, i per mi és d'aquests fitxatges ideals que no te'l discutirà ningú i que si surt malament, bueno, doncs no passa absolutament res, no has arriscat res. Per tant, ei, jo em trec el barret davant d'aquest moviment.
1: No. Tu, Màrius, què? T'agrada?
2: Jo, ja, m'agrada. Hi ha un futbolista que fa 10 anys era una perla del futbol i després, diguem que les desgràcies li han vingut un darrere l'altre. Vull dir, no només va tenir creuat, sinó un problema de menisc, lligat també a problemes dels lligaments del genoll. No sé si... O sigui, saps el que em sembla a mi? Que és que penses, si a aquest jugador se li pot treure encara algun any bo de futbol, si algú pot fer-ho és Flick. Jo crec que, si no tinguessis a Flick, jo no estaria pensant que aquest jugador pot triomfar al Barça. Però tenim Flick, que sap administrar, que sap crear diguem, empatia entre la pròpia plantilla, etc. Jo crec que, igual sí, saps? O sigui, no és allò de dir, ostres, és el futbolista que tu estaves esperant? No. Per què? Pues perquè era el tercer delantercentre
1: de l'Arsenal.
2: Vull dir, no...
1: No, perquè l'últim any no ha jugat, però és veritat que si està mínimament bé...
2: Per què no ha jugat?
1: Per les lesions i perquè
2: Ja estava.
1: L'últim any ja estava bé perquè no el veia potser amb el ritme o amb...
2: Però qui el pot recuperar, jo crec que és l'única persona que m'imagino que el pot recuperar és una persona com Flick.
1: Pressiona molt bé, això és el que ens va destacar els empats. Digues.
3: En aquest sentit, hi ha una cosa important, ell torna al novembre, va estar 11 mesos aturat, és a dir, és una lesió greu, i recordeu com va ser la progressió i la tornada, no als entrenaments, sinó a la competició, tant de Gavi com de Bernal. Recordeu que van trigar realment, un cop van començar a jugar, mesos realment en afiançar-se, no? I el que ha explicat Gabriel Jesús és que és cert que un cop a l'Arsenal comença a jugar-se les garrofes, doncs entén Arteta que hi ha jugadors que estan per davant com Havertz i com Gyökeres, però que realment... que no és fàcil venir del procés en el que venia Gabriel Jesús i que necessita, evidentment, o ha necessitat un temps habitual en aquest tipus de lesions per poder recuperar la seva millor forma.
1: No, Lluís, tu què et sembla?
4: No, jo reconec que vaig estar molt més pendent de Gabriel Jesús quan va arribar al City de Guardiola, que al final estava competint pel nou amb Agüero, amb Ferran Torres, no ens oblidem, amb Patrick Roberts, amb ell mateix, lògicament, i amb el Conagüero, bueno, no sé, crec que hi,
1: sí,
4: que
1: hi ha bueno.
4: I també Sterling, que jugava d'extrem, però també s'anava cap al centre, etc. És un jugador d'unes característiques molt semblants a Ferran Torres. És un tio que sobretot té actitud, evidentment té talent, té habilitat, sap trobar espais lliures, és un bon rematador amb les dues cames, però tenia una excel·lent actitud, primer amb la pressió, que és el primer que demanava Guardiola, i després amb la recuperació de pilota, per tant era el primer defensa del seu equip. I en aquest sentit, el fet que arribi després de la marxa de Ferran Torres, a mi m'il·lusiona molt, perquè ve a complir i a cobrir perfectament el paper que feia entrar Ferran Torres, i diria que amb més habilitat i amb més talent de cara a porteria que el propi Ferran Torres.
1: Molt bé, Pintanel, si no hi ha res més, t'acomiado, et deixo descansar, que ha estat un dia llarg.
3: Molt bé, perfecte.
1: Gràcies.
3: Una abraçada.
1: Adéu, fins demà, vagi bé. Compte que tenim novetats de Casador, a 39 minuts perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
5: Sí, s'està desencallant. Podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Deportivo de la Coruña perquè Marc Casador surti cedit allà, finalment amb una opció de compra condicionada a rendiment de 30 milions d'euros. Això sí, condicionada a rendiment, opció de compra, s'haurà de veure una mica com queda la lletra petita, però en tot cas, Barça i Depor s'han posat d'acord, ara falta fer tota la paperassa, que signi Casador, que tot s'enviï, que tot es tramiti, són les 11:22 minuts.
1: 38 minuts.
5: S'ha d'enviar tota la Lliga perquè quedi validat abans de la mitjanit.
1: El Barça volia fer caixa amb Casador i entre 30 i 40 milions és el que volien treure i al final sembla que ho han aconseguit, evidentment...
5: No és obligatòria la compra.
1: No, dic, si el nano compleix i juga els partits que hagi de jugar segons la clàusula clàusula que posin, els minuts que hagi de jugar i té un bon rendiment, doncs el Barça aconseguirà potser el que vol, no? Que és que el Depor el compri per 30 milions.
5: I sobretot Marc Casado se surt amb la seva, perquè se l'havia empès molt cap a la Lliga Saudita. El Barça, recordem-ho, volia fins i tot traspassar-lo abans del 30 de juny per fer més bonics els comptes de l'exercici econòmic amb el tancament, quan eren aquells dies de treballar contra rellotge, no es va sortir amb la seva al Barça, i Marc Casado ha volgut anar esperant fins a final del mercat perquè li aparegués una oportunitat que li encaixés per les seves prioritats esportives, i finalment doncs sembla que Casado podrà sortir-se amb la seva i continuarà a la Lliga.
1: Per mi, hauria estat un error pensar només en els calés i marxar a una lliga com l'Aràbia Saudita, que t'anula del món futbolístic. Per tant, a mi m'encanta que vagi un equip que, a més, entrena Antonio Hidalgo, format a la Masia, que li agrada el futbol una mica de toc i que té una plantilla al Depor. Aubameyang, Adama Traoré, han fitxat, ara Jiménez del Deportivo de la Coruña, vull dir, ha acabat fent una plantilleta. Té bona pinta aquest Depor, no sé, allà si li va bé, Lluís, no?
4: La veritat és que, a veure, jo em declaro un ferm i fidel admirador de Marc Casado. Ell podia escollir entre ser un futbolista milionari, un futbolista ric, marxant al Hilal o al Jalí, que estaven disposats en els dos casos a arribar a aquests 30-40 milions, o podia escollir d'intentar seguir sent un futbolista referent. Casado és dels pocs esportistes i pocs futbolistes que et garanteixen amb el seu concurs un notable, jugui on jugui i jugui contra qui jugui. Ell sempre serà notable. És difícil que arribi a l'excel·lent, és impossible que estigui en el bé o en el suficient. Sempre està en el notable. S'ha vist en temporada, en pretemporada, jugant a Birmingham o jugant als partits que el Barcelona ha jugat i que Flick ha comptat amb ell, que l'únic que posava la cama i que realment es jugava el seu físic en un partit de pretemporada és ell. I és que ell vol ser futbolista. Ell no és un esportista que es conformi simplement en fer diners. Ell vol ser un futbolista referent. Si aquesta creu que és la via de tornar a la referència futbolística, a mi em sembla del tot lloable i del tot admirable i del tot, evidentment, ja respectable. Anem a veure com li va. Jo li desitjo tota la sort del món i no m'estranyaria que amb el temps i un futur no massa llunyà, les vies i les portes del Futbol Club Barcelona es puguin tornar a obrir.
1: Mm. Us sap greu que marxi? Sí.
0: Molt. Molt, perquè entenent que no es poden quedar tots, entenent que Flick té tota la raó amb la meritocràcia, l'exigència i tot això, i que a vegades això comporta decisions doloroses, com per exemple la de Balde, etc. I entenent que la Masia no pot ser infinita i el Barça no la pot absorbir tota, home, el cas de Casado és un cas d'un jugador tan implicat amb el Barça, amb els valors del Barça, d'aquest país.
6: I estimat per l'afició.
0: Estimat per l'afició. Sí. I tal, que et diré una
1: cosa. I sentia representat.
0: Et diré una cosa. Sí, sí, bueno. Sí, però és que ho dius com punt i a part i fora. Doncs no.
4: Sí. Però també, espera, Ernest, no, és també de rendiment moment contrastat.
0: Un moment.
4: Perquè al final sembla que parlem d'un jugador simpàtic. No, és que a més el seu rendiment al camp és excel·lent.
6: Però més que simpàtic és un dels nostres.
1: Però no, saps? Però tot el que vol dir ser un dels nostres.
0: Sí, però llavors
6: hi ha alguns que han nascut aquí i no són dels nostres.
0: Exacte. I llavors, el cas de Casado, home, ens haurem d'aclarir què volem a la vida. Ens haurem d'aclarir què volem a la vida. Perquè el que ha fet el Barça és empènyer-lo cap al lloc que donava més pasta, que era Aràbia. I Casado ha demostrat personalitat. La personalitat que ha demostrat i que ja havia demostrat en el camp. I Casado, en el Barça, li ha dit, perdona, no m'ho empasso. Perquè jo no tinc ganes de ser ric, tinc ganes de ser un jugador de futbol. Aquest és el missatge brutal que ha enviat Casado en aquest mercat. Per cert, hem hagut de sentir palmeros que li deien coses a Casado perquè no marxava. Palmeros habituals, eh? Doncs Casado no ha escoltat els palmeros, ha resistit la pressió del club i ha demostrat el caràcter que té. Llavors, ens haurem d'aclarir què volem nosaltres, perquè si deixem anar Casado com qui... Ah, mira! Ah, però és que se'n vagi! Ah, que bé! Ens donen 30 quilos! Ah, sí! Per cert, com si els quilos ens els donessin a nosaltres. Ah, que bé! Pues una... No, Casado no és un mes. Casado no és un mes. I llavors, alerta. Alerta amb Casado, perquè la marxa de Casado és d'aquelles coses que el soci del Barça, aquesta figura que li diem el soci del Barça, ha agafat una llibreta i l'apartat coses que no m'agraden, coses que no m'agraden,
1: sí.
0: no hi ha gaires coses, perquè t'he de dir que li encanta Flick, li encanta l'equip...
6: M'encantaria que els socis del Barça fóssim com tu te'ls imagines, de debò.
0: No, però és que és una llibreta que...
4: Sembla apassionant el que estàs explicant.
0: A la pàgina esquerra hi ha el nou Rafinha, que està tan ple il·lusió...
1: Rodri,
0: Gabriel Jesús... El gran fitxatge de Rodri, l'UB, que s'ha fet amb Gabriel... Però hi ha... A la pàgina dreta hi ha coses que...
1: És que jo preferiria...
0: Coses que no m'agraden.
1: Escolta, jo preferiria vuitè migcampista Marc Casado que Brian Fariñas. I segur que serà gran futbolista Brian Fariñas.
0: Coses que no m'agraden...
1: Però jo preferiria tenir
0: Casado. Coses que no m'agraden, ha apuntat dues coses. Ha apuntat Marc Casado i la manera com se l'ha tractat. O sigui, ha apuntat això. Perquè va haver-hi un dia, per cert, que per vergonya de tots, a Marc Casado se'l va fer baixar de l'autobús, com aquell qui diu, se'l va com mig apartar.
1: Jo no recordo això.
0: Sí. Jo sí que ho recordo.
4: No, aquí baixa es Valde, aquí li deixen sense dorsals amb ell.
1: Això sí, ja li donen el 17 a Gordon i ja li diuen...
4: I aquí li diuen 3 o 4 hores abans.
5: Era metafòric.
0: Sí. Era metafòric.
1: Ah, val.
4: Bueno, però és que hi ha un jugador que no va ser metafòric. Va dir directament 3 o 4 hores abans i va dir no viatges.
0: Però sí que se li diu, se'l deixa apart en els entrenaments.
5: Sí, a ell i Héctor Fort, a partir de la lesió de Roni Bardaggi, perquè veuen que corren el risc de jugadors que
1: volen vendre
5: una sortida que no es lesioni.
0: Jo el que vull dir és que atenció a tractar Marc Casado, un dels nostres, com deia el Màrius, com una mercaderia.
6: Jo crec que ell s'ha respectat molt a si mateix. Per què? Perquè, com dèiem fa un moment, ell ha triat. I ha triat quedar-se a la Lliga Espanyola. Per què? Perquè el continuem veient jugar. És a dir, tu te'n vas a jugar a la Lliga Saudí i encara que fan alguns partits i tal, no, en fi, t'ha d'agradar molt el futbol o una cosa que s'hi assembla, que es veu que juguen allà, per quedar-te una hora i mitja enganxat amb el televisor. Ara, en canvi, ostres, el veurem al camp del Barça, amb el Depor. I aquí, i el veurem molts partits que jugarà el Depor, que diràs, aviam, què fa el Marc Casado? Jo crec que això és... Ell el que fa és una aposta per la seva pròpia carrera, en el sentit de dir, escolta, jo em poso quin valor? 30 milions, ja et dic jo que el Depor no els pagarà a final de temporada. Això és... En fi, per favor, però si tenen problemes per pagar les nòmines.
0: És postureo contractual.
6: És una manera, diguem, de quedar bé amb el Barça i tal, no sé què, el Barça pot dir, no, és que ens pagaran 30 milions, i ell sap que, com que no els pagaran, si fa una gran temporada, té una possibilitat de tornar. No ho sé, jo m'ho imagino que el plantejament que ell s'ha fet deu ser...
0: Molt content no deu estar, també t'ho dic.
6: Bueno, però la vida...
5: Escolta, de tornar o que el fitxi algú altre.
0: La vida dona mil voltes, tens raó.
4: Té 22 anys, vull dir, pot fer una temporada cedit en el Depor.
1: O dues.
4: Una segona temporada cedit en el Depor. El Depor, jo estic d'acord amb el Màrius, que no pagarà 30 milions, a no ser que realment es converteixi en el referent indiscutible d'aquell equip i tot funcioni a partir del seu concurs, que també podria ser... Aleshores, anem a veure, el Depor té bona pinta. Jo crec que està... De moment apunta a poder ser l'equip sorpresa d'aquesta temporada. Anem a veure, encara falta molt. Però, en tot cas, amb Casador, jo crec que el Depor es converteix en un ferm candidat a no patir per la permanència.
1: Sí. Hola, Roger Saperes.
7: Què tal? Bona nit, París.
1: Bona nit. Hem de fer una pausa molt ràpida i ara seguirem parlant d'altres coses.
7: Per cert, ara que deia això el Lluís, té coses a aquest Depor del Superdepor, que era anar a pescar jugadors que ja semblaven acabats o que ja no comptaven en grans equips i anar-los portant, cas d'Obameyang, ara de Casador.
1: Jiménez, de l'Atlético.
7: Salinas, Chiqui Beguiristain, Donato, tots aquests venien de l'Atlètic de Madrid, del Barça, el Dana, del Real Madrid, els van anar pescant, va acabar fent un equip, aquell Superdepor, i ara veurem com acaba la temporada, potser acaba patint, però ara desperta, no? És un equip que... No, simpàtic i que apunta a que podria ser una revelació. A mi, aquest Depor em cau simpàtic, segurament per Aubameyang, pel que estem veient.
1: Per Hidalgo, també, entrenador català.
7: Per Hidalgo, però té cosetes.
1: Sí, i encara, si va fent. Encara
7: a veure, perquè és molt aviat.
1: Imagina que es foti a Europa, que acaba setè. Potser li interessa fins i tot a Casador jugar a l'Europa League amb el Depor.
4: Bueno,
1: a mi m'agradaria que es fotés a Europa.
7: El teu optimisme és fantàstic.
1: Sí.
4: Sobretot és perquè les darreres temporades els equips que no han acabat lluitant per la permanència i, per tant, per aquests 40-43 punts, han estat lluitant per Europa. perquè el salt entre aquests 40-43
1: punts, molt igualat al
4: els 47-48 que ja et donen accés a la Conference i a jugar a l'Europa League, és que va de dos victòries.
1: Bueno, és que el Getafe està jugant la Conference i no ho diries mai, vull dir, i a mi el Depor em sembla millor que el Getafe que l'any passat. Però bé, ja ho veurem. Quarts de 12, ha passat volant això, eh? Increïble. Fem una pausa i ara seguim amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
15: 61.167, 61167,
14: sèrie
15: 20.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 5 minuts per sobre, 2:45 de la nit. Si esteu pensant a canviar de cotxe, ja sabeu que sempre us donem bons consells aquí al Tuirà si voleu canviar de cotxe, eh? Pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona. És al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet.
1: Magnífic, magnífic.
0: Sí, molt xulo ha quedat, eh? I trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu ara pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix aquesta nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Un pas per la Lliga, que queden 25 minuts perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
2: Jo vull saber si hi ha nervis.
0: I tenim allà el Damià López. Clar, perquè Gabriel Jesús no està inscrit. Damià, que alguna cosa, alguna novetat?
3: Què tal? Bona nit de nou. Nervis sempre n'hi ha, aquestes alçades, no? Perquè mai saps qui pot aparèixer i, a més, estem aquí a 25 minuts, no?, del tancament. Hem d'explicar qüestions de funcionament. Per exemple, ara que s'ha desencallat, explicava la Marta el tema de Casado. Cada any expliquem, doncs, que aquí hi ha un programa, no?, que es diu la Liga Manager, que, amb el que operen tots els clubs, en aquest cas el Barça i el Depor, doncs, que tenen ara mateix, doncs, això, 25 minuts per acabar d'introduir tot el que hagin de ficar allà dins fins a les 12. En el moment en què a les 12 no hagin introduït totes les dades que tenen a veure amb el fitxatge de Marc Casado, bueno, del Deportivo, no.
0: És el burofax de De Gea d'aquella època, clar. Que es va quedar fora.
3: Sí, no, però... El que és important remarcar, l'eix, és que si a les 12 de la nit no ha aparegut el nom de Casado, que ningú s'espanti, perquè, clar, si els documents s'envien a les 23:58, a la Lliga no tenen temps material d'alguna manera materialitzar la inscripció.
0: Ens hem de creure, Dami, quan una inscripció es fa oficial a la 1 de la matinada, ens hem de creure que la documentació ha entrat a les 23:59 i que han trigat una horeta a validar-la. Això és el que ens hem d'entendre, sí, no?, i de creure.
3: El que ens diuen és que aniran ràpid, eh? Que apareixerà a les 12:10, 12:15, com a molt.
0: Ah, val.
3: Que anirà la cosa ràpid, que és que avui tenen molta gent aquí treballant. Però que, en tot cas, sí que aquí, doncs, tindrem cert accés i que a les 12 de la nit hem d'estar molt atents a l'eix quan s'acabi el termini, que, doncs, vindrà algú i ens dirà: ei, tranquils, Casado ha entrat, Casado no ha entrat, aquesta és la situació.
0: I però, Gabriel, clar, Jesús, no, també estem així, clar, no?
3: En el cas de Gabriel Jesús, abans escoltàvem a Javier Gómez, no?, que destacava l'estabilitat del Barça i que el Barça no ha tingut problemes. A mi, pel que em comenten en aquests moments la informació, és que simplement el Departament Jurídic, el Departament Econòmic de la Lliga, el que està fent és, doncs, sumo per aquí, resto per allà, multiplico per aquí i faig l'arrel quadrada per l'altre costat perquè tot encaixi. Però que no hi ha problema,
0: que no hi ha problema.
3: Estan veient com ajusten tot, perquè, vaja, en el cas de Casado és evident que, com ara esteu explicant, s'acaba de desencallar la situació i Casado podrà anar al Depor, però Gabriel Jesús ha estat anunciat aquesta tarda. Per tant, a la Lliga ho saben i ja des de fa estona tenen tots els moviments, però, clar, també és cert que queda poca estona. Per exemple, abans el Miquel Agut ho comentava i estàvem parlant aquí amb periodistes de Sevilla que estan a l'expectativa pel tema de Ceballos. El donen per fet a Ceballos. I Ceballos no ha aparegut. És a dir, que ara mateix està tot el futbol espanyol a l'expectativa d'aquesta pantalla, no?, d'aquesta doble pantalla que tenim d'aquí, de primera i segona divisió, aviam a l'F5, que ens depara d'aquí a les 12.
0: No, a veure què acaba passant. Sobre Gabriel Jesús, ara tornem a mi. El Roger Saperes ha entrat un moment perquè has trobat un personatge que el coneix molt bé,
4: sí,
0: i crec que val la pena que ens el facis sentir, el tu diràs.
4: Sí, és el cas d'André Curí i una mica relacionat amb la possibilitat que va tenir el Barça de fitxar-lo el 2016. Què feia llavors André Curí? Era el responsable del mercat sud-americà del Barça i va ser qui va encapçalar la possibilitat de portar cap aquí el llavors davanter del Palmeiras. Si et sembla... El context també era, recordem, 2016, el Barça amb la MSN, amb Messi, Suárez, Neymar, buscant un davanter que pogués créixer a l'ombra d'aquelles tres
0: bueno, bèsties. Venien de fer el triplet, sí, amb Luis Enrique, sí. El 2015. Vull dir
4: per
0: que...
4: tant, no era per ser titular. Un
5: era un futbolista de 19 anys.
4: Amb projecció,
0: era molt jove,
4: 19 sí. anys, tenia qualitat, i el Barça va dir, doncs, va, anem a intentar aquesta operació. Explica André Curí en declaracions a RAC1 que va estar a prop del Barça llavors i també quines eren les xifres de l'operació, el que podia haver pagat el Barça i el que va acabar pagant el City.
6: La clàusula per a Barcelona era una clàusula mejor en Palmeiras de 24 milions. Creo que Manchester City acabó pagando 32 porque este Manchester no tenía la clàusula. Había 4 o 5 clubes que tenía esta posibilidad, que era un Barcelona, Real Madrid y 3 clubes más, creo que United y no contemplaba esta cláusula Manchester City, pero pero salió así. Una lástima porque el chaval, yo creo que obviamente este año puede aportar muy bien también, pero ahí hablamos de 10 años atrás y sería una corporación con mucho vigor físico, mucha mentalidad, mucha hambre.
4: André Curi detalla també, com dic, en declaracions a RAC1, el per què Gabriel Jesús es va decantar en aquell moment per l'oferta del City i no per la del Barça.
6: Lo que pesó mucho para la decisión del chico, porque nosotros trabajamos bien, jugadores del club lo llamaron, Neymar también, y hablamos mucho en torno, pero yo creo que el chico ya tenía hablado por teléfono con Pep y ya había... i estava lesionado de Guardiola en aquel momento.
0: Home, jo t'he de dir que tu et ve a fitxar el Barça amb Messi, Suárez, Neymar i penses, no jugaré un borrall, no? És veritat que hi havia Agüero, com deies tu, Lluís, en plenitud també el 2016 al City, però...
4: I va acabar fotent-li el lloc allà a l'Etihad, el Barça va posar el telèfon Neymar, el City va posar Guardiola, es va decantar en aquell moment per la proposta del Manchester City, que com diu André Curi va pagar aquests 32 milions d'euros, més dels que hauria pagat el Barça perquè estava inclòs en una sèrie d'equips que podien pagar menys per treure'l del Palmeiras. I finalment, la pregunta si després del 2016 el Barça va fer alguna altra aproximació amb Gabriel Jesús per portar-lo al Camp Nou.
6: Cuando hace... el puro fax de Leo, el City intenta fichar a Leo y coloca a disposición Gundogan y Gabriel Jesús más un dinero importante para fichar a Leo, pero Bartomeu en la época no acepta a vender a Leo y esta operación no es que Barça lo estaba buscando, pero se salía esta operación, podía ser una opción, pero solo esto que ha pasado. Pero Barça le fue a fichar en 2016.
0: Increïble la història aquesta del 2020, sí. De l'any del Burofax.
4: La resta, més o menys, s'havia anat explicant, però aquesta possibilitat que vingués arran del Burofax, que el Manchester City presentés una oferta i posés a disposició el fitxatge de Gabriel Jesús, jo encara no l'havia escoltat.
0: Jo, Messi, no te l'hagués canviat per Gabriel Jesús i Gundogan més calés. No, crec que va fer bé Bartomeu aquí. Jo no hagués fet aquest canvi. Tot i que en aquella època ja estava decidit a marxar. Després és final que recula, es queda una temporada més i acaba marxant perquè no el renova la porta, però...
4: Però vaja, que hi va haver dues possibilitats, el 2016 i en el moment també del Burofax, que Gabriel Jesús va tenir també l'oportunitat d'aterrar al Camp Nou.
0: Déu-n'hi-do, les històries que hi ha al món del futbol. Ara que passa el temps, no?, que es poden explicar perquè han prescrit. I mira, 10 anys després d'aterrar a Europa, ara jugarà aquí Gabriel Jesús, que, com ja he comentat a la taula, fitxatge de baix risc i a veure quin rendiment té aquest futbolista. Molt bones, aperes, eh? Moltes gràcies.
4: Fantàstic. Vinga, com sempre. Després, que vinc a parlar precisament de Messi. Després.
0: Ah, és veritat, és veritat. Sí, vull saber el vostre comentari sobre el comiat de Messi de l'Argentina. Anem a... Mira, ara que queden 17 minuts ja, donem el mercat de fitxatges per tancat, a l'espera de Gabriel Jesús i de l'oficialitat també de Casado.
1: Estàs boig, 17 minuts a dia 1 de setembre és una eternitat.
0: Sí?
1: Pot passar de tot.
0: Pot haver-hi 1.000 inscripcions.
1: No, home, i pot arribar Julián, és que vés a saber.
2: No.
5: Però és veritat. Em sap greu, però no.
7: Però us vaig dir una cosa. Jo he estat observant una mica... Què és el que ha fet el director general el Mateo Alemany i tal amb l'Atlètic de Madrid, i ha fet molt poca cosa, és a dir, ha fet molt poca feina quan en tenia molta. Té moltes mancances aquest Atlètic de Madrid, i jo vaig pensar en un moment donat, al final l'han de vendre sí o sí, o el Barça o l'Arsenal, el que sigui. Per què? Perquè un jugador desmotivat, que el públic, a més, això de dir no, quan faci el tercer gol la gent hi aplaudirà. Ja ho veurem. Això de l'Atlètic de Madrid és un món a part, eh? Tu parlaves dels socis del Barça, però els socis de l'Atlètic de Madrid...
2: I que se l'haurà de recuperar mentalment.
7: I se l'haurà de recuperar mentalment.
2: Perquè és un jugador que està molt afectat ara mateix.
7: Però tu penses les mancances d'aquella plantilla i dius, és que necessitaven vendre. Per què? Perquè tens moltes coses a corregir amb aquella plantilla.
0: Jo no he acabat d'entendre encara el paper de l'Atlètic de Madrid en tot això. Vull dir, potser l'oferta del Barça li va semblar ridícula, doncs digue-li. Asseu-t'hi, digue-li, i que el Barça apugi l'oferta, i que s'ha fet tota la vida. Jo, a mi, la veritat és que m'ha decebut bastant l'actitud de, i les paraules, sens dubte, de Miguel Ángel Gilmarín l'altre dia a la
1: Sobretot
0: Champions.
1: Sobretot per l'actitud del Barça en aquesta ocasió ha estat del tot impecable.
0: Ells creuen que no, Lluís.
1: No, però
0: ells estan indignats.
1: Que m'expliquin per què no. Que m'expliquin per què no, perquè l'actitud del Barça de fer una oferta oficial de 100 milions tal qual sobre la taula i que això es respongui amb befa, amb mofa, amb burla, amb posar a Pedri, a la Minya Malla, no sé qui més, amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, va ser increïble des d'un punt de vista comunicatiu. Va ser ofensiu als que ens dediquem a la comunicació. I això no ho acabaré d'entendre mai. Sobretot perquè aquests 100 milions obeeixen del tot al preu de mercat del jugador. Més enllà del que digui la clàusula, en aquest moment, el mercat del futbol i transfer market és un, però no només aquest. Vull dir, hi ha una sèrie de barems per veure quin és el preu real del mercat, o el mercat, el preu que li atribueix a cadascun dels jugadors. I 100 milions està del tot dins dels paràmetres de Julián Álvarez. Per tant, ofensa cap, burla cap. El Barça fa una oferta, tu la pots admetre o la pots no admetre, pots demanar més o pots no demanar més, però en tot cas no has de fer befa a partir d'aquesta oferta.
8: És que l'actitud de l'Atlètic de Madrid, que estic d'acord que ha estat grotesca, mai ha tingut res a veure amb l'operació. O sigui, en realitat tot això tenia a veure amb Miguel Ángel Gilmarini intentant protegir el seu estatus perdut, perquè aquest senyor actua com a propietari, però en realitat ja no ho és, i vulguis o no, volia continuar l'obra de teatre, no ho ha fet gens malament. És a dir, semblava el propietari del club cosa sorprenent, però el propietari es diu...
1: M'estanya que Apolo hagi estat tan passiu. M'estanya molt.
8: El propietari es diu Apolo, i després sí que tot això va d'una cosa que és la vital per entendre. El que ha passat que és l'Atlètic de Madrid com a institució intentant fer veure que és un dels grans. I intentant fer veure que ells juguen a la mateixa lliga que Madrid i Barça. Llavors, l'Atlètic de Madrid, amb la història de Julián... Crec que l'Atlètic de Madrid, sincerament, se li enfot Julián Álvarez i tota aquesta història. El que li importa, de veritat, a l'Atlètic de Madrid és preservar la ficció, perquè és una ficció...
7: Que ells estan disputant amb el Barça i el Madrid el lideratge del futbol espanyol.
8: Ells formen part del triumvirat triumvirat de la Lliga i del futbol espanyol. Això és una ficció. Això és ridícul. Però és el que s'estava debatent. Llavors, el dany col·lateral ha estat aquest pobre noi totalment sobrevalorat, és a dir, perquè no val tots aquests milions, i, per cert, també el relat del pobre noi, perdoneu-me també que us digui, quan tens tants zeros al compte corrent... No sé si es pot anar...
0: Perdó, un moment, un parèntesi. No sé si Gabriel Jesús inscrit a la Lliga. Damià, és així, no? T'apareix a la pantalla també, aquí a la Lliga? Damià López?
1: Veus aquests 17 minuts? Com
3: aquí no ens ha aparegut de moment, sincerament.
0: Doncs jo el veig ja a la pàgina web de la Lliga. Jo tinc aquí últimos fitxajes la Lliga i m'acaba d'aparèixer...
3: Ja... Ara acaba d'aparèixer. Mira, sí, perfecte. Sí, sí. Ara, sí, sí. Ara acaba d'aparèixer Gabriel Jesús.
1: No pot passar qualsevol cosa.
3: A 12 minuts de les 12 ja tenim Gabriel Jesús i ara doncs tota la carn a la graella de Marc Casado.
2: Això vol dir, si ja s'ha inscrit Gabriel Jesús, és que Casado ja s'ha desvinculat del Barça i ja ha alliberat la seva plaça federativa. Per tant, Casado ha d'estar al caure, perquè un cop desvinculat s'ha de desencallar ja.
0: Està bé, ara hem llegit.
8: I llavors, més enllà del show de l'Atlètic de Madrid i d'aquest ridícul que parlava el Lluís, que estic d'acord i tal, tot això també deixa una lliçó, que és el senyor Julián Álvarez havia firmat un contracte, no que jo sàpiga, ningú li va posar una pistola al cap per anar-se'n del City d'aquella manera. I... Yeah.
2: Fixa, això no, ho vam parlar amb Joan Pats, sí, no, aquí al programa, ho que perquè molt ben explicat.
8: Coses molt estranyes. No es pot deixar un jugador en una presó. Però, escolta, a veure un moment. Quan les presons tenen tots aquests zeros al compte corrent, no són presons. I segona, quan tu firmes...
0: Ja, però,
8: quan tu firmes,
0: però la història,
8: tu ets una persona adult...
0: Però et diuen que durant la temporada passada ella es reuneix amb Gilmarín i amb Simeone i els diu, vull marxar, i diuen, d'acord, porta bona oferta i marxaràs. Vull dir, que ell per això fa aquestes...
8: És això, una guarderia. I el que li diuen en un sopar que és una guarderia, això.
0: No, però se'n refia, suposo.
8: És una guarderia. És una guarderia. Jo el que dic és, oi que tu vols cobrar el que va dir en el teu contracte?
1: Ernest, no estàs injust. Perquè la Lisa el que et diu és molt cert. Tanta raó tens tu quan dius que firmes un contracte com té raó la Lisa quan diu que Julián Álvarez i especialment Fernando Hidalgo han fet saber de forma directa, explícita i del tot claríssima de que en el mes de febrer i Mas Gilmarín va assegurar en el jugador argentí de que facilitaria la seva marxa a l'equip que ell decidís.
8: Sí, bueno, no
1: si
8: sé.
1: Pagaven, si pagaven el seu
8: programa. Sí, bueno, no sé, però com que tot això ja és la paraula d'un contra l'altre, no ho sé, Lluís, tot això, vull dir que sí, molt bé, però hi ha un contracte signat? Hi ha un contracte signat i aquest senyor ha firmat aquest contracte. I després, per mi, conté una última lliçó, tot això, que és vigilem molt amb quan anem a assaltar un jugador d'un altre equip, vigilem
1: però
8: molt...
1: Però això no és assaltar.
8: Espera.
1: Això no és assaltar.
8: Que no.
1: Això és preguntar a un jugador d'un altre equip, com succeeix en tots els fitxatges, sense excepció, si un jugador està o no està interessat en que facin una oferta per ell.
8: Vigilem molt quan volem que caigui la fruita de l'arbre, anar-lo sacsejant, que vingui, perquè un dia ens ho poden fer nosaltres. Un dia pot venir el PSG...
1: Òbviament.
8: Pot venir el PSG...
1: Òbviament, i cal acceptar-ho.
8: No.
1: Un dia
8: pot venir el PSG, començar a seduir a Pedri, comença un ball i tal, i saps què farem aquell dia? Saps què farem? Farem, espero que fem, com l'Atlètic de Madrid. Ens remetrem a la clau.
1: No farem la mesquinesa que acaba de fer.
8: El vendrem.
1: Si Pedri ens diu que vol marxar al Barça i vol anar al Paris Saint-Germain...
0: Si t'ho diu el Lamine,
1: 250 milions per davant, xaval, i ves on vulguis.
0: Si un jugador no vol jugar al teu equip...
1: És que no pot ser d'una altra manera.
0: Jo negociaria, com a mi. Si t'ho diu públicament, no vull jugar, vull complir el meu
1: sòcrit,
0: jo negociaria.
1: Òbviament, el Barça no és el que traes com no ho ha de ser el Metropolitano. És així. I quan tu dius a l'Atlètic tant li fot l'oferta de 100 milions per Julián Álvarez, perdona, Ernest, 100 milions és el 18% del pressupost de l'Atlético d'aquest any.
8: Però,
1: no és cap tonteria.
8: Però,
1: en aquest moment, i acabo, en aquest moment l'Atlético es queda sense davanter perquè aquest xaval no és recuperable. Només cal veure les portades dels diaris d'avui. El Marca diu Julián apuesta per l'Atlético. I Mundo Deportivo i Esport el que diuen és Julián es queda fins al mercat d'hivern en l'Atlético, que són dues notícies que no tenen res a veure entre elles.
8: És que estic
1: d'acord... Per tant, l'Atlético es queda sense davanter i sense 100 milions.
8: És que l'Atlético estic d'acord que hauria hagut d'acceptar aquesta oferta i deixar aquest drama. Jo estic totalment d'acord. Ara...
1: Cada partit serà un plebiscit.
8: Els fets em remeto. No l'acceptava. És més, no s'ho ha plantejat mai. Mai s'ho ha plantejat.
1: Bueno,
8: no ha existit.
1: Pues per no plantejar-s'ho, no l'Atlético no aspira absolutament a res aquesta temporada. Perquè cada partit serà una puta bronca, i perdoneu l'expressió que ja són més de les quasi les 12, vull dir, serà una bronca insufrible
8: a la vida,
1: en el Metropolitano.
8: La
1: gent deixarà d'animar l'Atlético per veure si el xaval lluita o no lluita, pressiona o no pressiona, corre o no corre, xuta o no xuta.
8: La vida tot es cura amb gols.
7: El d'ell és una mica inconscient.
1: Perquè quants gols esperes aquest any de Julián Álvarez?
8: No, jo espero res, si m'és igual.
1: Prepara't, perquè el xaval no està per fer gols.
7: Quan el fitxa l'Atlètic de Madrid...
5: El titular és aquest.
7: Quan el fitxa l'Atlètic de Madrid...
8: M'ho és completament igual.
0: Quan el fitxa què?
7: Quan el fitxa, fitxa per 6 anys, no? Sí, està fins al 30.
0: Sí, té contracte fins al 2030.
7: Vol dir que el va fitxar el 24...
1: Sí.
7: Un contracte de més de 6 anys.
0: I van pagar 85 més 15 o 75
1: era
0: més 15.
1: Era molt jove.
8: El va acceptar, home, no? O li va posar una pistola?
7: És que aquí, quan tu firmes un contracte 6 anys i han pagat per tu quasi bé 100 quilos, vol dir que estàs entregant la teva ànima al diable.
1: Van pagar 75 més variables.
8: Haver-s'ho pensat millor.
7: Però vull dir que és una mica inconscient. O sigui, jo crec que el món del futbol tot és tan canviant. L'actualitat cada vegada va més fluida. El món del futbol, avui estàs aquí, demà estàs allà.
1: Un jugador tenia dret a marxar.
0: Mira, el Patsy ens deia que va venir al City i va dir jo em vull quedar, encara que Haaland estigui jugant algun minut més important que jo, perquè ens deia el Joan Patsy que...
1: Casado volia quedar-s'hi.
0: Números en mà.
1: I era el número 7 de la llista i volia quedar-s'hi.
0: Julián Álvarez va ser el quart jugador amb més minuts. A passa que jugava contra el Coventry, contra el Hull, i clar, quan arribava a la final de la Champions, Haaland, no? Però bé, ell ens deia, ell s'hagués quedat esportivament, perquè tenia 24 anys, oficial, no? Però ens va dir, vull marxar per un tema familiar, la meva família no s'ha adaptat a Anglaterra, necessito marxar. I el City li va dir, val, no vols estar aquí, porta una bona oferta i marxes. I va venir l'Atlético i
8: se'l van dur. Però d'acord, però a vegades hi ha un contracte. I no hi ha res a fer amb això. I he sentit aquests dies barbaritats de... No, si es diposita això davant d'un notari i un jutge li diu una... Però qui són aquestes barbaritats? Si no hi ha cap cas, cap precedent del futbol, de cap clàusula que s'hagi pogut trencar unilateralment. en aquestes xifres, no sé si amb xifres de 3, 5, 10 milions, en aquestes xifres no hi ha cap cas. Per tant, tot això és una bola que s'ha anat inflant a veure, a vegades, qui la deia més grossa, quan crec que hem perdut de vista el referent. I el referent és, ens agradi o no ens agradi, un contracte que està signat. I estic totalment d'acord amb tu, Lluís, que si jo fos el propietari de l'Atlètic de Madrid, em deixaria de tonteries, acceptaria els 100 quilos.
7: El Barça...
8: és que és incomprensible.
7: Escolta,
8: però,
7: el Barça...
8: però és que un cop tens la força legal i hi ha uns senyors que han embogit, estan protegint el seu estatus, ho fan per imatge pública, ho fan per poder, ho fan tal, han decidit no vendre, no hi ha res.
1: Però estàs destruint la complicitat entre l'equip i la grada. Això és terrible.
8: Ah, no.
1: Això per assolir objectius...
8: Han preferit pagar aquest
1: increïble. Preu. Increïble. Sí. Bueno, això és catalanofòbia, això és barcelonistafòbia. Això és rebuig directe al Barça.
7: Jo crec que no és ni catalanofòbia, sí, és complex d'inferioritat. És que el Gilmarín, quan es mira, quan se'n va a dormir, quan se'n va a sortir, en lloc de posar-se el pijama, es posa la samarreta de l'Atlètic de Madrid, no es creu, l'haurien
1: venut.
7: No es creu.
1: L'haurien venut. Són tan mesquins que si l'oferta de Florentino hagués sigut certa, que no ho era, l'haurien venut.
0: A l'Arsenal també l'haurien venut.
1: Perquè tot quedava la capital del rei.
8: No és veritat.
1: El que no poden suportar és que se'n vagi a un Barça de Flick que és triomfant, que pensem diferent, ni millor ni pitjor. Pensem diferent i que volíem fer d'aquest jugador un referent indiscutible del món.
8: No hi estic d'acord, perquè és veritat que odien el Barça, però odien també el Madrid. Com per cert han demostrat. És a dir,
1: increïblement confonen l'enemic.
8: Perquè volen fer veure que són un dels grans, i d'això va la discussió.
0: Un segon. Jo té la paraula Màrius Carol, però espera, aguanta un minut, sisplau, és que si no me la menjaré la pausa. Té la paraula Màrius Carol després de la publicitat.
7: M'ho faré,
0: vinga,
7: faré sobre.
0: No,
9: RAC 1 Mundo Deportivo et convida a l'Extrem Barcelona. L'esdeveniment més bèstia d'esports urbans torna al Parc del Fòrum de Barcelona del 4 al 6 de setembre amb accés gratuït. Dues proves classificatòries per als Jocs Olímpics de BMX i bàsquet 3x3 i el millor skateboarding, breakdance, scooter i moltes activitats on seràs el protagonista. Gaudeix del gran festival de cultura urbana Mundo Deportivo. Més info a extrembarcelona.com.
10: Inspira profundament, sent com a poc la tranquil·litat envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele, huele.
14: Va. ¡El faro! ¡24 horas!
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga.

0: 2 i la mitjanit, aquí seguim, eh? Si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta't aquest nom, eh? Omoda 5 SHS. És un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, el millor dels dos mons. Té 7 anys de garantia i el pots aconseguir des de 22.390 euros. Omoda 5 SHS. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Digues, tenies la paraula, tu diràs.
1: No, que jo crec que el Barça ho ha fet bé des d'un punt de vista, diguem, que ha apostat pel futbolista, per Julián Álvarez, i arribat fins a l'últim moment, doncs, va estar en el peu del canó. És a dir, li ha demostrat que era sincer, que no ha volgut especular amb ell, que no ha volgut, diguem, apretar més del que hi ha apretat. És a dir, jo crec que el Barça ha estat impecable. Però, un cop dit això, hi ha una cosa que també és fumuda, que és que ens ha creat una ansietat. Portem 3 mesos pensant... Jo, o sigui, cada dia, abans d'anar a dormir, mirant el,
0: sí,
1: el món deportiu...
0: Que si no, aviam, no?
1: Aviam sí, aviam sí.
0: Avui no, sí, bueno, s'acosta, vale. Demà no...
1: I avui estat... sembla que... I avui, ostres... I ens ha creat una ansietat que crec que... No sé si ho hem de repetir això en el futur. Per una raó fonamental. Perquè ara fitxes el brasileño que hem fitxat...
2: Gabriel Jesús.
1: I tots fem... No? O sigui, en el fons estem fent... Per què? Perquè has posat les expectatives tan altes... Si tu t'haguessin dit, escolta, aquell jugador que volia venir al Barça, Gabriel Jesús i tal, i no sé què, que tal, que ha jugat al Manchester... Ostres, al Manchester City i tal... Això t'haguessin venut un altre moment, i a més, quina ocasió i quin preu i tal, segurament ho haguessin valorat més. Jo crec que el Barça ha creat tanta expectativa que és com si no haguéssim aconseguit alguna cosa.
0: Rodri ho ha solucionat, això, per mi, Màrius.
1: Bueno, això és cert. Però tots ens hem tingut... O sigui, quan Rodri, perquè, clar, és un tipus que, en fi, ha sigut campió del món, ha sigut el millor jugador del Mundial, vull dir, va ser pilota d'or... Sí, clar, no pots dir que no. Però jo hi veia el Rodri... I el Rodri, que em sembla un jugador que el Barça tenia que fitxar, però és una altra cosa. O sigui, quan entra, el partit es calma.
0: Clar.
2: Sí.
1: I això que és tan divertit del Barça, que és una cosa embogida, ara m'estic contradient, perquè, clar, si jo estic dient que...
2: Ara te n'estàs adonant
1: jo me'n vaig adonar ahir, però vull dir, hi ha una cosa que és veritat, que és que m'ho han donat algú de posar una mica de calma.
2: Però és que, a part, Hansi Flick ja havia dit en molts moments la temporada passada... És que, de fet, Rodri li aporta dos factors de dues necessitats que Hansi Flick ja havia radiografiat. Una, que era calmar més els partits, perquè al final només tenies una peça capaç de fer-ho, que era Pedri, i ara amb Rodri guanyes en aquest sentit el control, el govern dels partits, que no se t'escapin i que no se t'enverinin absurdament en moments que no ha de passar una cosa així. I després guanyes molt en el lideratge que ha trobat tant a faltar en moments de la temporada, sobretot a la Champions, en què Hansi Flick deia que necessitava líders al camp que sabessin estirar del carro sense necessitat de donar instruccions, que fossin autònoms a l'hora d'estirar dels companys. No. I Rodri és això.
1: I després, amb una defensa tan surrealista com la que tenim, una figura com Rodri ajuda.
2: Sí, és a dir, perquè ajuda no arriben, a jerarquitzar
1: i,
2: molt.
1: Jerarquitza no. I no arriben no. tan alegrement sí. els delanters
3: molt,
1: contraris.
3: Molt d'acord amb el que esteu dient, crec que ha estat un cop espectacular.
0: I a més, al Madrid.
3: Un cop espectacular al mercat del Barça. Per cert, per jutjar Rodri hem d'esperar, perquè està jugant encara amb les xancletes de la piscina, vull dir que està bé, però vull dir que només li falta anar amb banyador encara.
0: Bona imatge gràfica, sí.
3: Deu estar a un 30%.
0: Bona metàfora,
3: sí. És a dir, està molt bé, però esperem uns partits. Però la gran cosa de Rodri és que li has birlat al Madrid.
0: I surt Mourinho dient, sí, hablé con él, però a mi no m'interessava. Le vi dudas calia... me las generó a mi, com dient, no el vull, no?
3: Em fa molta gràcia aquesta gent que diu, oh, dient això és que teniu madriditis... No. Però és un fet que el cop bestial del fitxatge de Rodri és que se l'estaven disputant Barça i Madrid, i guanya el Barça. O sigui, el Barça, el que visualitza amb el fitxatge de Rodri és que el projecte esportiu del Barça és més atractiu que del Madrid. És
1: això té més mèrit, perquè ell és nascut a Madrid, és a casa seva.
3: De natural, havia d'anar a Madrid i tria el Barça, perquè primer és un ecosistema que és totalment natural a la seva forma de jugar, I segona, pensa que el projecte esportiu és més atractiu.
1: I després, no, i després perquè no, és un ser humà normal. Perquè és, tot i ser un futbolista d'èxit, és un ser humà normal. I el Madrid no és un equip normal, és un equip d'egos. O sigui, allà no és que tinguis egos, és que, en fi, es miren tots al mirall i comencen a basar-se. O sigui, els miralls del vestidor estan plens de marques dels llavis dels futbolistes.
4: Una altra part divertida, l'eix, és que en realitat li desproveïm al Madrid de la peça més important que ells anhelaven, que era aquest mig centre constructor defensiu, i nosaltres ens el quedem sense necessitar-ho. Quan al minut 62, ahir, en el Camp Nou que jo hi era, surt Rodri, és quasi un divertiment, perquè no cal. Penses, no cal, estem jugant molt bé. I té raó el Màrius quan diu que quan surt Rodri li dona un equilibri que deixa de ser divertit.
1: Sí, perquè, bueno, perquè sí, no, era, no, però, tota bogeria, no,
4: però, abans, però vull matitzar-ho.
1: Després fem dos gols.
4: Clar, però vull matitzar-ho. El fet de que no sigui divertit, perquè és veritat que ell li dona equilibri i li dona sentit al joc i li posa seny al partit, clar, quan li posa seny a un partit que és embogit, que és divertit, que és disruptiu, que és eclèctic i que és transgressor, com el que estàvem vivint, on el Xavi Espar estava fent de les seves, on estava a punt de sortir a Dejemi, on Gordon anava fent passades amb l'Esperó. Clar, surt un home i li posa seny al partit. Malauradament, o per sort, algú li posarà seny als partits en moments capitals de la temporada. I vindran partits que no seran contra el Rayo, que seran contra el Bayern de Múnich, que seran contra el PSG, que seran contra el Madrid o que seran contra el Manchester City, i aquest seny serà fonamental.
0: Ara parlem del Barça, que ja que s'ha tancat el mercat de fitxatges, vull fer l'exercici de que em digueu... No, el Barça vull dir la plantilla.
3: Una hora parlant
0: del Barça. Sí, no, però vull dir la plantilla específicament. Però, a veure, a la seu de la Lliga, Dami, ens deies, ha entrat Casado i ara sí, tot tancat, deu quedar alguna operació, com deies abans, que s'està tramitant. Però tot tancat, eh?
5: Sí, aquesta és la notícia. S'ha tancat el mercat de fitxatges i ja podem dir a l'Eix oficialment que Julián Álvarez no ve al Barça. Almenys ara. Veurem el mercat d'hivern, en funció de com evolucionin aquests primers mesos de temporada amb l'Atlètic de Madrid, però de moment Julián Álvarez no ve al Barça. A les 12 menys 6 minuts oficialitzava la sessió. Bé, de moment sessió amb validació provisional, però ja entrava aquí a la Lliga. Marc Casado, cedit al Deportivo, que Déu-n'hi-do com s'està reforçant el Depor. És una nova versió del Superdepor. Entra també Jiménez. Ja sonava el nom, ja es donava per fet, però de fet és l'última operació que ha entrat en aquest mercat d'hivern. José Mari Jiménez, un bon central per un equip com el Deportivo de la Coruña. També entra Kevin Lomónaco, futbolista independent d'Avellana i de Parlells, i Yusuf Fofana, futbolista del Milan pel Sevilla. Aquestes són les tres operacions que han entrat ja quan eren les 12 de la nit i tot el que entri a partir d'ara serà una sorpresa. En tot cas, esperem que baixi algú de la Lliga per dir-nos si ha d'entrar encara algú més o si donem ja el mercat per tancat de totes.
0: Perfecte. Aquí a la Lliga em deies per via interna que ha parlat Fernando Morientes, no diria que és, del cas Julián, un davanter també de la Lliga Espanyola. Pot ser que fos Fernando Morientes que estava per aquí?
5: Sí, Morientes és des de fa temps ambaixador de la Lliga.
0: Correcte.
5: Sí, és l'ambaixador de la Lliga i ha baixat fa una estona a atendre els mitjans de comunicació i se li ha preguntat per Julián com ho veu ell, no? Que ell és davanter, era davanter i va passar per uns quants equips, entre els quals el Madrid i el València, també el Mónaco, i la seva reflexió està bé perquè ell creu que Julián tenia tot el dret a voler sortir, però creu que potser no va encertar en el moment. Ell, per la seva experiència, creu que tu has de dir que vols una transferència quan estàs més segur que es podrà donar i que a partir d'aquesta circumstància doncs ara li queda acceptar el nou escenari.
6: Cuando uno ya tiene una madurez y cumple una edad, ese paso se da cuando sabes que se va a realizar el traspaso. Si no, puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Que esa cara de disgusto, de tristeza que tiene ahora mismo Julián es la sensación de que a lo mejor no lo hizo bien de principio y ahora va a tener que resarcirse. Y la afición del Metropolitano es una afición que cuando el jugador responde y compite y da rendimiento, pues al final obtiene el perdón.
0: Ja ho veurem. Griezmann ho va aconseguir després de passar pel Barça, però no sé si Julián té aquesta actitud i aquesta valentia d'intentar reconduir la situació amb l'afició de l'Atlético. Ja ho veurem.
3: I Griezmann va humiliar l'Atlético de Madrid, tant de coses.
0: La decisió. Primer va humiliar el Barça i després el Barça va tornar a voler fitxar.
3: No, però, sí, el Barça també.
7: El Barça també, i com a burros el vam anar a fitxar, però a més havia humiliat l'Atleti de Madrid. Vull dir que, i tampoc li va acabar de passar res al final.
0: No, però ell ha acabat sent un heroi i ell volia reconduir-ho, ell s'estimava l'Atlético. Jo crec que Julián, amb 2 anys, no ha arribat a aquest punt de sentir els colors matalassers i no sé si tindrà l'actitud de voler-ho reconduir. Ja ho veurem. Jo estic més a la línia del Lluís, no? Que ell intentarà aguantar 4 mesos i amb el cap d'hivern intenta posar la...
4: Jo crec que tenim temes segur
0: a partir del gener.
2: No puc ni descriure la mandra preventiva que ja sento ara.
4: Però crec
2: no he superat el que hem patit aquest estiu.
4: Però Marta, estarem d'acord que hi ha una previsita cada partit al Metropolitano respecte a Julián Álvarez. I per mi el bombasso és Casadó. Pensa que a Casadó han estat darrere d'ell de forma certa i que em consta el Nottingham Forest, el Brighton, el Sunderland, Besiktas, el Hilal, el Halí, el Leipzig, el Bayer Leverkusen, el Betis i finalment marxa cedit amb una operació que es coneix fa 36 hores només en el Deportivo de la Coruña, una autèntica sorpresa i, per tant, un bombasso. I se'n va cedit, el Barça no ingressarà ni un duro per Casadó quan tot això que estàvem parlant estàvem parlant entre 20 i 40
2: milions. I destacar que la major part de la fitxa l'afronta el Barça.
0: Va.
2: Vull dir que aquí el Barça també...
4: No, en el cas del Depor no, perquè és una fitxa molt baixa la de Casadó. Crec que el Deportivo es fa càrrec íntegrament de la fitxa de Casadó.
2: No, el Barça ens diu que la major part de la fitxa l'afronta el Barça.
4: Doncs pues mira que era de les fitxes més baixes de la plantilla.
7: No, una última reflexió.
4: No coneixia la informació, Marta. Evidentment, dono tot el crèdit a la teva informació.
2: T'ho estic repassant, però sí.
7: Una última reflexió sobre Julián Álvarez és que es pot donar el cas que el Barça ja no vulgui més a Julián Álvarez, perquè us imagineu que el Barça es planta a Nadal líder amb rècord de gols, Rafinha Pichichi europeu. El fitxatge de Julián Álvarez...
0: No, trencaria l'harmonia del vestidor.
7: Clar, és més, en els últims dies he tingut la sensació clara que el Barça ja no el volia. En els últims dies. Encara que...
4: No és just que diguis això.
7: Escolta, però... Cada opinió que dono dius que no és just.
0: No s'empadi el primer dia.
7: No he matat a ningú.
0: Per favor.
4: No sé en què notes que el Barça no ha mostrat interès. El Barça ha esperat, que és el que havia de fer, Ernest.
7: Jo he dit, tinc la sensació que aquests últims dies...
4: Disculpa.
7: No.
4: Tens tota la raó.
7: He tingut la sensació, aquests últims dies, que el Barça, en certa forma, ja li va bé que no vingui a Julián Álvarez. Perquè encara que el Barça diu que no modifica el mercat, el comportament de l'equip, aquests 3 partits, jo crec que aquests 3 partits sí que modifiquen la percepció del mercat. I a més, per cert, com és molt lògic. Una cosa era un partit, l'altre 3 partits s'ha anat consolidant aquesta idea de Flick, de no tenir davanter centre. I crec que ara mateix la paradoxa és, fas una enquesta fa un mes, el soci del Barça, si vols que vingui Julián Álvarez, surt un 90%
0: que sí.
7: Ara fas una enquesta jo crec que no arriba al 50.
0: No baixaria. Miquel Agut entra a l'estudi perquè ha passat alguna cosa al Girona?
8: Aviam, el Girona no ha tancat cap fitxatge aquesta nit, però el tancarà demà. És a dir, Carles Pérez, que és el jugador que els companys de Montilivin han anunciat fa una estona, s'ha desvinculat un minut abans de les 12 del Celta, per tant, és agent lliure.
0: I pot fitxar demà, o demà passat, o quan vulgui.
8: Poden fer tractes amb els clubs quan els vagi bé, els vingui de gust. Llavors, serà demà, quan Carles Pérez arribarà a Girona i es vincularà amb el club. Ja veurem si per 2 temporades, 1+1, 3, 2+1, això, la fórmula, la sabrem demà.
0: He de dir que era un bon extrem, en aquella època en què irrom Ansu Fati, en l'època de Valverde, diria, no? Aquell any de Valverde, jugava prou bé.
4: Hi ha molta experiència en bregues complicades i complexes. Per tant, crec que seria un excel·lent reforç de cara a intentar pujar de nou a primera.
8: Va fer un gol a Montilivi amb el Celta, per cert.
3: Quina edat té?
8: 28.
3: 28.
8: O sigui, encara té una bona
3: recorregut, edat. Recorregut.
4: En el seu prime, que es diria ara.
8: Exacte.
0: Sí, m'agrada, que arribem al públic jove, també.
8: Sí, aviam si farmejaure. I després, per acabar, ni jo sé què vol dir.
3: Tampoc ho saben, els que van a les concentracions aquestes.
0: Jo vaig al·lucinar. L'altre dia a Sabadell n'hi va haver una i vaig al·lucinar.
1: Al·lucinar és un terme, que es pot utilitzar per si t'has pres alguna pastilla equivocada o si se t'ha aparegut la verge a Fàtima, eh? O sigui, el terme al·lucinar és un terme, és un terme que es tracta, eh?
0: Doncs no estic preparat per les noves generacions. És el que a mi em va semblar quan vaig veure aquelles escenes.
1: És que aquí estem tots, eh?
0: Val, val. Perdona, digues.
8: Deixa, no, ràpidament.

0: destacats de la nit. Ah, i ja que hi érem amb el Girona, que no se m'oblidi, com dèiem abans, el mercat, entre d'altres, grec, no tanca avui. Demà es poden fer moviments amb el mercat grec.
1: Grec, turc, l'Aràbia Saudita també. Sí, vull dir que hi ha una sèrie de lligues que encara donen dos o tres dies
2: Turquia
1: de marge.
2: Turquia divendres, Aràbia dissabte.
1: Imagina't.
0: Doncs, i Grècia no ho recordo, però en tot cas és molt probable, gairebé segur, que demà el Panathinaikos truqui a la porta del Girona una altra vegada per fer una proposta econòmica superior a les que ha fet fins ara per endur-se un Ahi. Si no és satisfactòria la proposta, i recordo que per competició europea el Panathinaikos demà al migdia ha d'haver donat a la UEFA la llista de jugadors amb els quals compta, els grecs haurien de fer demà al matí migdia algun moviment per intentar desencallar la situació. Si no, si el Girona continua trobant que ofertes de 12-13 milions són insuficients perquè en demana entre fixos i variables vora 20 pel futbolista, llavors serà que el jugador no marxa i es queda aquí.
3: Però està posat a l'aparador, no?
0: Està posat a l'aparador, el club hi compta, segurament ell...
3: No juga gaire, no?
0: No, no juga perquè ell no té el cap aquí ara mateix, sinó, per exemple, Benat l'altre dia, que també volia marxar...
3: Va jugar.
0: Va jugar 83 minuts i es quedarà, si no és que hi ha algun mercat d'aquests, diguem-ne que exòtics per nosaltres, que el vingui a buscar, però en el cas d'Unagi sí que està a l'aparador, ell vol marxar, ha estat a la llotja en els partits de Montilivi, no ha debutat encara, i si el Panathinaikos millora l'oferta, marxarà, si no, doncs s'haurà d'esperar al mercat d'hivern i jugar a segona divisió.
1: N'haurem d'estar pendents, doncs, en els pròxims dies. Molt bé, gràcies, Miquel.
0: A disposar.
1: Marta, alguna cosa del Barça volies explicar?
2: Sí, diverses coses. A veure, que se'ns amunteguen els serrells, podríem dir, en nomenclatura mercantil. Brian Fariñas portarà el dorsal 4, fitxa del primer equip a tots els efectes, dorsal 4, finalment, Brian Fariñas. També dic que el Barça ha anunciat l'acord per la incorporació de Mikael Basa, aquest central de 16 anys, procedent de l'Hamburg, que s'incorpora a les categories inferiors del Barça en la seva etapa de juvenil. Per tant, oficial aquesta incorporació també. I dir que demà es tramitarà el visat de Visibu, no visat de passaport, sinó visat de fair play econòmic de la Lliga, perquè pugui jugar amb el primer equip. Com que se li fa fitxar del filial, però s'han pagat 8 milions i mig d'euros per ell, i a més se li veu molta projecció del primer equip, la Lliga el que fa és de demanar que el Barça demostri que té prou espai salarial com per considerar-lo pràcticament un jugador del primer equip a efectes, sobretot a econòmics. Per tant, el visat es tramitarà a partir de demà i, per tant, podria estar disponible pel partit del València de diumenge. I també, amb el que deia el Lluís Carrasco del tema de la fitxa de Caçador, l'explicació de per què el Barça fa front a la major part de la seva fitxa, malgrat sortir cedit al Depor i malgrat tenir una fitxa molt baixa Marc Caçador, la resposta és molt, molt ràpida i molt clara. El Depor no tenia fair play. Si el Barça es posava molt tossut amb que fos el Depor qui assumís la major part de la fitxa, Caçador no podia marxar cedit allà perquè l'operació no era viable per una qüestió de fair play, perquè el Depor no
1: l'hagués pogut inscriure.
2: No li cabia.
4: Per
2: no li
4: tant,
2: cabia.
4: És una decisió purament de Marc Casado.
1: No, i jo abans demanava que el Barça tingués tacte amb Casado,
4: i
1: el Barça ha tingut tacte amb Casado perquè assumeix part de la fitxa perquè el Depor el pugui inscriure. Per tant, me n'alegro que les dues parts s'hagin cedit en aquesta part.
2: Sí, és de remarcar i és de celebrar que s'hagi trobat la fórmula en què tothom se senti còmode i ningú surti perjudicat.
1: Clar que sí.
5: Sí, però com diu el Lluís, Marc Casado ha fet exactament el que volia.
1: El que ha volgut, sí, sí.
5: I qui ha decidit el seu destí està és marcador.
1: Sí, a veure, va.
2: A mi no em sembla malament.
1: Com a resum.
5: Sí, ho dic com una cosa en defensa d'ell i de la seva personalitat.
2: Sí, sí, sí. I que ho ha fet molt bé, d'aguantar fins al final, creient en les seves possibilitats. Sí, sí.
1: Com a resum, quants diners ha ingressat el Barça en aquesta finestra d'estiu?
2: Aquí també comptem diners que s'han fet amb els jugadors del filial i de percentatges retrospectius tipus operacions de Nico González o Jean Virgili. S'han superat els 100 milions d'euros. Sumant les sortides que s'han concretat avui dels cosins Fernández, ens n'anem a una xifra que rondarà els 106 milions d'euros
3: en aquesta...
2: Sí, sí. Sí, però més de la meitat d'aquests 106 milions d'euros corresponen a jugadors forjats a la Masia.
1: O sigui, Toni Fernández, Guille Fernández, Álvaro Cortés...
3: No, és un exèrcit,
1: colla, no?
3: És un exèrcit,
2: Sí, sí, estem parlant de molta gent.
5: Això és un canvi
2: sí,
5: de model?
2: Sí. És un canvi de... La resposta és sí.
5: És la Masia com a negoci, cosa que per cert és
3: el que està fent.

0: el Madrid
1: és un canvi
0: fàbrica.
1: De model, és, no? És la Masia com a negoci,
2: que
1: no sí,
2: però...
1: Bé, si voleu, us ho explico.
3: Que s'expliqui la Marta, un moment, a veure.
1: Ja que ens ho han explicat.
3: Digues. No.
1: És un canvi de model per fer rendible la Masia, sí, però sense perdre'n el control. Perquè si us hi fixeu, totes les operacions que hem anat explicant que tenen, sobretot jugadors joves en edat de créixer encara i d'acabar d'explotar, el Barça no en perd el control i sempre, si us hi fixeu, quan ho anem explicant, sempre hi ha un percentatge de drets que continua tenint-los el Barça, possibles maneres de recuperar els jugadors, possibilitats de recompra, és a dir... Sí, es fa negoci amb ells, però sense despendre totalment de la teva relació o el teu vincle per poder-lo recuperar, repescar si realment el seu talent doncs, acaba d'explotar el lloc de destí en el que van, acumulant minuts i experiència i projecció.
2: Jo no ho considero un canvi de model.
3: No, és interessant. Hi ha un embut que no poden acabar tot. Però
1: en el si del club sí que parlen de canvi de model i de política, de com s'afronta
2: jo no ho considero un canvi de model. El que passa és que la Masia genera tal quantitat de talent que encara que en aquest moment el primer equip del Barça està allotjant el major nombre mai vist a la història de xavals provenents de la Masia, no hi caben més. Aleshores, és tal el talent que estem generant i aquests xavals tenen ganes de volar, si no pot ser en el futbol com Barcelona, amb l'elit del futbol, que lògicament han de marxar altres lligues i altres equips, és que no, perquè si no es quedarien en l'equip filial. No,
3: i si demostren que tornin, com diu la Marta,
2: però,
3: com que els tens construïts...
2: Això no és el model, això vol dir que la Masia està generant tal talent que tot i que en
1: sí
2: aquest
1: que
2: moment...
1: Sí que és un canvi de model en quant a com t'aproximes i a com treballes el que feies fins ara. O sigui, fins ara hi havia moltes sessions... que és que no et donaven res, tampoc, no ho sé, es troba una fórmula en la qual el Barça pot treure rendibilitat a una feina que fa molt bé, que és a la formació de jugadors, i alhora fer-los créixer i alhora també
3: calés, no?
1: mantenir
2: però Marta,
1: mantenir
2: els jugadors veuen que amb la sessió finalment no tornaven al Barça, anaven simplement cedits, i en canvi quan hi ha traspassos econòmics d'aquests jugadors, aquests jugadors s'emporten un percentatge d'aquests traspassos
4: per tant,
2: finalment estan aquí, són professionals del futbol, però, no ens oblidem, i volen guanyar-se la vida,
4: per tant,
2: i quan Álvaro Cortés se'n va a l'Anvers o se'n van els germans Martínez o se'n va a l'Ansu Fati a Mònaco o se'n va qui sigui, vale? Ells el que estan forjant és una carrera.
4: Sí.
2: Respectem-ho.
4: No,
2: perquè el que veuen és que en el primer equip serà impossible. Per què? Perquè no confien en la Masia? No. Perquè hi ha tantíssim talent de la Masia que no hi caben més.
4: No, però que fins ara el club posava com a prioritat amb els futbolistes de la Masia cuidar el seu futur futbolístic i intentar preservar això. Ara, degut al que tu dius, que el primer equip ja no pot absorbir més i també la situació econòmica del club, etc. Home, el Barça està posant l'accent, la prova és el que ens acaba d'explicar la Marta, que el 50% de les vendes de 100 milions són de jugadors procedents de la
1: Masia. Més de la meitat, perquè clar, heu de pensar això, que Ferran Torres són 48 això, milions i mig d'euros i la resta ja són jugadors...
4: Això no és una cosa dolenta.
2: De 60.
4: Això no és una cosa dolenta. Jo no ho estic dient com una... Simplement m'interessa que jo crec que sí, Lluís, hi ha un canvi de gestió...
3: Per guanyar alguna cosa més amb els jugadors del planter.
4: I per convertir-ho, com deia el Màrius, en uns ingressos recurrents, que això també el Madrid directament només ho considera un negoci, la Masia. El Barça no.
3: No.
4: El Barça ho considera el seu principal actiu.
3: Per tant, la xifra...
4: I això no està en discussió. Però, home, quan veus els ingressos, això no havia passat mai. De fet, no ho sé, Marta, si ho podem investigar. Suposo que la intuïció ens diu que deu ser la vegada... que el Barça ha tret més diners de cop de jugadors de la Masia.
3: Podria ser, sí, això ho haurem de mirar, podria ser.
0: Sí, 106 milions... Hi ha una part de diners que són això, són els diners que de formació i tal et cauen quan el Nico González fitxa per un canvi d'equip.
3: Tens un percentatge d'una futura venda o el que sigui.
0: Al final, tampoc... Sí, home,
1: Nico González, 2 milions. Ho tinc
0: 2 milions, per exemple, un sol futbolista...
1: Del traspàs del City Newcastle.
0: Jo crec que el que hem d'aconseguir és que ho pagui una mica millor.
3: Va.
0: Jo crec que, per exemple...
1: No, amb Nico s'han tret molts milions, perquè cada vegada que ha anat fent un moviment, al Barça li han pogut diners.
0: Però amb els Fernández... jo crec que
1: Tomi Marquès, 11 milions.
3: El Braga ha pagat, sí, bueno, sí.
4: Això és una barbaritat, eh?
3: Sí, bueno, per un nano que no havia, que havia jugat una estoneta amb el primer equip.
0: Jo crec que hem d'anar aquí.
3: Val, 106 milions és el que ha ingressat el Barça aquest estiu. Quan ha pagat?
1: Doncs em fixo sobretot en els fixos, que és el que segur que doncs, ha de pagar. El Barça ha invertit 173,5 milions d'euros en fitxatges. Això és el que ha gastat el Barça aquest estiu, que són més diners que l'estiu de les palanques. Aquests 173,5 milions superen amb escreix els 159 invertits l'estiu de les palanques, l'estiu del 2022, el de les arribades de Koundé, Rafinha i Lewandowski, però encara lluny dels 304 gastats l'estiu del 2019, prepandèmia, mercat en què el Barça va fitxar Griezmann. Recordem que el Barça ha considerat que aquest mercat era estratègic per reforçar-se, perquè l'estiu que ve tindrà moltes dificultats amb el fair play a l'haver d'afrontar la davallada d'ingressos que suposarà marxar del Camp Nou per la instal·lació de la coberta.
3: S'ha fitxat per dues temporades i per això s'han gastat 173 milions fixes i uns 40 en variables, vull dir que són 200 milions.
4: Això jo ho he sentit tantes vegades a la meva vida, que s'ha fitxat per dues temporades. Això a l'era Bartomeu es va dir tres vegades.
3: També es feia, no?
4: I
3: cada estiu es fitxava un altre cop.
1: Però en aquest cas concret... No, però en aquest cas concret...
3: Tens raó. Potser fas una gran venda i pots fitxar.
0: És que no hi ha més... No hi ha una possibilitat d'un pla B.
1: I també serà important veure què fa el Barça al mercat d'hivern. Jo crec que al mercat d'hivern també passaran coses.
3: No, i que no t'has gastat els 100 quilos de Julián. En el fons tens una caixa aquí per un calaixet.
2: És que l'equipàs, perquè tots tenim com a mínim la impressió de que s'ha format un equipàs, s'ha aconseguit per 75 milions, perquè si fas el 170 i pico, menys el 100 i pico que hem ingressat, al final per 70 milions tens una plantilla molt
0: aquest
2: més, molt més
0: croata,
2: competitiva.
1: Sí. Sí.
0: L'hem incorporat?
1: Sí.
3: Està inscrit,
1: ja? Està inscrit.
3: Serà el tercer porter. A veure, vinga, anem a fer un resum ràpid. A la porteria...
2: Jo crec que serà el segon.
4: Era el segon.
2: Jo també.
0: No, a mi em dóna gran tranquil·litat.
1: A veure, el que diu Hansi Flick...
4: No, diguem les
1: coses. Podem fer la segona part demà, no et preocupis.
3: Ja ho farem demà, perquè no ens donarà temps.
4: No, perquè el fitxa, si no, és el segon.
3: El fitxes per quan marxi Tec la temporada vinent, però alhora penses, ja el tinc aquí.
1: El que va dir Hansi Flick... A veure, un moment, Ernest, per favor, seu a la cadira.
0: Unes imatges extraordinàries a TV3
1: després
0: un dia...
1: Després us recordo que va dir Hansi Flick, al final és el que mana, eh?
0: Que és que el Cesnic era com si jugués amb una cosa de una mena de semàfors verd i vermell per fer veure... I anava tocant una cosa
3: per guanyar agilitat visual.
0: No, això ho fa el meu net també, i no l'ha fitxat el Barça. Clar que en 4 anys jo crec que encara no els agafen. Però vull dir-te, no, escolta una cosa, jo vaig pensar, i el comentari és que té... Carai, estem veient que Cesnic té una capacitat, diguem, de reacció. Pensa, capacitat de reacció, no sé, davant d'un semàfor, si no tens capacitat de reacció, és que t'atropella la primera bicicleta, el primer camió que passa, no? No ho sé.
1: Total.
0: A mi em va tranquil·litzar, o sigui, no sé què et porté, ni si és bo o dolent, però com a mínim... no se'l veu tan fondó.
1: De moment...
3: Internacional croat, té bona
1: pinta. El que va dir Hansi Flick, quan li vaig fer la pregunta de què representa aquest Livakovic, què onda, què vols fer amb aquest porter que estem fitxant? I la resposta de Hansi Flick va ser que, sobretot, era una incorporació que es feia pensant en el futur, i que estaven molt contents amb Tec Chesney.
3: Els entrenaments.
1: Va ser la resposta de Hansi Flick quan li vaig preguntar si venia a ser el segon porter per davant de Tec.
4: El dia que Joan García tingui una indisposició, esperem que no passi, veurem.
1: Quina és la situació? Aquell dia ho veurem. Aquell dia ho veurem.
3: Val, no, anem a no ho analitzarem com ho volíem fer, que és línia per línia i tal.
1: No,
3: vull que fem un resum del mercat del Barça, sisplau, i que ho acabem. A veure, la porteria, Marta, vinga, anem a fer un resum seguit de tot com ha quedat i així tanquem el mercat.
1: A veure si sou capaços de
3: respectar, correcte, respecteu la informació.
1: Ha arribat Livakovic, ara n'estàvem parlant, 2 milions fixos més 2 en variables, han marxat cedits Ter Stegen, el 10% de la fitxa l'assumeix l'Àgia, la resta al Barça. Aaron Yakovashvili, que ha marxat, s'ha dit, a l'Almeria, i traspassat Iñaki Peña per 3 milions al Panathinaikos.
3: Va. La defensa, com ha anat aquest estiu?
1: S'ha parlat molt de la possible arribada d'un central, però Flick no ha vist necessària la prioritat de fitxar-ne cap de perfil top. Ja vam parlar en el seu dia dels Bastoni i Laporte, content com està amb la parella Cubarsí i Gerard Martín, que serà la seva parella titular. Sí que s'ha buscat, però, potenciar el jove en aquest apartat, i a les últimes hores el Barça s'ha interessat per Neistat, de 18 anys, del 20, pensant més en clau de futur que no pas en clau de present, però el club neerlandès no l'ha volgut vendre després que el Barça havia ofert uns 8 milions d'euros per fitxar-lo. Cancelo ha arribat lliure de traspàs, Xavi Espart té ja fitxa del primer equip i millora condicions, Araujo ha marxat cedit al Liverpool, recordem que el Liverpool assumeix la seva fitxa de manera total i que hi ha una opció de compra de 55 milions d'euros si les coses li van bé a Araujo al Liverpool. Héctor Ford ha marxat per 8 milions i mig d'euros a la Real Societat, Álvaro Cortés, que ja havia debutat la temporada passada amb el primer equip, ha marxat a l'Anvers per 3 milions i mig d'euros, i Jofre Torrents, que ja havia debutat la temporada passada amb el primer equip, ha deixat 6 milions a la caixa marxant a l'Ajax.
3: Tot això en defensa, déu-n'hi-do quantes operacions. I al mig del camp?
1: Rodri, el fitxatge estrella, 60 milions d'euros fixos, més 16,5 en variables, que s'han de pagar al Manchester City. Se li fa fitxa del primer equip a Brian Fariñas, amb el dorsal 4, ara ho explicàvem. Han sortit Casado, s'ha dit al Deport, i Tomi Marquès, que ja havia debutat amb el primer equip, ha deixat 11 milions d'euros fixos, més un en variables a la caixa, fitxant per l'Sporting de Braga.
3: I operacions a la davantera.
1: Gabriel Jesús, 10 milions més 5, Gordon 70 més 10, Adeyemi 22 més 7, Hamza 1,5 més 5, amb fitxa del filial, però en dinàmica del primer equip se li milloraran condicions i clàusula. Tenim Bissibu, de moment amb fitxa del filial, sense avisat encara per jugar al primer equip, ara dèiem però que es tramitarà demà i que la idea és que potser pugui anar ja convocat contra el València. Han marxat Robert Lewandowski lliure, Ferran Torres a canvi de 48 milions i mig d'euros al Paris Saint-Germain i Ansu Fati al Mònaco per 11 milions d'euros.
3: Gran resum de com ha anat l'estiu. Encara s'ha demanat Gordon, els 70 quilos. A mi aquest nano m'il·lusiona moltíssim. M'agrada molt l'anglès, que sí. Ha caigut de peu al camp.
2: I la gent se l'ha estimat des del primer dia.
3: L'Antonio, que li diu al Pou. Sí, sí.
2: Vull dir, ahir les, sí, tampoc, aviam, va fer un no gol perquè va fer una centrada que se la va fotre dintre el central de, sí, del Rayo. No, però la gent va començar a cridar Gordon.
3: Sí, i ha agradat més que de Jamie de moment i jo crec que s'ha guanyat el lloc.
4: I la sensació, primera, que desmenteix una fatalitat que jo vaig comentar aquí un dia, que jo la sentia, que és la fatalitat dels futbolistes anglesos. Mm. I l'està trencant, però és que a més la sensació que fa Gordon és que ha nascut pel joc del Barça. És a dir, que el Barça,
3: pressió, no?
4: Que el Barça allò, sí, li treu a Gordon tot el rendiment i el fa lluir com no el feia lluir al seu equip a Anglaterra. I llavors la sensació que tens és que no podia haver escollit un millor destí. Escolta. I jo crec que això la gent ho nota. I flueix d'una manera
2: realment superior. El Gordon és el futbolista que, a l'acabar el partit Barça-Newcastle, després que el Barça li fotés 7, agafa i diu, escolti, és que aquests tions han passat per sort, és que són molt bons.
3: Sí.
2: Sí, el que veu és que, carai, quin més divertit. I jo crec que això el porta a que de seguida es posa bé per ser mitjà pel Barça.
5: Ernest, tens raó que es nota un tema efectiu entre Gordon i la pròpia entitat, amb la gent, amb el públic, amb els companys i amb la grada. I aquest tema efectiu és molt important. I s'ho passa divertit. No se'l veu amb l'angoixa, amb l'ansietat de fer-ho millor o pitjor, sinó que realment se'l veu fent un paper que li ha demanat a l'entrenador a la banqueta, Hans-Dieter Flick, que el fa el millor que sap i el fa, sobretot, feliç.
3: Se'l veu còmode, no?
5: Sí, se'l veu còmode.
3: Còmode,
5: no se'l veu
3: fàcil.
5: Amb ansietat. Així és com hem vist a la Minya Mal aquestes dues primeres jornades, amb una certa ansietat de lluir i d'agradar. Gordon no ha tingut aquesta ansietat. I al final això es trasllada a la grada i la grada ho agraeix amb complicitat.
4: I a favor del club i de Deco, en aquest cas, és que era arriscat. I el Barça es posa a ell mateix molta pressió amb els 70 milions, perquè així com hem comentat que els 10 milions de Gabriel Jesús, bueno, si no va bé, la gent dirà, ah, bueno, tampoc passava res. amb Gordon...
3: Era una aposta arriscada.
4: Gordon tenia, va arribar amb una espasa de Damocles a dalt del cap que deia 70.
3: Sí, estic d'acord.
4: I ara... amb el seu rendiment l'espasa ha desaparegut.
0: I després, perquè vegis...
2: No, i perquè... molts vam dubtar, Ernest, perquè hi havia motius per dubtar. És que no el coneixíem prou. I els que vam dubtar, ara les xarxes que sempre hi ha els haters, i ara què has de dir, Carrasco de Gordon, que dubtaves? Bueno, doncs pues que estava equivocat. Però era lògic dubtar. Només sabíem de Gordon una però... miqueta el paper que havia fet en el Newcastle i una miqueta amb la selecció anglesa. Però no era un jugador conegut per nosaltres. No.
0: Hi ha una cosa que s'ha de posar en valor, que és que, per exemple, Rashford, que és un futbolista que no s'han sortit els últims anys els diferents equips que ha jugat, i jo l'he vist un parell de partits
3: amb el United, no?
0: Amb el United, i torna a ser aquell jugador que veus que no se'n sortirà. I el Barça, jo no sé si em va sortir molt a prop, però els seus números són bons.
2: Excel·lents.
0: És més, són tan bons que excel·lents. El Manchester el recupera quan ja el donava per desnonat. No?
3: Sí.
0: I jo crec que
3: això... és mèrit de Flick, que recupera jugadors. Clar, i ho hem vist amb molts.
0: L'ha posat en valor.
2: Vam dubtar de deixar-lo marxar o no, perquè realment els números eren bons.
3: Va, que vull deixar-los marxar d'hora el primer dia. No? El primer dia no us allargaré, però...
2: No, perdona, ja no és d'hora, ja no és d'hora.
3: Marta, gràcies.
1: Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: I després Gordon recupera molt més. Ostres, està pendent del lateral del seu costat. Vull dir, que jo crec que Gordon aporta moltes més coses que no pas res.
3: No, això el Barça guanyarà moltíssim. Damià López, seu de la Lliga, també t'ha acomiadat alguna cosa més des de la teva posició?
6: Sí, ha entrat una última operació, crec que la comentava el Miquel Agut abans, la de Thomas Lemar, s'ha dit a l'Elx per part de l'Atlètic de Madrid, i això suposa el tancament total i final del mercat d'estiu, amb un nom propi, el de Dani Ceballos, finalment no ha entrat, Ceballos, que té una quarta amb el Betis, aquí la qüestió és que com que arriba lliure no hi ha un traspàs, no hi ha una sessió, no hi ha una operació que impliqui un altre equip, per tant l'operació es pot fer efectiva a la Lliga en qualsevol moment. El que sabem és que Ceballos té un acord amb el Betis que ha fructificat les últimes hores, però no hi ha pressa, i tot i que ja sabem que Ceballos té una fitxa molt alta i que part de que no s'hagi pogut fer aquesta operació de retorn al Betis els últims anys és perquè no se l'ha rebaixat, doncs sembla que aquest any sí que tornarà, ja està lliure, però de moment encara el seu fitxatge no ha entrat aquí a la seu de la Lliga. 25 arribades a primera divisió, gairebé 60 operacions entre primera i segona. Ha faltat la bomba de cada any, però va, bé, uns quants noms que han entrat a la Lliga en aquest tancament de mercat aquí a la calle Torre Laguna de Madrid.
3: Molt bé, ja ens ho hem passat bé, crec que sí. Dami, gràcies. Demà, si hi ha alguna novetat, ho acabem de resumir.
6: Molt bé, bona nit.
3: Bona nit.
4: Una mica d'escafeinadot, aquest tancament de mercat.
3: Sí, també t'ho deia. Els últims anys, aquest xou que muntava la Lliga ja no és...
4: Coses, també. No, perquè quan són bombes... Bueno, doncs et diré una cosa. Petardets, piules de quarta categoria.
3: Per deixar-vos marxar, necessito que em dongueu la vostra opinió sobre el comiat de Leo Messi de la selecció argentina.
4: És un xantatge.
3: Què us ha semblat? Sí, no, és que a més m'interessa, perquè a més sé que a tu et toca molt el tema Messi, i... Què penses? Hòstia, hauria estat tan bonic.
4: Em toca...
3: En clau Barça,
4: quan no m'enfada.
3: Ja, quan no t'enfada, sí. No, que, ara, veient les llàgrimes, veient el seu comiat i tal, pensava, hòstia, que bonic hauria estat que guanyés el segon Mundial consecutiu, no? Espanya va ser molt superior i va mereixer guanyar el títol. I a més, hi ha molts jugadors del Barça que en són campions del món, ara, com el Ramin, com Cubarsí.
4: Ell va fer un gran Mundial.
3: Ell va fer un Mundial espectacular. I penses ara, t'imagines que hagués tancat el seu cercle amb un Mundial? De dir, pues me'n vaig per la porta gran. Pues no li feia falta.
4: Pues que ja va, ja ha marxat.
0: Ja el va guanyar el Mundial.
4: Exacte.
0: Això és una mica allargar
4: primera
0: la fira i ho ha fet bé.
4: Exacte, ja l'havia guanyat el Mundial. Segona, que ja era una heroïcitat portar... aquella selecció, que ningú s'ofengui, arreplegada fins a una final.
0: Quasi d'arreplegats.
4: Arreplegada, he dit. Fins a una final que no la podien haver somiat mai amb un equip que, excepte ell, que amb un bastó, encara era capaç de fer faltes impossibles, centres impossibles, jugades impossibles i gols que no existien contra els grans jugadors del món, i encara podia la seva saviesa i la seva intuïció i la seva intel·ligència podia amb tot, amb un bastó.
3: Perdona, i un factor mental, ho hem sabut després, se li estava morint el pare.
4: Sí.
3: Ell juga i plora allà a la gespa, com ho sabem després, que se li estava morint el pare. Vull dir que ha d'afectar qualsevol persona, això.
4: No, però el que vull dir és que ja va ser una heroïcitat portar aquella selecció fins a fins a aquella final.
5: També pot ser un incentiu, el fet de la...
3: També. De la sí, pot haver una motivació extra. Sí,
5: sí, de retre-li l'últim homenatge. Anem a veure, jo sóc català, jo no sóc argentí. Per tant, des d'un punt de vista futbolístic, em sembla rellevant pels argentins, no tant per mi, com a català indiferent. Serà molt important quan deixi el futbol. A mi que deixi o no deixi la selecció argentina, sí, em sembla la rellevància de que deixarà de competir internacionalment. I el que em fa pensar és que té l'última oportunitat, i crec que aquesta oportunitat és certa, perquè no hi ha clarament un referent diferent de guanyar la seva última pilota d'or. Crec que no és del tot descartable. No. Sobretot a partir d'aquest anunci, justament.
3: Jo crec que ho tindrà difícil perquè no ha estat campió del món, però sí, sí, hauria d'estar entre els millors de l'any, sense dubte.
5: No ha estat campió
3: del món,
5: però ha estat sotscampió, ha guanyat la seva lliga, ha estat referent, sí. Ha estat clarament la figura d'aquest Mundial, ha estat, per mi, el millor jugador d'aquest Mundial, i per què no guanyar la seva última pilota d'or? Qui ha estat indiscutiblement millor en aquesta temporada futbolística? Jo crec que no trobaríem un nom.
3: No hi ha un nom, no hi ha un Dembélé, perquè Dembélé va guanyar la Champions, tampoc va ser protagonista, però al PSG, però... No,
7: juga,
3: Espanya, que Rodri li donaries?
7: No, juga amb una lliga, Rodri, juga amb una lliga...
5: I la podria estar el propi Cubarsí, sí, però és que no al final té 19 anys.
7: Sí, sí. No, si és una cosa benèfica, està bé, eh? Si, jo estic a favor, eh? O sigui, crec que és el futbol... Jo no tornaré a veure un futbolista... Bueno, això no té cap mèrit, perquè sóc una mica gran... Però vull dir-te, és que en els pròxims 100 anys no es veurà un futbolista com Messi. Jo ara, d'en tant...
3: La gent s'ho pensava en Maradona i mira després el que ha vingut,
7: No. És que no
3: mira Lamin, mira Lamin, el que estem veient. El més jove en arribar a 50 gols.
5: Calma, no, però el bombasso a l'eix és quan deixa el futbol. Ara, de moment, deixa una etapa dins de la seva selecció, que és rellevant, eh? Futbolísticament és una cosa rellevant. Però quan deixi el futbol serà realment el moment que
8: deixa,
5: començarem
8: Lluís,
5: a fer.
8: Lluís, el futbol d'elit.
7: Sí.
8: Clar. No el tornarem a veure a l'elit.
3: Ahir algú em deia, per mi s'ha retirat. Per mi s'ha retirat. Per mi s'ha retirat el futbol, no? Algú m'ho deia ahir.
8: A l'Inter Miami, que ens quedarà el coquet d'ahir, però segurament ja no em veuré un partit de l'Inter Miami perquè em costa veure un partit de l'Inter Miami. En canvi, un partit de l'Argentina me'l veia perquè el veia competir encara al màxim nivell. I això s'ha acabat, no? I és...
4: I una última observació, em sap greu, dolorosa.
8: Perdó per la invasió, eh?
3: No.
4: Em sap greu, dolorosa. Deixa la selecció argentina en pau. No va deixar el Barça en pau. Que són els dos grans amors, els dos seus únics amors futbolístics.
5: És que no va deixar el Barça.
4: De la seva vida.
3: El van obligar.
4: Encara pitjor, el Barça el va deixar amb ell, i per tant, sí, seguint el teu raonament, no va marxar en pau. I això, ho tornem a dir, les vegades que faci falta, s'ha d'arreglar.
3: Hi haurà homenatge quan es retiri, a partir del 28, però 29, no?
4: Però parem ja l'homenatge i les estàtues. Parem, no, sí,
3: parem amb ja. Amb l'estadi acabat, el 2029. Això... Mira, el 2030.
4: Espera un moment. No, si vols. És que ja està, ja m'has encès. Que això no s'arregla amb propostes d'homenatge que a l'altra part ni arriben, ni estàtues que a l'altra part, si t'hi fixes, ni ha contestat, ni arriben, que... ni li interessen. Això saps com s'arregla?
7: En el món civilitzat no es fan estàtues a persones vives.
4: Sí, no, és que l'estàtua, si t'hi fixes, no ha estat ni resposta.
7: No
4: ha estat ni mencionada. I et dic una cosa, ja quedarà en l'oblit l'estàtua. Però és que això com s'arregla? Com tota la vida, doncs, donant la mà, demanant perdó...
3: Disculpes.
4: O tu explicant les teves raons, mirant els ulls a la persona i dient, va passar això, i tal. Si no, mentre tot això no es faci, no s'arreglarà.
5: Com tantes coses a la vida, fent una abraçada. Hi ha dues persones que s'han de fer una abraçada. I no és més complicat que fer-se simplement una abraçada.
3: Jo us la faria a vosaltres, perquè ha estat una gran tertúlia. Heu començat molt forts, de veritat. Crec que és la millor tertúlia habitual de la setmana. Perquè ahir la vam fer diferent pel partit. O sigui que aneu molt bé, de veritat.
4: Et vindran burofaxos.
3: Ernest Folch, Lluís Carrasco, Marius Carol, gràcies. Adéu, vagi bé. Adéu-siau. Dimarts que ve, Champions, per cert, Madrid-Inter tindrem, eh? Farem tertúlia després del Real Madrid-Inter i tindrem tota la prèvia del Barça-Feyenoord. Sobre Messi, Saperes, a veure, mentre marxen els tertulians. Avui, com ha anat la ressaca mundial, aquest anunci?
8: Doncs, hi ha hagut reaccions de tot tipus en esportistes, clubs, mitjans de comunicació, començant pels seus companys de selecció, que no han deixat passar l'oportunitat d'elogiar-lo. Un altre que ho va deixar recentment, també ha deixat la selecció, Ángel Di María, per mi un dels millors, en el seu missatge: només sé que vaig néixer al segle correcte per poder-te gaudir. Diu, a més d'agrair-li el fet de ser argentí, dels que encara estan en actiu i l'han acompanyat en el darrer Mundial, dos de molt especials, Aleix també, els que sempre l'acompanyaven abans del partit, els que anaven al seu costat, Leandro Paredes, diu, ets i seràs sempre el més gran de tots els temps, t'estimem capità, i Rodrigo de Paul, parlant d'aquella imatge icònica de la cita mundialista, com era la sortida al camp d'Argentina, diu, veure't sortir davant nostre i amb el braçal em feia sentir que ens cuidaves. Passés el que passés, hi havia allà al davant un que estava disposat a deixar-ho tot per nosaltres. I ho vam aconseguir, germà. Vam ser campions del món. Fins i tot el president Milei li ha dedicat unes paraules a les seves xarxes socials. Moltes gràcies, home, impossible. A més, dispara amb bala contra els crítics. Sembla mentida que en algun moment existissin els anti-Messi. Per tant, les principals reaccions, algunes de les més destacades a l'entorn de la selecció argentina i també al seu país. De crítics, diria que ja no en queda ni un a Buenos Aires i en tot el país.
3: Com ha canviat la història?
8: Sí, una mostra al vídeo que s'ha fet viral a l'Argentina.
9: Of all time, after 20 years, one question followed him. Could this be the last time? You can feel the weight of this moment.
8: Es veu a l'eix un noi que comença a córrer cap a un punt indeterminat de la ciutat i al cap de poca estona són molta gent la que comença a córrer pels carrers fins a arribar a aquest punt on s'està desplegant una samarreta gegant de Messi que cobreix la façana d'un edifici en el que sembla un primer homenatge després de la retirada del crac argentí. La gent, però, demana que la treguin, negant-se a acceptar que deixa la selecció. Finalment, dues persones accedeixen al terrat d'aquest edifici, tallen les cordes que subjecten aquesta samarreta gegant i la fan caure davant la joia general, com si això signifiqués que Messi seguirà a l'Albiceleste.
3: Si no heu vist el vídeo, mireu-lo a les xarxes. És un muntatge brutal d'aquesta passió que tenen els argentins i amb la reflexió final de dir, si no cuelguen la camiseta com retirada, sí, seguirà viu, sí, seguirà, sí, con, sí, nosotros, no? Que és com, sí, si, sí, seguirà jugant per nosaltres. No pengeu mai la samarreta, no li retireu mai la samarreta. No?
8: Quan
3: molt bé,
8: es tracta de tocar la fibra, moltes,
3: sí,
8: vegades
3: són
8: per no dir els millors. Les ràdios argentines també recullen avui testimonis d'aficionats al carrer que valoraven la seva decisió.
10: Le quiero decir gracias. El mejor jugador de la historia y nos hizo sentir felices durante 20 años de selección.
11: Me acabo de enterar recién de la noticia. Fue el tipo que a mí me hizo dar ganas de ver fútbol.
12: Me crié viendo a Messi, viendo los partidos de Barcelona, gritando los goles.
13: La verdad que fue heavy, pero fue una gran historia.
12: Ah, creo que nos deja una enseñanza a todos de que siguió intentando y siempre se puede.
11: Agradezco, ¿no?, de por vida todo lo que me dio a mí en el fútbol.
12: Nada, que es un día importante para el país. Así que bueno, gracias. Saludo, Leo.
3: Gracias por todo.
10: Agradecimiento eterno.
11: Te amo, Leo.
8: Doncs, evidentment, ara tots són paraules d'amor cap a Leo Messi després d'aquesta decisió, i va dir la seva també el president de la FIFA, Gianni Infantino, destacant que Messi ha inspirat a molts aficionats i ha redefinit, diu, el futbol. El Barça també va dir la seva responent al seu post: el teu país i tot el Barça estem orgullosos del llegat que deixes enrere. Newell's, que és l'altre gran club també de Leo Messi, ho va deixar amb un lacònic gràcies a les xarxes socials. El seu porter Reinati va dir després del darrer partit que han jugat que és el millor de la història i que ara esperen que pugui acabar també la seva carrera a Rosario. Aquí tothom escombra cap a casa per mirar de tenir l'últim moment o d'acabar de gaudir de Leo Messi. Ja per acabar, un ràpid resum del que deien avui als mitjans. Marca destacava que Messi deixa un forat impossible d'omplir. A Itàlia, la Gazzetta diu que el futbol perd una part de la seva ànima. Avola que Argentina perd la seva màgia. I el que més m'ha agradat a mi del diari Record a Mèxic: el dia que ningú volia, ha arribat.
3: Sí, i encara queda l'altre dia, que és el
8: sí,
3: que
8: anunci...
3: deixi definitivament el futbol.
8: La retirada. Ens queda l'Inter Miami, de moment. És l'últim reducte.
3: Crec que ha fet gols avui. L'anunci va ser ahir, doncs avui ha jugat Inter Miami, o en les últimes hores ja ha fet gols. Vull dir que ell
8: continua
3: la seva. Sí, senyor. Molt bé, Saperes, ànims, eh?
8: Sí, intentarem això. Ens queda la Gàlia, que és l'Inter Miami. De moment resistirem amb això.
3: Clar que sí.
8: Que vagi bé, bona nit.
3: Bona nit. 13:01. Fem una petita pausa i de seguida la ressaca encara del Gran Premi de l'Aragó de motociclisme, que va guanyar Marc Márquez, que ahir no la vam poder fer perquè hi havia el Barça-Rayo, i torna al back-to-back, avui, nova temporada d'esports nord-americans amb l'Albert Pedrol.
14: RAC 1. entrada en la Champions de los seminuevos, David.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
15: Buena venta.
14: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
15: Ven a por más.
14: ¡Venga! Ocasión Plus.
16: Inspira profundament, sent com a poc la tranquil·litat envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
19: Escolta, navega, descarrega, informa't.
18: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1.
20: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. GT RAC1.
3: Ara anem amb aquesta ressaca dolça per Marc Márquez del Gran Premi de l'Aragó, però ha entrat un moment el Miquel Agut a l'estudi per fer algun aclariment d'algun fitxatge del mercat. Què ha passat, Miquel?
21: Sí, perquè abans comentàvem que Enzo se'n n'anava al City, això és oficial, el City ja ho ha difós a les xarxes, ha pagat uns 150 milions per endur-se'l del Chelsea, però també havíem dit que el Chelsea anava darrere de Lamine Camara, jugador del Mónaco, per substituir Enzo. Doncs bé, quan semblava que tot estava fet, el Mónaco ha dit que no, que es feia enrere i que el contracte de Camara amb el Chelsea no era vàlid. Per tant, que l'operació no se n'anava a fer punyetes i no es feia. Clar, llavors, el que ha passat és que el Chelsea tenia marge temporal encara per fer-se enrere amb l'operació d'Enzo, però com que s'havien acordat termes amb el jugador i amb el City per mantenir la paraula, diguéssim, i el que s'havia acordat, el Chelsea no ha frenat la marxa d'Enzo al City i, per tant, s'ha quedat sense Enzo amb els diners del traspàs, però sense substitut.
3: Hauran d'esperar al mercat d'hivern per fitxar un migcampista, per Xavi Alonso, no?
21: Correcte. Déu-n'hi. O sigui que així ha acabat el mercat del Chelsea. Si passés aquí, segurament el tu diràs, se'n parlaria uns i quants tant. Dies.
22: Hola, de Salvador, Jong, no? Bona nit. Sí. De Jong, el sí. Mercat d'hivern, el mercat, recuperat.
21: Clar, però el
22: recuperat.
21: Mercat d'hivern és una cosa, però clar, et falten 3 mesos, perquè, gràcies a Déu, si podem passar Jong, 25 de mesos, però bé.
3: Sí, és cert que el Chelsea no juga a competició europea, per tant, tampoc tindrà tant desgast o no el penalitzarà tant, però és curiós que això, no s'hagin quedat sense substitut d'Enzo i per la paraula que tenien l'hagin decidit vendre igualment al City. Molt bé, gràcies, Miquel.
21: Disposa.
3: Bon apunt, així m'agrada. Per cert, abans d'anar amb el Gran Premi de l'Aragó i la ressaca que ahir no vam poder fer, tenim entrades per anar al Palau Blaugrana a veure futbol sala. Aquest cap de setmana s'hi disputa la Supercopa d'Espanya. El Palau acull la Final Four d'aquesta Supercopa d'Espanya. Amb el Barça, evidentment, com a anfitrió, jugant una semifinal contra el Jaén, l'altra semi és entre el Pozo i Palma Futsal. Doncs bé, les 5 primeres persones que ens envien un correu electrònic ara mateix, a tu diràs @racu.net, s'emporten una entrada doble cadascun, val? 5 oients, 10 entrades, una entrada doble per cada un d'aquests 5 oients per anar dissabte a la semifinal. Són entrades per dissabte, al Palau Blaugrana, a veure el Barça-Jaén semifinals de la Supercopa d'Espanya. Els 5 primers correus, tu diràs @racu.net. Vinga, anem amb les motos, amb aquesta dolça ressaca. Hem d'escoltar reflexions interessants del campió Cerverí, que diumenge ens van quedar pendents.
22: Sí, per exemple, l'evolució de les sensacions de victòria de Marc Márquez a mesura que ha anat avançant la seva carrera. Recordo que va guanyar la primera cursa mundialista el 2010, amb 17 anys, llavors corria 125 i continua guanyant amb 33 anys a MotoGP.
23: És diferente, porque cuando son las primeras, porque son las primeras. Hay medio, hay un momento que no las disfrutas tanto, pero ahora siempre pienso, ¿será la última? Entonces, es así. Tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
22: Home, confio i espero, veient el seu rendiment al Motorland, que encara en quedaran unes quantes, com a mínim. També és molt interessant aquesta reflexió del que pensa un pilot o el que pensa ell quan està competint en una cursa de MotoGP.
23: Bueno, ahí en ese momento, a 300 por hora, a un dedo de otra moto, no piensas ni en tu madre, ni en tu padre, ni en tu novia, ni en tu perro. O sea, lo único que piensas es en a ver quién corta más, más tarde. Y bueno, es momentos de esos de adrenalina y es un momento también que tiene que tener el piloto de locura, pero locura controlada.
22: I aquesta reflexió molt gràfica de la seva situació al campionat. Recordem-ho, va segon a 19 punts del líder Jorge Martín i amb 5 de marge sobre Marco Bezzecchi, que és el que va tercer a 23 del liderat. Tot això després d'haver retallat Marc Márquez 21 punts aquest cap de setmana passat al Gran Premi de l'Aragó perquè hi arribava quart a 40.
23: Bueno, pueden pasar muchas cosas. Hace dos semanas estaba medio muerto o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Entonces va y viene. Sobre todo es aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar. Y si no, pues sacar el máximo. Pero se está viendo que Martín y sobre todo Bezzecchi es el que creo que va a encadenar unes carreres bones i tenemos que estar molt concentrados.
3: Reflexions interessants de Marc Márquez, després de tenir un cap de setmana esplèndid i excel·lent. D'aquesta lluita pel Mundial, perquè queden 8-9 curses, deies l'altre dia, no?
22: Fixa't, 9, mirar el calendari, el Gran Premi de Qatar fa pinta que s'haurà de cancel·lar, aquesta nit torna a haver-hi Sarau entre els Estats Units i Iran, en quedarien 8, però clar, vaja, de moment oficialment en queden 9.
3: Clar, està a 19 punts del títol mundial Marc Márquez, queden aquestes 8-9 curses. De tot això, d'aquesta lluita aferrissada, n'han parlat els altres 3 catalans que tenim a MotoGP.
22: Sí, comencem sentint Àlex Márquez, germà del campió i també pilot de Ducati, ell amb l'equip Gresini.
0: De momento todos son favoritos y el líder es Jorge, así que es el que tiene que marcar la pauta, que ha sufrido un pelín más y parece que todos están fallando algún fin de semana. Pero Jorge es el único que consigue de momento, cuando las cosas van mal, salvarlo más o menos con cuartos, quintos. Entonces es ahí donde va sumando y por eso tiene esta distancia en el campeonato. Así que de aquí el final está muy apretado y cada fin de semana, por el que sea más consistente y el que haga menos séptimos, octavos, es ahí el que se llevará el gato al agua.
22: Tornarà per Àlex Rins, pilot de Yamaha.
1: Uau, el Marc s'està apropant. Ara, a veure com respon les properes curses, a veure Itàlia, a veure Àustria, però no sé quan està exactament ara.
22: 19 punts.
1: A 19 punts, està. Ai, que cabron. Aquest és el resum.
22: I Pol Espargaró, pilot de proves de KTM i substitut de Maverick Viñales a l'Aragó, que Viñales que està lesionat, el va pilotar la KTM Pol Espargaró.
2: S'està posant un campionat molt, molt divertit, molt maco, que potser no esperàvem al principi de temporada, però aquest nivell que té l'Aprilia doncs, ha fet que les coses s'igualin. I jo, la sort que està tinguent Ducati, no? També de tenir el Marc, un pilot tan competitiu, tan ràpid, perquè sembla ser que sense el Marc l'Aprilia estaria molt per davant.
22: De fet, Aprilia ha desbancat enguany Ducati com a millor moto del campionat. Jorge Martín i Marco Bezzecchi, que són dos pilots extraordinaris, evidentment tenen aquest avantatge, però Marc Márquez és molt Marc Márquez, tot i lesionat.
3: Queden 10 dies, per
22: la recuperança de lesió.
3: Sí, això també és veritat.
22: Sí, el Gran Premi de Misano, perdó, Gran Premi de San Marino a Misano és la següent cita, aquest cap de setmana vinent, no l'altre.
3: Perfecte. Molt bé, Quim, doncs a veure si retalla distàncies encara més Marc Márquez en aquesta pròxima cursa. Fins aviat.
22: Bona nit.
6: Back to back.
3: Els que sou habituals del Tu Diràs els últims anys, segur que reconeixeu aquesta sintonia. Sí, sí, és el Back to Back, la secció d'esports nord-americans, que ens fa l'Albert Pedrol des de fa 7 temporades. Hola, Pedrol.
24: Hola, de fet, les mateixes que tu estàs al capdavant del Tu Diràs, no?
3: Vam decidir el primer any, la temporada 2020-2021, de dir, va, fem alguna cosa dels esports nord-americans, perquè l'NBA l'anem seguint de cua d'ull, ara sembla que Messi potser ja anirà cap allà. Ah, no, primer va anar al PSG.
24: Sí.
3: Però bé, que es deia que acabaria la Lliga Americana i començava la MLS a agafar força.
24: Sí, sí, sí.
3: I vam dir, va, fem alguna cosa. I aquí estem renovant any rere any.
24: Sí, sí, sí, escolta.
3: Encara no sé ben bé per què, però renovem any.
24: Correcte. No. Tu també et vas llançar a la piscina bastant fortament, encara no m'ho explico, però vaja, que per molts anys sigui.
3: Sí, no, i realment a mi m'encanta, perquè és una manera de desengreixar una mica, de sortir de l'actualitat catalana, de la Lliga Espanyola, de la Champions, del futbol, i per descobrir històries, com les que sempre ens porta el Pedrol, que són interessants realment i que a vegades passen una mica desapercebudes. A veure, avui, per exemple, portes una història molt sorprenent de l'NBA femenina.
24: Sí, a veure, té a veure amb la polèmica que hi ha aquests dies i aquestes setmanes i aquests mesos al voltant de la participació de persones trans en competicions que tradicionalment coneixem com a femenines, i en aquest cas concret, això passa a la Women NBA. El titular d'aquesta història que explicarem seria un jugador de l'NBA masculina, o un exjugador en aquest cas, ha anunciat la seva intenció de competir a l'NBA femenina. Tal com ho sentiu, el protagonista d'aquesta història és el pivot de 34 anys, Enes Kanter. Vam parlar d'ell fa algunes temporades, quan va declarar-se la guerra amb el president del seu país, Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Kanter s'ha fet un nom en els últims anys com a activista social. No li agrada gens ni mica Erdogan, i tots dos se les van tenir fins al punt que Kanter el va definir del Hitler del nostre segle, mentre Erdogan li retirava el passaport. Kanter també va fer-se viral quan va canviar-se el nom per Enes Kanter Freedom, i en definitiva segurament molts el coneixereu més per aquestes reivindicacions i històries extraesportives que no pas pel que va fer durant una dècada a l'NBA. Per bé que, això sí, va passar per equips com els Knicks, els vigents campions de l'NBA, els Celtics, els Thunder i els Blazers.
3: Va, doncs avui tornem a parlar d'aquest personatge. La presentació ja el defineix, eh?
24: Sí.
3: Enes Kanter per una altra qüestió extraesportiva.
24: Sí, com dèiem, la seva intenció de presentar-se al draft de l'NBA femenina el proper mes d'abril.
4: Després de reflexionar-hi amb cura i d'estudiar les normes d'elegibilitat vigents, em declaro oficialment un candidat a l'NBA femenina. Si n'hi ha prou en declarar qui ets, aleshores compleixo tots els requisits necessaris per competir la WNBA. Basant-me en la normativa actual, puc declarar i declaro oficialment la meva elegibilitat per al proper draft de la WNBA, que tindrà lloc l'abril del 2027.
24: Val, un cop escoltat això, molts us preguntareu, com vam fer nosaltres en el seu moment, què coi li ha picat ara a Enes Kanter, per ell sent un home, doncs declarar-se elegible per al draft de l'NBA femenina. La resposta és senzilla. Enes Kanter, com Donald Trump i tanta altra gent, està en contra que les esportistes trans puguin participar en competicions femenines, i resulta que la normativa que té la WNBA, la NBA femenina, per jugar-hi, deixa aquesta porta oberta. I és clar, ell vol posar en evidència aquesta escletxa amb aquest numeret que està fent. El nou conveni de la competició es va firmar el mes de març passat, i en la normativa hi posa el següent. Per això diem que deixa la porta oberta a que hi participin esportistes trans. Diu això: només els jugadors que siguin dones són elegibles per jugar a la Lliga, però en canvi no fa referència a les operacions de canvi de gènere ni tampoc a la identitat, cosa que, com dèiem, obre la possibilitat que persones trans o simplement que se sentin dones puguin jugar la competició. Sentir-se dona és precisament el que sosté Enes Kanter Freedom, però en realitat el que defensa és que només jugadores que han nascut dones biològicament han de poder jugar en aquesta Women NBA. Per tant, fa com una mica de befa per denunciar aquesta ambigüitat que hi ha en el reglament. Per cert, per si algú s'ho pregunta, diu, home, per què fa això Enes Kanter? El número de dones trans que han jugat a l'NBA femenina en tota la història és 0.
3: Sí, o sigui, encara que sigui ambigu el codi, no, normatiu, no hi ha hagut cap jugadora trans a l'NBA
24: no,
3: femenina.
24: No, per això sobta més.
3: Però la gent no veu que és un ridícul espantós el que està fent aquest senyor?
24: Sí, però aquest senyor...
3: Tot i que continua la seva, ella, si li és igual,
24: Sí,
3: el que li
24: sí, diguéssim que aquest senyor, doncs, té gent que li dona suport i gent que pensa que és un pallasso. Vull dir, hi ha gent de tot, és una mica d'extrems. Però vaja, ell ho fa per fer-se notar sense anar més lluny. Bueno, i per què hi creuen, això que pensa? D'altra, que hi ha gent que hi pot creure, evidentment, i està perfecte, però vaja, ell, diguéssim que ho porta molt a l'extrem, sense anar més lluny. Fa uns dies el van haver d'expulsar d'un partit de la Women NBA perquè va encarar-se amb una jugadora de les Chicago Sky, Natasha Cloud, a mig partit. El pivot turc duia una samarreta amb la paraula dona al pit, i també duia la definició de dona al diccionari. Es va encarar amb una jugadora i aquesta també li va tornar i el van fer fora del pavelló.
3: Era de públic i es va encarar com a sí, públic amb una jugadora.
24: Sí, estava a la primera fila, darrere d'una cistella, i la cosa doncs va acabar com el rosari de l'Aurora. Com dèiem, no és la primera ni serà l'última vegada que Enes Kanter es fa notar fora de les pistes. L'ha seguit des del començament l'especialista de l'NBA, comentarista i col·laborador habitual de les transmissions de bàsquet de RAC1, el gran Jordi Colomer, que ens n'ha volgut parlar.
5: Enes Kanter havia de fer història al bàsquet europeu. Pocs poden dir que són un número 3 del draft, com Pau Gasol, però a mesura que la incapacitat per defensar anava pagant la seva carrera, va optar per fer-se notar fora de la pista. I ni la retirada obligatòria el fa descansar. Primer va criticar la Xina pel Tibet, Nike, Jordan i LeBron James per amagar l'explotació infantil, i va fer-los a tots plegats responsables de ser fora de l'NBA. Fins i tot es va canviar el nom per posar-se Enes Kanter Freedom. Ara torna el focus a partir de la polèmica per la participació de jugadores trans en competicions, atiada per Sophie Cunningham, jugadora amb un gran èxit a les xarxes, afirmant que no en vol cap a la WNBA. Canter s'hi suma, fent el numeret aprofitant l'ambigüitat en el redactat de la norma, l'article 13 del conveni, i que els pro-Trump són uns declarats antitrans. Per això la Fox i tots els mitjans de comunicació de la corda del president li fan d'altaveu i fan com si Canter realment fos un personatge amb uns mínims de coherència.
3: És que, a més a més, li donen bola a les plataformes sí. pro-Trump, increïble.
24: Exacte, sí, sí. I si tu vas a les xarxes socials, a Twitter i això, si veixis la quantitat de feedback i d'engagement, de likes, de retuits que té, són espectaculars. El cas és que Canter no és l'únic que s'ha afegit a la campanya per vetar les jugadores trans de les competicions conegudes tradicionalment com a femenines. Hi ha un altre jugador, Royce White, que també s'ha apuntat a la festa. Igual que Canter s'ha definit irònicament com a trans només per criticar la política d'admissió de la Women NBA. El cas de White és encara més flagrant perquè actualment es dedica a la política i és republicà i, per tant, òbviament, dona suport a la política de Donald Trump.
5: Royce White és encara pitjor. Un número 16 al draft, que només arriba a l'NBA, va explicar que era bipolar i que tenia pànic als avions, així que no agafava cap per problemes d'ansietat. La carrera, doncs, li va durar ben poc i va acusar l'NBA de no cuidar la salut mental. Va trobar lloc a les arts marcials i al campionat de bàsquet 3x3 ideat pel raper Ice Cube. Allà es va fer viral per dur el logo MAGA de Trump al pentinat. I fins i tot s'ha presentat eleccions en candidatures d'extrema dreta. Però ara es posa una perruca i diu que és dona, que té dret a jugar a la WNBA. Insisteix que ell defensa les dones, argument ben trist venint d'un condemnat per violència domèstica. Royce White té un ordre d'allunyament de la seva exdona i d'un dels fills. No s'hi pot apropar en 50 anys. I és que tenir Royce White ben lluny és sempre la millor opció.
24: El millor de cada casa.
3: Bon currículum,
24: sí.
3: Del personatge
24: sí, sí,
3: aquest.
24: Sí, ja ho veus. Escolta, abans el Colom feia referència, qui també va encendre les xarxes amb un posicionament en contra de la participació de jugadores trans a la Lliga va ser Sophie Cunningham, jugadora de les Indiana Fever i companya de l'actual estrella de la Lliga, Caitlin Clark. Segur que la coneixeu, a Caitlin Clark. Cunningham va assegurar que era important protegir l'esport femení de les persones que han nascut homes. Aquestes declaracions van aixecar molta polseguera i uns dies més tard ella mateixa va reafirmar la seva postura.
6: I said what I said. I think it's kind of common sense.
7: Vaig dir el que vaig dir i crec que és de sentit comú. Sempre pensaré així. Crec que és molt important protegir la canalla i les nenes petites també estan involucrades en aquesta categoria. Així que mantinc el que he dit i sempre ho creuré.
6: And I always believe that.
24: El debat està servit, com és lògic que pot tenir la seva opinió, faltaria més, però és veritat que el govern de Donald Trump ha reactivat la qüestió, el debat amb la implementació de dures restriccions contra els drets de les persones trans als Estats Units, sigui l'esport, però també l'exèrcit, així com també en qüestions de salut i documentació oficial.
3: Està molt bé l'exercici que fas avui, no?, d'explicar aquesta història una mica surrealista amb aquests dos personatges que són uns cretins, des del meu punt de vista, però es pot debatre.
24: Sí, tant.
3: Jo crec que és una qüestió que es pot debatre, no? Què ha de passar amb les persones trans dins l'esport. S'hauria de parlar amb les jugadores, potser amb els entrenadors, potser amb els presidents de les franquícies, no sé, amb la gent que forma part de la Lliga, decidir què es fa, però no d'aquesta manera, sí. No? Fent una mica l'imbècil per fer-se notar i menys tenint una mica, no?, tot aquest debat que em sembla interessant i que s'hauria de fer perquè és important.
24: I tant.
3: Bé, a veure com acaba, ho anem seguint. Anirem acabant també el back-to-back, primer, com sempre, amb una notícia curiosa d'aquesta setmana. I do it so no.
9: La notícia freak.
24: A veure, el titular d'aquesta notícia seria: acusen un home d'estafar més de 20 dones i 1,3 milions de dòlars fent-se passar per un jugador de futbol americà. D'acord? Es parla, és el Perla, mai més ben dit el Perla, es diu Dejon Labrailov. Té 35 anys i s'hauria fet passar, segons la policia, durant anys per un jugador del San Francisco 49ers per enganyar almenys 26 dones a través d'aplicacions de cites. Segons la Fiscalia Federal dels Estats Units, Love construïa una falsa vida d'estrella de la NFL a les xarxes socials amb fotografies, vestit amb equipació dels 49ers, cotxes de luxe i una aparent fortuna milionària. I quan elles li preguntaven per què no jugava als partits, simplement deia que estava lesionat i que no podia jugar. Després convencia les víctimes perquè invertissin diners en negocis inexistents amb l'ajuda d'un presumpte còmplice que es feia passar pel seu assessor financer. El frau hauria començat el 2022 i hauria generat més de 1,3 milions de dòlars. La policia creu que podrien aparèixer més víctimes i continua investigant el cas.
3: Qui no té feina, el gat pentina,
24: sí,
3: eh?
24: Sí.
3: Avui has portat unes històries una mica negatives.
24: Sí. Si busqueu el perfil a Instagram, no el trobareu perquè li van fer borrar. esborrar.
3: Clar, el nom era real? Dejon Labrai Love?
24: Sí, o sigui, tot
3: que,
24: i que
3: nom era real.
24: Tenia alter egos,
3: clar,
24: també.
3: Clar, clar, clar, clar, feia servir
24: però,
3: alter egos.
24: Però sí, sí.
3: Molt bé,
24: sort
3: que l'han enxampat.
24: Sí, sí, sí.
3: Sempre acabem amb recomanacions teves, de cites esportives als Estats Units. Tot i que, clar, la majoria de lligues estan aturades, no?
24: Sí.
3: Sí que vols destacar el començament de l'NFL, de futbol
24: sí,
3: americà.
24: Sí, sí, perquè recordem de les grans lligues, tenim la MLB, la Lliga de Béisbol en marxa, que aviat en parlarem perquè està a punt d'entrar en la postemporada, queda tot just un mes perquè comencin els playoffs, però realment no tenim res més en joc a banda de la MS de futbol amb l'Inter Miami de Leo Messi, etc. Ah, doncs bé, dijous de la setmana que ve...
3: El dia 10.
24: Sí, arrenca una de les grans, una de les grandíssimes lligues esportives, que és la NFL de futbol americà. Aquest any la Super Bowl es juga el 14 de febrer al SoFi Stadium de Los Angeles i tornem a tenir partit al Bernabéu. Serà el diumenge 8 de novembre, partit entre els Cincinnati Bengals i els Atlanta Falcons, tot plegat amb la possibilitat, com comentem des de fa anys, d'un futur partit al Camp Nou quan l'estadi estigui enllestit.
3: Clar, això ja serà 2028, 2029 o 2030, que l'NFL pugui venir al Camp Nou.
24: Exacte.
3: Molt bé, Pedrol, content de retrobar-te.
24: Jo també, Aleix.
3: De tant en tant, quan ens ho permeti la Champions, la Lliga, l'actualitat esportiva, els dimarts... Sí. Anirem fent una mica de back-to-back i seguint els esports nord-americans.
24: Oi tant.
3: Una abraçada, gràcies.
24: Igualment, Aleix, que vagi bé.
8: Winamax, el més important és guanyar.
3: Ens queda l'últim minut, com fem habitualment durant la temporada regular aquí al Tu Diràs, amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
10: Hola.
3: Què més ens queda per saber?
10: Doncs, mira, ara que hem tancat el mercat de fitxatges, alguna de les coses que ens ha quedat per explicar, per exemple, és el traspàs de Pablo García del Betis al Racing de Santander. Traspàs obligat d'aquella manera perquè el Betis necessitava quadrar els números del fair play i compte el document del jugador, el document de Pablo García plorant al sortir de la ciutat esportiva del Betis, absolutament trencat perquè se'n va al Racing i no podrà jugar a la Champions amb l'equip de la seva vida.
11: Hola, palabra, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo vaya muy bien. Que seamos mejores Champions este año. Saludos, gracias a todos mis médicos. Muchas gracias.
3: No se l'entenc gaire bé, alguna cosa de no podré jugar la Champions, de yo soy bético de toda la vida y que os vaya muy bien. Pobre, pobre, pobre nano. A veure com arriba a Santander, si es recupera i si pot fer una bona temporada. El bo d'en Pablo García.
10: És el que pensàvem, quina cara et plantes ara a Santander.
3: Clar.
10: Però evidentment que motius en té per estar trist.
3: Què més?
10: Doncs que tal com vam avançar aquí a RAC1 amb el Dani Aguilar, el Barça de bàsquet ha fet oficial l'arribada de Justin Menayas, un alè nord-americà però amb passaport dominicà de 27 anys, 1,96 m i que ha signat per dues temporades. Té experiència NBA i reforçava sobretot la defensa blaugrana. És l'11è fitxatge del Barça en aquest estiu i probablement no sigui l'últim perquè el club continua buscant un pivot a l'Open dels Estats Units de tennis. Aquesta matinada acaba la primera ronda. Al quadre femení tenim aturat el partit de Paula Badosa, que està guanyant 0-1 contra l'australiana Kazatkina, i pendents del debut d'aquí a uns minuts del madrileny Rafa Jodar contra el xinès Yun Chaoquete Bu. I a la Vuelta, Enric Mas continua líder per tercer dia consecutiu a 1 minut i 18 segons de Primoz Roglic, per tant manté l'avantatge al Balear després de l'etapa d'avui entre Alcaraz i Elx de la Serra, que s'ha decidit a l'esprint amb victòria del francès Bastien Tronchon. Aquest dimecres, 11a etapa a la regió de Múrcia i de perfil pla amb sortida de Cartagena i arribada a Llorca.
3: Molt bé, gràcies Jové, bona nit.
10: Bona nit.
3: A descansar.
8: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
12: Winamax. El més important és guanyar.
13: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
25: A RAC 1, tu diràs.
26: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
12: Winamax. El més important és guanyar.
13: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
3: Amb això marxem, que ha estat un dia molt intens avui, aquest primer de setembre. Hem arrencat forts la temporada pel que fa a les tertúlies. Demà més, gràcies a l'Oriol Monfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà us esperem aquí amb més Ràdio Esportiva.
14: Tu diràs.
15: RAC 1. Notícies.
3: Pol Prat.
16: Bona nit, passant 12 minuts de la una. Un informe de la policia espanyola conclou que l'entrada massiva a Ceuta l'hauria organitzat la Gendarmeria del Marroc. És una notícia que avança el Digital i l'Espanyol, però que oficialment encara no confirmen ni els tribunals espanyols ni el Ministeri d'Interior. Segons aquest mitjà, durant l'entrada de més de 70.000 persones a la ciutat autònoma, el 30 i 31 de juliol, el Centre Espanyol d'Immigració i de Fronteres hauria detectat agents marroquís, uniformats i de paisà, planificant aquesta entrada i guiant la multitud, obrint-los pas cap a la frontera. Això, segons l'Espanyol, hauria quedat demostrat amb nombroses imatges i fotografies abans i durant l'entrada, imatges que de moment no s'han publicat. Per tot plegat, conclouen que l'objectiu de l'entrada massiva no hauria estat l'entrada com a tal, sinó que ho haurien fet per col·lapsar o per intentar col·lapsar el sistema de control fronterer espanyol i també per eliminar la capacitat de resposta de l'Estat. La policia espanyola ja hauria enviat aquest informe i tots els detalls a l'Audiència Nacional i també estaria en mans ja de la Fiscalia. De moment, el govern espanyol sempre ha desvinculat oficialment el Marroc de l'entrada irregular de migrants i ha dit per activa i per passiva que Rabat no hi va jugar cap paper. En canvi, sí que han acusat a grups de desinformació a la

0: sospitós d'haver clavat la ganivetada mortal. Els investigadors també estarien buscant dos nois més que estarien relacionats amb l'assassinat. La investigació, però, continua oberta i aquest dimecres, al punt del migdia, s'ha convocat un minut de silenci per la víctima, que era molt estimat a la comarca, davant l'Ajuntament de Manresa. Més tard, aquest dimecres a la tarda, també s'ha convocat una concentració impulsada, en aquest cas, per grups ultras per condemnar el crim. En crònica internacional, a aquesta hora hi ha atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Fa uns minuts, el Pentàgon ha bombardejat objectius militars iranians al sud del país i ha anunciat que ja ha acabat amb aquests atacs, i la Guàrdia Revolucionària, mentrestant, ja s'hi ha tornat, atacant també, en aquest cas, una base militar nord-americana a Jordània. La represa dels atacs va començar fa un parell de dies i ha fet que el preu dels carburants es torni a enfilar de valent després d'unes setmanes de treva. És per això que aquest dimarts els conductors pràcticament no han notat la nova rebaixa al preu del dièsel, que és de 20 cèntims al litre, i pel que fa a la gasolina, que no s'ha encarit tant com el dièsel, la bonificació és en aquest cas de 5 cèntims per litre. Com dèiem, però, aquestes bonificacions de moment no s'estan fent notar gaire a les gasolineres. I un últim apunt abans dels esports, perquè aquest dimecres 9.000 estudiants comencen la selectivitat. Són els que s'examinen en segona convocatòria, que per últim cop es fa al setembre. A partir del proper curs, la repesca es farà al juliol. I ja que parlem de l'inici de curs, de moment continua convocada la vaga pel primer dia d'escola, dimarts que ve, a escoles i a instituts. Aquest dimecres el departament s'ha reunit amb els sindicats minoritaris que donen suport a educació i que celebren el pacte signat el curs passat. En canvi, l'USTEC i la CGT i la UGT, disculpeu, mantenen el pols. Aquest dijous tots dos sindicats es reuniran amb la conselleria, però de moment mantenen l'aturada pel primer dia de curs. I ara els esports amb Pau Bombardó.
1: Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. El Barça ha inscrit els nous fitxatges, les noves incorporacions de Livakovic i Gabriel Jesús, i ha fet fitxa del primer equip a Brian Fariñas. També ha fet oficial la sortida de Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya amb una opció de compra de 30 milions d'euros. A la resta d'equips catalans, l'Espanyol ha incorporat Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club. El lateral dret arriba cedit per una temporada amb opció de compra que serà obligatòria si es compleixen una sèrie d'objectius. En canvi, ha marxat traspassat a l'Elx Rubén Sánchez a canvi de 500.000 d'euros i un percentatge de futura venda. A segona, el Girona no ha fet oficial cap moviment, però el davanter del Celta, Carles Pérez, ha rescindit amb el club gallec i s'espera que arribi a Montilivi com a agent lliure. Pel que fa al Sabadell, han arribat en l'últim dia de mercat Marc Vidal, Yusif Owusu i Ángel Baena. Fora del futbol, en tennis estan jugant a aquesta hora diversos partits de la primera ronda de l'Open dels Estats Units. Paula Badós està guanyant el seu partit contra Kasatkina per un 7-0, un partit que de moment està aturat per la pluja. El madrileny Rafa Jodra hauria de començar també el seu partit contra el xinès Wu d'aquí pocs minuts.
0: I el temps dels propers dies, la temperatura s'enfilarà de valent i l'ambient serà de ple estiu, tot i que ja siguem al mes de setembre. A finals de setmana es podrien fregar fins i tot o superar puntualment els 40 graus i també augmentarà la sensació de xafogó, especialment a la costa, sobretot a les grans ciutats. Tot plegat amb sol i només alguns núvols poc importants, però de moment sense pluja a la vista. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
4: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
5: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
6: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
7: Cardedeu!
8: Sí!
7: Manresa!
8: Sí!
7: El Prat de Llobregat!
8: Sí!
7: Blanes!
8: Sí!
7: Sant Montjuïc!
8: Sí!
7: Guinardó!
8: Sí!
7: Guinardó!
8: Sí!
7: Santa Coloma Gramenet!
8: Sí!
7: Badal!
8: Sí!
7: La Sagrera!
8: Sí!
7: Madrid!
8: Sí!
7: I Singapur!
8: Sí!
7: Una Vinc al Poblenou.
1: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
6: Són les 12 i 9 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.

0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
2: Extra, extra!
0: Heu de saber que a una setmana d'una nova vaga de mestres i professors, la consellera d'Educació s'ha petat la número 2.
1: Bueno, pues després del 2... El 3.
0: Sí, moltes gràcies.
1: I després del 3?
0: Sí, ja ho sabem.
1: El 4?
0: El 4,
1: i després del 4 què ve?
0: El 5.
1: Perfecte, ja tens aprovades les matemàtiques de batxillerat.
0: Molt bé, perfecte.
3: El nivell és aquest, eh?
1: El nivell és aquest.
0: Sí, de fet, a la secretària general d'Educació se l'ha encarregat després de la mala gestió, diuen... De...
1: Ja n'hi ha prou de parlar de mala gestió. Parlem de la bona gestió. Sí? La bona gestió del Barça.
0: Bon dia, Charlie.
1: Soc Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol! Passió pel futbol!
0: Sí, però volíem...
1: Passió pel Barça!
0: Sí, volíem parlar...
1: Passió pels jugadors!
0: Sí, home, sí.
1: Passió per l'entrenador!
0: Sí, home...
1: Passió per Hansi! Flick, flick, flick, flick, flick, Hansi, flick, flick, Hansi, flick, flick, Hansi, flick, se les saben totes, aquest és el públic que volem.
0: Bueno, són dues paraules, Hansi i Flick. Són dos noms propis i, per tant, se les saben. Això és maco,
1: Flick,
0: també.
1: Flick, Flick, Hansi, Flick. Cada sí. temporada millor i més interessant, aquest home.
0: Sí.
1: L'entrenador del Barça, que me la posa com una màniga de Nurek.
0: Un moment.
1: Com un hidrant. Heu vist quina mirada.
0: Prou.
1: Ha tornat moraníssim de les vacances. Me la posa com el coll d'un cigne.
0: Prou, un moment. Un moment.
1: Fa pinta d'empotrador.
0: Prou.
1: Encastador.
0: Parlarem
1: no l'encastador de que fa enquesta, sinó que t'encasta contra l'armari.
4: Que també, en realitat també.
1: També.
3: Sí, t'encasta mentre t'enquesta, eh?
0: Bueno, escolteu, parlarem del Barça, efectivament, del nou fitxatge d'en Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús!
0: Sí, senyor.
1: Un davanter amb nom de cantant llatí.
0: Bueno, escolti, Gabriel...
1: Gabriel Jesús presenta Noches Tropicales en tu corazón.
0: Charlie, un moment. Aviam.
1: I quan dic corazón em refereixo a la Selva Negra.
0: Déu-n'hi-do. Deia que parlarem d'en Diego Messi, també. Bé, parlarem avui, que parlem de futbol, amb en Diego Messi de la retirada de Messi, del seu cosí segon.
1: S'ha retirat Messi de la selecció argentina.
0: Sí, parlarem del Barça, d'algunes dades històriques que ahir va publicar el company Oriol Jové.
1: Home, Oriol Jové!
0: Sí, recordeu que en Jové, que és l'amo de les dades, té un Excel que no s'acaba mai.
1: L'amo de les estadístiques!
3: Sí, l'amo de les estadístiques. Té una base de dades que va construir durant la pandèmia, s'ha explicat per activa i per passiva,
0: sí.
3: I té unes dades estranyíssimes.
0: Hi ha gent que durant la pandèmia es va dedicar a fer pa, i ell es va dedicar a buscar números i a posar-los, i té dades, una dada derivada del partit d'ahir, com aquesta.
5: L'altre dia, Rafinha, contra l'Atlètic Club, va marcar el gol 300 de la història del Barça com a local contra equips biscaïns. Vale. Els màxims golejadors contra equips biscaïns són Messi, amb 16, Kubala, amb 9, sí. I Ramon Escolà i César, amb 7, i els equips biscaïns que han rebut més gols del Barça, sent els blaugranes locals, l'Atlètic Club, amb 267, l'Arenas, amb 20, el Bascón i amb 10, i el Baracaldo amb 1.
1: Increïble! Qui sabia això? Qui sabia això? No hi ha ningú que tingui els collons de dir jo també ho sabia. Per tant, un aplaudiment a Oriol Jové.
3: El Bascón i amb 10, que jo crec que deuen ser 10 punts del bàsquet, eh?
6: Però, bueno, serà un programa trepidant.
1: Ara, també és veritat que, clar, si ningú sap, ningú li pot rebatre.
0: No, clar, però en tot cas, donem per descomptat que tot el que diu està contrastat.
1: Feta gallina, amb aquestes dades que no hem acabat d'entendre, però...
4: Jo més en dic com quan t'expliquen un joc de cartes, no entès res.
0: Juguem i ja mirarem com ho fa.
3: Fem la primera partida de prova i ja veurem.
1: Bé, escolteu, sigui com sigui, gràcies, Rafinha!
0: Gràcies, Rafinha. Ho està fent molt bé.
1: Rafinha, dos gols ahir, eh?
0: Sí.
1: El nostre far, bueno, Rafinha, el pichichi de la Lliga, eh?
3: Cinc gols que porta.
1: Rafinha, un jugador amb 0 centímetres de pell lliures de tatuatge.
0: Està tot, ja no hi ha més lloc, no?
1: Si us hi fixeu bé, a la pell de Rafinha... Sí. I podeu llegir un còmic sencer de l'Astèrix i Obèlix.
0: Sí, tota la col·lecció.
1: I a l'esquena, que gairebé mai li veiem, té tatuada la integral d'Ot al Bruixot.
0: Bueno, escolti...
6: Ara d'Oriol Jové, això.
0: Sí, bueno, dèiem...
1: Perquè Rafinha és uno d'inoi.
0: És uno d'inoi. Deien que ara aprofundirem més en el moment Barça, en els nous fitxatges.
1: Home, i estarem atents al Mercato, es tanca avui, crec. Avui és l'últim dia de Mercato, i això vol dir que el Barça fitxarà 20 jugadors avui.
0: No, home, no, ja no cal que fitxi 20 jugadors.
1: A les 5 minuts hi ha novetats al Mercato. Atenció, tenim notícia.
0: No, comencem amb aquesta merda.
1: Notícia d'última hora.
0: Què passa ara? Quina és la notícia d'última hora?
1: Doncs segons el compte de Twitter Fuerza Barca,
0: sí,
1: que porta un nano dominicà que no surt de l'habitació des de fa 6 anys,
0: sí,
1: estem en condicions d'assegurar que fonts no gaire ben informades del club Han dit que el Barça estaria a punt de tancar un fitxatge.
0: Un altre fitxatge?
1: Efectivament, es tracta d'un central esquerrà,
0: sí,
1: que juga a peu canviat,
0: sí,
1: i que també pot fer funcions de davanter centre.
0: I
1: fa un fricandó boníssim perquè la seva àvia cuinava molt bé,
0: sí,
1: i sempre celebra els gols fent veure que tasta fricandó d'una olla.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Tindrem en compte aquesta dada. Parlarem amb l'Oriol Jové també, parlarem amb en Diego Messi, però ara hem de canviar de tema perquè han passat més coses.
1: Sí, perquè tenim novetats avui sobre la reobertura del parc de Collserola, us en recordeu? Això continua tancat, i tota aquesta zona afectada per la pesta porcina. Se'n recorda vostè, avi?
2: Hòstia, la pesta porcina.
1: La pesta porcina, encara va, eh?
2: Com que encara? Quan va passar tot això?
1: Bueno, avi, a principis d'any, eh?
2: De quin any?
1: D'aquest, 2026.
2: Ja som el 2026.
1: Sí, home.
2: Ja som el futur.
1: Avi, les vacances no li han sentat gaire bé, eh?
2: A mi, quines vacances? No, jo em vaig jubilar abans que s'investés la jubilació.
1: Ja, no, home, però avui les vacances d'aquest programa.
7: Quan es va jubilar vostè, per
2: sí, sí, sí, sí.
1: Posis bé el sonotone, l'aparell, que l'audiòfon no li funciona gaire bé.
2: Perquè va perfectament el sonotone.
1: No ens sent bé.
2: La poso una mica més.
1: No ens ha entès.
2: Va tan bé aquest estudi que no s'acopla, eh? A veure, un moment.
7: No, eh?
1: No se li acopla l'audiòfon. Doncs escolti, celebrem-ho.
2: Eh?
1: Tots són crítiques. Escolti, celebrem-ho. Celebrem-ho.
2: Bueno, celebrem-ho.
1: Bueno, a veure, què ha dit el conseller d'Agricultura aquest matí al Món a RAC1 amb en Jordi Basté?
7: Doncs el conseller Ordeig ha dit que de moment no se sap quan es reobriran les zones afectades per la pesta.
1: Avi.
7: És un porc.
2: No m'estic escurant la gola, perdoneu.
7: És el son del senglar.
1: Avi, sisplau, eh?
2: No, ara
1: fa molt fàstic, això.
2: Ara estava fent el porc?
1: No.
2: És que s'han de fer les notícies, però s'han de salpebrar una mica. No fa gràcia.
7: Quina diferència entre escurar-se la gola...
1: Em pensava que anaves a dir, diferència hi ha entre un porc i un porc senglar?
7: No, entre escurar-se la gola i fer el porc. A veure,
2: què diries que és això?
1: Això és un porc.
7: És un porc senglar.
2: Les dues coses, he arrossegat una mica de material.
7: És un porc senglar escurant-se la gola, no? Doncs deia que el conseller Ordeig ha dit que de moment no se sap quan reobriran aquestes zones afectades per la pesta porcina, perquè ha de passar un any després que s'hagi detectat el darrer cas de senglar.
1: El darrer positiu.
7: El darrer positiu de senglar.
1: I, de fet, fa un parell de setmanes que em van detectar un, per tant, no es reobriria això...
2: Fins aquí un any.
1: Exacte.
2: Menys dues setmanes.
7: Va, ara no sé que se'n detecti un altre.
2: Sí, mare meva, total, que abans tornarà a Puigdemont, que no es reobrirà a Collserola, no? Podem posar Puigdemont a passejar pel parc. Això ho fem força gent, això d'anar pel parc a passejar.
1: Carnusa!
2: No necessàriament a fer allò que feu de... Com es diu això? Del
1: cruising.
2: Ho has dit molt ràpid.
1: És que ja sabia per on va.
7: He estat a punt de dir-ho jo i he dit, ets el nou, es ficaran amb tu pel cruising.
2: I deixa-ho estar.
7: I jo anava a dir, anar amb bicicleta...
1: Amb tu no ens ficaríem mai.
2: A veure, un moment, Angelines.
1: Què?
2: Ahir ja... O sigui, som un equip.
1: Escolta, ja té 18 anys, eh? Vull dir, escolta, és edat legal, eh?
7: I 19 i 20 també.
2: Ja té 18 anys, acabats de fer, és un dels últims membres del Club Super 3, del Carmen, si no l'haguéssim deixat entrar, però és veritat que som un equip i el que no es poden establir és aquestes dinàmiques tòxiques que vostè va llançant els trastos, tirant la canya...
1: És d'amor.
2: No, bueno, d'amor, del que sigui.
1: Bueno, tampoc no l'estimo gaire, però...
7: Hi ha un problema de diferència d'edat, que és que vostè és molt més jove.
1: Ja tenia la sabatilla a la mà.
2: Com a noia jove, tenia la sabatilla.
1: Ho veieu com vol lligar? El que tira els trastos és ell.
7: No,
1: vostè és més jove que ja, saps què t'ho he dit?
7: Sí, sí.
1: Com quedem, bro? Posa dia i hora.
2: Prou, ja està.
1: Bueno, Carnusos, hòstia santa, que esteu parlant aquí de porcs enllaç.
2: Sí, perdó.
1: I de les pestes estes porcines. No m'heu donat veu encara en el programa.
2: Vostè la veu, l'agafa quan vol, vull dir que entri.
1: Com han anat les vacances? Hòstia!
2: Hòstia, bueno, mai s'ha dit en aquest to. A nosaltres, bé, a vostè?
1: Fatal!
2: No, ja.
1: Un desastre!
2: Per què? Què ha passat?
1: Perquè no n'he fet de vacances, jo.
2: Bueno,
1: com te tinc que dir que los pagesos i los ramaders no n'he fet mai de vacances, hòstia.
2: No, perdoni.
1: Estan tots los pagesos i ramaders que mos sinten, aplaudint en les orelles, hòstia, que n'hi hagi algú que parli de la realitat del sector.
2: Sí, però la realitat del sector és que suposo que la cosa està tan mecanitzada també que de tant...
1: Ah, on aneu tan mecanitzada, diu?
7: Què ha fet aquest estiu?
1: Vine amb mi, que estic ara collint mullareros.
7: I ara també és la barema, no? I d'aquí les olives...
2: Mullareros.
1: No ne tinc jo de vinya.
7: Ara té vinya vostè.
1: I mullareros.
7: Mullareros seria que fa fruita, eh?
1: Mullareros, hòstia.
7: Mullareros exactament...
1: Ah, con todo lo que se mou. Mullareros, que no m'entens quan parlo català de la Franja o què?
7: Sí, home, però és que...
1: Parlem la mateixa llengua, eh?
7: Jo no sóc gaire de fruita.
1: Mullareros.
7: Sí.
1: Préssecs.
7: Sí, home.
1: Que ne dieu allí a los de Can Fanga.
7: Sí, préssecs.
1: Préssecs.
7: Sí, sí.
1: Que ne diuen a la Plana de Ponent.
7: Sí.
1: Bresquilles.
7: Bueno.
1: Que ne diuen al País Valencià.
7: Sí.
1: Melicotons. Sants, sí, que ne diuen a les illes.
2: I realment...
1: Auberges, sí, que ne diuen per les Terres de l'Ebre. Allí són molt especialets.
2: No, bueno,
1: Auberges, hòstia, sempre que dieu de l'Aubergínia.
2: Sempre acaben fent els mateixos. Bueno, ha quedat clar, moltes gràcies. Però si té feina, perquè ha vingut aquí a la...
1: Va defensar els ramaders i els escorxadors de Collserola, Rodalies, per tot l'assumpte és de la peste porcina del Senglar. Sí. Ja fot un any que dura esta comèdia.
2: Sí, avui ho deia el conseller d'Agricultura, l'Òscar Ordeig, ha anunciat un paquet d'ajudes econòmiques a tots els negocis perjudicats per la pesta porcina.
1: Ojo, ojo, ojo el conseller, eh? Ja l'he sentit, és Maití, de lo Basté.
2: Podem tornar...
1: Anunciar les ajudes econòmiques, sí.
2: Sí, bueno, sí. Efectivament, ha sortit el Basté. Crec que ja és una secció, que és la secció del conseller Ordeig, que quan no és un porc és un no sé què, és un camioner lituà. Quan no
7: sí,
2: és un...
7: s'explica bé.
2: No sé què, s'explica bé, quan no és un pescador de no sé què. Doncs avui ha sortit el conseller al món a RAC1 explicant això.
8: Avui al matí a govern aprovarem doncs, aquest acord. Aquestes empreses de la zona zero, restaurants, hípiques, tots els negocis que puguin acreditar una disminució del negoci del 30%, doncs podran acollir-se a una línia d'ajudes. També les granges que es troben també a la zona zero, aquestes podran tenir línies de finançament. I llavors hi hauria una última línia, que seria pels escorxadors.
1: De quants diners
2: parlem, conseller?
1: Ojo! Ha parat a estir la declaració del conseller Ordeig. Ojo la resposta del conseller. Heu vist com ha agafat aire? De dir, davant de la pregunta del millón...
2: Sí, l'he millor dit.
1: Me podeu tornar a posar la resposta del conseller? Atenció, per favor. Ojo, eh? Quan algú agarre aire així, malament, eh? Jo diria que el conseller ha envasat al buit tota la Conselleria d'Agricultura en esta respiració.
7: En tot cas, sí, ho hem tallat aquí, però sí que el conseller Ordeig, que li han preguntat quants diners hi haurà destinats a aquests ajuts, doncs ha respost això.
2: De quants diners parlem, conseller?
1: A veure...
8: Doncs dependrà, tota la línia de finançament d'ICF dependrà de lo que es demani, d'acord? I com et dic, doncs, aquells que acreditin el 30% de les empreses de Collserola, doncs dependrà de lo que demanin.
1: Però quants diners, hòstia santa!
2: Un moment.
1: Molt bé tot, però hosti, què passa? Que no mos ha dit quants diners donarà la Generalitat en ajudes a tots els perjudicats, hòstia.
7: Però el Bastet l'ha insistit per veure quina era la quantitat final de calés que hi haurà en aquests ajuts. I la resposta,
8: Però en tot cas, no seran molts diners.
1: Amic meu!
2: Sí.
1: Hago los claus de Cristo, hòstia.
2: Bueno, al final ho ha dit, eh? No,
1: com pots tenir los collons d'anunciar mesures econòmiques i ajuts econòmics i dir, no hi haurà gaire diners. No sé per què, però tots els del sector afectat ja s'ho esperaven, això.
2: Sí, clar.
1: I fixeu-vos que no ha dit en cap moment la xifra.
2: Sí,
1: la xifra exacta d'ajudes no l'ha donat. Jo diria que deu pujar a uns 25 euros en monedes de 5 cèntims a repartir entre tots.
2: Molt bé, doncs felicitats a pluja de milions. Avui hi han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Pocalatge!
2: Tot seguit la repassem.
9: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
2: I tornem al Barça per parlar de la victòria d'ahir. L'equip de Hansi Flick va confirmar les bones sensacions d'aquest inici de temporada.
1: Va, tres pesats, que sou uns pesats.
2: Un moment, Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, i Perico, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, sempre és un bon dia, quan ets seguidor del Reial Club Deportiu Espanyol.
2: Sí?
1: No! Estava sent irònic. Hòstia, calla.
2: Ja ho he entès. Per cert, ja que el tenim aquí, aprofitarem, perquè no ens diguin que som només barcelonistes. Com veu l'arrencada de l'Espanyol? Recordem que aquest cap de setmana l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat. Perdoni.
1: Bueno, escolta, perdre 2-1 contra la Reial Societat és gairebé una victòria.
2: Ah, sí? Per què?
1: Sí, home, collons, els pericos vam encaixar 2 gols.
2: Sí.
1: I el Barça i què?
2: Sí, home, clar.
1: Quants en van queixar el Barça?
2: Van queixar 2, però en va fer 4 o 5,
1: Per tant, la conclusió després de l'última jornada és lògica. Barça i Espanyol, avui en dia, estan al mateix nivell.
2: Sí, home.
1: Són els dos favorits a la Lliga.
7: Sí. Van uns ens, l'Espanyol.
1: Ah, escolta, Muyo. Dos. Barça primer, Espanyol el segon.
2: És una nova manera. Potser seria més divertida la Lliga Espanyola.
1: Bueno, és que no en sabeu de numerologia, us l'he d'explicar jo.
2: Bueno, doncs això, el Barça va guanyar ahir el partit. Ve de guanyar, de fet, 2 lligues consecutives i, a més, s'ha reforçat més que l'Espanyol.
1: Hòstia, el Barça s'ha reforçat?
2: El Barça s'ha reforçat, efectivament.
1: Això que heu fitxat en aquest estiu són reforços?
2: Això que hem fitxat, això s'ha fitxat, en principi, segons la gent que hi entén, s'ha fitxat bé. Estan fent gols, estan fent passis.
1: Perdona, un moment.
10: segurament. Hi ha algun perico a la sala?
2: Algun perico?
10: Algun perico? No, els heu matat a tots. Els hi doneu besses d'aquelles enverinades.
7: No, és que si hi ha una dona en antena no podem tenir també un perico a RAC1.
10: Escolta'm una cosa.
11: I un menor d'edat, és que clar, es pot tenir tot.
10: Esteu dient que el Barça s'ha reforçat.
2: Sí.
10: Si el vostre fitxatge estrella és Anthony Gordon.
2: Home, ben fet.
10: Un anglès que té la cara d'una iaia de 120 anys que estigueix a Sant Feliu de Guíxols. No l'Anthony Gordon, la iaia de 120 anys.
2: Però, bueno, Anthony Gordon també fa cara d'estigueix a Sant Feliu de Guíxols.
10: Si Anthony Gordon fos d'Olot,
2: sí,
10: ja li haguessin anat a fer una entrevista pensant que és la dona més longeva de Catalunya.
2: No, home, no. Què diu?
10: Home, que no li heu vist. Com que no? Tu agafa l'Anthony Gordon.
2: Aviam, però fa cara com...
10: Dóna-li un cistell.
2: Eh?
10: Posa-li un mocador al cap.
2: Sí.
10: I tens... una castanyera.
4: O la senyora Fletcher.
2: Deixeu un moment a l'Anthony Gordon. A més, el que em sembla l'Anthony Gordon, sí, és un jugador com, bueno, de gran categoria.
10: De gran categoria. Bueno,
11: a mi m'ha semblat d'un personatge d'Escobidu.
2: També podria ser.
11: Sabeu aquells personatges com esprimatxats, com molt ben dibuixats, com de línia fina...
10: Sí. L'hauríem de veure amb pantalons de campana.
11: Exacte. Jo com veig a l'Anthony Gordon...
10: A més,
11: és un tio que cau molt bé a Can Barça perquè va regalar un gol, se toca l'escut...
7: Va parlar en català a la presentació...
11: Va parlar en català.
10: Però què va dir?
11: Pues que jo crec que si se retira Salvador Illa, Gordon sona
10: president.
11: Com a president de la Generalitat.
7: Ha parlat més en català Anthony Gordon que Salvador Illa l'últim mes, eh?
11: Bueno, segur que no diu l'Èrida.
2: Bueno, sigui com sigui, parlàvem de Gordon i d'aquests fitxatges, però el Barça també ha fitxat Rodri.
10: Ah, sí.
2: Recordi?
10: Sí, home, sí.
2: Ha fitxat Adeyemi, un jugador que juga rient, que és molt... Corre rient.
7: És el contrari que Gordon, que marca plorant.
2: Exacte. Riu tota l'estona, que és una cosa molt inquietant, perquè és riure amb bigoti. És un senyor que s'ha escapat d'una pel·lícula dels anys 70, de Max Plotation.
10: Se n'estàs fotent de vosaltres.
7: Molts jugadors amb bigoti, al Barça, vull dir que...
10: Home, Adeyemi no es creu... Adeyemi no es creu que hàgiu pagat la quantitat que heu pagat per fer-lo jugar. Encara riu. I el representant que s'emporta un 20%.
2: Bueno, també hi ha Gabriel Jesús.
10: Hòstia, Gabriel Jesús.
2: Un davanter brasiler, ja sap que el Barça funciona molt bé, els davanters brasilers.
10: Home, si els davanters brasilers del Barça, recordem els grans brasilers que han passat pel Barça.
2: I tant, aviam.
10: Vitor Roque.
2: No, bueno, aquest, diguem que va sortir una mica...
10: Vitor Roque, alias Tigrinho.
2: Sí.
10: Hi havia altres que li deien Umago de nada.
2: Bueno,
10: no fotia res.
2: Sí, però aquí a Can Barça hem gaudit del futbol de Romario, de Rivaldo...
10: Sí, home, digues. Continua repassant els brasilers més famosos que han passat pel Barça. Malcolm.
2: Ronaldo l'altre.
10: Malcolm. Keirisson. Giovanni.
2: Sí, mira, aquests no...
7: Giovanni no confondre amb Giovanni.
10: No, Giovanni, que només eren perillosos a la barra de la sala de biquini. Feu que es fotien... com els brasilers,
2: No
10: em facis parlar de Rochenbach, home, Rochenbach.
2: Sí.
10: Que era tan dolent que els diaris van descriure'l com el brasiler que no sembla brasiler.
2: Bueno, però...
10: Fixa't tu si has de ser dolent.
2: Gràcies, Conrad Consum. Yeah. Però hauríem parlat del partit del Barça d'ahir perquè ens acompanya a l'estudi 1 de RAC1, l'Oriol Jové.
12: Sí, senyor. És Oriol Jové, el Rochenbach de les dades.
2: El mago de... No, Rochenbach no, seria el Romario de les dades.
12: Soc Charly Canella, avui tenim aquí l'Oriol.
2: L'Oriol,
12: sí,
2: senyor.
12: I això és passió per l'Oriol. Passió per l'Oriol.
2: Aviam.
12: Quan t'han presentat així, Oriol Jové?
13: No, mai.
12: En la teva punyetera vida.
13: Estic aclaparat.
2: Estàs aclaparat normal.
13: Molt bon dia a tots.
12: Oriol, el company de les dades, l'amic de les estadístiques, el friqui de l'Excel.
7: Sí. Aquí hem d'agrair que hagi vingut perquè no treballava aquest matí, Tinc un matí molt ocupat, però ha deixat a banda les dades i ha vingut a...
12: Fixa't si estava ocupat, que té temps per venir a la ràdio.
13: No, home, no.
12: A passar l'estona.
11: Oriol, hola, sóc Jean-Paul Desgrava.
13: Hola, Jean-Paul.
11: Sóc superfan teu de totes les dades i de tot...
13: És recíproc.
11: És increïble, no sé el que vol dir recíproc.
10: Tu, les teves dades...
13: És una malaltia.
11: Doncs el meu també, però és perquè... Sobretot per una dada que vas penjar ahir al teu compte d'X, o com es deia abans, al teu compte de Twitter.
13: Sí, el Twitter.
11: És aquesta dada, la llegeixo, d'acord?
10: Aquesta música.
11: És la de la seva secció.
10: Dada Jové.
11: La dada Jové, però ara l'estic donant jo.
10: Sí, és la dada Jean-Paul.
11: Sí. Bueno, m'has donat una bona idea.
10: Què? De la Jean-Paul.
11: Jo també tinc de la Jean-Paul. Però
13: no és mala secció, eh? No, no és mala secció.
11: No, ja ho sé. Però donaré una teva. Una de teva i en donaré una de meva. La teva que vas dir ahir és que Cobercí i Espart s'han convertit avui, és a dir, ahir, en la primera parella de jugadors de la Masia nascuts el mateix any, 2007, que comparteixen 11 en un partit de Lliga disputat el mateix dia de la setmana que van néixer, dilluns.
10: Jo m'he perdut.
11: És la primera de tota la història.
10: Jo ja no sé on som.
2: Pots repetir-ho, sisplau, per la gent
11: Cobercí
2: que s'hagi perdut?
11: I Espart s'han convertit...
10: Però un moment, fem la prova.
13: M'està costant fins i tot a mi.
10: Oriol Jové, series capaç de reproduir-ho de memòria, això, més o menys?
13: Sí, que ahir Cobercí i Espart van ser els, va ser la primera parella de la història del Barça, de jugadors formats a la Masia, nascuts el mateix any.
11: No.
10: Veu que no hi ha guis? El futbol no n'hi ha tant de guis.
13: No parlem d'aquest tipus de parella. Parella de jugadors, tu els pots aparellar com vulguis.
10: Es toquen massa el cul pel meu gust, eh? Quan fan un gol, allò que s'abracen, allà hi veus una mica de tocaments.
2: Hi ha alguns que fiquen el dit, eh?
0: A veure, un moment, no estem parlant d'això.
13: I no només el cul.
0: Sí, Oriol, dir-t'ho a tu també.
10: Quin Oriol? De Balanzó o el Jové?
0: El Jové. Estaves dient molt bé aquest tuit teu, te'n recordaves perfectament, és a dir, que Cobercí i Espart s'han convertit la primera parella de jugadors de la Masia,
13: nascuts el mateix any,
0: 2007,
13: que juguen junts a l'11 en un partit que es juga el mateix dia de la setmana que ells van néixer, que van néixer un dilluns i ells jugaven dilluns.
7: Són els primers, no ho puc creure.
13: No havia passat mai.
10: Mai que algú recordés això.
13: Esdeveniment històric, al nivell de l'eclipsi de sol i...
0: Sí, i de la caiguda del mur de Berlín.
13: Absolutament.
0: Són tres dades que no oblidarem mai. Sí, com si...
10: A veure, company Oriol Jové, tens les estadístiques més inèdites del periodisme esportiu. La setmana passada vas assegurar també una dada que tenia a veure amb la temperatura que feia al Camp Nou.
13: Correcte.
10: No sé si la recordaràs, aquesta.
13: Sí, va ser el partit contra l'Atlètic Club, el segon partit de la història al Camp Nou, jugat amb més sensació tèrmica. Feia molta calor, la gent que hi havia al camp ho va patir en la seva pròpia pell.
10: A quants graus estaven jugant?
13: Estaven fregant els 32 de sensació tèrmica, crec recordar.
10: Però això com ho saps?
0: A veure, Charlie, això...
10: O sigui, tu penses que Ramallets, el Barça de Ramallets, hi havia algú amb un termòmetre calculant la sensació tèrmica... La pregunta és obligada, Oriol. Tu estàs bé?
13: Bé, no em puc queixar, no em puc queixar. Sí, no em puc queixar.
11: Crec que ja te la vam fer l'últim cop. Continues tenint parella?
13: Presumptament.
11: Vale, moltes gràcies. Escolta, ets el Messi de les dades, això que quedi clar, però el Messi sense retirar-se, o sigui que ets actiu...
10: Però el Messi encara no s'ha retirat. S'ha retirat de la selecció argentina, però...
13: L'Oriol també. Tampoc també. No hi juga.
11: Bueno, doncs la meva pregunta... jo crec que ets molt bo, perquè probablement tens THC no diagnosticat.
10: No, THC. Crec que vols dir TDAH.
11: Eh?
10: THC no.
11: I THC què és?
10: El principal component psicoactiu de la marihuana.
11: Ah, doncs volia dir THC.
10: Que li estàs dient que va fumar?
11: No, és només una dada que deixo sobre la taula.
2: No, però és veritat que quan sents les dades de l'Oriol Jové sembla que tu vagis fumat. O sigui, és a dir, no m'acabo d'entendre això. Però...
11: És que a mi m'acosta molt concentrar-me i és un missatge al Twitter. Tens alguna dada que haguem de saber nova de trinca que hagis parit aquesta nit o que...
13: Home, el partit d'ahir, déu-n'hi-do, eh? Vaja, Rafinha va igualar el millor inici golejador d'un de qualsevol temporada de Messi a la Lliga, amb els 3 partits, 5 gols. I després que Hamzat Delkarim es va convertir en el 50è jugador africà en debutar amb el Barça, que aquí el Jepsen va indignar perquè va preguntar quin era l'africà que havia jugat més partits amb el Barça.
10: Sí, senyor.
13: És el Tarzan Migueli. Que va néixer a Ceuta.
10: Àfrica.
13: I em deia que, clar, Ceuta no... Que em deia que Ceuta no és Àfrica.
10: Ceuta és Espanya. Vull dir, és que...
13: Però, clar, estat i continent no és el mateix.
10: Però amb la que està caient a Ceuta... I ara en vem aquestes històries.
0: No, home, no, però si Miguel hi va néixer a Ceuta, i per tant, allò pertany... O sigui, una cosa claríssima que es veu quan veus el mapa és el continent africà és el continent africà.
10: Però de quin color és? És del mateix coloret? És del mateix color vermell que Espanya?
0: Estem confonent mapes, senyor Julián.
2: Pot ser que li diguessin, en un acte no gens racista,
7: diguessis, li diguessin Tarzan, perquè va néixer a Ceuta, per tant, a l'Àfrica, per tant, a la selva.
0: No, no ho sabem.
7: Els anys 80 eren molt cruels, no,
0: Era Tarzan perquè era un tio fort i perquè suposo que nedava molt bé.
10: Deuria anar amb taparrabos, no?
11: Bueno, jo, si voleu, ara que m'has donat aquesta idea, he sortit un moment, tens alguna dada més que t'estiguis fent?
13: Mira, sí, que el Barça està a punt de fer oficial el fitxatge de Gabriel Jesús, que això permetrà que per primera vegada a la història el Barça pugui jugar amb tres jugadors amb nom d'arcàngel diferent. És a dir, tindrà Gabriel, tindrà Rafael, Rafinha, i tindrà
10: Oriol.
13: Miquel, que és Anthony Michael Gordon.
10: Oriol, entre aplaudiments i jo que t'estava dient un moment, però veig que tu has passat pel folre com per dir, escolta, deixem el tall net. Oriol, amplia aquesta dada, si
7: Repeteix per qui s'hagi despistat.
13: Amb el fitxatge de Gabriel Jesús, el Barça pot jugar, té l'oportunitat, si ho fa, suposo que ho farà, que a més els tres són davanters, de jugar amb tres jugadors amb nom de tres arcàngels diferents.
10: Això ja ho he dit tantes, això.
0: Sí, però ho està fent net.
7: Seria la davantera dels arcàngels, doncs, Seria...
11: Perdona, sí. No, seria la davantera de les tortugues ninja. I a Rafael...
10: Espera, digue-li.
11: Perdona.
10: I qui són?
13: Rafael, Gabriel Jesús... Rafael, que seria Rafinha, Rafael Díaz-Beloli, i Miquel, que és Anthony Michael Gordon. Gordon, de segon nom, és Michael.
11: Falta Donatello. És que al final només falta Donatello.
10: Sí.
11: Sabeu les tortugues ninja?
10: Sí.
11: Encara no han debutat al Barça, però per 10 milions jo crec que una d'elles la fitxa.
10: Sí, home, segur.
13: Farà més gols que Mbappé, això segur.
10: Bueno, escolta'm, Oriol, t'hem de dir que el teu lloc com a amo de les estadístiques perilla, perquè en Jean-Paul diu que manté unes quantes que poden superar les teves.
11: Mira,
13: prenc nota.
11: Vale, doncs d'acord, benvinguts a la dada de Jean-Paul, que és com se diu aquesta secció.
10: Tens títol i tot.
7: Però si es diu la dada de Jové, li podries haver posat un títol una mica més original, canviar, una sintonia té pròpia.
11: Sí, tinc sintonia.
7: Ah, tens sintonia, molt bé.
11: I a més tinc un crit de guerra. El públic què vol? I ara el
10: públic... I què hem de dir?
11: La dada de Jean-Paul.
10: No. Ha quedat molt trist, això. Ho hauries de fer amb més força.
11: Sí. El públic que vol... Vinga. Fa, increïble,
10: Pots repetir-ho,
11: El públic que vol... Endavant, sintonia.
10: Dada
11: Jean-Paul. Bueno, gràcies.
10: Perdona. Has parlat per damunt?
13: Això és com un guixot amb el bolígraf.
10: Totalment.
11: No.
10: Que se sent Jové de fons.
11: Que s'ha de sentir Jové, se sent...
10: Perdona, torna-ho a posar.
11: Dada Jean-Paul.
10: Molt malament, És de mal company, això que acabes de fer. Home, has agafat la sintonia de l'Oriol Jové.
11: Però l'Oriol no té crit de guerra. O sigui, la gent no té un rodolí que...
4: Tu tampoc tens un crit de guerra, en
10: realitat. Que és el que la gent vol, la dada de l'Oriol, també podria ser.
11: Vaja.
7: I ara que ve, la dada del Jové.
10: Exacte.
7: En té dos.
11: Bueno, doncs, fins aquí no sé què.
10: No, home, no, va, dóna'ns una dada.
11: Bueno, primera dada. En Ronaldinho és el jugador que ha jugat més minuts seguits havent begut més intònic sense anar al lavabo en un dia de lluna plena. Seguit de Deco, Romario i Ricky Puig. Pam! El públic que vol... Pam! Pam també.
10: Com a separador està molt bé, entre dada i dada.
11: Voleu una altra dada?
10: Sí!
11: Bueno, aquí...
10: Però què has de dir? El públic que vol! Llavors ells han tirat la dada de Jean-Paul i llavors l'has de deixar anar.
11: És que és el primer dia que va.
10: Val.
11: Què volíeu?
10: No, què volíeu? No, perquè no rima. El públic què vol?
11: Què vol el públic?
10: I llavors ells t'han de dir la dada de Jean-Paul.
11: Ah, sí, perdoneu, és que no.
10: És com si et diguessin la dada com a Jean-Paul, saps? A dir, el públic què vol?
11: Què vol?
10: La dada, Jean-Paul. Sí. Llavors tu dones la dada.
11: Val. Saps? Dones la dada?
10: No, dones la dada, no. El públic què vol?
11: La dada de Jean-Paul.
10: Sí, ja ho sé, però els has de preguntar tu en veu alta.
11: Què voleu?
10: No, què voleu no?
11: Val, el públic què vol?
14: La dada
11: de Jean-Paul. Va, clavar, t'ho heu fet molt bé.
10: Però has de donar la dada.
11: El partit d'ahir és el primer del segle XXI en què dos jugadors juguen amb la clenxa al mig, Anthony Gordon i Xavi Espart.
10: Un moment, això?
11: Això si exceptuem el partit que vam fer el 2007, al dinar d'aniversari d'un jugador d'en Thiago Mota, en què també va haver-hi diversos jugadors que es van fer clenxes al mig i als costats. El públic que vol...
15: Dada
12: de Port. Sembla que estigueu a missa. Saps allò de...
7: Us ho demanem, senyor.
12: Us ho demanem, senyor.
11: Bueno, doncs... Com valores?
13: Estic sense paraules. Estic sense paraules.
11: És estrany perquè les tens totes i les barreges de manera molt... paraules.
7: Això ho has contrastat, totes aquestes notícies? O sigui, totes aquestes dades, d'on les treus?
11: Sí, tinc un Excel i intel·ligència artificial, i aleshores jo li dic a la intel·ligència artificial...
12: Inventa't una dada.
11: Sí, però que soni com a real.
12: Ja.
11: I aleshores, pues...
12: De vegades això... no cal ni dir-li que s'inventi coses, eh? La intel·ligència artificial se les inventa ja.
11: Se les inventa
12: ets
11: ja.
12: Ets tu que ho has de contrastar després.
11: Bueno, és que tinc el freemium. Tinc el freemium que...
12: Ja, doncs paga una miqueta, treu el premium.
11: Vale, quan...
12: Que crec que tampoc és garantia de
11: quan,
12: que...
11: Quan cobri, vale?
12: Molt bé.
11: Bueno, pues moltes gràcies.
12: Escolta'm una cosa.
11: Ha nascut una estrella, no?
12: Una cosa. Que ahir Leo Messi va anunciar la seva retirada del futbol internacional. Sí, tens alguna dada de Messi, Oriol?
13: La que us deia ara, que el màxim que va fer de gols en els tres primers partits d'una lliga van ser 5, que són els mateixos que ha fet Rafinha.
12: Quina temperatura de sensació hi havia?
7: Quina temperatura estava?
13: Però de Messi, vaja, les que vulgueu. Ara no tinc l'ordinador aquí, però no seria qüestió de buscar.
7: Perquè tot això ho tens en un sol ordinador, diguéssim, que si el perds pots suixar.
13: No, està al núvol.
12: Està al núvol com l'Oriol Jové.
7: Moltes gràcies, Oriol Jové.
12: Gràcies, Oriol.
7: Tornem de seguida.
12: Què fareu després de la publicitat?
7: Parlem de la retirada de l'albiceleste de Messi amb el seu cosí. Truquem directament.
12: I una novetat?
7: Què?
12: Que els anuncis d'avui duren 2 minuts.
7: Home, res.
12: No us ho

0: 105 són el mateix?
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: ¿Tu hijo es miope? MioSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
5: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
4: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
5: MioSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
6: Si vos se la compra, ve a
7: dona combustible a la teva tornada acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 9 de setembre.
8: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així?
9: De debò?
10: I tant,
9: de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Doncs ja s'acaba l'estiu.
13: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
12: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
13: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: RAC1 aposta per la competència.
17: Si em demaneu la meva opinió...
18: No li hem de tenir por a la caca.
17: Això ho feu cada dia, no?
16: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
19: Bé, doncs continuem a la competència. Ara dos minutets i seran tres quarts. No sé ben bé on sóc, però la qüestió és que tenim al telèfon el nostre analista futbolístic per parlar de la retirada de Leo Messi a la selecció argentina. Ja sabeu que una temporada més ell és el nostre analista Diego Messi, és cosí germà de Leo Messi, això diu ell.
20: 18 años y no sabe dónde está.
19: Cosí germà d'Antonella Roccuzzo, també cosí germà de Diego Armando Maradona.
20: Entro en el RAC1, la ràdio líder. Un moment,
19: sembla que no ens sent encara. I padrí de bateig d'Andrés Calamaro. Sembla que el tenim al telèfon. Diego!
20: Diga!
19: Diego!
20: Diga!
19: Dale!
20: Para Diego, diga, digo.
19: Digo, digo.
20: Eso digo yo.
19: Sí.
20: ¿Cómo estás, tremendo sabandija? Que tal? Me tenés más abandonado que mi ley al peluquero.
19: Sí. ¿Cómo va la tornada a la feina, Diego?
20: ¿Qué es la feina?
19: La feina es el trabajo.
20: ¿Trabajo? ¿Qué es trabajo?
19: El laburo. Que
20: ah, el laburo. La rutina, fichar, hacer changas, la rema.
19: Ah, exacte, sí. ¿Cómo va la tornada a la feina, Diego?
20: Esto es la Argentina, Charlie. No hay vuelta al laburo porque no hay laburo.
19: Bueno, escolta, me truquem per parlar de la retirada de Leo Messi de la selecció argentina, ho va anunciar
20: pues,
19: ahir.
20: La verdad es que estoy sin palabras, con una pena profunda, con un tremendo enojo, una bárbara melancolía, sí. Con un quebranto y una tribulación inigualable.
19: Perdona, Diego, ja s'ha entès, no calen més sinònims, ja ho tenim.
20: Sí, pues entonces haremos una cita. Como dijo Charlie García respondiendo al cantante de Babasónicos en su disputa con los brujos y peligrosos gorriones, la concha de su madre, hijo de remil puta.
19: Home, no, home. Diego.
20: ¿Se entendió la cita?
19: Sí, sí, però bé, la qüestió... M'has dit, la veritat és que estic sin paraules abans de fotre'm tot aquest rotllo. No trobo que estigui sense paraules, però bé.
20: Escolta'm... Imagínate cuando tengo palabra. Yo me veo dos fernés y ya me salen las palabras. Ja... Soy un libro abierto.
19: Sí, no ho dubto. Escolta'm, i la baixa de Messi, com afectarà tàcticament la selecció argentina?
20: Bueno, avísame si me pongo demasiado técnico con la terminología, pero sí. Si Leo Messi, la única diferencia entre el albiceleste y un grupo de presidiarios es que los presos llevan la franja en horizontal.
19: Tot això sense Leo Messi. I a tu particularment, com t'afectarà això? Com t'afecta?
20: Bueno, yo estoy preparando una comanda de merchandising para despedirme del lío.
19: Però tu no tenies una botiga d'empanades?
20: Sí, sí, pero ya sabes que no te puedes fiar de la economía argentina, por lo tanto en la trastienda me he montado un negocio de gorras con la cara de Messi. Y en la trastienda de la trastienda viendo camisetas con la foto de la gorra con la cara de Messi.
19: ¿Samarretes amb la foto de la gorra amb la cara de Messi?
20: Sí, en la trastienda de la trastienda de la trastienda viendo empanadas con el dibujo de la camiseta con la foto de la gorra con la cara de Messi.
19: Ya.
20: Diversifica o muere.
19: Sí, Déu-n'hi-do, no sé yo si veig gaire negoci aquí.
20: Y luego tengo una trastienda.
19: ¿Una altra?
20: Una trastienda, sí. Con una pequeña trastienda que da una trastienda mínima, sí. Microscópica, que si abrís una puerta da otra trastienda y sabéis que vendo allí.
19: Ni idea.
20: Droga. Qué broma.
19: No, vaya, ya me imagino.
20: Lo hice solo para hacer una chanza, una pequeña chanza.
19: Molt bé.
20: Pero, perdone.
19: Bé, gracias, Diego. Tornem a...
20: Si quiero.
19: No, dic que moltíssimes gràcies. Tornarem a connectar amb tu la setmana que ve, segurament. O, sí, la setmana que ve, perquè juga el Barça diumenge.
20: Sí, claro. Que... Hay un poco de retraso, pero que coste que no soy yo.
19: No, no, som nosaltres.
20: Son las pruebas pizza.
19: Gràcies,
20: las
19: Diego. Va, que avui a la competència també hem de parlar d'intel·ligència artificial.
0: Ah, ho veieu o no, nenes?
10: Okay,
19: Home, ja hi tornem a ser,
10: Okay, què li passa?
19: Home, un home parlant d'intel·ligència artificial. M'he passat l'estiu sentint converses de bars de senyors com vosaltres.
10: Ah, què vol dir que senyors com nosaltres?
19: Home, senyors que només saben dir coses com la IA és el futur. Ja em diràs tu. Quina frase.
10: Sí.
19: Que feu, l'únic que feu és fer servir el xat GPT per preguntar-li què fer per dinar amb les dues pastanagues i el iogurt que us queda a la nevera. Sí.
10: Abans ho preguntàvem...
19: Fixa't als homes,
10: Abans ho preguntàvem a la Thermomix i ara directament a l'ordinador.
19: Exactament. Sí, bueno, els homes que tenen una pastanaga...
21: Aquests homes són escòria.
19: I el iogurt a la nevera, mare de Déu, senyor.
21: Jo a la nevera no hi tinc pastanagues, hi tinc danoninos, i aleshores no cal que pregunti res, perquè sempre acabo fent danonino i tinc una bossa de lacasitos.
19: Això és la teva dieta, Danonino amb lacasitos.
21: Sí.
19: O lacasitos amb danonino.
21: És que no és el mateix,
19: Per un momentet, deixeu-nos explicar el titular. Sisplau, Noelia.
22: Sí, les discogràfiques Sony i Warner han demanat Anthropic, l'empresa propietària de la intel·ligència artificial Claude.
23: A veure, un moment, que jo ja fa un minut que no sé què dieu. Tròpic, l'altròpic, no sé què. Ho podeu explicar per la gent que passem menys de 24 hores diàries a internet?
22: Ho intentarem. Bàsicament, Sony i Warner reclamen milions d'euros a l'empresa Anthropic perquè acusen la seva IA de generar cançons a partir de cançons que ja existeixen sense pagar res de drets d'autor.
19: Ah, no, escolta'm, al final del dia defineix-me drets d'autor.
23: Home, a veure...
19: Amb la música. La música no té drets d'autor.
23: Home, sí, la
19: música és universal.
23: No, sí, la música, o sigui, en general és universal perquè tu pots agafar les notes que vulguis i tal, més o menys.
19: Pues ja està, vens a les meves. No cal pagar drets d'autor per fer servir una música.
23: Sí, bueno, doncs està, si vostè ha de ser el que defensi la música, el món de...
19: Escolta'm, però tu que ets de les GAE.
23: No, jo no sóc de les GAE.
19: Però tu te penses que jo he de pagar drets d'autor per fer servir... Una cançó dels Oques Grosses.
23: Oques Grasses.
19: Que diu... In the night, in the night. Nine, oh, nine, oh, nine, oh, nine. In the night.
23: No, doncs...
19: Això?
23: Doncs s'enganxa
19: fort. Això té drets d'autor?
23: Sí, home, clar. Que...
19: Són els primers que han dit en una cançó... In the night. Seguraria que Michael Jackson ja va dir in the night en alguna paraula.
23: Bueno, sí.
19: Ai, en alguna cançó.
23: Però no amb aquest to, no amb aquesta cadència...
24: Sembla
23: no amb
24: la versió dels Minions de la seva pròpia cançó.
23: Sí? No, prou.
19: Les cançons tenen drets d'autor? Quantes cançons diuen together
23: forever.
19: I ho riuen amb forever?
23: And never too past.
19: Per
23: and
19: exemple... Never. Quantes cançons rimen forever amb together?
23: Sí, però forever...
19: Això és de drets d'autor?
23: No, però això ha arribat...
19: Per l'amor de Déu.
23: Ha arribat a un punt que és una...
19: Pallasso!
23: A veure, un moment. Bueno, calli una estona. Deies, Noelia.
22: Entre els temes més coneguts de les cançons que ha fet servir la intel·ligència artificial de Claude hi ha Eye of the Tiger, de Survivor.
21: Això és de Rocky!
19: Of the Tiger,
23: sí.
19: Pels que no entengueu l'anglès, vol dir ai, el tigre.
23: No,
19: i ara, espera que us ho tradueixo el que estan cantant, mira, diu... No. Yo lo que quiero és que me coma el tigre.
23: No, va, què dius?
19: Que me coma el tigre, sí? Mis carnes moren. És una versió a l'inglès de la Lola Flores.
23: No, no.
19: Això ho cantava la Lola Flores.
23: No té res a veure. Això, a més, aquesta cançó és de la banda sonora de Rocky, no? De,
19: de la primera.
23: I no és l'única que diuen aquestes discogràfiques que han piratejat.
22: Exactament, una altra cançó piratejada per la intel·ligència artificial és Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye.
19: Fan servir els anuncis, amb els anuncis reposats. Sí.
23: Hi ha molts anuncis de cotxe. No?
19: No mountain is enough. Que vol dir canto jo i la muntanya balla. Està basada en un llibre, sí. En un llibre de català.
22: I una altra cançó que també he fet servir sense pagar drets d'autor és el famós All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey.
19: Aquesta no m'agrada.
23: No li agrada?
19: No, no, aquesta no m'agrada.
23: Aquesta és la que oficialment inaugura...
19: Aquesta, ara que s'acosta al Nadal, començarà a sonar ja, eh?
23: A veure, queden 3 mesos.
19: Bueno, sí, però crec que ja comença a sonar, eh?
23: Som els primers que l'hem posat aquest any. Doncs
19: sí. Pues no, mira...
24: Ara cobrarem drets d'autor per haver-la posat.
23: Exacte, nosaltres i els Minions.
19: Atenció, sisplau, molta atenció aquí.
23: Home, el que faltava, Xosantón Passos de Vieira, expert en tecnologia, divulgador,
19: bon
23: científic...
19: Dia.
23: Bon dia i bona hora.
19: Bon dia, amics i amats de la tecnologia. Veig que s'ha parlat, s'ha generat un veritable renou amb la IA, un veritable merder, un veritable issue crash memory leak workaround.
23: Bueno, el que vostè digui, què volia?
19: Sentit que parlàveu de drets d'autor, de demandes i de cançons fetes amb IA.
23: Sí.
19: Això s'arregla programant una IA que respecti els drets d'autor. Perquè això es pot fer, eh?
23: Una IA que respecti els drets d'autor.
19: La meva IA.
23: Ahà.
19: Li he demanat que ens generi una cançó 100% original. Espereu que l'engego un moment.
23: Molt bé, vostè té una... Va amb carbó, la seva IA, triga...
19: Saludeu-la. Us la presento. La meva IA es diu Rosal IA.
23: Ah, Rosal IA.
19: Us agrada?
23: Rosal.IA.
19: Efectivament, Rosal IA.
23: Uh-huh. El nom d'entrada ja no és gaire original.
19: Per què ho dius?
23: Bueno, no em dirà que no coneix la Rosalia.
19: Bueno, sé qui és.
23: Eh?
19: A mi tu em dius Rosalia i penso en la meva cosina de Càceres.
23: Sí, o en Rosalia de Castro. Però, en tot cas...
19: Bueno, demanem-li a la Rosalia, crea'm una cançó totalment original... Que, per exemple, jo què sé, una lletra qualsevol.
23: Sí.
19: Que pugui cantar el menú d'un bar de tapes. Sabeu que els menús, els cambrers, els canten.
23: Canten el menú, sí, se'ls saben de memòria, normalment, o quan abans els
19: cambrers... Això no cal que ho facis, home. Si ets cambrer, no cal que ho facis. Això li demanes a l'Aia que ho faci.
23: És a dir, vostè ara tecleja. Crea'm una cançó...
19: Efectivament. Molt bé. Crea'm una cançó totalment original que expliqui el menú d'un bar de tapes.
1: Nascut entre braves i canapés...
19: Què us sembla?
23: Com? Què?
19: Nascut entre braves i canapés, ja t'està cantant els primers.
23: Sí, però... Ja, sí,
19: va, uns entrants.
23: Sí, però això és l'important. És que, clar, bueno...
19: No, això és nascut entre braves i canapés.
23: Sí, ja.
19: Es titula així.
23: Però és que sona molt com Blanes i Cadaqués, i la música diria que ni tan sols és una versió. Jo
19: escolta,
23: crec que...
19: deixa-la continuar, per favor.
23: Va, aviam.
1: Nascut entre braves i canapés.
19: Mm-hmm. Fixa't.
1: Molt tocat per la sobrassada.
19: Molt bé. Tenim sobrassada també d'entrant. Està boníssima,
23: sí.
19: Boníssima. A veure, anem a veure. No vull ser jo qui...
23: Li haurà d'aclarir, per altra banda...
19: Sí, el què?
23: Que a la IA, que això no vol dir... O sigui, això no és una cançó original. D'acord? Després del tall 3. Sí.
19: Em sembla... A veure, una cosa. Tu estàs segur que Gerard Quintana va cantar sobre patates braves i croquetes?
23: No, la lletra és diferent. Sí, però la base musical és la mateixa. Diria que és exacta.
19: Segur?
23: Sí, segur.
19: Seguríssim?
23: Seguríssim.
19: Doncs deixeu-me un moment a soles amb la Rosalia, que li diré quatre coses.
23: Molt bé. Jo ho deixaré aquí. Farem els retocs pertinents a aquesta Rosalia i quan solucioni en parlem.
19: Podria ser una nova versió.
23: Sí.
19: I si no fos Gerard Quintana qui canta això?
23: Sí. Qui...
19: Si es digués Gerard, tinc gana. Ja, bueno. Tornem de seguida. I canta el menú de capa. Nosaltres som la competència.